0: és que la calor la gent...
1: Estan pintades.
0: Estan pintades. Deixi-la de l'Obede, que tal estàs, carinya? També tenim... La Deixi-la de l'Obede no sé si té micro, guapes. A veure, la festa tenim també aquí a Carmina Gustran, historiadora especialista, bueno, bla, bla, bla. Carmina, què tal? Ara te presento, bien. Doncs clar, a veure, és una cosa raríssima, que és la comissària dels actes dels 50 anys d'Espanya en Libertat.
2: Comissionada.
0: Comissionada. No la comissària, comissionada. Tu me lo tens que explicar, l'altre dia ens vam veure també a Madrid i jo dic, estic comissionada, què conyo és, perquè tal. Bueno, parlarem amb l'Alexandra Laudo, que és la comissària de l'exposició aquesta que ens interessa tant, però abans, senyors i senyors, per donar-la la benvinguda aquí a la tal, amb tots vostès, Pablo Laparra, director de la Filmoteca. Molt bé. A veure, Pablo, nosaltres que ens hem quedat flipades perquè resulta que, a més de cinema, us va molt bé perquè ara m'explicaves que aquí a la Filmoteca, contràriament al cinema, al cinema comercial, que bueno, la gent sembla que ens costa anar-hi, però a la Filmoteca, cada passi que teniu, hi ha 100 persones, o sigui, 100 persones humanes que venen a veure les pel·lícules. Una mitjana, vaja, no?
3: Tenim una mitjana d'assistència que s'apropa al centenar de...
0: Bueno, de vegades a la Filmoteca també hi ha, de vegades hi ha cinema experimental en blanc i negre, japonès del segle XIX, no sé quan, un rotllo patatero.
3: I també tenim el nostre públic.
0: I el seu públic, no són 100 persones, però si és un rotllo patatero, potser hi ha menys gent, però bueno, entén-me, que en general esteu molt contents, diguéssim, que el cinema no està morint. Cinema en pantalla gran, vull dir.
3: En absolut. Clar. Nosaltres ens encarreguem de no dur-lo encara al tanatori.
0: Tu estàs... a més, portes 2 anys ja de director. A veure, els empleats de... Vostès són empleades, no? De la... Ara passaré el micro així, faré un barrido i m'heu de dir totes si esteu contents amb el vostre directiu, amb el director. Vinga, prou.
4: Sí. Molt. Sí.
0: Vale, bueno, bé, les 3 empleades estan contentes amb tu, menys mal. Vas en bicicleta encara o la calor no t'ho permet? Perquè l'última vegada que ens vam veure, que vas venir vostè primer, vas anar en bicicleta, ets el típic hipster.
3: Quina bona memòria, clar, que fa servir la bici.
0: El típic hetero de construït, que ens encanta, l'IADE, però de veritat.
3: Clàssic.
0: I a més valencià, o sigui, moníssim.
3: Imagina't.
0: Moníssim. No et va la fluidesa, perquè el trobem supermunt,
1: aquest senyor? T'estàs insinuant?
0: M'estic insinuant, el director de la Filmoteca, per supuesto.
1: Faltava ell.
0: Tinc moltíssima calor. Estic molt catxondo perquè vaig veure el Marroc, França.
1: Ja ho has dit, sí, tens raó.
0: I vaig disparada.
1: Clar.
3: No sé si puc competir, amb jugadors suats, però...
1: Sí que pots, sí.
0: Ja suaré, ja et farem suar.
3: Excel·lent.
0: Quan siguis fluida, avisa'm. Bueno, llavors, okay. Això de les exposicions, perquè clar, teniu cinema, però resulta que ara també feu exposicions, feu de tot.
3: Sempre n'hem fet, i és una part integral dels nostres programes, i de fet és un format que ens permet apropar als nostres visitants el cinema en formats diferents, el de la pantalla. En aquest cas, l'exposició que presentem avui, amb un disseny superinteressant, ens permet visitar la nostra col·lecció en clau feminista. És com obrir les portes del nostre arxiu mitjançant el format expositiu.
0: Clar. I després també, jo trobo que estem en un moment que posar-li a un títol feminismes fílmics, els heu de tenir molt ben col·locats, perquè ara la gent això al feminisme li té por, diguéssim, està la gent a punt de votar feixisme aquí a Catalunya i fora de Catalunya. Vull dir-te que sembla que és una cosa com que estigués superada això al feminisme, que siguem unes antigues.
3: Ni molt menys. El feminisme per nosaltres és un mandat democràtic i a més aquesta exposició no és un gest aïllat ni cosmètic, el feminisme impregna absolutament tots els àmbits d'actuació de la Filmo, des de les naus de conservació a les nostres pantalles i per descomptat també les expos.
0: Clar, a banda de... Clar, tu deies la vegada que has venir, i ara també voldria insistir en aquest punt, la Filmoteca no només és veure pel·lícules descatalogades als videoclubs.
3: Ja no n'hi ha un videoclub.
0: Clar, que sigui, o whatever, però sinó que també, a més a més, feu una tasca de recuperació, d'esbrossar el patrimoni, etcètera, no?
3: Nosaltres prenem cura de tot el patrimoni cinematogràfic del país.
0: Clar.
3: Tota la memòria cinematogràfica de Catalunya
0: aquí
3: està a les nostres naus.
0: I després hi havia això de la llei aquesta que s'ha aprovat ara fa poc, perquè explica una mica, això és molt important, no?
3: És molt important, és el canvi normatiu més important des que es va fundar la Filmoteca l'any 81. És una llei que ens atorga plena autonomia de gestió. Nosaltres fins ara estàvem a dins de l'ISEC, ara diguem que...
0: L'ISEC què és?
3: L'ISEC és l'Institut Català de les Empreses Culturals.
0: Val.
3: Que és un institut de la Generalitat que té un objecte molt important, que és el foment de la producció cultural, però que és diferent que el nostre. Val. Aleshores, aquesta llei reconeix la importància que té la Filmoteca.
0: I era hora, també.
3: I era hora, cert. És una reivindicació de llarg alè de tots els equips de la Filmoteca des de fa molts anys i estem molt i molt contents perquè ens garanteix capacitat de creixement, d'autonomia i un futur radiant.
0: Un futur radiant com el teu i el meu. Escolta una cosa, el teu i el meu junts, clar. A veure, Alexandra Laudo, també, nosaltres som fluides, també, tu ets fluida o no ets fluida?
2: Jo això t'ho explico potser després.
0: Mira, ella és de les que ens ho explicarà
1: després, no?
0: Genial.
1: Fica-ho.
0: Sí, és superfluida aquesta.
1: Total, ja se li veu.
0: Sí, sí. l'Ewa. Sí, sí, sí. L'Ewa, que és superfluida, que bé. Escolta una cosa, nenes, és superfluida, la Glòria.
1: Sí, ja, molt bé, carinyo.
5: Ho hem detectat.
1: Ja ho havíem detectat. Tenim el radar reafilau.
0: Mare de Déu, és que tenim un arpa, un radar per la fluidesa. A veure, tu, a banda de ser fluida, que ja ens ho explicaràs després en tot detall, ets comissària d'aquesta exposició que es diu Feminismes Filmes, com ja he dit, 1976-2026. De què va l'exposició?
2: Doncs l'exposició el que presenta és un conjunt de pràctiques cinematogràfiques i audiovisuals que intenten posar de manifest el rastre que els feminismes, és a dir, les demandes, les reivindicacions, les inquietuds dels feminismes han tingut en el camp de la pràctica cinematogràfica i audiovisual.
0: Els documents, diguéssim, audiovisuals que veiem en l'exposició formen part del fons de la Filmoteca, oi?
2: Majoritàriament. S'ha fet un esforç de treballar amb el fons per fer-lo visible també, però també s'ha convidat a participar doncs, algunes artistes, algunes cineastes que no estaven en aquest fons però que tenien pràctiques que ens semblaven interessants
0: per
2: complementar, per exemple, aquest treball. Doncs gent potser que està més ubicada en el món de les arts visuals o el videoart, com per exemple la Mireia Sallarès, sí, o la Luz Broto, o doncs, també algunes altres persones que no són tant de l'àmbit de les arts visuals, que són també de la pràctica cinematogràfica, però que potser encara tenien pel·lícules que encara no s'havien incorporat al fons, i per tant aquesta exposició crec que també ha servit doncs, per ampliar aquest fons. No?
0: Què t'agrada dir? A tu quan et van dir que havies de fer de comissària d'aquesta exposició? Perquè clar, no us hi heu posat per poc. Feminismes fílmics 76-26. Recordes la tarda en la que vas dir ara m'he de posar a fer...
1: Per on començo, no?
0: La puta feina aquesta, que són quatre, les dones, no sé
1: 50
0: què,
1: anys.
0: 50 anys de feminismes.
2: Recordo molt la trucada en què em van...
0: La vas fer tu? O qui la va fer? O era un...
3: La va fer la Núria Expósito,
0: la Núria.
3: Supercoordinadora d'Expos.
0: Ah, sí? Però quantes... Tu ets la coordinadora d'Expos, no, Núria, sí, carinya?
6: Sí, sí.
0: Sí, ets fluida també o no? Sí, eh?
6: Jo soy lo que haga falta.
0: Lo que haga falta, carinya. I tant, és que estem en un punt ja que...
6: Com, exacte.
0: Que amb aquesta calor, filla meva,
6: exacte,
0: o flueixes o flipes. Llavors, la vas trucar i... Per què la vas trucar amb ella? Perquè mira
6: la
0: que...
6: vaig trucar jo perquè els meus caps m'ho van dir, eh?
0: Ah, vale, va. Però tu, si hagués estat per tu, no la truques, no?
6: No, jo la vegades.
0: Vale. Quants caps tens, filla meva? Perquè això també...
6: Dos.
0: Dos, eh? Això també és tenir molts caps, eh? Sí. Vaya rollo patatero, eh? Sí, sí, sí.
6: No està mal.
0: I llavors la vas trucar i vas dir, bueno... I...
6: Hem pensat amb tu per fer això, el projecte, li vaig explicar i ja està.
0: I tu vas acceptar ràpid... Ai, perdona, que t'he fotut un micro sobre la teta, perdona, eh? Tu el vas acceptar immediatament o vas dir, m'ho pensaré, tal?
2: No, que va, vaig tenir molts dubtes. Em va fer il·lusió la proposta.
0: Això és típic de dona, eh? A mi també em passa. De dona de mariquita, que dius, ui, Déu meu, no podré, no seré capaç i tal, etcètera, etcètera.
2: Crec que en aquest cas també estaven força justificats, perquè jo no em considero ni especialista en cinema ni especialista en feminismes, tot i que són...
0: I aquest especialista, llavors, feia el tombo de comissària.
2: Jo he treballat, aviam, a mi sí que són pràctiques que m'interessen i que m'atreveixen,
0: sí,
2: i sí que les he treballat, però jo, per exemple, normalment em situo més els projectes de comissariat que faig en l'àmbit de les arts visuals. I sí que m'ha interessat molt la història de la mirada, com mirem les imatges, i per tant, des d'aquesta perspectiva hi havia coses del projecte que m'apel·laven molt, però alhora també, sí, tenia molts dubtes. I el que em va convèncer és, doncs, aleshores, quan ja vam fer una trobada a la Filmoteca per parlar-ne, i quan em van explicar que tindríem com a assessores la Marta Selves i l'Anna Solans.
0: A veure, un aplaudiment per aquestes senyores persones que són de Sicona, joder. Mira, deixa'm el teu micro, Marta, perquè si aquestes senyores que s'autogestionin... Mira, Marta, carinya, autogestiona't tu. A veure, aquestes dues senyores que tenim aquí, resulta que són... Que esteu molt moreneta, guapa, tu estàs molt moreneta. On vas? Tens una casa por ahí, no? A veure, posa't el micro a la boca.
7: Sí, casa en piscina.
0: Ah, veus? És que t'he vist. Aquesta és la típica que té casa en piscina, perquè té el moreno de...
7: Quina sort.
0: On la tens, la casa en piscina? Depèn d'on sigui, sí que vindré. On la tens?
7: El Sant Cugat, pots venir?
0: No. Que de veritat, la típica pija feminista, que és el que ens interessa a nosaltres. A veure, Carmina, ai, no, si tu no ets la Carmina. No, Anna, vosaltres sou assessores, vosaltres sou professores de cinema, feministes, estudioses i tal. Què heu fet a l'exposició? A veure, per favor.
7: Sí, hem treballat sota l'etiqueta d'assessores i de dones expertes en haver crescut com a feministes, com a cinèfiles, com a professors.
0: Sí, aixeca't, perquè estàs molt còmoda. Aixeca't, perquè veig que esteu molt còmodes en aquestes butaques i se m'està dormint, mentre va parlar s'està dormint. Aixeca't, Marta, també.
7: Sí, malament avui, sí.
0: Sí, és que esteu aquí les butaques i veig claríssimament aquestes... Sí, feministes... I ara de sobte t'he posat la piscina al cap i dius, poder estar Sant Cugat a la piscina? Per què collons he d'estar aquí aguantant totes aquestes feministes rares, no? A veure, digues, digues.
7: La piscina és la banyera de casa.
0: Per on es comença això?
7: Per on es comença? Per un treball que hem... De 30... No, de més de... Estem jubilades, d'entrada.
0: Molt bé. Tu veies professora a l'Autònoma, eh?
7: No,
0: ella, perdó.
7: Ella, sí. I la nostra experiència ve de la militància feminista, del treball a Drac Màgic, de la Mostra Internacional de Films de Dones, creada en aquesta casa, gràcies a la...
0: Que va ser l'any 80...
4: 93.
7: 93, sí.
0: Si vosaltres veu ser les directores, us estàveu implicades en la Mostra Feminista...
7: Sí,
4: Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.
0: Exacte. I què feieu? Feu tot? Per això, això ja no es fa o què ha passat amb no, això?
7: Ho fèiem amb l'altre i tant, 35 anys.
0: Sí. Mare de Déu.
7: 34 anys.
0: El dels dracs que era?
4: Drac Màgic.
0: El Drac Màgic era?
4: És una cooperativa que es va crear l'any 71 amb l'objectiu de fer arribar el coneixement del cinema a les escoles.
0: Carai. Escolta, i vosaltres, en perspectiva, no preguntava a l'Ester abans, què és el que... ser dona als anys 70...
5: Què any teníeu?
0: Això, quants
5: anys teníeu?
0: Fes-te la pregunta, Ester, perquè fes alguna cosa, per favor.
5: A l'any 76, quan es fan les jornades de la dona, sí, les jornades catalanes de la dona, teníeu... Quina edat?
4: 22 anys.
5: 22 anys.
0: Ah, mira, com
5: quin era l'ambient? És a dir, quines expectatives...
4: Érem unes nenes.
5: Vosaltres, però quines expectatives tenien la dona en general a la vida? Vosaltres
4: totes,
5: perquè éreu joves.
4: Totes les expectatives. Totes, sí. Una altra cosa és que les poguessin dur a terme i per això es van fer les jornades, perquè hi havia un substracte d'incomoditat, de disconformitat, de considerar insuportable la vida portada des dels dictats de la dictadura, que van fer que les dones s'anessin organitzant des de les vocalies de dones, les associacions d'estudiants, col·legis professionals, etc. I això va fer que una cosa que en principi semblava que tenia que ser molt reduïdeta, de 300-400 persones, acabessin apareixent 4.000 dones de manera pràcticament espontània i de tot l'espectre social, cultural del moment. Hi havia dones de les fàbriques, hi havia dones dels barris, intel·lectuals, cèlebre les intervencions d'una Maria Aurèlia Campmany o el magnífic llibre que va escriure la Teresa Pàmies, que és El maig de les dones.
0: I tant.
4: Que com a llibre crònica política és un llibre ple d'ironia. És un llibre que vas somrient tota l'estona, i és molt estrany perquè realment era una periodista magnífica i una escriptora magnífica, però aquest relat d'aquests dies és un dels llibres de capçalera.
0: Bueno, la Teresa Pàmies, jo crec que una de les seves característiques fonamentals de l'escriptura és la ironia.
4: La ironia,
0: o sigui, el cachondeo total, és una dona.
4: Sí, senyor.
0: És un fan total de Teresa
4: Pàmies. No es prenia molt en sèrio, però no es prenia,
0: clar.
4: Però no es prenia, diguem-ne, no es monumentalitzava.
0: No es monumentalitzava.
4: Feia molta
0: ironia. Va ser durant aquestes jornades aquella performance de la Mary Chordà, diguéssim, que van aparèixer escombrant, diguéssim, aquí també.
5: Unes criades, no? A fregar el terra.
0: A fregar el terra.
5: Era una performance.
0: Que fort.
4: I de fet, la Mary Chordà se li van descobrir amb un treball que es van fer unes activistes, també feministes, van descobrir que la Mary Chordà tenia en un calaix, en un armari, tancada en un armari, tenia una gran quantitat de pel·lículetes experimentals que ella havia fet i que el dia 14 demà, el dimarts...
0: Dimarts vinent, home!
4: Una sessió especial de tot aquest material de la Mary Chordà.
0: Carai, carai.
4: A part de ser editora juntament amb moltes altres de les sales edicions de les dones, promotora del Bar La Sal, escriptora, pintora, poeta...
0: Carai, cada contractada en aquesta senyora d'assessora, perquè ho sap tot. Vosaltres, per assessorar, Anna Solà, que també ets assessora, us reuníeu i aneu a fer algun piscolabis?
7: No.
0: Era tot, no?
7: Tot era feina, molta feina.
0: Heu quedat a algun bareto per fer alguna cosa?
5: Aquí, la Montrou, no? Teniu aquí el restaurant?
7: Això ho farem després.
0: Ho farem després, eh?
7: Perquè hem treballat...
4: Molt intens.
7: Sí, molt intens. Ha sigut un treball a moltes mans, molt ben orquestrat des de la direcció de la Filmoteca i des de aquesta noia, la Núria, que has entrevistat.
0: La Núria, jo veig que aquí té dos cafes, que ho ha fet tot, eh? Escolta, no tinc més temps per parlar amb les assessores. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per les assessores, per favor.
7: Gràcies.
0: Unes icones del feminisme i del cinema i de tot plegat. A veure, llavors, vols afegir alguna cosa més sobre l'exposició? És que aquí hi ha moltes capes, la Filmoteca, l'exposició, i ara passem a un altre tema que veuràs tu. Digue'm.
2: Potser comentaria també algunes coses més sobre aquest procés de treball, que per mi ha estat sumament valuós.
0: Sí,
2: ha estat, ho deia, no?, que si no hagués comptat amb el seu assessorament no m'hagués atrevit a acceptar aquest encàrrec. I he valorat molt també que des de la Filmoteca, amb aquests, amb les dinàmiques com tan productivistes que hi ha normalment a la societat, no? Que t'insten a definir les coses molt ràpidament, que ens hagin donat el temps i l'espai de parlar, de debatre, de qüestionar-nos molt les coses,
0: molt
2: de no tenir-ho clar, no? Dèiem el dubte, que el dubte és molt de dones. Jo el dubte el reivindico com,
0: digues que sí,
2: com una metodologia de treball que hauria de ser, que hauria d'estar més present sempre, no? Perquè el dubte és important, treballar des de qüestionant-te les coses i no donant-les per fetes ni tenint-les clares des de l'inici. A mi em sembla una metodologia interessant a dubtar. I volia donar-vos les gràcies per aquest assessorament i també per aquest debat tan ric que hem tingut.
0: Escolta, llavors, els temes de l'exposició són treball, barris, famílies, educació, mitjans, la política, la legislació, ruralitat, sexualitat, que són els temes que hi va haver durant les jornades de les dones ara fa 50 anys, no? I estan reproduïts, buscant imatges en el fons de la Filmoteca, en una mena com de peep show, t'he de dir, no? No? I llavors vas rebent imatges, tu pots concentrar-te en un dels temes, però si us poses al centre, ho comentàvem abans, doncs et van les imatges parlant entre elles i és tot molt entretingut. Diguéssim, pots passar aquí la tarda, pots passar-te 6 dies veient aquesta exposició, perquè és entretingudíssim.
2: Sí, la veritat és que hi ha molt material.
0: L'Ester Romagosa, a tu estàs amb la sexualitat, no?
5: Sí, jo he anat directe a la sexualitat, sí, a veure què. Però també és molt interessant la introducció que feu, que poseu imatges històriques d'aquestes cròniques socials, on una reportera l'any 76, deu ser 76, 77, va entrevistant a dones pel carrer i els hi pregunta, no, quins problemes tenen com a dones.
2: Exacte, els hi diu això. Vosaltres com a dones creieu que teniu problemes específics pel fet de ser dones? I em sembla una pregunta encara molt pertinent ara.
0: I ja que diuen
5: que sí,
0: ja que diuen
5: que no. Tot,
0: hi ha respostes de tot, és veritat, és clar.
2: La majoria deien que sí. També els preguntava si creien que les dones havien de treballar i de fer feines i desenvolupar-se fora de l'àmbit domèstic.
5: Home, n'hi ha una que diu, passem de ser, ara mateix som les criades del marit, bueno, i dels pares i dels fills. Tal qual.
2: La majoria deien que sí, que era important per la realització i per l'alliberament de la dona treballar fora, però també hi ha algun testimoni que diu no. El lloc de la dona és a casa, cuidant el marit i cuidant els fills, i si no, no haver-se casat.
0: Mare de Déu, i tant. Escolta, però això passa una mica ara, també.
5: Bueno, segons com ho mires...
0: Acabes de criar del marit, del fill, de la gat descuida...
5: I treballant fora.
0: I quedaran fora, a més a més. Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès ara, Carmina Gustrà, un aplaudiment per ella, bravo. A veure, aquesta senyora que ens vam conèixer l'altre dia a unes jornades del diario.es, en Rivas, tu eres comissionada dels 50 anys d'Espanya en Libertad. Entonces, esto no, por favor, nos lo podéis explicar. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Por favor, la comisionada, porque te veo que estás en todas partes. Esto de la Libertad de España está en todas partes. A ver...
8: El comisionado se crea para celebrar ese inicio, ¿no?, del proceso democrático hace 50 años, cuando muere Franco.
0: Mira, te van a poner bien el micro... Vale, andaban.
8: Queremos celebrar esos 50 años desde que se recupera o se inicia el proceso de recuperación de la democracia en España.
0: Claro, y entonces, ¿amb quins actes o cómo funciona esto?
8: Pues empezamos el año pasado en enero de 2025 y solo en 2025 hemos hecho más de 300 actividades, tanto dentro como fuera de las fronteras del país.
0: ¿Y qué va a suposar las Jornadas Catalanas de la Dona? En aquest assoliment de la llibertat democràtica.
8: Claro, nos parecía súper interesante formar parte de esta exposición y de este proyecto porque fue uno de esos grandes hitos de la transición a la democracia, ¿no? El de repente miles de mujeres de distintas clases sociales, de distintos lugares, se encuentran físicamente para hablar de esos temas que las preocupan, que las atraviesan, y en un ambiente, como también hablábamos con Marta y con Ana, muy festivo, una energía de el cambio es posible, que es una cosa que nos interesa muchísimo, ¿no? Desde el comisionado, esa energía que había en los 70, ¿no? Esa posibilidad de cambio, esa ensanchar los límites de lo posible. Y sobre todo desde la gente de a pie, ¿no? O sea, yo soy historiadora y muchas veces en la academia nos hemos centrado demasiado en los políticos, en los grandes nombres, y es verdad que la transición no la hicieron tres personas en los despachos, la hizo la gente en la calle. Y estaba este encuentro, ¿no? Las jornadas
0: con el ejemplo. Lo hizo la gente en la calle y muchas veces poniendo el cuerpo.
8: Sí, sí, totalmente, ¿no? Claro, ¿no? Y muriendo. O sea, de hecho, las cifras que barajamos de muertos en la transición están en torno a 500 personas, de violencia política, terrorismo, grupos de ultraderecha, fuerzas policiales, entonces, sí.
0: Bueno, te tengo que preguntar porque había una polémica últimamente, esta última semana precisamente, porque una de las acciones que fèieu desde el comisionat es una mena de anuncios, yo vaig a ver un reportaje al diario.es, luego por internet, etcétera, en el que parecía que el gobierno de España había puesto a la venta unas dessuadoras, unas camisetas, chándals, no sé qué, con la palabra democracia y para celebrar libertad, democracia y tal. Entonces esto había un pollo de cojones. A mí me ha decepcionado un poco porque yo pensaba efectivamente que el bulo era real, o sigui, que havia oposat una col·lecció...
8: I que valia 15 milions, que és el que decía la notícia.
0: Bueno, esto no valia 15 milions, me parece, yo supongo que todos los 15 milions... A ver si
8: digo, esto ni Amancio Ortega.
0: Ah, pero que yo soy una persona que vengo del feudalismo total, mi familia estaba aquí, ya el Big Bang y nosotros, que 15 milions me parece chavalla, o sea, toda esta gente que se asusta pels pressupostos, pues, ¿sabes? Que me dice que això és la típica cosa, que esto es de facha, o sea, de tenir pels diners es de facha, ¿sabes? Uy, no, 15 milions. Perquè luego de la sobta, els hi sembla barato, o els hi sembla caríssim, jo que sé, comprar insulina pels caps, saps? O sigui, aquest tipus de gent que té problema amb els diners, que comencen dient que s'han gastat 15 milions en una campanya publicitària o en xòferes para los diputados. Vale.
8: Pero como yo vengo de familia obrera, voy a decir que no vale 15 millones.
0: Pero aparte, pero te quiero decir que es el típic discurs, és una estratègia de l'extrema izquierda, de l'extrema derecha para creure'ns que hi ha coses que són caríssimes. Llavors et diuen, no, es que no hay dinero para aire acondicionado a las escuelas, porque es carísimo. Porque, por tanto, ya anem amb el cap entrenat de que hi havia coses que ens semblaven més frívoles que eren cares. Es una estrategia que yo paso de ellos total. Nosotros somos ricos, España es rica. Yo acabo, ¿ustedes han pagado los impuestos ahora últimamente? ¿A que sí? ¿Y qué? ¿Han pagado bastantes impuestos o no? Pues imagínense, hacen el cálculo, si España ya dinero o no ya dinero.
8: Camisetas para todos.
0: Pero aparte, eso no va a costar 15 millones para nada, que era la polémica, pero bueno, eso es una estrategia. Es una pena que la pusieran en venta. A mí, han tenido portat unas y es que me parece buenísima, si me la voy a poner ya ahora mismo.
8: Se puede conseguir pues en redes sociales, concursos, en eventos, vamos a hacer sorteos.
0: Claro, o sea que...
8: Hay que ganárselo.
0: Y estos son acciones que feo, diguéssim, para acostar-vos aquí.
8: Claro, nosotros pensamos mucho en... Nos interesa, y es una cosa que también creo que está muy bien en la exposición, el cómo traemos el pasado reciente o la memoria en general al presente, ¿no? Y cómo hablamos con la gente joven de todo esto. Entonces llevamos todo este año y medio también intentando pensar en cómo utilizamos el pasado para reforzar la memoria, o sea, la democracia hoy en día, ¿no? Y trabajamos sobre todo en jóvenes de democracia. Y cómo llamamos la atención, cómo usamos sus lenguajes, y estamos trabajando mucho en redes, y esto es una forma de decir, vale, vamos a trabajar con influencers, vamos a crear una moda de streetwear, que ya no se puede decir ni sudadera, hay que decir hoodie.
0: Claro,
8: hoodie. Y vamos a intentar llamar atención para crear, en realidad lo que estamos intentando es crear espacios para discutir sobre a dónde vamos con todo esto, porque es importante hablar de democracia, cómo se construye la democracia, cómo la mejoramos también, porque no es perfecta.
0: Sí, no es perfecta. Sí,
8: entonces, nos parece una buena excusa, es una campaña para hablar.
0: ¿Has conocido al rey como cuestionada o no?
8: He conocido al rey, estuvimos en Mauthausen.
5: Y a la reina,
8: con la foto de las banderas republicanas.
0: Es verdad. ¿Y qué tal? ¿Están implicados con la democracia o no? Porque estos borbones a los que te descuidas, las despistas, has faltado un lío.
8: Ese día se portaron bien.
0: Vale, menos mal. Tenlos, controla-los de cerca perquè vaya tela, marinera.
5: Pues bueno,
0: llavors, escolta'm una cosa. Tu, que ets el director de la Filmoteca, em tindràs, no m'ho has lluat, però vinc vestit de Peter Ustinov a Muerte en el Nilo.
3: Perdona. O fer record t'ho he lluat, has de ser just.
0: Vale, és veritat. Perquè vostès s'ho veuran que veig a Peter Ustinov fins i tot suat com Peter Ustinov.
5: Un aplaudiment.
0: Bueno, amb tots vostès, mira, aquest aplaudiment que serveixi també per rebre les glòries que va dir.
5: Quina sorpresa!
9: Què tal?
0: A veure, què collons hi feu aquí, vosaltres, per favor?
5: Això ho volem saber. Nosaltres som usuàries de la Filmoteca, que ens ha salvat els estius.
9: Ens han salvat molts estius.
0: Molt bé.
9: I hem fet aquí moltes sessions.
5: Moltes sessions. S'està fresquet, perdó, que...
0: Això és el primer.
5: Això és el primer que s'ha de dir. S'està fresquet. Està molt bé. Jo he regalat abonaments, són un gran regal.
9: Sí.
5: M'he autorregalat, m'han regalat, o sigui, busca la Filmoteca.
9: El que estàs buscant és
5: un regal
9: i un abonament. Sí.
5: Bueno, que és meravellós. Ja ens els hem gastat aquí, ja ens els hem gastat.
0: Vosaltres el que passa és que us postuleu com a... Postuleu no de postular, sinó que us postuleu...
5: Postuleu, sí.
0: Postuleu el que faci falta, també. Benvingudes totes.
5: Tenim de tot.
0: Totes les llagues.
5: Com a programadores, vols dir?
0: Com a programadora.
9: Bueno, sí, en el cas hipotètic, que no impossible que fóssim directores.
5: Escolta,
9: Pablo,
5: jo haig de dir, Pablo, amb una altra direcció, a l'antic Twitter em vaig postular com a espectadora fidel, allò a carta blanca, per posar una... I em van fer jiji, sí, jaja. I jo pensava, vale, entrem. I va dir, només és per gent coneguda. Hola, hola, home.
0: Hola, home, per favor, home, per parlant favor. Amb la senyora que ha inaugurat el grec. És que a vegades s'ha d'invertir, eh?
5: Ara seré jo que diré que no.
0: Ara. És que a vegades s'ha d'invertir al friquis.
5: Exacte.
0: Perquè no saps mai
9: perquè mai se sap.
0: Mai se sap.
5: I hem fet un llistadet.
0: A veure, hem fet un llistadet de pel·lícules que les greques cabareteres farien del seu cicle de greques cabareteres.
9: Volíem fer un decàleg, però al final han sortit nou. Per què? Perquè hem coincidit amb una.
3: Vale.
9: Ah, les dues. O sigui, sí? Nosaltres treballem per separat, ja ho saps. No ens ajuntem, sí. Però...
5: No.
9: 5 minuts abans.
5: Intentem...
9: No, ni això. Intentem no trobar-nos.
5: Per WhatsApp.
9: Clar, per WhatsApp.
0: No ens trobeu sobre l'escenari.
9: Sí,
5: perquè la gent es pensa que vivim juntes. De fet, no sé què... Sí, la Isabel m'ha dit que no veníeu juntes. Ella viu una punta, jo l'altra. Clar, ens trobarem. No som parella, però...
9: No som parella.
0: Fluïdes, però no som parella.
9: Exacte. Sí, només ens trobarem el dia 18 de juliol a l'escenari del Pride.
0: Ah, s'ha de dir, eh? Portes tu al pregó del Pride?
5: No, fem pregó, no fem res.
9: Fem presentació de les artistes.
0: Ah, doncs jo, perdona, ho estic venent a tot quisqui.
5: No, Cari, perquè tu...
0: La Rola Cabaretera farà el pregó del Pride, no sé què.
9: No, ens ha tocat el dissabte.
0: Ah, feu un espectacle
5: a
0: Voleo.
5: A quina hora us ha tocat?
9: De 8 a 1 estarem allà presentant a totes les artistes que passen per l'escenari. Està molt bé, està molt bé.
0: I quines artistes hi haurà?
9: Doncs estaran els Putilàtex, estarà la...
5: Tica Superputa.
9: Sí, Tica Superputa estarà també. La
0: Tica Superputa.
5: Sí, és meravellosa,
9: Tica,
5: eh?
9: Tica Superputa. Ah, Tica és molt guai, sí. I
0: ara després, la buscarem.
9: Ouineta.
5: No ho sabem ni dir.
9: No ho sabem ni dir. Però bueno, la Ouineta.
5: La Ouineta, tota la vida.
0: La Ouineta a mi em sona moltíssim.
5: Sí, és...
9: sí, sí, perquè s'ha liat amb la... Ai...
5: Bueno, s'ha liat però a part d'això és una gran artista.
0: Ah, sí,
5: és...
0: sí.
9: Ah, està molt bé.
0: Ah, sí, clar. Ah, sí,
9: ara, clar, l'Ester ja ho ha captat.
0: La gent gran ja ho hem captat, clar. La nòvia de la música.
5: Tot queda clar. Ara,
0: pues, és una supercantanta, perdona.
9: Sí.
0: Joel, tu la coneixies? Porta el micro a la boca.
9: Ouineta.
10: Sí, sí, és la Ouineta.
5: La Ouineta és molt
10: fort. Tot el que han dit tenen raó.
0: Joel, va sortir ahir perquè tens...
10: No, bueno, una mica.
0: Ah, sí. Has anat al Cruïlla, on vas anar?
10: Ahir, sí.
0: A què vas veure al Cruïlla?
10: No, ahir no, vaig anar ahir.
5: Ai.
10: Però... Ahir no vaig anar, hi vaig a sopar.
9: Però encara hi dura.
5: Mira.
10: A davant de casa teva.
0: Vas anar a sopar i després hi va haver vi blanc i sushi o abans
10: no,
0: després?
10: No, vaig a sopar.
0: Només. No, només a sopar?
10: Amb uns amics.
0: Però vaja rotllo. A veure, llavors, anem a fer el decàleg, per favor. Pablo, estigues atent, perquè això t'interessa.
5: Jo començo, no em jutgeu per la primera pel·lícula. Jo sóc molt fan de Madonna.
0: A veure, un moment, digues-hi a aquestes senyores a quina hora han d'acabar perquè es vagin...
5: Sí. No, anem ràpid, anem ràpid.
10: Ai, 40.
5: La primera pel·lícula. Tothom diu que la bona pel·lícula de Madonna és Buscando a Susan desesperadamente. No, és Who's That Girl. Who's That Girl, que és aquella pel·lícula que és una versió de La filla de mi niña, i jo hi ha escenes... Aquella Madonna amb el guepardo corrent, allò a mi me posa los pelos com escarpias, més que Orson Welles.
0: Tu com a madonista total...
5: Total, obra mestra.
0: Obra mestra. I el disc, l'has escoltat, l'últim disc?
5: Home, clar.
0: Obra mestra.
5: He anat a buscar el disc i n'està escoltat.
0: El vinil, vols?
5: El vinil, i no tinc toca discos tampoc, però bueno, ja me'l compraré.
0: Escolta una cosa, i el... Però està bé aquest disco, no? És que clar, quan nosaltres anem, Madonna ja ha tornat, eh?
5: Clar, clar. Tota la vida.
0: Tota la vida.
5: Tota la vida.
0: A nosaltres ens agrada fins i tot quan Madonna no li agrada a la gent.
9: Hem seleccionat The Innocents, una pel·li de 1961. Suspense es va traduir. Que la... Mira.
5: Ah, mira.
9: Oh, la nana. Meravella.
0: Tu la coneixes, aquesta, Pablo? Nosaltres no tenim idea, eh?
5: Aquí l'hem fet, l'heu fet molt, aquí. The Innocents, que l'heu fet molt, aquí.
0: The Innocents, que era que va.
5: Home, és...
9: De por. És una institució que arriba a una casa de dos nens que s'han quedat orfes i...
0: Com Mary Poppins, però lo bèstia.
9: Bueno, una mica...
5: Deborah Kerr, meravellosa.
9: Deborah Kerr, estupenda.
0: Perdona, vaig treballar amb ella.
5: Què dius? Vas treballar amb ella.
0: Home, perquè trobo que va començar el Folie Bergère amb mi, si érem xiques coristes. Deborah Kerr i jo.
5: Diguem que les
9: pel·lícules
0: de Deborah Kerr va copiar-se de mi l'estil i tal, perquè les típiques rosses misterioses i tal.
5: Exacte.
0: Deborah Kerr, tot el que feia, tot el que va ser...
5: T'ho deu a tu.
0: M'ho deu a tu.
5: Bueno, com totes aquí.
0: Com totes vosaltres. Com tot Catalunya. Bueno, què més?
9: Què més? Després...
0: The Innocents.
9: The Innocents, sí, meravellosa. Que després Los Otros s'assembla molt en estètica.
5: No, però res.
9: Pablo, no, però... Bueno, res a veure.
0: Pablo, què dius tu?
3: Cert.
7: Cert.
0: No, Joan, no podem acabar ara. Sí, sí, ja passarem. No.
7: Vinga,
0: no.
7: Queridíssima mamà, he salvat, ¿vale? Una pel·li que, bueno, que és també de conflictes entre mare i filla.
0: Ens interessa molt.
7: Sí, que és, bueno, la filla de la Joan Crawford, que explica la seva versió de com la tractava la mare.
0: La tractava fatal.
7: L'escena dels penjadors. No, Warhangers! No, Warhangers! Maravillosa!
5: Hem fet pel·lícules que ens han marcat alguna cosa.
7: No és que siguin les millors pel·lícules.
0: No, ja ho veiem, clarament.
7: Però tenim escenes gravades. I l'escena de No More Hungers! Aquesta la tinc gravada a fuego. Busqueu-la perquè és maravillosa. No More Hungers, queridíssima mamà.
5: Viento en las velas. Viento en las velas és una pel·lícula que també la vam veure aquí. Nens segrestat per pirates, que acaben sent més cruels. Jo aquí vaig portar el Jordi Praticoll.
0: Home,
5: senyor que ja té una experiència a la vida, i ell pensava que venia a veure Los Nuevos Robinsones o una cosa d'aquestes, i va quedar traumat.
0: Encara ho està.
5: Encara ho està.
0: I Viento en las velas.
5: Viento en las velas.
7: És que, clar, després hi van els nens. No,
5: els nens!
0: Has cuidado amb els nens. A un nen tu li dones un barco i em bota un pollo.
7: Se te pone, vamos.
0: Vaya tela.
5: Els pirates fan pena, pobret.
0: Home, per favor. Els pirates són aficionats, els costats dels nens.
7: Bueno, després Postales des del Filo. Otra de mare i filla, mare alcohòlica.
0: Teniu alguna cosa, no?
5: Aquí, no,
0: bueno.
5: Això són d'elles més.
0: Són d'elles, sí, sí.
7: Mare alcohòlica.
0: Elles són molts germans de Cuenca, no són collons.
7: Sí,
0: exacte, bueno, clar,
7: sí, molts germans de Cuenca. Uf, sé parles de la meva família.
0: Una família que t'agafa de Delibes i et fot una pel·lícula. A Delibes et fot un llibre, tu, vamos, a tu i la teva família, mare, Déu senyor.
7: Total. Bueno, doncs aquesta l'he triat perquè hi ha una escena meravellosa, que és, bueno, Shirley MacLaine i Meryl Streep.
0: Home,
7: i la Meryl Streep li diu, mamá, se te levantó la falda, quan dice, no me levanté la falda, el aire me la levantó. I la hija li dice, pero no llevabas pantaletas, mamá.
0: Que la vas veure traduïda a la llitura americana, m'encanta. Mira, jo l'altre dia, parlant de cinema i d'audiovisuals, no sé per què, com, perquè jo estic a favor de l'escroll i de l'algoritme i de que Elon Musk se m'acabi follant i m'acabi jo desapareixent gràcies a tot això. Però el Cristal, Abigail, Catherine Fulop, i estic, només m'interessa la Lluna Amèrica, perdona que t'ho digui ara.
7: No, és que jo vaig tenir...
0: En totes les seves excepcions.
7: Era la meva fetitxe sexual, Catherine Fulop. Durant molts anys va ser.
0: I la meva. L'última que no tenim...
5: Jo acabo amb una pel·li que em passa com la de Sire, que se m'oblien els noms, però és igual. La de, com es diu? La de la Isabel Huppert, que vam dir...
7: Ah, la Dentellier.
5: La Dentellier. És una pel·li meravellosa, amb una noia, una perruquera de 18 anys que s'enamora d'un universitari.
0: Isabel Huppert també s'ha copiat tot de mi, perdona.
5: S'enamora d'un universitari, tenen una relació d'amor a l'estiu meravellosa. Va. I quan van a ciutat, allà comença el problema de... de classes, de no tens estudis, de no tens coses.
7: Sí.
5: Fantàstica, Elisabet Lupert. Veieu-la.
7: Aquesta pel·li me la va recomanar ella fa molts anys quan es gravaven les pel·lis en VHS, que la feien a la 2, diu, grava aquesta pel·li. La vaig gravar, bueno, m'anava recomanant pel·lis, que xules, no sé quantes. I un dia em va dir, grava aquesta pel·li que faran aquesta nit. Buenas noches, señor monstruo.
5: Preciosa.
7: I dic, buenas noches, señor monstruo. Me suena, clar, era de regalit, buenas noches. Señor monstruo, o sigui, ella passava de lo máximo a lo mínimo.
0: Buenas noches, bueno, perdona, o fer un cicle de pel·lícules,
5: fas, dono
0: la idea. De,
10: que ho passa molt.
7: Ai, ens hem passat
0: Enrique
7: molt.
0: I Anna, regalit, infectes, i fer un cicle d'això, això jo crec que ho t'ho has de plantejar, eh?
5: Les acabar
0: ja,
3: ho estudiarem.
0: Per acabar amb la teva, per acabar amb el teu prestigi, Marisol. Perquè tens una quantitat de prestigi Marisol. Que potser t'estàs passant de prestigi. Ens anem d'anar a publicitat. A la tornada de Cide Belolovide ens parlarà del seu últim llibre, que és un llibre de prescripció necessària. A més, una monada de llibre. Bravo, pues. Nenes, molt bé, el cine.
11: RAC1 us està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
0: Que estem seguim aquí a la Filmoteca, estem la mar de bé. Bueno, tenim una decepció total perquè aquesta senyora, que és assessora de l'exposició Feminismes, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Família dels Filmis, 1977, resulta que es pensava que la piscina és teva, que eres una pija de Sant Cugat, però no, la piscina
12: és... No és així, és pública i està tapada.
0: Mare Déu, doncs és un miracle, perquè estàs moreneta, estàs molt bé.
12: No prenc el sol a la piscina.
0: Escolta, i el... Però tu tens cos de nedadora, eh?
12: Això, sí, perquè a la piscina...
0: Hi vas.
12: Practico, sí.
0: Vale, pensàvem que les pija, però doncs mira... No.
7: Però ara les piscines són refugi climàtic, no? Les han de deixar, les han d'obrir, no?
0: Les han d'obrir...
5: Ara demanen que les obrin a la nit i tot.
0: Amb tots vostès, Desiree Belalobede! A veure, caríssima, tu avui... Bueno, estem de celebració perquè Penguin Kids... acaba d'editar un llibre de Desiree Alovede que es diu El tresor que ens uneix. Bravo! Que no sea comissionada la democràcia, El tresor que ens uneix.
1: El tresor que ens uneix. Sí, és el meu segon llibre infantil, publicat a Penguin Kids. El text és meu i les il·lustracions són d'una altra Desiree, que això és una cosa que no m'acostuma a passar, no? Coincidir amb una altra persona que els digui com jo, perquè són molt poques, la de Sirene Eco. Ella és il·lustradora i ha fet una feina molt, molt, molt bonica en aquest llibre. És un llibre que parla sobre el poder de la bondat.
0: El poder de la bondat, que és exactament el que nosaltres necessitàvem.
1: I tal i com estan les coses ara...
0: Hasta el mismíssim cony. A veure, digue'm.
1: No, tal i com estan les coses ara, era una bona idea parlar-ne a partir... O sigui, el llibre és per persones a partir dels 4 anys.
0: Molt bé, però s'ho pot llegir una persona de...
5: 90 anys.
1: De 90
5: també.
1: I de 40.
0: Mira, doncs, tenim 3.
1: Tenim 3.
0: Sí, doncs mira, la primera, això serà una cosa anapòticament. La senyora de l'Hospitalet del Llobregat, que
5: la
0: era,
5: número 8,
0: acaba d'estar, que a més 8. A més, parlant de bondat, és tal qual.
1: I tant.
0: Molt bé. Sí. El director de la Filmoteca n'entregarà un altre a Voleo. A veure, el pots entregar a qui vulguis. Pot ser de forma...
3: Ara mateix.
0: Ara mateix.
3: Rigorós directe.
0: Vinga, Pablo, a veure, ja no dic per què.
3: T'ha tocat.
0: T'ha tocat, home. Com et dius, tu? Espera, com et dius?
13: Issa.
0: Com?
13: Issa.
0: Issa. I a què et dediques?
13: Soc fisioterapeuta.
0: Ah, mira, molt bé. Mira, fisioterapeuta, ens aniria molt bé, perquè estem totes cruixides. Molt bé, molt bé.
13: Ves, que quedaràs meravellat.
0: Que ho has provat, tu?
13: Home, som
0: totes que sou totes terapèutiques d'aquestes? No, hostina. Són pacients teves. Ah, són pacients... I tu vas amb les pacients... Que no és una secta, això, el tipus terapeuta.
13: Sí, és una secta.
0: No, però després hi ha terapeutes d'aquests que...
13: No, ja sé el que estàs dient.
0: No, que vol dir que són una secta, els lien, no, que té un problema, no sé quanta. Mare de Déu, no? És que el món del terapeutisme, cuidau, eh? Ens queda un últim llibre que... Però, bueno, explica una mica, ja, perdona, ja el... Tu tens micro, ja. Tu ets una referent, ta? En internacional, perquè el teu primer llibre es va traduir a mogollón d'idiomes.
1: El meu primer llibre, Colocarn, està en castellà, en català,
0: japonès o coreà,
1: en esquera, en portuguès i en coreà. I a Portugal va ser seleccionat com estava com a proposta per millor llibre triat pels llibreters de Portugal.
0: Toma ja, és que Portugal, diguin des que és a Portugal, senyora, però tal. Bueno, ens queda un llibre per entregar, l'entregarem després de la publicitat, eh? El tresor que ens uneix, que no sigui la bondat. Quina meravella, decidir. Ara ens el llegirem. Endavant, ara tornem. Home, que bé, que genial. Seguim aquí. Abans d'acomiadar-nos, hem d'entregar un últim llibre, El tresor que ens uneix, i l'entregarà la Carmina Bustran, que és historiadora, però a més ara aquest any està fent de comissària, de comissionada, perdó, dels actes dels 50 anys d'Espanya en llibertat. Per favor, has escollit algú a la platea d'aquestes persones tan genials que ens estan acompanyant? A qui li entregaràs?
14: Ja la tengo fichada.
0: Ah, ja t'he fichada? Pues no, entrega-li. Per què? Per què t'ha sorprès aquesta senyora?
14: Porque me ha puesto ojitos.
0: Ah, t'ha puesto ojitos. Otra fluida, eh? Otra fluida. No, senyora.
5: Perquè sóc mestra d'una escola, treballem al teu llibre, tenim tot un projecte.
0: Per... Oh! Noia.
5: I clar, quan he vist aquest, dic, l'any que ve...
0: Oh, jo no. Sí. Quina escola és?
5: La Farigola del Clot.
0: Carai.
5: Treballem amb el teu llibre i amb la fotògrafa brasileira, l'Angèlica Dalt.
1: L'Angèlica Dalt.
5: Fem tots els colors de l'escola.
1: Que xulo.
5: Carai, sí, per això, que estic molt contenta.
0: Mira, que bon ojo has tenido.
5: Convideu-la un dia.
0: Por alguna cosa eres comissionada, joder, de los 50 años de Libertad de España, porque eres lista. Molt bé, quin ull. Bueno, ara hem de tornar a publicitar, perquè vostès sabran que estem en capitalisme estricte, doncs haver votat comunisme. Filla, si no volies tanta publicitat, doncs mira, aquí te la tens, la publicitat, ja veuràs. Que no sigui que hi hagi alguna cosa que t'interessi, te la compris també. Jo segur que sóc consumista.
11: RAC1 us ha ofert Vostè primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
0: Doncs escolta, efectivament, no tenim temps per res més que per acomiadar-nos, donar moltíssimes gràcies a la Filmoteca, també al comissionat per Espanya 50 anys en llibertat, a totes les persones que hagin participat a aquesta exposició, que és Feminismes Fílmics 1976-2026. Aneu-la a veure, perquè si el feixisme arriba al govern de Catalunya, segons les últimes enquestes, doncs tot això... desapareixerà. O sigui que aprofiteu-vos-en i...
5: Fins al 29 de novembre,
0: sí,
5: oi?
0: Sí, sí, perquè ja t'ho dic, fins al 29 de novembre. Què t'anava a dir? Moltíssimes gràcies, Nadi, president de la Filmoteca, Pablo. Gràcies a tots vostès, aquest aplaudiment que vostès mateixos es faran a vostès mateixos i per vostès mateixos. Gràcies des de casa i visca Catalunya.
11: RAC1 us ha ofert Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat. RAC1.
15: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
16: Què tal? Jo el conec.
15: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
16: Som de RAC1.
15: Sí, som de RAC1.
16: Dels taloners.
15: Sí, els taloners.
16: Què tal, maco?
15: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
17: Venim de Dublín.
15: Veniu de Dublín?
18: Què diu?
17: Què sembla?
15: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
17: Exacte, aquest sembla.
15: Hòstia, per tant, you speak English?
16: A little bit.
15: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
16: Jo s'escolto cada dia.
18: Ai, que bé.
16: Ara sóc conductor d'autobús.
15: Condueix un autobús a Dublín?
18: A Dublín?
16: Els públics, autobús públic.
15: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
16: Us escolto.
15: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
18: No pot ser.
15: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
16: vosaltres.
15: Escolta, RAC1.
16: Sí.
11: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
16: Ok, lads. See you soon.
11: RAC1. Tots som un milió.
18: Abans que arribi Xavi Franquès, avui divendres, fet excepcional, ai, però sí. Bueno, com que el Regina ja el tenim desmuntat, que he vist fins i tot fotografies. Sí, avui he vist unes fotografies a la xarxa que el rètol del teatre Regina ja ha desaparegut. Per tant, veurem què és el que s'hi fa en un futur. Dic que abans que aparegui el Xavi Franquès, aprofitarem per posar ordre i concert amb els oients. Ho fa el defensor i oïdor de l'oient, el senyor Buigas. Senyor Buigas, bona tarda.
19: Bona tarda a tothom. Bona tarda.
18: I Montse, avui no sé quin tipus de queixes han arribat al versió RAC1.
20: En principi és una bona crítica.
18: Ah,
20: és el que pensaríem, a veure, veient-ho a simple vista, sí, però sí que té un punt molt inquietant.
19: No, normalment ho són, d'inquietants. Les
20: ja, però
19: els comentaris que ens fan són sempre inquietants. Sí.
20: Senyor Buigas, jutgi-ho vostè mateix. Sempre m'ha agradat molt el vostre programa. Us he seguit tota la vida.
19: Molt bé, aquí, maco, molt maco. Sí.
20: Està superbé. Però vaig morir la setmana passada.
19: Hòstia, hòstia.
20: Ah, sí, no, clar, és inquietant o no?
19: Hòstia.
18: Com que
20: trobo molt injust que a partir d'ara les dades d'audiència de l'EGM jo ja no pugui compartir com un oient més. Comptar, vull dir. Us he dit que amb ell ja no se'l comptabilitza.
19: Hòstia.
20: Per què? No m'ho mereixo, diu. Es diu Francesc Bonet.
18: Bueno, doncs mira, si ha mort, en pau descansi. Sí,
20: esclar.
18: I...
21: No, bueno, però com ha arribat això? Antes?
18: Bueno, doncs ho heu enviat a... Bueno,
22: com no, perquè ha de querer veure que estava moribund.
19: Com és que has enviat aquest missatge si s'ha mort? Si és que no entenc...
22: Si és mort?
19: El tenim en línia?
18: No, no el tenim... Com el que tenim a mort si està mort? Com si està mort,
22: com el que truqui?
18: Però diu, vaig morir la setmana passada, és mort.
19: Per això mateix, però aquí el primer il·lògic és ell. Que un cop mort ens escriu.
18: Però un mort no parla, aquí. A veure si ho suposo.
20: Però tampoc escriu, però, vull dir.
19: Però li vam enviar per e-mail que ens donés el telèfon i ens el va donar. Aquest tio
18: però un cop
19: no
18: mort.
19: És lògic, aquest tio. Bueno, quina culpa en tinc jo? Anem a veure què ens explica, home. Alguna explicació tindrà. Bona tarda, el tenim aquí en línia, vostè? Hola?
18: És que es diu,
20: no,
18: a veure,
20: no
18: es diu Francesc Bonet.
19: Francesc?
18: Com es deia, és mort.
19: Ah, hola, hola, bones. Vostè està viu o està mort?
23: Bona.
19: Està viu o mort?
23: Perdoni?
19: Si està viu o mort, vostè?
23: Però quina pregunta és aquesta? Clar que estic viu.
19: O si està viu, com és que has escrit aquest comentari?
23: No, perquè el que es mor és el que es mor és el meu amic Francesc. Jo sóc el Sergi. Sergi Mur.
20: Sergi Mur?
23: No mor, Sergi Mur. Us vaig escriure jo aquest missatge.
18: Ah, val, ara quadra.
23: Perquè ell m'ho va demanar.
18: Ara s'entén.
19: I el Francesc fa molt temps que mor o...
23: Bueno, ara fa 2 setmanes.
18: Sí, però si jo ho deia en el missatge, ja ho deia.
19: Ah, va, fa poc.
23: Bueno, no havia dit quan, però sí, feia 2 setmanes. Escolti... Ara avui divendres, no? Fa 2 setmanes.
19: Doncs l'acompanyo en el sentiment.
22: Sento,
19: l'acompanyo en el sentiment.
23: A qui diu que acompanya?
20: En el sentiment, és una manera de...
18: Que l'acompanyem en el sentiment. A part de sort, que demà no és mort, però això...
23: Quin sentiment?
19: El seu sentiment de tristesa, jo l'acompanyo, l'acompanyo.
23: Ah, vostè acompanya el meu sentiment.
19: Sí, jo acompanyo el seu sentiment.
23: Però com ho fa per acompanyar-lo? Es pot acompanyar un sentiment?
19: No, aviam... Jo amb ell no, jo no acompanyo el seu sentiment. És el meu sentiment que l'acompanya. Ah. Això és una cosa entre sentiments.
23: Ah. D'acord, d'acord.
19: Vostè, no, si vostè i jo no hem de fer res.
23: Vostè en realitat no acompanya ningú. És el seu sentiment que acompanya el meu.
19: Això ja ho fan ells, això ho fan ells.
23: Val, doncs em deixem... Escolta,
22: perdoni un moment, vostè...
23: Deixem els sentiments tranquils.
22: Vostè serà amic del mort, però és un... O sigui, realment, és espès de nassos, no?
23: Sí, bastant espès, això ja m'ho deien al pati. Ah, bé, al pati, a l'escola, perdoneu, com sóc espès?
19: Escolti...
23: I és que és el que em... Però veiem, què em preguntaven?
22: És que no ho sé.
23: Com és que el seu... Entre que jo sóc espès i que vostès no van al gra...
19: A veure, la pregunta és la següent. Com és que el seu amic li ha dit que ens enviï aquest missatge un cop mort?
23: No, molt fàcil, perquè quan era viu els missatges ja els enviava ell, ara no pot.
19: No, aviam, no. Jo el que volia saber és què és el que ens ha volgut dir el seu amic amb això de l'EGM, la injustícia aquesta de l'EGM.
23: Anem a parlar no sé, vostès tema. Mateixos.
19: Bueno, és difícil que toma.
23: A veure, ell ja no pot figurar a les estatuts, vostès?
22: Però un moment.
23: Escolti, un moment, sisplau, això és sèrio, eh? A més, ja s'ha mort fa dues setmanes. Si ell era un seguidor incondicional, que estigui mort o viu, és secundari. El que és important és si li agradava o no el programa.
19: Però ara podríem dir que ja no li agrada.
23: Tampoc podem dir que li desagradi. Més que jo trobo molt injust que oients que potser només porten escoltant-vos un parell d'anys puguin comptabilitzar com a oients i, en canvi, ell, que portava tota la vida, no.
22: I tant.
23: Tota una vida.
19: Però ell no ens escolta.
23: Se mor als 90, eh?
19: Ja, però no ens escolta. Si el podíem dir que no
23: A veure, un moment, això no ho sap ningú.

0: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a La Salle, Universitat Ramon Llull, i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinar. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: De bullir, gent que ens truca que els hi falta un bull. Això també ho diré. Anem per la següent trucada o crítica, vaja.
3: Mira, va per tu ara, Toni. O sigui que, noi...
4: Per mi, eh?
3: Sí, sí. M'encanta el Toni Clapés.
2: Ah, mira.
3: No entenc tanta gent que el critica. La ignorància és atrevida. Es diu Rafa Ràfols. Que curiós, també. Rafa Ràfols, eh?
2: No el trucarem, que deu ser un friqui.
4: Vale.
2: No el truquem, aquest, Montse?
3: Com no el truquem?
2: És un friqui.
3: Home, clar que el truquem.
2: Va, que diga el Toni. Està en línia, ja.
5: Hola.
2: Vostè et mira el Toni?
5: Sí, sí, sí, molt, és molt bo, té un gran talent.
2: Li agrada, eh?
5: Sí, sí, sí, sí, és molt bo el Toni. Bueno, és que jo entenc a tota la gent que el critica. O fins i tot se'n riu de tu, Toni. A vegades penso que sóc l'únic que t'admiro, perquè allà on vaig, quan els parlo de tu i del teu talent, la majoria es posen a riure. I es posen a riure.
2: Però tanta gent ja que no li agrada el Toni?
5: Sí, no sé, quan els hi parlo del seu talent i tal, i que el segueixo i tal, fan una rialleta burleta, saps? Yeah. Si tot s'estranyen que l'admiri.
4: És que no vull entrar, perquè estan parlant de mi i queda malament.
5: És que jo parlo sempre bé de tu i no sé, no se'm frenen a conya, no, això no ho entenc.
2: Ah, bueno. S'ho prenen a conya, sí.
5: Sí, quasi tothom que els hi parlo d'aquest tema, però és el que els deia, que hi ha gent que no en té ni idea de tennis.
2: Com?
5: De tenis. Jo sóc un gran aficionat al tenis. De fet, vaig al mateix club que el Toni.
2: Ah, vostè la mira amb el tenis.
5: I clar, jo no em perdo cap dels seus entrenos. Encara que ho faci així de patxanga, jo el segueixo. Vaig observar fa temps que el Toni té un drive molt peculiar, eh? Però és únic. No he vist cap altre tenista que faci un drive així. I un revés descompensat, però hòstia, és admirable i molt efectiu, eh?
2: Ah, sí?
5: No en caga gaires. Crec que molts tenistes el podrien imitar, eh? I és el que els deia, eh?
4: Sí,
5: quan comento a algú l'estil del Toni jugant a tenis, no sé, no... I els dic que m'agrada molt, no sé, riuen, no s'entén. Escolta, Toni, quan t'inscriuràs a un campionat professional?
4: No, és que jo sóc anticampionats. Bueno, bàsicament perquè sóc molt dolent.
5: No, jo crec que si t'animes, en poc temps et fots a dins el rànquing dels
4: de
5: l'ATP, eh?
4: Els
5: 10 millors, tu ja hi entres.
4: Sí, però si vostè diu que em veu el tennis, ja haurà vist que el nivell és pèssim.
2: Bueno, ell més que ATP és EGM, és d'EGM.
5: Ah, és un rànquing de tennis amateur?
2: No, és de la ràdio, el rànquing de la ràdio.
5: Ah, de la ràdio.
2: Són tres lletres també, però de la ràdio.
5: De la ràdio.
2: O sigui, vostè només l'admira com a jugador de tennis, però, eh?
5: Sí, sí, és un crac del tennis, ja l'he dit.
2: I de la ràdio no li agrada? Com ho fa la ràdio?
5: La ràdio... Home, ja sé que s'esforça molt, però, home, fa broma, no?, si m'agrada.
2: No, li dic en sèrio.
5: Si esforça, és important esforçar-se. Bueno, si ho fa com un hobby, està bé.
2: Però ja està.
3: Com una afició.
2: Només t'agrada ja d'això, ja està, eh?
5: Sí, sí, és un crac del tennis, el Toni, això sí que ho és. I també l'admiro molt pel bé que canta a la dutxa.
6: Què?
3: Ah, sí?
6: Home, canta bé a la dutxa?
5: Sí, sóc veí seu, i el sento cada dia, sí, de per revés. Tinc una paret molt fina, té una veu, en riu-te'n del Pavarotti, eh?
6: Què dius ara?
5: És impressionant, té una veu que arriba, eh? Sí, sí, sí, molta personalitat.
2: Penja.
3: Una altra vegada, eh?
2: Home, aviam, ara ja estava anant per uns derroteros que no... Has de deixar fins un cert punt. Hi ha un moment que la tonteria...
4: Ara no deixa de ser estrany que m'espiï quan estic jugant a tennis, que tinc un tennis molt justet.
6: I a la dutxa.
3: A mi això m'inquietaria bastant, eh?
4: Sí, no, i a la dutxa, i en canvi a la ràdio no...
3: Ja, no sé.
6: És una mica estrany tot.
4: No sé per què em dedico.
2: Tot és estall, sí, és estall, sí.
6: Deu ser maricón.
2: I sort que penya.
6: Segur que t'has fotut un forat amb una broca i es grava la pitxa.
4: Bueno, va.
6: No, jo sóc vidu.
3: I què té veu?
6: I mort, pràcticament. D'aquí cap avall sóc mort, ja. Així entro cap avall.
2: Molt bé.
6: Qui més truca?
2: Vinga, va.

0: pelota. Anem per l'última trucada.
1: Sí, sí.
2: Està dirigida al temps afegit.
1: Ah?
2: Hauríeu de deixar d'especular i no parlar més del cas Julián Álvarez.
1: Mira, jo també estic d'acord. Ja. Estic tip del Julián Álvarez.
3: Sí, perquè que no vindrà, eh?
1: No vindrà.
3: No vindrà i ens donarà passar.
1: No vindrà i ni ganes.
3: És com el Nico Grillians.
4: Exacte.
3: Com el Nico Grillians.
2: Sí, sí, sí. Ni de Julián Álvarez ni de cap altre cas. Sí. Limiteu-vos a donar notícies de coses que hagin passat.
1: Això, està, això, està bé, això,
3: sí,
1: amb això estaria d'acord.
3: Sí, senyor. I Alexa Putella està per no acabar parlant mai més. D'acord.
1: El... Com es diu aquest oient, Montse?
2: Ramon Claret.
1: Ramon Claret.
0: Molt bé, Ramon. El tenim, està sí. en línia, Ramon?
1: Sí, hola, diu, bona tarda. L'Anabel Luna em diu que sí.
5: Hola, bona tarda.
1: Hola,
5: tarda.
1: Hola Ramon, què tal?
5: Bé, bé, bé.
1: Escolteu el temps afegit, eh?
5: Molta calor, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Què contesta, com els burros o què? Que va,
2: va home, sí, però no li diguis home, així, home, home, que has de tractar una persona.
1: Home, li faig una pregunta, sí, sí, sí, sí. Bueno, escolta,
2: sembla
1: que s'entregui de sobre, sobre que intento ser agradable.
5: No, és que fa molta, és que no tinc aire condicionat com vostès, jo.
0: Ah, que està
1: però ha trucat per l'aire condicionat o per què ha trucat?
5: Si vostès estiguessin a 35...
1: No, no, ja ho entenc.
2: Ja ho estem,
1: no, no, és duríssim, és duríssim. Ah, estic d'acord amb vostè, sí, sí.
5: Però no estan d'acord amb mi, no?
1: De què?
0: Sí, d'això de l'Àlvarez.
1: O de l'aire condicionat.
5: Escoltin, jo he fet aquesta crítica...
1: Sí, de l'Álvarez, de l'Álvarez.
0: Sí, que parlem massa de l'Álvarez, sí. Abans no s'ha fitxat sí, ni res.
5: Exacte. Sí. Perquè és que no hi hauria d'haver ni aquest cas ni cap cas, sap? Ni cas Julián, ni Messi, ni cas Ferran, ni res. Necessitem fets, notícies de coses sí. que hagin sí, passat. Sí.
1: Va, fets, no paraules, com deia José Montilla.
3: El millor president.
5: I si passat el Mundial l'acaben fitxant, quan sí. hagin firmat, feu la foto de rigor i ens ho comuniqueu, eh? Sí, sí, sí. Hem fitxat el Julián, o el Manganito, o el Fulanito. Mentrestant, deixeu de marejar la perdiu.
3: Ja era hora que ho parli clar. Sí, senyora.
0: És un clar cas d'intrusisme professional, perquè això hauríem de fer els futuròlegs. Saber, saps? Parlar del futur, quan sigui un...
5: Ah, exacte, això és com si vas a un restaurant i en lloc de donar-te la carta et comencen a dir, bueno, podria ser que hi haguessin uns rovellons, però encara els hem d'anar a collir perquè igual, com que no ha plogut, no? O potser hi haurà un escamarlà que igual el pescarem, si és que està, si l'agafem així, no? Que l'agafem una mica així, que està barat. Home, per favor, doni'ns la carta, digui'ns quins plats hi ha. I anem al tema, collons.
0: Sí, té raó. Jo, mira, el Marc sempre la carta en blanc, tu. I si es portava el que volia. A vegades la carta, posats a dir a carta, era un comodín. Posava una carta que era un comodín. I ja portava el que volia, saps?
5: Això passa igual que les punyeteres eleccions, eh? Que deixeu de fer ja programes especials que duren tot el dia abans, el dia després. No cal que ens vagin avançant resultats amb un 1% de l'escrutini, amb un 2,3% de l'escrutini, el resultat serien tal. Espereu-se una miqueta, que votem tots, votem tranquil·lament, amb el súper, que et van fotent els paquets allà, que també hi ha el senyor al costat que et va tocant els collons allà, que al final et tiren els pots pel cap, però ens esperem, votem tranquil·lament, i quan se sàpiga el 100% de l'escrutini, collons, doncs ens informeu. Mira,
0: tota la raó,
5: tants diputats per l'altre.
0: Tota la raó.
5: I mentrestant, hòstia, que et fotin una pel·lícula.
0: Sí. Tota la raó. Sí. Especialment de les campanyes electorals, que encara és pitjor. Campanyes electorals són promeses que no es faran.
5: Exacte.
0: Perquè encara l'Álvarez encara el poden fitxar. Igual la fitxen. Però la promesa electoral és que segur que no la compleixen.
1: No.
0: I allà estan allà perdent el temps. Tota la raó.
1: Senyor,
0: vostè és la persona més clarivident que ha trucat.
5: Moltes
0: i tot, encantat de despatxar el telèfon.
1: Jo estic molt d'acord amb vostè pel que fa a la jornada electoral.
0: Sí.
1: Perquè a més, clar, els tertulians comencen a fer unes conclusions, després es gira primer els sondejos.
0: Jo estic molt d'acord amb tu, que li donis la raó amb
5: ell. I qui ho paga, això? Qui ho paga, tot això? Tot aquest desplegament, els focus, els quantos, aquest, el sou dels periodistes, que si no, que sembla que aquest... Els sondejos que fan, també, la gent... Vostè qui votarà? Esperi un moment, collons! Esperi un moment, m'ho ha preguntat una
2: vegada. Està
5: molt nerviós. Està molt nerviós. Està molt nerviós. Vostè qui votarà? Per l'amor de Déu.
0: Mira, li diré una cosa, té tota la raó. Penja un moment.
1: Però
2: com penja?
1: Perquè l'ha penjat.
0: Ja he penjat.
1: Una conversa que teníem interessant, una vegada que estem d'acord amb l'oient de tot el que deia.
0: Sí, estava d'acord.
1: Però per què el penja?
0: Però la trucada s'ha d'acabar en un moment o altre, no?
2: Però així, s'ha d'acabar així.
1: Però abans s'ha d'acomiadar, a més, un oient que...
0: No t'equivoquis. Acomiadar-se és avançar una cosa que encara no ha passat. Això és el que deia ell. Si tu t'acomiades, quan t'acomiades, què estàs dient? Ara penjarem. Però encara no has penjat, estàs anunciant una cosa que no ha passat encara. I a vegades la gent s'està acomiadant i se'n va acomiadant i no marxa.
1: Sí, això
0: no es compleix.
1: Això sí que passa.
0: Jo he fet el que em va dir ell. Primer penjo i després dic que he penjat.
1: Bueno, sí, clar, sí. Home, vist així, no li falta raó.
0: Sense acomiadar-me perquè estàs avançant una cosa.
1: Sí que hi ha gent que comença a dir, bueno, escolta...
0: Ah, marxem.
1: Sí, bueno, ens veiem.
2: O gent que fa entrevistes i diu per anar acabant, no?
0: Per anar acabant.
1: Bueno, això ho dic jo perquè és una manera d'acabar. Sí. Bé, senyor Buigas, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: En uns moments, Xavi i franquesa. Fins ara mateix.
4: Pille. vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
6: Els dissabtes i els diumenges...
7: Esquerra, dreta.
8: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
9: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
6: De 7 del matí a 2 del migdia...
10: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
6: Via lliure, amb Xavi Bundó.
11: S'ha torçat el peu,
12: avui.
11: Venint aquí.
13: És que l'edat no perdona.
11: L'edat castiga.
14: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
6: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.

0: tot, vinga, ja entrem en matèria amb el gran Xavi Franquesa, el rebem com es mereix. Franquesa, de nou, bona tarda.
1: Bona tarda, un altre cop a tothom i a tothom.
0: A veure, perquè, com sempre, el Franquesa és un pot que cobres i a partir del pop ja no hi és top. Per tant, bueno...
2: Saps aquells pots que hi havia antes?
0: És que veus, que clar, si no podem parlar... Clar.
2: No, però hi havia aquells pots que sortien com unes molles.
3: Sí, com unes unes llaunes. Sí. Amb un ull o un ninos.
0: Bueno, perdona,
4: Ja pot començar.
0: El nivell és...
4: Ja pot començar. Senyor Franquesa, ja pot començar.
5: No, volia començar amb diverses coses, però no em vull oblidar que el que faré, si us sembla bé, tot i que correm el risc de no poder arribar a aquesta part. Però jo la llenço ja,
0: val,
5: i així d'alguna manera ens motivem per arribar fins aquí, d'alguna manera, amb el plantejament que havia fet avui. La pregunta que plantejo als oients, les oientes i els oientis...
0: Vinga, atenció, si esteu en algun bus... que tira de Barcelona, doncs hi podeu participar, el del costat, el que va...
5: Sí, conduint en principi no.
0: Exacte.
5: A no ser que aneu amb un Tesla, que d'alguna manera sempre pots enganyar la màquina, però no cridem el mal temps. Bé, quina creieu... És un tema que és molt actual, molt genèric al mateix temps. Quina creieu que és la beguda més refrescant de cara a l'estiu? Ja només us dic que si preguntéssim a la gent que hi ha aquí a l'estudi avui, les 380 persones que han vingut, segurament... trobaríem com a mínim 8 respostes diferents.
6: El nitrogen líquid.
5: El què?
6: El nitrogen líquid és més refrescant.
5: Per esferificar, no?
6: No, també un nitrogen líquid i queda refrescadíssim.
5: Bé, t'ho dic perquè anirem fins aquí, d'alguna manera.
0: Sí, jo la tinc, però ja te la diràs quan sigui el cas.
7: Ens poden respondre o bé a través de la xarxa X o enviant-nos un mail a versió@recu.net.
5: I si se'ns envien un fax quedarem al·lucinats, perquè voldrà que sigui que són gent...
7: Crec que no en tenim, de fax,
5: Bé, no t'ho dic. Ah, i després, aprofitant que, clar, refrescant la beguda de set de cara a aquest estiu, bueno, l'estiu, que és un previ a l'infern...
0: Bueno, el que vindria a ser allò que en diuen un tinto de verano, per exemple, que és...
5: Jo trobo, precisament, el tinto de verano, que té molta fama d'estiu, crec que és poc refrescant, en realitat. El vi, en general...
0: Bueno, però aquí està la gràcia del que preguntes.
5: Perquè et fa, clar, i d'alguna manera et fa veure més vi. És refrescant, o diguéssim, és molt profitós pel que es dedica a l'hostaleria, que tu
0: quan vas a una cocteleria, jo abans això ho teníem mal entès, tu demanaves un, no sé, el martini o un còctel, no? I aleshores et portaven un platet amb fruits secs. I aleshores tu et menjaves...
5: Anaves amb una set terrible.
0: No, però clar, el que es deia en aquella època era per baixar l'alcohol.
5: Ah, per anivellar,
0: diguéssim. El fruit sec, a nivell, baixa l'alcohol i em pots demanar un altre. Però no. Després vàrem saber que era perquè tinguessis una set i en demanessis una altra.
3: Com si t'haguessi picant sal de la babajilla.
5: Però això ho feien els pubs de poble.
0: No, encara es fa moltes... Donen allò, saps, uns cacauets i tens gana i vinga.
5: Extra salat, a més, perquè poses el cacauet després, mentre no veus, li tiren sal, li van tirant sal. Bé, t'ho dic... Ah, sobretot, molt important, aquesta gent que utilitza conceptes molt rabiosos, gent que no, tornant allò de l'essència d'aquesta secció, això sí que no, aquesta gent que es refereix a d'altres persones dient són éssers de llum, són els mateixos que per referir-se a altre tipus de persona, que també voldria haver vist jo el dia de l'apagada de l'hospitalet de 22 hores, aquests éssers de llum que haguessin vingut, s'haguessin agafat de la mà, haguessin fet una vora al costat del parc i ens haguessin donat llum. Però és bo que no en tenen, de llum. Després hi ha molta gent que diu, no, aquesta persona és estiu. Aquesta persona és estiu, com refereixi, que és un caràcter agradable. Per tant, a partir d'ara, el que es refereixi a algú altre com aquesta persona és estiu, vol dir que és una persona de merda, m'entens o no? Una persona agobiant, irritant, persona habitable. Perquè no ho trobo com algo positiu, que aquesta persona és verano. No ho trobo. Per mi, a l'estiu és algo... Jo, té connotacions completament negatives a partir d'ara. Efectivament, una puta merda. I ja entenc que hi haurà molta gent en contra, que precisament tota aquesta gent té begudes refrescants per passar aquesta època. Dit això, aquesta setmana he estat a Madrid, no vaig venir dimecres.
3: Molt bé.
5: he hagut de canviar el dia, però ara m'ha dit fent el nyordo. Estic fent el nyordo.
3: Sí, aquest programa és una col·lecció de tifarades.
7: Escolti, per favor.
3: I que el fumet és com els avions aquests de l'exèrcit que fan la bandera espanyola, però el fumet de la tifarada fa la bandera espanyola.
0: Bueno, tu ni cas. Tu vas estar a Madrid. Vaig estar a Madrid. A Madrid està ple de catalans. Hi ha més catalans que a Madrid.
5: Sí, i tant, i tant. Home, de fet, hi ha un músic català que va fotre un concertot a Madrid ple de, tot ple de catalans,
0: sí, sí, per el,
5: com era? El, ja t'ho diré.
2: Sergi Cuenca.
5: No, home. El Dausà.
0: El Dausà,
5: sí,
0: i tant.
5: I no és l'únic,
0: A Vistalegre va fer el concert.
5: Fantàstic. Bé, doncs vaig estar precisament gravant el Passapalabra. Un altre cop.
0: Bueno, un altre cop, no, perdona. Sí,
5: home, ja he anat 6 cops, ja la propera ja els dic que m'empadronaré.
0: No, però això vol dir que funciones.
5: No, sí, perquè tu...
0: Perquè si envien el senyor Buigas a fer el Passapalabra, què?
2: Però tu veus, quan estàs allà i t'enfoquen, veus les lletres a la teva cara?
5: Veus les lletres? Ah, vols dir... No, perquè el Rosco tu no el fas. De fet, ja n'ha eliminat el Rosco, que jo no ho sabia, vaig arribar allà. El Rosco l'han tret.
0: No, perquè no el poden fer.
5: Ah, es veu que tenen una denúncia.
0: Han perdut els drets.
5: Sí. Però ara els hi han tornat a denunciar judici, perquè es veu que el que estan utilitzant, que és com un... ahorcado, que allò, el joc de l'ahorcado...
0: També és dels altres.
5: Es veu que tampoc els agrada que ho facin, no? Per tant, és una miqueta tot estrany. Però en qualsevol cas, el programa segueix funcionant, com ho tiro, no ha patit d'audiències. Vaig coincidir, aquí és on te vaig, per això t'explico l'anècdota, perquè no és rellevant que hagi estat el Passapalabra. Evidentment, només encertant les preguntes que tenen a veure amb la música, perquè l'altre ja vas amb el cervell tan refregit que és possible que no donis ni una. I una cosa que siguis idiota i l'altra que ho demostris. Per tant, és millor fer cucamona, per així despistes una miqueta.
2: Cucamona.
5: Sí, la cucamona sempre despista. I amb qui vaig tenir
0: l'honor
5: de...
0: Compartir programa?
5: Compartir i competir, en aquest cas, amb la Marta Torné.
0: Què dius?
5: Vam coincidir amb la Marta Torné.
0: Home, un aplaudiment.
5: Sí, un aplaudiment.
0: Home, Marta! Va fer molt bé, va fer molt bé.
2: Molt bé!
5: Vam quedar 2-1, li vaig guanyar 2 preguntes musicals, la tercera, diguéssim,
0: la Marta Torné és estrany perquè ho presenta...
7: L'eufòria.
5: Sí, per això, jo dic, home...
0: Molt raro, això. Sí,
5: és raro perquè ella té un coneixement musical brutal. Però jo vaig estar hàbil aquí, vaig fer la puta i la Ramoneta, i va estar bé. El tema és que, t'ho dic, perquè vam fer per primer cop, el Toni Clapés ha sigut mencionat el Passapalabra.
0: Ah, dius,
5: sí, sí, vam fer una promo. Sí,
2: a la T o a la C?
5: Com la T o la C?
2: Em va sortir.
0: Com la T.
2: La T.
5: Por la T. Has vist, clar.
2: Hola, d'Antonio.
5: Sí, la d'Antonio.
0: Home, però quan surt el programa?
5: Aquest, concretament, si no vaig errat, surt el dia... crec que els que vam gravar, els hem gravat aquesta setmana, sortiran el 27, 28 i 29, doncs serà la promo...
0: De juliol.
5: De juliol, home, aquest mes encara, no sé si estàs de vacances o no.
0: No, estic fora, però és igual.
5: No, però vam fer una promo, t'arribarà, perquè vam fer una promo extraordinària.
0: No, escolta...
5: La Marta, i he comentat allò de la Marta, perquè la Marta es va assumar aquest carro...
7: Home, clar, ella també...
5: De lògic, i vam parlar de futuribles, de projectes, etcètera, etcètera.
0: Ho tallaran.
5: I, vull dir, ara ja ho sap no només Catalunya, Toni, sinó també ho sap... Espanya.
0: No, escolta, jo m'ho he apuntat el dia 27...
5: Sí, 28, 29, 29.
0: Ah, 29
5: el 27 és... fa el primer, però em sembla que és la promo és el tercer.
7: Atenció al que diu el senyor Marcelí, perquè...
5: Per què ho tallaran? No, home, no.
7: Pot passar això, eh?
0: No, home, no. A veure,
5: passa palabra.
3: Jo no m'ho miraré. Ja ho sento, però no.
5: Bé, doncs...
0: Sí, jo sí que m'ho miraré. Què fan, a les 8, no? Cap a l'hora de les 8.
5: Sí, no.
0: Bueno, és igual. Aniré a l'aplicació d'això.
5: Bueno, i si no, ja et farem passar l'enllaç.
0: I aleshores ja m'ho miraré. Sí, home, sí. Ah, doncs moltes... I què?
5: No, bé, com sempre.
0: Veu deixar...
5: No puc donar... Clar, hi ha un contracte que has de signar que no pots explicar.
0: No, dic que si em veu deixar bé o...
7: M'interessa el que veu dir d'ell.
5: No. I escolta, el Roberto Leal et va enviar...
0: També?
5: Sí, home, sí.
7: Què dius?
5: Et coneix perfectament, saps perfectament qui ets, el Roberto. No sé si l'heu tingut en aquest programa, a la casa sé que ha estat.
0: Crec que sí, crec que algú...
5: No, ell et recorda perfectament.
0: No, sí.
5: Sap perfectament qui és. A més, la seva dona és catalana, es veu que és gran seguidora.
3: Ah, sí? Ah, molt bé.
5: Sí. Ara sí.
0: Bueno, això és com l'altre dia que va venir la Mamen.
7: Mendizábal. Ho
5: has dit bé. A la cinquena, Bravo!
0: A brau passat,
5: Clar.
0: I resulta que en tenia el català i parla una miqueta.
5: Perquè el marit, el Ponseti...
0: És el Ponseti.
5: Clar, sí, aquí clar. Tot va per vincles
0: familiars. També és català, vull dir que clar, sí, sí, al final sí. Aquí...
5: Doncs escolta, parlant de coses catalanes, ja vaig tornar, vaig viure, he viscut, ara que parlàveu sí. del tennis, etcètera, sí, etcètera, sí. Lo del Tour.
0: Ai, què?
5: Ni el ciclisme.
0: Ho vareu disfrutar, no?
5: Mira, jo, la farsa del Tour de França per Catalunya...
8: Ah, però què dius?
5: Acabem-la ja. O acabem-la ja, o proposem-la cada any, perquè, escolta, el que sí que hem vist, que, escolta, tu ja pots anar a l'Ajuntament a tocar la pera, que dos per tres pots fer queixes, pots anar a totes les institucions que tu vulguis, demanant que millorin l'estat de, diguéssim, l'asfaltat dels carrers del teu barri. Fins que no passa el Tour pel teu barri, tu tindràs uns sots i uns arbres d'aquests que treuen arrels, que vas amb un dia despistat en la bici i et fots l'hòstia del segle, perquè, clar, jo salta pels aires. Escolta, a les zones on més que més toco jo, que són Gavà, Castelldefels sí. i l'Hospitalet Town, totes aquestes zones on va passar... Escolta, ho van deixar tot perfecte. Tan bé ho han deixat que els hi ha fet cosa treure les tanques, encara estan posades. Quants quilòmetres de tanques van utilitzar?
0: Ui.
5: Noves, perquè les que hi ha a l'Hospitalet no, estan encara ja totes apiladetes. Noves! Que dius tu, home, si les heu de cobrir en publicitat, perquè no podíeu haver utilitzat les de la cavalcada de Reis?
0: I tant.
5: Perquè n'han fet tot de nou. No sé qui és el tio que les ha fabricat, però aquí ha fotut un bragatasso. Ha fotut un bragatasso la fàbrica de tanques, sí, perquè sí. Serà que no hi ha tanques. Hòstia, Barcelona és una tanca en moviment, sí, perquè sí, tots sí, són sí, obres. Sí, sí. Ja resulta que pel Tour no hi havia tanques.
0: Bueno, sí, sí.
5: Unes noves
0: et dono fe, perquè jo, que tu dius que no, però jo vaig anar a veure el matí havia d'anar a fer allò que m'agrada aquesta paraula, que és incorrecte, els recados.
5: Recados.
0: Si no,
5: però
0: l'hem d'incloure en el diccionari de...
5: Si us plau,
0: Els recados, i vaig haver de saltar tanques perquè la ciutat estava... Bueno, estava dividida.
5: No,
0: o sigui, semblava l'Alemanya de la República Federal Alemanya amb el mur, i després hi havia la República Democràtica Alemana.
7: Impossible,
0: o sigui,
7: no?
0: Bueno, havies de passar per un salvoconducto que t'obria uns xicots...
2: La Porta de Brandenburgo.
0: Exacte, llavors et deien, vinga, el salvoconducto, vinga, ja podeu passar, i passaves. I al matí ja vaig veure que totes les tanques, totes noves, totes.
5: Totes?
0: Totes. Tot
5: és fantàstic.
0: I després a la tarda vaig dir, bueno, això s'ha de veure, aquest espectacle, no ens el podem perdre. I vaig anar al carrer Ogo a veure com passaven, i també totes les tanques, totes, preciós, totes noves.
2: Preciós.
0: I ara encara hi són.
5: No, sí.
4: A casa en vam agafar una.
5: Home,
7: però
5: per
7: què vol una tanca?
5: Home, és com un somier improvisat.
4: Com a record. Vam posar al mig del menjador.
7: Ah, molt bé.
0: Llavors, com es record la tanca?
5: Home, hi ha gent que de les Olimpiades va guardar un covi, del Tour una tanca.
2: I li poses una malla.
4: I no, vam posar...
0: Sap on la pot posar la tanca? De capçalera del llit.
4: Ah, també?
5: Home, doncs ara que es porta el rotllo industrial, ojo, no és...
0: No,
7: perdona, Toni, això que has dit...
5: No.
0: Què ha passat?
7: No, què ha passat? Que això podria convertir-se en una tendència.
0: Bueno, i tant. És que les tendències comencen en el més absurd.
7: Sí.
0: Jo l'altre dia, mira... molt ràpid. Jo l'altre dia em vaig anar a fer un electro per variar de moltes coses que m'he de fer.
5: Per coses teves.
0: Coses meves.
2: I falla el
7: coro.
0: Falla tot. I l'infermer em va dir, ui, pèl, malament. I va començar a depilar-me i em anava fotent les enganxines.
5: Ah, sí?
0: Perquè no
5: enganxava. Sí, això és fantàstic.
0: Llavors em va deixar com si... com si fos un
3: dàrmata.
0: Un tapís era un de topos.
5: Eres com el floquet de neu, que tenia pèl a tot arreu, menys aquí a la pitrera.
0: No, aquí tinc topos. O sigui, saps? Clapejat.
3: És com les gatetes. Les gatetes tenen la mamella al voltant sense pèl.
0: A tot de zones...
3: Sí, és una gata.
0: Ha quedat clapejat.
5: Home, el de clapejat està molt bé,
0: clar, i aleshores... L'infermer em va dir, bueno, doncs ara et depiles tot. Però jo vaig dir, no, millor marcar tendència. I ara potser es posa de moda que la gent que té pèl es facin unes ronxes.
7: Però ara tu quan vas a banyar-te sortiràs a banyar-te amb aquest...
4: Eres un dàlmata.
0: no tinc cap problema, ja ho he fet, eh?
7: Amb les
3: mamalletes de gata.
0: De clapes.
4: Però quin mal hi ha? Quin
0: mal hi ha? I potser marco tendència. Com va néixer el primer piercing? Pues algú que estava fent una... Estava
4: ladrant un quadro.
0: Un Ferrari.
4: Un serraller, sí.
0: Un serraller, se li va escapar un tornillo i li va anar el tornillo a l'orella. I, hòstia, el tio va arribar a casa i va dir no t'ho toquis, que et queda bé. I a partir d'aquí va néixer tot el món del piercing.
5: Sí, sí, així és.
0: Són així, aquestes coses.
4: Nota que ets periodístic, que parles amb propietat. Sí, molt bé.
0: Bueno, tornem al tour.
5: Em vaig adonar, tornem al tour, quan estaven asfaltant.
0: Però els vas veure passar o no?
5: No m'interessava en absolut. Però ara et vull... Ho vaig veure perquè era inevitable. Anava tot ple, tots els mitjans de comunicació. Bé, deia que han assaltat Castelldefels, que va a Hospitalet, i em vaig fixar en un detall importantíssim, que els que porten... hi ha uns que posen el quitrà, i després hi ha els que porten la màquina, el toro, que li diuen, amb el rodillo, amb el rodet. Aquests que van amb el rodillo per xafar el quitrà.
0: Allò que se'n diu en castellà, la pisonadora.
5: La pisonadora, exacte.
0: En català no sé com es diu.
5: Però hi ha dos tipus de pisonadora que n'he vist, que és una, la gran, aquesta, la de carreteres, perquè una cosa, la de carretera, la d'autopista, i després la de carrer. La de carrer és més petiteta.
4: És més petit.
5: És més portable.
0: Però un moment, la de carrer és aquella que té les rodetes més petites?
5: No, simplement que el rodillo és, diguéssim, més estret.
0: Perquè n'hi ha unes que tenen, que són com 4 o 5 rodetes.
5: Sí, però n'hi ha les de polir, eh?
0: Sí, aquestes de rodetes, aquestes fan bultos, que em fan molta angúnia a mi, bultos a l'alquitrà.
4: Fan bultos?
5: Fan el grumoll, vols dir? Fan grumoll.
0: No, fan com uns bultos com si tinguessis la varicel·la.
5: Hosti.
0: Llavors, a mi m'ha marcat molt la meva infància aquest tipus de sensacions.
5: I l'olor?
0: L'olor m'agrada.
5: A tu ets... És com jo, hi ha gent que li agrada l'olor benzina del quitrà.
0: En lloc d'haver-hi fumadors de porros, hi hauria d'haver-hi llocs per anar a esnifar, ensumar, al quitrà.
5: No! No, està bé, proposem.
0: Sí, sí. Mal al quitrà. Hòstia. Això és aire.
4: I quines sensacions tens?
5: Pues, el quitrà.
0: T'obre el poro.
7: Apisonadora és piconadora.
0: Piconadora.
5: Doncs bé, he vist que els que porten les piconadores de xafar quitrà són els que abans anaven... de peu als autors de xoc. No sé si us en recordeu que hi havia un tipus d'individu amb samarreta Imperi, blanca, pantaló catxuli apretat, taxà, amb cinturó passat completament de forat, acostaven a ser primets, amb tatuatge supergarrulo, cadena d'or... Una cosa que s'ha perdut és el No m'olvides. Se'n recordeu, No m'olvides? Jo me'n recordo, al meu barri n'hi havia un que era molt despistat, en lloc d'un No m'olvides, portava un No m'acuerdo. Però encara hi ha gent que porta... I són aquells que abans estaven a les fires, als altres d'això, ara porten les piconadores. Són ells. Ho porten amb una maneta. Els altres van protegits amb gorros, manguitos. Van amb manguitos pels braços, pel calor. Ells els hi sua el papo. Ells van amb samarreta tirant, sense cap tipus de protecció. 58 graus a sota els ous, perquè bàsicament és el que puja del quitrà, els hi sua el pap, els hi és igual. I això és fantàstic perquè està... gomina, acabada de posar, i ullera de sol molt fosca. Sabeu quina ullera parlo? És aquesta ullera completament pràcticament opaca, saps el que vull dir? I plena de merda, molt editada, perquè quan tu toques quitrà, toques guant i d'allò, aquella editada no es treu de l'ullera.
4: Va millor pels ulls perquè no entra tan sol, amb la merda acabes...
5: Efectivament, fa una capa.
0: Aquesta maniobra amb la mà...
4: Amb una mà.
0: I perdona, amunt i avall, o sigui, vull dir... Endavant i enrere, demana enrere.
5: Sí, van de cul, també són d'aquests que amb una maneta, porta'm una maneta, miren cap enrere... Em va semblar fascinant.
4: No
5: hem recuperat,
4: no pinxen mai,
5: Pensàvem que l'havíem perdut...
4: Com? No punxen mai la roda.
0: No, la
4: picadora. No tenen gat per si punxen.
5: O sigui que el garrulo d'auto d'això, que pensaven que havies aparegut, no l'hem reubicat com a quitrenador.
0: I ara qui hi ha l'auto de xoc?
5: És que, clar, no sé qui va.
0: El hijo. Hauríem d'anar un dia a veure qui hi ha. Bueno.
5: Sí, que de fet també quin tipus de persones érem nosaltres, que estàvem pendent quan anàvem a l'auto de xoc a veure quin era el que corria més al tanto, que era una cosa tristíssima de fixar-te a veure si el verd o el blau corria una miqueta més que els altres. Una cosa tristíssima.
0: Amb els cotxes?
4: Dels autos de xoc.
0: Sí, n'hi havia que no anava.
4: Jo li deia a un fill, agafa aquest que corre més.
0: A vostè li deia el son fill.
4: Jo buscava la sortida, si podia escapar-me d'aquell quadrat.
0: Del quadrat aquell. Del rectangle, dels autos de xoc.
5: D'aquest servia córrer més. De la malla m'espurna.
4: D'aquest servia córrer més i no podia sortir d'allà. Jo buscava la sortida i no hi havia manera.
5: He estat analitzant, Toni, el fanàtic que va veure el tour. El tipus de persona, com tu, que decideix.
7: Aquí hi ha uns quants, que, aquest
5: persona,
7: programa,
5: persona,
7: eh?
5: No, no, vull dir, ara entraré a tot drap aquí, eh? Vinga. Està, bàsicament, hi ha molts diferents tipus de perfils que van a veure el tour. Però em vull centrar amb el que va en bicicleta i equipadíssim per demostrar que ells també gaudeixen patint a 48 graus de temperatura sortint a l'estiu, al tanto perquè és l'única disciplina on la gent va com a protagonista. No sé si m'explico. És a dir, va gent a veure el tour disfressat completament de ciclista amb bicicleta professional, bidó, ulleres posades a l'inrevés, això sí, sí. Hi haurà algú que t'ho corroborarà, sí,
0: aquí el...
5: la porten al front, les ulleres al front, però donades la volta de l'inrevés, sense cap sentit.
8: Els seguidors de futbol no van amb la pilota.
5: I ara, tu has vist algú anant al godó amb la raqueta i una cinta al cap? No? Perquè seria ridícul. Tu has vist algun tio anar al futbol amb la pilota i les espinilleres? Pots anar amb la samarreta com porta aquest nano, però no vagis amb botes. Tu has vist al Camp Nou gent amb botes d'atac? No. Però ja està. Pues no facis el tric, no vagis amb la bicicleta.
0: Això tens tota la raó.
5: No cal. Després hi ha el que, al tanto, el que acampa a la vora de la carretera.
3: Sí, con la ruló i la parabòlica.
5: Sí, aquest és el meu preferit, sí. Perquè...
3: I saluda.
5: Ara, per veure passar els corredors, 15 segons, però al tanto perquè ells ja hi són des de fa 3 dies, Són 15 segons el que gaudiran, però fa 3 dies que han muntat una tenda quechua, tenevera, cadireta plegable, fogonet, generador... Al tanto perquè si el tour es cancel·lés, ell continuaria ja fins setembre. Perquè fan una mica... No, és un assentament. És un assentament. Vull dir, són gent que potser diu, bueno, doncs que m'empadronin aquí, ja va, i a més estan en un racó de la carretera on no hi ha cap tipus de servei.
0: Per tant, no, clar, que
5: és allà... Es pot imaginar el que hi ha 5 metres més a baix, és a dir, és millor que no vegis. Ara és l'època en la que floreixen, la seva època preferida és primavera i estiu, una època que de fet van sortir al tanto a les 2 de la tarda, és possible? A les 2 de migdia? La sortida al tour a Cambrils o Tarragona va ser?
0: Bueno, aquesta sortida ja no la vaig... Jo vaig seguir la cronometrada, perquè com que visc a Barcelona, vaig veure la cronometrada de Barcelona, que van sortir a les 5 de la tarda, que aquella una solana que quedava... Jo no sé com aguanten aquesta gent. I la de Cambrils crec que va ser...
7: La de Cambrils.
0: A les 2, correcte. Sí, m'ha confirmat la Lujas que a les 2, sí.
5: I després, a les 2, la mitjana eren 42 graus aproximadament. Hi ha algú pitjor per les altes temperatures que la licra? Segur que no! Aquesta gent que va amb licra a 42 graus són els mateixos que a casa tenen un sofà d'Sky. Que tu fots una migdiada en sofà d'Sky en ple estiu i quan t'aixeques tens com el mapa de Catalunya a l'esquena.
3: T'han de portar la Vall d'Hebron.
5: Tu, hi ha gent, sí, t'han de portar la Vall d'Hebron perquè a l'Sky, quan toca dermis, es fon. No hi ha producte que tregui l'Sky de la pell. Jo vi gent aixecar-se d'una bona migdiada i arrencar trossos de Sky, al tanto. Vull parlar també dels ciclistes de diumenge. Ara entendreu per què especifico lo dels ciclistes de diumenge, perquè tu els veus venir de lluny, perquè són gent que intimida, perquè no van d'un en un, els ciclistes no van solitaris. Així com el runner...
0: Bueno, van en grup, no?
5: Així com el runner,
0: sí.
5: O l'avi passejador. L'avi passejador és aquest que va amb una gorreta de Caja Rural de color verd, amb un bastó i va caminant per la vora de la carretera, a un pas... Que dius, no és el caminar monger de Rajoy, us en recordeu?
3: Pues sí.
5: Que dius, ni corre, ni és marxa atlètica, ni va caminant.
9: Va fent.
5: És un híbrid.
9: Va fent.
5: Va fent i amb un pal.
0: M'ha agradat molt el detall de la gorra de Caja Rural.
5: La coja, una, és que quan tu pilles ja gorra de Caja Rural, de cul, et dic una cosa, tu entres a Vinted, estan buscadíssimes, És un element kitsch, ara mateix, que igual valen 30 euros, ara mateix, Abans te la regalaven, i tant. No sé si encara queda alguna oficina de Caja Rural.
3: Sí, alguna queda, sí.
5: Ho hauríem de preguntar. Més,
3: jo la tinc,
5: que...
3: Jo la tinc,
0: Sí, home, no esperava menys.
3: I com lo yayo, que no la renten mai. Que tiene ahí...
5: Sí, ha de tenir substància.
3: Sí.
5: I si algun dia vas curt, la fots al caldo i venga. De fet, el ciclista, quan ja és veterà, perquè vull parlar del ciclista veterà, el ciclista de diumenge, que ja és una persona que ja s'ha posat com un gat capat. Vull dir que ja està a punt d'explotar, sembla un xopet en si mateix. En català, xopet, que m'agrada més, xopet.
0: Però, això sí, a dins el traje aquest que deies...
5: De licra. Aquest... Licra colgandera, perquè ja la licra, quan l'has donat de sí, i són gent que són tenen els ous colganderos. La licra colgandera és el pitjor, que, o sigui, és el més antiestètic que existeix, que tenen cos de cadernera, us heu fixat o no? Tenen cos, o sigui, és com tenen panxa i després tenen de petit. Clar, van amb bici perquè no tenen collons de caminar amb aquelles potes, m'entens o no? Sí, sí, és tremendo.
0: M'agrada molt aquesta definició de cosa que darrere.
5: I al tant d'obert, aquesta gent no surt, aquesta gent entrena, queden com a tard a 6:45 del matí un diumenge, 6:45, que aquella hora la resta del país està decidint si es gira al llit o no, o si fa més calor espaterrar-se o posar-se de costadet, i ells ja porten pues, 40 quilòmetres tranquil·lament, dues barretes energètiques, tres converses sobre el vent en contra, això és molt important. Ells, bàsicament, han de parlar contínuament sobre el vent en contra. Avui hem patit molt, Avui hem patit molt vent en contra. Vera negatiu. Però a veure, si vas amb bici, que ningú t'obliga, per altra banda, podries a casa amb un cafetet en llet, tranquil·lament una torradeta, i llegint sobre el Mercato del Barça, el Mundo Deportivo, perquè això és el que hauria de fer una persona d'aquesta edat. Ells no, ells estan... Després estan les parades, Això és molt important, perquè bàsicament l'estratègia està anar fent les parades importantíssimes, perquè no hi ha ruta sense parada estratègica al bar, arriben tots, i al tanto, aquí és on t'anava, que arribarem justos, però arribarem. I acostumen sempre, com a beguda refrescant, com a refrigeri, un ciclista normalment està estipulat que demanarà sempre posa'm una clara. I aquí és on te vaig, perquè hi ha un tema, perquè aquí hem fet investigació, al tanto, perquè ara, jijijaja, cos de cadernera, el xop... anem a tema. Aquí sí, aquí ja apareix la famosa clara, la Radler, també se la coneix com a Radler.
0: Sí, sempre la beguda prioritària o la que més es demana és una clara.
5: Sí, i conec un lloc, perquè clar, jo he rajat ara dels ciclistes, però és que jo m'he vist amb aquesta lliga, també. És que jo rajo de moltes coses que jo he practicat, clar, que això és el més humiliant de tot. Jo m'he vist amb l'Ícara Perrera, sí. Jo he estat en aquesta lliga, ho he provat. Llavors, fins i tot hi havia una parada, ara no recordo el lloc, tampoc em vull equivocar, on el refrigeri pels ciclistes era... Ells posaven uns cubells plens de gel i dins hi posaven porrons... Tanto, Veure en porró, que és una cosa que aquests nanos que hi ha aquí, aquests dos vasos, igual no ho han provat. Heu provat el porró? Sí? Ho heu provat alguna vegada? Sí, la mare de Germà Gran diu sí. Ho han provat, però n'hi ha molts nanos que no saben el que és veure en porró.
0: Però en canvi en porró sí.
5: Ara,
0: el porró, sí.
5: Tu prova una clara posada en gel, sí, amb porró, que el porró també fa que s'oxigeni el líquid. Allò és vull dir, és algo excels. Això ara ja us ho dic de veritat.
0: Clara amb porró.
5: Una clara amb porró després d'haver fet 40 quilòmetres en bicicleta. Ja si ho fas després d'haver fet una gestió en bicicleta...
0: Jo pensava, jo anava a fer, però sense moure.
3: I va molt bé, perquè està deshidratat.
0: No anava, saps? Jo plantejava... Al migdia, que tornes a casa, dius, mira, avui farem clara amb porró.
5: També ho podeu
0: fer. No fent 40 quilòmetres en bicicleta.
5: Ara al tanto, perquè parlaré de l'origen de la Radler, amb tot això...
7: Sobre el que comentaves al principi, de la gent que va veure el Tour equipats i en bici, sí, ens escriu l'Amador i diu, a veure, els que anem a veure equipats i en bici és perquè normalment fem trams de l'etapa que es fa aquell dia. I no és per res, diu, però ho gaudim tot i...
5: Heu vist algun soci del Barça baixant a jugar un quart d'hora al terreny de joc abans de que jugui Rafinha? No! No! Si tu t'agrada fer l'etapa que farà el Purito... el Purito, fixa quina referència...
0: El Purito, el Pogachar.
5: El Pocachancla. No, que jo ho entenc. Si ho entenc, a aquesta gent li agrada. Jo vaig viure enganyat, també m'entreien a fer rutes ciclistes i també... Però ja em vaig... És una droga de la que vaig sortir,
0: però
5: afortunadament.
0: Però tu content, sí, en el seu moment...
5: Content de la idea inicial, sí, perquè m'enganyaven. Són gent que t'enganya. Diu, no, me recordo un cop em va fotre una sortida, que van ser 4:30, també estiu, Va dir, em va dir, bueno, hay dos repechetes. Em va dir, dos repechetes. Eren dos ports de muntanya. Vaig desitjar la mort. No només la meva, per deixar de patir, sinó també dels que m'havien proposat la sortida. ¿Vale?
7: I una altra cosa, la licra, que tu deies. Compte amb la licra aquesta.
5: Ara, això són els ofesos,
7: Que són materials d'última generació.
5: Sí, la licra és un material, igual que l'escai. Sí,
7: material d'última generació, sense costures de fil, etc. Poca broma, diu.
5: No, no, no, home.
0: Mira, mira què ens està ensenyant aquí l'Arnau Vila, mira.
5: Ara, mira, sembla el pit del Clapés, això, ara, sí, exacte, tot de topos.
0: Exacte, sí,
5: aquesta,
0: sí.
5: No, no, no, no, una salutació d'aquí tots els ciclistes. Jo aquesta droga l'he
0: provat. Però la beguda...
5: No, això és el que anava al Radler, que em despisteu. Aquella beguda que entra sola quan apreta la calor té una història bastant curiosa, no sé si la sabíeu, la història de Radler.
0: No.
5: Perquè,
0: no.
5: Bé, la seva versió moderna va néixer a Baviera, la Radler com a tal, i diu, home, això què va passar a Alemanya, cap als anys 20, el tanto que ja sortia la gent amb bicicleta als anys 20, anaven amb els roïns aquests, saps, que portaven una a cada costat, però encara sortien. La llegenda explica que un hostaler anomenat Franz Schaber Kukle es va veure desportat per una allau de ciclistes que van arribar ja amb molta set. Què va passar? Que van arribar els ciclistes, volien cervesa, el tio va arribar una trup de ciclistes que no s'esperava, no tenia cervesa suficient per tots, i què va fer?
4: Va fer
5: la trampa.
4: La va rebaixar.
5: La va rebaixar, tenia en suc de llimona. Hi havia aquesta grupeta de cervesa i com que no quedava prou, va decidir improvisar, barrejar la cervesa amb llimonada, en aquest cas. I el resultat? Una beguda més lleugera, refrescant i suficient per a tothom. Vaja, que va inventar la Radler gairebé per supervivència, que és el que no sabem.
4: Sí.
5: I és que, com passa amb tot allò que és bo, la idea es va anar exportant a l'exterior, però això sí, cada país li va posar el seu propi nom, perquè aquí li diem Clara, per exemple, Alemanya i Àustria continua sent Radler. Si tu demanes una Radler, posar una cervesa del tipus que sigui, amb llimona, que de fet significa ciclista. Radler significa en alemany ciclista.
4: Ah,
5: no sé si ho sabia, això.
4: No,
5: a França
4: no
5: van dir que això sona massa alemany i la van batejar com a panaché. A França, aquesta combinació li diuen panaché, que queda més fi, més de Terrassa, amb ulleres de sol. A Espanya, per exemple, aquí ho simplifiquen tot i li diuen Clara, que és sobretot també a Catalunya concretament, curt, directe, sense complicacions. Això sí, alerta, perquè demanar una clara pot ser un petit joc d'atzar. Potser el refresc amb llimona, perquè t'ho dic, una amiga meva va demanar, no sé si va ser a Andalusia,
7: la clara.
5: Ella clar va dir, com no sabia si era xampú, perquè hi ha gent que li diu xampú, sí. La clara, no sé quantos. Hi han diversos noms en funció de la zona. I ella va dir, una cervesa con limón. Entenent que la cervesa... Li van posar una cervesa amb una rodanxa de...
4: A dins
5: de llimona, que m'ha enviat fins i tot una fotografia, com dient això que... Vull dir que encara... És com us en recordeu fa uns anys, quan demanaves pan con tomate, quan
0: sí,
5: anava... No, el pan con tomate, i portaven de sobte un pa amb tros de tomàquet tallat...
0: I tan tallat a rodanxes.
5: Això s'ha extès, que sí, tu vas fins i tot esmorzar a un hotel NH de Colòmbia, i hi ha pa amb tomàquet els dematins per esmorzar.
3: Però no és el mateix, eh? No, pinten amb un pusell, que és un puré fastigós.
0: No és el mateix.
7: Escolti'm, semblen ovelles.
0: Realment, semblen cabres, ja els hi diré.
5: Bueno, en qualsevol cas, us dic, panaché, xampú, clara, el que vulgueu, però per mi, aquí és on anava, la beguda més refrescant de l'estiu, més enllà de l'orxata, aquí sí el gaspatxo, perquè el gaspatxo pot ser refrescant, però a partir del segon got ja la cosa ja, vull dir, ja desborda.
0: No, i després no? Et pot acabar d'ofegar, perquè clar, el que et comença a tornar...
5: Perquè fa el repetxet, el gaspatxo fa sense cogombra, hi ha fins i tot gaspatxo sense, que li diuen suau,
0: sí.
5: Però te repeteix igual, sí, igual no és el cogombra el que repeteix, igual, no, igual.
8: Però pel mateix preu que et repeteixi et surt a compte.
5: Home, també és cert.
0: Sí, perquè vas menjar amb gazpacho tota la tarda.
8: Jo faig per esmorzar i a dinar i sopo.
5: Jo sempre he dit que té aquesta bandera. Hi ha certs aliments, com el xoriço.
0: És com l'all cremadent, no? Allò que porta un peix amb el sap, amb una mica de xinxurri.
3: Allí julivert,
0: això. A mi m'agrada molt.
5: Que jo tinc la impressió, des de fa temps, que, diguéssim, la tornada, el repechete del gazpacho o del xoriço que hagis menjat, que et ve a les 4 hores d'haver-lo menjat, té millor gust que el gazpacho en qüestió, eh?
7: Ai, no!
5: Per tu te'l prens, està bo, però a les 4 hores que et ve el repechete, què hi fas?
7: Que desagradable.
5: I quan no te l'esperes, el tanto, eh?
3: El problema és quan em ve la glopadeta.
5: Bueno, va, vinga.
3: Allò té el gust, però és àcid. Té el gust, però és àcid.
7: Les begudes refrescants.
0: Va, però és que...
7: Em comento 3?
5: Digue'n 3, va, a veure si es convença.
7: A veure, la Marina diu batut de síndria amb llimona i gingebre.
5: Boníssim, te'l compro.
7: Jo no ho he tastat.
5: Te'l compro.
7: El Jordi Lladó diu dues begudes refrescants d'origen veneçolà. Papelón con limón i jugo de tamarindo. Els vas conèixer per la meva dona, diu, i és el millor per l'estiu. És de Venezuela.
2: Estem envadits.
7: L'Adrián diu, a casa hem descobert la trina de llimona sense sucre i diu que és l'única que entra a casa. I la Maria Teresa diu, la beguda més refrescant per mi és un te de menta o un altre te o infusió amb llimona i molt fred.
5: Doncs
7: per exemple, n'hi ha més, eh?
5: Prenem nota de cara a aquest estiu,
0: Va, que són les 7, tenim novetats pel que fa al Barça.
2: Hi ha
0: novetats pel que fa al Barça i també estem pendents de Mercato, I pel que fa també a la selecció espanyola, que avui recordem juga a les 9 de la nit.
9: Versió RAC1. RAC1. A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
10: Bon dia, són les dues.
9: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
11: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
9: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC1. Tots som un milió.
12: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Ja hem desmuntat el quadern, el moment del quadern aquí al Versió RAC1. I aquí saludem a aquesta hora és a Laura Fa. Laura, bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Amb moltes, moltes qüestions per tocar, per parlar, però ja que vull jugar a Espanya,
2: bueno,
0: vamos a Espanya. Exacte, és una mica el tema.
13: És això el resum de la gent que estarà veient a Espanya.
0: No, home, perdona, l'altre dia vaig coincidir amb un grapat de gent amb un bar.
13: Tot intel·lectuals.
0: Bueno, estàvem veient el partit, no et sé dir si eren intel·lectuals, no, però estaven allà animant Espanya.
13: Ah, sí?
0: Sí.
13: Jo no,
0: concretament
13: no.
0: Amb un club...
13: En un bar, dius.
0: Era un club de tennis i aleshores vam acabar de jugar a tennis i, bueno, allò que i jugava a Espanya, ara no recordo quin partit.
2: Oh, no.
13: Però el tennis ja és aquest ambient testosterònic, no? Una mica?
0: No em va semblar. No em va semblar. Però jo m'ho vaig anar mirant de... Bueno, allò que anava mirant el partit.
3: És
0: que no recordo ni contra qui jugava
3: a
0: Espanya.
13: Sí, perfectament.
0: Crec que van jugar... Van guanyar 3-0. Crec.
3: No sé quin
13: partit. No vius el Mundial, no el vius.
0: Bueno, no, jo sempre he dit que a mi m'agraden el futbol d'equip. Sí. El futbol del Barça, del Madrid, el que és les lligues i el que és, per exemple, la Champions, que és la Champions de club.
13: Sí.
0: Però les seleccions, com a selecció, mai m'ha dit... Els Mundials no m'han generat mai cap interès. Ni el Mundial, ni l'Eurocopa, ni...
2: No et fa ni fred ni calor.
0: No em fa ni fred ni calor. Bueno, parlem de Lamine Yamal, que torna a ser notícia, perquè... és un home generós.
13: Sí. Bueno, discrepo.
0: Ui, no, a veure.
13: Ja comencem. I t'ho podré justificar, explica.
0: És un home generós, no? Perquè amb totes les relacions que té, els hi regala joieria, com diria vostè, senyor Virgili, a tope.
2: A gogó.
0: A tope, i l'últim exemple és la Inés García, que és la seva actual nòvia, que li ha regalat una joia valorada en 30.000 euros.
2: Ostres.
0: I es tracta de dos collars que aquesta noia, que es veu que és influencer, no tenia
13: guapa,
0: gust.
13: Guapa. Home, té mig milió de seguidors, ara ja és algú.
0: Influencer sevillana.
14: És algú, perdona, a mi m'agradaria només puntualitzar si ets algú o no en funció dels seguidors que tens.
0: Molt bé.
13: Ets algú, és una pregunta.
2: Moment.
13: Ets algú en el món de la influència.
0: No, ets algú en el...
13: O sigui, aquí vindria. És algú o no, però és algú important en el món de la influència perquè com més... No vol dir contingut de qualitat, sinó com més seguidors tens,
14: per això.
13: Passa amb la ràdio i amb la tele, també. Sí.
0: Però avui, per exemple, després parlem del xoques.
13: És molt important aquest tema. Bueno, el xoques és importantíssim.
2: Vale. És el puto amo.
13: I tenim gent jove avui.
0: El puto amo aquest. Vale, el xoc. Xoques aquest. Vale, aquest té molts seguidors.
13: Sí, aquest supera.
0: És el que diu la Lluçà, la importància del xoques.
14: Quina és la importància de tenir seguidors o no tenir? És aquella persona que destaca per alguna cosa?
13: Aquestes persones destaquen pel seu poder de comunicació i com influencien, sobretot, són un perill públic. I haurien d'estar completament perseguits.
14: Vale.
13: Què vols, començar pel xoques o pel Lamine?
0: No, comencem pel Lamine.
13: El xoques ho tinc tot desenvolupat.
0: No, però és que ha vingut el tema No, vull dir que ha vingut el tema dels seguidors que diu la Lluçà, que jo estic totalment d'acord amb ella, és que vas a dir, no, és que aquesta persona té 2 milions o 3 milions de seguidors. Bueno, però què ofereix? Què genera?
14: Vull dir,
0: què genera?
14: Contingut.
0: Contingut de atrofiar la ment de la gent.
10: Què dices, loco?
0: Així se'ls queda la ment a molta gent.
10: Que ladres, que ladres, que ladres, loco. Són aura i tu eres calva. La diferència.
14: Okay. Hi ha molta gent que... El problema és que hi ha molta gent...
2: Ensenya a fer macarrons, ensenya a fer...
0: No, no ensenyen res. Aquest, per exemple,
14: Xoques.
0: Que no sé ni com es diu. He vist el vídeo que m'han ensenyat, jo no sabia qui era, i m'han dit aquest matí, home, no coneixes el Xoques. I m'han ensenyat un vídeo, i el que està malparlant de l'Exter Espósito, fotent-se uns fideus amb la samarreta de Colòmbia.
14: Que fot fàstic.
0: Una cosa que no té cap sentit. Assegut en un lloc i a menjar...
14: Espaterrat.
0: Amb espaterrat, amb els palillos, amb la boca plena...
14: Allà
0: tenen una cosa, les teves me han... I pensat, i això? No, i m'han dit, ui, això...
10: Puto home!
14: Bueno, però saps quin és el problema?
10: Estàs sublime, tete, i tu estàs ja en la huesera.
14: Però aquest Xoques, té 4 milions de seguidors.
10: No, 2, 4. I tu què tienes?
14: Entre totes les
10: seves... No tiene ni perro.
14: Llavors diu, què d'important és? Doncs el mateix d'important tu, que tens 1,5 milió a Catalunya.
0: No, jo, escolta, però jo, a veure...
14: Tu fas entreteniment i informació,
0: no? A mi la gent no em segueix a mi. O sigui, a veure...
10: No, la gent huye de ti, que distinto.
0: Vull dir, la gent escolta el... Si la gent que escolta el programa és perquè hi ha tot de col·laboradors, hi ha tot de gent, hi ha continguts que la gent, doncs... O sigui, aquí, almenys...
2: Vens a explicar coses, tu.
0: Intentem, sempre que acabem el programa, d'haver après alguna cosa. Mira, avui, per exemple, doncs, amb el Bunyol, doncs hem après coses del quadern, de la història de Catalunya.
14: Això aquí, però no hi ha programes de ràdio d'autor que són una merda i influencien a molta gent?
0: Sí, sí.
14: Doncs això, què aporten? Una merda. Influencien.
15: Sí, però ho podem dir d'una altra manera.
14: Bueno, com ho dic?
0: Bueno, però pocs programes de ràdio, per no dir cap, té 4 milions de seguidors.
14: Bueno, és
0: que... A Espanya.
14: És que aquest
0: és... Un programa de 4 milions de seguidors a Espanya, no n'hi ha cap.
14: I saps quin és el problema, sobretot?
0: I aquest, el Xomas, 4 milions.
14: Saps quin és el problema més? Que aquests 4 milions de seguidors és... Adolescents, 13, 14, 15, 16. Aquest és el problema. Si els estan... Aquí tenim dos nanos. Vosaltres sabeu qui és el Xoques? No. Gràcies a Déu.
3: Molt no saben, perquè són pares catalans.
0: Un aplaudiment pels pares.
14: Bravo. Són petits, per això, perquè... Quants anys?
15: 12.
14: Esteu... Borreu-lis. Vinga,
10: tete, com comprar una perra.
14: El problema és quan veus que arriben...
0: Oiga, escolta, espera un moment. Sí. A veure,
10: el empollón que... Eso sí, pa responder, pa ganar un cuadern de estiu de fi, esto sí que lo sabe, ¿no?
14: ¿Un cuadern de què?
10: De estiu del catalufo.
15: De passatemps històrics.
10: Sí, de eso, de la historia de los viejos.
15: Això no t'interessa, però...
10: Eso, tete, loco. Paso.
14: Bueno,
0: a veure. Bueno, que no és la primera vegada que regala joies, perquè també li va regalar a Nicki Nicole.
14: Un collaret. Ara deies tu, generós. El collaret, són dos collarets junts, que són completament horteres, tots dos.
0: Bueno, és que la Lamine Yamal, el que sí que té, és tot el que porta a sobre, és d'una hortera, o sigui, queda curt l'horterisme que es pot viure i veure a qualsevol barri de Catalunya.
14: Discrepo també amb aquí. Avui estic discrepant amb tu, perquè jo
0: ara
14: crec...
0: Ara em diràs que la joia que porta ell penjant...
14: Molt lleig, a les joies, però jo crec que la roba de Lamine Yamal està molt ben
0: triada.
14: No se
0: la tria ella, eh?
14: No, té una...
0: Li donen.
14: Té un estilista, té un equip. A més a més, jo crec...
0: Ara, les seves joies...
14: Són un horror, però és el que es porta, eh? I a més, aquesta...
0: Avui, perdona, estàs dient discrepo i després em dones la raó.
14: No, perquè m'estàs canviant, perdona.
0: No.
14: M'estàs canviant les coses, o sigui...
0: T'estic dient que Lamine Yamal és una hortera de nassos i que això ho arribo a portar al, què diria jo, al Vinícius, estaríem dient el mateix.
14: Bueno, perquè ara t'he entès malament. Puc canviar d'opinió? Puc?
0: Ah. Però és que és hortera, la joia aquesta que li va regalar, que a més li regala, o sigui, amb ella li regala tot lo seu.
14: No sé, és que clar, aquí està l'horterisme que dius. Posa les lletres d'una joia, és la L i la M. Posa-li les lletres del nom d'ella. I després, tot de números de les samarretes que ell ha anat portant. Molt bé, tot de diamants i d'or i de no sé què, però que a ella que li importa tot lo teu. I després, dius, 30.000 euros són molts diners. Si ell guanya 20.000... Jo he fet la regla de 3,
0: A veure,
14: si ell guanya 20 milions no o 30 a l'any,
2: no
14: i ha pagat 30.000 euros, és com si tu, que guanyes 30 o 40 a l'any, regales una joia de 75 euros. Calcula la generositat. Ho veus, no?
0: Sí, bueno, clar, però...
14: No, és el mateix. És el mateix, vull dir que... Imagina't no tindre els nassos amb aquests calés que té d'agafar
13: una bisuteria que ens regalen a la resta. Entenc que per la pasta que té i per la vida que porta, home, doncs, què menys que li regali una joia així.
0: Que, per cert, dilluns vinent, deixeu-me saludar el pare de Lamine. Munir, bona tarda. Dic dilluns vinent.
16: Anai, què vol venir de dilluns?
0: Bueno, és que ho estic intentant dir.
16: Aquest noi, que no acaba la frase.
17: Mira aquest noi.
0: A veure, dic que dilluns vinent, atenció, Laura, perquè Lamine fa 19 anys.
13: Sí, no.
0: I la pregunta és quin tipus de festa muntarà després, recordem, fa un any.
2: Amb els nanos.
13: El que passa que l'any passat li va muntar la Tita. Una de les encarregades va ser la Tita Nati, que s'encarrega de muntar. La Tita Nati, que és com...
16: Tita Nati?
2: Tita Nati, eh?
14: Que és la seva tieta.
13: És una rela... No, és, es diu Natàlia Beciu, em sembla, Beciu. És una catalana, és relacions públiques d'algunes discoteques.
14: És la Tita Nati.
13: Tita Nati, és el seu perfil d'Instagram, és la Tita Nati. I és molt amiga de Dulceida i té molts contactes. Voldria parlar clarament de quina manera porta les festes, però no ho faré avui perquè no em ve de gust un divendres a la tarda explicar-t'ho clarament, però... espera que t'ho escric.
14: Natàlia Beciu.
13: Deixa'm aquest boli un moment.
2: Tindrem una feinada, ara.
13: Espera, no. A veure tu com ho expliques.
2: Que ets esquerrana?
13: Sí.
2: Quina gràcia.
14: Tots dos són esquerrans.
0: Val.
13: Val.
0: Bueno, llavors, és subministradora
13: de
0: la festa.
13: El tipus de festa de la Tita Nati i de la gent que li va organitzar l'any passat, doncs és la festa que li van organitzar. Jo crec que ara la Mina ha pres i s'ha rodejat. Ara té una noia que es diu Inés Segura.
2: No la conec.
13: Que s'ha dedicat molts anys a la producció i jo crec que ella i el seu equip, que dins del seu equip està l'estilista que vesteix la Mina Mal, jo crec que aquest any s'ocuparan de la festa d'una altra manera i vull pensar que les cagades...
18: L'any passat, este año gigante, ¿eh? Vamos atrás,
0: sí?
18: De 3 metros.
13: Clar, a més pensa...
18: Tendrem que fer una casa sin techo, ¿eh? Porque si no lo revienta.
13: Els gegants de Solsona, ¿no?
18: Vamos.
13: Aniran cap allà.
18: Claro.
14: Però què fareu amb els gegants?
18: No, gent gigante.
14: Sí, què faran?
0: Gent alta, porteu gent alta.
18: Gent alta.
14: Ballaran.
0: Roberto Dueñas, per exemple.
18: Sí.
13: El ball de l'àguila.
16: Posaran la gent a la falda.
14: Com?
16: Es posaran la gent a la falda.
18: Sentarà la gent a la falda.
0: Bueno, però a veure, celebraran l'aniversari si l'eliminen a Espanya, si no...
13: Celebrar-ho celebrarà quan torni. Perquè en una festa no s'estarà. El que passa que l'any passat també a la festa, recorda't, que van començar a convidar gent que ell no coneixia. Saps? Influencers. Marta Díaz, que passi. No sé què, endavant. Ara veurem, és veritat que... Jo recordo Belén Esteban, que va venir a celebrar el seu aniversari, va fer una celebració a Madrid.
14: Cuidadito.
13: Han
2: cerrado su restaurante aquí en Barcelona, ¿eh?
13: ¿Qué dius?
2: Sí.
0: Pero Belén Esteban tenía un restaurante.
2: Bueno, aquel que era de milanesas, que lo habían hecho.
0: ¿Era de?
2: Milanesas, de escalopas argentinas.
0: Pero si eso era de Luis Suárez.
2: No. Era una cadena que se llama, Bertos Milan.
0: L'Àlex necessitarà un micro perquè ho sap tot. Diu que... sí, perquè ho sap tot. Diu que la cadena del Luis Suárez
2: és Chalito.
0: Que és també de milaneses.
2: Sí, i esta se llama Bertos Milanesa.
0: I esta és Alberto, m'acaba de dir.
2: Bertos Milanesa.
0: Aquesta és la que ha tancat.
2: Sí, hicieron varias, una dedicada al rey Juan Carlos, una dedicada a Belén Esteban.
0: No han anat
2: bé. Sí, però Belén... I ha cerrado y encontraron todos los cuadros tirados en un container.
14: ¿Cómo se ha hecho? Los
2: cuadros que me mandaron la imagen.
0: Bueno, pero los cuadros deben ser de decoración.
2: Claro, pero eran portadas de revistas, todo marcado, todo tirado en la basura.
0: ¿De Belén Esteban?
2: Y de Jesús Lindo Brique con Currupipi. Fotos, todo tirado en la basura.
0: Bueno, ¿por qué has de hacer maqueta de decoración? Pues fotre-la a la escombraria.
2: Pues llevarlo aquí en la radio.
0: ¿Eh?
2: Llevarlo aquí en la radio.
0: Sí, home. Claro.
13: Bueno, es paella. No, vull dir que per allà podíem posar coses d'aquestes.
2: Claro.
13: Una part, no?
17: No.
13: Què t'agrades? Què penses? És que m'has fet una paradinha.
2: No, estàs com encantat.
13: Ara t'has quedat com amb el Windows, així donant voltes.
0: És igual, és una imatge que no acabava de... Ja està, ja he trobat la composició. Bueno.
13: Total, que no sabem què farà per la festa, però crec que aquesta gent té un estil diferent
0: sí.
13: I una mica més... el que deia la Belén Esteban, que quan va venir a celebrar el seu aniversari a Barcelona, van dir, a veure qui li portem, i van a la Batgial, que no es coneixien, i es van conèixer aquell dia. Però, saps, els famosos els agrada coincidir com amb famosos. I ara
14: t'he portat, com si tu fas una festa i et portem a, pues, al Xocas.
0: Bueno, l'Alexia Putellas, quan va fer el comiat del Camp Nou, que va ser un drama...
3: Sí, però ara ja no està tan dramatitzada, eh?
0: Però dic, l'Alexia va demanar que li presentés el seu comiat a la Marta Torné.
14: Veus?
0: I no la coneixia.
14: Pues ja està.
0: I li feia il·lusió que ho fes la Marta Torné.
14: I això? Pues ja
0: i la Marta Torné va fer el comiat al... crec que va ser al Camp Nou,
14: sí,
0: li va fer l'entrevista. Li va fer això il·lusió i li van portar la Marta Torné.
14: Jo crec que aquest any el Lamine, com que em fa 19...
0: A tu qui li ha il·lusió conèixer?
14: Jo ningú, ja se m'ha passat la il·lusió de tothom. Jo no vull conèixer ningú, no vull que em presentin a més gent, ja no vull més amics, ja estic tranquil. No,

0: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
1: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
0: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
1: La Salle, Universitat Ramon Llull.
2: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
3: Pues sufre mamón.
4: Ja. Està...
3: Això és una lletra.
4: Però és divertit.
3: Bueno, anem amb Ferran Torres, sí. Un altre jugador del Barça, sí. Perquè que ho ha deixat amb un altre... També és influencer, Martina Hunter.
4: No, bueno, ho serà, té poquets seguidors, 50.000 o així. No està dins...
3: Però a què es dedica?
4: No la tinc controlada.
5: Hunter Nobody Cazadora? Hunter Nobody Cazadora? Pues...
4: Moda, lifestyle i aquesta manera... I és veritat que ha sigut un noviatge molt curt perquè crec que era farà un parell de mesos que se'ls va amb la Martina Hunter aquesta. Se'ls va veure... es van enxampar diferents fotografies a Eivissa i es va arribar a la conclusió de que podien estar junts i al final es va confirmar.
3: A vegades és un
5: sí.
3: Aquí te pilla, aquí te mata.
5: Un roller.
4: És que crec que va ser un rollete que els van pillar,
3: ja està.
4: Perquè ell venia de tenir al final de l'any passat una altra parella que es deia Lucía.
3: El van enganxar en un moment d'oxigenació.
4: Ell, des que ho va deixar amb la Sira, com es diu?
6: Que li faltava l'aire. Li faltava l'aire.
3: No, que quan surts d'una relació,
6: no sé.
3: A vegades necessites un...
5: Sira Martínez, que és mi hija, no?
4: Claro, sí,
5: si soy Luis Enrique Martínez...
3: No, però aquesta la va deixar fa anys.
5: Hace tiempo ya.
4: Però des de llavors no ha tingut... El 23, però des de llavors no ha tingut... Hi ha gent que necessita descans i després hi ha la gent que és Tarzan, que va fent... Vinga.
7: Amb les lianes, agafa una liana i l'altra, no?
4: No deixa una fins que no ha agafat l'altra.
6: És com allò dels balls d'antes de l'embalat, que era allò... Canvio de pareja.
3: Canvio de pareja.
6: Sí, molt bonic.
4: Jo conec a molts Tarzans, sí.
3: Metal. Fantàstic aquell. Bueno, anem amb el Xocas, a veure. Podem escoltar el Xocas, ho hem dit ara.
6: Puto homo.
3: Exacte, el d'això. Influencer.
4: És gamer, va començar sent gamer.
3: Gay.
4: Gamer,
6: tete, de los juegos, influencer de juegos. No sabes nada, tete.
3: Tiene aquí detrás una pantalla videojuego que podría hacer aquí un streaming de narices por el que de puta madre.
4: No, gamer, que són els que atrapen a tots aquests adolescents perquè mentre estan jugant a veure quins jocs, connecten en directe i els nens miren com juguen a jocs de FIFAs o Call of Duty o Legends o coses d'aquestes.
7: I ara passen les tardes veient com juga un altre.
6: Pues claro, ¿y qué va a hacer?
4: Sí.
7: Home, no, m'acudeixen moltes coses.
3: Bueno, anem
4: que Darwin començarà a actuar de cop i una part de la societat...
3: A veure, deixem-me posar el fragment del Xocas, que ha generat una certa polèmica parlant de l'actriu Esther Expósito. Aquest és el vídeo a TikTok, això sí, el trobareu a TikTok, que és el que genera la crítica. Endavant, el Xocas.
8: No, esa piba es... por su pensamiento político, doctrina... etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy mil veces por encima de
4: la novia, Snoopy.
7: ¿Es la seva novia?
8: Pero mil, no 10, mil.
3: Está hablando y comiendo.
8: Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto porque está buenísima.
4: Un plat de cartró, ¿eh?
8: Snoopy es un pibón.
4: Snoopy la novia.
8: Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una... colgada. Què has dit? No.
4: Acaba de dir una puta colgada. És fort.
3: 4 perquè... milions de seguidors.
6: Sí. No, i tu què tienes? Tu, está, mira, para que después diga, está escuchando la tele, que se escucha la tele de fondo. Está hablando y está comiendo. I tu ni hablar sabes tú.
4: I està puntuant, eh? Està puntuant. Ell, amb aquella cara de zarigüeya que té, es posa amb ganes de puntuar com si ell... es posa en situació de que ell és l'avaluador.
3: Sí.
4: Va ser polèmic el xoc que es fa un temps, perquè en un d'aquests directes va dir que tenia un truc un amic seu molt bo, que era sortir amb noies, torrar-les i que ell, llavors aquell noi que era un 6, perquè li encanta allò de puntuar, passava a ser un 8. Això ja és cultura de la violació directament, perquè si tu conscientment emborratxes a les noies perquè et vegin com un 8, doncs home, no té una... I totes aquestes polèmiques, aquest senyor que el va entrevistar, òbviament, Pablo Motos a l'Hormiguero.
7: El Xocas!
6: Es que Pablo Motos és nobleza, que sale en Torrente.
4: És que el Xocas està a l'altre...

0: l'alçada.
1: Home.
0: El Xocas està a l'alçada de l'Ibai, el Rubius, el Decret, és tot d'aquests.
1: Ja, bé, lo puto samo.
0: El Xocas, que a més, es va, com que paga tants diners perquè guanya una milionada, es va reunir amb Hisenda perquè diu que ell no està d'acord en pagar el 47%. Que
1: l'estan robant,
0: que acabes pagant en l'últim tram el 47% quan superes els 300.000 euros. Però és que aquest senyor guanya milions d'euros gràcies a tots
2: fin
0: aquests...
1: Pues hablando, comiendo y mirando la tele toda la vez. Sí, cosa que no había hecho en este... puto programa en la vida.
2: Home, parla bé, home, que hi ha canalla.
0: No, però els adolescents no miren la tele. Ells connecten amb directes de YouTube.
1: Pues claro,
0: dels, per exemple, el Plex, el nòvio de l'Aitana, ho peta molt també amb els adolescents, però és un contingut molt més blanc, se'n va de viatge, fan com...
2: Però què fa, ven enciclopèdies?
0: No, se'n van de viatge, ensenyen com s'ho passam amb els amics, però és una mica més...
1: És que no fan res.
0: Més blanc. No fan
1: Aquest
0: res.
1: És el tema.
3: Però com poden guanyar cèntims sense fer res?
1: Sí, bueno,
0: amb publicitat, perquè tenen tants seguidors que llavors les marques els hi paguen molts diners per anar a aquests directes. Aquesta Zarigüeya s'estava menjant uns fideus i és imatge, per exemple, de Burger King.
1: Oh, llavors, claro,
0: clar, totes les criatures que estan mirant, mira si arribes. No arribes posant-ho a la tele, que ningú mira la tele.
3: Per què no fas tu, doncs, anuncis d'això?
1: Perquè a mi no em contracta ningú per anar a menjar una hamburguesa. A vosaltres no em llamen ni... Jo estic esperant a veure si m'arriba alguna oferta.
3: Però tu no has d'esperar, no, i has d'anar tu.
1: Jo puc menjar hamburgueses. Puc, no sé, menjar fartons.
3: Puc bades
1: el que diguin, però
3: bades.
1: no m'arriba res.
2: A vosaltres no llamen...
1: Pipes, si volen pipes, el que calgui.
4: Ens han enviat una mica de pernil de la selva avui, podries
1: home,
4: fer,
1: home, exacte.
0: Ah, que bé.
1: Gràcies, Mar Martínez. Bravo. Exacte.
0: Vinga, gràcies.
1: Al sortir, si vols...
0: Sí,
1: no sé si queda algun paquet de pernil d'ors de
4: selva. Sí, boníssim. Doncs pots començar a ser influencer de la selva, per exemple.
0: Exacte. Però escolta, ens hem de posar...
1: Però si tu no te quieres ni pa una pata de jamón.
0: Mira, hem de fer servei públic amb això i avisar tots els pares, han de començar a explicar a qui poden seguir i a qui no una mica, no deixar-los... Estan a l'habitació tranquil·lament, però estan veient aquesta merda.
1: Ah,
0: aquest tipus d'influència. Has vist el documental de Netflix, Inside the Manosphere? Dintre de la monosfera. Dintre de la monosfera. La monosfera
5: no.
0: És
5: no,
0: tot...
5: No.
0: Tot.
5: No.
0: Mira, tal, i fliparàs, perquè ho veuràs com a extraterrestres, però és el que ens passa. Que hi ha tot un seguit de creadors de continguts que són escombraries, jo els voldria dir merda de vaca directament, però són escombraries, i són els que estan influenciant, són aquests que venen cursos de com triomfar...
1: Sí, sí.
0: Que són i són els que arriben al cervell de tots d'aquest jovent. Llavors, el Xocas aquest, pues el que s'ha de dir és, escolta, si l'estàs seguint, i sóc la teva mare o el teu pare, sisplau, deixa'l de seguir. El Naïm de Reci, un,
1: no,
0: un tiktoker que es diu Naïm de Reci.
1: No lo conoce, però com no lo va a conocerte? Tampoc. Si el puto amo.
0: Naïm de Reci, 25 milions de seguidors.
1: Toma,
0: a TikTok.
1: Pa tu boca.
0: Un xaval de Mallorca.
1: Ja, veste.
0: Que,
1: és aura.
3: El 25 milions, on?
0: A TikTok només.
3: A Mallorca?
0: No, tot el món.
1: A Mallorca no hi ha 25 no, milions.
0: 25 milions.
1: D'on els treu 25 milions d'habitants a Mallorca?
3: Què sé jo? No sé quanta gent hi cap.
1: Estan sota l'illa, no?
3: Però quanta gent hi cap?
1: A la profunditat, com si fos una illa del Capitán Nemo.
3: Però imagina't, només les coves del drac,
1: sí,
3: quanta gent hi cap allà dins.
1: Sí, home, però...
6: Hi ha un auditori allà, aquí cap molta gent, eh?
0: Sí, però 25 milions, però clar, això només a TikTok, després a Instagram, no sé què. Aquest noi és el que el va denunciar a l'Audiència Provincial de Mallorca, perquè va dir en un directe que ell a les noies els deia que era estèril per no posar-se preservatiu. I no va passar res, i no va perdre seguidors. Jo crec que nosaltres, jo, és veritat que el meu fill ja té 18, però jo entro de tant en tant, dic, a veure, què és això? Qui és? I hem de saber, perquè tu et diuen Naïm de Reci, doncs, jo he escoltat el versió que aquest tio, fora, doncs fora, clar,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: És que si no,
1: no,
0: si no comencem
1: jo com que no sé
0: dictadura,
1: ni qui és, doncs clar, per clar, això està però, bé que ho diguis tu.
0: Perquè
1: no,
0: tens a la filla ja una sí. mica gran, però...
1: No, és que no a la meva filla tinc la gran sort que aquest tipus de continguts no li han interessat.
0: Doncs és que és molt masculí, també.
1: No.
0: És molt masculí perquè busquen, sobretot, arribar als nois per aquesta cultura de tornar a la masculinitat.
1: Home, claro.
0: Dominant.
1: Claro que sí, tete.
0: Que veuen
1: que no t'enganyen con todo eso de los feminismos, todas las cosas que están ahí.
0: Exacte.
1: Te está comiendo la cabeza el perro Sánchez.
0: El feminisme és una amenaça.
1: Quiere que me vuelva mujer. El perro Sánchez quiere que yo me vuelva mujer.
0: No,
1: eso, no, eso lo he escuchado
2: això
1: por TikTok.
2: No ho ha dit en cap moment.
1: Sí.
2: No
0: en cap moment. El Xocas, saps què va dir en un directe i que també arriba a les... i a més m'ho van preguntar, que el Xocas va dir que ara, si sortien per la nit els adolescents, havien de portar un paper on les noies li signessin, si t'embolicaves amb una noia, que et signessin diguessin que havia estat amb consentiment, perquè no sigui que després et denunciïn. Llavors van fer córrer això.
3: Arribarem aquí.
0: I s'ho creuen, llavors, saps la feina?
3: Arribarem aquí.
0: No, que ja hem arribat. Que ja hem arribat.
3: Arribarem aquí, eh?
0: Que ja hem arribat, llavors.
1: Però arribarem aquí de què?
0: Això de les noies. No, no arribarem.
1: Jo crec que fa estona que vostè s'ha desconnectat i ara surt vostè a fer el comentari i no sap ni què comenta.
3: Bueno, és això que expliqueu.
0: Mira't el documental.
1: Sí,
0: vostè
1: sí,
0: no. També miri, Sal.
3: També m'he de mirar el documental.
0: Inside the Manosphere.
1: Bueno, escolta, que hem d'acabar avui. Però no, ho farem un apunt de Bonnie Tyler perquè... Atenció, que saps allò que Bonnie Tyler... Que és? Escolta, heredarà al seu marit uns 40 milions d'euros.
0: Sí, perquè a més, ell es va dedicar a administrar-li la fortuna...
3: Molt bé.
0: Quan
3: ell,
0: van...
3: Eh?
0: Es va...
3: Sort d'ella.
0: Perquè ella treballava. Sort que ella treballava. Perquè si no, ell no s'hagués menjat res perquè era...
1: Bueno,
0: no
1: sé, però
0: era
1: ell té un valor que li va administrar... Home, el que cantava, no?
0: Sí, bueno.
1: Home, si trobes un que t'ho administra malament,
3: que
1: et trobes,
3: exacte. Sí, sí.
0: Però mira, si guanyes 200...
1: Mira el pare de Rafinha. Clar. Ell jugant a futbol, mira, i què ha passat?
3: No.
1: Jo t'hi l'administro. I el pare, i li ha fotut els calés.
0: No, l'advocat ens va dir que no estava demostrat.
1: L'advocat...
0: Però escolta, no sabem si l'ha administrat bé, perquè li han quedat 40 milions, però no, Bonnie Tyler, en 18 discos i no sé quants diners, no sé si 40 és molt, però bueno.
1: Al final són 3 cançons, eh?
0: Bueno, però ha fet... té 20 cases per tot arreu. Es veu que
1: 20
0: molt...
1: cases?
0: 20 ca... una,
1: però
0: una
1: sembla molt poc, eh?
0: Una villa que més... tenia a l'Algarve.
1: Es veu, o sigui que va fer calés, aquesta dona.
0: Com es diuen establos en català?
1: Stables.
0: Stables. Doncs molts stables tenia també pels cavalls a Nova Zelanda.
6: Estables.
0: Per tot arreu. I és...
3: A
0: mi la història que m'agrada explicar, ella va renunciar, va anar ajornant la maternitat, perquè li va venir l'èxit quan era una, i va dir, ai, m'espero, i amb 39 anys va intentar ser mare, va tenir un avortament i després ja no va poder-se quedar. Vull dir que va fer com tard, que a vegades les dones ens passa això, que amb la maternitat no trobes i després se't complica el tema. I aquest senyor, quan ja portaven 40 anys junts, li va fotre les banyes, que diuen fotre les banyes, però clar, tenia un amant des de feia 2 anys. I bueno, es va enterrar a la Bonnie Tyler i va dir...
6: Un despiste, un despiste.
0: A més, era una que treballava a l'equip d'ella fent música.
1: A vegades passa això, a vegades...
0: Sí, 2 anys, sí que passa, sí. 2 anys...
1: Bueno, es,
0: 2 anys?
1: Es va equivocar de dona.
0: 2 anys?
3: Sí,
1: perquè normalment...
0: Toni, sí. Per
1: no,
0: favor,
1: però
0: eh?
1: això passa.
3: Passa molt.
1: L'home que... L'home o la dona sí. que posa les banyes sempre fixa que el perfil amb què ho posa s'assembla molt, molt amb sí, la dona. Sí,
0: però pitjor moltes vegades, eh?
3: No, és una confusió.
1: És una confusió. O sigui, vas estar... Hòstia, perdona, m'he estat 2 anys...
0: I treballa a l'entorn.
1: Pensava que eres Bonnie Tyler.
3: Sí, perquè pensava que ets la meva dona.
1: No, me llamo Susan...
3: Portes que s'obren...
0: Sarandon. La Bonnie Tyler es veu que va dir, mira, això, tenien ja 60 anys, porto 40 anys amb ells, quina mandra. Ja et perdono, passa que ja et perdono. Que
1: més val els pets del marit que un altre per conèixer.
0: Que per cert, el marit...
1: Va dir ella, va dir Bonnie Tyler.
3: Això va dir.
1: Bueno, va dir, més val conèixer els pets del marit, ja me'ls conec.
0: Quin fàstic.
1: Que no, uns pets per descobrir, que al final per això no et separes.
3: Però quines coses
0: dius? Tu creus cap als pets?
1: Però no, ja te'ls coneixes, ja saps.
4: Ja, però li feia mandra, ja està.
0: Li feia mandra, el tenia ja i va dir... total, ella devia pillar la mig menopàusica, que no tenim...
1: No, i ella potser també va fer, saps?
0: Sí, m'espero.
3: Vés a saber, perquè
1: quan
3: els artistes
1: deixa'ls
0: anar. No, i quan tu t'assabentes que t'han fotut les banyes, tu ja tens permís per fer-ho directament. Vull dir, això és un acord que es té.
1: Les dones són lloves.
4: Però què està dient? I estan parlant del contrari i ara...
1: Vostè té dona? Va morir.
3: Va voler
1: emberenar. No us ho explica 40 vegades.
3: Va voler emberenar amb ell.
1: En una festa em va donar la copa de cava que havia fotut bareno per pelar-me. Es va equivocar i se la va acabar fotent ell. Es va morir emberenada. Sí, una mica com el cas aquest que vam explicar fa poc, real.
4: Sí. Ah, quin susto, senyor Marcelí. Per favor.
1: Una infermera va enverinar el bombero.
3: Igual,
1: mira, el mateix abans de la pandèmia.
4: I a vostè no el van detenir?
1: Doncs va ser ella.
4: Això ho diu vostè?
1: No, perquè les huelles de la copa eren totes d'elles, que van mirar els Mossos
0: de Guàrdia Civil. Heu de veure una sèrie que es diu Bad Girls, a Apple TV.
1: És la filla de l'Eduard Farello.
0: Hermanas hasta la muerte. És molt bona, eh? I va una mica d'això. És divertida. Que la cosina del marit de la Bonnie Tyler és la Catherine Zeta-Jones.
1: Ah, mira.
0: Que hi ha aquestes sinergies a vegades, que dius, ui, què ha passat aquí? Doncs són cosines.
3: No sabia res.
1: Doncs escolta, que vas cap a l'escala?
0: Sí, el Port de la Selva.
1: Ah, Port de la Selva. Bueno, estava a tocar, no?
0: No, això això sembla a la Costa Brava està a tocar i està
1: bueno,
0: tot...
1: és pujant, pujant no, fins a 50,
0: a 50 minuts només està.
1: Bueno, doncs escolta, que tinguis un molt bon
0: sí,
1: cap de
0: setmana
1: que vas al càmping. També són ganes d'anar al càmping amb aquestes temperatures.
0: Estic genial, estic genial. Tinc un pingüí a la caravana.
1: Entrareu persones i sortireu pollastres
0: no,
1: rústics.
0: No, perquè tenim uns... Ja la, tu, amb una cala prenent el sol,
1: sí, però la calor és la mateixa, eh?
0: Sí. Però estem a remull tot el dia.
6: No, i el pingüí no va molt bé perquè és un aire condicionat molt silenciós. És com està en Txernòbil,
1: sí, sí.
6: No, en plena explosió.
0: Va molt bé perquè...
1: però... I si ets veí d'un que està de càmping amb un pingüí...
6: Va, me meravella.
0: Tots tenim pingüí, no, però escolta, és soroll blanc.
3: Imagina la nit com
0: ara. No, és soroll blanc. Jo prefereixo dormir a la caravana que a casa, perquè a mi aquest em va bé.
4: T'agrada com el canalla, perquè s'adormen amb el soroll blanc.
0: Igual.
1: Ara, mira, jo a mi sí que m'agrada no anar aquí al càmping, sinó el que m'agrada és anar al cinema, perquè s'està fresquet.
6: Oh, claro.
1: Pots estar còmode.
6: Vamos.
1: I a més,
3: te pots tenir la sort que la pel·lícula sigui bona.
1: I les crispetes salades.
4: Oh, que bé, si s'ajunta tot.
0: Mitat i mitat has de fer.
1: Eh?
0: Mitat i mitat, es pot fer.
1: No, no m'agraden les altres perquè queden enganxades i treus una i surten totes.
0: No, ara ja no passa. Et fan mitat i mitat i és boníssim.
2: M'ha faltat una dent, per culpa.
4: Que passa que són massa dolces, també, dius.
1: Són com a dos.
2: No.
4: Si sou una família amb nens i no sabeu on portar-los a jugar, tenim coberts, teniu coberts els plans de tarda amb aire condicionat amb Movie Cinemas.
1: És el que m'ha de dir.
4: A Movie Cinemas sí que entenc jo que està bé, perquè ahir vam anar a veure els Minions en un altre cine que no era Movie Cinemas i vam sortir tres estalactites. Ho dic perquè si una mica vigileu també, perquè és que feia un fred.
0: És com a l'AVE, t'has d'emportar una rebaqueta.
4: Clar, la portava, però ma filla me la va demanar.
0: Ah, clar.
6: Has d'anar a Movie Cinemas.
4: Sí. Has d'anar a Movie Cinemas, que allà hi estàs bé i tens
6: sí,
4: una temperatura adequada per gaudir dels Minions o Baiana, per exemple, que són les pel·lícules que ara venen en família. Teniu previst una cita però esteu pensant en cancel·lar-la per la calor, allò que li passa.
6: Ai, sí.
4: Exacte. Doncs Movie Cinemas t'ajuda amb una sessió de cine fresquet i la pel·lícula més gran de l'any. Quina és, senyor Marcelí? L'Odissea. L'Odissea, tornen a fer l'Odissea, però clar, per una Odissea, escolti, de grans dimensions, Dues hores i ja
3: està. Cinemascope.
4: Sí. El 17 de juliol s'estrena, les entrades ja són a la venda. Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemas.com.
1: Laura Fa, vinga, que falta gent a Port de la Selva.
0: Vinga.
1: Que tinguis bon viatge.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Laura Fa. Tornem i ho fem amb el síndic Boigues a veure avui de... quines queixes i quines comunicacions escoltarem en aquest programa. RAC 1.
5: A la primera pedra som culturalment actius.
7: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
5: Econòmicament estables.
8: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
5: Psicològicament tranquils.
9: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
5: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
10: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
5: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
11: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió.

0: A tocar de les vacances, un sinònim d'estiu, de platja, de viatges o de migdiades, però també quadern de vacances. Mm. Des dels clàssics Santillana, doncs certament ha plogut bastant, també hi ha aquells quaderns de cal·ligrafia, quaderns de recuperació...
1: Rubio, es deien aquells. Rubio.
0: El Rubio, sí, sí.
1: Anaven molt bé.
0: Sí, bueno, anaven, depèn de com anessis, pel que fa a la cal·ligrafia.
1: O podies encertar a fer la L, la B, sí, la M...
0: Sí, sí, jo em vaig fer fa no massa. Fa un parell d'estius vaig fer-ne.
1: La
0: lletra lligada millor, però la que és de majúscules...
2: Havia suspès
3: el curs.
0: Bueno, és que no mantenia la lletra, com Mariano Rajoy. Pues per tant, vaig dir, això hem de fer una correcció. Sí. I ara el quadern que proposem
2: És molt diferent.
0: Té, sí, un altre enfoc.
2: Jo tinc el cor dividit, per una banda, perquè per mi quadern d'estiu era patiment total.
4: Llavors em fa obligació
2: de l'escola, de que alguna cosa havies fet malament. Mm. El tema dels quaderns, malgrat tot, he vist que funciona molt. No són dades oficials, però es parla de que cada estiu s'editen només a Espanya uns 300 quaderns diferents. Però també us diria que cap és com el que us presentarem ara mateix. El podeu compartir amb la família, també alumnes, una miqueta de grandet, això així, s'aprenen de jocs, enigmes i la notícia que farà feliç a Vicenç Martí.
1: Digue-m'ho.
2: I Martí.
1: Digue-m'ho.
2: Perquè tot es basa en repassar fets històrics, la llengua i els personatges més destacats de Catalunya.
1: Bravo!
4: Que es faci alguna cosa que no sigui enorme en aquest punyetero programa.
2: Acabes el quadern amb molts més coneixements dels que tenies abans de la història de Catalunya.
4: Sí, perquè aquest programa fa fàstic.
2: Amb molts formats diferents.
0: A veure si es calma una miqueta, que el veig una miqueta accelerat. A veure si es calma una miqueta.
1: Sí, però si no he d'anar al vàter.
2: El seu autor és el guionista de ràdio i televisió, amic, conegut i molt més que saludat del programa, Josep Maria Bunyol. Josep Maria, bona tarda.
5: Què tal?
2: Bona tarda. Jo era expatidor dels quaderns perquè a mi em tocava, no sé si us passava a vosaltres, a mi em tocava enganxar una fulla a l'última pàgina del quadern del lloc on havies anat de vacances. No ho fèieu, això?
1: No.
2: Enganxa una fulla del lloc on has anat de vacances.
1: Això és Santillana, això?
2: No, Santillana no, no sé quin era.
4: Però llavors... una fulla d'arbre?
2: Sí, exacte. Però llavors què passava? Que jo ja havia tornat de vacances perquè no l'havia fet i qualsevol fullaraca que em trobava per Sabadell l'enganxava per terra i mira, saps? Delta de l'Ebre. No sé.
5: Jo crec que no passava de la tercera pàgina quan feia el Santillana i a més el pitjor és que crec que els comprava perquè jo ho demanava.
2: Voluntari!
5: El record que tinc, com que a mi m'agradava allò...
4: Massa, que això és masoquíssim.
5: Però abans no el feia. No el feia.
6: Que el noi no està bé.
5: No, ja. Fa anys que ho sabem, això. A casa ho saben.
2: Aquí el que tenim és un...
0: Jo de quaderns no, tampoc tinc massa referència perquè jo anava directament a classes de recuperació.
2: Ah, tu tenies llibrets?
0: Bueno, sí que el que tenia era classes, torno a repetir, de recuperació.
4: Perquè havia de provar...
0: Provar les dues o tres o quatre que m'havien quedat del curs.
5: O cinc. A l'estiu feies classes de recuperació?
0: A l'estiu, amb un simpàtic professor que, entre d'altres coses, m'agafava per la patilla, saps? I començava a estirar...
4: Ai, quin mal!
0: Sempre recordaré que fotia una calor de nassos i jo sol amb el professor, i el professor fotent-se un cacaulat davant meu fresquet.
2: Hosti, però això és tortura, eh?
0: I ell anava assaborejant...
2: Oh, per favor.
1: Mirant-te.
0: A veure, termina la ràdio quadrada.
4: Castellà, castellà.
0: Clar, perquè era castellà.
2: Senyor, com havia de ser? Clapés?
0: Bueno,
2: No. Sí, Antonio.
0: No recordo, però... Cabron era, això sí que ho recordo.
2: Això sí.
0: Però bé, per tant, quaderns no
2: feies, anaves directament amb el professor.
0: El professor.
2: Això és perquè ens ho passem bé amb la història, amb la llengua catalana, i perquè aprenem coses que no sapiguem de la història.
1: De Catalunya.
2: De Catalunya. Amb quin nivell? De quin nivell estem parlant?
5: Estem parlant de nivell mitjà avançat. És a dir, això ho avisem
1: des de... Ja m'ho sé tot.
5: Sí, no ho sé.
0: Ara ho veurem.
5: Ara m'agradarà veure-ho.
2: Si vostè presumeix, ara en parlarem d'això.
6: S'ho sap tot.
5: No, està pensat, i ho diem des d'entrada, no per demostrar que en sabem molt, sinó per aprendre junts. És a dir, jo he après fent-lo i...
1: Jo és per Catalunya.
5: Per això dic que...
0: No em colis missatges,
5: eh? No em colis missatges,
1: que ja ens cuida. Parli o Fartó? Josep Maria Fartó.
4: No, Bunyol.
0: Una paciència que té.
5: A València em diuen així, Fartó.
1: No,
5: doncs que això està pensat perquè tots aprenguem, i de fet, en algun lloc ho he dit, no és tant... Sí que és un llibre per anar a la platja, però procureu que a la platja hi hagi cobertura, perquè en algun moment pot ser que alguna cosa l'hagis...
2: Bueno, perdona.
6: Una cosa que està bé.
2: No, digues.
6: Passatemps sobre la història.
3: Gràcies a que passa el temps i la història.
5: Sí. Molt bé, molt bé. Bravo.
2: Sort que ho ha dit, eh?
5: M'han dit els de Colombe que hi ha un quadern de filosofia en preparació que el farà el senyor Buiga.
3: Això ho he dit jo, eh?
0: No, no, però ha estat ben trobat, eh? Ens ha agradat molt, la veritat. Ha estat del millor de la tarda.
5: Fixeu-vos, eh? Ja podeu plegar, no direu res més a l'abast.
2: Per exemple, hi ha enigmes de tot tipus, ho dic perquè la gent es pensi, bueno, ara que hem fet aquests de Catalunya no entendrem res. Té un tint clàssic de passatemps de tota la vida. Podeu, per exemple, situar noms romans d'algunes poblacions on correspon de Catalunya.
5: Un clàssic.
2: Corregir una versió equivocada del poema de Maragall, La vaca cega. Aquesta m'ha encantat. Trobar la grossa de Cap d'Any camuflada al Port de Roses.
5: L'has trobat ràpid.
2: Sí, l'he trobat ràpid.
0: Què passa?
6: Però a mi da igual, és la grossa esa del pueblo de Villafrinqui de Friquifí.
0: Ui.
2: Però és que t'ha d'interessar una mica la història, Adri.
6: Per això ja me miro el Gran Prix del Verano.
2: Pues mira-te'l, mira-te'l.
0: Esteu molt pesats amb el Gran Prix del Verano, eh? Fa un moment, el Lopal de Pons també, amb el Gran Prix del Verano.
7: I la nena potser que vegi altres coses.
2: Senyor Marcelí, li agradarà molt. Hi ha les 7 diferències. Hi ha les 7 diferències.
5: Això m'agrada molt.
7: Això m'interessa.
5: Però el més important, al final de les últimes pàgines hi ha les solucions.
2: I tant.
5: Home, això jo crec que és indispensable.
0: Que no és incapaç de trobar 7 diferències.
5: Que precisament...
0: Que li han de posar la solució.
5: Precisament seria el més senzill, eh?
6: Saps allò de les 7 diferències de Laplace, de La Vanguardia?
0: Sí. Però que això és molt difícil.
6: Del 1982...
0: Ara, què en parla, ara?
6: D'una 7 diferències.
5: Que encara no les he trobat.
6: Encara no les he trobat.
5: Sí que n'hi ha de dir.
2: Sóc allà, eh? Jo el que vull saber...
0: Perdoni, però aquestes 7 diferències de La Vanguardia crec que va morir l'autor.
6: L'autor és mort.
0: Sí, i les han començat des de l'inici. Vull dir que ja porta temps vostè.
6: Per això et dic.
0: No, vull dir que ja la podia haver resolt, les 7 diferències.
6: No hi ha hagut manera.
0: Perquè estan repetint els dibuixos.
5: Ah, els repeteixen.
0: Home, clar, perquè va morir l'autor, però és el mateix.
5: I quan acabi la segona ronda, posaran dibuixos diferents.
0: Exacte.
5: Perquè trobis 30 diferències.
0: O s'espera la tercera ronda, ja.
7: Es va morir el 2018, eh?
0: Sí, per això.
2: Jo estava pensant, dic, a mi resoldre uns mots encreuats a una sopa de lletres m'agrada, però fer-la... Jo crec que això ha de ser un malson.
5: Una sopa de lletres?
2: Sí, per exemple.
5: Una sopa de lletres és molt rutinària. Un cop has posat el que necessites, les paraules, llavors el que has de mirar és de no repetir molt una mateixa lletra, saps? De dir, ai, he posat masses Fs o masses C trencades.
2: I després sempre deu haver-hi el típic senyor Buigues o senyor Marcelí, que aquesta qualitat la comparteixen, que van exercici per exercici, no, això no és exactament correcte. Aquí hi ha una errada, perquè en lloc de Guifré, el Pilós era no sé què. Això com s'ha posat a prova, que no hi hagi cap error històric?
5: Això jo no ho sabia, i a l'editorial, clar, normalment et fan una correcció d'estil, ortogràfica, gramatical, també hi ha algú que fa tots els passatemps, i en algun cas sí que va dir... Escolta'm, en aquest anagrama, perquè els anagrames costen molt, eh?
2: Molt.
5: Mario Serra es mereix una Creu de Sant Jordi, que potser ja la té, no ho sé, però que els anagrames costen molt, i de sobte, doncs, el revisor et deia, aquí has posat una A de més i falta una I. Ostres, és veritat. I veus, vam poder-ho afinar, però clar, si et diuen això, l'anagrama l'has de tornar a construir de zero.
7: I el que trobo dificilíssim és fent creuats, fer-los, construir-los.
2: Muntar-los, muntar-los.
5: Ha estat el pitjor, aquí n'hi ha dos. Hi ha dos mots encreuats que jo no n'havia fet mai i va ser com un repte. L'editor em deia, és igual si no en fem cap, però vaig posar-hi a la banya, en Mario Serra em va recomanar una eina...
4: En Mario Serra, que aixec, hauria d'estar aquí també.
5: No estava escoltant, perquè l'he anomenat fa 30 segons.
4: Sí, dic, que hauria d'estar també aquí.
7: Per què ha de ser aquí?
4: Perquè és una persona que hauria d'estar aquí al RAC, també.
0: Està a Catalunya Ràdio.
4: Pues agresteu-lo.
0: Bueno, sí, home, com el
4: que em fa. També estàveu vosaltres, i bé que esteu aquí.
2: Fins aquí la teoria, ara anem a la pràctica.
0: Vinga,
2: perquè el Josep Maria, molt generosament, ens ha portat 4 quaderns que regalarem a les persones del públic que encertin alguna de les preguntes que hi ha aquí al quadern.
7: Vinga.
2: I, a més, també posarem a prova.
0: És el vostre... Aquí,
2: el coneixement de...
0: Els futurs periodistes, que de 3 a 4 han explicat que volien ser periodistes, potser tenen interès en aquest quadern.
2: A veure, Montse Llussà agafa el micròfon inalàmbric.
7: Sí, però no has de fer tu primer la pregunta.
2: Sí, jo faré la pregunta, però agafa't una persona que te vingui de gust.
7: Però primer has de fer la pregunta i sàpiga, aixeca.
2: Jo agafaria un, a veure què passa, eh? Hi ha algú de la història... Hi ha algú especialista en història de Catalunya?
0: No.
2: Aquest concurs serà llarguíssim.
5: Quines cares, eh?
2: Pregunto, eh?
0: Atenció, primera pregunta. A veure, és el que diu la Montse, a veure què aixeca la mà.
2: És molt fàcil.
0: Bueno, escolti, a veure, que estem callats.
2: És molt fàcil, perquè la primera pregunta només és de veritable, que no veritat, veritable, heu posat? Veritable?
5: No, saps per què? Perquè el passatemps es diu bon cop de fals amb S, per fer un joc de paraules.
4: Molt bé, molt bé.
5: I, esclar, no podia dir veritat fals.
4: No.
5: Perquè seria veritat mentida. No. S'ha de dir veritable o fals.
2: Clar. Atenció a aquesta pregunta.
5: Ara, calleu! Va,
2: primer, eh?
8: Veritat. No me chilles que no te veo. Ja,
2: estic nerviós, també, ara.
5: Eh? Vostè no participa, senyor Marcelí?
2: Ah, no?
5: No, no.
2: El rei Jaume I tenia una col·lecció d'animals exòtics a la seva cort. Especialment valuosa per a l'època en què destacaven dues girafes. Això és veritat, és veritable o és fals?
7: A veure, qui aixeca el braç?
5: Qui aixeca el braç?
2: Vinga, valents.
5: Veritat o mentida?
2: Vinga. No, mentida no, eh?
5: Bueno,
2: veritable
7: o fals? Tenim un braç.
5: Veritable o fals? Mentida o fals, o com voleu.
7: Va, a veure. Primer, com et dius?
9: Martí.
7: Martí.
2: Vinga, Martí.
7: Sou bessons, eh?
2: Sí. Fas cara de saber-ho.
7: El teu bessó com es diu?
9: Joel.
7: Joan. Joan. Vale. Això és veritat, veritable o fals? T'estàs jugant un quadern per aquest estiu que podríeu compartir, fins i tot.
9: Fals.
2: I és?
5: És fals. És fals. Bravo! És fals, perquè el que tenia una col·lecció així era Pere III, el cerimoniós, no Jaume I.
7: Ai, però aquí hi havia trampa, doncs.
2: Clar, hi havia trampa,
7: no, però...
5: Hi va haver un rei de la Corona d'Aragó que va tenir un zoo d'animals exòtics.
10: Ah, veus, a mi sonava que era un rei, però m'he confós
2: de
10: rei.
2: No era Jaume I.
10: I fijo, de los dos hermanos, ¿quién lo ha acertado? El que lleva la gafa de empollón.
11: Eres tonto de nacimiento.
2: Per tant, això havia passat, no era Jaume I, però sí que és històric.
5: Hi havia una mica de trampa aquí.
2: De trampa. Vaig per la segona, eh?
5: Vinga,
2: doncs. Aquesta també m'encanta.
5: Calleu!
10: Escolti.
8: No me chilles que no te veo.
2: I crec que també ens haureu de... El Josep Maria ens haurà de fer alguna explicació sobre aquesta pregunta. El detonant del motí i la crema de convents del 1835...
4: Ah, ja la sé, ja la sé.
2: Va ser...
5: Que ho digui ell?
4: No, no.
5: Què va ser?
4: No, perquè sóc generós. Ah. Com aquest programa, que són rates.
2: Bueno, va ser una mala tarda a la plaça de braus d'El Torín, a la Barceloneta.
4: Ja m'ho conec.
11: El Torín hi era, sí, el Torín hi era. Ja me'n recordo.
2: Veritable o fals?
7: Qui s'arrisca, no? Qui aixeca el braç?
5: A veure, qui vol
7: un
5: quadern...
2: Ho podia provar l'altre bessó, podria.
5: No,
2: això
5: no passa res, si no ho encerteu, eh? No, clar que no passa res.
4: No s'ha cagat el gol, que no...
2: A veure, 50% de possibilitats.
7: Vinga, ja el tenim aquí.
5: A veure, va, vinga.
7: Com et dius?
12: Josep.
7: Vinga, Josep.
2: A veure, el detonant d'aquesta...
7: Tu fas cara saber-ho, perquè la teva companya diu ell. Ah, tu ets xivatella.
2: Ah,
7: va, i si guanyes ets tu. Val.
2: Aquest detonant va ser aquesta mala tarda a la plaça de Braus. Això és veritat o és fals?
12: És veritable, sí.
2: És veritable.
5: Bravo! Quin públic erudit aquesta tarda.
10: Sí, sí. Ampliem aquesta...
2: Exacte. Què vol dir això, una mala tarda?
5: Ja sembla l'enguàrdia, això, ja, gairebé.
4: Sí.
5: No, doncs... No, això és veritat. A Barcelona va arribar...
10: Pregunta'ls als de l'enguàrdia que si estan en clàusula, que la pagarem i que vinguin aquí.
5: Ui! Què em dius ara?
2: T'ha fet una oferta?
10: Bueno, la pagarem, a veure.
2: Què ha
7: passat aquí?
2: Nosaltres?
10: No, la direcció.
2: Ah, sí, home, la direcció, sí.
7: Què ha passat aquí ara?
10: Perdoneu.
2: Qui riu, ara?
10: Tot és possible, eh?
2: Sí.
10: Per aquesta casa tot és
5: possible.
10: Tot és parlar-ho.
5: A veure. Records des d'aquí a la direcció.
2: I tant, per favor.
5: Molts records.
2: Records de la Guàrdia.
5: Doncs no, això, que a Barcelona hi va haver tres places de toros, a banda de les Arenes i la Monumental, hi havia el Torín. I a veure,
2: va ser la primera.
5: Sí, senyor, sí, senyor. I el que va passar el 1835 sempre s'ha relacionat amb que hi va haver uns toros molt, que eren molt mansos. Molt. Vostè hi devia ser en aquella corrida.
11: Me'n recordo com si fos ara.
5: Sí, 1835.
10: Què recorda?
11: Va ser horrorós.
5: Com es deien els toros?
11: No, ara el nom
2: difícil de saber.
5: Doncs res, que la gent estava agitada per altres motius, però el detonant que sortissin a cremar convents va ser després d'aquesta cursa de braus. Sí, sí.
2: Que noi. Però fixa't,
10: per una cursa de braus,
5: per una hi ha vegades que del Camp Nou també sembla que hagin de sortir a cremar alguna
10: cosa. Sí, senyor, amb això et dono la raó.
4: És molt diferent, eh?
2: Va, un altre, vinga, fem un altre.
10: Els toros, dic, haurien de ser molt dolents, molt dolents, per sortir a cremar-ho tot. Imagina't com deu ser aquesta...
2: Bueno, ens en queden dos, eh? A veure si ens podem repartir de moment. Escolta, el grau d'encerts...
10: És 100%.
2: Adéu! Una de tres opcions.
7: Escolti, per favor, aquests... No, li dic de veritat, home, això molesta molt, home, aquests crits.
10: Està bé, tu. Portem tota la tarda amb aquests crits.
8: No m'exilles que no te veo.
2: Anem a vocabulari català de tota la vida.
4: Ara,
2: a veure si
4: no
2: podem
4: encertar. No,
2: català antic,
4: no
2: antic, de tota la vida.
11: No saben res.
2: Què és
10: Ja ho sabia, si no sabem ni quina pregunta
1: farà. Però si no dius res, encara.
7: Després, Marc, una que no entri concurs li fas amb ells.
2: Ja la tinc guardada. Vale, guardada. Què és un cosimossi? Què és un cosimossi?
7: Vinga, braç aixecat.
1: Lo dels nens petits, el maxicosi.
10: Però no dic que ho sabia.
1: Sí, ho t'acabo de dir.
5: Doncs no, no lamento crec... dir-li que no.
10: No ho és, aquí no...
2: Què és un cosimossi?
10: Bueno, hi ha tres opcions, no?
1: Ho he de dissimular, perquè, clar, no sé si era una resposta...
10: No, a veure, tenim opcions.
7: Allí hi ha una senyora que proposa alguna cosa.
2: No, però...
10: Un moment, dos d'opcions,
2: hi ha tres opcions. Ah, ah. Pregunta d'opcions.
5: Home, és que sí, no és molt difícil.
2: Opció A, cosimossi. Conjunt d'elements dispersos... unes coses. Opció B, sufragit, que també és com cosa barrejada. I el tercer, tapís de paret. A, B o C, coses disperses, un sufragit o tapís de paret.
1: El rompero, el paret.
2: Aquesta senyora mateix, que ja...
7: Vostè, veus, que sí, no, ja d'entrada havia dit jo, ho provo.
10: Sí, sembla...
7: No cal que us aixequeu.
2: Cosi mossi.
7: No. Com et dius, perdó?
9: Provem-ho,
7: provar-ho,
10: Sí.
7: L'opció 1.
2: Un conjunt d'elements dispersos. Això
10: correcte!
2: És...
10: correcte! Molt bé, tenim uns oients... Escolta,
5: increïble.
2: Els catalans ens hem d'arriscar. Ens hem d'arriscar, que és quan surten les coses.
10: Tenim una hostessa del programa que hem fitxat, que es diu Sara.
11: Sara, ole, Sara.
10: Fa les feines de lliurar els quaderns.
5: Molt bé.
10: Fa tot el que no fa a casa.
11: Ui! Au, som...
2: Adéu-siau.
5: Mira, fa que no ho sent,
10: Ara repartiràs l'últim, no?
2: Sí, diu que sí.
7: Pots dir que sí, Digues que sí.
2: Pots parlar?
9: Sí.
10: Va, molt bé, Sara.
2: Va, una altra. Qui va dir...
5: A veure.
2: No em deixis caure si se m'emboira la mirada.
5: Oh. L'Andic.
2: L'Isaac Andic.
5: Això ja és història, ja?
2: No, és història, no és la resposta i no té res a veure.
5: Mira, el llibre hi ha temes en els que no he entrat. Un és aquest, l'altre és Psicòloga era català. Tampoc no hi hem entrat. I l'altre és el procés,
1: Bueno, que...
2: No em deixis caure si se m'emboira la mirada.
1: Ja ho sé.
2: A veure.
10: Sí, ja ho sap, doncs si ho sap, què és?
1: No, perquè després la gent què? Ara li pagaràs tu el quadern.
2: No, ara entregarem l'últim i després hi faig una a Vicenç
1: Palma.
2: A veure.
7: Abans de saber les opcions,
2: sí,
7: qui vol jugar?
2: Ara sabem l'opció. Joan Salvat Papaseit o Joan Dausà?
5: Són dos Joans diferents.
2: A veure, aquí... No, aquí baix,
7: Sí,
10: aquí baix. Ah.
7: Mica-la,
2: aquesta
7: ella,
2: noia li anirà molt bé.
7: Lola, quants anys tens?
13: 8 per
7: fer 9. Una punta 9.
2: Perfecte. Joan Salvat Papaseit.
10: Un moment, que la Sara que es prepari que de repartir el quadern.
2: Si ho encerta.
10: Ah, si ho encerta.
7: Qui diries que ho diu, això?
2: Salvat Papaseit o Joan Dausà?
7: Joan Dausà.
13: El primer.
7: Joan Salvat Papaseit?
2: Torna-t'ho a rumiar.
7: No saps qui és el Joan Dausà?
13: És un cantant.
7: I creus, el veus capaç d'escriure aquesta lletra per una cançó seva?
2: No em deixis caure si se m'emboira la mirada.
5: No és ben bé així, Marc? És més o menys. No em deixis caure si se m'emboira la mirada.
2: Creus que podia ser...
7: Tu no sona aquesta cançó?
13: Sí.
2: Creus que podia ser Joan Dausà?
7: Fins i tot... Ella per un quadern diu que sí.
5: Fins i tot algú segur que sap el títol d'aquesta cançó, o no?
7: És la de Gegants, o no?
5: No. La que canta amb en Balmes, amb el Santi Balmes.
7: Ah, sí, amb el Santi Balmes.
5: El Mamón.
2: Bueno, però quan
7: caure no feia mal.
5: No el suporto.
2: Molt bé.
7: Aquesta.
5: Quadern per la Montse.
2: No, la Montse no té quadern.
7: Ha dit que qui era al final?
2: Joan Dausà?
13: Sí. Joan Dausà.
2: Molt bé! Bravo!
5: Sense ajuda,
2: La Sara et farà entrega d'un quadern guanyat de manera molt lícita.
5: De manera neta.
7: Felicitats!
11: Neta i bé. Ole.
13: Gràcies.
2: I ara va la pregunta per Vicenç Martí.
5: Sí.
1: No cal.
2: No,
10: com que vostè ha anat dient...
1: Que després Joan Maria Desmorro...
5: Ara vostè es preocupa pels bolletins en aquesta ràdio? Algú es preocupa per l'hora que entra els bolletins?
1: Per mi no serà.
5: Que els bolletins aquí han arribat a entrar a l'hora següent.
1: Per mi no serà, senyor.
7: I han fet dos de seguits.
5: El de les 5 el fan a les 6.
1: Per mi no
10: serà. Avui tenim, a més, un hàndicap, que és que no tenim senyals horaris.
2: S'han perdut,
10: S'han perdut.
5: De debò?
10: Sí, no.
5: Ah, mira, ara.
10: No, es posa l'alujas.
2: Aquests són...
10: Són senyals horaris manuals.
5: Són les 5 i 6.
2: Vaig a la pregunta,
10: Ens hem despistat i mira, són les 5 i 6 ja.
2: A veure, una pregunta que una eminència de coses de Catalunya com Vicenç Martí sabrà sense cap mena de dubte. Salvador Lleonart...
1: Sí.
5: Has anat a la difícil,
2: Cap dels serveis secrets catalans...
1: No, era de la Vícola Lleonart.
2: Durant el setge de 1714, traslladava tropes, correus i diners des de l'Alella. Salvador Lleonart va... morir, va acabar a la presó...
1: Està mort, i tant.
2: O va acabar...
1: Truca'l.
2: O va acabar a l'exili.
1: Està mort.
5: Just després de la guerra de successió.
1: Està mort, està podrit i no queda res.
2: Just després de la guerra.
1: N'hi ha hagut moltes de guerres, no facis dir ara una.
5: Home, ja li he dit 1714.
1: Vinga, oi, les notícies.
7: Perquè mort, presó, que sap, no? Exili.
2: Va, digui una.
1: Sí, està mort.
5: Ho sap quina guerra va acabar el 1714?
2: La guerra dels pergamins, però és que vostè sempre fa aquí l'ostentació de que en sap molt. I ara s'està demostrant que realment va peix, però peix, però peix bullida.
1: És que és per l'audiència. Si jo responc això, la gent no es comprarà el quadern.
2: Perdoni.
5: És que aquest quadern l'hem fet per vostè, perquè aprengui d'una vegada.
2: Ara. Antoni de Villarroel, comandant de Barcelona, va dimitir per no avalar la massacre que suposava resistir, però es va quedar a lluitar.
1: No, que era propaganda, això.
2: On va acabar?
5: El 1714, també.
2: Mort, presó o exili?
1: En un carrer.
5: Villarroel.
1: En un carrer.
7: Calla, que ho dirà l'abuelo.
2: Calla, espera't. Ara, a veure...
5: Calla, que mira Villarroel el guió de lluny a veure si veu la negreta. Està a mi buscant la negreta.
6: No, Villarroel el van posar a la presó a Galícia, em sembla. Si no,
2: és correcte.
6: Molt bé.
1: Número 1 de la cel·la.
6: No sé, però quan hi va haver la pau de Viena, que llavors van dir que s'heu d'alliberar, amb ell ja no hi van ser a temps perquè...
1: Ja era mort.
6: Ja estava a punt de
1: morir. Ja era mort, ho sabia jo.
6: Villarroel.
2: No ho sabia.
1: Sí, perquè va demanar, aviam si li portaven Rinomer, i no n'hi van portar. I es va morir, perquè estava taponat i es va ofegar.
6: El Rinomer de 3,
1: hi ha
6: el Rinomer d'1, de 2 i de 3. El de 3... T'arriba al cervell, eh? Te fa un forat al cervell. Rinomer de 3.
2: És que Rinomer no sé exactament per què...
1: Sí, és per desembossar.
2: És per desembossar el nas.
7: És com aigua de mar.
1: Ofegam els seus mocs.
2: Ara m'ha vingut una persona que anava a fer un comentari al voltant de Rinomer, que potser n'ha fet un ús excessiu, però... No el faré.
5: Vols que te'n faci una de pregunta?
7: Tira.
2: No.
5: Vols que faci una pregunteta?
2: Una pregunteta.
5: A mi?
2: Sí.
5: T'agradarà.
2: Sóc un ignorant.
5: Que la sabràs.
2: La frase, tingues els amics a prop i els enemics més a prop encara...
3: L'Andic també ho va dir, això. Tenia un familiar, ell, a prop.
2: Aquesta frase la va dir... La va dir Michael Corleone o Joan Pujol Garbo, agent doble català durant la Segona Guerra Mundial.
5: Joan Pujol Garbo.
2: Torna a dormir.
5: Home, Toni.
2: Corleone.
5: Quants cops has vist el Padrí? Algun
2: no l'he vist mai.
5: No l'he vist mai!
2: Com és possible? Per això no la saps.
6: Mare
2: no
6: has vist meva. El Padrí?
2: Crec que no.
7: Ni la 1, ni la 2, ni res.
2: Persona d'algú.
6: Allò del cap del cavall.
2: A veure, el Padrí...
6: Però el cap del cavall.
7: El padrí no.
5: Potser en català no et
1: sona. Un home català no s'ho sap, això segur, perquè és més nyordo que la Roja.
2: Un home que feia la monja... Un moment, si tu em dius el Padrí no, em ve una escena que és l'única que recordo.
6: El cap del cavall.
2: Eh?
6: El cap del cavall.
2: No.
1: La de la guerra de fang.
2: És la d'un tiroteig al carrer?
3: Sí.
2: Què és això?
5: Que ha comprat taronges el Vito, el Marlon Brando.
2: I cauen les taronges per terra.
5: Doncs home, potser aquesta escena l'he vist, com a mínim.
2: No, aleshores sí que la vaig veure.
5: Veus?
2: Però no em va agradar gens.
6: Mare de...
2: La vaig trobar molt lent, però clar, no recordo aquesta frase.
5: Tingues els amics a prop i les taronges encara més sí que és del Padrí. Sí. Doncs era que aquesta era de les... Bueno, no ho diré, era de les fàcils.
2: De les fàcils. Bueno, per tant, el quadern no està fet per mi, no?
5: Bueno,
2: que
5: no.
2: Que hi ha les solucions.
6: Està fet per si no saps.
2: Doncs escolta, quadern de passatemps històrics aquest estiu per tothom, per anar jugant com hem fet aquí.
5: A més, a casa el teniu, Toni. Em consta que el teniu.
2: Sí, home, i tant. Ara aquest estiu la Marta i la meva filla em faran classes.
5: Il·lustracions molt xules, que això no ho hem dit.
2: Sí, n'hem anomenat el Guibo, que és fantàstic, les il·lustracions que ha fet, que és molt vistós, amb aquesta coberta taronja.
7: El coneix, que el coneix.
1: Perquè a mi em va arreglar l'ordinador.
7: Li va arreglar
1: l'ordinador. Sí. Va fer mal el disc dur i va arreglar...
7: El Guibo.
1: Sí. El Guibo.
9: Ja és important. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos.
7: I tant.
2: Molt bé.
3: Escolta, una
2: molt bé.
3: Molt bé.
2: Ens ha trobat el moment, escolta, no sé com l'ha trobat. Mira, calla. Són les 5.
6: Els de les 11.
5: No saps mai en quina toca.
2: Ara són les 6. No, són les 5 i 11.
14: Amb Xavi Rocamora.

0: d'aquí a 5 minuts seran 11:45. Acabem de veure la classificació de la selecció espanyola per les semifinals d'aquest Mundial, on s'enfrontarà a França. Serà dimarts a les 9 del vespre. I ara deixeu-me que saludi, que ja els tinc aquí a l'estudi de RAC1, el Ferran Correas. Ferran, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Bona nit. Bona tarda, no, sí, bona nit. No, també. Bona tarda, llarg.
1: He començat a la tarda.
0: Estats Units, és bona tarda ara, de fet.
1: Heu començat vosaltres a la tarda.
0: Sí, exacte. Estem en dos mons ara i és, ja, també m'ha passat a mi, eh? Fins a bon dia, arribat a dir, aquestes hores de la nit, que és igual. No passa absolutament res.
1: Però jo vaig sortir d'aquí a les 2:30.
0: Per això,
1: de Argentina.
0: Els dies ja es dilueixen, els uns amb els altres, ja no saps quin dia ets ni quina hora és. Fas bé, en dir-ho tu avui.
1: El Mundial és a un horari normal.
0: No tot, abans ho comentàvem, que hi ha tres partits.
1: Els primers,
0: exacte,
1: correcte.
0: Que són també a deshora, però vaja. Francesc Latorre, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ui, per vinya. Escolta'm, què t'ha semblat això d'avui, aquest Espanya-Bèlgica?
2: Com se sol dir, si haguéssim de donar un guanyador als punts, segurament li donaríem la victòria a Espanya, però ha tornat a ser una victòria molt poc lluïda de l'equip de la Fuente. La primera mitja hora abans de la primera pausa d'hidratació s'ha tornat a veure una Espanya sí, que tenia la pilota, contundent en defensa, però amb poca profunditat, amb dificultats per crear gol. Oyarzabal pràcticament no ha fet ni una sola rematada en els primers 45 minuts. Després de la pausa d'hidratació se l'ha vista millor l'equip espanyol, però en línies generals, fixa't, els dos gols són dos pilotes rebutjades dels porters. La primera de Courtois, que no la qualificaria d'errada perquè fa una mica el que pot, perquè arriba molt forçat, i la segona ja de Lamens, que sí que no atrapa un xut que es podia atrapar, sí, de Pau Cubací. Per tant, victòria, com les altres que ha aconseguit fins ara Espanya, poc lluïda, fet que em fa pensar, suposo que en parlarem, que de cara a la semifinal, per mi, França favorita.
0: Favorita o gran favorita?
2: Gran favorita.
0: Gran favorita,
2: sí.
0: Què dius, Correas?
1: No, a veure, jo des del principi de Mundial veig a França superior a qualsevol altra selecció. El que té França davant, amb Mbappé, Olysee, Dembélé, Doué, Cherki, tot.
0: Hi ha
1: algun Barcolà, et deixes, o sigui, em puc deixar més encara. Crec que no ho té ningú. Sí que crec que l'única selecció que pot guanyar França és Espanya. Per què? Perquè és la selecció que té el mig del camp idoni per treure-li la pilota a França i dominar el partit. Ara bé, ha de donar la seva millor versió a Espanya i de moment no l'ha donat. És cert que jo crec que Espanya, que era una de les favorites juntament amb França, molts jugadors van arribar al Mundial justos, uns perquè estaven cansats, altres perquè sortien de lesions, per lo de Lamin, per lo de Nico, Víctor Muñoz, però també Pedri, també Rodri, si m'apures Fabián, jugadors que arribaven cansats, no? No li ha passat a Espanya només, eh? O sigui, Portugal per mi era una de les seleccions favorites també al títol, i Vitinha i João Neves, per exemple, han estat molt per sota del seu nivell al PSG. Llavors, Espanya necessita la seva millor versió. La pot donar? Sí, perquè és un partit. O sigui, és un partit. Has de donar-ho tot. Lamin jo crec que va més. Avui ha fet un bon partit. De fet, crec que
0: l'han el jugador més valuós.
1: Crec que Rodri va més, també.
2: Per mi ha sigut l'MVP del partit, realment,
1: Rodri. Lamin. Ah, Rodri.
2: Per mi sí.
0: Avui també.
2: Per mi avui ha jugat molt bé, sí. Però sí, igual que els...
1: Per mi, jo si l'hagués de donar avui a algú, li donaria a Olmo.
2: Sí, entre Rodri i Olmo, però no, a Lamin jo avui no li donaria, tot i que va més, eh?
1: No, Lamin va més, Rodri va més, Pedri necessita encara anar més, no està fent un bon Mundial, ell mateix ho ha reconegut, però sí que és cert que avui ha estat suplent i segurament, estic convençut que la semi serà titular. Espanya té una parella de centrals, no sé si la millor del torneig, perquè la de França d'un-n'hi-do, Upamecano, Saliba, però molt sòlida, li pot plantar cara. Jo crec que li pot plantar cara. Però França, per mi, és la gran favorita, no a les semis, sinó a guanyar el Mundial. Seria la tercera final en els últims tres
0: Mundials. Sí, que és una bestiesa. Clar, que al final, els últims tres Mundials ja era la millor plantilla a França, és a dir, el que passa que hi ha hagut un Mundial que no l'ha guanyat, aleshores, doncs, no sé què passarà aquest any.
1: L'ha guanyat pels penals.
0: Sí.
3: També s'ha trobat, més enllà de que té grans jugadors amb una individualitat, que ahir ho dèiem, són 20 gols en 20 partits de Mundial d'Mbappé. Clar, és que amb unes xifres així és que, ostres, costa no fer un gran paper en Mundials,
1: sí,
3: no?
1: Sí. Ah, és que és la gran favorita, però després, exacte, és això, o sigui, si Espanya aconsegueix la seva millor versió en la semifinal, la pot eliminar, perquè Espanya també és... A mi sí que serga Espanya, respecte a les possibles altres finalistes, li falta un davanter centre. O sigui, França té Mbappé, si passa Anglaterra té Kane, si passa Noruega té Haaland, si passa Argentina té a Messi o a Lautaro, Espanya té Oyarzabal, que fa gols, fa un bon paper, però clar, no és un killer.
0: Això i parlant de les estrelles que ara parlava el Ferran, sí que és cert que l'única estrella que no està potser a l'alçada de les altres és la de la selecció espanyola, perquè Lamin, per la lesió que ha tingut, doncs no ha pogut segurament donar el 100% o el que tothom espera d'ell. Ara ho comença a donar? Sí, possiblement sí, i això també és bona notícia per a Espanya, perquè segurament no li hem vist el millor partit a la selecció espanyola, perquè no li hem pogut veure.
2: Sí, i ahir de la Fuente deia que està convençut que arribarà aquest partit, doncs o és a la semifinal o una possible final. Avui se l'ha vist amb més espurna, no? Més ganes de lluir-se, amb més ganes d'aconseguir aquest gol. Ha intentat un parell o tres vegades aquesta rosca, ha fet un parell de croquetes, una jugada a banda en la qual ha marxat del rival, doncs fent aixecar el públic de les cadires, però continua sense ser el Lamin desequilibrant a cada acció, el Lamin desequilibrant a cada 1 contra 1 que intentava. Fins i tot ha sortit, ara em sortirà el nom, 6, el jugador al qual ja es va enfrontar a la Lliga de Campions contra el Bruges, i hòstia, que li va fer un traje, com se sol dir, uh-huh. I avui tampoc no ha acabat de marxar de 6 en cap moment, però aviam si té el dia contra França i pot ajudar a la selecció espanyola en aquest sentit, però és que no és només Lamin. Pedri, ho deia abans el Ferran, no és el Pedri que estem acostumats a veure el Barça. Oyarzabal sembla que va una mica de més a menys. Es nota el calendari i es nota doncs, el Mundial, que també s'està fent molt llarg, la calor, i en aquest sentit, a nivell físic, França, jo la veig també superior, i tindran a més un dia més de descans, que aquestes alçades es noti moltíssima més. França, una selecció que no fa exhibicions futbolístiques. No és allò que et sotmeti i et faci 15 ocasions en 10 minuts, però té una solidesa defensiva brutal. Amb eliminatòries no han encaixat cap gol. És veritat que a la fase de grups en van queixar, però amb eliminatòries ni un. I a davant no cal dir-ho, no cal repetir tots els noms del Ferran, mm-hmm. perquè és una bestialitat.
3: Mira, ara que parla dels noms del davant, Rocabora, abans en Solsona ho apuntava i ho hem estat mirant, l'últim partit, l'Espanya 5, França 4, de semis de Lliga de les Nacions, que va 5-1 i acaba 5-4 al final, juguen ja els 4 davanters. Ho dic perquè això, per exemple, a l'Eurocopa, jo juraria que encara no ho feia Deschamps, i ja va jugar a la Lliga de les Nacions amb 4 davanters. Ho dic perquè ara també és moment d'entrenadors, jo crec que Deschamps continuarà amb els 4 davanters, però potser de posar un tercer migcampista...
0: Pot canviar.
3: També s'apuntava abans a l'altra taula l'opció que la Fuente també faci algun matís a l'11, potser també un pèl més defensiu, no? O sigui que també això s'ha de veure ara,
1: És que si França continua amb el mateix esquema, que jo crec que sí que continuarà, per mi el dubte és si jugarà Tchouaméni o Kone. Rabiot, que és un jugador que sembla que estigui retirat, però és cert que és molt de Deschamps i està jugant molt bé el Mundial. Si Espanya posa els tres que siguin, Rodri, Olmo, Pedri, o Rodri, Fabián, Pedri, o Rodri, Fabián, Olmo, és igual, Espanya tindrà superioritat al mig del camp, i aquí és on pot guanyar la batalla. Jo crec que Deschamps no canviarà.
0: Farà,
1: per mi el dubte és si juga Tchouaméni o juga Koné, i si juga Barcola o juga Doué. Els altres juguen sempre.
0: Sí que sap que ara entrem ara que parlàvem del físic, amb el Francesc, entrem en territori desconegut, perquè entrem en aquella franja del Mundial fosca fins ara, perquè s'ha allargat degut a les, quantes són? 48 seleccions, fins ara eren 32, i aquests 10 dies més, 11 dies més, ja en un calendari de per si carregat, doncs no sé fins a quin punt estaran els jugadors disposats a aguantar-ho o capacitats per aguantar-ho. Ho veurem, perquè ja és una tralla important i continuada. No han fet vacances aquests jugadors, aleshores veurem què passa amb ells.
1: Sí, i a més, Jo crec que, parlant de França i Espanya, han fet servir pràcticament els mateixos jugadors.
0: Espanya, pràcticament no, jo crec que els mateixos jugadors.
1: Sí, bueno, ha canviat avui Fabián per Pedri, Olmo no va entrar...
0: 45 minuts, Ferran, perquè Pedri ha entrat als 52.
1: Sí, ha hagut aquells canvis, sí. Pedro Porro per Llorente, Baena, però sí...
0: És el mateix.
1: Els mateixos, però és que a França més o menys
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha el Barcola Dué, hi ha els tres mitjos que roten una mica entre Koné, Rabiot i Tchouaméni, i després el canvi de Digne, que
0: sí, Teo Digne,
1: juga Teo Digne. Els altres sempre són els mateixos, també. O sigui, Koundé, per exemple, que va arribar al Mundial criticadíssim aquí, és indiscutible.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, vull dir, sempre, sempre. Sí. De seguida connectarem amb el Dami a Los Angeles perquè ens acosti ja també, primera, que ens expliqui com ho ha viscut ell, i segona, que ens acosti a aquesta roda de premsa que acostuma a fer l'MVP del partit. En aquest cas, avui segurament serà Lamine Yamal. Mentrestant, Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Ja hem sentit alguns jugadors a les teles, no? En els flajos.
4: Sí, i el tècnic Lluís de la Fuente també, tècnic, que estava exultant en declaracions a Televisió Espanyola encara sobre la gespa després de guanyar el partit i de classificar-se per les semifinals.
5: Es el carácter del equipo, la actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar, ante un rival hoy muy duro. Creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Y es otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
4: Doncs demana que es valori el difícil que és guanyar de la Fuente partits en un Mundial, i en aquest sentit, cara al que ve, que és França en aquestes semifinals, ha dit que el seu equip s'ha guanyat el dret que se'l consideri un rival candidatíssim, evidentment, com a mínim mirar la cara de la selecció francesa.
5: Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido quizás la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos, y nosotros lo hemos hecho. Pero este trasero va a ser diferente. Si ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
4: Ara sentim també que han dit alguns jugadors de l'enfrontament que ve contra França, però per acabar amb De La Fuente ha parlat també de Mikel Merino, que ha tornat a ser l'heroi de la selecció espanyola amb aquest gol a les acaballes del partit, evidentment una peça molt i molt important pel seleccionador espanyol.
5: Mikel tiene muchas virtudes, es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande, y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Mikel, sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
4: Doncs sempre hi és, i va ser contra Portugal als acaballes del partit, i ha estat avui contra Bèlgica també als acaballes del partit, i el mateix Mikel Merino, també a Televisió Espanyola, doncs clar, deia que no està acostumat a tenir aquesta mena de protagonisme i que evidentment està contentíssim que pugui ser així.
6: ¿Cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto, y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen, y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
4: I més enllà de Merino, ha parlat també Fabián en declaracions a
0: Tazón,
4: en aquest cas autor del primer gol, parlant així i valorant el rival de les semifinals, aquesta selecció francesa.
7: Bueno, yo creo que los conocemos todos, ¿no? La última Eurocopa nos tocó también enfrentarnos a ellos en semifinales. Sabemos que será un partido muy duro, muy difícil, que tienen grandísimos jugadores. Conozco muy bien, sobre todo los que juegan conmigo, y por eso sé que va a ser muy complicado, pero bueno, creo que tenemos armas para ganar. Ya lo hicimos en semifinales, la Nations League. Bueno, será un partido muy igualado, pero quedaremos todo para estar en esa final.
4: Evidentment, Fabián també ho feia De La Fuente abans, recordant els precedents contra, sí, França, que en el passat més recent doncs són favorables a la selecció espanyola, i a França també, doncs això, davant d'una de les seleccions que segurament ha mostrat el millor rendiment en aquest Mundial.
0: Doncs paraules de La Fuente, del seleccionador, també dels dos golejadors d'avui. Primer sentíem Merino, després sentíem Fabián, avui els autors del primer i el segon gol de la selecció espanyola, que donen la classificació. reserveu el bitllet per les semifinals d'aquest Mundial dimarts a les 9 contra França. De seguida connectarem amb el Damià, insisteixo, perquè ens explica també com ho ha vist des de Los Angeles i podrem escoltar, confirmat ja, Lamin Yamal, que és qui parlarà a la zona mixta un cop aconseguit el segon MVP, diria, no?
3: Sí,
0: és el segon.
3: El segon MVP. I per cert, sobre Miquel Merino, encara una dada més que veig de Mr. Chip, perquè posem en valor l'excepcionalitat del que ha fet Miquel Merino. Mai cap jugador a la història del Mundial havia marcat dos gols guanyadors en els últims 5 minuts, és a dir, a partir del minut 85, en una eliminatòria de Mundial, cap jugador havia marcat en dos partits consecutius.
0: Va, provem a veure si podem contactar ara sí amb el Dami. Ja m'avisen que potser tenim algun problema de connexió. En qualsevol cas ho provarem. I si com no, qui prova, no?, i dona el que pot, doncs no està obligat a més. Diuen, a veure, Damià López, com estàs? Bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit. Des de la zona mixta del SoFi Stadium, què tal arribem?
0: De moment perfecte, no toqui res i a veure si aconseguim, de moment, que m'expliquis què has vist tu i què t'ha semblat el que has viscut entre Espanya i Bèlgica en aquest quart de final.
8: Bé, això que comentava ara de Miquel Merino també és increïble la vareta per la que està tocada Miquel Merino, que recordem que l'Eurocopa ja recorda el gol que va fer a Stuttgart. Bé, és l'home dels moments màgics i evidentment encara que pot aportar molt durant els 90 minuts, doncs és evident que Luis de la Fuente també se'l reserva per aquestes ocasions i que de la Fuente doncs, li està sortint tot a la perfecció en algunes ocasions doncs perquè visualitza, perquè veu el que pot passar i li surt bé i de vegades doncs, aquesta lesió de Courtois doncs, que passa la història, clarament, d'aquest Mundial, perquè després la Mens li deixa la pilota franca a Merino després de la rematada de Cubarsí. Bé, doncs el partit que he marcat primer per la suplència de Pedri, que li pot anar bé, perquè jo estic convençudíssim que recuperarà la titularitat contra França, li marca Fabiana de la Fuente, és que tot li ha sortit rodó, realment.
0: Qui avisa?
2: No és traïdor.
0: Per tant, se'ns ha anat aquesta connexió de moment amb el Dami. El que farem, que sí que ho podem fer, és recuperar aquesta zona mixta de Lamin Yamal, que acaba de parlar fa res, fa segons, ha finalitzat aquesta compareixença davant dels mitjans. Per tant, sentim un dia més l'MVP del partit, l'MVP de la selecció espanyola.

0: pràcticament 19 anys que té la Min.
1: Sí, s'aferra doncs, a aquests precedents que comentàvem abans, els dos últims precedents que ell ha viscut en primera persona, doncs Espanya ha guanyat a França i a més ell protagonista amb aquell golaç que el porter de França encara busca ara a l'escaire, no? Doncs sí, ell ho diu, que se sent millor i està cansat que li preguntin pel gol, eh? Segurament li falta el gol, però clar, estarem tots d'acord perquè li veiem al Barça sobretot que Lamine és molt més que gol. Lamine quan té la pilota treu dos rivals, això vol dir que un company lliure per passar-li la pilota. Avui la jugada del primer gol,
0: sí, la Fabián,
1: la centrada és de Pedro Porro, però la passada vertical que trenca la defensa de Bèlgica és de Lamine. Per tant, sí, falta el golet, falta aquella acció que surt a tots els highlights, la celebració, però Lamine és molt més que gol.
0: Sí, sí, totalment. Sí, li falta el gol i potser arriba a semifinals i no sé, i vés a saber si a la final també. Jo crec que hi té molt la mena el partit contra França. Primer, evidentment, perquè pensa en el col·lectiu i en ser campió del món amb 19, bueno, sí, si és campió serà
2: no? Amb 19. De fet, en França jugarà amb 19, no? Perquè és dilluns, que fa els anys, per tant.
0: 19, que seria una barbaritat ser campió del món amb 19 anys. Però ell jo crec que internament també sap que les seves opcions de guanyar la pilota d'or aquest any passen per aquest partit. És a dir, si Espanya passa a la final i és campió del món, a mi no m'estranyaria gens que la pilota d'or sigui per Lamine. S'està veient, no? Encara que no faci un gran partit, la gent el vota amb ell.
1: Com
0: a MVP. Llavors jo crec que la immensa majoria d'opcions passen per aquest partit, perquè sí, és evident, si França és campió del món, acabarà sent o Dembélé o Mbappé.
2: De fet, si no recordo malament, l'últim, aquest partit que dèiem de França i Espanya de la final de la Nations arriba just abans de la pilota d'or.
1: Pot ser?
2: T'ho miro. Perquè jo recordo una declaració de Lamine just abans d'enfrontar-se a França a la final de la Nations, en què deia: us heu posat d'acord, parlant amb els mitjans de comunicació, en què d'aquest partit dependrà la pilota d'or. I ell deia: doncs d'acord, accepto el repte, juguem-nos-ho contra Dembélé en aquesta final de la Nations. Per tant, ja va per aquí, pel que ara deies, Correas, aquest sentiment de grup i de, evidentment, que Espanya acabés sent campiona i que vulguis, però aquest component de: ei, noi, que jo també vull la meva pilota d'or, doncs que la tinc sobre la taula, com a mínim.
0: Que guanyarà pilotes d'or, això clar, ho tenim clar. Tots clar.
2: No? Si no es torça res, si que no s'ha de torçar.
0: Si no aquest any, doncs serà el que ve, si no d'aquí dos, si no d'aquí tres. Mm. 18 encara.
2: Sí, sí.
0: Però sí que és cert que jo crec que aquesta temporada, en any de Mundial, el Mundial és clau. I en aquest partit, sobretot, és clau, tenint en compte que Paris Saint-Germain va guanyar la Champions. Podria ser Dembélé, repetir, però si Espanya és campió del món, és bastant possible que sigui Lamine. També és cert, i Anglaterra, que Harry Kane també tindria opcions.
2: Alguna cosa hi hauria
0: de dir, també.
2: Sí, és possible.
3: 5 de juny del 2025.
2: I la pilota d'or és al setembre.
0: Messi,
2: no?
0: A Messi el descartem. Sí, sí.
1: Clar, és que jo descartaria més.
2: És bona,
1: perquè si Messi guanya el Mundial...
2: Sí. Home, si Messi guanya el Mundial... Ni que sigui per la bestiesa que haurà fet de dos Mundials consecutius, el segon dels quals guanyat en 39 anys, ni que sigui per això, ja se la mereixeria, evidentment. Però clar, si no guanya... Ha de guanyar el Mundial, Messi, el per entendre'ns.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: A Lamine no li cal potser guanyar el Mundial, si no guanya França a les semifinals, igual que Dembélé o... És que Mbappé no el veig en aquesta cursa per la pilota d'or.
3: Si guanya el Mundial...
0: Si guanya el Mundial, sent màxim. Pichichi. Sent màxim golejador.
2: Sí, aquí hauria de guanyar el Mundial, exacte, i ser votador.
3: I això Lamine Yamal només amb una lliga, sense que el Barça hagi fet allò... Sí. Hagi repetit les semis de Champions, jo crec que també necessitarà guanyar el Mundial a Espanya, perquè tingui opcions.
2: Clar,
0: per mi hi ha un altre futbolista que per mi està sent el millor del Mundial. O sigui, no és... Bueno, no sé si el millor del Mundial, perquè hi ha Messi, a Kane, hi ha Mbappé, però és que per mi l'Olise està sent...
3: Sí. Solsona ho deia abans.
2: Solsona és el seu... Sí, sí, és la seva aposta.
0: L'Olise està sent el millor jugador del Mundial. Ahir no va estar...
1: Sí, tot i que l'últim dia no,
0: Sí, ahir no va estar tan bé com altres partits, però...
2: No, i la Champions que ha fet i tot, ha fet una temporada sensacional aquesta mà. Va, el que deia, són 3:15, farem una petita pausa i tornem, tanquem Mundial i haurem de treure el nom de Dayemi, no? Potser haurem de parlar una mica de Dayemi, perquè això em sembla que és imminent. Ara venim.
4: Lligas amb Xavi Rocamora.
2: Minuts falten perquè arribem a la mitjanit, perquè siguin les 12, amb aquest postpartit de la selecció espanyola. Fa tot just uns minuts parlant de Lamine, perquè ell ha parlat davant dels mitjans després de sumar el seu segon MVP d'aquest Mundial. Avui, gràcies a la victòria 2-1 d'Espanya contra Bèlgica, que la classifica per la semi, per la primera semifinal, que jugarà dimarts a les 9 del vespre. Dami, per cert, molt convençut, deia, intentarem recuperar-lo, però avui ha dit que ens està fent una mica la guitza, la connexió amb l'estadi de Los Angeles, però ell molt convençut que Pedri tornarà a l'11 contra França, a l'11 titular, lògicament.
0: Jo també, perquè crec que a part de la Fuente, la parella Rodri, bueno, primera la parella Rodri Fabián, però perquè ell veia Pedri més avançat, però crec que tant Rodri com Pedri i part de la Fuente són insubstituïbles.
2: Per tu també, Francesc?
1: Sí, sí, jo crec que avui Fabián ha fet el rol, tot i que ha jugat bé, ha fet el primer gol, ha jugat el rol de donar descans a Pedri, que pogués recuperar bateries, pel que expliquen des d'allà està bé físicament, és cansament, és fatiga, per tant, avui s'ha estalviat aquests 60 minuts i també estic convençut que serà titularíssim contra França, perquè el que dèiem abans, si Espanya té alguna opció d'eliminar França, justament passa per fer-se amb el centre del camp, amb el domini de la pilota al mig del camp, amb moure-la ràpid, amb moure-la amb intel·ligència, i en aquest sentit, Pedri és el millor amb diferència.
3: Lligat amb això, ara també se'm passava pel cap que no posi Olmo a l'esquerra, es carregui Baena i posi Pedri a la mitja punta i jugui amb els dos per encara donar més pes al sí, mig del camp.
0: És una opció.
3: No ho sé, però vaja.
0: Va, és una opció perquè és el que crec, que les possibilitats d'Espanya passen per guanyar la batalla al mig del camp. I França normalment juga, bueno, jo crec que no variarà de Champs, jugarà amb dos pivots, que són dos pivots poc creatius, són més defensius perquè ja té els quatre de davant per fer jugades i per fer gols. Passa per aquí. Sí, és una bona opció.
1: En clau Barça hi ha un duel que promet. Si juga Lucas Digne de titular, ex-culer, sí, ex-blaugrana, per cert, amb un bastant millor nivell que el que va exhibir quan estava a Barcelona, contra Lamine Yamal. Mm-hmm. Per tant, serà un cauculer, un...
0: Jo crec que Digne hagués fet feina aquí. Passa que tenia Jordi Alba, que era quan jugava sempre,
2: i aquí no hi havia manera de passar
0: balda. Va haver de marxar.
2: Sí, però mira, és possiblement un dels punts negres de la selecció francesa de cara a la semifinal, aquest duel Luka Digne amb Lamine Yamal, per molt que Luka Digne no s'assembli en pràcticament res amb aquell Luka Digne del Barça, eh?
3: Sí, home, a veure, és que, clar, Lamine Yamal són paraules majors, però jo crec que ha canviat i que és més contundent, més sòlid a Digne, i efectivament és una de les víctimes, n'hi ha algunes quantes més, Cucurella una altra, per exemple, d'aquella titularitat que era, vaja, habitual i justificada, d'altra banda, de Jordi Alba, perquè a més amb la societat que feia Messi era normal que ho jugués pràcticament tot, però sí, és un dels punts, ara... també de Xams, i posarà força ajuda també aquí amb Digne, i m'imagino que un dels migcentres farà aquesta ajuda, i els del PSG, per exemple, si juga Doué o juga Barcola, que estan acostumats a treballar, doncs també els tocarà treballar, com avui Doku ha treballat.
1: Sí, bestial
3: molt,
1: Doku, bestial. La primera part només feia que perseguia a Lamine, després ja s'ha pogut deixar anar més amb atac, ha fet un partidàs Doku avui.
0: Clar, perquè a Lamine són dos sí, o tres, sí, sempre. Sí. Sempre té dos o tres. Mm. El seu, l'ajuda de la banda, més el mig centre o central que surten a per ell. Sempre té dos o tres.
2: A veure què vol fer Deschamps també amb Lamine, que és el que ara dèiem, no? A veure què canviarà, si és que vol canviar alguna cosa de Deschamps, que no sé si té elements per canviar-ho, és a dir, per fer aquest doble lateral que avui l'hem vist, per exemple, a la selecció belga, o aquest doble reforç per intentar assecar a Lamine, tenint en compte que amb un no el pares, que has de buscar una alternativa. No ho sé, serà a partir de dimarts cap a 7:45, no?, que sortirem de dubtes, primer amb l'11, que tregui França, sí. Allà és on començarà a veure declaració d'intencions del que faci la selecció francesa, també del que faci Espanya i del que faci Luis de la Fuente, que més o menys a la mateixa hora, doncs, per exemple, començar pel mig del camp, també sabrem què passa. Va, que parlarem també de l'altra banda del quadre per anar tancant o passant pàgina de seleccions. Amb l'altra banda del quadre, doncs, sortirà la semi del dimecres. Recordeu que juguen demà els dos partits de quarts de final, no és com a la banda esquerra del quadre, que hem vist un partit cada dia, un ahir i l'altre avui. Allà tots Tots dos seran demà a les 11 de la nit, començant per l'Anglaterra, que s'enfrontarà a Noruega, i a les 3 de la matinada el partit de Noruega, d'Argentina contra Suïssa. Anem per ordre cronològic. Quim Salvador, bona nit.
5: Hola, bona nit, Xavi.
2: I expliquem l'última hora d'aquest Anglaterra-Noruega.
5: Sí, un partit que el pots vendre com un Kane contra Haaland, duel de golejadors, o es comblarà una mica cap a casa, Gordon contra Haaland, si ho vols veure també així. Sí. Que a més és un partit que viurem en directe al Tu Diràs, perquè arrencarà a les 11 de la nit, el partit es jugarà a Miami, al Hard Rock Stadium, 11 de la nit hora catalana, i per tant, a menys que hi hagi pròrroga i penals, que això potser ja se'ns escaparia més enllà de la una, el partit sencer estarà jugant mentre estem fent el Tu Diràs. Noruega arriba als quarts sense baixes, després d'haver eliminat el Brasil, i a Erling Haaland, evidentment, com a líder de l'equip i gran protagonista. És a un gol d'igualar Messi i Mbappé a la llista de màxims golejadors d'aquest Mundial, i això sí, una llista on cal tenir en compte també Harry Kane, que juga a l'altre equip a Anglaterra, amb Haaland en 2-7, Kane en 2-6, però gran protagonista, deia Erling Haaland, que a més s'està prenent aquest Mundial una mica, o almenys vol donar aquesta sensació, com l'hora del pati, i diu que afronta un partit tan important per ell i per la seva selecció com uns quarts de final contra Anglaterra, sense pressió. De fet, la pressió la vol carregar tota a Anglaterra.
6: It's a special game, yeah, definitely. I think
7: és un partit molt especial, és clar. Jugo a Anglaterra, vaig néixer a Anglaterra i m'enfrontaré a companys d'equip i rivals habituals. És un partit divertit, serà maco. Crec que Anglaterra és una de les seleccions favorites, així que tots vosaltres hauríeu de posar tota la pressió sobre els nois anglesos.
5: De fet, Haaland, que és noruec però que és anglès, també és nascut a Leeds, sí, però esclar, de família noruega. Per l'altre bàndol, els anglesos saben també que el gegant del City, que pràcticament tot sol va eliminar el Brasil amb els seus dos gols a vuitens, és la gran amenaça que cal intentar controlar. El problema és com fer-ho. Sentim el centrecampista de l'Aston Villa, Morgan Rogers.
8: Ho ha aconseguit aturar mai Erling Haaland? No n'estic segur, però ho intentarem, haurem d'intentar-ho. Crec que és un jugador increïble per les coses que fa i els números que registra. Haurem d'intentar frenar el seu estil de joc i evitar que li arribin pilotes, tallant la manera com genera les seves ocasions, perquè és letal davant de la porteria i n'hem de ser conscients. Ho hem de saber, però també és cert que no és només ell. Tenen altres bons jugadors amb qui ens enfrontem habitualment a la Premier League i dels quals hem d'estar pendents. Són un equip realment bo i crec que la seva gran fortalesa és precisament el bloc. Com a unitat, són molt sòlids.
6: The team is a unit, they're so strong.
5: Erling Haaland, gran protagonista, almenys a la prèvia, ara. Anglaterra, que té Harry Kane, té Jude Bellingham, té Anthony Gordon, Marco Rashford també, i molts altres, és teòricament la favorita, això sí, arriba al partit més condicionada. Té la baixa per sanció de Kwanza, que va ser expulsat als vuitens contra Mèxic, té també la baixa per lesió absurda de Henderson, sí, no? Ja ho sabeu, es va trencar el braç esquerre en una mala caiguda durant les celebracions quan intentava saltar una tanca. De fet, no havia ni jugat contra Mèxic, havia estat suplent, i a l'hora de celebrar-ho, noi, doncs, en fi, se li ha acabat el Mundial, tot i que continua a la concentració amb el braç operat, això sí, en què va estar immobilitzat. I a més, Anglaterra té tres jugadors tocats. Un és Declan Rice, que porta uns quants dies aïllat dels companys perquè té un virus estomacal, i els altres són Gay i James. Tots tres els hem de considerar menys de 24 hores pel partit. Dubte. També té Anglaterra quatre jugadors apercebuts que es perdran les semifinals si la seva selecció guanya el partit i poden targeta groga. De fet, són els que hem dit que són dubte, Rice, Gay i James, i també O'Reilly. Xiularà el partit del francès Clement Turpin, amb Jerome Blizzard al VAR. Hi haurà presència espanyola a l'equip arbitral, Alejandro Hernández Hernández de quart àrbitre i José Enrique Naranjo Pérez d'assistent reserva. I atenció, perquè hi ha amenaça de tempesta elèctrica. Ah. Qui ho hauria de dir, jugant a Miami, sí, en ple mes de juliol? Això ja ho sabem d'alguna pretemporada del Barça. Ah. Podria afectar el desenvolupament del partit, perquè les graderies del Hard Rock Stadium són cobertes, però el terreny de joc no. No hi ha sostre retràctil i, per tant, si hi ha llamps, s'haurà d'aturar. El que és segur, seguríssim, és que farà moltíssima calor, amb temperatura que s'espera de més de 30 graus.
2: Estàs a punt, Oriol Jové, per demà, per si això es demora una mica?
9: Ja estem acostumats. Tempesta.
2: Sí, sí, sí, és veritat.
9: Tenim la trencala.
2: Sí. Com una mica com Henderson, Henderson, no? Exacte.
9: Sí. Una mica el mateix.
2: Exacte.
9: Sí,
3: sí, sí. Deixa'm dir-te que he preguntat a Martí Oliveres, perquè m'ho veig venir, això de demà, i m'ha tranquil·litzat bastant, eh?
2: Sí?
3: Sí, sí. M'ha dit que molta calor, molta xafogó, molta humitat, però que és imprevisible, com diuen Quim, que és una zona doncs, que com menys t'ho esperes doncs, et trobes una tempesta elèctrica allò amb 2 o 3 hores de marge, però ara mateix les previsions no apunten a que hi hagi d'haver llamps i trons demà.
9: Per si de cas, estarem previnguts.
2: Amatents. Deixem tornar cap a Los Angeles. Va, farem una segona prova amb el Damià, a veure si ara és millor el so i ens arriba correctament aquesta connexió. Damià, ets per aquí, oi que sí?
10: Hola, Xavi. Mira, et diré que és un plaer saludar-te, però que a partir d'aquí no puc assegurar res, perquè estan les connexions de baix nivell, eh? Però bé, escolta, almenys ja us he pogut saludar i tot
2: això,
10: bé.
2: Això, va dir, mira, fem una cosa, sí. Anem ràpid a veure si sí. Podem sentir Nico Williams, que ha parlat.
10: Sí, Nico Williams, la veritat que emocionat, perquè te'n recordes que, bé, ha arribat molt tocat al Mundial, va sortir lesionat del partit de Guadalajara contra Uruguai i ara avui ha pogut tenir bons minuts de qualitat i pot ser fins jo que acabi sent titular o contra França a les semifinals o ja en l'últim partit a la final o al tercer quart lloc, i pràcticament ha trencat en llàgrimes. Ha acabat aquesta declaració dient que ja no podia seguir parlant. Escoltem-lo.
11: Bueno, obviamente el grupo, desde el primer momento me han estado apoyando, saben todo lo que he sufrido en el partido de Uruguay, pues me pasó lo que me pasó, como bien sabéis, volví, he vuelto hoy, yo creo que a las mejores versiones. Luego está mi familia empujándome siempre desde atrás, como lo han hecho siempre, con un amor incondicional, mi hermano, mis amigos, mi novia, están siempre ahí para mí es un orgullo poder estar aquí y que mi familia me está apoyando, y no quiero hablar más, que me va a emocionar.
10: Bé, t'explico, ara hem estat parlant aquí amb alguns dirigents de la Federació Espanyola, amb alguns empleats, treballadors, estan realment emocionats pel fet d'haver-se plantat a semifinals, que sembla, és una cosa és dir-ho i l'altra dimensionar-ho, no? Van començar el Mundial 48 seleccions, en queden 4, i gairebé que per primera vegada en aquest Mundial, Espanya afrontarà un partit sense ser claríssimament favorit. Et diré que fins i tot, no sé si heu parlat sincerament, no us he pogut resoldre en aquesta ocasió, no sé si heu parlat ja de percentatges, però jo crec que en general en el planeta futbol la gent majoritàriament donarà a França com a favorita. Jo crec que es posarà el partit en un 55, fins i tot algú dirà 60% França per com s'ha demostrat, però també hi ha la sensació aquí que si hi ha algun equip que pot derrotar França és Espanya. Bé, és el partit dels partits i per alguns la final anticipada. He vist fins i tot llàgrimes entre algun dirigent de la Federació Espanyola per haver arribat fins on ha arribat, també per l'èpica, no? Perquè no és normal en un torneig d'aquestes característiques arribar a aquestes instàncies amb 2 gols als últims minuts com s'ha aconseguit a través dels gols de Miquel Merino.
2: Doncs et diré que és bastant el sentir que teníem aquí a la taula, no? Que veient la selecció espanyola i el seu camí durant el Mundial no la posem ni molt menys al mateix sac que França, o al mateix nivell que França, però sí que és cert, em sembla que ho deia el Correa, que si hi ha alguna selecció que pot derrotar França, tot això són sensacions, eh? Si hi ha alguna selecció que pot derrotar França, doncs aquesta és Espanya. Veurem. Per l'altra banda del quadre, el Dami definitivament ha caigut, és a dir, la tempesta elèctrica ja l'hem tingut avui, i a partir d'aquí demà, si n'hi ha una altra, doncs endavant, però avui el donem per acomiadat, i evidentment...
3: I soc.
2: Ah, sí.
3: Compro 60-40 jo, no. Dami, de per França.
10: I et compres, Jaume? Sí, és que pot ser, però esclar, jo crec que les anàlisis que es faran aquests dies clarament és, si Espanya vol guanyar el partit, ha de tenir el millor Rodri, ha de tenir el millor Pedri, el millor Olmo, amagar-li la pilota a França, però és que no pot fallar, perquè aquestes contres que avui tirava Doku, que per cert era el jugador més perillós de Bèlgica, te'ls tirarà Mbappé, te'ls tirarà Doué, te'ls tirarà Dembélé, és que és una màquina portentosa a França de crear perill, i només que s'equivoqui una vegada, que per cert, avui, si se li ha de posar un atac a Espanya, jo la tinc claríssim, és Unai Simón, que ha deixat un parell d'accions que evidentment ara ja no canviarà Luis de la Fuente, tampoc hi ha un motiu claríssim per fer-ho, però sí que si Unai Simón s'equivoca contra França no hi haurà marge d'error.
2: Però, Dami, estaràs d'acord que es pagava molt poc que aquest punt hi arribaríem durant el Mundial, no? El punt Unai Simón algun moment havia d'arribar també.
10: Sí, és que sempre hi ha estat, eh? És a dir, en tots els tornejos, sí, aquest moment Unai Simón sempre hi ha estat. El que passa és que mai li ha costat l'eliminació a Espanya. Per exemple, a l'Eurocopa 2021, Unai Simón li regala un gol a Croàcia en un partit que acaba 3-3 i acaba guanyant Espanya 5-1.
2: Ui, anàvem bé, ara, però sí, estava en un moment de forma bastant excepcional, no passa res. Queda clar en qualsevol cas i li agraïm...
0: No parlarà tampoc d'Unai Simón, tenint en compte que el moment decisiu del partit està l'altre porter.
12: Sí, és evident.
3: I que, per cert, que comenta Courtois a la U, que és decisió de l'entrenador, que per ell hagués seguit. O sigui, que tenia la molèstia, que per ell hagués seguit, i que és l'entrenador...
0: Ha dit que ell podia seguir, però que el seleccionador volia el porter al 100%.
12: Doncs aquesta sí que és bona, perquè ara el debat que hi haurà a Bèlgica... o sigui, me l'intento imaginar com seria amb la selecció espanyola, això. És a dir, que allà a Bèlgica, que potser són diferents, serà un punt rebaixat, però n'hi haurà. Igualment n'hi haurà de debat. No sé.
1: Ha marxat plorant, Courtois.
12: Sí. Clar, és que...
0: A més... Quan s'ha lesionat, ha hagut la pausa d'hidratació en aquell moment.
12: Sí.
0: I ha marxat i no l'ha substituït, o sigui, ha tornat al camp.
12: Clar. Doncs imagina't el que li deu passar pel cap al seleccionador, si realment és decisió seva, després de veure el segon gol d'Espanya, que ve d'un mal refús, o d'intentar blocar, no aconseguir-ho, i a sobre deixar la pilota morta a la frontal de la petita. En fi, torno a l'altra banda del quadre per tancar Mundial. Oriol, havíem repassat amb el Quim abans el primer partit de quarts de demà, que és aquest Anglaterra-Noruega. A les 3 es juga l'Argentina Suïssa.
9: Sí, que és l'últim partit dels quarts de final, partit que jugarà a Kansas amb una Argentina que va passar, recordo, a 8 anys patint i a la pròrroga contra Cap Verd, que va arribar a aquests quarts de final patint també contra Egipte i capgirant un 0-2 en poc més de 10 minuts al final del partit. Aquest cop separa l'Argentina de les semifinals Suïssa, un convidat sorpresa, si voleu, que potser poca gent s'esperava veure en aquestes latituds de la competició, però que està invicta, va acabar, recordo, primera de grup amb empats contra Qatar i victòries contra Bòsnia i el Canadà. A 16 es va desfer d'Algèria per 2-0 i a 8 ens va eliminar Colòmbia als penals. Al seleccionador suís, Murat Yakin, li han fet aquesta tarda la pregunta del milió. Com s'ho farà demà per intentar aturar un Messi pletòric?
13: Sehr überraschende Frage.
14: És una pregunta molt sorprenent, aquesta. Hi ha diverses solucions. Nosaltres intentarem trobar la bona. Hem de sortir al camp com un equip, intentar pressionar a aquesta Argentina, que és campiona del món, i treballar molt. Podem parlar molt, però al final tot s'ha de demostrar damunt del terreny de joc. Tenim les nostres solucions.
13: Muss es auf dem Platz gerichtet werden und da haben wir schon unsere Lösungen, ja.
9: I li han preguntat també al seleccionador suís si està preocupat per les suposades ajudes arbitrals a l'Argentina, que se n'ha parlat molt després del partit contra Egipte. Ha contestat això, el seleccionador suís.
14: No, crec que en general els partits són nets. Avui tot es pot controlar amb el VAR, però per suposat ells tenen una manera de jugar que és dura, i això ho sabem. Vam jugar bé contra Colòmbia, però Argentina mostra novament una cosa que fan molt bé. En cada duel hi posen moltíssima intensitat i passió, i si no ets capaç de resistir això, no pots guanyar un partit. Però no diria que hagi passat res dolent o negatiu. Durant el partit és quan tens l'oportunitat de respondre o replicar, no després. S'ha de fer dins del terreny de joc.
13: Hat mit Fairness nichts zu tun, also man muss es auf dem Platz richten, ja.
9: Per la banda argentina, les declaracions, la roda de premsa prèvia al partit serà de matinada, per tant ja no ens enganxa en horari, tu diràs, però ha explicat Yakin que no jugarà Johan Manzambi, que és la gran sensació de Suïssa en aquest Mundial, el migcampista del Friburg, màxim golejador dels helvètics amb 3 gols, que es va fer mal al genoll contra Colòmbia i que demà ha confirmat el tècnic que no hi serà per lesió.
12: Aquí serem molt més breus, però quina semifinal us imagineu d'aquesta altra banda del quadre, de la banda dreta?
0: Jo m'imagino l'Argentina a la semifinal, l'altra no la tinc tan clara. O sigui, és a dir, perquè m'imagino l'Argentina a Anglaterra, que déu-n'hi-do, perquè els argentins sempre treuen les Malvines a passar.
12: Sí.
0: Però el partit d'Anglaterra-Noruega el veig molt més igualat, potser, del que es podria pensar abans. O sigui, Noruega... Crec que Anglaterra és favorita, però Noruega no té res a perdre. Està jugant així tot el Mundial. O sigui, després de 28 anys han arribat allà de festa. No només els aficionats, amb els famosos...
12: amb els tambors i els rems.
0: Sinó que també els jugadors. I jo crec que li posarà molt complicada les coses. A més, els noruecs, diria que la immensa majoria, juguen a la Premier. I saben perfectament com juguen els anglesos.
12: En aquest sentit, avui...
0: Els hi donaran la pilota, es defensaran, i si tenen alguna, tenen una bèstia parda davant...
15: Que és bastant probable que te l'endugui.
0: Que les enxufa.
15: Sí, sí, sí.
0: És cert que Anglaterra també té una altra bèstia parda. Eh?
15: No està malament, no està malament. Sí. No, però avui, ara que dius això, que estan allà, vull dir, sense pressió de festa, deies, em recordava Bulgària del 94, sense l'alcohol i els cigarrets, sí, sí. Però és igual. Però em recordo una...
0: O sí.
15: O sí, però no els hem vist, perquè ells és que els van veure, perquè sí, sí, hi havia càmeres i els van veure a la piscina, que allò sí, era un festival.
0: És bastant Bulgària.
15: Però em recorda Bulgària una selecció del tot desinhibida i sense pressió, i a veure què passa, ja, que pot passar el que sigui.
0: Una altra bèstia parda que les enxufava totes.
15: Sí, sí, sí.
0: Que era Risto.
15: Què veus tu, Francesc?
16: Mira, jo me la jugaré, però no esticaré una Argentina-Noruega. A les semifinals. Jo crec que Argentina ja va llançada per una qüestió d'èpica, si voleu, per tal com ha aconseguit el passi a aquestes alçades de campionat. Que patirà al darrere, perquè defensivament la veritat és que són bastant...
0: Els centrals...
16: Són un nyap.
0: Li salven...
16: Messi...
0: No, i els centrals també, perquè marquen gols...
16: Sí, exacte,
0: però defensivament són un desastre.
15: Sí.
16: Perquè hauran de remar, mai més ben dit, els argentins també per passar contra Suïssa, però crec que passaran, i en canvi... Si Noruega... Això, s'està divertint, Noruega fa 28 anys que no juga un Mundial... però Noruega és un bloc molt solidari. Potser per això, justament, estan on no arriba un, arriba l'altre. En canvi, veig una Anglaterra que depèn més de la inspiració d'aquest talent, no? De si Kane té el dia, de si Bellingham té el dia, no els veig tan bloc com Noruega. I per això, mira, aposto per una Argentina-Noruega semis.
15: Per cert, Jaume, que ara que ja som a l'Equador d'aquests quarts de final, per tant, ja tenim dues seleccions classificades per les semifinals, podem dir que no anava gens desencaminat Javier Tebas quan va fer aquells números de com podria ser la primera jornada de Lliga, perquè ja hi ha unes quantes seleccions, ja hi ha uns quants equips que sabem que no podran debutar el 15 d'agost, entre els quals hi ha Madrid i Barça.
3: Exacte. Barça i Madrid, que debutaran a la Lliga, per tant, entre el dimarts 25 i el dijous 27 de gener, per tant, després de la primera jornada de... Després de la segona jornada de Lliga, perdó.
15: No, a la segona. El dia 22 d'agost és quan debutarà el Barça.
3: Sí, i els partits ajornats, exacte, ara sí que ho diré bé, jugaran entre el dimarts 25 i el dijous 27 de gener. Jo sabia que jugava un partit a aquestes dates.
15: I que hi serem, és important.
3: Sí. Barça-Atlètic, recordo, perquè, vaja, Koundé ja estava a semifinals, però per si algú diu, i si Koundé marxa? Doncs bé, ara hi ha els 8 internacionals d'Espanya, hi ha Unai Simón també, de l'Atlètic Club, per tant, aquest partit no jugarà la primera jornada de Lliga, el 14-15 d'agost.
0: Nico Williams.
3: I Nico també, clar, i Nico.
15: I la Port, de l'Atlètic Club de Bilbao.
3: És veritat, clar, va tornar a l'Atlètic. Aquest me l'havia... Sí. I Madrid de la Societat, amb Mbappé, Tchouaméni a semifinals, Cucurella, Oyarzabal... Vaja.
15: Sí, un munt d'equips que, com dèiem...
16: Estan partant, comença una setmana més tard.
3: Sí, s'ajornarà també l'Atlètic de Madrid-Màlaga, pels internacionals espanyols, això ho sabem segur, Pubill, Baena, etc, i Llorente. I s'ajornarà el Celta Osasuna per Borja Iglesias, jugador del Celta. Ara mateix estem pendents de dos partits. El Sevilla-Rayo, perquè es pugui jugar la primera jornada, ha de quedar eliminada Suïssa contra Argentina, perquè hi ha dos sevillistes, So i Vargas, a jugar en aquests quarts de final. I el València-Betis. Aquí, en canvi, hauria de quedar eliminada Argentina. Per tant, un dels dos partits s'ajornarà, perquè, clar...
15: Un segur, sí. Perquè passarà una o l'altra.
3: Sí, sí, perquè hi ha Lo Celso, recordo, jugador del Betis amb Argentina. Hi ha quatre partits, això ja ho vam dir, que es podran jugar. Espanyol-Llevant, Alavés-Getafe, Depor-Elx i Racing Villarreal. Per tant, els grans debutaran, com diem, segona jornada, 22-23 d'agost, Elx-Barça, Espanyol-Madrid i Atlètic de Madrid-Villarreal.
15: No està malament.
3: Déu-n'hi-do,
15: no
3: està malament. Per començar.
15: Per tant, podem assegurar que jugarà la meitat de la primera jornada, no? Perquè si ja teníem 4 sí. I hi ha aquest partit que balla, o bé els jugadors del Betis, exacte, o bé els del Sevilla, doncs ja sabem que hi haurà 5 partits únicament els que es podran disputar el 15 d'agost. Els altres 5 s'hauran de jugar 10 dies després i tots aquests equips que no puguin debutar doncs ho faran una setmana més tard, el 22 d'agost, entre els quals hi haurà el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Tanquem Mundial. Jaume, moltes gràcies.
3: Que vagi bé, bona nit.
15: Passen 3 minuts d'un quart d'una a Publi i a Dayemi.
17: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
15: Un quart i mig d'una de la matinada. Clara, ara parlem una mica del Barça, que tenim unes quantes sí. coses per explicar, eh?
18: Cosetes.
15: Dates, sí. Rivals, sí. Adeyemi... Però abans, per al teu jo de cada dia, sí. per al teu jo aventurer, per al sí. teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40. Mm. I ara, des de 31.900 euros, sí, sí, 31.900 euros, consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Jo crec que és un bon moment d'obrir línies, no?, pels capibares, sí. que comenci ja la gent a trucar
18: sí,
15: per,
18: no, ja... no,
15: per optar...
18: Garrotades,
15: a...
18: per
15: aconseguir-ho. No, no, no, clar, doncs que la gent pugui optar aquesta col·lecció de Wonder Gold. Ja sabeu com funciona. La primera persona que truqui al 902-47700, 902-47700, s'endurà aquest pack Wonder Gold. Dit això, parlem de Barça, parlem de les dates que avui hem sabut per començar la primera totes o l'horari de la primera de totes, que és dilluns que ve.
18: Sí, hem de matinar els jugadors del Barça aquest dilluns, els disponibles que arrencaran la pretemporada, perquè estan citats a les 9, per tant, han d'arribar una mica abans, perquè ja sabem que Hansi vol puntualitat. A les 9 tenen aquestes proves mèdiques i físiques habituals de cada inici de temporada, la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordem que els mundialistes s'aniran incorporant de forma progressiva. L'equip treballarà durant dues setmanes a la ciutat esportiva abans de marxar el 27 de juliol cap a Anglaterra, cap a St. George's Park, per fer aquest estatge fins al 3 d'agost. Teníem confirmat l'amistós contra el Birmingham, doncs en sabem un altre. Segons ha explicat el que té jugues de la cadena sèrie, ha pogut confirmar RAC1, el Barça jugarà un segon amistós a Anglaterra el mateix 3 d'agost contra el Preston de la Championship, és a dir, la segona divisió anglesa. Per cert, tot i que la pretemporada comença dilluns, ja sabem que Hansi Flick ja està treballant a la ciutat esportiva, també Fermín i Marc Bernal, que han estat tota la setmana a Sant Joan d'Espí, en el cas del migcampista andalús, recordem que va acabar lesionat, l'objectiu és estar disponible per al debut a la Lliga, que com ara deia el Jaume, serà el 22 o 23 d'agost en aquesta segona jornada.
15: Per tant, afegim un altre rival, aquest Preston, també de la Championship, com el primer rival que tindrà el Barça a la pretemporada, que és el Birmingham. De moment són aquests dos de l'estaix d'Anglaterra, i després hi ha aquell triangular que també explicàvem els últims dies, exacte, amb l'Udinese i el Nottingham Forest, un altre equip anglès. Dit això, anem a Adeyemi, anem als detalls. Ahir ja n'explicàvem uns quants. Avui pràcticament podem donar per tancada l'operació.
18: Sí, hi ha un principi d'acord verbal, que ja és un gran pas. Fabrizio Romano ha avançat aquest acord a canvi de 22 milions fixos i 7 en variables. Des del club expliquen que les negociacions no estan tancades, però sí que han confirmat aquest principi d'acord verbal. S'està ultimant l'operació i acabant de perfilar i formalitzar tot el que seria la documentació que pugui autoritzar aquesta operació i acabar de tancar-ho tot plegat. Si l'acord, com sembla, es tanca, la xifra, com diem, aquests 22 fixos, 7 en variables que anirien vinculades al assoliment de títols, és a dir, imports que només es pagarien si es compleixen aquests objectius esportius, i també un 20% d'una futura plusvàlua en el cas d'un traspàs posterior del jugador. Quan l'operació estigui definitivament tancada i formalitzada, Adeyemi s'incorporarà a la pretemporada, convertint-se així en el segon reforç de l'estiu després de l'arribada d'Anthony Gordon. Ara bé, des del club ens diuen que no serà ràpid, que portarà uns dies, i per tant, difícilment dilluns ja podria estar tot tancat i incorporar-se el primer dia de pretemporada, però va tot ben encaminat. Recordem que el Barça ja havia presentat una primera oferta de 20 milions que el Borussia, i com el club s'esperava, va rebutjar, doncs ara l'acord sí que sembla que es tancarà per aquests 22 més 7.
15: I es tancarà, per tant, per un import no gaire més elevat del que era la primera oferta. Sí que és cert que hi ha aquests 7 milions de variables, caldria saber exactament els variables quins són, però sabem que alguns dels quals van relacionats amb títols aconseguits, per tant, aquesta, o per quin aniria la pel·lícula. Què us sembla el jugador, però també l'operació? Perquè al final estem ja al voltant de, o ja sabem xifres de per quan sortirà tot plegat.
0: A veure, el jugador em sembla bon jugador. A mi em consta que la direcció esportiva del Barça el tenia en ment, aquesta direcció esportiva, i l'anterior des de fa temps, que suposo que el que ha acabat de decidir és Hansi Flick, que el coneix perfectament perquè va ser qui el va fer debutar a la selecció alemanya, i creu que el necessita. Per tant, si creu Flick que el necessita, i com que Flick sempre té raó, bon fitxatge. L'operació, a mi les xifres em semblen correctes. És un jugador jove, amortitzat, es pot amortitzar perfectament. Li quedava un any de contracte i era una oportunitat de marcar. A mi em fitxa un extrem per 22 milions, és igual que acabin 130. Si acaben 130...
15: Bon senyal.
0: Sí. Exacte, bon senyal. És que el Barça haurà guanyat molts títols. Em sembla bé. A més, si et fixes més o menys a la clàusula que tenia Rashford per continuar... l'operació em sembla bé, a Dejemi em sembla bé, jo crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa a tots i jo per apostar per alguna cosa és que... Bueno, hi ha dues coses, una és que el Barça ha de fitxar molt aquest estiu perquè creuen el club que l'estiu que ve podran fitxar poc perquè sortiran de la regla de l'1 perquè el Barça haurà de marxar a jugar a l'Olímpic una altra vegada, i tota la feina s'ha de fer aquest estiu, això ja ha passat algunes altres vegades. A banda d'això, crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa i no sé què passarà amb Rafinha.
15: Creus que és el que se'ns escapa?
0: Sí, que pot marxar. Jo crec que el club tenen la intuïció que Rafinha acabarà marxant a Aràbia. Jo crec que pensen que la idea era que marxés no aquest any sinó el següent, però potser pensen que potser pot marxar aquesta temporada, però és igual, si és el següent, doncs...
15: Tampoc feina feta.
0: Al final, sí. És cert que els venen uns perquè marxen uns altres, és a dir, a Dejemi vindrà perquè marxarà a Bardaggi i serà el suplent de Lamine. Qui vingui, si és Julián, vindrà per Lewandowski i Gordon ve per Rashford. És a dir, és peça per peça, però clar, evidentment, a Dejemi no és Bardaggi. O sigui, a Dejemi no li faràs Bardaggi, mira, s'ha conformat jugant el que jugava. Ell voldrà jugar i evidentment que Flick el farà jugar. Una altra cosa també és que et cobreixes les esquenes d'aquesta manera. És a dir, tu has fet la feina, has fitxat a Dejemi i has fitxat a Gordon. Si Julián no pot venir perquè l'Atlètic de Madrid continua entestat en que no, doncs bé, potser hi ha un altre escenari, que és veure a Lamin per dins, i a Dejemi i Gordon o Rafinha, o per bandes.
16: Del preu, dues coses. Una, que és tenir en compte com està el mercat, doncs, assequible, no són els 70 milions de Gordon, però segurament és un preu baix també perquè ve de fer dues males temporades, o com a mínim una temporada i mitja dolenta a Dortmund, amb bastantes lesions. Segurament si hagués vingut de fer temporades més bones, el preu no seria aquest. I si és un preu correcte o no, el marcarà el rendiment. Si el rol que li depara el futur a Dejemi és... com el de Bàgic, que jo crec que serà que no, com diu el Ferran, doncs serà un jugador caríssim. Si en canvi comença a fer assistències i gols, doncs serà un jugador barat. Solem parlar, no?, els mercats de... O sobretot els diaris, no?, el tapat, doncs, hosti, en portem dos de tapats, sí. Perquè Gordon no se l'esperava pràcticament ningú.
0: Són més que tapats.
16: Més que tapats. I a Dejemi no se l'esperava ningú. En la línia del que deia el Ferran, si el vol Flick, doncs confiem en Flick, perquè ara mateix em costa d'imaginar, o no el veurem, perquè la seva posició natural, a l'extrem dret, on Lamine, en teoria, si està bé, és intocable. Per l'esquerra, has fitxat a Gordon, si es queda Rafinha, també a Rafinha en aquella zona. A la zona de nou, busques en teoria a Julián Álvarez. És veritat que pot jugar als tres llocs, però on se l'imagina Flick no ho sé. I a banda, pel que li hem vist a les seves èpoques bones, és un jugador del qual la millor virtut podríem dir que és la velocitat, no? És un jugador superelèctric, supervertical. El mateix que us deia l'altre dia parlant de Gordon, és un jugador que necessita espais, a Dejemi, i molts partits amb espais el Barça no els té. Em costa veure Dejemi brillant a Getafe o a Vallecas, saps? Jo a priori sóc escèptic amb Dejemi.
15: Sí, eh?
16: Sí.
0: Jo també, perquè hi ha molta gent que diu, és que per què el Barça, si ja té a Lamine, per què vol a Dejemi? Si ja té a Rafinha, per què vol a Gordon? És any postmundial. I els anys postmundial, pels equips que han portat
15: matadors,
0: em sembla 16 internacionals, Són matadors.
15: Mira que ve ara, ja treuen el morro, els capibares estan aquí.
0: Passin.
15: Com salten, estan contents avui, clar, estan contents perquè més futbol, la de Yemi, és que és una meravella. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxats pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona la emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Concretament, és el moment del Francesc, que és qui avui ha trucat abans al 902-47-700. Francesc, com estàs? Bona nit.
19: Bona nit.
15: Des d'on truques?
19: Molt bona nit. Des de Granollers.
15: Molt bé. Saps com funciona, oi, això?
19: Sí.
15: Molt bé, doncs comencem per qui es mereix el pack Wonder Goal.
19: Mira, s'ho mereixen tots els voluntaris del Tour que van col·laborar aquí dalt a Granollers.
15: Molt bé, fantàstic. A més, si em permets, ho faig extensible a la resta de poblacions i de ciutats catalanes per on va passar el Tour i que hi ha una feina del darrere brutal que van fer per amor a l'art, com ara explicava el Francesc. Dit això, qui no es mereix el pack Wonder Goal?
19: Qui no? Tota la tribu d'àrbitres que estan al bar i els que pitgen els camps de futbol. Siguin categories baixes, de primera catalana, tercera res, i tots els que estan a darrere del bar i tots els que pitgen al Barça. Ningú se mereix.
15: Doncs ja està. Doncs mira, doncs s'han quedat sense els àrbitres. Avui no tenen cap vara. Hauran de buscar-los un altre dia, a veure si algú altre els hi vol donar.
19: Sí.
15: Doncs,
19: una cosa, Xavi.
15: Digue'm.
19: Xavi, moltes felicitats, que sempre t'he escoltat quan feies el programa el 14-15.
15: Sí.
19: I felicitats per aquesta temporada i l'èxit del públic que l'heu tingut a RAC1.
15: Perfecte, moltíssimes gràcies a tu per escoltar-nos, que al final depèn de vosaltres i per tant, tu entre ells. Una abraçada forta, Francesc, moltes gràcies.
19: A tu, a vosaltres.
15: Que vagi molt bé. Adéu. Pobres àrbitres palet, i en canvi nosaltres ens aportem la floreta avui. Doncs això va com va. A vegades també els palets són per nosaltres i les floretes pels àrbitres no, però és igual.
16: Estic pensant que la capibara te l'hagués pogut donar tu.
15: Home, ja que truca, tu. Ja que truca, ha estat aquí, a més, lluitant contra el telèfon, només faltaria. Va, estàvem amb Adeyemi, parlàvem de la situació de com encabia Adeyemi. L'any que ve deia el Francesc, jo no acabo de tenir-les totes. Sí, pot sobrar gent, però també és cert que sempre, arribats a certes alçades de la temporada, el que critiquem precisament és que faltin reforços, que falti fons armari, que no hi hagi refresc, que no hi hagi jugadors amb cames a punt per poder ajudar a l'equip. Això és el que està buscant el Barça, entenc jo.
16: Sí, no, i si mires la plantilla del PSG, per exemple, doncs tenien jugadors de sobres, no? Tenien Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos, que no l'han fet servir gaire, però també hi era, i tenia aquella sensació de dir, si lesiona un, en sortirà un altre igual de bo. Igual està buscant això al Barça, però si parlem del perfil concret de Adeyemi, tenint en compte que n'has fitxat un altre ja d'extrem com és Gordon i que tens a Rafinha i que tens a Lamine, és el nom en concret que no veig com pot encaixar dins del sistema Flick o dins del sistema de rotacions de davanters. Continuo trobant a faltar, si és que l'acabem fitxant, un davanter centre, més que un altre extrem.
15: Parlant del davanter centre, per refrescar, bàsicament, però recordem que hi ha un objectiu principal, sí, que és el primer objectiu que es va marcar el Barça en aquest mercat de fitxatges, excepte els tapats, potser perquè aquests ja els tenien assolits i els veiem ben encarregats, però el gran objectiu de l'estiu, també pel que suposa de preu de l'operació, és Julián. Com ho tenim, això, Clara,
18: sí, mateix? Sí, l'Esport parlava d'una propera oferta de 130 milions, doncs sí que la pròxima oferta que farà el Barça per l'argentí serà un cop acabi el Mundial, i amb aquesta forquilla de 120-130 milions, però en cap cas es vol arribar i s'arribarà als 150 milions fixes, que són els que l'Atlètic de Madrid reclama i vol. Joan Laporta, president, està molt a sobre d'aquesta operació. Ja sabem que l'Atlètic de Madrid està sent un os dur d'arrossegar en aquest sentit. Veurem si amb aquests 130 o 120-130 fuixa una mica més.
15: No us preguntaré per Julián, perquè és un tema que crec que hem arribat a tocar algun dia, no? Algun dia n'hem arribat a parlar de Julián Álvarez, però el que sí que faré és intentar convèncer si hi ha algun
18: escèptic, no?
15: Incrèdul amb les capacitats d'Adeyemi de com pot arribar a encaixar el Barça. Hem preguntat a algú que el coneix perfectament perquè és especialista en la Bundesliga, com sí, és el periodista Juanma Romero, que ens digui què creu d'Adeyemi, què pensa d'Adeyemi, però també de com pot encaixar en aquest sistema Flick.
18: Sí, Juanma Romero, que ha fet un fil interessant, per qui no el conegueu, és un perfil a X, que és Guardiolato, i dirigeix el Team Barça Podcast. Doncs a les últimes hores ha fet un fil interessant a X, desgranant Adeyemi com a futbolista, el futbolista, segon futbolista més ràpid de la Bundesliga, que corre els 30 metres en 3,78 segons.
15: Quants metres has dit?
18: 30? Això potser hi ha alguna roda.
15: Sí, home, sí.
18: No? 35, 3,78, sí, tan ràpid.
15: 100 metres, el rècord és 9...
18: Sí, 3,78. Sí,
15: home, sí.
18: És que jo, com que trigo tant, ara mateix m'ha semblat tan poc que dic que soc una mica una grua, saps?
15: No, mal.
18: En tot cas, així és. De fet, té millor arrencada que Usain Bolt.
15: Carai.
18: En el que és arrencada, Usain Bolt sempre li costava arrencar perquè és un home molt corpulent.
15: Allò sí que era una grua.
18: I li costava arrencar, doncs, per molt poquet, però si una grua, però després...
15: I després
18: però,
15: allò, però doncs, havia de posar-se en marxa.
18: Doncs Adeyemi té una millor arrencada que Usain Bolt. Doncs Juanma Romero, ens explica com és i com juga Adeyemi.
20: Sin duda, campo abierto es su gran virtud en transiciones, cuando ha jugado tanto por izquierda como por derecha, balón pegado al pie... puede correr muchísimo, tiene el récord, bueno, tenía hasta hace poco el récord de velocidad en la Bundesliga. Esa punta de velocidad, si no recae en el tema muscular, es muy aprovechable. El Barça es evidente que en transición no se va a encontrar en muchas ocasiones, quizás y más en Champions a lo mejor, cuando los rivales hablen un poquito más. En Liga entiendo que será más ante bloques bajos, quizás le pueda costar un poquito más por ahí. Pero un ataque que puede juntarte a Gordon, a Lamine, a Julián Álvarez, digamos que las ayudas defensivas se van a tener que multiplicar, ¿no? Y es un jugador que, juntándose con Lamine, que además lo veo ya incluso en el dibujo, ¿no? Lamine por derecha, Adeyemi por izquierda, buscando a Lamine ese movimiento al espacio de Adeyemi. Yo, es que me encaja mucho y el Barça le ofrece un escaparate perfecto con jugadores con hambre. Y él creo que el hambre sigue teniendo intacta y por condiciones, ya te digo, es un jugador que me encaja jugando en cualquier posición de arriba. Veremos qué quiere hacer Hansi Flick.
18: I de fet és el que dèiem, pot jugar a les tres posicions d'atac, on millor va rendir va ser amb Terzic jugant a l'esquerra. Aquesta temporada ha marcat 7 gols, 4 assistències en 1.200 minuts, un gol cada 109 minuts. En aquest sentit, el Juanma el veu més com a revulsiu que no pas com a titular.
20: Pero en ese plan de rotación, de salir en los minutos finales, la última media hora de partido, con ese físico que si le acompaña y con esa velocidad, ante rivales ya más cansados físicamente, puede ser un revulsivo de muchísimo nivel, pero ya te digo, habrá que ver también si Rafinha sale, si no sale, cómo queda cohesionado esa plantilla, pero a priori yo creo que nivel físico viene con dudas, eso obvio porque se ha visto y está ahí en su historial de lesiones, pero con Kugel creo que va a haber un salto importante en varios jugadores. I a lo mejor Adeyemi és uno d'ells.
15: Aquesta és l'altra, aquest element que no sabem encara o no hem contemplat perquè no l'hem vist en acció, que és Kugel, que és el nou preparador físic del Barça, que començarà a treballar a partir de dilluns. Era un dels grans punts a solucionar a les temporades anteriors. La passada és on es va arribar ja al punt de tensió màxim, i ara veure aquesta arribada de Kugel que li suposa a l'equip, també, sí, per Adeyemi, però per altres casos que ja venen la mosca al nas.
16: I més després del que deia abans,
15: d'un Mundial.
16: D'un Mundial, que els jugadors arribaran, doncs els que han jugat fins a semifinals o finals trinxats. Veurem, és un repte important el que té Kugel davant seu, perquè sí, perquè és que Flick va acabar fins als nassos, Flick i la plantilla mateixa, sí, que veia com es anaven trencant i perdent peces, algunes fins i tot aquell partit contra l'Atlètic de Madrid amb dos peces al mateix dia. Vull dir
0: sí, que... però us en recordeu que la primera temporada de Flick era tot el contrari al principi?
16: Al començament.
0: Fins a tres quarts de temporada. Era... No es lesiona ningú.
16: No es lesiona ningú.
0: Això és...
16: I tant si me'n recordo.
0: Acollonant, que després sí que van començar a caure.
15: Un rere l'altre, més a més, sí. Però jo recordo la temporada passada, un dels pocs moments en què ha alçat la veu a Flick en roda de premsa ha estat per aquest tema i per Rafinha. Clarament dient, ja en parlarem, però és un tema que hem de parlar al final de la temporada. Rafinha, doncs ho han fet.
0: Rafinha va recaure dues vegades.
15: Sí, sí. Sí, sí. Sí.
16: I el dia de l'Atlètic de Madrid crec que es lesionen Koundé i Balde al Camp Nou, al partit de Copa.
18: Ja l'hi dic, sí, més.
0: Bueno, és que jo diria, no, si no m'equivoco, es lesiona Koundé entre Balde
16: correcte.
0: I es lesiona
16: correcte.
0: Balde.
16: Sí, sí, sí.
0: Canvia Cancelo de banda i es lesiona Balde. Sí, sí, sí.
15: Doncs tant de bo tingui més sort ara el Barça amb Kugel, vaja, sort o encert, en aquest cas, i sigui capaç de gestionar una temporada complicada amb Mundial, però a més amb un tema recurrent amb les lesions i el Barça que ha fet empipa Flick en els últims mesos. Encara un últim document, no?, del que diu Juanma Romero.
18: I deixa'm dir que de Adeyemi són són 7 lesions, 5 musculars en els últims 3 anys. Per això també és un aspecte que apuntava el Juanma, que s'ha de tenir en compte. I sobre els que tenen dubtes pel francès, per exemple, el fitxatge. El Juanma envia un missatge de calma i prudència i confia que Dejavi s'adapti ràpidament al model de joc del Barça.
20: A veces ponemos el listón muy alto a los jugadores jóvenes y todavía tiene que tropezar, tiene que mejorar, tiene que crecer, y quizás es el momento idóneo ahora para salir de Dortmund, para salir de la Bundesliga, meterse en un fútbol distinto, un fútbol que le puede venir muy bien también a él, que es un jugador de un perfil técnico que a lo mejor le viene mejor eso, ¿no? Jugar en un equipo vertical, agresivo, con esa vocación ofensiva, que no digo que no lo tenga el Dortmund, pero el Salzburg era quizás distinto, más parecido a lo que puede ser el Barça de Hansi Flick, más vértigo, más rock and roll, y yo creo que eso le va a venir bien a Adeyemi. Creo que los talentos más grandes que han salido en el fútbol alemán en los últimos años, junto con Wills y Musiala, a los otros dos les ha ido, creo, un poquito mejor, aunque han tenido también sus altibajos. Adeyemi ha tenido lo de las lesiones, pero con 24 años, dudar de que pueda ser un jugador importante, bueno, yo quiero esperar a verlo y tengo muchas ganas de verlo.
15: Bones paraules i tant de Juanma Romero sobre Adeyemi. Un asterisc que diu, encara és molt jove, sí, però aquí seran dels veterans, perquè aquí a Can Barça, Lamine Yamal, Cubarsí, el mateix Pedri, fins i tot, Gavi, no cal dir-ho, és a dir, que hi ha uns quants jugadors...
0: Bernal, Fermín...
15: Per sota de l'edat de Adeyemi, és a dir, estarà més a la forquilla alta de la meitat de la plantilla cap amunt que no cap avall. En qualsevol cas, bones paraules, bons auguris per l'arribada d'Adeyemi, el que sigui capaç de fer amb el Barça i del que pugui contribuir a que veiem un Barça, no sé si campió, però com a mínim lluitant per tots els títols. Abans de tancar, tertúlia, alguna cosa més de Adeyemi que vulgueu afegir, o de qualsevol altra cosa, dieu ara, i si no, doncs anirem tots en pau, només faltaria.
0: No, jo simplement sé que falta Julián, bueno, Julián, falta un davanter centre, que tot apunta que sigui Julián, i que crec que això, fins que no acabi el Mundial, ja no es mourà res. Quan acabi, doncs, com deia la Clara, la porta... Jo crec que intentarà parlar directament amb Miguel Ángel Gil o Cerezo. Hi ha un obstacle, i ho saben, un mur, es diu Mateo Alemany, que no és perquè sigui el director de futbol professional de Madrid, sinó que és perquè no es parla amb Deco, i no sé si hi ha una porta, però possiblement tampoc. I allà tenen un problema i la porta acabarà parlant directament amb Cerezo o Mateo. I després, jo crec que després de tot el que ha sortit a les últimes setmanes, això que dèiem que el Barça necessitaria fitxar molt aquest estiu perquè potser el que ve no pot fitxar, i aquests 210 milions que s'han demanat per fitxar, jo crec que tothom tenia o tots tenim descartat fitxar un central, i potser al final no
15: acabarà venint. Francesc, alguna cosa més?
16: Que tinc molt present la frase de Hansi Flick en acabar la temporada sobre el mercat d'estiu, dient de que no podem fer tonteries i que l'hem d'encertar. Doncs Adeyemi és petició seva. Segurament no és cap tonteria.
15: Això no, segur. I l'altre reforç també.
0: S'està tirant enrere.
18: Sí.
16: No. Confiança en Flick, sí. Que jo sigui escèptic és una altra cosa.
15: Sí. A veure, ho podem ser, perquè evidentment Adeyemi, si mires números...
18: Amb el francès, la veritat.
15: Ara, mires números i mires una mica el que ha fet les últimes dues temporades, o temporada i mitja, com deies, evidentment que tenim motius per ser escèptics. Per ser optimistes, sí. Tenim dos, Hansi i Flick. Aquests són els dos motius pels quals podem ser optimistes. Clar. O no, és que no ho sé, no. Ferran.
16: Jo no ho sé. Competitiu amb unes semis de Champions, si tens lesió...
0: No, però no estic parlant de titulars. Estic parlant, bueno, doncs, Bardagi, Casado...
15: D'acord. Però jo em pensava que et referies a un Rafinha o un Ferran.
0: Per mi, espero que Rafinha no marxi. Però és que veig el... hi ha moviments que tots sabem, no?
15: Sí, clar. Però que ell ha negat dues vegades. És a dir, moviments que tots sabem, però que ell... i el seu entorn ha negat dues vegades, cosa que un jugador no acostuma a fer si realment...
0: Sí, però ell el que nega és que marxi aquest estiu.
15: Va, d'acord.
0: Que no diu res del següent.
15: No, però això és el que ens ocupa ara. Que el que ve no sé ni on serem nosaltres, imagina't.
0: Sí, però si no pots fitxar molt en aquell estiu...
15: Correcte, i ho fas ara.
0: Sí. Sí, és a dir,
15: i Hamza té
0: la pasta,
15: més,
0: La pasta que et donin per Rafinha aquest estiu la pots fer servir l'estiu que ve no la podràs fer servir.
15: No, però tindràs Hamza Abdelkarim amb un any més a saber com està i què pot fer. Ferran Correas, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
15: Fins la propera. Francesc Latorre, gràcies.
16: Bona nit.
15: Ens veiem aviat i gràcies, Clara.
18: Bona nit.
15: Ara són 3:15, una petita pausa curta, 2:17, us diria, i de seguida tornem.
17: Tot el que passa a RAC1 i a RAC1 ho tens a RAC1.cat.

0: Ara passen pràcticament 4 minuts de 3 quarts d'una de la matinada. Encara parlem de futbol per fer referència als equips de la segona divisió, que avui tornen a ser notícia. De fet, sentirem per primera vegada després del descens a la propietat del Girona. N'ha parlat en aquestes últimes hores Ferran Soriano, conseller delegat del City Football Group, i ho repassarem amb la Janire. Janire Gallut, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, el mateix Ferran Soriano ha volgut deixar clar que els plans de la propietat amb el Girona no canviaran, tot i el descens a la segona divisió.
2: Aquest canvia els plans? En res. Canvia els plans, que ara hem de reajustar-nos, ajustar el que fem, com ho fem, perquè volem tornar a primera divisió immediatament. I un cop tornem, ens hi volem quedar. La màquina està en marxa, la màquina és entusiasta i la màquina diu, això és un accident, estem a segona un any i tornem.
1: I en la mateixa línia es troba l'objectiu del nou entrenador, Quique Álvarez, que aprofitant la tornada a la feina d'aquesta setmana ha volgut engrescar l'afició.
3: El Jordi, que és molt gironí, em va dir no, que la gent, la trampera, has de dir la trampera, que deu ser molt d'aquí, no ho sé. I llavors, pues, hem d'intentar que la gent pues, torni amb l'equip a tenir aquesta trampera el més aviat possible.
1: El tècnic també ha reconegut que la plantilla actual no serà la mateixa que quan comenci la Lliga, però tot

0: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur?
1: Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut.
0: Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora. Viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca.
1: La Salle, Universitat Ramon Llull. Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
2: Ai!
1: Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: I crec que he fiat des del primer dia que nosaltres vam presentar el repte i el projecte amb mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club no només com a marca, sinó també com a eina social. Ara tenim un gran repte per davant esportiu, no? Aquest any serà el primer any que el club competeix a Europa i poder portar el nom de Fiat vinculat al primer equip masculí fa una gran il·lusió.
5: I també en bàsquet, avui hem conegut el calendari de l'Eurocup masculina. El Kitsanas Manresa debutarà a la pista del PAOK de Tessalònica i acabarà la fase de grups visitant la pista del Mònaco. I també hem conegut el calendari de la primera divisió femenina de bàsquet espanyol. L'Espart Girona debutarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu farà a la pista del Mainz Avenida. Els derbis catalans seran els mesos de desembre i abril, amb horaris encara per confirmar.
6: GT RAC 1.
7: I Quim, avui ha començat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i ho ha fet com esperàvem, o com podíem esperar, no?, amb Marc Márquez manant.
8: Sí, ho esperàvem perquè Sachs entengués el circuit de l'Isma de Marc Márquez i ha guanyat 9 curses de la categoria reina, un sprint, dues curses de Moto2 i una de 125. En total, hi ha acumulat 13 victòries.
7: És increïble.
8: Al mateix circuit, el campió cerverí, i a part, és un traçat que gira a l'esquerra, com a ell li agrada i li va bé. I això que no ha arrencat gaire bé, Xavi, perquè ha tingut una caiguda tot just a la segona volta del primer entrenament lliure. Aquest matí, Marc Márquez ho ha explicat així a DAZN.
9: Bueno, hay un bache nuevo, que nos han avisado después que había un bache y aparte el asfalto se está levantando un poquito en esa zona. Para el año que viene lo tendrán que solucionar, pero hemos visto muchas calles en Moto2 y yo he sido el primero, como siempre, en MotoGP. La segunda vuelta ya he cogido ese bache, pero bueno, ya lo sabemos para carrera.
8: Estil Márquez, busca el límit, l'ha trobat.
7: Sisplau, sisplau, torna'm a tirar aquest tall. Ara, mireu com diu Marc Márquez la manera d'expressar que s'ha trobat un inconvenient avui a l'asfalt.
9: Bueno, hay un bache nuevo.
7: És a dir, com si et trobes, no sé, et trobes algú del públic allà on no tocava. Bueno, hay un bache nuevo i ja
8: parlem d'una caiguda en moto, que
7: no és una cosa agradable.
8: Tot i que és veritat que és un punt lent, la caiguda no ha estat forta, però ja sabem que Marc Márquez accepta les caigudes com a part inherent de la feina, i és més, no et diré que les busca, però pràcticament, perquè ell sempre ha dit que el límit s'ha de trobar als entrenaments. Per saber fins a quin punt pots arriscar la cursa, doncs mira, ja sap que en aquell revolt hi ha un sotrac.
7: És increïble.
8: I per tant, en principi, toquem fusta,
7: ja el té controlat.
8: En principi, de cara a l'esprint de demà i de cursa de diumenge, no hauria de caure allà.
7: Correcte.
8: La relliscada no ha estat inconvenient perquè Marc Márquez acabés el primer entrenament lliure amb el segon millor temps, superat només per Raúl Fernández, i a la tarda s'han invertit les posicions, el cerverí del Ducati oficial per davant del madrileny del Trackhouse Aprilia. Marc Márquez sembla tenir la situació ben controlada, tot i que ell ha explicat també a DAZN que encara ha de polir alguns detallets de la posada a punt de la moto.
9: Bien, me he encontrado bien, mejor que en Holanda, lógicamente. Aún hay cositas a pulir, especialmente si queremos tener el ritmo de carrera constante, porque hay dos, tres cositas que aún no voy del todo cómodo, pero bueno, las tenemos localizadas, a ver si mañana podemos dar un paso en ese aspecto, y a partir de allí, pues bueno, intentar estar en la primera línea será un objetivo importante.
8: El tercer ha estat Fabio Di Gianantonio, quart Àlex Márquez, a 3 dècimes del seu germà, cinquè Jack Miller, sisè el guanyador d'Assen, Ayogura, setè Marco Bezzecchi, vuitè el líder Jorge Martín i Pedro Acosta, novell Franco Morbidelli, desè, s'han classificat també per disputar demà la pole a la Q2, que es farà entre 1 i 2 quarts de 12 del migdia. S'ho han d'intentar guanyar abans a la Q1, que arrencarà quan faltin 10 minuts per les 11, Pecco Bagnaia, que només ha pogut ser 13è, Fabio Quartararo 15è, Joan Mir 16è, Maverick Viñales 18è, també amb una caiguda al primer entrenament lliure, i Àlex Rins 19è. L'esprint, com dèiem, a les 3 de la tarda de demà dissabte, la cursa de Gran Premi, la cursa llarga diumenge a les 2.
7: Pendents, doncs, en

0: Un circuit que li va tan i tan bé a Marc Márquez, si és capaç a Cerverí de continuar retallant diferències amb el capdavant de la classificació del Mundial.
1: Sí, recordem que hi va haver canvi de líder a l'última cita. Ara el líder és Jorge Martín, amb Marco Bezzecchi, el seu company d'Aprilia segon.
0: Quim, gràcies.
1: Fins ara. I una cançó que
2: arribi quan no arriba l'aire. I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Trobaré a faltar, aquesta cançó, quan acabi el tour. Potser la seguim posant tot l'estiu, t'he de dir.
3: A mi em semblaria bé.
0: A mi també. Sí, jo tampoc hi seré, o sigui que podeu fer el que vulgueu.
3: No, jo tampoc.
0: Tens tota la roda del món. Va, parlem del Tour de França. Avui hem tingut victòria a l'esprint del belga Tim Merlier.
3: Sí, el corredor del Soudal Quick-Step, de 33 anys, que ha estat el més ràpid en l'arribada a l'esprint a Bordeus, en aquesta setena etapa del tour, que ha tingut el podi el noruec Søren Werenskiold de l'1X, en la segona posició, i l'eritreu Biniam Girmay de l'NSN Cycling Team en la tercera. És la quarta victòria de Merlier en un Tour de França. A la general, sense canvis, continua liderant l'eslovè Tadej Pogačar a 2.42 de Jonas Vingegaard i a 3.27 del seu company a l'UAE, el mexicà Isaac del Toro. Per tant, es mantenen les distàncies. Avui Pogačar tenia clar que era un dia tranquil, que sobretot l'important era no prendre mal i sobretot, doncs això, tenir una etapa plàcida.
4: Tot i que avui era un dia més fàcil que ahir, era important mantenir baixa la temperatura del cos i anar en compte per evitar situacions compromeses als pobles. Hem vigilat i hem fet bona feina. Ha estat un bon dia. Tots vam patir una mica en l'etapa d'ahir i hem agraït que avui fos un dia una mica més fàcil.
3: Doncs etapa una mica per recuperar cames la d'avui i la de demà una mica el mateix. 180 quilòmetres entre Perigús i Bergerac, perfil pla, només dos ports de muntanya, els dos de quarta categoria, per tant, nou dia propici per veure un final a l'esprint.
0: Sí que és cert que, clar, ara molta gent pot pensar, després d'aquella pujada forta que vam tenir amb les tres etapes catalanes, la que sortia de Barcelona, la que arribava a Barcelona, la tercera que sortia de Granollers i va arribar als Angles, un pot pensar també, no ajuda aquests gairebé 3 minuts de diferència, no?, de Pogačar amb el segon classificat, quin al·licient li queda al Tour? Va, jo m'esperaria.
3: Falta molt, és molt llarg, durarà tot el juliol.
0: No és fàcil, tampoc, que ara venen dues etapes planes, després hi ha un dia de descans, que és el dilluns, però dimarts ja torna a la muntanya i Pogačar deu estar amb aquell gatet a sobre la falda acaronant-lo i esperant que arribi el seu moment, perquè arribarà. Molts ja compten quantes etapes queden. Ah, perdó, Pogačar. No, deia Pogačar. Pogačar el dona campió del Tour. Sí, exacte, no, i exhibicions en tindrem, de Pogačar i de Vingegaard, però sobretot de Pogačar. Pogačar ha fet una bestiesa durant tot l'any. Ho vam veure a la Volta a Espanya, per exemple, i no dubteu que el Tour no s'ha acabat, l'efervescència de Pogačar i aquesta bogeria d'atacar per atacar i perquè vull aconseguir victòries d'etapa. Per tant, jo m'esperaria que el tour és llarg i crec que estarà entretingut.
3: Totalment.
0: Oriol, bona nit.
3: Bona nit.
2: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: I dit tot això, ens queda poc més per explicar que anar directes cap a l'últim minut d'aquest Tu diràs. Minut en què també inclourem la jornada de Wimbledon, tancades ja les finals tant del quadre femení, ja ho estava, però també del masculí.
5: Sí, comencem pel plat fort d'avui, el duel entre Jannik Sinner i Novak Djokovic, acabat amb un triomf per l'italià en 3 sets. A l'altra semifinal, l'alemany Alexander Zverev s'ha desfet també per la via ràpida en 3 sets del britànic Arthur Ferry, que ha estat una de les grans sorpreses del torneig. La final, doncs, Sinner contra Zverev aquest proper diumenge, abans de la masculina, de fet, demà mateix a partir de les 5 de la tarda, la final del quadre femení. Recordem, un duel txec entre Carolina Muchova i Linda Noskova.
0: I fora del tenis, ja anirem.
6: Doncs mira que l'Espanyol ha presentat la seva segona equipació durant el dia d'avui, de color vermell i amb franges horitzontals blanc i blaves travessant les mànigues, en una reedició de la samarreta visitant utilitzada pel club entre els anys 1986 i 1993. Encara primera, aquest matí ha estat presentat Sergio Canales amb el Racing de Santander i el defensor Mario Gil ha fitxat pel Milan procedent de la Lazio. Es tracta d'un traspàs pel valor de 30 milions d'euros, dels quals el Real Madrid se n'endurà 15, el 5 50%. I acabarem, això sí, encara en futbol, amb la selecció espanyola femenina sots 19, que ha guanyat l'europeu que es disputava a Bòsnia i Herzegovina, superant a la final Alemanya per la mínima, amb gol d'Irune Durado, volíem dir. Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, es jugarà la masculina, precisament també entre Espanya i Alemanya.
0: Janire, gràcies.
6: Bona nit a tu.
0: Un minut passa de la una de la matinada, hem arribat al final del Tu diràs. Avui Tu diràs llarg per veure, entre d'altres coses, la classificació de la selecció espanyola per les semifinals. S'enfrontarà a França aquest dimarts, però també per parlar de moltes altres històries que demà tornarem a repassar, evidentment amb l'Oriol Jové. Gràcies un dia més a l'Oriol Montfort, que ha fet possible des de la part tècnica aquest programa, i a la redacció d'Esports de RAC1, que també alguna cosa em sembla que ha fet. I tornem demà a partir de les 11. Gràcies. Gràcies per ser un dia més. Que vagi bé. Bona nit.
7: Tu diràs.
2: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
7: RAC1.cat.
2: El portal de RAC1.
7: Escolta i descobreix
2: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detalls.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
2: One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
0: Entrem a parlar de bons hàbits i moltes vegades pensem que està ben nutrit, està molt bé, si fem esports, si fem situacions en la que gastem més energia, però, escolta'm, i la hidratació, què? Parlem amb l'Anabel Fernández. Anabel, bon dia.
3: Bon dia, Noemí.
0: Ella és la directora de nutrició de Coa Center i sempre parlem de nutrició, però avui hem de parlar d'hidratació, que és tan o més important, perquè si no estem ben hidratats no hi ha nutrició que ens salvi, no?
3: És molt important, i més ara, que fa tanta calor a l'estiu, hem de tenir molta cura en com ens estem hidratant. Tant perquè moltes persones s'obliden de beure, perquè a vegades estem amb el dia a dia i deixem de prestar una miqueta d'atenció al que és les nostres sensacions de set, no? I llavors, molta gent es pregunta quanta aigua
0: necessitem.
3: Exacte. Depèn. Llavors, bueno, sí que és veritat que hi ha certs números, no? Com a mitja et diuen potser que uns 2 litres les dones, 2,5 litres els homes, però no és només d'aigua, sinó també de líquid que ingerim amb els aliments. I altres, a vegades et diuen d'entre 25, 30 o 35 mil·lilitres per quilo de pes, per personalitzar una mica, però depèn molt de cada persona. Clar, no és el mateix si fas esport que si no fas, si estàs en un ambient calorós o en un més fred. Llavors, varia molt la teva necessitat de líquid durant el dia. Llavors, en què ens hem de fixar? Amb la nostra sensació de set, evidentment, clar, no? Llavors, això seria l'ideal. Si ens basem en la nostra sensació de set, hauríem d'anar bevent durant el dia per anar pal·liant aquesta set.
0: Clar, per tant, la set és un bon indicador, podem dir-ho així.
3: Seria un bon indicador si li féssim cas.
0: Clar, no li fem cas.
3: No li fem tot el cas, sí, que hauríem de fer-li, no? Per què? Pel que jo veig a la consulta, primer que hi ha persones que la seva sensació de set es veu disminuïda. Per exemple, la gent gran perd una miqueta la seva sensació de set, amb la qual cosa és important que ens fixem en que la gent gran es vagi hidratant de forma freqüent. No que miri a veure quan té set. Altra manera de mirar-ho també és al pipí, l'orina. Per què? Perquè si és molt fosca, al matí pot ser una miqueta més fosca, però després, si nosaltres notem que el nostre pipí és escàs i molt fosc, que està molt concentrat, vol dir que no ens estem hidratant bé. Vale? Llavors, per aquí hauríem d'anar veient. I després què passa? Pues que la gent moltes vegades està a l'ordinador treballant, fent coses concentrat, no té ni ganes de fer pipí, ni té set, ni té gana, i passa tot el dia fins que surt d'aquest focus mental, i llavors és quan comencen a tenir aquestes sensacions. Que potser, bueno, no és el millor durant tota l'època de l'any, però ara, amb una onada de calor, no és que no sigui el millor, és que és perillós. Llavors, hi ha certes coses que, bueno, primer, que hem de tenir en compte, hem de tenir cura, no? Que seria, per exemple, en lloc d'esperar tenir set, anar hidratant-nos de forma freqüent. Vale? Llavors, intentar, per exemple, jo m'aixeco i bec un got d'aigua. A mig matí, si faig una fruita, per exemple, faig un got d'aigua. A l'hora de dinar, i anar tenint una miqueta aquesta, com un horari, per almenys tenir un mínim de líquid en el dia i anar ingerint aquest líquid. Això seria una solució que molta gent jo li proposo. Això, i també tenir una ampolla sempre, doncs,
0: clar, a prop.
3: A prop, clar.
0: Tenir com el vici d'anar omplint l'ampolla i anar bevent, que t'acompanyi.
3: Clar, perquè si tu estàs treballant en el teu ordinador i dius, ai, tinc set, bueno, ja aniré.
0: Clar, no, fatal.
3: Llavors, tenir l'ampolla el que fa és que tinguis més facilitat de consumir aquest líquid, no? I que no només hi hagi aquesta necessitat puntual, sinó que ho vagis veient i també et vagis hidratant freqüentment, no?
0: Begudes isotòniques, què tal? Van bé?
3: Clar, les begudes isotòniques molta gent les pensa, no? Perquè pensa, si em deshidrato, doncs una beguda isotònica que se suposa que està feta per quan tenim més necessitats de líquids, doncs m'anirà millor, vale?
0: I què?
3: A veure, en realitat les begudes isotòniques són begudes que estan pensades per gent que fa esport més d'una hora i mitja o així. Llavors, en aquest tipus de persones que estan suant molt i que estan potser fent esport de forma contínua, sí que és veritat que nosaltres hem de pensar que en la nostra suor perdem líquid, però també estem perdent altra cosa, que són sals minerals. Amb la cosa, clar, és veritat que la beguda isotònica les està reposant, però també són molt riques en sucre. Llavors, sí que és veritat que hi ha algunes begudes isotòniques que porten només les sals minerals, no, que porten sodi, per exemple, i llavors podem prendre-les, però també és veritat que no tothom les necessita. Llavors, normalment, només amb aigua, la majoria de gent ja hi tirarem. Si fas esport, sí que és veritat que hem d'intentar evitar les hores centrals del dia perquè no ens doni tanta calor, i després anar a hidratar-nos també amb glopets de forma freqüent, perquè si, per exemple, vas a córrer o fer algú d'esport que sigui molt de moviment, et pots sentar malament a l'estómac, d'acord? ¿Vale? i també hem de tenir cura no només amb la gent gran, sinó amb els nens petits.
0: Clar, amb els bebès, no? Amb clar. Els més petits.
3: Hi ha...
0: Mentre no parlin, no?
3: Clar, sobretot els més petits sí que hem de tenir cura. Primer, si veiem que els nadons no estan mullant el bolquer, o si veiem que estan plorant però no tenen llàgrimes, o tenen una miqueta d'ulleres així com una miqueta enfonsades. Tot això hem de tenir cura perquè vol dir que potser s'estan deshidratant. Mm. També hem de pensar que els nadons, mentre estan fins als 6 mesos, que és lactància materna exclusiva, no s'ha de donar aigua. El que s'ha de donar és pit o la llet de fórmula, perquè si no moltes vegades podem estar diluint l'energia que necessiten ells. Val? Mm-hmm. És important que s'hidratin, però amb la pròpia llet de la mare. I després, quan ja són nens una miqueta més grans, tot i parlar, moltes vegades ells no són conscients de que tenen set. Van jugant, van fent coses, i estan per altres coses, i potser no et van a demanar aigua perquè estan amb una altra cosa, amb els amics, jugant, sí, sí. Potser estan a fora, els estan donant el sol...
0: Impuls, sí.
3: Llavors, pues sí que és veritat que nosaltres com a pares hem d'estar una miqueta pendents de que vagin bevent a poc a poc. I també tot el que té persones que prenen diurètics, medicació per la hipertensió, segons quines medicacions que poden desregular tot el tema de l'equilibri de líquids, també han de tenir-ho bastant present. Però en general, tothom haurien d'anar bevent de forma freqüent i no només beure, sinó també menjar, que també és important.
0: Clar, clar. Sí, sí. I d'altra banda, també quan sortim a l'estiu, que es presta més a sortir, a prendre alguna cosa amb els amics, de vegades prenem alcohol i hem de recordar que l'alcohol deshidrata.
3: Sí, clar, això és una... Es va fer com una campanya que a la gent li va agradar molt, que era la de que la cervesa hidrata molt, no? I la gent deia, bueno, doncs jo faig
0: un esport... Doncs mira, m'emprenc 3 ampolles de cervesa i estaré superhidratat.
3: Exacte.
0: I no, clar, l'alcohol deshidrata també.
3: L'alcohol deshidrata és un diurètic que ens fa perdre més líquid i a part d'això... hem de pensar que, tot i que hidratés molt bé la cervesa, l'alcohol sempre serà hepatotòxic, neurotòxic, és procancerigen amb la qual cosa, tot i que t'hidratés, que no és el cas, no seria el millor.
0: Clar.
3: Evidentment, podríem optar potser per una cervesa sense alcohol, no? Llavors, quan sortim, quin tipus de begudes tenim? Podem prendre... Si estem a casa, jo sempre dic que podem fer begudes diferents, vale? A vegades l'aigua ens cansa, hi ha molta gent que diu, és que l'aigua em cansa, sempre aigua... Llavors, bueno, podem fer aigua amb llimona i menta, infusions que siguin fredes, o sigui, pots tenir opcions, o aigua amb gas, amb una miqueta de, jo què sé, de forites vermelles i llimona, o sigui, hi ha opcions que pots tenir. Després, quan sortim, poder fer també aigua amb gas amb llimona, podem fer també infusions amb gel, perquè a vegades el cafè amb gel l'utilitzem, que està bé, però també hi ha infusions amb gel o té amb gel que podem utilitzar, i després també, de tant en tant, podem fer algun refresc edulcorat, i ja com més ocasional, pues, tot el que siguin refresc ensucrat o tema de begudes alcohòliques, perquè no ens estan hidratant. Jo sempre que dic, si teniu set, jo els dic als meus fills, i ja li dic a la gent també, si teniu set, beveu aigua.
0: Clar.
3: Després, si voleu gaudir d'una beguda, doncs, bueno, però això ja és puntual. Per pal·liar la set, sempre hauríem d'estar bevent aigua i després menjant aigua, que això també és important.
0: Menjar amb aigua.
3: No menjar amb aigua, menjar aigua, és a dir, menjar aliments que siguin rics amb aigua, vale? Que són totes les fruites, les verdures, pues, si menges pues, cogombra, síndria, meló...
0: Que ja són aliments que et venen de gust a l'estiu, eh?
3: Clar, un gazpacho... Una bichissuà, totes aquestes cremes fredes que ens ajuden també a refredar el nostre cos i a part ens aporten líquids, és una manera de que aquests 2 litres, 2 litres i mig, és el que dèiem abans, no és només d'aigua, sinó de tot el que estem menjant durant el dia. Llavors, sempre fer una bona ingesta de fruites i de verdures durant tot l'any és molt important, no només per això, però en aquest cas, a més, ens ajuda a hidratar-nos. Amb la qual cosa, hem de beure aigua durant tot el dia, de forma freqüent, no esperar a tenir aquesta sensació de gana, sobretot, ai, de gana, de set, tenir sobretot molt present, segons quina sintomatologia, per exemple, quan comencem a tenir molta set, la boca molt seca, ens maregem, inclús tenim nàusees, palpitacions, això ja és una senyal de que estem bastant deshidratats. Si ja comencem a tenir confusió o desmai, pues allà sí que ja hauríem d'anar a potser buscar atenció mèdica, però el millor, abans que prevenir, si no buscar aquesta sensació de tenir molta set, intentem prevenir-ho fent pues, una ingesta freqüent d'aigua i tenint-ho present durant tot el dia, per no arribar a aquests punts, sobretot ara que tenim l'onada de calor,
0: sí,
3: que pot ser perillós.
0: Sí, sí, sí, que estem patint massa calor. Doncs amb tots aquests consells segurament no acabarem deshidratats, que és el que volíem evitar avui. Anabel, moltíssimes gràcies.
3: A tu, Noemi.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del

0: Parlem de filosofia, ho fem ben assessorats, perquè tenim a la Montse Crespin, ella és professora de filosofia de la Universitat de Barcelona. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: I parlem, ens encanta això de parlar de pensadors a contracorrent, perquè volem anar a contracorrent també nosaltres amb el pensament i si hem de trencar files a vegades, no? I hi ha gent que ajuda a fer-ho, com el Samuel Butler, del 1835 al 1902.
1: Sí, Butler exactament no és un filòsof, però és un novel·lista que conreava el que ell deia que era la literatura plena de fons filosòfic. I per què el portem avui? Doncs ara veurem que perquè toca una qüestió molt contemporània, molt actual. Butler és autor de la novel·la Erewhon, 1872, que amaga la paraula nowhere, enlloc. I ressalta perquè quan fem la lectura avui dia, 2026, doncs trobem que aquest autor, mitjans del segle XIX i al fil de les discussions que al moment hi havia al voltant de les tesis de Charles Darwin, que havia publicat l'any 1859 el seu llibre molt conegut, L'origen de les espècies, per mitjà, no?, d'aquesta selecció natural, doncs el Butler va avançar-se respecte al que seria aquesta evolució, però de què? De les màquines intel·ligents. Això ens sona moltíssim.
0: Moltíssim, Noemí. Totalment actual, sí.
1: I fixem-nos, Noemí, Butler és conegut no només per aquesta novel·la, en la qual inclou el text fonamental, que és el de Darwin entre les màquines. Originalment era una carta al diari The Press de l'any 1863 i que després, com he dit, inclou a la novel·la. I què és el que feia Butler en aquesta carta? Doncs especulava i plantejava la possibilitat inquietant que les màquines i la seva vida maquinal evolucionessin de tal manera que al final suplantessin els humans i es convertissin en aquesta nova espècie dominadora de l'espècie humana.
0: Ens sona una mica, tot plegat. Sí.
1: Sí, i en fi, en ocasions diem és que, bueno, som visionaris. Bé, aquesta qüestió que és visionaris perquè avui dia té molt de sentit o fa molt de sentit per nosaltres. Mirem un moment, si et sembla, Noemí, perquè els nostres oients tinguin un tast d'aquest text i d'aquesta idea, d'aquesta evolució de les màquines, i escrivia Butler. Dia rere dia, tanmateix, les màquines van guanyant terreny sobre nosaltres. Dia rere dia ens hi tornem més submissos, i crec que aquí també ressona la nostra submissió, per exemple, als mòbils. I proseguia Butler. Cada dia més homes queden lligats com esclaus per servir-les. Cada dia més homes dediquen les energies de tota la seva vida al desenvolupament de la vida mecànica. El resultat final, diu, és simplement una qüestió de temps, però que arribarà el moment en què les màquines exerciran la veritable supremacia sobre el món i els seus habitants és quelcom que cap persona amb una ment veritablement filosòfica no pot posar en dubte ni per un instant. Què et sembla, no?
0: Que podem aplicar-ho exactament avui dia. Sí, i de fet és aquesta visió visionària, com deies tu.
1: Sí, clar, per nosaltres és visionària perquè ens encaixa en el nostre moment actual. Situem novament l'any 1863 i aquesta, diguem, manera de mirar o de connectar amb el que plantejava Darwin, que ja va ser una revolució absoluta. Però també, no?, el fet de que d'alguna manera connecta aquesta reflexió de Butler, doncs, el que va ser el moviment, que segur que coneixes, dels ludites de principis del segle XIX, que destruïen les màquines, que estaven fent encara més penosa la vida dels obrers. No ho feien perquè anessin contra les màquines, sinó el fet de que les màquines no milloraven la seva vida, sinó que la feien encara pitjor. Si ens hi fixem, una part d'això també ens passa avui dia, a partir de les noves tecnologies, la intel·ligència artificial. No és només, com es diu habitualment, fer obsoletes certes feines, sinó tu i jo hem parlat en alguna ocasió que surten noves feines, però que són pròpies, doncs, això, no?, més precàries i plenes, no?, d'aquesta explotació, o si volem, la nova esclavitud. Uh-huh. Per això té, també, no?, fa molt de sentit el que escrivia Butler. Uh-huh.
0: Uh-huh. I també ens porta a pensar en aquests nous llenguatges, uh-huh, no?, de la tecnologia d'ara, no?
1: Efectivament, els nous llenguatges i també, no?, les noves però antigues submissions, les noves però antigues submissions. Per exemple, doncs, aquesta submissió que tenim, si pensem, amb grans sistemes de llenguatge com el ChatGPT o Gemini, o, en fi, no?, el fet de que al final ens submetem voluntàriament i, de fet, doncs, el que fem és migrar, no?, cap a espais que no existeixen, no? Aquesta migració als núvols i als espais habitats pel silici.
0: Exacte. I nosaltres tanquem recomanant precisament la lectura d'ell, no?
1: Efectivament, perquè curiosament Butler està traduït al català. Uh-huh. El tradueix Victoria Gual i poden trobar aquesta novel·la, el Erewhon, 1872, a l'editorial Adesiara.
0: Doncs amb aquesta recomanació tanquem el pensador que avui hem volgut recomanar i que és d'aquests pensadors a contracorrent. Montse, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Noemí.

0: Avui agafem un llibre que ens farà viatjar i molt més. Mi madre se convirtió en pájaro, publicat per l'editorial Viatges al passat. És un viatge per l'Amazònia peruana. Josep Maria Palau Riberaigua és director de la revista Viajar, periodista i fotògraf. Ha estat enviat especial en zones de conflicte i ha explicat els seus viatges a La Vanguardia i a la revista Viajes del National Geographic. La seva veu segur que us sonarà perquè l'hem tingut com a col·laborador de La Primera Pedra, per tant ens el sentim molt nostre, també recorrent al món. Josep Maria Palau, bon dia.
1: Bon dia.
0: Contents de retrobar-te.
1: I tant.
0: Avui amb aquest llibre entre les mans, que jo diria que entre tant soroll, estrès, burnout, aquest llibre, hi trobem un glob, i dic un glob perquè és un llibre que no és gaire llarg, de natura per la vena, jo diria, no? És, com neix aquest llibre? En quin moment decideixes fer aquesta paradeta mental i doncs, aquest viatge?
1: Doncs és una bona pregunta, perquè justament aquest llibre, com deies, és un viatge per l'Amazonia peruana, que és potser menys coneguda que la... Quan diem Amazones, la gent pensa de seguida en Brasil, no? I en aquest cas el que estem fent és un recorregut per la part amazònica del Perú, que és tant o més interessant, molt més gran i molt més verge. Mm-hmm. Llavors és un lloc realment especial, molt protegit comparativament amb altres zones del planeta, i justament a mi em fan una mica la broma de quan he tingut temps d'escriure el llibre.
0: Clar.
1: I he dit, doncs mira, amb viatges en tren entre Barcelona i Madrid o on sigui, i justament per evadir-me una mica de l'estrès i del dia a dia, recordant una mica el que vaig viure en aquella regió del món, no?
0: Mm-hmm. Fent un petit parèntesi mental.
1: Exacte.
0: que és el que sentireu si llegiu. Situem-nos exactament, perquè és el Parc Nacional de Manu.
1: Sí, sí, sí. Això seria... hi ha un riu que passa per allà, que és el Madre de Dios, que seria un afluent de l'Amazones, pròpiament dit. De fet, l'Amazones neix al Perú, que la gent pensa que, com dèiem, no? que ve del Brasil, i tot ve d'allà. Llavors, quan s'ajunta amb el Madre de Dios, ja acaba de ser el que seria l'Amazones, aquest potent. I aquesta part del riu envolta una petita àrea, petita entre cometes, que és la selva del Manu, i és una zona que està hiperprotegida i hi ha com tres nivells d'accés, no? A la primera part encara hi pot haver alguna granja, alguna petita explotació, algun poblet, i a mesura que entres, la segona franja és la d'amortiguació, que en diuen. Aquí pots trobar-te amb grups ètnics semicontactats, que vol dir que quan els interessa alguna cosa de nosaltres ens venen a buscar, però normalment ells viuen al bosc. I després hi ha una part que és totalment de no contactats. Gent que viu encara allà, se sap qui viuen, perquè avui dia hi ha mil maneres de saber on està la gent i per on funcionen i per on es mouen, però viuen com podrien viure fa milers d'anys.
0: Mm-hmm. De fet, tu parles d'aventura irrepetible i busca justament d'un territori verge, mm-hmm, on encara la natura imposa la seva llei. I això és molt maco, perquè jo crec que se'ns fa difícil fins i tot de recordar com devia ser allò, no?
1: Sí, sí, sí, totalment. I a més, hi ha una qüestió molt, molt curiosa. A mi la sensació més forta de quan vaig fer aquest recorregut, aquest viatge, de fet en surten dos de viatges en el llibre, no? en una part del final, però sobretot el primer cop el que em vaig trobar és que els coneixements que tu portes d'aquí, allà no et serveixen pràcticament de res.
0: De res.
1: Vull dir, tu arribes allà...
0: Ens pensem que ho sabem tot, sí, aquí en el món, en el primer món.
1: I... Exacte, i no saps com t'has de posar per dormir, com has de fer perquè no et piquin les bestioles. Mm-hmm. És tot un embaradam que has de, d'alguna manera, deixar-te anar i aprendre de la gent d'allà, que t'ensenyen una miqueta els trucs i la manera d'estar.
0: Mm-hmm. Que a més parles de rius voladors, xamans, comunitats, ara ho deia, semicontactades,
1: sí,
0: animals que semblen sortits de la prehistòria.
1: Sí, és una qüestió... Allò que diem de vegades quan llegeixes un llibre, no, d'autors sud-americans, que hi ha aquest punt així una miqueta...
0: Sí, realisme màgic, no?
1: Exacte, de fantasia, no, mm-hmm, barrejada amb realitat. I aquí és que és cert, no? Això de que hi ha rius voladors, d'això en realitat no són rius que volen, mm-hmm, són corrents d'aire humit que circulen per tota Amèrica Llatina i ajuden a fer baixar la temperatura, sempre i quan no tallem tots els boscos, no ho cremem tot, etc, etc, no? Però, clar, ja la manera d'explicar-ho és molt poètica, no?, amb aquest nom. Després hi ha arbres que caminen, efectivament, no? Vull dir que em sembla molt estrany, no fan una carrera, no fan una marató, però sí que van amb les seves arrels movent-se i desplaçant-se a poc buscant la llum. Tenim els xamans, que de per si és una història molt potent, de gent que són com els sanadors del seu grup, no?, de la seva família, i que escoltant-los i viatjant amb ells realment aprens molt sobre les utilitats del bosc, les plantes, etc. No? Vull dir, és tot això, no?, que té aquest component una mica màgic, per això també el títol del llibre.
0: Això és,
1: no?,
0: el que t'anava a dir, clar, és que més poètic, i alhora quina manera de... Aquest llibre et fa entendre la vida, però també la mort.
1: Sí.
0: I quina manera d'entendre la mort que tenen ells, també, no? Mi madre se convirtió en pájaro. Explica'ns d'on ve això, no?
1: Sí, sí, no, és un petit spoiler, però com això ho expliquem gairebé
0: pàgines,
1: al principi...
0: No? Això t'anava a dir, doncs, és un spoiler de primeres pàgines.
1: Ho podem fer. No, jo volia conèixer justament un xaman que a la vegada havia estudiat enginyeria. I, per tant, tenia una visió dels dos mons, diguem-ne així. Em va semblar un personatge molt curiós com a idea. I vaig demanar d'anar-lo a veure. I em van dir, sí, un dia anirem allà on està i el pots conèixer. I passaven els dies i no hi havia manera. I al final un dia em diuen, avui sí. I quan el vaig anar a veure, i ja estava amb ell, portàvem una estona pel que ell en deia el seu jardí, per mi era com una part de la selva, com una altra qualsevol, jo no distingia que allò fos cultivat, diguem-ho així, no? Era una bogeria verda de plantes, de tot. I em diu... Bé, perdona que no t'he rebut abans, dic, bé, si no volies que vingués. I em diu, no, el que passa és que la meva mare se'n va anar al riu i es va convertir en ocell. Clar, tu escoltes això i primer dius, no sé què m'està explicant, i després dius, ostres, i és que en determinades ètnies d'aquesta regió encara hi ha el costum aquell de que quan eren nòmades, quan un es feia molt gran o estava molt malalt, era un problema pel grup perquè no es podia desplaçar, no podia moure's, no podia anar a buscar menjar, i per tant el que feien era desaparèixer. Però la seva manera d'explicar-ho és que et converteixes, doncs, en un ocell, en un altre animal, et fusiones amb la natura, val?
0: Mm-hmm. Quina manera tan diferent d'entendre la vida com l'entenem ara. Mm-hmm. De fet, la voluntat d'aquestes pàgines també és una mica transmetre alguna cosa més que aquesta descripció, sinó la voluntat de respectar de nou la natura, un missatge que sembla tan, tan evident i que en canvi l'estem perdent. Fins i tot la connexió amb la natura i la gent que vivim a ciutat encara ho notem més, no?
1: Totalment.
0: Que les lleis de la natura ens queden tan estranyes que aparquem en un barranc quan està a punt de ploure i després ens queixem, no?
1: Exacte.
0: Ja no reconeixem el nostre propi entorn. Aquesta voluntat de connectar-te altra vegada amb la natura en aquest llibre és l'essència, és tot.
1: Sí, sí, sí, és una mica això. O sigui, jo el que volia era fer aquesta reflexió una mica sobre aquests conceptes que sentim moltes vegades, no?, de la sostenibilitat, també de doncs això, del respecte per la natura, però el que no volia era fer un pamflet informatiu sobre la temàtica, no? I quina millor manera que narrar el que t'ha passat, que al final és un viatge d'aquells que em van passar moltes coses, va ser un viatge llarg també, llavors aquest puntet com d'aventura que nosaltres ho percebem com aventura, però que per la gent que viu allà és el seu dia a dia quotidià. Ostres, et fa, com dèiem abans, no?, reflexionar molt sobre de quantes maneres diferents podem veure les coses, de com de malament fem algunes coses també aquí, i aquesta imatge que acabes de dir que em sembla genial, no? Vull dir que és cert que aquí ja no hi pensem de que un dia pot ploure i aparques el cotxe no sé on i després el cotxe no hi és perquè se l'han portat la riuada, no? I dius, ostres, és això, estem perdent la connexió amb la realitat, només ens fem fotos amb selfies i compartim una imatge del món que potser no existeix en la realitat, quan el que és bonic de veritat és arribar a un lloc i no visitar milers d'àrees o de monuments, sinó viure una mica el moment allà, no? Entendre una mica, parlar amb la gent.
0: Doncs avui volíem parlar d'això, d'aquest llibre, aquesta meravella, a més molt curtet, que jo crec que és un llibre perfecte perquè t'acompanyi aquest estiu.
1: Sí, que ens farà... per llegir abans de fer la migdiada.
0: Exacte, no? I a més que farà, ens permetrà fer un viatge a la natura per l'avena, com deia al principi, perquè realment és això, és natura salvatge. Mi madre se convirtió en pájaro, un títol poètic, una aventura en l'Amazònia, de Josep Maria Palau Riberaigua. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, ha sigut un plaer tornar-te a tenir aquí.
1: Jo encantat de tornar, sempre.
0: Doncs gràcies. Un plaer. I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Avui descobrim un petit poble que compta amb un espectacular claustre de monestir medieval i una de les obres d'enginyeria més sorprenents de Catalunya. M'agrada. Som a la comarca del Moianès i concretament a l'Estany. Es diu així perquè a l'edat mitjana hi havia un petit estany que s'anava fent gran fins que es va descontrolar. Amb el temps, aquella aigua estancada es convertia en un focus de mosquits i, com a conseqüència, el paludisme que infectava la població. I van decidir dessecar-lo. Però no ho van aconseguir del tot fins al segle XVIII. Així van construir una mina de desballestament amb l'objectiu de moure l'aigua d'un lloc a un altre. Però l'execució de l'obra no és tan simple com sembla. Es va utilitzar la tècnica de la pedra seca per construir el túnel, que consisteix a apilar pedres de diferents mides sense utilitzar morter. En va resultar una mina d'uns 500 metres. És molt divertit entrar en un túnel estret i molt baix, si no, que li ho preguntin al Quim Masferrer, que hi va fer un foraster. Segur que abans els marrecs hi tenien el seu amagatall, però ara està tancat i els pous de ventilació protegits. De tota manera, si fan visites guiades, totalment recomanables.

monestir de Santa Maria de l'Estany neix la joia de la corona del poble. No és un monestir gaire gran, però destaca pel seu claustre. Possiblement tingui els capitells més bonics de Catalunya. La singularitat és que els van construir en diferents èpoques i que tots són diferents. N'hi ha 72 d'esculpits amb motius religiosos, geomètrics, florals, amb animals i éssers fantàstics. I per curiositat, la imatge de la Mare de Déu de l'Estany a l'església del monestir, que la podem veure donant de mamar al nen Jesús, simpàtica i entranyable.

I finalment, si us agrada caminar, hi ha tres rutes per l'entorn del nucli de l'Estany. Itinerari de les Fonts, la més llarga de totes, el domini de la terra pujant al Puig de la Caritat i el domini de l'aigua, que envolta el lloc que abans ocupava l'Estany. El Moianès ens espera, doncs. Vinga!

0: El dia 30 de juliol és el Dia Internacional del Brodat. Nosaltres avui en volem parlar perquè creiem que és tendència, no ho creiem, ho sabem, i en volem parlar amb la Carme Cabal, que la podeu seguir a Instagram, i si la seguiu i mireu el seu compte, tindreu claríssim que el brodat és una de les seves passions, la seva gran passió. Carme, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La Carme està formada en Belles Arts, ha estudiat també a la Llotja, ha fet patronatge i s'ha dedicat a crear a través del brodat. Tu com redescobreixes aquest brodat? Perquè a Belles Arts no s'ensenya.
1: No, què va. A Belles Arts l'art tèxtil va ser totalment desapercebut. Mm-hmm. Doncs, arribo al brodat a través de l'herència familiar, no?
0: De les àvies. Jo crec que aquest és el primer contacte que tenim totes amb les
1: la
0: àvies.
1: Majoria.
0: No? La majoria.
1: Sí.
0: Amb aquest brodat.
1: Sí, i sí. Ella, pues, tenia com l'interès, no?, de que les seves netes sapiguessin fer sobretot punt de creu i bueno, pues això, aplicar el punt de creu a la roba de la llar, que era el que es feia, no? Perquè la dona abans aportava pues, l'aixovar al matrimoni, que és una cosa que ja no es fa, no?, que està... que ja no, per sort ja no cal, no?
0: De fet, tu n'eres un exemple, perquè la teva àvia sí que havia preparat coses i tu vas dir, ep, jo d'això no m'agrada res.
1: Res, perquè ma mare tenia un armari ple de llençols i era l'horror, pensava, jo no vull això. I llavors jo vaig penjar l'agulla, em vaig revelar, fins que vaig passar per Belles Arts i vaig passar doncs, per una feina que era d'això de disseny de vestuaris d'espectacles i tal, i bueno, per coses de la vida això ho vaig deixar de banda, però tenia com aquesta pulsió artística, i així una mica de casualitat vaig acabar en un curs d'una brodadora mexicana que es diu Jimena Romero, que ella és investigadora també de brodats antics o de brodats que s'han anat perdent, no? La tradició sud-americana a Llatinoamèrica hi ha molta tradició de brodats a cada, mm-hmm. a cada país, i ella s'ha dedicat a revisar i a buscar una mica els punts i la tradició aquesta de brodat del seu país.
0: Perquè estava, en aquí, per exemple, estava desapareixent el brodat, no? És com una nova onada ara, és com un ressorgiment, sí. Una mica. El sí. Notes tu o no?
1: Sí, jo crec que hi ha una part que és moda, no? Que és una cosa bonica, que és estètica, que, bueno, que és tranquil·la, no? Tota...
0: Sí, sí, és una contracorrent. Avui dia brodar sí. És una contracorrent totalment.
1: Exacte, tot el tema aquest de la meditació, no? D'estar més present i tal, tot això brodar ho té, però a part també té un potencial artístic molt bèstia que crec que està per explorar i que té molt a veure amb moltes altres arts que serien com considerades majors, no? Uh-huh. Amb el brodat, amb la pintura, amb... Sí, sí, crec que...
0: De fet, grans artistes estan creant amb el brodat, i tu parlaves de que abans era una feminitat normativa la que seguia sí. el brodat, i ara, en canvi, s'utilitza fins i tot per denunciar aquesta feminitat malentesa, no?
1: Sí, perquè suposo que com a partir del segle XIX, així, amb la industrialització, doncs el brodat es va quedar tancat en un àmbit molt femení, no? Molt d'això, de la feminitat normativa, dels atributs que se suposava que eren femenins, no? Que era, pues, això, ser delicada, tenir paciència, saber combinar estèticament colors, no? També era una activitat tranquil·la, que feia que les dones estiguessin tranquil·les i ocupades.
0: I callades, entretingudes.
1: Exacte.
0: Molt ocupades, ara ho dius.
1: El que passa és que això també té una contrapartida, que és que, clar, en aquest petit espai que els hi deixaven a les dones, moltes dones van trobar la manera d'expressar-se. Llavors pots trobar mostraris o quadres de brodat, doncs d'una dona, per exemple, que es despedeix del seu fill que ha mort, no? Mm-hmm. I és una manera de passar un dol, i és brodant un quadret de punt de creu i bueno, era la seva manera d'expressar-se. O el mateix patchwork, no? Que seria un brodat d'aplicació, aquí també servia per explicar històries familiars o per això, per passar coneixements de mares a filles o històries de la família o així, fer una manta, no? I era una cosa que passa de generació en generació.
0: Uh-huh. I que, com dèiem, s'ha convertit en un llenguatge subversiu, que sí. Ja ho era. De fet, estem recuperant aquesta subversivitat que sí. Estaves explicant ara en les generacions antigues i que ara ho permet. I que, de fet, ara et pots permetre explicar-ho tot amb el brodat, no?
1: Sí, de fet, pot ser qualsevol cosa amb brodat, des de brodar una samarreta a fer un quadre o, no sé, o fer un quadre de denúncia, no? Mm. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és fer com els brodadets aquests de punt de creu, no?, que són super clàssics, i posar una frase punyent, no?, això es fa, o sí, o sigui, utilitzar el llenguatge, posar paraules, o la, això, la, com aquesta capacitat que té d'expressar, no?, uh-huh, al servei d'un llenguatge.
0: Que moltes vegades podem recuperar aquests brodats que teníem antics de l'àvia i doncs jugar a justament això que estàs explicant.
1: Exacte.
0: Ara, no?, donar-li una segona oportunitat, sí, i valorar també tot aquell temps, perquè són hores i hores.
1: Ara
0: estàvem comentant, tu tens aquí peces que ens has portat per ensenyar-nos, de treballs que ens portaves una flor feta directament de brodat. Dius, i he invertit 150 hores, mínim.
1: Mínim, sí, perquè no t'ho sé dir.
0: Hem fet un càlcul ràpid i hem pensat, a veure, si li paguéssim a 10 hores, a 10 euros l'hora, que seria un preu molt baix, estaríem parlant de 1.500 euros que valdria aquella flor,
1: sí,
0: brodada.
1: Sí.
0: Clar, és que avui dia no serveix per comercialitzar, a no ser que sigui, i ho passem a lletres majúscules, una obra d'art.
1: Clar,
0: no?
1: Però per mi l'important del brodat no és tant tenir una peça acabada, sinó que és el que passa mentre tu estàs brodant, uh-huh, no? Totes les coses que passen per dintre i tot el que tu vas aprenent a mesura que vas brodant. La flor aquesta que em deies té una característica que és que és igual de davant que de darrere, no té dret i revés, perquè com és una fulla que després es veurà de les dues parts, clar, aprendre aquesta tècnica...
0: És brodar amb una tela gairebé transparent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i a part has de fer els punts molt junts perquè es puguin veure igual de davant que de darrere. O sigui, és tota una tècnica que requereix certa habilitat.
0: I certa paciència, també.
1: I certa paciència i molta pràctica, clar. Llavors, mm-hmm, clar, tot això també et fa tu unes connexions,
0: sí, sí,
1: mentals que està molt bé. Que no, és tot el procés artístic... és això, és un procés artístic, no és només agafar un patró i reproduir-lo, que també pot ser brodat això, i també està molt bé i és superlluable, però també té aquesta part de llenguatge artístic que tu pots agafar i modelar com si estiguessis escrivint o com, mm-hmm, si estiguessis això fent un discurs o...
0: Sí, sí, clar, hi ha més formació en el brodat a fora, a l'estranger, i si parlem de fora, d'on parlem? On és la cuna d'aquest brodat?
1: Jo sé que aquí a Barcelona hi ha l'Escola de la Dona, que fan cursos de, uh-huh, d'art tèxtil, i després a Anglaterra, a Londres, hi ha la Royal School of Needlework, que és una escola que té una carrera on bueno, pues això, ensenyen diferents tipus de brodat, no? Uh-huh. I després crec que a França també hi ha... Bueno, a Itàlia també hi ha llocs, perquè clar, el brodat també va molt lligat a la roba religiosa, no? A tot el que són les decoracions dels altars i la roba de religiosa de les litúrgies. Llavors aquí hi haurà molts tallers que també fan, suposo que tenen els seus aprenents i tal, però tampoc
0: clar, no
1: ser un procés com per...
0: I a part que no és un circuit, clar, és a dir, tu no trobes un lloc on t'ensenyin totes les tècniques,
1: no,
0: absolutament del brodat, passant per les religioses, les culturals, de, com ara deies, no?, de molts països llatinoamericans, que tenen cadascú el seu codi propi.
1: Sí, sí. Que després té tot, moltes coses en comú, eh? Després vas veient que molts punts es diuen diferent, però que són molt semblants o són variacions o tal. Però sí, totes les cultures tenen la seva pròpia expressió. De fet, aquí hi ha el brodat mallorquí, que és una cosa molt específica de les illes, perquè té com pues la barreja aquesta de que hi havia molt de comerç, no?, i té molta influència d'Àsia, no?, de Pèrsia i tal, i és un brodat que podem trobar semblant a l'Índia, però que té la seva aplicació aquí perquè es fa amb llanes, perquè era el que tenien més a mà, no? Uh-huh. Però és un tipus de brodat que és molt... Bueno, és un tipus de brodat molt típic de, pues, això, dels països catalans, de Mallorca.
0: Jo convido la gent a que segueixi la Carme Cabal per Instagram, perquè té coses precioses, i a més, convido la gent a que provi a brodar, oi? A sorprendre,
1: sí,
0: perquè pots començar de manera ben senzilla, eh?
1: I sí, que hem de brodar i brodar en comunitat.
0: Ah,
1: sobretot
0: molt maco,
1: això
0: no ho hem dit,
1: clar,
0: perquè a vegades ho imaginem com una feina molt, molt solitària.
1: Una mica solitària, però també està molt bé reunir-te o fer cercles de brodat o brodar amb altres, sobretot dones, eh? Jo em
0: refereixo. Convidem perquè... els homes també, si volen,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, clar, també n'hi ha, eh?
0: I tant, segur.
1: N'hi ha menys, però també n'hi ha.
0: Carme Cabal, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies.

0: Josep Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, i tu?
0: Molt bé, també. Sí, anem al cinema o anem a...
1: Doncs mira,
0: al sofà?
1: Com que falten...
0: Quina proposta més estranya, oi?
1: El sofà.
0: El sofà. No?
1: Saps què passa? Que com que ens queden dues seccions abans d'acabar la temporada,
0: sí,
1: i fins que no estrenin l'Odissea no hi ha cap pel·lícula que cridi especialment atenció per anar a veure el cinema, doncs he pensat que potser es podria fer una tria de sèries per apuntar-te-les i mirar-les aquest estiu. Què et sembla?
0: Em sembla fantàstic.
1: Doncs tres avui.
0: Molt bé.
1: I la setmana que ve, tres més.
0: Fantàstic.
1: I com que és una època així una mica, diguem-ne, que lleugeres de pensament i totes aquestes coses, no, que el problema és descansar
0: sí,
1: i poc,
0: sí,
1: doncs
0: sí.
1: Mira, de les tres, n'hi ha una que és bastant dura i després anem, diguem-ne...
0: De dolent a relaxar-nos.
1: No, la primera és molt bona, però és molt dura.
0: Val.
1: La segona està bé. I la tercera és per si, saps allò que dius, perquè no la tele no estigui parada, yeah, alguna cosa que vagi...
0: M'han sobrat crispetes, me les acabo
1: sí,
0: mirant aquesta sèrie.
1: Què et sembla?
0: Molt bé.
1: Que pot ser que hi hagi gent que li agradi, també, però uh-huh, què et sembla aquesta...
0: Em sembla molt bé aquest repartiment.
1: Sí? Doncs comencem. La primera és una sèrie danesa, el que passa que el títol... Com que el títol en danès és una mica complicat, doncs he agafat el títol internacional, que, és molt més fàcil, què et sembla?
0: Molt intel·ligent.
1: Justice Those to Kill.
2: Però fèiem una cent de Mr. Jamison Magus. També ve a nom d'un som a mistat.
1: Dos who kills, que són aquells que maten. Està filmint una temporada, 8 capítols, i aquí veiem la història d'una criminòloga que ha d'investigar un cas molt bèstia, això passa en els primers minuts de la sèrie, que és una execució directa al mig del carrer Copenhagen per part d'ex-convictes. I a partir d'aquí, en aquesta mena de guerra entre les bandes rivals, ella fa parella amb un policia de la policia de Dinamarca que resulta que tenen també una relació personal molt estreta perquè són parella, tot i que no volen que se sàpiga molt al començament a l'equip de la policia. I a partir d'aquí anem investigant, també s'incorpora més enllà d'aquestes bandes rivals, hi ha un membre d'una banda que surt de la presó, un exconvicte, i que, per tant, a partir d'aquí haurem de veure com es reinserta, si és que reinserta la societat. Són 8 capítols, la veritat és que són bastant trepidants, la investigació la porten molt bé els dos polis, però sí que t'haig de dir que... és a dir, és d'aquelles que no has de deixar en cap moment de veure la pantalla i de seguir l'història. És a dir, aquesta no és d'aquella de dues o tres pantalles a la vegada. Yeah. És ben bé per dedicar-s'hi.
0: Mm,
1: però està tens. Molt bé. És a dir, l'explicació de tot aquest submón criminal que hi ha, en aquest cas, als països nòrdics, està molt ben explicada i la història lliga molt bé en els diferents papers d'aquesta criminòloga i després del policia que porta les tècniques més habituals, però que necessita també el seu punt de vista, el seu perfil, per veure amb aquesta visió cap on han d'anar les investigacions.
0: Mm-hmm.
1: Anem per les que són més simpàtiques de guió.
0: Va,
1: val? Una és de Disney+, una temporada, 6 capítols, és molt ràpida, es diu Alice i Steve. A veure, bastant divertida. La premissa és que són dos amics que es coneixen des de fa molt temps, tenen al voltant dels 50 anys. De fet, havien estat parella, però ara són els millors amics. Els millors amics, ella i ell. Ella està casada per segona vegada i té dos fills. La filla gran té 26 anys i el seu amic està separat i només té un gosset. Què passa? Que un dia ell es queda a dormir a casa d'ella i que resulta que s'enrotlla amb la filla d'ella, que té 26 anys.
0: Ostres.
1: És a dir, la meitat.
0: Ja, ja, ja.
1: I la mare, la millor amiga, entra en còlera.
0: Home.
1: Què?
0: Una mica l'entenc.
1: Sí?
0: Sí. Totalment.
1: Doncs a partir d'aquí van explicant com és la seva relació, perquè passen d'escriure's, és a dir, que no podem deixar de parlar cada dia, enviar-nos missatges, trucar-nos, anar a fer una copa, el que sigui, a ella l'odi, és a dir, el que vol és que es mori, directament. I si pot ser que sigui ella qui el mati, si pot ser que sigui patint molt.
0: Exacte. Lentament, ja, ja, ja, ja.
1: Però t'haig de dir que és molt divertida. Anem veient com va l'evolució, perquè, clar, ella hi ha un punt que li diu, perquè tornem a ser com abans, que mai serà com abans el que ha passat, deixa-la.
0: I ell no vol.
1: No, ho has de mirar.
0: Ah. Mira,
1: què et sembla? Una temporada, 6 capítols a Disney+, molt bé. La Nicola Walker, que ja la coneixíem d'altres sèries també britàniques, i el Jemaine Clement són aquests dos millors amics que, clar, quan les coses de l'amor es posen entremig, doncs a vegades varia, no? I a veure què és el que passa. I l'última, aquesta sí que és allò, el que et dic, bàsicament, per si vols tenir la tele engegada.
0: A veure.
1: O, és igual, la tele, el mòbil, l'ordinador, el que faci falta.
0: El tràiler ja m'ho ha semblat,
1: només,
0: una mica.
1: Sí?
0: Sí, una mica.
1: T'ha semblat que...
0: Home, que semblava poca substància.
1: Poca substància. Es diu Ripple. Far beyond the grids, weaving through the traffic and the crowds. What if we were all a part of something larger? You also said that music was the one thing that can make you. A veure, en principi no es pinta malament si estàs mirant, si estàs escoltant això, si el mires és el que dius tu. És, diguem-ne, que poc profunda. Alguna cosa que té xula és que passa a Nova York, que són històries de quatre amics que s'entrellacen perquè es coneixen a partir del moment en què comparteixen històries en un bar. Hi ha un bar musical que el porta un home que està en procés de separació de la seva dona, té una filla que és sordmuda. Aleshores, en aquest bar hi va un senyor que ja té uns quants anys i que ja és avi, que s'acaba de quedar viudo i que aleshores, doncs, entre moments i moments, doncs, se'n va a aquest bar perquè aquí és on recorda també que hi havia anat amb la seva dona i acaba fent una mica d'amistat amb el propietari del bar. Propietari del bar que a la vegada es mig enamora d'una executiva del món de la música que l'han canviat de feina i que l'ha fotut fora de la feina i ara es troba en una situació de que potser ha de tornar a començar ella sola i va en aquest bar també una mica per casualitat i es fan amiga i simpatitzen molt amb el propietari del bar. I a la vegada aquí també trobem una noia que es dedica a cantar música pel carrer i que quan aquesta executiva la coneix també de manera diguem-ne que molt casual, doncs hi diu: escolta, jo sóc representant, conec molt el món de la música, potser podries començar la teva carrera en solitari. A partir d'aquí el bar és allò on passen totes les coses, totes les trobades, tots els coneixements i doncs, al llarg d'aquests 8 capítols doncs, van sortint la història. És amable, no, el següent, excepte per una cosa que passa en un moment al mig de la sèrie que hi introdueix una mica de dramatisme. Però sucre, és a dir, el que vulguis i més. El que passa que és això, que és bastant, bastant insubstancial. Però, com que a vegades hi ha gent que també vol coses d'aquestes, doncs escolta, és a dir, que sàpiguen que també hi és. És una temporada, 8 capítols, no passa res si mires un avui i el segon d'aquí dues setmanes. I el tercer,
0: no perdes el fil, no?
1: No perdes massa el fil. I és de Netflix.
0: Tenim tres propostes, està bé. Una de cada.
1: I la setmana que en faré tres més. Però ja intentaré que siguin les tres així com lleugeretes per anar de cara a l'estiu. Què et sembla?
0: Que em sembla molt bé que anem prenent nota perquè es presenta un estiu divertit.
1: Acostat. Que et porti... És la primera i amors, ja t'ho dic, tal qual.
0: Sí, ja no, està bé.
1: I executats les altres dues, mira.
0: No, per passar l'estona, que a vegades ja ve de gust baixar una mica l'atenció i mires una d'aquestes sèries.
1: Sí.
0: De fons de pantalla.
1: De fons de pantalla.
0: Doncs, Joan Maria, que vagi molt bé. La setmana que ve, més.
1: Sí, la setmana que ve, més. Que vagi bé. Adéu.

0: Ara l'hem reconegut. Faltava el danga-panga aquest.
1: Bon dia, Noemí.
0: Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: Escolta'm, avui dediquem el programa a l'Ester, a José Antonio i l'Alexia, que ens escolten i ens van dir, van venir aquí com a espectadors de RAC1 i van dir, escolta'm, és que som molt fans de la vostra secció. I van dir, pues mira, escolteu el pròxim dia que sàpigues, Jordi Ramos, que ens escolten.
1: Doncs escolta'm.
0: Ester, José Antonio i Alexia, ja avui va per vosaltres. I per tots els que us agrada la secció. A veure, què? Bangaranga.
1: Bueno, doncs mira, els que els agradi aquesta secció i els, sobretot els que són fans d'Eurovisió estaran tan contents com estic jo i com estaràs tu quan sàpigues que hem pogut entrevistar la guanyadora d'Eurovisió.
0: Home, fantàstic. I què dir?
1: Bueno, dic? Aquesta noia d'ara, hem pogut parlar amb ella una estona i la veritat és que explica moltes coses interessants, però deixem que...

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Puma Híbrid per només 17.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
3: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
4: I feel about it.
5: Et podrà explicar com se sent, però mentrestant sí que és veritat que aquest èxit descomunal que ha tingut ha fet que hagi rebut moltes propostes que no ha avançat. Però de moment no oblidem, com deia, que aquesta cançó ho està petant. Bangaranga has become one of the biggest Eurovision songs of the decade. Bangaranga s'ha convertit en una de les cançons més importants de la dècada des de Tatu. Cap altra cançó guanyadora del festival havia tingut un èxit com aquest. Per què creus que la gent ha connectat tant? Com ho estàs vivint, tu?
6: Doncs ho estic vivint molt bé, no t'enganyaré. M'encanta veure com la gent reacciona a la meva cançó. Al principi, a Bulgària, quan la van publicar, hi havia força dubtes. Molta gent deia, d'acord, però per què aquesta cançó? I crec que és molt important que qualsevol artista confiï en la seva visió, fins i tot una mica cegues. Jo sabia què estava fent des del primer moment, perquè sé qui sóc i sabia també com podia defensar aquesta cançó. Al final, Eurovisió és un concurs de cançons i la feina de l'artista és representar-les tan bé com pugui. Jo sentia que els meus valors encaixaven perfectament amb Bangaranga. És una cançó plena d'energia i crec que Europa necessitava aquesta onada de xoc, alguna cosa que la sacsegés. També crec que hi ha una fórmula especial. És una barreja de l'actuació, l'escenografia, la posada en escena, la música, els canvis de ritme que té la cançó, la fusió entre l'electrònica i el folklore balcànic, el mite que hi ha al darrere. Hi ha moltes peces que encaixen, però sobretot crec que funciona perquè és una cançó que la gent pot escoltar a qualsevol lloc. No està pensada només per Eurovisió, és simplement una bona cançó.
4: But it's just a cool song that you can listen everywhere.
5: I don't know if... No sé si tindrem l'oportunitat de veure't aviat per aquí.
6: I tant que sí, per què no? El meu pla és venir a Espanya tan aviat com sigui possible. Ja veurem com ho podem organitzar, però m'encanta Espanya i tinc moltes ganes de tornar-vos a veure. Crec que els búlgars i els espanyols ens assemblem moltíssim. És increïble. De fet, molts dels meus amics viuen ara mateix a Barcelona i a Madrid. Estava escrit.
4: It's meant to be.
5: Has estat a Barcelona?
6: Sí, i vaig anar per un concert en cap de setmana. Va ser una bogeria. Era la primera vegada que veia tantes i tantes persones reunides en un mateix lloc. Va ser espectacular, de debò. I a més, tinc la sensació que els espanyols sou com cosins nostres. No estem tan lluny els uns dels altres. Per mi, Espanya és com casa.
4: We're not so far apart. I mean, for me, it's a home.
5: Tara, confessa que sempre ha estat molt fan de les actuacions espanyoles a Eurovisió, però atenció, perquè especialment d'una en concret.
7: Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla.
5: No, t'ho prometo. Diu que realment la va fascinar, evidentment la va veure quan era petita, però tampoc no es pot dir que anés a Eurovisió només per aquesta cançó.
4: Oh, not only.
6: No només això, vull dir que també hi ha molta feina al darrere, però sí que puc dir que era un somni que tenia des de que era petita. Crec que va començar amb la Maria Isabel.
5: Parlàvem abans de l'absència d'Espanya aquest any. Has trobat a faltar un dels països més importants d'Eurovisió durant aquesta edició?
6: Sí, la veritat és que us esperava. Vivim uns anys una mica bojos i cadascú ha de prendre les seves decisions. Jo respecto l'opinió de tothom, però em vaig dir que si Espanya no era el festival, seria jo qui aniria a Espanya. M'encanta aquest país, també m'encanten els vostres artistes i la vostra cultura. I continuaré venint a Espanya. Això ho podeu tenir clar.
4: We've been coming to Spain. You should know that.
5: Would you like to... T'agradaria veure Espanya tornant a Eurovisió l'any que ve, a Bulgària?
4: Yeah.
6: I tant. Serà un plaer donar-vos la benvinguda i sereu molt benvinguts.
5: Tant de bo pugui ser. T'agradaria, per això, també col·laborar amb algun artista espanyol?
6: Sí, 100%.
5: Per exemple...
6: No et donaré cap nom, però sí que et puc dir que una de les meves cançons en búlgar també té una versió en castellà, així que us convido a escoltar-la. Però sí, estic completament oberta a col·laborar amb artistes espanyols. Si algú s'hi anima, que m'escrigui. Aquí estic.
4: I'm really open to Spanish artists, so hit me up. I'm available for you. Yeah.
8: Sentir aquesta veu doblada per la Marina Arbós, però que li dona l'entonació perfecta i el teu anglès, escolta'm, està estupendo.
5: Va, pots escoltar. Aquesta és Mamacita, la cançó de la que ara en parlava ella, que diu que em va gravar

0: en espanyol, però bé, en qualsevol cas, no oblidem tampoc que Dara serà també l'anfitriona del festival aquest any que ve, una edició que serà inèdita per moltes coses, entre altres coses perquè no s'ha fet mai el festival a Bulgària, i el tanto que diu que se'l curraran molt.
1: One thing you should know about Bulgarians.
2: Hi ha una cosa que hauríeu de saber dels búlgars. Som gent molt treballadora. La majoria estem fent 5 coses alhora i sé que som capaços de construir coses molt boniques. Estic convençuda que ens en sortirem molt bé. Però si veniu a Bulgària, feu-me un favor. No us hi quedeu només 3 dies per Eurovisió. Dediqueu-hi temps a descobrir qui som com a país. Intenteu entendre d'on venim, la nostra història. Descobriu la nostra gastronomia tradicional, els vestits típics tan bonics que tenim, les nostres tradicions, tot allò que forma part de la identitat búlgara.
1: Traditions and everything that comes with Bulgarian name.
0: Also, a més, podria ser un festival amb més països que mai, aquest, amb el retorn de Macedònia del Nord i també l'entrada del Canadà.
2: M'encanta que el Canadà s'afegeixi a la família d'Eurovisió. Crec que des d'aquella banda del món encara no són del tot conscients del que és Eurovisió ni de la força que té. Pot semblar que és només un esdeveniment més, però quan descobreixin que és el concurs musical més gran del món, n'estaran completament enamorats. De fet, el que em va enamorar a mi va ser l'energia del públic. És un públic molt especial. Transmet molt de afecta, dona una energia increïble i valora molt els artistes. Això és molt poc habitual. I també és especial perquè aquí parlem de 35 països competint per un mateix objectiu. Són moltes nacions, molta energia, cultures diferents, històries diferents, idiomes diferents. I és una oportunitat extraordinària perquè tothom creixi, no només com a artista o com a persona, sinó també descobrint altres pobles i altres maneres de veure el món.
1: But about different people and different, from different places of the world.
0: Bé, i tota una sèrie de països que, evidentment, tenen una traslació fora, amb tota una sèrie de polítiques i circumstàncies que han provocat crisis, polèmiques, que, evidentment, tampoc no podem deixar de banda, sobretot perquè han marcat molt el concurs, no?, últimament. Per això jo li preguntava, amb tot el que ha envoltat el festival, als artistes us ha costat més centrar-vos únicament en la música?
1: I don't think the artists should be...
2: No crec que els artistes haguem d'estar pendents de tot el que passa al nostre voltant. Per això hi ha els equips que treballen amb nosaltres, que són els responsables de gestionar tot aquest context. No diria que sigui més difícil, però sí que et genera un conflicte interior. Sents culpabilitat i moltes emocions acumulades. Però tu hi ets per una sola raó i has de mantenir-te concentrada en la teva missió com a artista, representar el teu país durant 3 minuts damunt de l'escenari.
1: Your whole country for 3 minutes on stage.
0: Al Solder també hi ha molta gent que defensa que s'hauria de separar la música de la política, mentre que d'altres pensen que això no és possible. Tu això com ho has viscut? Quina és la teva opinió sobre tot plegat?
2: Estic molt cansada de la política, no en vull parlar. Jo sóc una fada i vull continuar vivint en aquest món artístic en què em sento feliç. Odio la política, no vull parlar-ne ni pensar-hi. És una cosa que esgota qualsevol artista i també qualsevol persona amb seny. El món ja és prou boig, més val que pensem com podem curar-lo.
1: You know, the world is crazy. Let's think how we can heal it.
0: So thank you. Moltes gràcies. Ha estat un plaer parlar amb tu. Gràcies pel teu temps i esperem poder veure't aviat, sigui a Espanya o a Bulgària el maig vinent. In May.
2: Jo crec que vindré a Espanya fins i tot abans. Ja veurem com ens ho fem.
0: Ai. Tant de bo.
2: Que tinguis un molt bon dia.
0: Igualment.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Apa, quin honor, eh? Quin honor haver entrevistat a una guanyadora d'Eurovisió.
0: La veritat és que sí, i mira, ara amb l'oportunitat de sentir el seu últim single, és aquest USK que d'ara ha fet amb el duet Molek.
4: Doncs escolta, amb Jordi Ramos, deixem aquí, moltíssimes gràcies i disfruta d'aquesta entrevista, que i encara et dura, eh, el regust.
0: A veure, i fins l'any que ve tu, escolta'm, que Eurovisió està... sempre està viu.
4: Sobretot amb tu. Que vagi molt bé, Jordi.
0: Bon dia.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 11 de juliol del 2026. Va, que ja fa 40 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins prop de 9:45 de la nit al canal Altra Punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral d'un dissabte que hauria de ser una treva d'aquesta immensa calor que portem vivint. Un petit parèntesi, això sí, en l'onada de calor que demà tornarà a ser-hi. De fet, el dia comença, m'explica l'Abel, amb pluja en alguns sectors del Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central, i per tant, això és novetat, però no hem d'esperar que sigui gran cosa, perquè de fet la tendència és que vagi desapareixent ràpidament. Avui, que serà, malgrat que hi ha aquesta petita treva, és un dia de calor intensa, eh? Podem fregar els 40 graus a la plana de Lleida, però res a veure amb els últims dies. De seguida, més enllà d'aquesta qüestió, de seguida la vela ens ho apamarà per com ha de ser el dia d'avui i, sobretot, com ha de ser la tercera onada de calor a partir de demà fins a mitjans finals de la setmana que ve. L'estiu, recordem, no fa ni 3 setmanes que va començar i està efectivament deixant un desgast important que es nota als ambulatoris, es nota als hospitals del país. Després en parlarem. En un dia que també hem de girar la mirada cap als incendis forestals, fa una setmana parlàvem de com cremava amb intensitat a les Gavarres, l'Empordà, i avui crema Almeria, a Los Gallardos, Andalusia. Conseqüències molt més greus. Ja es considera, de fet, un dels incendis més mortífers de la història d'Espanya. Un mínim de 12 víctimes, tot i que s'ha de tenir en compte que hi ha una vintena de desapareguts. Les flames que hi han engolit entre 4.000 i 5.000 hectàrees i continuen avançant sense control. De seguida anirem fins a Andalusia. En un dia que també ens fixarem en el futbol, després que aquesta nit passada la selecció espanyola s'ha classificat per les semifinals del Mundial, on s'haurà de trobar amb la duríssima selecció francesa. Avui el torn dels quarts és per Anglaterra contra Noruega. Harry Kane contra Erling Haaland. En parlarem de tot plegat en un dissabte penúltim de la temporada, que farem tertúlia de patates, execrables, pantalleros i molt més des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2:02. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a aquesta hora del matí, 7:03, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Nil Sant Martí, Mariona Martínez, Pau Bonastre, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Almeria, com dèiem, després de dues nits, l'incendi forestal de Los Gallardos continua actiu, deixa ja un balanç absolutament tràgic, 12 morts, que eren persones que intentaven fugir de les flames. Això el converteix en el tercer foc més mortífer de la història d'Espanya. A l'espera que les pròximes hores es pugui saber més informació de les 23 persones que continuen sense localitzar. De fet, aquesta nit s'han formalitzat 5 denúncies més per la desaparició. Per tant, en total hi han 7 persones formalment desaparegudes amb denúncia a les autoritats. Mentrestant, el foc continua cremant totalment fora de control i ha calcinat 5.000 hectàrees, amb la principal hipòtesi que és un incendi que va arrencar dijous per la caiguda d'un cable d'alta tensió en un espai ple de vegetació. A partir d'aquí, les flames van encerclar diverses zones, van crear trampes mortals que van sorprendre les víctimes de l'incendi mentre miraven de fugir a peu o en cotxe pel mig del bosc. És, de fet, una de les imatges del dia. Ho veureu a tota la premsa, diversos cotxes absolutament calcinats en una de les carreteres de la zona. Es dona la circumstància que aquestes persones que eren en cases aïllades van mirar d'escapar-se de les flames de matinada sense conèixer precisament l'orografia, la muntanya, i sense fer cas de les indicacions

0: de la policia municipal perquè es quedessin confinats a l'interior dels seus habitatges. Anem cap a Andalusia, precisament cap a Almeria, amb el Roger Perciba. Què tal, Roger? Bon dia.
1: Bon dia. Aquí a l'Institut de Medicina Legal d'Almeria ja han fet les autòpsies a les 12 persones mortes en aquest incendi. Tot i això, no s'han pogut identificar. Els cossos estan en molt mal estat. Per conèixer la seva identitat, s'haurà d'esperar els resultats de les proves que s'han de fer al Departament de Biologia del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil a Madrid. La majoria, però, d'aquestes víctimes se suposa que són de nacionalitat britànica i belga, pels testimonis dels veïns i del mateix alcalde del poble. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que hi va visitar la zona, demanava, però, paciencia.
2: Las denuncias son de distintas nacionalidades, pero vamos a esperar a la identificación porque no nos podemos anticipar. Creo hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas y podamos establecer una correspondencia absoluta, entender que no nos adelantemos.
1: Hi ha 8 persones ferides, 4 d'elles molt greus. Creix la xifra de persones desaparegudes de manera oficial. Ja hi ha 7 denúncies, però encara hi ha una vintena de persones que no se sap on són. A Béder, una petita població de 900 habitants de cases disperses, molt pròxima a Los Gallardos, que ara està desallotjada, aquest incendi els ha canviat la vida, ens comentava el seu alcalde, Agustín Collado, que va anar casa per casa alertant els veïns. Les víctimes mortals s'estaven totes en aquesta població, a Béder, i no van fer cas de les indicacions que els donaven per escapar de manera segura. Van fugir pel seu compte fins que van quedar atrapades per les flames. 4 a l'interior d'un cotxe, 8 més anaven a peu de nit, desorientats pel fum i el foc.
3: Decidieron irse campo por esta pista y campo a través, con tan mala suerte de que había unos vecinos, como digo, que le aconsejó también que por ahí no fueran, que se volvieran, que se metieran en la casa con ellos, y es como la velocidad del fuego era muy rápida, pues iba a pasar. De hecho, la casa de estos vecinos no ha sufrido ningún percance ni nada, y ellos han sobrevivido.
1: El govern andalús mira d'explicar per què no va enviar missatges d'alerta als mòbils. Diuen que ho van descartar perquè en algunes poblacions s'havia de desallotjar i en altres s'havia de confinar, i el sistema d'alertes als mòbils no permet, diuen, discriminar en una mateixa zona. Una polèmica que, per cert, ja ha traspassat a l'àmbit polític.
0: Gràcies, Roger. De seguida tornarem d'aquí una estona per saber l'última hora que es pugui produir, també el que puguin dir les autoritats a Almeria. Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que sembla que les condicions tornen a no ser gaire bones per mirar d'estabilitzar aquest incendi a Almeria, no?
4: No, sobretot pel vent, per la marinada, que entrarà, com passa aquí, al migdia i es reforçarà, i entre el migdia i el vespre, fins ben tard, pot bufar en cops entorn dels 30 km per hora, una mica més. La temperatura tampoc és que s'hagi de disparar. No estem parlant de temperatures de 40 graus, però sí que arribarà als 30, 30 i escaig, i amb una humitat que a mesura que avanci el dia anirà a la baixa, sense parlar tampoc de humitats extremadament baixes.
0: A Catalunya, mentrestant, a hores d'ara, el risc d'incendi està disparat arreu del país. La bona notícia a aquesta hora, però, és que no hi ha focs actius o grans focs actius. Ahir al vespre els bombers van donar per controlat l'incendi de Sant Benat, que ha cremat unes 200 hectàrees. Tot i això, avui el Pla Alfa marca en vermell 186 municipis per risc molt alt d'incendi, 57 per risc extrem.
5: I les comarques més afectades són el conjunt del Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, el Moianès, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, el Solsonès i el Vallès Occidental. A banda, hi ha tancat els accessos a 8 espais naturals per aquest risc extrem d'incendi: el Montsec d'Ares, el de Rubies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Montmell Marmellà i el Montsant. Avui, però, s'aixequen les restriccions d'accés a les Gavarres després de l'incendi de l'Empordà. I a banda d'aquests tancaments en espais naturals, continuen les afectacions a nivell d'esdeveniments. Per exemple, avui la clàssica Transegre, baixada pel riu que s'havia de fer, s'ha suprimit perquè passa per una zona de risc extrem d'incendi i no es plantegen reprogramar-la més endavant. La Paira en cap de Balaguer, Lorena González, explica a RAC1 els riscos de l'activitat.
6: L'accés al riu es fa per terreny forestal, a més per zona protegida, i que és una acumulació de moltes persones, i a més, que necessite, doncs, de tenir els bombers a l'abast, i ara els bombers han d'estar, diguéssim, apagant focs.
5: De la mateixa festa també n'han suspès la pirotècnia.
0: A la treva momentània, i creuem els dits d'incendis a Catalunya, se n'hi suma una altra, relativa, podrem dir-ho així, però de la calor extrema. Avui el temps ens ha de deixar respirar una mica, ja ho ha fet aquesta nit passada. Oficialment, ahir va tancar-se la segona onada de calor d'aquest estiu, que ha deixat temperatures absolutament rècord aquesta setmana a Catalunya, però és una treva reduïdíssima. Demà comença la tercera onada de calor que tocarà sostre a mitjans de la setmana que ve. Abel, avui es presenta un dia que, a veure, hi ha una rebaixada, però continuarà fent calor, eh?
4: Sí, el que passa és que partim de molt amunt i exacte, encara que baixin les temperatures, continuaran molt altes, això sí, no tan extremes. Malgrat això, podem arribar, com ahir, 38-39 graus en alguns sectors, bàsicament de ponent, de la plana de Lleida, però, en general, a l'interior del país, entre els 30 i els 35 graus, en molts casos més a prop dels 35 a les 30, i a la costa, entre els 26 i els 30. Tenim algunes pluges febles ara mateix en alguns sectors del Pirineu, del Prepirineu, de la Catalunya Central, plugims, aniran marxant ràpidament, i a la tarda, com ja va passar ahir, russatge algunes tempestes entre el Ripollès, la Garrotxa i l'àrea d'Osona. I paciència, perquè que dèiem, demà comença aquesta tercera onada de calor de l'estiu, tot i que la treva haurà sigut tot just un dia, i calcem-nos perquè es tornen a disparar les temperatures la setmana que ve.
0: I llarg.
4: N'hi ha per bastants dies la setmana que ve.
0: Bastants dies. Aquesta calor desbocada que ja té conseqüències. A Ponent continua, per exemple, oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort d'un temporer, 64 anys, que va morir, precisament sembla, per un cop de calor mentre treballava.
7: Va passar en una finca agrícola de Serós, al Segrià. Arran d'aquest cas, la UGT ha exigit a l'administració que intensifiqui les inspeccions de treball en plena onada de calor. A banda, els comuns demanaran la compareixença al Parlament dels consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i d'Empresa i Treball Miquel Samper. Pel partit, els fets tornen a posar de manifest els riscos greus als quals s'exposen els treballadors a l'aire lliure quan la calor es dispara. Durant la segona onada que va començar el 5 de juliol a Catalunya hi ha hagut un mínim de 70 morts atribuïbles a la calor. Les dades encara no inclouen possibles casos d'ahir darrere de l'episodi. Durant la setmana també hi ha hagut gairebé 600 urgències relacionades amb les altes temperatures.
0: D'aquesta nit i matinada, mirada també cap al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha aconseguit passar a semifinals després de superar Bèlgica 2-1 amb un altre gol als últims minuts, Pau.
8: Sí, Miquel Merino va tornar a ser l'heroi del conjunt de Luis de la Fuente al minut 88, aprofitant una greu errada del porter belga Lamens, que havia entrat pels problemes fixs de Courtois minuts abans. El navarrès va marcar el 2-1 definitiu. Abans havia obert la llauna a la primera per Fabián i Bèlgica havia empatat pocs minuts després. La selecció espanyola jugarà unes semifinals del Mundial per segon cop a la seva història. L'última vegada va ser a la Copa del Món guanyada a Sud-àfrica el 2010 i, per tant, s'enfrontarà ara a França dimarts vinent a les 9 del vespre, una final anticipada entre Lamine Yamal i Kylian Mbappé. En parlava el futbolista de Rocafonda.
9: Con muchas ganas, yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Tenía muchas ganas de que llegara. Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial y, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
8: Aquest partit serà la reedició de les semifinals de l'última Eurocopa fa 2 anys que va guanyar Espanya. L'altre duel de semifinals sortirà dels quarts de la pròxima nit i matinada, Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada.
0: De dir que els diaris, tant els quioscos belgues com els d'aquí, qualifiquen el partit d'intens, Víctor Vives.
10: A Bèlgica, la premsa aplaudeix l'esforç dels seus jugadors. Així, Le Soir diu que han caigut lluitant fins al final després de patir, resistir i mantenir l'esperança fins a l'esgotament. I la Libre Belgique parla d'una derrota amb una actuació de mèrit. Aquí, Mundo Deportivo Santinolla veu la selecció espanyola damunt l'onada de la màxima confiança. A l'esport, Joan Bahils felicita el seleccionador per les seves decisions, però l'amoïna la falta de contundència per tancar els partits. Al Marca llegim que Espanya és un exèrcit virtuós governat per un general amb la flor al cul, i l'As celebra que en un partit dramàtic no hi ha res més plaent que l'èxtasi després de l'angoixa. Finalment, al digital El Debate, Mariano Rajoy escriu que Espanya ha delectat amb un gran joc. Ell deixa caure, no li agraden ni els diables ni els rojos, i subratlla, només cal mirar enrere o simplement veure el que passa avui a l'Estat. Llavors es pregunta què passarà en França i admet, no resulta fàcil donar una resposta a aquesta pregunta.
0: Diu Mariano Rajoy que no li agraden ni els diables ni els rojos?
10: Això diu.
0: Oh. Un minut i mig i un quart. Mira, no l'he pogut llegir, ara me'l llegiré. Sí, era un dels incentius del dissabte, llegir Mariano Rajoy al Marca. A l'As, perdó. És el Marca o l'As?
10: El Debate.
0: El Debate, ni un ni l'altre. Bé, un minut i un quart de 8 del matí. Més enllà dels esports, un apunt més d'aquesta matinada del món, perquè a Veneçuela han actualitzat les xifres de víctimes pel doble terratrèmol de Sant Joan. El darrer balanç oficial és de 4.118 morts i 16.740 ferits.
5: Sí, feia 3 dies que l'obra veneçolà no aportava noves dades. Encara hi ha milers de persones que continuen demanant ajut per trobar familiars i encara hi ha prop de 40.000 desapareguts. Ara bé, ja fa dies que es descarta trobar supervivents, per això ara s'han accelerat les tasques per fer caure els edificis que tenen risc d'esfondrament.
0: I a Barcelona, els veïns de les 8 finques afectades per l'esvoranc del barri de Sant Gervasi no podran tornar encara a casa, com a mínim fins divendres que ve. Està previst, de fet, que hi tornessin avui, però els tècnics demanen o encara necessiten estudiar més el terreny sota els edificis i, per tant, han demanat més temps.
7: Mentrestant, la tuneladora continua la feina. Els tècnics asseguren que tot avança segons el previst i que els moviments s'estan reduint. Ara bé, malgrat els bons presagis, el centenar de veïns i responsables de comerços afectats continuaran desallotjats fins com a mínim el dia 17. A banda, s'hauran d'investigar les causes de l'esvoranc.
0: I per últim, en plana cultural, el Festival Cruïlla va fer ahir un viatge al passat amb David Byrne, l'exlíder del grup dels 80 Talking Heads. Va ser una jornada nostàlgica amb el concert també de la mítica banda The Black Crowes, que va actuar davant d'un públic molt fidel a les seves cançons. Avui al vespre, el festival al Cruïlla tanca amb Rigoberta Bandini, la Ludwig Band i els Pets, entre altres. En punt, un quart de vuit.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen a Espanya, a 4,89 € al quilo, fins al 13 de juliol.
13: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Plutó!
15: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
17: 71.750. 71750.
16: Sèrie
17: 64.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: RAC 1. Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
19: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
18: Sí, ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
19: Sí, però...
18: Va arribar tard a fer el programa.
19: Sí, dilluns.
18: M'equivoco?
19: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
18: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
19: no
18: sé que vulgui que les fem públiques.
19: No.
18: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
19: No,
18: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabem...
19: No, a veure, un moment, no vaig fer...
18: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
19: No és veritat.
18: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
19: Escolti, que no.
18: Snorkel, El busseig d'Escobar.
19: No!
20: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
21: RAC 1. Tots som un milió. Dia lliure, amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
22: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i els diumenges és Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també felicitem persones amb noms singulars, curiosos o en creixement, però que no, en tot cas, no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 11 de juliol. A qui toca felicitar avui?
22: Avui és Sant Benet.
0: Ep.
22: Abat i patró d'Europa, va néixer a Itàlia cap a l'any 480, quan l'imperi romà s'estava començant a enfonsar. Segons expliquen, era un home que buscava la seva fe en Déu i que va crear, es veu, el monestir de Montecassino. Benet és un nom que deriva del llatí Benedictus i que vol dir beneït.
0: Beneït. Home, aquí tenim a la redacció Benet Iñigo, que per cert, em diuen que celebra el sant al març, per tant no encaixa major, però en tot cas, de Benets... En tenim gaires a Catalunya, més enllà de l'Iñigo?
22: 362.
0: Bueno, no
22: està mal. Que es diuen Benet, i 1.600 Benitos, per tant, molt més en la forma en castellà. Pel que fa als Benets, no és un nom que hagi tingut gaire èxit mai. De fet, la dècada en què més arriba amunt al rànquing és als anys 40 i ocupa el lloc 281, tot i que havia perdut molta pistonada. Es veu que hi ha una mica de repunt en el que fa als Benets, als anys 2000, quan es posa a 30 nadons, el 2024 es va posar a 6.
0: Ah, potser és la presència del papa de Benet Benet 16, potser en aquesta època. Bé, en tot cas, des d'aquí, felicitats als Benets de Catalunya. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar que no sigui el Santoral?
22: Aquesta setmana ha mort una de les icones del pop-rock dels anys 80, Bonnie Tyler.
0: Home.
22: I ens fixarem en Bonnie, que és un nom que prové del mot escocès Bonnie, precisament, que vol dir, literalment, bonica o atractiva. Mm. Es feia servir al principi com a adjectiu afectuós abans de convertir-se en nom propi cap al segle XVIII.
0: No, però no hi haurà Bonnies catalans, no?
22: N'hi ha, n'hi ha.
0: Sí?
22: Molt, molt, molt, molt poques. No és un nom que hagi acabat d'arrelar. De fet, n'hi ha només 8 i l'IDESCAT no ens acaba de donar gaire informació sobre elles. Buscant, en canvi, a l'Institut d'Estadística Espanyol, sí que he trobat que arreu de l'estat n'hi ha 33, amb una mitjana d'edat de 28 anys, i la majoria viuen, per cert, a Barcelona.
0: Home, doncs, si alguna Bonnie que ens està escoltant, potser és fruit del, es diu així, per la Bonnie Tyler, que ens ho va ser saber, tu. Gràcies, Judit.
22: Fins ara.
0: Va, anem a recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen als pobles i a les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
2: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
2: A proposta de la Rut, anem a la Sénia, al Montsià, amb la llegenda del rei de Madagascar.
0: Una història vinculada a la Sénia, per tant, al Montsià, que està relacionada amb el rei de Madagascar?
2: Sí, sí, sí.
0: Quina és la història?
2: Mira, vet aquí que l'any 1706, concretament el 30 de març, va néixer a la Sénia en Josep Gabriel Francesc Bonet, en Cisco Bonet, per fer-ho curt. Diuen que era una persona inquieta amb ànsies de descobrir nous horitzons i un bon dia se'n va anar a fer fortuna. Va agafar un branquilló d'olivera com a record, va omplir un farcell amb quatre coses i es va embarcar al primer vaixell on va poder. Aquest vaixell va anar a petar a Madagascar. Allà ves per on en Cisco Bonet va conèixer una filla del rei, es van enamorar, es van casar, al cap d'un temps el monarca va morir i en Cisco va pujar al tron. Ell era molt feliç amb les seves riquezes i la seva cort, però un dia se li va acudir remenar el farcell aquell que havia portat, va retrobar el branquilló d'olivera, aleshores li va agafar una punxada d'enyorança i va decidir fer una visita a la seva terra natal. Quan a la Sénia el van veure passejar-se amb la llitera i amb tots aquells patges i aquell luxe, es van pensar que en Cisco Bonet no hi era tot, a la qual cosa ell va proclamar ofès que no veurien ni un ral de la seva fortuna. La dipositaria en un banc de Londres i ningú podria reclamar-la fins al cap de 140 anys. Això sí que va cridar l'atenció del personal, perquè un cop vençut el termini, això era cap a les dècades de 1930-1940, van sorgir possibles adeus com bolets. S'està documentat que a Catalunya, i sembla que també a Amèrica, es van formar organitzacions de bonets per reclamar aquesta herència. El fet és, però, que fins a dia d'avui d'aquestes riqueses no se n'ha vist ni cinc.
0: Doncs, déu-n'hi-do, qui vagi de vacances a Madagascar, que investigui si allà coneixen o no en Cisco Bonet. A la Sénia, en tot cas, en principi, l'han de recordar, no?
2: Mira, hi ha una placa a la casa on va néixer el carrer Major, titulada El rei Bonet, en què surten els noms dels seus pares i avis, i en el mateix carrer Major, la Cruïlla, amb el carrer del Carme, trobem un mural que recrea l'arribada del monarca a la Sénia.
0: Doncs, si com la Rut ens voleu explicar llegendes que s'expliquen dels vostres pobles i ciutats, fins i tot dels vostres barris, ens ho podeu fer arribar a través del correu electrònic via lliure@rac1.net.

0: Aquests són els Smashing Pumpkins. Avui fa 30 anys de què?
1: Doncs a la mort del músic Jonathan Melvoin, teclista de gira de Smashing Pumpkins, va morir als 34 anys per una sobredosi d'heroïna en un hotel de Manhattan. Va ser la nit abans que la banda hagués d'actuar al Madison Square Garden a Nova York. De fet, també va estar a punt de morir el bateria Jimmy Chamberlain, que pocs dies després va ser expulsat del grup, tot i que anys més tard va retornar-hi. Tot plegat va passar en el millor moment de la carrera del grup, gràcies a l'àlbum Melancholy and the Infinite Sadness, un dels discos dobles més venuts a la història. La cançó que sentim de fons, 1979, és d'aquest disc, que és el senzill més exitós del grup.

0: RAC1.
1: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
2: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
4: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
5: La Perla 29 presenta L'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi, 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. Fins al 30 de juliol, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
6: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
8: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: Tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, amb explosions i tot. Què tal, Jordi Beltran? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I lentament, eh? Sí, això és aquella pel·lícula de...
2: M'haguéssiu hagut d'avisar que l'infern, que estava a l'infern.
0: Sí, sí. Avui se suposa que no tant. Demà.
1: No, jo tinc l'infern des de fa 2 mesos, ja.
0: Tens l'infern, dius teu, una mica sí, com la cançó
1: de... I vosaltres,
0: del...
1: no? Doncs.
0: Tinc dimonis dins jo. Tot bé, Beltran? Més enllà d'això?
1: Magnífic.
0: Si no entrem en detalls.
2: Sí.
0: Què tal, Edu de Batlle? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara a veure si sortiu de l'armari, els de la defensa de la temperatura. A veure si sortiu ara de l'armari.
3: A veure.
4: Clar, què vols
3: és
4: dir?
3: És molt impopular.
0: Deixa'm aturar-te, eh? Clara Molins,
4: perdona,
0: bon dia.
4: Bon
0: Eva
4: dia.
0: Jou, bon dia.
4: Bon dia. Cap problema de sortir de l'armari.
0: A veure.
4: Endavant, a defensar-ho. Ara no m'estic entenent.
0: Que hi ha tota aquella gent que diuen que l'estiu ha de fer calor, que ens encanta la calor, bueno, endavant.
4: El fred de retiva.
3: A veure,
4: i contra una garritiva menta de fred, jo, qualsevol cosa.
3: En una setmana, amb tantes notícies negatives d'informe d'incendis, doncs és complicat, és impopular, però no. Jo sempre a favor del team calor, que més enllà del team fred. Que també passen desgràcies per culpar el fred.
4: El team calor ja... Estem perdent molts adeptes, eh? Perquè és que és
0: però team calor, a veure, que és veritat que també és team calor... no vol dir team ultracalor.
3: Correcte, ja moderada. És a dir, nosaltres no volem estar a 40
4: no.
3: graus.
4: Clar.
0: Som la moderació de la calor.
1: Doncs...
3: Som els canaris. Som els canaris.
0: Doncs els 30 graus tot l'any.
3: Sí, no? Entre 25, al voltant dels 25, canaris.
4: Calor assenyada.
1: Sí, escolta, per demanar que no sigui.
0: Sobretot, posem-hi seny, perquè...
1: Ja, doncs, escolta...
4: Com si depengués de nosaltres.
1: Gràcies.
4: Clar, poca cosa hi podem fer.
3: Som la moderada del team calor.
1: Gràcies per haver guanyat. Podem dir que heu guanyat.
0: Sí, sí.
1: La calor ara ja és...
0: Hi ha més calor que fred, això, sens dubte. Això
1: segur.
0: És. Tot i que, com deien al Versió, van entrevistar un...
1: Sí,
0: paleoclimatòleg.
1: Sí, ara ve l'època que... del mamut, una ja ve... altra vegada.
4: Que ve l'època glacial.
0: Sí. L'època glacial està arribant ja, eh? No mira. Sabem quan, perquè la primera entrevista va ser el 21,
1: no,
0: sembla.
1: No caldrà que un presegui.
4: Espero que ja no ho veiem, no?
1: Què?
4: Que ja no ho veiem.
0: L'època glacial.
1: Jo...
4: Quan vingui el fred, bueno, definitiu, sí. Doncs que ja no hi siguem.
0: No, definitiu, bueno...
4: Vull dir, superior, vull dir que mani el fred...
0: Ah. Winter is coming.
4: El gel, exacte.
0: Winter is coming.
1: O sigui, que l'antena de Collserola sigui com allò... com un glaçó de gel,
0: ara,
1: sense...
0: Ara.
1: I
0: no, un calipo.
4: La selecció natural se'ns emportarà per davant.
3: I algun animal, haurà de desaparèixer, extingir-se.
0: Mm.
3: Quin serà el dinosaure? D'aquí milions d'anys, quan parlin de nosaltres, jo crec que la raça humana, en la pròxima glaciació, en quedarà poqueta, però seguirà mantenint-se, reviscularà, val? Però quin animal desapareixerà? És a dir, quin animal trobaran d'aquí milions d'anys? Ollo, existien les girafes.
0: Mm.
3: Com
0: ser.
3: Volaven les girafes?
1: És que jo crec que les girafes...
3: Els elefants.
1: Són una evolució... d'uns dinosaures, sóc incapaç de saber quin nom era, que tenien el coll molt llarg.
3: Sí.
1: I jo
3: els
1: crec
3: brontosaures,
1: que, jo
3: no?
1: crec que tots aquests animals són com la reconversió dels que ja hi havia. Per exemple, jo veig la cara d'un lluç i a mi em recorda la cara d'un dinosaure. O sigui, aquelles dents així... Sí, aquella,
0: jo no ho veig molt clar,
1: aquella cara com de rèptil.
0: Mm-hmm.
1: El lluç té una mica de cara com de rèptil. Amb aquells ulls.
0: El lluç té cara de rèptil, és el titular.
1: I si obres la boca veus que té una dentició que si fos més gran el lluç, és a dir, un lluç de palangre d'aquells grossos,
0: sí, sí.
1: Dius, compte que això abans no fos un dinosaure. Eh?
4: El lluç reptileja.
1: I aleshores, quan es va fondre tota la glaciació anterior, sí. Que va aparèixer tanta aigua, doncs el dinosaure es va convertir en un...
0: Saps què podríem...
4: Té sentit.
0: Saps que... O no. Saps què podríem fer per calmar una mica els ànims?
4: Què?
1: Sí.
0: No,
1: ah,
0: no,
1: perquè...
4: Que s'atacó.
1: I és que perd un dia i
0: no,
1: ja...
0: I no es desfà.
4: Aquí tot evoluciona un ritme,
0: no desfà,
4: com que no.
0: Xocolata, jo d'avui!
1: Jo vull rajola sorpresa.
0: Xolonga. El lot de xocolata Xolonga de cada cap de setmana, dic que no es desfà, home, en determinada temperatura suposo que sí. Aquella xocolata que, o aquell caramel que pots deixar en el cotxe, eh? Cuidado amb això.
1: Mm.
0: Aquelles coses que s'han doblegat,
1: sí, sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De tot tipus de productes. No sé si heu deixat mai un bolígraf, per exemple, bolígraf a la guantera, que queda així com...
4: Yeah. Jo he deixat CDs que m'han quedat totalment deformats i que mai més s'han pogut reproduir.
0: Doncs això amb xocolata Xolong només passa amb altes temperatures, perquè aquest lot hi ha de tot. Hi ha la xocolata tassana amb ametlles, la xocolata amb cacau al 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, la xocolata a la pedra, la xocolata a la tassa, home, aquesta sí que s'ha de desfer, i moltes més. Què cal fer? Doncs enviar un... o fer un retuit en el Twitter del programa, en el... en fi, en el tuit que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates i la xocolata Xolong, i entrareu al sorteig fins les 8 en punt del matí.
1: Puc fer una pregunta indiscreta que
0: endavant.
1: Només pot contestar el senyor Xolong?
0: Sí.
1: Que és, va haver-hi una setmana que va oferir un afegit sorpresa,
0: sí, sí.
1: que era un tetrabric amb la xocolata i ha de
0: fer. Ara, sí.
1: Això s'ha perdut.
0: Bueno, va ser una promoció setmanal.
1: Ha deixat d'existir. Perquè era una bona
0: idea.
1: No,
0: sí que hi és. El que passa és que... Bueno,
1: això l'anavira ho fuig.
0: Podem reclamar-ho, que el pròxim lot ho tornin a incorporar, sí. El tetrabric...
1: Però en garrafa, ja.
4: Val.
0: Bueno, garrafa no sé si...
4: Megapack.
0: Sí, exacte, el megapack. En tot cas, feu retuit i podeu guanyar el lot de xocolata Jolong. Ja sabeu que... Xocolata Jolong!
1: Jolong!

0: veure què és el que li ha sorprès aquesta setmana a Eva Jou.
1: Mira, vull estirar un fil que l'Edu de Batlle va tirar sobre la taula la setmana passada, que és el món del copilot, val? És a dir, òbviament s'ha de ser molt exigent amb la formació del conductor, no?, per uns temes, però és veritat que el món del copilot queda molt a l'aire. Vull dir, a tu et posen una persona al costat i cada vegada actua d'una manera diferent. Necessitem una mica d'uniformitat amb això.
0: Sí.
1: No? És a dir, jo, per exemple...
0: O sigui que no tothom pot seure en aquella cadira.
1: A part, clar, no tothom està format per seure. D'entrada, egos a banda. És a dir, de copilot, prohibit, un bon conductor. T'està allisonant tota l'estona.
0: Bueno, no, però que sigui un bon conductor, però s'ho mengi amb patates.
1: Clar, clar, un bon conductor, però amb l'ego a banda. Això, fonamental.
2: El servei del conductor.
1: El cervell del conductor, correcte. I el segon cervell del conductor.
3: Vigila!
4: Això és el primer manament del que no s'ha de fer.
1: No posar nerviós el conductor. Seleccionar bé la música, això ja es dona per descomptat. Però també s'hauria de tenir en compte.
4: La ruta.
1: Ajudar a prendre decisions. Perquè a vegades també trobes el conflicte, sobretot quan et perds.
0: Ajudar a prendre decisions?
1: Sí, home, sí.
0: Aquell pilot de... Dreta o esquerra, jo què sé.
1: No! Com a copilot t'has de preparar bé la ruta.
0: Bueno.
1: Fonamental i bàsic.
4: Això ja ho va inventar Luis Moya. Corre dret o rastres!
1: El conductor ja té prou feina.
2: Però és que es pressuposa que el copilot sap millor la ruta perquè pot mirar el Google Maps.
1: Correcte.
2: Però és mentida, això.
1: Per què?
2: Perquè hi ha copilots que no saben llegir els mapes, llavors tu te'n refies perquè pressuposes que, clar,
1: però llavors
2: que
1: no tenen
2: més informació i no te'n pots refiar.
0: Jo crec que... Hi ha una cosa crec que és una cosa fonamental, que és que s'ha de parlar abans. Sí. O sigui, què n'esperem?
1: La vida és molt difícil per parlar
0: abans. Però tu no pots pressuposar que el copilot que tindràs al costat, que és una persona random, a vegades pot ser que sigui la mateixa, però a vegades no, faci la funció que tu vols que faci. S'ha de determinar abans. Escolta, m'ajudaràs amb el tema del mapa? Gràcies. Vinga.
1: És que llavors no és apte per ser copilot. Vull dir, a tu així com et donen el carnet de conduir? No tothom pot anar allà a aquell seient d'or.
5: I si no saps conduir...
1: Bueno, clar, és que aquest problema el tinc jo, per començar.
4: Pot ser un bon copilot,
2: Sí, no ho tinc tan clar.
5: Però aleshores s'emprenyen quan dius... Ei, allà posa a 50. I estàs anant a 80.
0: 50.
5: Què dius?
0: Ja ni tan sols es fa tota la frase. És 50.
2: És que per mi els que no tenen el carnet de conduir fan de copilots no estan tan legitimats per fer-ho. No tenen tanta credibilitat.
5: Jo crec que s'ha de ser una mica mosso d'esquadra, també, de copilot. De posar en ratlla el conductor o la conductora.
1: És el que acaba d'afinar la conducció.
4: Però, moment, ho veieu que en 3 minuts parlant de la qüestió no ens hem posat d'acord sobre quin perfil seria el del copilot ideal?
1: És que necessitem un comitè d'experts.
4: És molt controvertit, això,
0: S'ha d'obrir un debat de país i treure'n conclusions. No, anava a dir que també hi ha la frase de... T'estàs adormint? No? Aquell copilot que veu que allò no està anant...
4: No, o el que es posa a saber, tens son, vols que m'hi posi jo? I sobretot, la pitjor la pitjor cosa que es pot dir, la pitjor, però és d'obertura de porta i puntada per treure'l del cotxe és vols que te l'aparqui jo? Si veus que tens alguna dificultat a l'aparcament.
0: Terrible, això,
4: Vols que te l'aparqui jo és... Mira, sisplau, baixa. Baixa i no tornis a pujar.
1: Jo crec que hi ha una correlació molt clara entre la sobreconfiança amb la conducció i ser molt mal copilot.
4: Sí.
0: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Jordi Beltran.
5: Que és tanta intel·ligència artificial i tanta mandanga amb la intel·ligència artificial...
0: Se t'ha llegit tot,
5: Jo...
0: No, la paraula mandanga no era la primera que t'ha vingut al cap. Estem d'acord o no?
5: Val.
4: També començava amb mema, no?, la paraula que et rondava al cap.
5: S'ha d'inventar, i si us plau, que algun d'aquests cerebritos que circulen pel món ho faci, la intendència artificial.
0: Intendència
5: artificial, la que et subministra productes, objectes... coses que et fan falta, i a més, gratis, com la intel·ligència artificial, de moment.
0: Però ja existeix, la intendència artificial?
5: Ah, sí?
0: No, tu saps la quantitat...
5: Les parelles?
0: No, tu saps la quantitat de gent que pregunta a la intel·ligència artificial que
5: vagi.
0: No, el bricolatge, per exemple. Escolta, tinc un quadre de no sé què que s'ha de penjar... Això la gent ho pregunta. Que s'ha de pintar.
2: Però ho has de fer. Tu pots preguntar, però tu refereixes a un servei que
0: ja ho executi.
2: Que ho pensi i que ho executi.
5: No, i res d'online ni res, sinó que directament digui, et fa falta tomàquet, plàtans, 5 cerveses, una ampolla de bici, i bom!
2: I pum.
5: T'ho foten allà.
2: I l'ordinador allà.
5: Molt més útil que la intel·ligència artificial.
4: Això ho faran els robots. Els robots d'aquí uns anys seran així.
0: Bé, això és el HAL. El HAL ja va acabar malament, allò.
5: Sí. Però hi arribarem.
0: I tant.
5: No, el tema... A veure, un autèntic palurdo en el món del futbol,
0: sí.
5: En aquest Mundial m'han aparegut diverses observacions. Una, que és el Mundial dels porters. Jo el sí. millor que he vist en els partits sí. són, en molts casos, els porters. Dos, igual que les pel·lícules, que alguns concerts, que obres de teatre... Hi ha partits que són massa llargs, que els hi sobren 3/4 d'hora, segons sí. com, o mitja hora. Per tant, no podríem estudiar una reducció dels partits de futbol a una hora?
0: Durada dinàmica. Sí.
5: Durada de un...
0: No, però podria ser durada dinàmica, també. I aquell partit
5: o sigui,
0: que està...
5: Quan l'àrbitre s'encaixa, diu, ja està, ja s'ha acabat.
0: Clar, com els preus de les entrades, no? Pugen i baixen depenent de l'oferta i la demanda. Doncs davant de l'oferta i la demanda de l'audiència, que tu estàs veient que el partit no està generant interès, doncs mira, senyors, sabeu què... En comptes de 90 minuts, avui això en durarà 65.
4: Això ja, sí. això ja un esport que ja ho fa, que són els escacs.
5: Els escacs.
4: Firmes taules, escolta, ja fins aquí hem arribat. Vinga, és firmem perfecte. Així, tal com estem, fora.
2: O com a les plataformes, que poguessis passar el partit a 1,5, no? O
5: també.
0: Però en directe està complicat.
5: També.
2: Sí, hauríem de fer.
5: Però s'hauria de... Una altra cosa que m'ha fet gràcia és veure algunes confrontacions de colonitzadors contra colonitzats, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm. És a dir, França-Marroc...
0: Ah, digues, sí.
5: A veure, aquí... la majoria no són francesos, són francesos.
0: Més de 3/4 parts de la plantilla del Marroc eren de fora de Marroc, nascuts fora de Marroc.
5: França-Senegal també trobaríem molts casos d'aquests, no? Un altre, a veure, hi ha... Jo diria que fessin, si es aconsegueix reduir el temps, que el Mundial fos cada any. En lloc de cada 4 anys... Cada any un Mundial.
0: No.
5: És negoci. Infantilismo estaria content. Perquè ell aniria sucant. O sigui, a veure, el motiu de fer el Mundial aquest any, Estats Units, Canadà i Mèxic, és dir, nens, el soccer, el futbol ha de triomfar al continent americà perquè ens interessa. I és evident que és un negoci imparable. Doncs fer-lo un cop a l'any.
0: Perdria energia, Jordi. Jo crec que perdria energia.
5: Perdona.
0: A veure què és el que li ha sorprès a l'Edu de Batlle.
4: Mira, abans parlant de Tetrabrics he descobert dues coses que segurament molta gent ja sabia, probablement vosaltres ja sabíeu, però que jo he descobert i que em aniran molt bé en el futur. Una sobre Tetrabrics. Vosaltres sabíeu que els Tetrabrics aquests que s'obren amb la rosca sí. i el forat, o sigui, gairebé tots, avui en dia, no s'han d'abocar pel costat pròxim del forat, sinó pel...
2: Sí, sí.
4: Ho dic perquè aquesta setmana m'ha passat que he vessat tota la llet
0: és contraintuitiu, eh?
2: És molt contraintuitiu.
0: És contraintuitiu.
4: Per què?
2: Contraintuitiu.
0: No, perquè el que és intuitiu és agafar i abocar el contingut sí, des del tap la part més baixa.
4: Sí.
0: I en realitat el que és més òptim, és el més eficient, és girar-ho.
4: Sí, això ho va inventar un físic. Un físic malparit, podem-ho dir, perquè això s'ha d'avisar, val?
0: No ho diu les instruccions,
4: no?
0: Aboca-ho des de l'altra banda.
2: Perquè acceptem que és la manera correcta, perquè és que
0: perquè
2: no
0: ho tinc
2: clar. Jo ho he provat alguna vessa. Vegada.
5: Perquè no vessa.
2: Perquè no vessa, però si és més... És com, tens com més distància.
5: Se't queda tot el tetrabric
2: mullat. És com més un doll, no?
0: Sembla arriscat. D'entrada sembla arriscat, després funciona, perquè el doll d'aigua és molt més nítid.
4: Sí.
0: Molt més arregladet, l'altre
2: sí?
0: va
4: és qüestió de trajectòria.
2: A mi no em genera confiança, Jo no ho faig mai, ho sabia de fa temps,
1: És a dir, quan ho volques cap a l'altre costat, s'embruta una miqueta en 4 gotes allà a la superfície del tetrabric. No és un drama, és a dir,
4: Has de triar què tacar, el tetrabric o el marbre. Jo sempre prefereixo tacar el tetrabric, ja li passaré un paper.
5: És possible fer-ho d'una manera que no taquis ni el tetrabric ni el marbre.
4: No, crec que no estic inventant.
5: És només anar en compte.
0: No.
5: Clar, si vas poc,
0: No, Jordi,
5: home, sí,
0: no, perquè fet la fórmula convencional, el que seria, diguem-ne, intuïtiu, surt a trossets. Allò surt com una mica... I tant.
5: Sí. Escolta, jo cada dia aboco un tetrabric de la manera incorrecta.
0: Acompassat, surt.
4: Surt en perdó.
2: Galopant.
4: Surt en perdó una mica com un pipi prostàtic.
5: Ah! Ja, de veritat.
4: Sí. Llavors, el tema és... I l'altra cosa, que és molt més coneguda, jo crec, que és els sobres de sucre allargats.
0: Sí.
4: Com s'obren?
2: Pel mig. Sí. Què? Ah, no, jo que això no sabia. Sí, que l'inventor es va matar perquè la gent no ho feia.
4: Correcte.
2: No sé si una llegenda urbana o si s'explica.
1: Em sento molt culpable d'aquesta mort.
4: A mi m'ho van explicar. Sí, s'obre pel mig, agafes una punta a cada mà i llavors trenques pel mig, aboques tot pel mig i allà no queda cap rastre de sucre.
5: Perdó. A veure, ara em posaré en el lloc d'un jubilat, que és el que sóc. Tu tens un cilindre d'aquests, o bueno, un pack de sucre d'aquests, si l'obres pel mig, s'aboca tot.
4: Tot, sí.
0: Ah, clar.
4: Sempre parlem del cas que vulguis abocar-lo tot.
0: Sí. Si no, no.
4: Si no, no. Si tu el vols abocar tot,
0: si vols fer un...
4: i que no hi hagi accidents...
0: Un 50%.
5: Però a veure, siguem una mica lògics. Tu no saps el que pot endolcir tot aquell cilindre de sucre.
0: Home, si el fa servir a diari...
5: Home, si el fa servir a diari, potser
4: sí. I es pot regular, també, encara que vagi pel mig. Eh? Pots, a mig, pots tallar la trajectòria a la meitat, sí, no, del moviment.
5: Això és un interruptor.
0: Sí, però llavors no saps on guardar-ho, perquè se t'ha trencat
4: no,
0: tot el...
4: No, és que no s'ha de llançar.
5: Això és un sugar interruptor, és quasi com vols que te l'aparqui jo.
0: Hauríem d'haver-hi... No, no, és veritat que hi hauria... O sigui, els inventors haurien d'explicar-se més. Mm. I llavors, un cop fet, llavors dic, ja sé que ho utilitzeu malament des de que ho vaig inventar, però és que no és així. Sortir, fer una roda de premsa, comunicar-ho i ja està.
5: La IA que faci uns també vídeos amb els inventors i en tot sucre així, el tetrabric allà.
0: Vai, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Clara Molins.
2: He detectat un greu problema que tenen amb les cafeteres de càpsula. Mm. Tenen un greu problema.
5: Sí,
2: sí. No sé si us heu trobat, no, que tu t'aixeques al matí, vas a fer un cafè amb molta il·lusió, tens molt desig de prendre't aquest cafè, i quan poses la càpsula, no tanca del tot.
1: S'encalla.
2: Per què s'encalla? Perquè resulta que el dipòsit, el calaixet de sota, està ple.
4: Sí, correcte.
2: Llavors, què has de fer? Has de treure el calaixet, llavors, el problema, hi ha un subcalaixet per sota, que és on hi ha el residu de l'aigua, aquella aigüeta marronosa tan trista,
4: sí,
2: que allò, treure allò és repulsiu, repugnant i horrorós. Sí. I aquell moment és com tu ja tens la il·lusió, et trenca el rotllo de fer-te un cafè.
1: Et trenca el feng shui.
2: Sí, trenca el feng shui, sí, sí, sí, del matí.
1: El dia ja
2: tot va pitjor.
4: I perdona, t'estàs posant clar en el millor escenari, que el pitjor és que tot allò et caigui per sobre.
2: Bueno, és que quan treus el calaixet, sempre va una mica
4: clar,
2: dur.
4: Clar, clar.
2: Llavors, en aquell estirar el calaixet, sempre ja et salta una mica i cau una
4: molt
2: mica.
4: Molt mal treballat. S'escampa
2: una mica, tens toques una mica al marbre. Trobo que no està ben pensat, que hi hauria d'haver un desaigüe intern, alguna cosa, perquè, no sé, trobo que no és rotllo això, jo, que és molt greu.
4: Jo diria,
2: no.
4: un petit consell, jo a la de casa em fa poc suquet, poca aigüeta fastigosa d'aquesta, i és perquè jo acostumo a tenir el tanc molt buit d'aigua. Val, jo no omplo el tanc d'aigua.
2: És correcte. Llavors l'has d'anar omplint molt sovint.
4: Cada
2: i
4: vegada
2: que trobes
4: que
2: no tens aigua molt sovint, també.
4: Cada vegada que em vaig a fer un cafè i poso una miqueta d'aigua.
2: Buf,
4: és a dir, que no hi hagi...
1: Anava a dir, per mi que falti aigua és bastant equivalent al que,
2: que ho hagis de buidar.
4: No, però tu amb el temps ja coneixes la cafetera i ja saps més o menys la mida d'aigua que necessitaràs. Llavors tu poses aquella mida...
2: T'has dedicat, Edu, molt bé.
4: Sí, és per evitar que hi hagi el suquet fastidós.
2: I quan... Digues.
5: No. Tots aneu en càpsula?
4: Jo a casa sí.
1: Sí, mira, ja ens ha passat definitivament.
5: Jo
1: estic
5: a l'època de la glaciació que ella és.
0: Orolei, fas servir tu? Orolei?
5: Sí, home, la cafetera clàssica de tota la vida, la de moca.
2: I un últim apunt, quan tu t'ho fas a casa no hi ha problema, perquè saps que allò són els teus residus, però quan vas a un lloc públic com la ràdio i has de treure el calaixet de l'aigüeta del cafè semipública, llavors encara...
0: Només anava a dir una cosa, sobre el tema Orolei i la moca, tu saps, Jordi, que els italians diuen que no s'ha de rentar la part de dintre?
5: Jo la rento cada dia.
0: La rentes cada dia o no la rentes?
5: Cada dia.
0: S'enfaden molt perquè diuen que el gust del cafè...
5: Una merda. Està...
0: Dècades. La de la iaia! Aquí hi ha tot el pòsit de la iaia.
5: Jo he vist cafeteres que no han netejat mai i dius, jo aquí no em foto un cafè, però ni que el regali.
0: Va, anem amb la... Però els italians s'enfaden molt, eh? Anem amb les cançons que han ressonat...

0: Aniversari de Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Transit Courier per 14.900 euros més IVA.
1: O un Ford Ranger per 28.500 euros més IVA.
0: 50è aniversari de Ford Covesa a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Aquest estiu a Instituts Odontològics et cuidem més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals fins a finals d'agost. Demana cita al 900-131-002 o a ioa.es.
3: Que també mantenen l'alegria de l'escenari, que també actuen al Cruïff.

0: Bueno, una cançó de l'any 97 i com nova, eh? Vull dir, això...
1: Fantàstica, eh?
0: No envelleix.
1: Però en aquella època no hi havia càpsules, eh? Aquella estona del
0: cafè... Ah, ostres, és veritat.
1: Era de moca a moca, eh? Bueno, no, era un bar. Era
2: parla d'una infidelitat.
1: Incorrecte.
0: Mira, més actual que mai.
2: Sí, sí, sí.
1: Va, anem amb la cançó de l'Edu.
2: Mira, abans parlàvem amb el tren del Mundial. Hi ha hagut un vídeo molt viral, un dels vídeos del Mundial. És una broma que va fer un jugador anglès. Avui juga aquesta nit, juga a Anglaterra contra Noruega. Un jugador que es diu John Stones, que juga al Manchester City, o ha jugat fins al Manchester City, que... Quan va acabar el partit, estaven celebrant tots el vestidor que havien eliminat a Mèxic als vuitens de final i va fer una broma...
1: Música, eh? Estava
2: sí,
1: sonant...
2: Música, no... Va fer una broma fingint que s'havia lesionat l'espatlla en la celebració, aixecant els braços. I durant 10 segons l'entrenador es posa les mans al cap, tothom es preocupa, però hi ha un moment que trenca i fa veure que no s'ha lesionat, sinó que era una broma. I tot sonava amb aquest tamarraco, que és brutal. Mira, mira, mira. És d'una parella de DJs neerlandesos que es diu, crec que es deu pronunciar Another, es diu A-N-O-T-R, imagino. Aquest tema es diu Talk to You, llavors us heu d'imaginar John Stones assenyalant-se l'espatlla esperant que arribi el canvi de la música que ara vindrà i començar a aixecar el braç per celebrar. Ara vindrà el canvi, ara.
1: A veure com té l'espatlla, a veure com la té i...
2: Tothom ballant, el seleccionador tranquil. A veure què fan aquesta nit contra Noruega. Ha sigut un dels vídeos del Mundial.
1: El seleccionador és Tuchel, no?
2: Tuchel, sí, alemany.
1: Sí, sí, sí, que sí. Realment es preocupa perquè ell està ballant tranquil·lament i veu que el seu jugador s'ha lesionat i s'hi acosta com dient hòstia, hòstia, hòstia, fins que hi ha el gest aquest de...
2: És que la broma fa especial gràcia si tenim en compte que això va passar mitja hora després o un quart d'hora després que un jugador real d'Anglaterra realment es trenqués el braç celebrant. Jordan Henderson va voler saltar una tanca en la celebració després de veure el públic i es va trencar el braç i se li ha acabat el Mundial.
1: Que fort.
2: Era suplantíssim.
1: Va, va, tancarem amb el Beltran, vinga.
3: No, no, jo una mica de sol. Bueno, sol no, una mica d'aire condicionat. Bé, no sé què posar, eh? Ventiladors? No, no, no.
0: No fan res.
3: Massa directe. I jo m'enyoro dels estius de l'època del lleïsme, o sigui, del lleïer. I aleshores aquesta cançó l'altre dia, recordant-la, vaig trobar un remix que van fer uns australians que es diuen Skiwith, d'un magnífic hit dels 60 que es deia Yeah, i que va crear aquest senyor que és Georgie Fame amb el seu grup que eren els Blue Flames. 1966, em sembla que era una cosa així. Fa molts anys. Bueno, tants com 60.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, l'últim mundial que ha guanyat Anglaterra.
1: Sí, senyor.
2: Aviam si aquest any repeteixen.
1: Sí, sí, senyor.
3: Crec que no serà així.
0: No, eh?
1: Ho veurem.
3: No? Jo crec que no serà així.
1: Escolta, doncs, són... Perdona.
3: No, Georgie Fame...
1: Georgie
3: no,
1: Fame.
3: Els australians es diuen Skiwith, tenen remixos magnífics de tot tipus de música.
1: Doncs amb els Skiwith ens acostarem a les 8 en punt del matí. Avui a la tertúlia de patates amb el Jordi Beltran, amb l'Edu de Batlle, amb la Eva Jou i la Clara Molins. Senyors, apa, i senyores, adeu-siau! Adeu.

0: Yeah, yeah, from Georgie Fame and the Blue Flame.
1: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
2: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
3: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo. Fins al 13 de juliol.

0: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
2: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: el 13, el 25, el 28, el 42 i el 45. I els sols, el 5 i el 12.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Que hem acabat l'escola
6: i tenim més temps lliure.
7: Ara que podem fer el que volem,
8: volarem els pares amb la pistola d'aigua
9: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
10: I escoltarem els contes de Reco.
11: A la piscina!
12: Al cotxe!
13: O a l'hora de la migdiada!
14: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
15: I, oh?
16: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
17: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
18: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
19: RAC1 Podcast.
20: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
21: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
22: Més immediat que mai.
21: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i...

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 11 de juliol del 2026. Va, que ja fa una hora i 40 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a una mica abans de 2:15 de la nit, a l'altra punta del país, Alcanar. Un dissabte que suposadament hauríem de notar un cert alleujament de temperatures després de molts i molts dies d'onada de calor, però hem de dir que només serà avui, perquè és un parèntesi re mínim. Demà torna l'onada de calor, la tercera d'aquest estiu. Això sí, que hi hagi una mica de treva avui tampoc vol dir que caiguin absolutament en picat les temperatures, però una mica s'ha de notar. De seguida ens ho explica l'Abel Caral, però vaja, que en algunes zones de Ponent tornarem a fregar els 40 graus a la plana de Lleida. En general, però, les temperatures màximes s'han de moure entre 30-35 a l'interior i a la costa entre 26-30. I compte que pot haver-hi aquesta tarda alguns ruixats i tempestes que arribin al Ripollès, a la Garrotxa i Osona. De seguida ens ho explica l'Abel. Amb ell també haurem de parlar, en general, del risc d'incendis, que sortosament ara està donant també una treva, creuem els dits, a Catalunya, després d'una setmana molt i molt complicada, però on ha colpejat i de mala manera és Andalusia, l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Allà són 5.000 hectàrees les que estan cremades, les flames continuen avançant sense control i sobretot deixen un dels pitjors balanços de víctimes mortals de la història dels incendis a Espanya. De moment, 12 morts, es creu que sobretot estrangers, que miraven de fugir de les flames a peu o en cotxe i que van quedar atrapats. Dic que es creu perquè, en realitat, dels 12 cadàvers no se n'ha pogut identificar cap. Cap, precisament per l'estat en què han quedat. La imatge del dia és, de fet, el que veureu a totes les portades dels diaris. 4 vehicles completament cremats, calcinats en una petita carretera en un entorn rural de matolls arrasats. A l'interior d'un d'aquests 4 cotxes s'hi van trobar 4 cadàvers. I la principal sospita per identificar-los, més enllà de saber que, efectivament, a la zona hi ha britànics i belgues que hi viuen o que hi eren de turisme, és que el cotxe cremat té el volant a la dreta. Fa just una setmana parlàvem exactament d'això, de la traïdoria del foc en situacions de pànic, sobretot en entorns rurals i boscosos. Els bombers van ser molt clars, malgrat ser contraintuïtiu, perquè és perfectament comprensible que algú que és a l'interior d'una casa, de casa seva, i veu venir les flames, vulgui fugir-ne com sigui. Si no rep la indicació, però, per fer-ho, el que és millor és quedar-se a l'interior. En aquest cas, les víctimes van creure que un cotxe corre més que un incendi. Però no té per què ser així. D'altres van creure que fugint a peu per algun camí aparentment segur podien salvar-se. Però el problema és, evidentment, que algú sense coneixements, algú que no sap d'on bufa el vent, que no té les condicions de saber com avança un incendi, li és impossible absolutament saber com i cap a on ho fa. No es pot saber si a 100 metres d'on algú està intentant escapar hi ha una llengua de foc avançant en contradirecció. No es pot saber si darrere un revolt, si avançant a peu per un camí de carro podem trobar-nos aturats i, per tant, encerclats. Almeria, Los Gallardos, és la mostra tristament clara de com el que deien els bombers fa una setmana és el més raonable en situacions similars. En un altre moment es podrà debatre també per què no es va enviar un missatge d'alert a la zona, que, per cert, sembla que té molt poca cobertura, per tant, podria no haver servit de gaire. Si el sistema del segle passat d'anar porta a porta per informar d'una situació d'urgència és el més efectiu, o si es va poder fer més en matèria de prevenció. Però en aquests casos, l'autoprotecció és la millor forma de reduir danys i de reduir víctimes. Avui tornem a tenir-ne la demostració. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I aquesta hora del matí la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs el tràgic incendi a Los Gallardos, Almeria, que continua actiu, i ja ha cremat 5.000 hectàrees. El foc ja és un dels més mortífers de la història d'Espanya. 12 persones van morir mentre fugien de les flames, deixant una imatge esgarrifosa de cotxes calcinats. De fet, els forenses no han pogut identificar els cossos pel seu estat. Hi ha 7 denúncies formals de persones desaparegudes, però 23 sense localitzar.
0: Avui que haurem d'estar pendents també de la tercera onada de calor de l'estiu, que ha d'arrencar demà. Avui hi ha una petita treva, però demà les temperatures s'han d'enfilar fins als 40 graus. Ja tenim dades d'aquesta segona onada de calor, de les conseqüències que ha tingut, i és que ha provocat a Catalunya una setantena de morts i 600 persones que han hagut de ser ateses. Una calor que ha fet elevar també el risc d'incendi. Hi ha 186 municipis a un perill molt alt avui i 57 en risc extrem.
1: I mentrestant, el centenar de veïns afectats per l'esvoranc de l'Ilanou al Putxet, al barri de Sarrià-Sant Gervasi, no podran tornar a casa com a mínim fins divendres vinent, una setmana més tard del previst. Tot i que aquell dia es farà una nova revisió per confirmar-ho. Els tècnics necessiten més temps per revisar el terreny de sota de cada edifici. Hi ha un total de 8 finques afectades.
0: I a Veneçuela continua disparant-se el balanç de víctimes per al terratrèmol de fa unes setmanes. Hi ha mort 4.118 persones. Hi ha més de 16.000 ferits. Milers de persones continuen demanant ajuda per trobar els cossos dels seus familiars desapareguts. Els equips d'emergències se centren en enderrocar els edificis que tenen risc d'esfondrament.
1: I avui tanca el Festival Cruïlla amb les actuacions de Rigoberta Bandini, la Ludwig van i els Pets. El protagonisme d'ahir va ser el concert de David Byrne, exlíder dels Talking Heads, i Black Crowes, però la sorpresa va ser l'actuació d'Art de Bogotà, que apareixia en el cartell com a Bigger Splash.
2: Als esports, la selecció espanyola s'ha classificat per les semifinals del Mundial per segon cop a la seva història, i dimarts vinent jugarà contra la França de Kylian Mbappé. L'equip de Luis de la Fuente va derrotar Bèlgica 2-1 amb un altre gol de Mikel Merino als últims minuts de partit. La pròxima nit i matinada juguen el Noruega-Anglaterra i l'Argentina-Suïssa, d'on sortirà l'altra semifinal.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb plogims o alguns ruixats fins i tot una mica intens en sectors de la Cerdanya, del Berguedà, cap al sud del Bages, n'hi ha hagut també a Vallès Oriental. Tot això anirà menys al llarg de les properes hores. Un dia de calor intensa, però com dèiem, res a veure amb fa doncs, uns dies. I a la tarda, alguns nous xàfecs i algunes tempestes entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. I com us dèiem, continua cremant sense control l'incendi d'Almeria, Andalusia, que s'ha convertit en un dels més mortífers de la història de l'estat espanyol.

0: dels més mortífers. De fet, amb xifres al damunt de la taula, les víctimes, el balanç de víctimes es manté en 12 persones mortes i fins i tot sense haver-se pogut identificar. Els cossos han quedat del tot calcinats, del tot malmesos, i ara mateix es fa impossible identificar-los sense fer proves científiques amb molta profunditat. Se sospita, això sí, que la majoria de les víctimes de l'incendi d'Almeria eren estrangers, britànics i belgues, que hi havien anat a viure un cop jubilats o bé que estaven de visita a la zona i que van voler fugir. Com a pista principal per apuntar en aquest sentit, hi ha el fet que 4 dels morts es van trobar a l'interior d'un cotxe, d'un vehicle que tenia el volant a la dreta i que va quedar completament calcinat. És una de les imatges del dia que apareix en portada absolutament de tots els diaris catalans i espanyols. La fotografia dels vehicles calcinats completament en una zona de matolls, de rostolls, seca, sense arbres, però que va cremar molt ràpidament en qüestió de minuts. Les víctimes són, d'una banda, 4 persones que van perdre la vida a dins d'un d'aquests cotxes mentre buscaven una ruta per escapar de les flames, i de l'altra, 8 persones més que van morir mentre caminaven després d'haver sortit dels seus cotxes per mirar de trobar una via d'escapatòria. Tot apunta que van mirar de fugir de les flames de matinada, sense conèixer la muntanya i, sobretot, sense fer cas de les indicacions de la policia municipal perquè es quedessin confinats a l'interior de casa seva. Fet que els hauria pogut salvar, com d'altres desenes de persones que sí que van seguir els avisos dels serveis d'emergències. La principal hipòtesi és que l'incendi s'hauria originat dijous al vespre per la caiguda d'un cable d'alta tensió que hauria encès vegetació i que, empès pel vent de la zona, s'hauria propagat a tota velocitat. A partir d'aquí, les flames van encerclar diverses zones, van crear aquestes trampes mortals que van acabar sorprenent a les víctimes de l'incendi mentre intentaven fugir. Aquesta nit s'han fet les autòpsies a aquesta dotzena de persones. De moment, com dèiem, no hi ha manera de determinar-ne la identitat, la nacionalitat, ni el sexe, ni tan sols l'edat. Més enllà dels 12 morts, el que preocupa és també la xifra de persones que encara no s'han pogut localitzar, desaparegudes. En són 23. Tot apunta que entre aquests hi podria haver, efectivament, alguna de les víctimes mortals, perquè encara no se n'han pogut identificar, però també hi ha la temença que el balanç de víctimes pugui pujar encara una mica més si alguns dels desapareguts no donen senyals de vida a les pròximes hores. De moment, sobre aquests desapareguts, aquests 23, només hi ha 7 denúncies fetes, formalitzades a les autoritats per desaparició. Per tant, són xifres que estan ballant, que fan tenir encara més amb l'ai al cor els habitants de la zona d'Almeria. De moment, el foc encara crema sense control, ha arrasat més de 5.000 hectàrees i deixa 1.400 persones desallotjades. Anem en directe a RAC1 amb l'enviat especial a Almeria, des de Vera, Roger Perciba, bon dia.
1: Sí, bon dia. A l'Institut de Medicina Legal d'Almeria han fet ja les autòpsies a les 12 persones mortes en aquest incendi de Los Gallardos. Tot i això, no s'han pogut identificar. Els cossos estan en molt mal estat. Per conèixer la seva identitat, haurem d'esperar els resultats de les proves que es fan al Departament de Biologia del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil a Madrid. La majoria de les víctimes serien de nacionalitat britànica. També hi hauria belgues. Tot i així, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que hi va visitar la zona, demanava prudencia.
2: Las denuncias son de distintas nacionalidades, pero vamos a esperar a la identificación porque no nos podemos anticipar. Creo hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas y podamos establecer una correspondencia absoluta, entender que no nos adelantemos.
1: Hi ha 8 persones ferides, 4 d'elles greus, i creix la xifra de persones desaparegudes de manera oficial. Ja hi ha 7 persones que es consideren desaparegudes i encara es parla d'una vintena de persones que no se sap on són. El foc continua cremant sense control i ja ha arrasat més de 5.000 hectàrees.
0: Aquestes 5.000 hectàrees poden augmentar les pròximes hores perquè l'incendi continua descontrolat. Sí que hi ha una actualització d'aquesta nit passada que sembla que, almenys els serveis d'emergències andalusos, apunten la possibilitat que l'incendi ha evolucionat aquesta nit relativament bé, relativament dins la gravetat. Continuen treballant-hi 500 efectius, un desplegament terrestre realment important per a un dels grans incendis de l'estiu. Insistim, l'incendi ara mateix amb més mortífer de la història o un dels més mortífers de la història de l'Estat. Abel Caran, bon dia.
3: Bon dia.
0: Fem una primera mirada al temps per situar-nos al sud d'Espanya, perquè sembla que a les pròximes hores no facilitarà el vent la feina dels bombers en aquest incendi, tot i que, com dèiem, a la nit, segons han dit, acaben de dir els bombers, ha anat força bé. Com ha de ser aquest dissabte allà a Almeria?
3: Doncs marcat per aquesta marinada que, com passa també, evidentment, aquí, entra sobretot a partir del migdia. Per tant, la nit ha sigut calmada en aquest sentit. La temperatura no és que hagi baixat gaire. Ara mateix, per exemple, a Los Gallardos uns 24 graus de temperatura, però bé, la humitat era força alta i sense el vent, tot això, evidentment, són més bones condicions. Al llarg del dia, com és lògic, la temperatura anirà pujant, tampoc s'ha de disparar, en torn dels 30 graus de màxima, potser una mica més, i el vent, que, com dèiem, entre el migdia i el vespre, doncs es reforçarà. Sembla que bufarà amb una mica menys d'intensitat que ahir, però bé, de component est marítim, aportant humitat, pot bufar en cops en torn dels 30-35 km per hora.
0: En paral·lel a la lluita contra el foc, hem de dir que, evidentment, hi ha tota la feina dels equips d'emergències per identificar les víctimes, com dèiem, no s'han pogut identificar, i la investigació de com es va produir tot plegat i com va ser possible que aquestes persones sortissin a peu o en cotxe de casa seva cap a les flames. Damunt la taula, una de les polèmiques principals és el fet que no es va llançar cap avís als mòbils, un famós S-alert a la zona. El nucli de Vedder ho van viure amb un dramatisme especial perquè les víctimes mortals són d'allà i, per desgràcia, no van fer cas a les indicacions per desallotjar que havien rebut porta a porta de les autoritats, Roger.
1: Sí, a Vedder, una petita població de 900 habitants, de cases disperses entre la muntanya, pròxima a Los Gallardos, aquest incendi els ha canviat la vida. Ens ho comentava el seu alcalde, Agustín Collado, que va anar casa per casa alertant els veïns. Les víctimes mortals s'estaven a Vedder, totes, i no van fer cas de les indicacions que els donaven per escapar de manera segura. Van fugir pel seu compte fins que van quedar atrapades per les flames, 4 a l'interior d'un cotxe, 8 més anaven a peu, de nit i desorientades pel fum i el foc.
4: Decidieron irse campo por esta pista y campo a través, con tan mala suerte de que había unos vecinos, como digo, que le aconsejó también que por ahí no fueran, que se volvieran, que se metieran en la casa con ellos. De hecho, la casa de estos vecinos no ha sufrido ningún percance ni nada.
1: El govern andalús mira ara d'explicar per què no va enviar els missatges d'alerta als mòbils, els missatges S-alert. Diuen que ho van descartar perquè en algunes poblacions s'havia de desallotjar en algunes parts i en altres s'havia de confinar. És una polèmica que ja ha traspassat a l'àmbit polític. Avui esperem aquí la visita del ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
0: Gràcies, Roger. Ho deia, de fet, ell mateix. En un primer moment s'havia vist una coordinació bastant total entre el govern espanyol i l'andalús, i tot apuntava que hi hauria una bona sintonia entre les dues administracions davant d'un dels incendis, com dèiem, més letals a Espanya. De fet, ahir al matí, Pedro Sánchez deia a través de les xarxes que havia parlat amb el president andalús Juanma Moreno Bonilla i donava per fet que hi havia màxima col·laboració entre institucions. L'encarregat, però, de trencar aquesta afinitat inicial entre governs va ser el secretari general del PP, Miguel Tellado, que ahir acusava el govern espanyol

0: de no estar centrat en la gestió, ho deia així.
1: También es crucial apostar por la colaboración entre administraciones. Y eso tiene que verse ante hechos tan graves como los que estamos sufriendo. España necesita urgentemente un gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión.
0: Aquest detall, el de fixar-se en l'incendi i dir que el que necessita Espanya és un govern central centrat en la gestió, les va rebre malament el govern espanyol. El ministre de Transports, Òscar Puente, en una piulada de Twitter, directament va titllar Tellado de poca vergonya i acusava el PP d'haver fet retallades precisament en els efectius antiincendi, que és competència autonòmica, i els criticava també per haver estat capaços, diu, un cop més, de no enviar un missatge als mòbils. Com dèiem, el balanç provisional de l'incendi a Almeria són 12 morts. Això el converteix en el tercer més mortífer de la història de l'Estat. El que suma més víctimes va passar a Catalunya l'any 79, a Lloret de Mar, on 21 persones, entre elles 9 menors, van perdre la vida mentre miraven de fugir també de les flames entre les urbanitzacions de Lloret Blau i Pinàs. El segon amb més morts va passar a l'illa de la Gomera, a les Canàries, l'estiu de l'any 84. Allà van perdre la vida 20 persones atrapades també en una carretera al Parc de les Nieves, la majoria joves de la mateixa illa. I, per cert, sobre la gestió d'aquest incendi, des de Catalunya, la Generalitat de moment descarta oferir els efectius dels bombers cap al govern andalús. La Junta d'Andalusia tampoc ho ha demanat, però Interior a Catalunya admet que en el context actual, amb la setmana que ha passat el país amb la gestió dels incendis, li seria molt complicat cedir els seus propis recursos. La directora general de Prevenció i Extinció, Tamara García, recorda que la situació a Catalunya encara és extrema.
2: Nosaltres, amb el moment de risc que tenim, l'esgotament de tota la plantilla i la possibilitat de continuïtat, en aquests moments crec que ens seria realment molt difícil enviar ajuda. Quan estem en un moment de risc tan alt i amb plantilles cansades, fem el que podem, si es pot ho farem, però si no podem, hem de protegir i hem de salvaguardar també el nostre territori.
0: Doncs efectivament, avui a Catalunya la situació es rebaixa una mica, però continua sent molt complicada. L'onada de calor dona avui només un parèntesi, una treva momentània. De seguida ho comentarem amb l'Abel, però malgrat això el risc d'incendi continua disparat. La bona notícia és que a aquesta hora no hi ha cap gran foc actiu al territori, a Catalunya. Això després que ahir al vespre els bombers van donar per controlat l'incendi de Sant Benet, que ha cremat prop de 200 hectàrees. Tot i això, hem de dir que el Pla Alfa dels agents rurals assenyala en vermell moltíssims municipis, 186 per risc molt alt d'incendi, 57 per risc extrem. Aquests últims, els del risc extrem, són principalment municipis de l'Alt Camp, de l'Alt i el Baix Penedès, de l'Alt Urgell, de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, el Solsonès i el Vallès Occidental. La situació amb els focs aquests últims dies també ha obligat a restringir l'accés a 8 espais naturals que formen part dels municipis en risc extrem d'incendi: el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, també Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Montmell Marmellà i el Montsant. I després, per cert, després que el foc ens ha tingut a tots amb l'ai al cor durant molts dies, avui, en principi avui, ja s'aixequen les restriccions d'accés a les Gavarres, a l'Empordà. Com dèiem, en tot cas, avui dissabte ens ha de deixar respirar la temperatura una mica més que els últims dies, una calor una mica més suportable. Deixarem enrere 7 dies d'onada de calor en què s'han superat molts rècords de temperatura, amb els gairebé 41 graus a Barcelona o els 44,1 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, però és una treva curtíssima. Demà mateix arriba ja una tercera onada de calor que ha de tocar sostre a mitjans de la setmana que ve, Abel.
3: Sí, de fet, estona... La circumstància que les tres onades de calor que hem tingut han començat en diumenge. Aquesta última, en principi, la previsió del Meteocat era allargar-la, és a dir, aquesta que s'ha acabat avui, en principi aquesta treva no la contemplàvem fa uns dies, però com que al final la temperatura bússica es queda més frenada i no se superen els llindars per considerar-se, doncs, que se superen els valors per considerar-se que és onada de calor, doncs hi ha aquesta treva que és d'un dia. Per tant, a la llarga haurà sigut un gran període de temperatures altíssimes amb aquesta relativa, com deies, treva d'avui, perquè de calor continuava fent molta. Ahir ja no vam arribar als 40 graus, però bé, ens hi vam acostar, 38-39 en alguns sectors de l'oest de Catalunya. I avui pot tornar a passar això, que cap a la plana de Lleida, sobretot, puguem arribar als 38-39. En general, a Ponent, 35-37. I en general, a les comarques interiors de Catalunya, entre els 30 i els 35. En molts casos, més a prop dels 35 que a les 30. Però, evidentment, no són les temperatures tan disparades de fa uns dies, i a la costa, tot i la xafogó marcada, ara mateix hi ha molta humitat i fa molta xafogó al litoral, temperatures que es mouran entre els 27 i els 30 graus en les hores més càlides del dia. Una altra bona notícia és que tenim algunes precipitacions.
0: Ah, mira.
3: I això és novetat. Ahir vam tenir unes tempestes fortes a la Cerdanya, hi va haver una tempesta important a mitja tarda vespre a Puigcerdà, a la Guingueta d'Ix, per tant ja a la part francesa de la Cerdanya va haver una tempesta, la tempesta va baixar pedres de la mida pràcticament d'una pilota de ping-pong. Això avui no s'hauria de repetir, però sí que a la tarda hi haurà algunes tempestes entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona. Alguna pot ser forta, però creiem que no tan violenta com aquesta d'ahir. I ara mateix, com dèiem, per començar el dia tenim algunes pluges no importants, però va plovisquejar amb unes certes ganes i continuïtat en àrees justament de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà. Tenim algun ruixat a cavall del Bages i el Moianès. També en tenim un a la zona justament de Sant Llorenç del Munt, Serra de l'Obac, que dèiem que és una d'aquestes zones restringides amb sí. Un altíssim nivell risc d'incendi. Hi ha hagut algun xàfec també en àrees del centre del Baix Llobregat. Per tant, encara que sigui poca cosa, remullem una mica els boscos i aportem humitat, que això és una bona notícia. Aquests xàfecs, aquests ruixats, aquestes pluges que tenim ara mateix, en general minces, aniran marxant les properes hores en espera d'aquests nous xàfecs a la tarda. És una novetat que, com a mínim, doncs, almenys doncs, refresca una mica. Després d'una matinada que a l'interior, a la costa sí que fuixat una mica la calor, però a l'interior hem tingut nit tropical per sobre dels 20 graus a gran part de Catalunya. A Osona, al Bages, mínimes de 21-23 graus, que és una cosa que no acostuma a passar perquè ple estiu allà com a mínim baixen dels 20.
0: I aquesta tercera onada de calor que ve a partir de demà, fins quan s'allarga?
3: Doncs sembla que fins dijous.
0: Mare de Déu, senyor.
3: Demà, de moment, el que passarà és que recuperarem els 40 graus, que avui ens hi acostarem, però demà podem recuperar els 40 cap a Ponent. I de cada dilluns, dimarts, dimecres, és una mica la mateixa radiografia de fa una setmana, que dèiem diumenge, per tant, l'endemà començava l'onada de calor, recuperàvem els 40 graus que ja havíem tingut a la primera onada de calor, i els dies més forts entre dilluns i dimecres. Al final, aquesta setmana, dijous també, déu-n'hi-do. Però dijous sembla que començarà a fluixar la calor. S'ha d'anar veient, però en tot cas haurà sigut un període de dues setmanes amb la treva relativa d'avui de temperatures disparades, i sembla que igualment la setmana, a finals de setmana que ve, les temperatures continuaran per sobre encara del que toca. Dimecres comença la canícula, que en principi és quan ha de fer més calor. De moment ja veiem que n'ha fet moltíssima fins ara.
0: Gràcies, Abel.
3: Fins ara.
0: 8 minuts i seran 8:45 del matí. Doncs aquest risc d'incendis que ha obligat a cancel·lar ja diversos esdeveniments al país. Aquest cap de setmana, per exemple, no es farà el Balloon Festival d'Igualada, de globus aerostàtics. Havia d'haver arrencat dijous. També s'ha suspès la Transsegre, que és la tradicional baixada de barques pel riu Segre prevista per avui, perquè també passava per una zona de risc extrem d'incendis. Ho explica la paera en cap de Balaguer, Lorena González.
4: L'accés al riu es fa per terreny forestal, a més per zona protegida, i que és una acumulació de moltes persones, i a més que necessite doncs, de tenir els bombers a l'abast, i ara els bombers han d'estar, diguéssim, apagant focs.
0: A Balaguer, com en altres municipis que aquests dies celebren festa major, s'han suprimit també els castells de focs. A priori, la resta d'activitats, concerts o actes de cultura popular continuen en marxa. El que també tira endavant, malgrat el risc d'incendi, és el rodatge d'una superproducció de Disney que arriba la setmana que ve a Catalunya. És el remake amb personatges reals d'Embolicats, la pel·lícula de Rapunzel. Entre d'altres escenaris s'ha de filmar al monestir de Santes Creus, a Aiguamúrcia. És precisament aquest mateix municipi, a l'Alt Camp, Aiguamúrcia, on fa 4 dies un incendi va cremar 80 hectàrees i va obligar a confinar 1.600 persones. Les següents setmanes, dues, s'acabarà de rodar aquesta pel·lícula, igualment al Centre Històric de Girona, com estava previst. Josep Riba.
5: El rodatge es farà una setmana més tard del que estava programat, però no pels incendis, sinó per retards en la producció, i de fet encara no queda clar quin dia començaran. Aquesta setmana rodaran a Santes Creus, a l'Alt Camp. Allà ja s'hi han gravat grans produccions, com un anunci de la Super Bowl del 2015 o la pel·lícula El Monjo. El perill d'incendi extrem, però, podria afectar el rodatge. Des del monestir, el responsable Joan Ibars ha insistit a RAC1 que segueixen amb atenció les indicacions que els arriben.
6: Nosaltres seguirem en tot moment les indicacions de les autoritats, vull dir, no només en el cas de qui pugui veure un rodatge, sinó en la mateixa obertura del monument al públic. D'una banda, els monuments poden funcionar com a refugis climàtics i, a vegades, quan han rebut indicacions de tancament, pues, evidentment pues, també s'ha procedit a tancar i fer que evitar que la gent doncs, es mogui i es traslladi en aquests espais.
5: La següent parada del rodatge, Girona, també afectarà el barri vell de la ciutat entre el 20 de juliol i el 3 d'agost. Durant aquests dies gravaran en espais com la catedral, la muralla o la pujada de Sant Domènec. Tot plegat afectarà la recollida de residus i es tallaran diferents carrers de la ciutat.
0: Doncs bé, en aquest context, com dèiem, aquest rodatge continua endavant. Són temperatures les d'aquests dies que també tenen ja efectes reals, tangibles, sobre la salut. Atenció a aquesta dada. segons l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, de diumenge passat fins a dijous, per tant, en aquesta onada de calor que hem viscut, a Catalunya hi ha hagut 70 morts atribuïbles a la calor. 70 en menys d'una setmana. Per tant, això són més de 10 al dia. No només això, aquesta última setmana també s'han registrat 600 urgències vinculades a les altes temperatures. A més, el Sistema Català d'Emergències, el SEM, ha atès 230 persones a Catalunya aquesta setmana per problemes provocats per la calor. Més detalls, Bernat González.
7: Sí, d'aquestes 230 persones afectades, més de la meitat, el 58%, han necessitat que s'activés una ambulància per portar-los a un hospital. Les altres 97 persones han pogut resoldre la situació trucant al 061 de consulta telefònica. A més, com dèiem, de les gairebé 600 urgències mèdiques relacionades amb les altes temperatures, 400 eren per cops de calor i 150 per deshidratacions, tal com va explicar el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, aquesta setmana al diari Ara. Els cops de calor passen, sobretot, a la franja d'edat d'entre 15 i 45 anys, persones que treballen o que es mouen molt i fan molt esport a ple sol. En canvi, les deshidratacions passen, sobretot, a la franja d'edat de més de 80 anys i a nens petits. Tot això, com dèiem, només des de diumenge passat, 5 de juliol, quan va començar aquesta segona onada de calor de l'estiu. I si fem un cop d'ull a les morts atribuïbles a la calor, les xifres també es disparen. 126 a Catalunya en el que portem de mes, segons l'Institut de Salut Carles III. És una xifra extraordinària, només superada pel rècord de 191 víctimes registrades ara fa un any durant aquest mateix període.
0: Gràcies, Bernat. I ara també, al voltant d'aquestes morts provocades per la calor, també s'investiga si va tenir la calor precisament a veure amb la mort d'un temporer de 64 anys que va morir dijous mentre treballava en una finca agrícola de Serós, al Segrià. El sindicat UGT ha exigit a l'administració que intensifiqui les inspeccions de treball durant l'onada de calor. Des de Lleida, Rubén Carbonell, bon dia.
8: Bon dia. El treballador va morir a l'Hospital Arnau de Vilanova després d'haver ingressat el dia abans en estat molt greu. L'home es va indisposar mentre treballava al camp, segons va avançar 3CAT Info. Ara els Mossos d'Esquadra, la Inspecció de Treball i les autoritats judicials investiguen si la mort està relacionada amb un cop de calor o amb alguna altra patologia. El cas coincideix amb una setmana de temperatures extremes a les comarques de Ponent, on els termòmetres han tornat a superar els 40 graus. Així mateix, la mort torna a posar el focus en la protecció dels treballadors del camp durant els episodis de calor intensa. Cal recordar que fa només un any, un altre temporer va perdre la vida a Alcarràs en circumstàncies similars.
0: Gràcies. Des de Lleida, efectivament, aquesta és la situació. Per cert, encara parlant de la calor, les altes temperatures a Barcelona també tenen unes afectacions de molt menys intensitat i menys importància, que són el servei de Bicing. Especialment les bicicletes elèctriques que funcionen amb bateries d'ió o de liti. El Bicing ha activat un pla per contrarrestar els efectes de calor i avisa els usuaris que consultin en previsió la disponibilitat de bicicletes, perquè les temperatures molt elevades estan fent que les bateries activin un sistema de protecció que tenen i no s'acabin de carregar del tot, i això amb l'objectiu precisament de preservar la seguretat. Davant d'aquest problema, el Bicing ha activat un pla amb diverses mesures per intentar mantenir la disponibilitat de bicicletes elèctriques. Són les preferides dels usuaris i de fet s'utilitzen en 8 de cada 10 trajectes. I en tot aquest context, quan hem parlat del risc d'incendis, el govern de Catalunya defensa que estan donant fruit les mesures preventives que han estat endegant els últims anys. Es remeten a les dades. Diu que només la primera setmana de juliol, del dia 1 al 8, s'han registrat a Catalunya 345 incendis a tot el país, una mitjana de 40 al dia, 40 incendis diaris, i a partir d'aquesta estadística el govern conclou que amb aquesta quantitat d'incendis i amb les condicions meteorològiques haurien pogut cremar-se molt més de les 3.500 hectàrees que s'han registrat fins ara des de l'inici del 2026. Això, diuen, es deu al saber fer i a la rapidesa dels bombers, però també de l'estratègia que han arrencat els boscos. Per exemple, el massís de les Gavarres, que és on va haver-hi el centre de l'incendi la setmana passada, s'han talat, s'han eliminat en una dècada prop de 23.000 metres cúbics de fusta de pi. Eudald Martínez.
9: El govern admet que encara queda molta feina per fer en la protecció d'incendis, sobretot pel que fa a la creació dels eixos de contenció que han d'evitar en un futur que els incendis puguin propagar-se d'un massís a un altre. La idea és que els 5 eixos prioritaris que s'han establert estiguin acabats el 2029, però els 14 que es faran no seran una realitat fins al 2033. Tot i això, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, explica que l'estratègia d'ampliar les franges de protecció o crear punts per facilitar la tasca dels bombers ja està donant resultats.
10: L'estratègia de protecció pròxima a les persones és essencial i funciona. Evidentment, quan tots ens posem el cinturó de seguretat, sabem que si correm molt i tenim el pitjor dels accidents, no ens servirà de res. Però en la majoria de casos ens és molt útil i ens salva vides.
9: Un altre factor clau és l'impuls del conreu en el cas de l'incendi al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. La presència de vinyes va evitar que el foc tingués un potencial de fins a 10.000 hectàrees.
0: En punt, 8:45. De les notícies d'aquesta nit passada és el Mundial de Futbol. La selecció espanyola s'ha classificat per les semifinals 16 anys després de l'últim cop. Dimarts que ve s'haurà d'enfrontar contra l'altre semifinalista que ja està esperant, que és França. Probablement una final anticipada entre dues grans seleccions i amb el duel que pot ser molt, molt, molt interessant del blaugrana Lamine Yamal i el madridista Kylian Mbappé com a líders. Tot plegat després que la selecció espanyola va guanyar ahir contra Bèlgica 2-1 amb un altre gol in extremis de Mikel Merino, que, vaja, que s'està tornant especialista en fer-ho. Espanya va ser superior, però va acabar patint força més del que esperava. Anem cap a Los Angeles, enviat especial de RAC1 al Mundial. Damià López, bon dia.
11: Bon dia. La primera semifinal del Mundial enfrontarà Espanya i França. Per molts, la final anticipada, una contraposició d'estils. La posició, el talent de futbolistes virtuosos amb la pilota contra la potència i la contundència al contraatac. Lamine Yamal contra Kylian Mbappé, un dels duels més apassionants i elèctrics que ha deparat el futbol als últims anys. Lamine ja està motivat per enfrontar-se a la selecció francesa.
12: Con muchas ganas, yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido, teníamos muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
11: Espanya va derrotar Bèlgica per 2-1 al partit de quarts disputat a Los Angeles amb un altre gol de Mikel Merino gairebé al límit del temps reglamentari, tal com va passar als vuitens contra Portugal. Un partit el d'ahir marcat per la suplència de Pedri per primer cop al Mundial i per una molt bona actuació de Lamine, escollit MVP. Espanya s'entrena avui a Los Angeles i a continuació viatjarà cap a Dallas, on dimarts disputarà la primera semifinal d'aquest Mundial contra la selecció francesa.
0: Gràcies, Dami. La selecció espanyola, per tant, que continua endavant i en línia ascendent en el joc en aquest Mundial i ara jugarà aquestes semifinals de la Copa del Món per segon cop a la seva història. El duel serà contra França i, per tant, també la reedició d'unes altres semifinals, en aquest cas de l'Eurocopa, que ja va guanyar l'equip, en aquest cas també liderat per Lamine Yamal, quan només tenia 16 anys, fa 2 anys. Pau Bonastre, bon dia.
13: Bon dia, sí. Llavors la selecció espanyola va capgirar el 0-1 inicial amb un golaç justament de Lamine Yamal i un altre gol després de Dani Olmo. Espanya acumula ja 36 partits oficials sense perdre's, el seu rècord, i continua, doncs, en bon moment, malgrat que ahir va encaixar, això sí, el primer gol en aquesta Copa del Món. En clau Barça, Lamine Yamal va ser l'MVP, com deia el Dami, i un dels millors també va ser Pau Cubarsí. El central, a més, va provocar la jugada del gol decisiu de Mikel Merino, un xut, tot i que tou i centrat, des de la frontal, mal rebuig del porter belga Lamens, i l'aprofita Merino per marcar. Va ser una greu errada del porter que va servir encefat el gol a Espanya. Minuts abans havia entrat al terreny de joc pels problemes físics de Courtois, però atenció, el porter del Real Madrid hauria continuat jugant, tot i que, insistim, tenia problemes físics, com ell va reconèixer, però va ser el seu seleccionador qui va creure que era millor que enviar-lo, explicava després el porter del Madrid a Televisió Espanyola.
14: Sí, claro, es una pena tener que salir un partido así, más cuando te estás encontrando bien. Pero bueno, al final es una decisión del míster también. Yo quise seguir un poco más para ver si podía aguantar más sin tener que golpear en largo. Pero bueno, al final, si nuestro juego hoy está basado mucho en buscar ese balón largo con segundo balón, obviamente como portero es difícil y por lo menos no hay problema. Al final es una decisión de él y ya está.
13: Qui va obrir la llauna del partit va ser Fabián Ruiz, a la mitja hora de joc, que va ser titular, per cert, en el lloc de Pedri. El gol era fruit del domini de la selecció espanyola, malgrat que sense excessiva brillantor, i tot i que a Bèlgica havia fet ben poc en atac, de Ketteler va restablir la igualada abans del descans. Primer gol que encaixa a Espanya, com dèiem, en aquest Mundial. A la segona meitat, guió molt similar fins al gol decisiu de Merino. Per tant, aquesta primera semifinal definida, Espanya-França dimarts a les 9 del vespre, coincidint, per cert, amb la festa nacional francesa.
0: El partit d'ahir, per cert, és que clar, quan juga la selecció espanyola, l'endemà hi ha una cosa que és inevitable, que és anar a llegir la crònica, el comentari, l'article d'opinió que escriu l'expresident del govern d'Espanya, Mariano Rajoy. Ho fa el diari El Debate. És fantàstic. Fantàstic. Es titula l'article Hoy llegó el desquite. Clar, bueno, quan ho llegeixes ja és ayer, però bueno, igual. L'arrencada és perfecta, o sigui, és una definició impecable. Estamos en semifinales, ya queda menos. Esperemos que para bien. No, és com ubicar el lector. España hoy nos ha deleitado con un gran juego y la selección merece una enhorabuena intensa. Bélgica no era un rival fácil, tiene un presente del que puede estar orgulloso y una historia más que respetable. Llavors comença a analitzar com ha arribat Bèlgica al partit d'ahir, que això és una cosa normalment que es fa a les prèvies, no als post, però bueno, això és un fet en si, i com Espanya havia perdut. Però el moment culminant, diguem-ne, de la crònica periodística de Mariano Rajoy es diu, perquè parla de les derrotes anteriors que havia viscut Espanya contra Bèlgica, diu: les hemos devuelto la pelota, yo me alegro doblemente. En primer lugar, porque soy español, es una cosa que no sabíem, y también porque a los jugadores belgas se les conoce como los diablos rojos. Y a mí no me gustan ni los diablos ni los rojos. Ay, salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España. Claro, es que és la roja, vull dir, sí, que és aquest petit inconvenient que diu. Després diu: què passarà? No resulta fàcil dar una resposta a semejante pregunta. Amb les semifinals parla de França, comença a donar voltes. ¿Qué debe hacer la selección española? En este escenario no pueden contestar a semejante interrogante. O sigui, es va fent preguntes que ja sap que no pot respondre, vull dir, que no té, i que acaba dient no respondrà. Diu: en este escenario no pienso contestar a semejante interrogante del que ha de fer Espanya per guanyar. No vaya a ser que me hagan caso y las cosas luego no salgan bien. Está el patio como para asomar la cabeza, diu. Yo, en todo caso, diu, yo tengo una corazonada, vamos a ganar, a falta de racionamiento, un presentimiento. És fantàstic. O sigui, ja ell mateix diu que de razonamiento poc. Bé, en tot cas, més enllà de l'anàlisi sempre interessant de Mariano Rajoy, i tornant a la pilota, a l'altra banda del quadre encara s'ha de definir la segona semifinal. Ha de sortir dels partits que es jugaran aquesta pròxima nit i matinada, Pau.
13: Sí, d'una banda juga el Noruega-Anglaterra a les 11 d'aquesta nit. Duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane, tot i que a la selecció anglesa també hi ha altres grans noms com són Bellingham, Gordon i Rashford. Haaland ha fet 7 gols fins ara, un menys que Messi i Mbappé. Justament Messi jugarà amb l'Argentina després, a les 3 de la matinada contra Suïssa. Després de la proesa de vuitens d'aixecar 1-0-2 en pocs minuts, els argentins continuen amb l'objectiu de repetir títol del món i amb el lideratge de Leo Messi. Declaracions de fa ben poques hores del seleccionador argentí Scaloni.
15: Mientras él tenga gana va a ser mejor. Lógicamente va a llegar un momento que va a tener 50 años y ya no. Pero los que los conocemos, los que lo vemos entrenar, los que lo vemos hacer cosas que... Yo no imagino lo que habrá sido a los 23, 24 años en el Barcelona de Guardiola. No me lo quiero ni imaginar. Lo hemos hablado un montón de veces con el cuerpo técnico. Haber visto eso habrá sido algo difícil de explicar.
13: Continuen enlluernats l'Argentina amb Leo Messi. Els guanyadors d'un i altre partit s'enfrontaran dimecres a la segona semifinal.
0: Per tant, ja tenim una semifinal, aquesta Espanya-França, i la següent que es definirà al llarg del dia d'avui, a la nit i a la matinada. Gràcies, Pau.
13: Fins ara.
0: Vuit i 38 minuts, més enllà de tot el que us hem explicat aquesta setmana, més enllà dels incendis del Mundial, també ha estat marcada per l'esvoranc que es va viure dimarts al barri del Puiget, a Barcelona, a la zona on treballa la tuneladora de la línia 9 del metro. La novetat és que els veïns de les 8 finques afectades al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova no podran encara tornar a casa, com se'ls havia dit, fins d'aquí a una setmana, fins divendres de la setmana que ve. Els tècnics que hi treballen diuen que la situació a la zona està controlada, però demanen més temps per acabar d'estudiar el terreny que hi ha sota dels edificis. En parlava el director general d'Infraestructures del Govern de Catalunya, Ramon Ramírez.
16: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer els retorns dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix van començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
0: Insistim, en primera instància s'havia informat als veïns que viuen en aquestes finques afectades que avui podrien tornar-hi, encara no podran fer-ho, trigaran una setmana més. El mal de cap, per tant, és per tots aquests desallotjats que hauran de mirar on allarguen aquesta setmana fins a tornar a casa. La Generalitat ha facilitat una habitació d'hotel als qui l'han demanat i, en paral·lel, també es manté obert el punt d'atenció ciutadana del Centre Cívic Vila Florida, que estarà a disposició dels veïns mentre no puguin tornar a casa seva. I abans parlàvem de l'onada de calor, doncs bé, atenció a l'ensurt que hi va haver-hi ahir al migdia a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, una intoxicació química que va deixar 17 ferits, dels quals 10 van haver de ser traslladats a l'hospital. Estem parlant de 5 adults i 5 criatures. La resta es van donar d'alta al mateix lloc. La reacció per la combinació errònia de productes del dipòsit del clor va generar un núvol tòxic que va fer tancar la piscina i confinar preventivament els veïns del municipi fins a les 7 de la tarda. L'alcaldessa accidental de la Bisbal del Penedès, Judit Vidal, explicava ahir al Versió que durant el cap de setmana mantindran la piscina encara tancada per seguretat.
17: Avui i demà segur, i potser diumenge, si no ho veiem del tot clar. Preferim que tot estigui més que correcte i perquè d'aquesta manera, si convé que estigui tancada fins dilluns, doncs estarà. Nosaltres tenim la piscina licitada amb una empresa, mai hem tingut cap problema, però mira, avui doncs, ha passat això.
0: Tot plegat va ser un error, sembla humà, perquè la persona encarregada d'omplir els dipòsits de clor hauria fet una barreja incorrecta i va acabar provocant aquest fum tòxic. Això va obligar a desallotjar la piscina, on hi havia en aquell moment una vintena de banyistes, la majoria fora de l'aigua, fet que també ha evitat lesions importants. La majoria d'atesos pel SEM va ser per dificultats respiratòries lleus arran del fum. En un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que està en contacte precisament amb aquesta empresa per esclarir les circumstàncies de l'incident i adoptar les mesures que creguin convenients. Més coses. En plan internacional, a Veneçuela, més de dues setmanes després del doble terratrèmol del dia de Sant Joan, el balanç oficial de víctimes és de 4.118 morts a Veneçuela i 17.000 ferits. Són xifres que el govern no actualitzava des de feia 3 dies. Encara hi ha, recordem, unes 40.000 persones desaparegudes i milers de famílies que continuen reclamant ajuda per trobar-les. Ara ja no es busquen els supervivents. S'han accelerat també les tasques per fer caure els edificis que estaven en risc d'esfondrament i ara cal recuperar els cadàvers per prevenir el risc de epidèmies. És aquesta una de les grans preocupacions, com ja han apuntat els serveis d'emergències i també els de salut, la possibilitat de que es comencin a produir efectes epidèmics a la zona. I més enllà de Veneçuela, a l'Orient Mitjà, els Estats Units i l'Iran continuen amb la cançó de l'enfadós. A les últimes hores, Donald Trump ha tornat a donar per acabada la treva i diu que pot tornar a atacar l'Iran quan vulgui, però al mateix temps torna a obrir la porta a la negociació. Diu que ho ha demanat Iran, el règim iranià, però ho nega. I enmig de tot plegat, Trump ha sorprès amb unes declaracions on diu que ja ha deixat ordres per respondre si l'Iran intenta matar-lo. Avisa que si li passa res, els Estats Units bombardejaran el país a nivells mai vistos. Diu que té més de 1.000 míssils preparats i apuntant cap a l'Iran. Tot plegat després que durant el funeral de l'ayatollah Ali Khamenei s'han sentit càntics i s'han vist pancartes que deien Trump, et matarem. El president nord-americà dona per fet que és el capdamunt de la llista d'objectius del règim iranià. I un apunt més en aquesta història, pràcticament diria surrealista, d'un vol de Ryanair que anava de Grècia a Alemanya. Un passatger va estar a punt de sortir disparat de l'avió en ple vol, després que es va trencar la finestreta del seu seient. Tot va passar pocs minuts després d'enlairar-se des de Salònica, des de Grècia. El motor dret de l'avió hauria patit una avaria i una peça en va sortir projectada i va impactar contra una de les finestretes que es va trencar, es va esbarlar. El vidre va saltar i la descompressió sobtada va xuclar l'home cap a fora. Per sort, encara duia el cinturó cordat i això i l'ajuda dels altres passatgers van evitar que sortís expulsat de l'avió. Tot i així, va quedar una estona amb el cap i part del tors fora de l'avió, fora de la cabina. I això li va provocar cremades lleus, de les quals s'està intentant recuperar. Evidentment, ara s'investiga com nassos es va poder trencar aquesta finestra si estava dins els criteris de seguretat habituals. Més coses, 2 minuts i 1 minut, i seran 3:15. Ahir es va acabar el termini per demanar el bo de lloguer joves, aquesta ajuda de 250 euros mensuals a Catalunya per menors de 35 anys que estan llogant pisos. Les dades de la convocatòria, però, evidencien un dels grans problemes de la subvenció, que és que a Barcelona hi ha molts joves que n'han quedat exclosos perquè el preu del lloguer que paguen és massa alt. T'assembla contradictori, perquè algú que demana una ajuda és precisament perquè el preu de lloguer no hi arriba. Però com que els criteris d'aquest bo combinen el nivell de despesa en el lloguer i el nivell d'ingressos, hi ha gent que ha quedat fora, precisament perquè paguen massa. Segons una anàlisi de RAC1, més de la meitat de les sol·licituds que es van valorar a la ciutat de Barcelona es van rebutjar perquè aquest preu que paguen els joves de menys de 35 anys de lloguer a Barcelona és superior el límit que és de 900 euros que havia fixat la Generalitat a l'àrea metropolitana. La pregunta és, a Barcelona, quants pisos per 900 euros hi ha? Si el topall màxim per acollir-te l'ajuda és de 900. A la resta de Catalunya, en canvi, això només va passar una de cada 10 sol·licituds. Josep Moragues.
18: El principal problema és el funcionament de l'ajut. El topall és de 1.000 euros mensuals per un pis sencer i de 450 euros per una habitació. Tot i això, la majoria de joves que comparteixen pis no tenen un contracte d'habitació, sinó que figuren en un contracte conjunt. Això fa que el govern tingui en compte el preu total del lloguer, que sempre queda molt per sobre d'aquests 1.000 euros, encara que la persona només en pagui una part. Des del Sindicat de Llogateres denuncien que el disseny de la subvenció no s'adapta a la realitat del mercat del lloguer i que la mesura no ajuda a que els lloguers de Barcelona baixin de preu.
19: És una mesura que no resol el problema. Aquest és el gran tema, no? Qui realment paga lloguers massa alts no es veu beneficiat i alhora no estàs fent la mesura que tocaria des d'un punt de vista de crisi de l'habitatge, però també des d'un punt de vista redistributiu, que és abaixar els lloguers. No començar a bolcar diners a subvencionar lloguers alts.
18: La convocatòria d'aquest any manté el mateix funcionament que el de l'any 2025. Per aquest any el govern destinarà 29 milions d'euros, molt per sobre dels 13 milions que es van pressupostar l'any passat.
0: Un minut per damunt de 3:15, i en plana política, Junts per Catalunya també perd bous i esquelles a la ciutat de Barcelona, almenys això és el que diu el baròmetre del CEO, de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta setmana es va saber el baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, que li apuntava la pèrdua de molts diputats a Catalunya i la pèrdua, de fet, de la meitat dels diputats i la caiguda dins el nombre de forces del país, dins el rànquing de les forces més importants del país per sota d'Aliança Catalana. Doncs bé, en el cas de Barcelona, segons el sondeig, el PSC guanyaria de nou les eleccions. Amb Esquerra, això sí, trepitjant-li els talons, Aliança tindria representació a la ciutat, però entraria amb molta menys força que no pas l'ascens meteòric que se li pronostica a Catalunya, a Giró.
20: Sí, enquesta feta entre el 26 de maig i el 3 de juny, abans que Junts i Aliança designessin candidats. El resultat consolida la tendència dels últims baròmetres, accentuant la caiguda de Junts, que passaria d'haver guanyat les eleccions del 2023 a quedar al final de la taula. La regidora Neus Munté hi treu ferro.
21: Recull una estimació directa de vot, i això té un marge d'error important, i sempre trobem una sobrerepresentació que afavoreix els mateixos. En tot cas, nosaltres hi veiem un marge.
20: Mentre Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia, està preocupada per l'entrada d'Aliança.
22: A Barcelona no som aliens a un corrent de fons que recorre Europa i que, evidentment, ens preocupa perquè es basa en una política de la confrontació i de l'odi.
20: Esquerra, l'alça es quedaria dos punts del PSC. Elisenda Alemanya, a més, és la líder més ben valorada per sobre Jaume Collboni.
23: Esquerra Republicana és ja la segona força i està molt a prop de disputar l'alcaldia de la capital del país, el Partit Socialista. L'any que ve tindrem una oportunitat.
20: Els comuns també baixarien, però es mantindrien com a tercera força. Vox i el PP també retrocedirien lleugerament.
0: Gràcies, Cesc. El baròmetre, com també ho feia el CEO, situa els problemes que perceben els ciutadans i els que són a Barcelona són en general els mateixos que a Catalunya. Habitatge, inseguretat i immigració. Aquestes tres qüestions lideren el podi per davant del turisme, que també té una posició destacada. Per altra banda, 6 de cada 10 barcelonins creuen que la ciutat ha empitjorat, però veuen possibilitats de millora. Una proporció semblant aprova la gestió del govern i compra algunes de les seves iniciatives, com la prohibició de pisos turístics, la limitació de l'obertura de supermercats 24 hores o el nombre de creuers que fan escala a la ciutat. I encara parlant de política, les autonomies ja tenen a les seves mans la proposta del nou finançament que han de discutir el Consell de Política Fiscal i Financera el dia 29 de juliol. Ahir el Ministeri d'Hisenda els va enviar un document pràcticament idèntic al model que s'havia pactat amb Esquerra Republicana. El govern espanyol s'havia obert a introduir modificacions, però com que les autonomies del PP s'han negat a parlar-ne, doncs bé, la proposta és la mateixa. Hisenda insisteix que el nou model garanteix més recursos per tothom. En el cas de Catalunya serien 4.686 milions d'euros més cada any. Això sí, perquè tirin de cal que l'aprovi el Congrés i això ara mateix no està gens garantit. La consellera d'Economia del Govern, Alícia Romero, demana a PP i Junts que no hi posin bastons a les rodes.
24: Si creiem o creuen que el model es pot millorar, doncs que a través de les esmenes que es podran incorporar i la negociació, doncs que es puguin incorporar, no? I que fem que aquest model s'acabi aprovant, perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar. Són 4.700 milions d'euros en el cas de Catalunya i, per tant, nosaltres tenem la mà perquè tothom que vulgui doncs pugui millorar el model en la tramitació parlamentària.
0: Junts, però, respon que només acceptarà un concert econòmic com el del País Basc i Navarra. I abans de passar a la plana cultural, una informació al voltant d'una qüestió purament judicial. Els responsables de salut a Catalunya durant la pandèmia neguen discriminacions a policies espanyols i guàrdies civils en la vacunació de la pandèmia. L'exconsellera Alba Vergés i la resta d'acusats a l'Audiència de Barcelona diuen que la decisió

0: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull. Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix! Ni aigua.
1: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Informes finals per tancar el judici.
3: Aquest judici sobre les vacunes a policies, a guardes civils, per cert que van tenir un moment esperpèntic aquesta setmana, dimarts, amb la traducció simultània a Josep Maria Argimon, conseller llavors, va derivar en uns moments absolutament surrealistes. Ahir, en canvi, els acusats van poder declarar en català sense problemes, tot plegat perquè els advocats dels sindicats de policia, clar, són de fora de Catalunya. O sigui, el judici es fa a Catalunya. Sobre les vacunes de Catalunya i dels efectius policials que hi ha a Catalunya. Però els advocats són de fora i no entenen el català, Manet.
2: Sí, una sessió més plàcida des del punt de vista lingüístic. Només començar, el jutge ja avançava que aniria millor.
4: Visto el portentoso éxito con el intérprete que tuvimos el pasado martes, este tribunal ha decidido buscar una solución alternativa que creemos que va a ser más efectiva.
2: Millor i més ràpid.
5: Agrairà que anem de cara a barraca, sí? Emergències...
4: Esto se lo aclaro yo. Lo que acaba de decir la colega es que iremos al grano.
2: De fet, qui es va embolicar més va ser l'acusada, Alba Vergés, que canviava de llengua sense adonar-se'n.
5: Evidentemente lo sé por la causa que estamos aquí... Ho estic dient en castellà, oi?
2: Ho avançava en l'interrogatori amb el seu advocat sense recordar que l'havien de traduir.
5: Un bombero és que...
4: Que traduzca para seguir bien el hilo de la...
6: Sí, perdón, perdón.
5: Ai, perdó.
2: O directament no l'havien de traduir.
5: És el factor prioritari. Ja ho has dit en castellà. Ah, sí.
2: Al final no sabia ni què feia.
5: No, no sé si ho he dit en castellà o en castellà.
2: La traductora només tenia un tic.
5: Que 12 de març es vacunen...
7: La fecha de 12 de mayo se vacuna.
5: Marzo.
7: De marzo, perdón.
8: La vacuna de Guàrdia Civil comença el 12 de març.
7: Se inicia el 12 de mayo.
8: De marzo.
2: Pecata minuta, o en català, que tot sigui això.
3: 7 minuts i seran les 9 del matí, Déu-n'hi-do. Ni comentari. Més coses. La justícia ha condemnat a un mosso a 21 anys de presó per haver agredit sexualment una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell, al Bages.
9: Va passar el 2023. La víctima es va fer amiga del fillastre del condemnat, que hauria aprofitat la confiança per enganyar-la. Li va dir que la podia ajudar a entrar a treballar en una acadèmia de massatges, si li feia cas, i va fer servir aquesta excusa per abusar d'ella sexualment. A més, també va recopilar fotos i vídeos d'ella despullada. La gent treballava a la policia científica de Manresa i l'han suspès cautelarment del cos. Ara té pendent un altre judici on està acusat de drogar i agredir sexualment a una altra noia.
3: I investiguen a l'Hospital Clínic de Barcelona un possible cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo, que en cas de confirmar-se seria el primer que es tracta a Catalunya. De moment, i tal com marca el protocol, el possible contagiat està aïllat a l'espera dels resultats de les proves que se li han fet, que és el que en sabem, Nil Sant Martí.
9: Doncs que el virus d'aquesta malaltia, recordem que es transmet a través de les paparres, tot i que també té capacitat de contagiar-se entre persones a través dels fluids. Els darrers detalls d'aquest cas els avançava ahir al diari Ara, i recordem també que aquesta malaltia, segons l'Organització Mundial de la Salut, és letalant fins a un 40% dels casos que es detecta. Avui en dia no existeixen vacunes a cap punt del món que la puguin contrarrestar.
3: 6 minuts i les 9.
10: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
11: La gent està amb ganes de mar, relax.
10: Segueixen les costes rebaixes?
11: Sí, però cal afanyar-se.
10: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
12: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
13: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: És l'Espanyola una aceituna como ninguna, como ninguna.
16: Si no hi ha l'Espanyola... No hi ha aperitiu.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
3: 4 minuts i seran les 9 del matí. En plana cultural, la mort, l'urbanista i polític barceloní Jordi Borja, a l'edat de 85 anys, va ser un dels responsables de l'organització de Barcelona per districtes després del franquisme, fet que el va convertir en un referent internacional de l'urbanisme. En l'àmbit polític va ser primer tinent d'alcalde de Barcelona, representant primer el PSUC i després el PSC. A més, a principis dels 80 va ser diputat al Parlament. Al llarg de la seva trajectòria també se l'ha reconegut diversos cops, l'últim l'any passat, quan va rebre la medalla d'or al mèrit civil de l'Ajuntament de Barcelona. En plana musical, el cantant Bad Bunny s'enfronta a una demanda milionària després que el Tribunal Suprem de Puerto Rico ha ratificat una querella en contra seva. Qui l'ha denunciat és la seva exparella, Carlís de la Cruz, per haver fet servir la seva veu a la cançó 2016, on el cantant reflexiona de l'època en la qual encara estaven junts. Aquest és el fragment. Bad Bunny, baby, baby. Aquest trosset, eh? Es tracta d'una nota de veu que la jove li va enviar al cantant l'any 2015 i que ell va utilitzar suposadament sense el permís d'ella. Els representants de Bad Bunny li van oferir $2,000 a la noia a canvi de poder-lo fer servir, però ella no ho va acceptar i ara reclama 40 milions per l'ús de la seva veu en aquestes cançons i als concerts. El Tribunal Suprem veu amb bons ulls que tirin davant el procediment judicial. El cas, però, ha de quedar vist per sentència al jutjat de primera instància de San Juan, que és qui haurà de decidir finalment si li dona la raó a la noia o resol a favor del cantant porto-riqueny. En l'àmbit musical, el Cruïlla ahir van fer un viatge al passat amb el cantant escocès David Byrne, exlíder del grup dels 80 Talking Heads. Un viatge nostàlgic es va allargar amb The Black Crowes. I els que també van passar per la tercera jornada del Cruïlla van ser la banda de rock alternatiu Art de Bogotà, que el festival va anunciar per sorpresa dijous. Un dels concerts que van fer vibrar ahir el Cruïlla. Va seguir la jornada tot plegat al Parc del Fòrum, la Bàrbara Padilla.
4: La tarda va arrencar amb els catalans Alice i d'en Pere Alboy al Comboi i va seguir amb la mítica banda de rock de Black Crowes, que va actuar davant un públic molt fidel a les seves cançons. Moment de bogeria amb la banda de rock alternatiu Art de Bogotà. Els murcians van omplir de gom a gom l'escenari de Vueling i van interpretar en directe el seu últim tema, Bigger Splash. La nostàlgia pel passat que van portar de Black Crowes, el Cruïlla va tornar després amb l'exlíder de la banda Talking Heads, David Byrne, que hores abans passejava tot tranquil en bicicleta pel recinte. Va sortir a l'escenari vestit completament de blau, calçat inclòs, igual que la resta de músics. Abans de tocar la guitarra, va recordar que de terra només n'hi ha una i que l'hem de cuidar, i va felicitar Espanya per la victòria al partit del Mundial. Aquesta tercera jornada del Cruïlla va comptar amb els 7 escenaris funcionant al 100% i amb un cel ennuvolat i una mica d'aire que per fi van donar una treva al públic del Cruïlla després de 2 dies d'onada de calor.
3: Avui, darrera jornada, gràcies Bàrbara, del Cruïlla, nova tongada de concerts. Entre els noms d'avui dels diversos escenaris hi haurà Rigoberta Bandini.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Però també els Pets. Bon dia. També és Betlana.
2: Jo he nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada.
1: Faithless. O els Tudor Cinema Club. Cal recordar que l'humor també té el seu espai al Festival Cruïlla. Entre els humoristes que passen avui per l'escenari del Cruïlla Comèdia hi ha la companya dels taloners de RAC1, Alba Segarra, o també Oye Sherman, Ignatius Ferrai o Xavi Daura, dels Vengamonjas, entre altres. I aquesta nit a Vic, per cert, hi ha el concurs de colles sardanistes que aquest any arriba a una cita especial, l'edició número 100. Això, per tant, el converteix en el més antic de Catalunya. La primera edició, per tant, va ser el 1905, però hi ha algunes etapes marcades, sobretot per la dictadura de Primo de Rivera, de la Guerra Civil o la pandèmia del coronavirus, que van fer impossible que se celebrés. Tot plegat en el que és una cita sardanista imprescindible que compta en el campionat de sardanes. Des de la primera edició, el concurs l'organitza la colla sardanista Riallera. De fet, la presidenta de l'entitat, Aina Amat, destacava precisament aquest valor històric que té la cita a Vic.
3: No és només especial perquè el 100 és un número rodó, sinó perquè és el primer de tot Catalunya a arribar a aquest número d'edicions. Animar a tothom a venir-nos a veure, perquè realment serà un espectacle. De fet, a banda de pròpiament el concurs, també hem preparat diferents actuacions perquè sigui realment una festa de la cultura popular.
1: La Cobla Principal de Llobregat serà qui interpretarà aquestes sardanes en directe, que estrenarà una nova sardana creada per ocasió pel compositor Marc Timón. El concurs serà a la plaça Major a les 10 del vespre i comptarà amb prop de 30 colles i més de 500 dansaires d'arreu de Catalunya. I més enllà del Cruïlla, però encara en plana de festivals, avui al Cap Roig de Calella arriba Anastàsia. Tota una diva del pop que aterra amb força a Catalunya amb un concert on no hi podrà faltar el seu gran clàssic, aquest I'm Out of Love, que seguim de fons. I baixem una mica revolucions. Ramon Mirabet actua al Festival Solidari Músic Veu del Penedès. El de Sant Feliu de Llobregat, que actua a Sant Marçal en un concert especial dins el recinte de Caves Oriol Rossell. Anna Torroja avui també actua a Catalunya al Festival Vall Viva de la Garrotxa. Qui va ser veu solista de Mecano deia ahir en una entrevista al Bona Recuca, per molt que ara faci carrera en solitari, és impossible desvincular-se de la banda que la va catapultar.
4: Lo difícil para mí fue buscar, encontrar ese huequito y hacer el camino de buscar mi identidad musical, ¿no? Porque yo hasta entonces había sido Ana de Mecano, no Ana Torroja, ¿no? Intenté distanciarme de Ana de Mecano, pero al final pues me la encuentro en cada espejo.
1: I més enllà de la Torroja, avui a Caldes d'Estrac, al Maresme, hi haurà una bona dosi de pop electrònica amb Uineta. Això és en el marc del Festival Poesia i Més de Caldes d'Estrac, que neix dels cicles de poesia a l'aire lliure que hi ha al municipi. Més festivals a Targa s'hi celebra Pau Paterres, on passaran pel seu escenari els Amics de les Arts o La Pegatina. I tancarà el festival el grup de xaranga i street band de la Catalunya Interior, La Follia. Va, i un clàssic pels joves, L'Acampada, un festival farcit d'activitats, cultura popular i xerrades reivindicatives, però no hi faltarà la música, avui és el torn d'Auxili. Avui la liem, nosaltres desfilem. També la Pound Gang.
5: En lloc se'l tapar les peunes, el seu crit, peun que és el seu crit.
1: Però també Flashy Ice Cream, A Contracorrent, i DJ Kazu, que posarà punt final a L'Acampada jove. Més, el festival Camins de Manresa, avui actua Joan Dausà. Que presenta el seu últim disc, el cinquè de la carrera. I després d'un concert de molt èxit al Cruïlla, avui arriben a Vilanova i la Geltrú al Festival Internacional de Música Popular i Tradicional, el duet de folk Alosa.
6: A la voreta del foc, com tots els dies de tardor. A la voreta del foc, la calor m'escalfa el cos. A la voreta...
1: També hi actuaran el Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orquestra. I pel que fa a les festes majors, a Cunit hi actua Mama Duixa.
7: La moraneta és sexy, el burro és català.
1: A Sils arriba un dels clàssics de la música urbana, en català, els 31 Fam.
8: Els més tranquils per la pista, com Pins Cartier.
1: I finalment, a Balaguer hi ha la Transsegre, com us dèiem aquest matí, la festa major d'estiu. Ahir va arrencar i avui toquen Catarres.
9: Seran l'exemple de tot el que no s'ha de fer.
1: Que actuaran al Parc de la Transsegre. Déu-n'hi-do, realment, amb tots els festivals que hi ha, en fi, les festes majors, les ofertes, diguem-ne, de concert són inacabables al llarg d'aquest cap de setmana. 9 i gairebé 5 minuts. I a la resta dels esports, Mundial de Futbol a banda, les últimes hores Barça i Borussia Dortmund han arribat a un principi d'acord verbal pel traspàs de l'extrem Karim Adeyemi. Pau Bonastre.
10: Sí, és una informació avançada pel periodista Fabrizio Romano i que ha confirmat RAC1. Estan acabant de perfilar els documents per formalitzar l'operació. El principi d'acord existeix i el fitxatge de Adeyemi, extrem de 24 anys, es tancaria per uns 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables subjectes a l'assoliment de títols, així com un 20% d'una futura plusvalua en cas d'un traspàs posterior del jugador. Per cert, que el Barça ja sap que començarà la Lliga una setmana més tard i que el partit de la primera jornada contra l'Atlètic Club l'haurà de jugar al cap d'unes setmanes. Això és perquè té semifinalistes al Mundial, Koundé en França i els 8 amb Espanya. També s'ajornarà el Madrid-Real Societat, l'Atlètic de Madrid-Màlaga i el Celta-Osasuna. Encara hi ha dos partits amb opcions d'ajornar-se, el Sevilla-Rayo si es classifica a Suïssa per semifinals o el València-Betis si es classifica a l'Argentina.
1: Més coses. El Real Madrid, José Mourinho, ja parla i treballa com a nou entrenador, tot i que encara, si no em dius el contrari, no l'han presentat.
10: No, el tècnic portuguès ja prepara la ciutat esportiva de Valdebebas la pretemporada madridista i en les últimes hores ha parlat per la televisió del Club Blanc.
11: Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad, el honor de trabajar para el Real Madrid. Y a mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión que estoy aquí.
10: L'equip blanc, lògicament sense els mundialistes, tornarà a la feina dilluns.
1: I fora del futbol, Jannik Sinner deixa Djokovic sense final a Wimbledon.
10: Sí, perquè el número del món, l'italià Sinner, va guanyar el serbi Novak Djokovic en 3 sets i jugarà demà la final contra l'alemany Alexander Zverev, que es va desfer també en 3 sets de l'anglès Artur Feiri. El quadre femení, avui la final a partir de les 5 de la tarda entre dues txeques, Carolina Muchova i Linda Noskova.
1: I alguna altra cosa més, Pau?
10: Sí, que Marc Márquez és el favorit per l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquesta tarda, a partir de les 3, el campió Cerverí va dominar la primera jornada d'entrenaments ahir en un circuit que coneix i que domina, i el Tour de França avui torna a haver etapa plana amb previsible final a l'esprint, com ahir, quan va guanyar el belga del Soudal, Tim Merlier. Tadej Pogacar, recordem, continua lluint el mallot groc de líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Jonas Vingegaard.
1: Les 9 i 7 minuts. Gràcies, Pau. Fins ara.
10: Bon dia.

0: hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas, entender que no nos adelantemos.
1: Decidieron irse por esta pista y campo a través. Había unos vecinos, como digo, que le aconsejó también que por ahí no fueran.
2: España necesita urgentemente un gobierno central, centrado única y exclusivamente en la gestión.
3: La estrategia de protección próxima a las personas es esencial. Esencial y funcione.
4: Sí, yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial. Pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
5: Les 9 i 8 minuts, no us espanteu, hi ha gent que diu, mira, encara puc dormir una hora més. No.
6: Diria que no hem matinat tant.
5: No, és així. Què tal, Ivanguera? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ens acompanya també el Carles Fernández. Com estàs, Carles? Bon dia. També tenim per aquí la Carla Turro. Com estàs, Carla?
7: Què tal? Bon dia.
5: I també l'Abel Caral. Bon dia, Abel.
8: I bona hora.
5: I bona coca.
8: Què us sembla?
5: Però escolta'm, això...
8: No serà cada dissabte que us portaré...
6: Jo vull esmorzar.
5: No sé si estem normalitzant que Abel Caral porti esmorzars.
8: Bé, això que sí, de maco. Recordareu que la setmana passada vaig portar...
5: Si no, s'ho diu ell mateix, oi?
8: Vaig portar llangonissa i...
5: Sí, senyor.
6: Pa de fetge.
8: De Pons Gourmet de Llívia. I avui no ens movem de Llívia, perquè estat uns dies a la Cerdanya aquesta setmana fugit de la calor, d'allà de calor en fa i molta de dia.
5: Sí,
8: dies 33, 35 graus a Puigcerdà, però bé, acabes una mica a l'altura, encara es nota i el sol pica, però a les nits... Sabeu què és? Catiana, el meu poble, mínimes de 27-28 graus i tu llevar-te 11-12 graus, doncs és una delícia.
6: Jo sé la primera part, això de les 28 graus.
8: I ahir vaig passar per la pastisseria Gil de Llívia,
5: sí.
8: Bon amic el David, mestre pastisser, que és un dels tres autors, recordareu fa unes setmanes que vam tenir els postres del Tour,
5: sí.
8: D'acord? Que el gremi de pastissers doncs el va passar la recepta, podríem dir, a diverses pastisseries de Catalunya i el van fer que en aquells tres pastissets,
5: sí.
8: Un mousse de llibona pel mallot groc, un mousse el mallot de muntanya, del líder de muntanya, doncs el David Gil, juntament amb Lluc Crusellas i Ivan Prats, són els tres autors que van fer la recepta, diguéssim, d'aquests pastissets, els que van parir aquests pastissets, no? I ahir, passant per allà, doncs ell, oient com és del Via Lliure, va dir, escolta'm, vaig sentir l'altre dia, que més està allà al costat, la charcuteria Pons, diu, em porta't una coca.
6: Per aquesta gent.
5: Però te'n devia donar més d'una, no? I una potser s'ha quedat a casa, o què?
8: Bé, em va donar una...
5: T'he vist durant lluny, Abel.
8: Però, clar...
5: T'he vist durant lluny.
8: Tema. I llavors és coca de cabell d'àngel. I jo li vaig dir, no sóc gaire de cabell d'àngel. Diu, prova aquesta. I realment no em pelar, que és molt fineta, amb pinyó de la terra, eh? Fixeu-vos que no és el pinyó català.
5: No parlem de pinyons, Carles, perquè tenim un debat amb el Carles històric del tema dels pinyons.
8: Ui, ma mare, a l'època dels panellets es fot negre per...
5: No, totalment.
8: Per buscar pinyons d'aquí. Ja l'han tastat els tertulians i...
5: Ara de seguida li preguntaré a l'Abel pel temps, perquè avui és important, i a més a més hem d'anar a Almeria de seguida, perquè la situació és realment catastròfica i molt preocupant, perquè ja ens has dit que la situació no ha de millorar. Per tant, aguanta't aquí un moment, Abel, però és que, si no, aquest senyor pobre no el podrà anar a dormir, que és el Damià López, que el tenim allà al Mundial de Futbol. Hola, Dami, bon dia.
8: 9 hores menys.
5: Bueno, bon dia, bona nit, no sé.
9: Hola, Xavi, bona nit. No hi ha problema, són les 12 de la nit.
5: Ah, bueno.
9: Vaja, hi ha dies que m'he anat a dormir molt més tard, vull dir que m'estàs trucant a una hora que és més que correcta, així que no pateixis.
5: No sé si has tingut ocasió de llegir Mariano Rajoy i Brey, el seu article sobre la selecció espanyola.
9: Sí, he llegit a Rajoy i Brey, sí, me l'ha passat el Víctor Vives, l'article fa una estona.
5: Extraordinari.
9: I t'he de dir que... No, aviam, o sigui, mira, et dic la meva opinió sincera, Xavi. L'article, a nivell futbolístic, em sembla que són bones aportacions, perquè fins i tot que parli dels Diablos Rojos i tal, vol dir que de futbol la toca. Dic aportacions futbolístiques.
5: Sí, sí,
9: ja quan
5: sí.
9: Es passa, quan parla de temes polítics i tal, jo aquí ja no entro, perquè em sembla que ja és un altre fangar. Però a nivell futbolístic, doncs es nota que llegia el Marca, no? I que
5: això sí,
9: el Marca.
5: Això sí. Escolta, he de dir que... ara li pregunto al Dami com va anar el partit d'ahir, perquè Espanya s'ha classificat per les semifinals del Mundial. Lamine Yamal ha escollit millor jugador del partit, tot i que va cometre molts errors, se'l veure inquiet, diguem-ne, però, vaja, va haver-hi participació durant tot el el partit, i ara, clar, evidentment, hi ha les semifinals, que segurament té aquest aire de final anticipada, aquest Espanya-França, que s'ha de jugar la setmana que ve. Ara li pregunto per la qüestió purament esportiva. Però qui no ha llegit Mariano Rajoy, que sapigueu, és que és un dels incentius després d'un partit d'Espanya, és llegir-ho. El principal, jo diria. Es diu Hoy llegó el desquite. El desquite en parla perquè Espanya va ser eliminada per Bèlgica fa 40 anys. Mm. Val? I llavors, és que l'arrencada és perfecta.
7: 40 anys?
5: Sí, l'any 86. L'arrencada és perfecta perquè és allò de col·loca les coses...
7: Hi ha filtre lectors, per això, no?
5: Eh?
7: Que hi ha filtre lectors.
5: Sí, alguns. alguns.
6: Perquè no mires la premsa espanyola, que ahir, la que era El Mundo, que sí, sí, portava una entrevista al Mundo del País.
5: La venjança, una mica, no?
6: Sí.
5: Sí, sí. Bueno, com arrenca Rajoy? Estamos en semifinales, punto. No, que
6: és una veritat incontestable.
5: Incontestable. Ya queda menos, punto.
7: També.
5: Impecable. Esperemos que para bien, punto. És una mica... Estem d'acord que és com si...
8: Punto Rajoy, no?
5: No, no, però és una mica com si... Com es diuen els telegrames?
6: Sí, sí, sí,
10: sí.
5: No? És un telegrama. Se podria dir el telegrama. És top.
6: Perdona, però és que, clar, les xarxes et premien quan fas frases llargues i curtes.
5: Clar, clar,
6: i vas
5: alternant, clar,
6: ho fa molt bé.
5: Fins ara aquí, estamos en semifinales, punto, ya queda menos, punto, esperemos que vayan, punto. España hoy nos ha deleitado con un gran juego y la selección merece una enhorabuena intensa. Bèlgica no era un rival fácil, de moment.
8: No hay rival fácil, de fet.
5: No hay rival fácil. Llavors comença a analitzar com ha arribat Bèlgica en aquella fase, que això normalment, si no em diu el contrari el Dami, és el tipus de coses que es fa abans d'un partit. O sigui, abans d'un partit es diu com han arribat els dos rivals, però un cop ja tens el resultat, sí, sí, no és molt normal dir com hi ha arribat, no? Vull dir, això és el pre, no el post.
9: No té sentit.
5: No té molt sentit. Però la qüestió per mi fonamental, com apuntava el Dami, és el tema dels Diablos Rojos. Parla d'això de l'any 86, de la derrota que va patir Espanya contra Bèlgica, i diu... Por suerte, hoy llegó el desquite. Punto. Les hemos devuelto la pelota. Punto. Yo me alegro doblemente. Punto. En primer lugar, porque soy español y también porque a los jugadores belgas se les conoce como los Diablos Rojos. Y a mí no me gustan ni los Diablos...
6: Es que
8: no, no.
7: És boníssim. Oh.
9: Quan acaba la partida, heu que ha fet un riure d'aquells característics, eh?
5: Hosti, per favor.
9: D'orella a orella, d'aquells...
5: Ho dic de veritat. És que ho veus a venir i és tan bo. A mi no me gusten ni los diablos.
8: Acaba la frase, Xavi.
5: Ni los rojos.
8: Fin de la cita.
6: Clar que sí, hombre.
10: Pues que a veure...
5: Salvo... Oh, és que és meravellós.
6: És que sembla broma. Que...
5: Salva l'excepció que confirma la regla general, que és que la camiseta d'Espanya... Clar, que és que és roja.
8: Clar,
5: és que aquest és un petit problema. La no roja, me gustan los rojos, sí, menos los míos.
6: Me gustan los rojos. La roja sí. És que no entenem res.
5: Clar, no és el mateix. És el rojo que la roja. Bueno. Llavors, a partir d'aquí... fa anàlisi dels altres rivals i acaba dient, què passarà? És que són dues preguntes meravelloses. Què passarà? Es fa una pregunta. No resulta fàcil dar una resposta a semejante pregunta. No. Pues llavors no te la... Vull dir, si ja ho veus a venir que no podràs respondre, no te la facis. I diu, parla de França, etc. I llavors, per acabar, diu, què debe hacer la selecció espanyola? En este escenario no pienso contestar a semejante interrogante. Pues dos preguntes que et fas tu mateix i dius, no penso contestar. Pues si ningú te l'ha preguntat. Tu has fet tu sol. Però és fantàstic en aquest punt que li surt al Mariano Rajoy excel·lent, que és no voy a contestar semejante interrogante sobre què ha de fer la selecció espanyola, no vaya a ser que me hagan caso y luego las cosas no salgan bien. Está al patio como para asomar la cabeza.
6: Però a veure, reconeix que, no, que és... trobem a faltar aquest sentit de l'humor a la política, sisplau.
5: És per emmarcar, t'ho dic de veritat. És una cosa, de veritat, em passa cada cop que hi ha una competició d'aquestes internacionals amb Rajoy, em dona el matí, o sigui, és meravella.
10: Penso en aquest escrit, i després penso en el Consell de Ministres, saps? O sigui, aquesta persona no és...
7: Devia anar a punto, i ara anem al punto.
5: És
10: no
5: una cosa.
10: No sé, com deuríem
5: ser. Ai, Dami, el partit d'ahir què et va semblar, per cert?
9: Em permetràs, però, Xavi, que et canvio una miqueta, si et canvio sense voler el temps verbal, perquè per mi ha estat avui
5: bueno, clar,
9: el partit.
5: Sí, sí. Ha sigut fa unes poques hores.
9: A les 12 de la mitja, vull dir que...
5: Sí, sí.
9: No, aviam, no... No ha estat el partit més brillant d'Espanya, però crec que la crítica que li estan fent, perquè evidentment doncs, Bèlgica li ha plantat cara i després sobretot amb l'1-0 Espanya estava fent el seu millor partit, però ha arribat l'1-1 i a la segona part hi havia sobretot por a equivocar-se, por a l'error, que Bèlgica, que estava jugant més alliberada, doncs amb l'1-2 deixava fora Espanya, i aleshores aquí sí que doncs, s'han vist moments complicats en què a Espanya li costava molt. L'entrada de Pedri, que avui ha estat suplent per primera vegada, això ha marcat molt la prèvia, no està tenint bones sensacions, ha entrat Fabián Parell, però bé, al final doncs, el gol de Mikel Merino, màgic Merino, no? És un home tocat per la vareta màgica, ja ho va fer l'Eurocopa fa 2 anys i ha salvat Espanya l'altre dia contra Portugal i avui també. No ha estat una Espanya brillant, però sí que se li ha de reconèixer a l'equip de Luis de la Fuente, que jugui millor o pitjor, té el domini, tanca el rival i no li deixa fer, no el deixa jugar a futbol. En aquest cas Bèlgica doncs, té qualitat, però vaja, ha tret alguna contra i poca cosa més. Per tant, doncs bé, jo crec que després, parlant amb gent de la delegació espanyola, han fet fins i tot una festa prop de Hollywood, amb directius, etcètera, és eufòria, però total, eh? O sigui, no és sí, un tema de cautela, anem a... No. Avui De La Fuente, sí, De La Fuente ha donat la tarda lliure als futbolistes, hi ha hagut, insisteixo, una festa en un descampat amb aficionats, amb Lausanne, prop de Hollywood, perquè és la segona semifinal que juga Espanya al llarg de la seva història, segona semifinal, ho volen dimensionar i a partir de demà doncs, ja començaran a parar i a pensar en el partit contra França.
5: El MVP, el millor jugador del partit, Lamine Yamal, tot i que hem de dir que primer continua sent la referència ofensiva, totes les pilotes cap a ell, tots els intents, totes les entrades, el que passa és que potser li va faltar una mica de definició, li ha faltat una mica de definició a Lamine, no? Un cert encert al final de tot,
9: sí,
5: no?
9: Sí, a veure, Xavi, sí, a veure, hi ha un punt que això de l'MVP sempre, si li pots donar a Mbappé abans que a Doué o a Haaland abans que a Sorlot, millor, no? I
5: a les estrelles.
9: És a dir, sempre ven molt més donar-li a Lamine sí, abans que un altre, però és veritat que Lamine està, jo crec que està bé, eh? Jo crec que està fi, que està amb ganes, que està potent i que se sent amb, diguem, ell amb confiança per desequilibrar. Cada vegada que té la pilota ho intenta. Fixa't que avui ja és el primer partit que ha disputat 90 minuts, ha anat de més a menys, primer dia 25, segon 45, tercer 75 i així increixent. Després hi ha vegades que li surt i hi ha vegades que no, però ell, especialment amb l'1-1, ell sentia que era el seu moment. És veritat que han passat 6 partits i encara no hi ha un moment Lamine en aquest Mundial.
5: Sí, sí.
9: Ell ho ha dit, tinc moltes ganes d'enfrontar-me a França, és un duel partit, avui no hi havia un duel contra un altre futbolista, ara aquests dies en la prèvia, quin cartell veurem? Veurem el cartell Lamine contra Mbappé, i a més totes les grans estrelles en aquest Mundial estan sumant molts gols, aspiren a ser millor jugador, Lamine necessita un gran moment, o marcar 2 o 3 gols més, i jo crec que ell intentarà com sigui que hi hagi algun gran moment particular, alguna gran jugada, algun gol, per necessitar fer-ho en el partit contra França.
5: Una brillantor, una jugada del Mundial, no? Aquell gol per l'escaire, aquella jugada que se'n va de tothom i acaba amb una centrada, alguna cosa que el faci, que deixi una postal de Lamine en aquest Mundial, no? Per tant, anava a preguntar també per Pau Cubarsí, que ja va sorprendre, jo crec, que molta gent del món futbol, perquè tothom sabia que és un gran central, molt jove, no? 18, 19 anys, ha fet ja els 19 en Cubarsí, i els ha fet.
9: Els ha fet, sí.
5: 19 anys, un dels líders de la defensa espanyola, en aquest cas de la selecció espanyola, primer gol encaixat ahir, és veritat que ell surt a la foto del gol, el que passa és que clar, amb un davanter que fa 2 metres, i hi ha qui deia, podia haver fet més o podia haver fet menys, bé, va tenir un bon partit Pau Cubarsí, fins i tot provoca l'error del porter en el gol de la victòria, perquè decideix xutar des de fora de l'àrea, que era una situació que no és habitual en ell, i acaba provocant un mal rebuig, i finalment el gol de Merino. Està sent un dels millors de la selecció, no, Cubarsí?
9: Sí, en clau Barça ja sabem que és indiscutible per Hansi Flick. Amb la selecció espanyola li ha costat una mica més, perquè si recordeu a l'Eurocopa que guanya Espanya fa 2 anys, cau de la llista, Luis de la Fuente va confiar en la parella Laport, que està jugant titular amb Cubarsí, més Lenormand, i s'emporta altres defenses com per exemple Dani Vivian, i aleshores aquell estiu Cubarsí se'n va jugar als Jocs Olímpics i sí que a partir d'allà ha anat entrant més, però mai com a titular indiscutible, o sigui, titular inamovible ha estat ara en aquesta Eurocopa, potser uns mesos abans, i sí, se l'està destacant molt, també a nivell internacional, va entrar a l'11 ideal de la primera fase, i jo crec, Xavi, que aspira claríssimament a entrar a l'11 ideal del Mundial, faci el que faci ja Espanya, encara que caigui a les semifinals. Bé, fins avui Unai Simón no havia rebut cap gol, ha fixat un rècord que serà difícil que
11: qualsevol altre porter pugui igualar 609 minuts. El rècord anterior superava per pocs minuts els 500, al costat de Laporte fent una parella pràcticament infranquejable. I avui, que s'ha lesionat, o ahir, que es va lesionar Courtois, que això va ser decisiu. Ara, si vols, parlem una miqueta també a Luis de la Fuente. Per un costat, els encerts, i per l'altre també un punt de sort, no? De la Fuente, perquè, clar, la sort que es lesioni l'altre dia Nuno Mendes, jugador més important de Portugal, i avui que es lesioni Courtois, clar, sí. Es lesiona Courtois, entra Lamens, que és un bon porter, segur, un bon porter suplent de Manchester United, però entres als quarts de final, segona part, el teu país, la teva selecció s'ho està jugant tot, i estava clar que Espanya havia de provar Lamens, però ningú xutava. Espanya tocava, remenava la pilota, ningú xutava, i ha hagut de ser Pau Cubarsí en un xut de fora a l'àrea, que ha provat, ha xutat, ha fet un xut potent, Lamens l'ha deixat morta perquè Miquel Merino marqués. I és cert que tothom està parlant de Miquel Merino, però aquest encert i aquest instint i aquesta intuïció l'ha tingut Pau Cubarsí, que no només doncs està fent un gran mundial defensivament, sinó que també ha tingut aquest encert i ha iniciat el camí perquè Miquel Merino fes el 2-1.
5: Escolta, anirem tancant això, Dami, però només una reflexió també que té a veure amb la capacitat, diguem-ne, d'atracció que té un mundial, i especialment en aquest cas la selecció espanyola. Ahir la quota de pantalla per aquest Espanya-Bèlgica, que òbviament és en obert, era a Televisió Espanyola, va arrasar 11,4 milions d'espectadors, i això és un share del 76,5%. Quarts de final d'un mundial, evidentment 9 de la nit, o sigui, un horari impecable, diguem-ne.
8: Quan has dit, el share?
5: 76,5%. Sí, sí, ahir el 76,5%. I en el cas de Catalunya, nou rècord també. A Catalunya, clar, aquí hi ha una cosa molt interessant que passa a Catalunya, que és que el partit es fa per duplicat, perquè a la 1 es fa en català i a la 2-4 es fa en català. Ai, perdó, a la 1 es fa en castellà i a la 2-4 en català. A la 1 va ser 56,8% i 1,3 milions, i a la 2, 12, a la 2-4, 12,2. Que és una xifra, és un share increïble per la 2-4. 294.000 espectadors. Bé, una bestiesa. En tot cas, vaja, prova del que genera ja no en un mundial, sinó en particular una selecció jove que connecta, diguem-ne, jugadors molt joves i que connecta bé amb una part significativa, i en el cas de Catalunya, òbviament, més enllà de les afinitats o no afinitats sobre la selecció espanyola, amb els jugadors del Barça. Això és més que evident, no? Amb Lamin, amb Cubarsí, amb Pedri, que per cert ahir va entrar a la segona meitat. De fet, aquesta era l'última pregunta que et volia fer, Dami. Em deies de la Fuente, l'encert o la flor de la Fuente decideix que el millor migcampista del món, que és Pedri, no ha de sortir en l'onze inicial, posa Fabián Ruiz i és el que marca el gol.
11: Sí, de fet, Pedri l'altre dia que el vam entrevistar a RAC1, ell era autocrític, deia que no li havia sortit res contra Portugal, que havia de millorar, i de la Fuente, doncs, que té una cosa, que és que no es casa amb ningú, i quan veu que un jugador no està en el seu millor moment, doncs el canvia per un altre, però és que sobre l'hi estan sortint clavats els canvis, perquè treu Pedri, posa Fabián, marca Fabián, el dia de Portugal canvia Dani Olmo i a Pedri, que doncs algú podia pensar, home, com treus a Pedri a Dani Olmo, tots els jugadors més virtuosos que tens, posa Ferran Torres i Merino, i Ferran Torres li dona a Merino l'assistència, no? I a sobre doncs té aquest punt que es lesiona Nuno Mendes, que jo sóc, en aquest cas, t'he de dir, de la teoria de la Fuente, que jo crec que no és que Lamin lesioni Nuno Mendes, però sí que l'exigència a la que sotmet Lamin Nuno Mendes fa que Nuno Mendes estigui molt exigit, no? I de l'altra banda, doncs sí que la sort aquesta que Courtois avui es lesioni, però que això forma part d'aquesta cosa que quan s'acaba el Mundial tu vas recordant partit a partit què és el que ha passat, i són aquests petits factors doncs que determinen que la balança s'inclini d'un costat o de l'altre. I el que comentava Xavi de les audiències, sí. El fet que Espanya continuï en el torneig, lògicament, fa que hi hagi molt interès, i jo crec que per l'altre costat també, jo pel que detecto, diria que hi ha molta gent que, lògicament, empenya a favor d'Espanya, però també hi ha molts que estan d'alguna manera pendents molt d'Argentina i de Messi, sí, no? No sé, vosaltres, sí. Què en penseu allà, però el fet que Argentina continuï en el torneig també genera molt, molt interès. Per tant, hi ha la qüestió d'Espanya, la qüestió de Messi per l'altre costat. Aviam què passa en aquest partit contra Suïssa, perquè hi ha la sensació que es pot donar aquest Espanya-Argentina, però també podria ser una Espanya-Argentina en un tercer i quart lloc, o sigui que ara mateix no sabem, pot ser un França-Anglaterra, pot ser una Espanya, pot ser un França-Suïssa, no sí. Sé, poden ser unes semifinals que podrien ser les millors de la història perfectament,
5: Sí,
11: o sigui, Espanya-França més Argentina-Anglaterra, estem parlant d'unes semifinals irrepetibles.
5: No, la FIFA en aquest sentit li ha sortit impecable. O sigui, aquesta semifinal Espanya-França és una mena de final avançada, els dos equips que millor juguen i que tenen més poder ofensiu, i a l'altra banda la possibilitat que sigui una Anglaterra-Argentina, amb el que significa, i és que una final, sigui la que sigui entre aquests dos rivals, és perfecta, perquè si és una Argentina contra, sobretot si passa Argentina, Leo Messi contra Mbappé en l'últim Mundial de Messi, o un Leo Messi Lamine Yamal, que no s'han conegut, diguem-ne, que no s'han trobat en un camp de futbol. Ostres, té un morbo, té una capacitat d'atracció, té... Des d'aquest punt de vista, la FIFA li ha sortit perfecta, aquestes semifinals del Mundial. Veurem, finalment, si... I, diguem-ne, Anglaterra té molt més glamour, l'enfrontament contra Argentina, però un Haaland-Messi també té la seva gràcia. Vull dir que realment són impressionants. Sí, l'ideal és aquest Espanya-França, Anglaterra-Argentina, però les alternatives també són bones. Dami, una abraçada fortíssima. Ho seguim.
11: Molt bé, igualment.
5: Que vagi bé, a descansar. Aquesta nit ho sabrem, eh? Aquesta nit hi ha els dos partits, aquesta matinada, i per tant demà ja tindrem confirmades les semifinals. Llàstima que no tindrem article de Mariano Rajoy i Brey. Dos minuts i dos quarts de deu del matí. Fem pausa, actualitzem la situació a Andalusia d'aquest incendi gravíssim, que ja és un dels incendis més mortífers de la història de l'Estat des que es tenen registres. 12 víctimes mortals, a més una imatge... Que és que com són les coses, eh? En parlem just fa una setmana. Just fa una setmana tenim aquest debat de la contraintuïció, que en diem, no? Tu estàs a casa teva, s'acosten les flames i és natural i és lògic que pensis surto, me'n vaig, perquè em cremaré aquí. I la mort t'espera precisament a dins d'un cotxe o mentre estàs caminant intentant fugir, que és exactament el que ha passat. I, de fet, si us mireu els pitjors incendis de la història de l'Estat a nivell de mortalitat, són literalment això, el de Lloret de l'any 79 i el de la Gomera dels anys 80. Gent intentant fugir, no a casa seva. Un minut i dos quarts de 10 del matí, ara tornem.
12: RAC 1.
13: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
14: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Aquest estiu, canvia de plans. O millor, vine, sisplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
16: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
17: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
17: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
18: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
19: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
20: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
12: RAC 1. Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
5: 9 i 31 minuts, com dèiem, és la imatge del dia, sens dubte. Si aneu a comprar els diaris als quioscos ho veureu. La foto de portada, pràcticament tots els diaris de la premsa a tot l'Estat, sigui a Catalunya, sigui a Madrid, sigui en qualsevol altre, és la foto terrible d'aquests quatre vehicles, que és la foto de la frustració, que és la foto de l'error, que és la foto del drama, no? Quatre vehicles absolutament calcinats en un entorn a les muntanyes de... on aquests, ni tan sols grans muntanyes, no? Petites petites protuberàncies del terreny, no? Són
7: turons.
5: Són turons, escassament, sense molts arbres, tampoc, sinó molt matoll, molt rostoll, i absolutament calcinats. No?
8: Una zona molt seca, dels llocs que plou menys de tota Europa, de fet, de la via de la península i de tota Europa.
5: L'alcalde de Bedar, que és el municipi més afectat per tot plegat i de la qual hi vivien o hi eren les víctimes, aquestes 12 víctimes, bona part de les 12 víctimes de l'incendi, el tenim en línia ara mateix, el senyor Ángel Collado, alcalde de Bedar. Senyor Collado, muy buenos días, bueno, para decir alguna cosa.
0: Buenos días, por decir algo, sí.
5: Gracias por atendernos, porque obviamente, no sé dónde se encuentra, pero imagino que está yendo al centro de...
0: Sí. Estoy en la carretera, pero me he aparcado un momento porque se pierde mucho la cobertura y voy para el puesto de mando avanzado, que tenemos una reunión ahora a las 10 para informarnos de cómo está la situación.
5: ¿Le han dicho algo hasta ahora? Porque teníamos la actualización de gran entre 4.000 y 5.000 hectáreas quemadas, pero no sé cómo está la situación en su municipio particular, que al final es un pequeño pueblo, ¿no?
0: Yo he estado a las 6 de la mañana, he podido volver al pueblo y me he dado una vuelta por toda la zona afectada y puedo decir que yo creo que son más de 4.000 las hectáreas que hay carbonizadas. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que es un panorama desolador, pero bueno, al final el campo, la vegetación vuelve a crecer y tal, pero lo más doloroso que estamos sufriendo es pues tener que las pérdidas de vecinos del municipio. Es lo más terrible que nos ha podido ocurrir.
5: Usted sabe que son vecinos, porque una de las cosas terribles también de la situación es que ni tan siquiera se han podido identificar, ¿no?, de la situación en que se encuentran los cadáveres.
0: Sí, pues tal, lo ha dicho usted bien. Por cómo se encuentran los cadáveres, pues no se pueden, es muy difícil de identificar. Pero por lo que algunos vecinos me comentan y por la zona en la que estaban y como conozco las viviendas, pues casi con toda seguridad podemos decir que son vecinos. Lo que no puedo ponerle son los nombres y apellidos.
5: No, pero por supuesto. Sí. Pero lo que se hablaba que eran personas británicas o belgas que vivían en Bedar, obviamente usted los conoce. ¿Es así? ¿Son extranjeros que vivían en Bedar?
0: Sí, hay unos que llevan más de 20 años viviendo aquí, otros llevan algunos años menos, pero que son personas perfectamente integradas en la vida social y cultural del municipio, a pesar de ser pequeños, participaban en todas las actividades, ellos mismos también organizaban actividades en beneficio de los vecinos de Veda.
5: Hay una reflexión acerca de eso, porque obviamente es el dolor de la pérdida, ¿no? Estamos hablando incluso del tercer incendio más mortífero de la historia de España. 12 muertos, aún no es una cifra definitiva, porque si no lo hemos dicho mal, hay una veintena de, unos 20, 23 desaparecidos, creo, o que no han sido localizados, no, ni tan siquiera han sido denunciada su desaparición. Yo no sé si es posible que sean más de 12 los muertos finalmente.
0: Ayer hubo una batida por parte de la Guardia Civil y los voluntarios del municipio en toda y cada una de las viviendas que se han visto afectadas por el incendio y afortunadamente no hemos encontrado ninguna víctima. Bueno, hay 4 heridos, 2 de ellos están los 4 están en el Virgen del Rocío de Sevilla y esperemos que todo vaya bien y puedan salvar la vida y que no se incremente el número de fallecidos.
5: La terrible casualidad ha llevado una cosa, alcalde, que es que hace justo una semana en Cataluña tenemos un incendio en la Bisbal que quemó en las Gavarras, ¿no?, que quemó 2.500 hectáreas, y el mensaje que lanzaban los bomberos, la Generalitat, era, aunque sea contraintuitivo, lo más importante de un incendio forestal o cerca de zonas de casas, no en una ciudad, digamos, es quedarse en casa. Si no hay un mensaje contradictorio, quedarse en casa, aunque sea contraintuitivo, porque es perfectamente comprensible, humano, que alguien que ve acercarse a las llamas diga, yo tengo que irme de aquí, ¿no? Pero los bomberos lo repetían, ¿no? Y la tragedia es que buscando la salida se encuentra la muerte.
0: En esos momentos no ahí no sabemos lo que nos pasaría a nosotros por, claro, por la cabeza, ¿no? Es verdad que gracias a que se evacuó a la gente, pues no ha habido más víctimas, ¿no? También es verdad que muy pocos que se quedaron en su vivienda, pues la han salvado. Sí, tuvimos, una vez que pasó la lengua de fuego, accedimos a 3 viviendas que sabíamos que estaban los vecinos dentro y los recuperamos. Estaban pues con estados de ansiedad, que es normal, ¿no? Claro. Pero afortunadamente estaban vivos.
5: En el caso de las viviendas de estas víctimas, ¿sabes si han quedado bien o se han quemado también?
0: Estructuralmente, lo que yo he visto esta mañana, no hay daños estructurales en la vivienda. Están muy tiznadas, ¿no? Muy negras por el humo. Uh-huh. Es donde hay pérgolas, pues, es de madera, esas pérgolas, claro, han ardido, o donde hay toldos, pues sí, pero lo que es estructuralmente, las viviendas no han sido muy afectadas.
5: ¿Y el interior tampoco se ha quemado?
0: No, en principio, claro, lo que yo tengo conocimiento, no, he visto un par de ellas que puede que sí que estén, pero hasta que no se pueda entrar, claro, dentro y sí.
5: Es que esa es la parte terrible, alcalde, ¿no? Es decir, al menos aquí en Cataluña lo han repetido mucho, pero es inevitable el sentimiento, digamos, humano de pensar en huir cuando la estructura te protege, ¿no? Y desde dentro es mucho más fácil, incluso aunque el fuego cruce, apagarlo que no quedarse fuera, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿qué falló, alcalde? Porque sé que en el pueblo casi que fueron puerta a puerta informando a los vecinos, ¿no?, de la situación.
0: Cuando yo tuve conocimiento de que un vecino que había visto una columna de humo, llamé rápidamente al 112 para informar si el fuego estaba aquí en mi término municipal. Uh-huh. Y fue cuando me dijeron que no, que era en el...
5: Ai, que s'està tallant. A veure si no perdem l'alcalde de Béder, insistim. Estem parlant de l'alcalde d'un municipi molt petitó de la zona, de Los Gallardos, al costat de Los Gallardos, que és on està afectant aquest incendi d'entre 4 i 5.000 hectàrees cremades, però sobretot amb la conseqüència de la mort d'aquestes 12 persones, que com ell mateix ens confirmava, diu, bueno, jo no puc identificar-les perquè els cadàvers estan absolutament destrossats, però... coneixent-los, coneixent les cases, coneixent els veïns, sé qui són. Sé qui són. Persones que portaven, ara ens ho deia, no?, dècades al poble, estrangers, en aquest cas belgues o britànics, i que estaven perfectament integrats al municipi, que feien activitats de tot tipus, però que van buscar una sortida i, evidentment, el que van trobar va ser la mort. Carles, això en parlàvem fa una setmana, just. I les imatges, a més, les dels cotxes, és que ens han recordat tant a Portugal, aquestes imatges que hem vist tantes vegades en incendis forestals, de la gent atrapada en un cotxe, no?
1: Sí, jo primer pensava que potser doncs, aquesta gent estrangera doncs, feia poc que hi era i que, per tant, no dominava l'idioma i potser havia tingut algunes dificultats, però pel que ha explicat l'alcalde, si fa tant d'anys i participen de les activitats, doncs això queda descartat. Però, a més, és que aquest incendi jo crec que té una particularitat respecte a d'altres, que és que no hi ha grans masses forestals, amb la qual cosa la confiança que te'n sortiràs si marxes amb el cotxe, diguem, és més alta que si el que estàs veient són flames de, no sé, de 30 metres d'alçada, no? Mm-hmm. I com que és molt matollar molta herba, molt baix, suposo que va fer pensar que... però és que és aquesta la cultura que hem de treballar entre tots i que hem d'interioritzar molt, molt, molt, molt. Primer, seguir les instruccions. Això és el primer. Sí. No decidir per tu.
6: Perquè no deixar-te emportar pel pànic.
1: Clar, i perquè qui pren les decisions té el 360. Ho veu tot. I ho valora sabent tot. I tu potser ara estàs aquí, però la persona que et diu no et belluguis sap que el foc arribarà on ets tu d'aquí 20 minuts.
5: Permeta'm una cosa, perquè sí, em sembla que hi ha actualització. Ara mateix tinc el Roger Perciba, em sembla, a Almeria, i està en el centre de comandament avançat. I crec que el conseller d'Emergències Andalusa ha de parlar, Antonio Sanz. No sé si ens està escoltant el Perciba. Perciba, bon dia.
21: Sí, sí, sí. Val. Hola. Escolto, sí, el conseller Antonio Sanz és davant dels micròfons, a punt de començar.
5: D'acord.
21: Clar, jo estic aquí ara, m'he quedat... Deixar-me...
5: Bé, intentem sí, que... intentem que s'ubiqui el Perciba per veure si podem sentir-lo a través del micròfon del Roger Perciba, per sentir-lo. Mira, de fet, estem veient com el Roger s'intenta col·locar davant de les càmeres, perquè, clar, ara el sentirem Antonio Sanz, el sentim en directe.
2: Ciudadano, indicarle la evolución del incendio. Vamos a tener ahora el comité de operaciones de este incendio y trasladarles que la noche ha transcurrido relativamente bien dentro de la complejidad y las dimensiones tan importantes que tiene este incendio. Los frentes han permanecido menos activos y no se han producido, y esto es muy importante, nuevas amenazas directas a zonas habitadas. Los trabajos realizados durante la noche ha sido seguir generando alturas de líneas de defensa para contener el avance del incendio, y también trabajar, como saben, y ayer ya hicimos en la zona de la
5: estem tenint algunes dificultats, a veure si podem recuperar millor aquesta... Ara.
2: Como saben, y ayer ya hicimos en la zona de la autovía, la A7, quemas con fuego técnico, quemas técnicas, fuego contra fuego para consolidar el perímetro. Eso salvó ayer que por ejemplo, pues saltara de manera directa la autovía, lo cual nos hubiera complicado muchísimo el incendio, y por tanto la unidad de fuego técnico, que por cierto es una incorporación de este año de EMA Infoca, ha sido un trabajo y está siendo un trabajo importante también durante la noche. En cuanto a la meteorología, que tanto lógicamente tiene que ver con las capacidades de cómo afrontar este incendio, puedo trasladarles que tenemos una mejora significativa respecto a la jornada de ayer. Tenemos viento muy débil, 2 kilómetros por hora, una humedad relativa en torno al 50%, y por tanto es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Hasta ahora, pues hemos estado prácticamente en trabajo de defensa, ¿no? En trabajo de defensa de la cola, de evitar avance de los flancos, pero es el primer día en el que vamos a poder trabajar en ataque al incendio, y eso también es una ventana de oportunidad extraordinaria para empezar ya a afrontar, bueno, pues la lucha contra este incendio. Las circunstancias de tanto meteorológicas como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa. Ahora, hoy, es la primera vez que vamos a poder trabajar en ataque, y eso, pues no cabe duda que es una ventana de oportunidad muy importante. Desde las 8 de la mañana se han ido incorporando. Inicialmente vamos a tener 4 medios aéreos, 2 helicópteros y 2 aviones de carga en tierra, y a partir de allá, a las 9, se ha sumado otros 2 helicópteros más, y lo que tenemos es el resto de aeronaves. Ya saben que ayer tuvimos 22 preparadas durante todo el día, según vaya necesitándose, pero tenemos 22 medios preparados, pero también con capacidad de poder desarrollar más, porque ustedes saben que en Andalucía tenemos 43 medios aéreos en el plan Infoca, pero también tenemos que hacer frente a otros incendios. Ayer, por cierto, con la novedad importante de que pudimos dar por estabilizado el grave incendio también que teníamos en Benavís, a la vez que este, ¿no? El resto de la flota, por tanto, de aeronaves permanece disponible según la evolución del incendio. Por tierra trabajarán 500 efectivos en cuanto a la totalidad de medios, llamémosle, de profesionales, tanto por parte de Infoca 200 personas, 200 profesionales también de la UME, de la BRIF, del MITECO y bomberos del Levante, a quien todos quiero agradecerles su extraordinaria trabajo. Y permítanme que también les avance la evolución del incendio. La evolución del incendio, ayer se amplió el perímetro del incendio porque tuvimos que hacer frente a avances importantes. Ya se lo dijimos, había focos muy activos y frentes muy activos, y eso en este momento ha elevado ya la superficie afectada por el incendio a 6.600 hectáreas. La noticia que sigue siendo importante, evidentemente, y es la más importante, es que desde el día de ayer a primera hora de la mañana no ha habido ninguna novedad en cuanto a víctimas tras el conocimiento de los 12 fallecidos que terriblemente perdieron la vida en este incendio. Bueno, la mejor novedad que podíamos tener es que no haya novedad en relación con nuevas víctimas. Ya les trasladamos ayer que la Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más. Eso no evita ni quiere decir que no pueda ocurrir, pero lógicamente es esperanzador que tras el trabajo de peinado que ha hecho la Guardia Civil, además sobre zonas que todavía estaban en puntos calientes, pues al menos nos albergue la esperanza. En cuanto al quiero aclarar, porque sigo viendo que utilizamos el término desaparecido y no es así, llamémosle ilocalizado, porque es que las llamadas son muy sui generis, las llamadas son de gente que llevaba años sin hablar con sus familiares porque estaban aquí. Entonces, claro, lógicamente han visto en los medios de comunicación el incendio y llaman, pero te reconocen que hacía mucho tiempo que a lo mejor no sabemos qué actitud tiene el otro familiar, si quiere hablar, no quiere hablar, si quiere o está en un albergue o está con unos amigos. Entonces, en eso sí debemos de ser prudentes a la hora de trasladar que existen 23 desaparecidos. No es eso. Y por tanto, permítame que se acabe. Y por tanto, quiero trasladar un mensaje de que estamos hablando de personas que sus familiares no pueden contactar con ellos, pero o pueden estar en albergue, lo cual tampoco quiere decir, por lo que estoy diciendo, que no haya alguna persona desaparecida, pero desde luego, de las más de 400 llamadas, que ya serán muchas más en la tarde noche de ayer, pues se están produciendo todo tipo de llamadas. Por tanto, de verdad, creo que debe quedar claro que no son desaparecidos, que son personas que familiares quieren localizar, que no pueden contactar con ellos, pueden haber cambiado, puede ocurrir de todo, pueden haber cambiado el teléfono después del tiempo, y por tanto este es un tema fundamental. En cuanto a la atención a la población, no hay otra noticia importante, no ha habido nuevos desalojos, no ha habido confinamiento durante la noche y se mantienen las 1.448 personas evacuadas. Realojadas en los diferentes dispositivos que tenemos son 164 y anoche pudimos abrir al tráfico la A7 durante la madrugada. Bueno, la valoración que puedo hacer es que la evolución nocturna ha sido favorable y las condiciones meteorológicas nos permiten afrontar la jornada con mejores perspectivas que ayer. No obstante, digo que el incendio continúa siendo de grandes dimensiones, por lo que será clave consolidar el trabajo realizado durante la noche y aprovechar las primeras horas del día para avanzar en la estabilización cuando sea posible. Actualmente los trabajos se están concentrando en la zona del flanco izquierdo y cabeza del incendio para contener su propagación y nuevas afecciones a zonas habitadas. Y esto es lo que quería trasladarle. Y lógicamente, bueno, quedamos a su disposición para cualquier aspecto que consideren oportuno.
3: ¿Quiere hacer algún comentario sobre la polémica que está empezando a desatarse sobre el desalert?
2: Bueno, mire, creo que fuimos claros ayer, ¿no? Y en ese sentido, creo que la polémica es que sobre todo viene de quien no conoce cuál es el funcionamiento del desalert, ¿no? El desalert siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con los criterios técnicos y por tanto es una...

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: Se puede disgregar y no se puede diferenciar la zona con el S-Aler, lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensaje de confinamiento y gente que tenía que haberse confinado hubiera recibido mensaje. Yo no sé cómo explicarlo ya para que se entienda de una vez que esto no tiene criterio, más allá de criterios técnicos, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida y lo que hubiera provocado el S-Aler, salvo quienes no tienen ni idea de cómo es el S-Aler, es todavía más daño a la población, porque hubiéramos trasladado mensajes confusos. Por otro lado, y existen informes de Telefónica, se cayeron muchos postes de comunicación y hubo muchas poblaciones incomunicadas y, por tanto, también con la incomunicación no hubiera habido efecto. Y, sin embargo, el alcalde nos trasladó que él había tomado la decisión de comunicar vecino por vecino mediante la movilización de voluntarios, de los concejales, de policía local, que él tenía capacidad para comunicar cada decisión a cada vecino. Y así lo hizo. Y de hecho, las víctimas que lamentablemente fallecieron les comunicaron lo que tenían que hacer. Otra cosa es que no hicieron caso y lamentablemente cogieron un camino después equivocado, porque las vías de salida que después, cuando ya se vieron en el incendio sin haber querido salir, pues escogieron un camino que lamentablemente fue una trampa, porque eran caminos sin salida. Por lo tanto, se trasladó la información en la mejor manera que se debía trasladar, y la mejor manera que se podía trasladar a una población tan pequeña era verbalmente, a través de personas responsables de la autoridad local. Y esto no es que lo diga yo, lo dijo ayer el alcalde, y creo que fue muy claro al decir que el mejor método que había. Esto nos ha ocurrido en muchas otras situaciones cuando las poblaciones son muy pequeñas. Por tanto, permítanme que de una vez por todas quede claro que la no utilización del S-Aler, y por cierto, lo están avalando todos los expertos, no aconsejaban que por la confusión y los mensajes...
5: Estem sentint a Antonio Sanz, que està reiterant el missatge, el conseller d'Emergències d'Andalusia, el vicepresident. Evidentment, tenim el Roger per seu allà, per tant, qualsevol altra pregunta que pugui ser d'interès. Jo crec que la informació que volia donar ja l'ha donat. Aquestes 6.600 hectàrees cremades, que continuen sent les 12 les víctimes mortals, que avui treballaran, que la nit no ha estat dolenta des d'aquest punt de vista per la gestió de l'incendi, que ara mateix la meteorologia està millor, però l'Abel Caral em feia cares de dient, bueno, però anirà pitjor això.
6: Clar, a veure, segurament és molt possible que el vent no sigui tan intens com el d'ahir, però en tot cas, clar, les condicions són bones perquè no són ni les 10 del matí o són més favorables, tot i que la temperatura ara mateix tenim justament una estació meteorològica d'aquestes domèstiques, però que ens serveixen per veure les condicions actuals. Ara mateix a Béder la temperatura ja s'acosta als 28 graus, encara la humitat és relativament alta, al torn del 60%, ahir van pujar fins als 34 graus, la humitat va caure fins al 30% i el vent va ser intens. Avui el vent pot arribar a bufar entre el migdia i el vespre en torn dels 30 km per hora. I deixa'm contextualitzar una mica la zona aquesta de Béder. És una zona que està a uns 15 quilòmetres de línia recta del mar, és una zona relativament muntanyosa, el que deia el Carles, no és una zona especialment boscosa, és una zona de matollar, també hi ha molt de cultiu disseminat, oliveres, i és una zona de muntanya, a prop hi ha algun cim d'entorn de 700 metres, Béder està a uns 400, i la marinada aquí entra molt bé, perquè tota la zona fins a Los Gallardos, uns quants quilòmetres terra endins, és una zona plana que la marinada pot entrar bé, i a la que es troba aquest relleu, aquestes muntanyes de 200, primer, 300, 400, 700 metres, doncs la marinada agafa empenta, però no és el que dèiem, no és un incendi de grans flamarades, i sembla que per les imatges que es veuen ara mateix en televisió, doncs tampoc ara es veu més fumera que flama, per tant, les condicions de la nit han sigut favorables, ara ho són, i no sembla que hagin de ser tan extremes com ho van ser ahir. Es pot arribar als 30-31 graus.
5: Una cosa, crec que continua donant voltes al voltant del missatge d'alert, que veig que serà una mica el centre de la polèmica de les pròximes hores, perquè el govern andalús no va enviar un missatge d'alert. Hi ha els seus argument. A veure, primer diria que diguem-ne que la capacitat comunicativa del vicepresident andalús

0: no és l'òptima, perquè l'embolic que ha fet amb el tema dels desapareguts, que entenc el que està dient, eh? Però ha estat complexa. És que, a més, la dada dels 23... no sé d'on deu sortir, però imagino que del seu govern, perquè no crec que els periodistes que estan per allà hagin comptabilitzat quanta gent, m'ho imagino, eh? Jo no sóc allà, però imagino que ha sortit del seu govern i ara ha volgut dir, bueno, i localitzats, però no diguem desapareguts, perquè en realitat no són desapareguts, perquè rebem trucades de gent que vol saber algú del seu familiar, però potser no li contesta perquè no es porten bé. Bé, és una mica d'embolic, sincerament. I amb el tema de les alerts, jo crec que hi ha arguments del que diu que fan un cert sentit, no? Perquè quan tu envies un missatge, efectivament, la zona és àmplia, però clar, el tipus de missatges pot ser molt diferent. Tu pots dir, desallotgeu tots els que rebeu aquest missatge, o compte perquè la zona tal, d'aquests municipis concretament, i assenyalant quins són, doncs hauríem de fer això o allò altre. Bé, no sé què n'opineu,
1: del que està dient. Jo crec que efectivament el debat sobre les alerts s'ha de produir en un àmbit tècnic, que el desastre de tot això és el debat que han generat Miguel Tellado i Òscar Puente.
0: Sí. Perquè ja s'han enganxat. Ha durat 48 hores, diguem-ne, la col·laboració franca, diguem-ne, entre administracions.
1: No, i de fet, sembla, fins i tot a nivell polític i a nivell de declaracions, que tant Pedro Sánchez com Juanma Moreno mantenen aquesta postura institucional de col·laboració. El govern espanyol i l'administració andalusa s'han trobat ja en altres moments de gran tensió per catàstrofes com va ser l'accident de tren, i hi ha hagut una molt bona col·laboració en termes institucionals i en termes d'això, de moments de tensió per una emergència que costa moltes vides. I a mi em sembla deplorable que hi hagi dos persones de segon nivell. I en aquest cas jo crec que és fins i tot pitjor en el cas del ministre, perquè no deixa de ser un ministre del govern. Miguel Tellado és un altíssim responsable del Partit Popular, és el secretari general, però és el secretari general del Partit Popular. Sí. No té responsabilitats efectives i institucionals. I jo crec que estan fent un flac favor obrint aquest debat, que realment no crec que estiguem capacitats per dilucidar, perquè és veritat que hi ha raons a favor i en contra.
0: I és molt d'hora, també.
1: Exacte.
0: Vull dir, a mi el que em sorprèn de la polèmica és que sigui tant d'hora, perquè és que l'incendi està cremant. Està descontrolat, l'incendi, encara.
1: Absolutament.
0: El debat de l'ús de les alertes ha de ser-hi, però compta amb el to i les maneres. Veig que està molt enfadat, perquè el vicepresident va dient tota l'estona no tenen ni punyetera idea, etcètera, no? I m'imagino que efectivament és perquè he tingut la sensació que des del govern d'Espanya Òscar Puente, com a ministre, doncs els acusava de forma directa. De fet, el tuit d'Òscar Puente, no sé si el tinc per aquí ara. Ara us ho diré, perquè crec que feia referència directa a l'ús de
2: les alertes. Sí, el que passa és que Tellado és qui primer parla, no? De la necessitat de dir que Espanya necessita millors serveis públics, etcètera, i llavors d'alguna manera el ministre el que fa és dir-li: ara ens vindràs a dir a nosaltres que necessitem millors serveis públics quan vosaltres heu estat retallant, etcètera, i no heu enviat les alertes. Sí.
3: A més, les alertes, jo crec que la pregunta, més enllà de si s'ha enviat o no s'ha enviat, és si mai s'havia fet un simulacre amb aquesta població. Recordeu quan aquí va arribar les alertes, diguem, que no fa tant?
0: Sí.
3: Que era, escolteu...
0: No? Mira, crec que acaba de dirigir-se directament al ministre Òscar Puente, a veure si el podem sentir, al vicepresident.
4: Ayer vi algunos ministros claramente interviniendo sobre eso, cuando lo que creo que no tienen ni idea de lo que es la aplicación del SALER.
0: Això va directe a Òscar Puente. Algunos ministros interviniendo no tenien ni idea.
2: És que sempre hi ha com la... És veritat que, per una banda, la capacitat aquesta de la política, malentesa, si vols, d'embolicar-ho tot i tal. Ara, que la pregunta de com es van fer els avisos sí. És una pregunta més que pertinent.
0: Totalment.
2: Només faltaria, perquè, entre d'altres coses, el que ens trobem amb el... Abans ho dèieu, no? Que no sé, jo també pensava en els incendis de l'Empordà i el que es va conèixer com a carretera de la mort. És a dir, aquestes situacions en les que hi ha una sèrie de persones que deixen casa seva per sortir bé. Aquestes persones, exactament què se'ls va dir? Com es van fer els avisos, no? I fins i tot amb voluntat, si voleu, amb voluntat... d'aprenentatge. Quan tu, lamentablement, les catàstrofes serveixen per coses. Quan tu mires, per exemple, els plans d'incendi a Catalunya, quan es fa un salt, és després precisament dels incendis
0: després d'un drama
2: dels incendis, no? Era el 94, crec que era.
3: 94 va ser un
2: i que tots els plans, que Berguedà, Bages, tal...
3: I llavors Solsonès al cap de dos anys...
2: Sí, i és quan es fan els grans plans d'incendi. Vull dir que d'alguna manera de les catàstrofes s'aprèn. I una cosa que ens estem trobant amb els incendis és que estan canviant i que d'alguna manera hi ha un repte molt important en espais, com per exemple aquest que veiem, que està estan aïllats, que tenen molt de combustible pel voltant, etc, etc. Bueno, en aquest espai aïllats, disseminats, etc, etc, com fas els avisos? Jo l'argument, i és veritat que okay, els tècnics diran el que diguin, però tu els és alerts, escolta, els pots fer de moltes maneres, i encara que afectin zones molt grans, també pots dir si ve de gust en els municipis d'aquest i d'aquest altre, no sortiu de casa.
3: Sobretot si prèviament has fet una feina de pedagogia.
2: Sí, és que això és important, la
0: cultura. De saber què passa quan el reps.
3: Sí, quan ens avisaven, no? Demà passat, demà.
2: El que passa és que...
3: Us sonarà això, no us espanteu, no us tal... Vale, d'acord.
1: El que passa és que creure que un és alert farà més efecte que a un responsable de l'Ajuntament que ve a la porta de casa teva a dir-te tens foc, fes això i no li fas cas, és portar el debat. O sigui, jo crec que s'ha de fer aquesta revisió, evidentment, però portar el debat polític aquí em sembla molt forçat.
3: Però demà passat o l'altre hi caurà una torrentada d'aigua i l'ESALER serà una bona eina i no podràs anar a casa per casa. O sigui, l'ESALER no és pels incendis, és per males emergències.
2: Per les emergències, clar.
3: Per tant, la feina pre s'ha de fer. I si a sobre és una zona amb dificultats de cobertura, encara més. Encara més.
0: Em permeteu que afegeixi, després seguim. A les 10 i 2 minuts tinc una persona en línia, que és l'inspector dels bombers Oriol Corbella, perquè precisament és que aquest és el de fa una setmana, el debat que teníem de quedar-se a casa, de seguir les indicacions, no seguir-les, la intuïció, la contraintuïció. Senyor Corbella, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: És la imatge terrible d'aquests incendis d'Andalusia, els cotxes calcinats, les víctimes mortals a l'interior d'alguns d'ells, d'altres que se'n van anar a peu perquè van fugir d'aquests vehicles quan van veure que les flames els acostaven. Vosaltres vau enviar el missatge claríssim fa una setmana. A no ser que et diguin el contrari les autoritats, confinament a dins de casa.
5: Sí, nosaltres per protocol ja ho estàvem explicant, però també portem molts anys explicant-ho, que el confinament és per defecte el més segur que podem realitzar en cas de que ens trobem en un incendi forestal, bàsicament perquè ens trobem una estructura que és segura, sobretot si és construïda d'obra, sobretot si hem fet tota la prevenció prèvia, si hi ha franja de protecció, etc. I així, el pitjor que podríem fer en aquest cas és una autoevacuació, pensant intuïtivament de que ens podem escapar d'aquest foc. Per què? Les persones en aquesta situació tampoc no tenen la perspectiva que nosaltres tenim a l'hora de prendre aquestes decisions. Nosaltres podem prendre també decisions de confinament o evacuacions també, però nosaltres estem fent una anàlisi molt exhaustiu de quina és la velocitat i direcció de la propagació, quin comportament, de quin és el temps estimat d'arribada, de la direcció de les carreteres i les carreres que està fent l'incendi, de si són zones segures o no són zones segures. Llavors, aquesta informació no és intuïtiva. Tampoc perquè els incendis... Disculpeu.
0: Sí, sí, no.
5: Tampoc perquè els incendis tenen un comportament que no és el que podem imaginar-nos amb un foc de camp, també un incendi forestal. Doncs té una intensitat i una velocitat de propagació que escapa molt del que intuïtivament podem pensar com a foc. Llavors, aquest avenç tan ràpid de les flames doncs sorprèn a moltes persones i llavors és quan pot agafar amb vehicles o persones corrent escapant-se de les flames.
0: Clar, hi ha algú que pot dir el meu cotxe corre més que les flames, no? Aquesta és la impressió dura de les circumstàncies, però clar, el que tu no saps és què hi ha quan gires un revolt.
5: Exactament. El comportament de l'incendi, nosaltres sí que analitzem cada conat d'incendi, doncs analitzem això, quin és el punt d'inici, quina és la seva projecció, amb el vent cap on anirà, si és un descendent, si és un ascendent. I llavors, en base a tot això, sabem exactament que si és millor doncs moure's. Nosaltres ho avaluem també perquè volem saber també per on entrar, per on atacar el foc, etc. I en base a això doncs mirem també doncs, a les urbanitzacions on pot impactar i quines són les millors opcions per assolir l'objectiu bàsic i fonamental, que és la protecció de les persones. Llavors, el prendre decisions improvisades o intuïtives en aquell moment, el que acaba comportant molt sovint, perquè ho sabem també d'altres incendis arreu del món, és que doncs, el que succeeix és que el més probable és que que posis a tu i a la teva pròpia família en una situació de més risc que a la que estaves, perquè, per exemple, si a casa teva doncs, realment suporta aquest embat del foc i el foc sobrepassa la casa, però en canvi si surts i et poses en una zona que és vulnerable i allà no tens cap mena de protecció i llavors els cotxes no són invulnerables al foc.
0: Mm. Aprofito que hi ha aquesta polèmica al voltant del tema dels missatges des d'alert. Des d'un punt de vista tècnic, fa sentit enviar un missatge de mòbil sabent que és veritat que són municipis molt petits i per tant la direcció d'aquest missatge, ara deia el vicepresident andalús, no?, que el missatge arriba molt més enllà del municipi al qual vols alertar. Fa sentit, però, enviar un missatge d'alerta en una situació com la s'ha viscut a Andalusia?
5: Aquests missatges, les alertes, és una nova eina, i és una eina que està disponible i està a l'abast per als usos que pugui tenir. Però no hem d'oblidar que no... que realment el que és important és doncs, tota la prevenció prèvia, que ja sé que també doncs, se n'està parlant, doncs, les franges de protecció, dels plans d'autoprotecció, de tenir clar cadascun dels membres de la família de quines són les millors accions que es poden realitzar, què fer concretament quan saps que ve el foc i que t'has de confinar, tancar porta de finestra, etc. Llavors, a partir d'aquí, aquesta nova eina que és l'ESALERT doncs, pot portar una capacitat específica d'informar concretament o de forma més àmplia respecte a una decisió presa a nivell tècnic. Però no, realment no és una substitució de tot el que hauríem d'estar fent i no et porta una solució que sigui màgica en el sentit de que en cada persona li podem donar una informació específica que pugui tenir.
0: Acabo amb... estem parlant amb l'Oriol Corbelles, inspector dels bombers, i li agraeixo també l'atenció aquest matí amb una qüestió que és... que ha cridat una mica l'atenció, no? Perquè no estem parlant, en el cas d'Almeria, de grans boscos forestals amb arbres gegantins i, per tant, aquesta sensació de que hi ha tota una càrrega que pot cremar de forma descontrolada, sinó que ara estem veient les imatges, no?, del que no s'ha cremat. Són rostolls, són matolls, són baixa alçada, no?, i fa, suposo, també contraintuïtivament la percepció de que no pot ser tan greu, no?, una crema de rostolls com la que sí que encén un bosc sencer, no? Com ho explicaria el senyor Corbella?
5: Sí, no, és realment una mala perspectiva en el sentit considerar que en el cas de que no hi hagi arbres, aquell foc serà de menor intensitat i serà menys perillós. Realment no és així. Realment nosaltres ara mateix aquests dies ja estàvem veient dues tipologies molt clars d'incendi, no? Els incendis que són incendis de cereal, de rostoll i així, i els incendis que creen massa arbrada. El comportament és molt diferent. El comportament amb massa arbrada depèn molt de la humitat que té el combustible, de si, evidentment, doncs, si a l'hivern ha plogut, etcètera, a primavera ha plogut, i llavors de com propaga, si crema de capçades i tira alta intensitat, doncs, evidentment, pot agafar una intensitat molt elevada i quan impacta les urbanitzacions no es pot provocar danys, però els incendis de rostoll, de cereal i també d'arbustiu, d'aquest molt sec, són incendis que són extremadament ràpids i extremadament intensos. I aquests incendis, doncs, a Austràlia, per exemple, els coneixen perfectament. I aquests incendis, i nosaltres a tots els camps de cereal, realment és com que es menys tenen perquè sembla que no hagi d'agafar aquesta intensitat, però amb el vent i l'acumulació de el que anomenem la graella encesa, no? El que és el front de foc, l'amplada que està agafant, allò agafa una intensitat i encara que veiem un camp de cereal que és, per exemple, doncs, de mig metre d'alçada, doncs això poden acabar generant de forma acumulada unes flames que tenen 20-30 metres d'alçada. Això quan impacta en urbanitzacions, quan impacta en els vehicles, doncs realment ho fa amb molta intensitat i doncs, pot agafar doncs, qualsevol casa, qualsevol vehicle i el que és més problemàtic també, a una velocitat de la que és molt difícil escapar-se. De pensar també que l'incendi aquest que vam tenir l'any passat va ser en incendis de rostoll de sisena generació, va arribar doncs, a 24-26 km per hora i era en aquest tipus de vegetació i amb altíssima intensitat, de manera que aquests incendis no s'han de menys tenir i són molt velosos i perillosos.
0: Acabo, senyor Corbella, preguntant-li per aquesta aparent treva que hi ha ara mateix a Catalunya, ha estat una setmana duríssima, per la seva feina, han fet una feina extraordinària, però molt dura, molt àmplia. No hi ha cap incendi, no sé com digui el contrari, de gran transcendència que estigui actiu ara mateix a Catalunya, però anem cap a... No només és un cap de setmana, i això sempre ho complica tot, sinó que anem cap a la tercera onada de calor, no? Quina és la recomanació que faria? Quina és la lectura que fa de la situació, senyor Corbella?
5: Sí, no, ara mateix no tenim cap incendi actiu. Tenim tots els que es van iniciar entre controlats i extingits, la majoria d'ells controlats, encara hi mantenim un retent doncs, per anar doncs, apagant algunes fumaroles que van sortint, sobretot el de la Bisbal i el de Sant Manat, justament, que és incendi que és el moment de bosc i ha cremat, encara hi ha brases i així, llavors estem acabant de remullar el perímetre i el que tenim més recursos és l'incendi de Guimarà, que encara no està controlat, està estabilitzat i en aquest és en el que encara estem treballant. Ara mateix tenim una situació aquest cap de setmana que ens ha donat aquesta petita treva, que no tant de les temperatures, també que segueixen per sobre la mitjana climàtica, sobretot a nivell d'humitat relativa. Les humitats relatives dels anteriors dies eren extremadament baixes, voltaven al 10%, llavors quan era molt fàcil qualsevol reinici, la propagació és molt més ràpida, els focus secundaris són molt a més distància i ara aquest cap de setmana doncs, tenim aquesta treva, aquesta petita treva, en què els incendis doncs, propaguen a menor velocitat i probablement els podem atrapar una mica més ràpid. No obstant, el que dèieu és això, és aquesta petita treva, no baixem per sota la mitjana climàtica ni ens hi acostem, llavors el que sí és a partir de demà i sobretot de dilluns, doncs torna aquesta tercera onada de calor, en què hem d'acabar de veure els models, també hem de veure si realment les humitats relatives baixaran també tant com havien fet, però que el que està succeint és que al final la vegetació ha quedat tocada d'aquestes dues onades de calor anteriors i això és acumulatiu. Llavors aquesta acumulació de la vegetació que va perdent humitat doncs va posant disponible el combustible i això el que significa és bàsicament doncs, que cada dia que passa i que no es rehidrata la vegetació, doncs, sobretot si tenim una mica de vent, doncs, aquestes velocitats i intensitats de la propagació doncs, van en augment.
0: Oriol Corbella, inspector dels bombers, moltíssimes gràcies per l'atenció.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: 3 minuts i un quart de...
3: Sí, només una cosa que no se m'escapi. Jo crec que podem presumir i hem de felicitar a uns tècnics d'extinció d'incendis a casa nostra que quan es posen davant d'un micro o davant d'una càmera parlen bé, comuniquen correctament i tracten a la gent d'adulta. I recordo l'inspector, no?, que per primera vegada crec que ho he escoltat a Catalunya, per primera vegada, un inspector dient les cases són al mig del bosc, no podem garantir la seguretat, per tant el que farem és endur-nos la gent i preservar la gent. Però de les cases no ens en podem fer càrrec. Mm-hmm. Clar, això és parlar a la gent, com la gent gran, com adults. Mm. No neteges la teva parcel·la, no feu les franges que toquen de fer, no penseu en la possibilitat de catàstrofe, doncs us salvarem a vosaltres, però no posarem en risc els nostres efectius. I trobo que està molt bé i que en podem presumir i que ens anem de felicitar. Mm-hmm. Perquè qualsevol uniformat que apareix del cos de bombers en aquest cas, qualsevol, aclareix temes. Sí. No n'hi ha cap que em vulgui la troca. I això, diguem, és un luxe, eh? Sí, nosaltres ens ho podem donar per normal, eh? Però això és un luxe.
0: Per Siva, ha acabat, oi, la roda de premsa?
6: Sí, d'acord. Ha acabat.
0: Hi ha alguna novetat que ens haguem perdut o no?
6: No, la veritat és que no hem sortit del bucle de les alert, de la primera pregunta que hem fet.
0: Sí, sí.
6: Que ha sigut el gran tema d'aquesta, diguem-ne, roda de premsa, que ha sigut una compareixença molt llarga, per ser un detall, perquè també val la pena dir-ho. Tot el que ha dit el vicepresident andalús, l'Antonio Sanz, i conseller d'Emergències i de Presidència, ho llegia d'una tablet.
0: Ah, hi havia una tablet amb sí. El text, eh? De...
6: Sí, sí. Val. És curiós, com ha fet, és a dir, no és molt habitual que en una situació com aquesta...
0: No, és veritat. Gens,
3: però eren dades puntuals o era un redactat?
6: No, perquè ens entenguem. era un redactat i on hi havia anotacions a mà, és a dir, on posava 1.150 desallotjats, posava a mà 1.450, òbviament eren actualitzacions, però era un text que deia en cuanto a la extinción del incendio esta madrugada, és a dir, que llegia textualment. Bueno, ho dic com a detall.
0: Bé, també cadascú sap les capacitats que té en cada moment, vull dir que a mi no em semblaria malament algú que llegís, vull dir, per explicar les dades d'un incendi, el que sí que crida l'atenció, perquè normalment no és així. Però vaja, sí. Què anaves a dir més per Siva? Sobre la resta de la compareixença.
6: Que està molt indignat amb l'Òscar Puente, sí, òbviament, sí, no ha dit el seu nom, però ha dit que no tiene ni idea, que enviar o no enviar les alertes va fer amb criteris tècnics i ha justificat, vaja, continuar defensant l'actuació del seu govern a l'hora de no fer-ho. Diguéssim, ho resumeix dient, el porta a porta és més efectiu que les alert. Aquesta és la... Aquesta és la conclusió.
0: Sobre això només un apunt, perquè ara m'ho enviava també, suposo que no li farà res que ho digui, la Clara Prats, que és investigadora, com sabeu, i que durant la pandèmia vam parlar tantíssim, que ella viu en una zona, em sembla que viu pel Garraf, i diu, a la zona de Castelldefels, per exemple, es va rebre un alerta aquesta setmana, que deia, Confinament a la urbanització de Can Tries i Brugués, Gavà, Sant Climent de Llobregat, zona propera al Puig de Miramar de Viladecans per un incendi forestal. Tanqueu portes i finestres, no sortiu al carrer, seguiu les indicacions de les autoritats. Alerta de Protecció Civil. És a dir, ja s'entén que el missatge arriba a gent que no li ha d'arribar, però si en el missatge diu quines són les coses, els llocs on s'han de confinar, doncs queda bastant clar. Vull que també torno a dir que estic amb la IVA, que centrar que les morts es podrien evitar quan hi ha un senyor que ha picat a la porta i ha dit no sortiu, és evident que no. Però que l'explicació de per què no s'envia les alertes té poc sentit, també. No? I ja està. Sí, sí, sí.
6: Ara esperem Félix Bolaños, que és a punt d'arribar. D'aquí un quart d'hora, 20 minuts, arribarà. L'informaran de quin és l'estat de la situació i que per un quart, dos quarts de 12 ens atendrà. Veiem si continua aquest episodi de les alertes.
0: Gràcies per Siva, fins ara.
6: Adéu.
0: Un quart d'una... Ai, d'una, 12.
2: T'imagines?
0: No.
2: Bé, m'ha passat res, eh?
0: Sí, sí.
2: No, que jo estic molt d'acord amb... La Ibarra deia aquesta idea de... Home, ara centrar el debat en les alertes em sembla equivocat. Jo ho comparteixo 100%. De fet, crec que hi ha un problema. És a dir, que d'alguna manera parlar de les alertes ens permet a la política simplificar el debat en un gest que és de si ho has fet malament o si ho has fet bé. I d'alguna manera, de qui és la culpa això que està passant? Si és d'uns o és dels altres?
0: Això ressona a València. Això és una evidència.
2: I des d'aquest punt de vista em sembla terrible, perquè al final, quan tu arribes a la situació on hi ha ara mateix Almeria i podria ser a tants altres punts d'Espanya, arribes per molts factors diferents, no? El que passa que d'alguna manera aquestes dinàmiques polítiques en les que entren fan que el propi conseller hagi donat explicacions que a mi no em sembla que estiguin a l'alçada, en el sentit de que el foc encara està cremant. Escolta, d'acord, es va prendre una decisió, ja es valorarà. Potser no va ser encertada, i justament això serà un aprenentatge. En tot cas, a mi el que em sembla un error són aquestes dinàmiques que fan, doncs això, que les explicacions siguin a la defensiva. A mi m'ha semblat que els arguments que ha donat eren molt fluixos. Bueno, és que clar, és una àrea molt gran, llavors dintre d'aquesta àrea gran, bueno, doncs
0: és
2: un missatge que pot ser diferent. Ara, jo sí que crec que hi ha una cosa que és... Quins són els aprenentatges? I hem parlat moltes vegades més enllà del que puguis, del que hem treballat, de com treure remendent al bosc, bla, bla, bla. És un tema també de cultura, de cultura de prevenció. I estem en unes noves dinàmiques, és a dir, estem en un nou estadi, estem en un nou moment, perquè hi havia urbanitzacions que podien sentir-se protegides, perquè hi havia un sistema d'extinció d'incendis que funcionava, i avui el canvi climàtic ens col·loca en una altra tessitura. I jo sí que crec que hi ha d'haver una revisió d'aquestes alertes, de què passa amb els espais, per exemple, en el cas d'Almeria, si no m'equivoco, era un barranc, no? Bueno, quines senyalitzacions hi han d'haver? De la mateixa manera que a l'autopista tenim senyalitzacions de que aquí poden saltar animals perillosos i aquestes coses, hi ha d'haver senyalitzacions dels espais on de cap manera en casos d'incendi has de passar, perquè es poden convertir directament en una ratonera. No sé, coses que ens ajudin a pensar no des de l'òptica partidista de qui és la culpa d'un o de l'altre.
0: 10 i 18 minuts, un moment.
7: Dia lliure amb Xavi Bundó.
8: Aquest estiu protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
11: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
14: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
13: Desbloqueja el Titan que portes dins.
15: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
16: Però si aquesta hora la platja està buida.
15: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
16: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
17: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: Val més que en busquem un altre.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Via Lliure amb Xavi Bundó.
0: 9 minuts i seran dos quarts de 11 del matí. Per cert, aprofito i li pregunto a l'Abel Caral, per, ja no només pel dia d'avui, sinó per la onada de calor que ve a partir de demà. Abel, perquè avui serà un dia que més o menys la cosa... A veure, la gent igual es pensa que això del parèntesi...
21: No, clar. Que ara refrescarà.
0: Home, tampoc no farà fresca. Vull dir, no és allò que estarem estupendos.
21: No, però t'he de dir que ara mateix està plovent... No m'ho esperava, que la cosa marxés ràpidament, i està plovent en alguns sectors de muntanya, justament de l'interior de la selva. Ha plogut a l'àrea del Montseny, a diverses comarques de Girona i Barcelona, plogims, però escolta'm, encara que sumis mig litre per metre quadrat, un litre per metre quadrat, és una aportació d'humitat, i és el que ens comentaven els bombers, que també el canvi de situació, més que per la baixa de temperatures avui o que cap de setmana, és perquè hi ha més humitat, i això s'està notant també amb aquests plogims, que poc o molt doncs, estem remullant ara mateix alguns boscos doncs, de l'àrea, per exemple, de les Guilleries, no? Això sí que anar marxant, i a la tarda, com va passar ahir, hi haurà algunes tempestes al Ripollès, Garrotxa, Osona. Les temperatures continuen disparades, és a dir, clar, com és el que dèiem abans, l'informatiu, partim de molt amunt, i per tant, encara que baixin les temperatures, com que partim de tan amunt, la calor segueix intensa, però, clar, ja d'entrada no arribem als 40 graus avui, ens hi podem acostar cap al Segrià, a altres sectors de la plana, a Lleida, 37, 38, potser 39, com va passar ahir, i en general a l'interior del país, 30, 35, en molts casos més rondant els 35 als 30, a la costa 27-30, amb humitat alta. Demà recuperem els 40 graus a ponent i de cara a dilluns, dimarts, dimecres serà més fàcil. Ja veurem si amb valors tan disparats com els d'aquesta setmana, recordem, màximes de 42, 43, 44, 40 graus amb facilitat, 41 graus a Barcelona amb aquest rècord de 40,9 a l'Observatori Fabra. A la costa jo crec que ni de bon tros parlarem de temperatures tan disparades. Per tant, Barcelona, no? una àrea molt poblada i en general el litoral, no parlarem de temperatures tan disparades, amb xafogó intensa, però no tindrem aquelles humitats baixes que ens comentàvem també des de bombers, humitats baixíssimes també al litoral, això no ho tindrem. El que sí que tindrem és més xafogó i nits que poden tornar a ser ja no tropicals, com ha sigut avui en moltes zones també a l'interior, sinó nits tòrrides per sobre els 25 graus. Per tant, a la nit costarà descansar, però de dia almenys a la costa no pujarà tant la temperatura, però això sí, els 40, 41, 42, fins dimecres, dijous, els podem tenir amb una certa facilitat.
0: Gràcies, Abel.
21: De res.
0: 7 minuts i arribarem a dos quarts d'11. De seguida canvio de tema, anem amb el Puiget i li agraeixo perquè de seguida tindrem algun membre del govern de Catalunya perquè ens expliqui ben bé l'esvoran cap on va, perquè avui se suposava que havien de tornar alguns dels veïns dels blocs afectats que van viure l'esvoran de les obres del metro, però no podran fer-ho i haurem d'esperar gairebé una setmana més, no? De seguida en parlem. Només un apunt per ja rematar tot el tema del desalert. Per qui no hagi estat el cas de la polèmica política, o sigui, les alerts no es va enviar ahir, d'acord? Des del meu punt de vista, no sé si la resta esteu d'acord, és significatiu, o sigui, no és absolutament significatiu de que morin 12 persones, perquè hi havia un alcalde fent la seva feina, que és picar les portes i dir quedeu-vos aquí, etcètera, etcètera. Què ha passat? Doncs que ahir Miguel Tellado, del Partit Popular, el que va dir en una declaració pública és, en una frase així, que tampoc no era un enfrontament tan directe, però se podia entendre perfectament, deia España necesita un gobierno centrado en la gestión, hoy no lo tenemos. No? I d'alguna manera s'entenia que el que estava dient és aquest govern no gestiona correctament, i per tant el que ha passat a Andalusia, etcètera, etcètera. Va saltar el senyor més ràpid aquesta part del Mississippi amb Twitter, que és Óscar Puente, que va dir, ministre, pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias cuando recortan los efectivos antiincendios que son de su competencia y no son capaces, mayúscula, una vez más, de mandar el mensaje de desalert. Evidentment, Óscar Puente dispara a matar ahí en aquest tuit.
1: Yo creo que estás de frenada.
0: Ahí dispara a matar Óscar Puente. Avui el vicepresident cau a la trampa d'Òscar Puente d'una manera radical, perquè aquesta mateixa pregunta de les alert es pot resoldre amb un... Miri, estem intentant gestionar una emergència, ara mateix aquest debat el podem tenir, però més endavant, ja està. Però en el moment en què dedica bona part de la roda de premsa a dir que les alert sí, les alert no, i el ministro que se passa i el ministro ja ha convertit la roda de premsa en el debat sobre les alert, no en el debat de la gestió de l'incendi.
1: Absolutament, és una... manca de gestió comunicativa de la crisi brutal, perquè a més, jo crec que ara per ara, en plena eclosió de la crisi, el govern andalús té tots els assos a la mà, entre altres coses, perquè l'únic que pots fer és ajudar-lo. I després ja en
0: parlarem. Totalment. Deixeu-me fer un apunt també, que és, m'ha enviat des de la redacció, que hi ha hagut un nou ofegament mortal a Catalunya ahir a la nit a una platja de Cambrils, al Baix Camp. Un home de 47 anys, nacionalitat senegalesa, va morir ofegat mentre es banyava, va passar a 10:15 de la nit, en un lloc, la platja Prat d'en Forés Regaral, on no hi havia, bueno, que aquelles hores tampoc, servei de vigilància. A la zona onejaven banderes grogues i vermelles. 10:15 de la nit. Amb aquesta ja són 10 les persones mortes a les platges des que va començar la campanya de bany el dia 15 de juny.
3: Doncs això és una mica similar a l'incendi. Tens un avís, tens un, no, una bandera vermella, tal, si no t'has de, no t'has de ficar a l'aigua. Ja està. Això ho veiem a carros cada estiu. Banderes vermelles, banderes grogues, zones amb una cinta de no passeu, tal. Bé, doncs...
0: Tinc en línia el senyor Ramon Ramírez, és el director general d'Infraestructura. Senyor Ramírez, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Li agraeixo moltíssim l'atenció i l'espera, sobretot, perquè evidentment no és a l'hora que havíem convingut, però les circumstàncies de l'incendi a Andalusia doncs, ens han fet variar una mica l'estructura.
4: S'entenc perfectament, no es preocupi.
0: Li agraeixo. Bé, aquesta setmana hem tingut una de les notícies de la setmana, ha estat aquest esvoranc, aquest ensorrament al barri del Putxet, arran d'aquestes obres del metro, no? El que sabíem, o semblava, és que avui mateix, o s'havia anunciat, avui mateix els veïns podrien tornar, no serà així. Em pot explicar per què no, què és el que s'està fent i què és el que temen les autoritats, vostès, al voltant d'aquestes obres i de l'entorn de les cases afectades?
4: Bé, en primer lloc, voldria transmetre un missatge de prudència i de tranquil·litat. Estem davant d'una incidència complexa i encara estem investigant les causes exactes. Uh-huh. Des del primer moment, les mesures s'han pres prenent com a línia única la seguretat de les persones. Per això, en el moment que es va detectar el moviment, es va procedir a l'evacuació dels edificis colindants. I el criteri amb el que estem treballant és donar la màxima seguretat. El dimecres, quan després de que es va estabilitzar la cavitat amb la injecció de formigó que van fer, el que vam anunciar en aquell moment era que un cop, diguem-ne, estabilitzat això, necessitaríem que les dades de moviment del terreny que tenim perfectament monitoritzat en tot l'entorn de l'excavació de la línia 9 fossin estables durant 3 dies consecutius, i avui dissabte es donava aquesta condició de tercer dia consecutiu. Mm-hmm. Tot i que les lectures estan anant molt bé, estan sent molt positives, durant les reunions tècniques que estem seguint diàriament amb tots els experts que ens han convocat per abordar aquesta situació, ens han recomanat fer una comprovació sota les edificacions. És a dir, no hi ha prou con haver estabilitzat el moviment del terreny. El terreny sempre és un element complex i que requereix molt cuidado, i es va decidir en la reunió d'abans d'ahir a la tarda, els tècnics, que era convenient, abans de donar les plenes garanties de retorn, verificar totes les vivendes que estan al costat d'aquesta cavitat. Per tant, ahir a la tarda van començar un procés de perforació del terreny per comprovar el seu estat i d'injecció de borada de ciment per cobrir aquest forat, i aquests treballs estimem que ens portaran uns 7 dies. I per aquesta raó decidim avançar la compareixença que estava prevista per avui i fer-la ahir. Sí. I vam comunicar als veïns i als mitjans de comunicació que necessitem aquests 7 dies de primeres comprovacions, uh-huh, per tornar a reavaluar la situació. És a dir, nosaltres el divendres de la propera setmana, a la llum dels resultats que anem veient de les injeccions que s'estan fent, reavaluarem la tornada dels veïns.
0: Uh-huh. Val, primer, des del meu punt de vista, i això ja és una opinió personal, crec que 7 dies no són res si es garanteix que no hi ha riscos. O sigui, entenc que les dificultats que pugui generar per qualsevol, però pitjor seria que no estigués assegurat el terreny. Que em sembla que no hi ha cap tipus de debat en això. La segona, sap de quants veïns estem parlant? I de quants habitatges?
4: Sí, estem parlant de 93 habitatges. El nombre exacte de veïns els desconec, perquè amb els temes de padró municipal hi ha algun dubte. Uh-huh. Sí que sé que són 93 els habitatges evacuats. I el que estem fent conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona és gestionar el reallotjament de totes les famílies afectades. Aprofito per demanar disculpes, perquè aquestes coses sempre que passen, el primer que s'ha de fer és demanar disculpes. Sabem que estem generant unes molèsties. Sabem sabem i que el temps mínim és el que els veïns volen, però nosaltres tenim l'obligació, i jo crec que ells també ho entenen, que la tornada sigui amb absoluta seguretat. I si això ens porta uns dies més de feina, el que han de tenir clar tots els veïns és que les administracions faran tot el que calgui perquè aquesta circumstància temporal sigui el menys complexa per ells possibles, que ja sabem que ho és.
0: Feia una crida a la calma amb aquesta situació i una tranquil·litat general, perquè és i trobo que és raonable que sigui així, que l'última vegada que vam fer servir el concepte esvoranc en aquest país va ser un problema bastant més greu, no? Aparentment més greu, que jo no sóc tècnic, no sé què és el que està passant exactament, no? Ho deia per això, no? Imagino, perquè és inevitable que en el cap de tothom, quan parlem d'esvorancs i obres de ferroviàries, et vingui al cap als ensorraments que es van viure al barri del Carmel.
4: Ho entenem perfectament, però jo diria que hi ha moltes diferències, I ho dic des de la prudència, sí. Que seguim treballant i seguim analitzant el terreny, però jo crec que hi ha la similitud entre el que va passar al Carmel i aquí. Jo diria que hi ha dos noms, que és obra de metro i obra subterrània, però jo crec que fins aquí acaben les diferències. Uh-huh. A l'obra del Carmel es tractava d'una caverna per fer un espai per emmagatzematge de trens, és a dir, un gran volum d'excavació, que a més es feia amb mitjans convencionals, el mètode austríac que es diu, que és excavar el terreny i després, diguem-ne, reforçar-lo. Això implica que tu veus el terreny. A nosaltres ens agrada dir que el sistema de tuneladora que fem servir, tu el terreny no el veus més que quan surt per la cinta. Per tant, en tot moment, o bé pel túnel ja construït, o bé per l'escut que protegeix la tuneladora, el terreny està sempre protegit. Evidentment, això genera moviments en superfície, com els pot generar qualsevol obra que fa un veí, que fa una obra mitjanera, un pàrquing, obres d'aquest estil, que es van monitoritzant amb molta atenció. Aquest fenomen que hem d'investigar perquè s'ha produït, en tot cas, mai entenem, i repeteixo, des de la prudència, pot arribar a aquest nivell, perquè en el cas del Carmel que es va produir és un col·lapse, però una obra que estava oberta al terreny. Nosaltres, i això és molt important que s'entengui, en tot moment tenim el túnel tancat al terreny. Per tant, pot haver-hi moviments del terreny per sobre, però estan molt més acotats, parlem d'ordres de magnituds d'acotació, en relació al que va succeir en aquell moment.
0: De fet, si ara ens ho imaginem, potser hi haurà algú que diu, home, s'ha fet un esvoranc que ha arribat fins al túnel. Està, si no vaig equivocat, el cul de l'esvoranc, el fons de l'esvoranc, està a més de 30 metres del túnel. És a dir, hi ha una distància molt gran. No és que s'hagi fet un forat que arribi fins a...
4: No, però, s'ha fet una descompressió... El túnel està a 45 metres de fondària, la clau del túnel, la part més alta del túnel, està a 45 metres de fondària. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït una descompressió del terreny inferior, així és la hipòtesi principal, hem de veure les causes d'això, i ha produït aquest assentament brusc. Que ha generat la cavitat.
0: Perquè ens entenguem amb això, senyor Ramírez, perquè, evidentment, els que no som experts, pot ser que el moviment de terres que es produeixi sota faci que... corregeixi'm, si us plau, perquè ara estic improvisant en aquest punt per acabar-ho d'entendre, però si fas un moviment de terres i treus molta terra de la zona on s'està produint, encara que asseguris la zona, estàs movent terres de tot l'entorn. Pot ser que sigui així, al moure tota la terra hi hagi un moviment de terres superior que et queda lluny, diguem-ne?
4: Bueno, el que està... Quan es fa qualsevol obra subterrània, hi ha un efecte amb el terreny superior. Repeteixo, sigui aquesta obra subterrània un túnel, o una excavació d'una vivenda, o l'execució d'un aparcament. Aquests moviments sempre estan molt controlats, molt monitoritzats. Jo diria que la línia 9, amb els estàndards internacionals, està en el top de control, però, tot i així, has de tenir en compte que el terreny es pot moure. Què pot provocar el moviment? És el que s'està investigant. Uh-huh. El que sí que passa és que un moviment a certa fundària pot tenir repercussió en superfície. Quin és el gran avantatge del sistema constructiu que fem servir ara? O diguem-ne, el gran mitigador de risc, que és que el túnel va tancat en tot moment. Uh-huh. En l'exemple anterior, en el cas del Carmel, aquell túnel que tenia una secció molt més gran per la seva condició d'estacionament, d'emmagatzematge de trens, tenia, diguem-ne, molt més capacitat per que el terreny a sobre es mogués. Aquí estem en una situació totalment diferent. I repeteixo, des de la prudència, perquè la geotècnia és una ciència molt complexa, les condicions són absolutament diferents i l'evolució que estem tenint en aquests primers 4 dies ens fa ser positius. De fet, els assentaments que teníem previstos estan anant com esperàvem. L'única cosa que hem decidit reforçar 7 dies és confirmar que la situació dels edificis que voregen aquesta cavitat es troba en bones condicions. Mm-hmm.
0: Clar, algú pot pensar de totes maneres, com que el nivell de control i de seguretat és òptim, és top, i malgrat això s'ha produït un esvoranc, la garantia és impossible. Per tant, aquestes obres que seguiran de poder hipotèticament produir un altre esvoranc, hi és la possibilitat. No hi ha manera de garantir el zero, no?
4: Bueno, en enginyeria el risc zero no existeix. Els enginyers, i parlo de les persones que treballem en el terreny, però també els que fan avions, dissenyen vehicles, tota l'enginyeria es fa amb la gestió del risc. Evidentment, amb una obra subterrània en àmbit urbà s'ha de fer una gestió del risc extrema, màxima. I jo... que tinc experiència en altres projectes del món, haig de dir que la línia 9, bueno, i també la línia 9, que és una vella coneguda per raons personals, jo crec que estem en els estàndards més alts del món de control de seguretat. Tot i així, ha passat alguna cosa, i això ens obligarà a dues coses. Primer, bueno, a tres coses, però una ja l'hem fet, que és atendre l'emergència i resoldre el problema. Segona, hem d'analitzar molt bé què ha provocat això, i tercer, hem de veure quins procediments, protocols, sistemes de vigilància incrementem, perquè aquest quilòmetre que ens falta per fer i finalitzar la línia 9 es faci sense més complicacions. Pensin que la línia 9, que alguns sabem que porta molts anys, porta foradats 43 quilòmetres. I diguem-ne, l'únic fet rellevant d'aquesta magnitud és aquest, només es queda un quilòmetre. Ens hagués agradat que no hagués arribat a aquest punt, però tinguin per cert que el quilòmetre que es falta es farà després d'un anàlisi molt exhaustiu del que ha passat i una revisió de protocols, i això ho haig d'avançar també amb absoluta transparència. Informant, es faran els informes, es faran públics, les causes i quines mesures es prenen.
0: En principi, per tant, de cara a la setmana que ve, la indicació aportaria de cara als veïns, que sí, és probable que es puguin tornar als seus habitatges d'aquí una setmana, però ho anirem monitoritzant, imagino,
4: Sí, el compromís que vam agafar amb els veïns i que van transmetre ahir és els tècnics ens han demanat 7 dies per fer aquestes comprovacions. Mm-hmm. Pensem que és un temps raonable. Mm-hmm. També els hi estem forçant a posar tots els mitjans que siguin necessaris per accelerar. Sabem que el temps pels veïns és important, però el més important per ells és la seguretat. Per tant, els hem dit, accelereu, el divendres analitzarem les dades amb calma, les anem analitzant diàriament, però divendres o dijous farem un anàlisi tècnic profund i en funció del que ens diguin comunicarem les decisions. Jo el que vull traslladar, repeteixo, és un missatge de tranquil·litat, que en el moment en què s'hagi de fer la tornada es farà quan totes les comprovacions i totes les verificacions estiguin absolutament garantides, que la seguretat està absolutament garantida pels veïns.
0: Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vostès.
0: 10:38 minuts. No sé si voleu fer algun apunt...
3: No, molt clar. Sí, molt clar.
0: Bueno, el que té... Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures, és director general, però és un tècnic. Vull dir que a vegades els directors generals solen ser persones polítiques, per entendre'ns, i no tan tècniques. Aquest senyor és un tècnic, claríssimament, que ha estat a obres aquí i allà i et pot explicar perfectament. Això et dona un plus a vegades de
3: calma. Clar, i amb seguretat mai a prou. Per tant, que facin el que caigui. Clar, la tuneladora és com una mena d'oruga que quan foreda, al mateix temps, alhora, està fent, diguem, el túnel.
0: Està segellant
3: està formigonant el túnel. I quan ha acabat de passar, hi ha un túnel fet de formigó.
0: Sí, sí.
3: Clar, lo del Carmel era un forat on hi havia dins i hi havia excavadores, perquè havien de treure, diguem, són dos, però clar, en el record de tots, a mi el primer...
0: És més, l'ús de la paraula, sí. Que diria que és una paraula que no es fa servir gaire, la d'esvoranc, no? Sí. Algú hagués dit un forat, però no, aquí s'ha de dir esvoranc, perquè remet el que remet.
2: Ho vam aprendre,
0: exacte.
2: Sí, és veritat, i que les paraules és fort quan tenen el significat que tenen. No, res més, jo després d'una persona així tècnica, vull dir, estaríem en el límit de ser el tertulià terrible, de dir, ara que has d'afegir tu, callar.
0: 5 minuts i 3 quarts d'11. Re, doneu-me un minutet i us acomiado.
5: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
8: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
23: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
24: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
25: RAC 1.
26: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
27: Busques un vehicle híbrid?
28: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
27: Més eficient, és menys consum.
28: Més potent és més cavalls.
27: Tot a Romauto.
28: Barcelona.
27: Molins de Rei.
28: Mataró.
27: Blanes.
28: I Santa Coloma de Farners.
27: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
28: RomautoNissan.com.
27: Romauto.
29: Més de l'acceleració a Mazda Romakuruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romakuruma.
30: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
31: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
32: A Ànec Blau estem d'estrena. Vine a conèixer Sprinter i Jack and Jones i queda't a provar el nou Tacos Bite a la zona de restauració. I parlant d'estrenes, acaba el teu dia amb el millor planàs. Cinemes Premium, pantalla gegant i sala júnior per als més petits a Cinemes Yelmo. Ànec Blau, el teu centre comercial a Castelldefels, obert tots els diumenges i festius.
33: RAC 1.
34: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: Per aquí, ben 3 quarts d'11 del matí, anirem acabant ja amb el Carles Fernández, amb l'Ivanguera i la Carla Torró. Bueno, que sapigueu que demà ja us podeu calçar un altre cop, eh? Si us heu pensat que avui hi havia refreshing...
1: Ja.
0: Sí, sí. De fet, avui teníem dades, que això a vegades ho anem dient just abans de que es produeixin les onades de calor, no?, que tenen conseqüències sobre la salut de les persones. La setmana passada en parlàvem, no? Segons l'Institut Carlos III de Madrid, de diumenge passat a dijous, 70 morts atribuïbles a la calor a Catalunya.
1: Que fort.
0: 70.
3: És que la pobresa energètica a molts llocs, o sigui, a Catalunya, tot el que és la grandíssima àrea metropolitana on viuen, doncs, no sé, 6 dels 8 milions de persones, és molt difícil que et moris de fred. És molt difícil. Però de calor?
1: Yeah.
3: La gent gran...
2: Hi vas veure a França que deien les dades, ara no recordo el percentatge, que un percentatge altíssim és gent que justament viu sola, ara no me'n recordo la xifra exacta,
3: com
2: no?
3: Aquí,
2: però
3: com a
2: factor de risc,
3: sol,
2: una classe gran i viure sol.
1: L'any passat a Catalunya, 670 morts per cop de calor.
2: Que és bèstia.
1: És una dada que probablement sigui superior a la de morts per la grip.
2: Sí, sí. Jo l'altre dia pensava que quan jo visc a Barcelona i digués una part del pis d'una típic interior d'això, i vaig obrir la finestra la nit, sí. I era bèstia, o sigui, el soroll de aires acondicionats, t'ho juro, que ressona, que jo deia, mare meva, aquí estem escalfant tots encara més.
0: No, però
2: clar, és que és insuportable.
0: La distància que hi ha entre tenir un aire acondicionat i no per la teva supervivència i la teva salut és abismal, eh?
2: Bueno, i que fa dos anys no era... i fins i tot t'he dit, no era així? O sigui, vaig dir, en dos anys és increïble obrir... Jo no recordo obrir la porta i que fes soroll a fora, al pati, ara és increïble.
0: Bé, ho deixarem aquí. Torró, aquesta nit Argentina, o sigui, la teva altra semifinal, què? Del Mundial per tu. Argentina,
2: per mi Argentina és Anglaterra. És una de les més grans contradiccions, sí. Perquè diria moltes coses dels argentins, però estic amb o sigui, jo, saps?
1: Messi, home, és més plau.
2: Que guanyi sense parar. I m'emociona, m'emociona veure-li. L'altre dia quan el veia...
0: La plorera que li va agafar, no?
2: Sí, l'altre dia quan el veia plorant, perquè aquesta cosa de no sé, l'animal competitiu aquest que continua sent, jo amb ell, sempre.
0: Un minut per damunt de 3:15. Carla, Iva, Carles, gràcies.
3: Vinga, adéu-siau.
0: Va, hora d'actualitzar la informació a aquesta hora del matí. I ho fem al costat de la Sandra Sotillo. Què tal, Sotillo? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
7: Bon dia.
0: Almeria, l'incendi forestal de Los Gallardos continua actiu i ha cremat més de 6.000 hectàrees, 6.600. És l'última actualització que ha fet fa molt poca estona el govern d'Andalusia, on també ha confirmat que de moment el balanç de víctimes es manté en 12 morts i 23 no localitzats. Actualitzem la situació amb l'enviat especial de RAC1 Andalusia, Roger Perciba. Bon dia, Roger.
9: Bon dia. Sí, el vicepresident andalús i conseller d'Emergències, Antonio Sanz, explica que ja han cremat 6.000 hectàrees. És optimista sobre l'evolució del foc, que encara crema sense control, però confia que avui les condicions climatològiques ajudin una mica més a controlar-lo. Es manté, com dèieu, estable la xifra de morts, 12 persones, també la de persones desaparegudes, 7, i 8 persones ferides. Avui agafa volada la polèmica de per què el govern andalús no va advertir la població del risc que suposava aquest incendi. Davant les crítiques de ministres com ara Òscar Puente, el conseller de Presidència andalús, Antonio Sanz, insisteix a justificar que no s'enviés l'alerta i diu que hi ha ministres que no saben de què parlen.
10: Ayer vi algunos ministros claramente interviniendo sobre eso, cuando lo que creo que no tienen ni idea de lo que es la aplicación del SALER. Tenía que afinarse muchísimo el mensaje, porque había que trasladar mensajes a la población que en un caso era confinamiento, en otro caso, en otra zona de la población, era evacuación, pero sobre todo asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida.
9: Veurem com evoluciona aquesta polèmica. Per ara, d'aquí uns minuts, esperem aquí al Centre de Comandament Avançat de Torres la presència del ministre Félix Bolaños.
0: Gràcies, Roger. Un dels municipis més castigats d'Andalusia és Bedar. El seu alcalde, Àngel Collado, ha explicat en aquest programa, al Via Lliure, que la Guàrdia Civil va revisar i casa per casa els habitatges afectats i no hi va trobar víctimes.
7: Collado, calcula que el foc ha arrasat més de 4.000 hectàrees només en el seu terme municipal, descriu un panorama desolador i diu que ell mateix va anar porta per porta per avisar els veïns que evacuessin.
11: Gracias a que se evacuó la gente, pues no ha habido las víctimas, ¿no? También es verdad que pocos, muy pocos que se quedaron en su vivienda, pues la han salvado. Una vez que pasó la lengua de fuego, accedimos a 3 viviendas, que sabíamos que estaban los vecinos dentro, y los recuperamos. Estaban pues con estados de ansiedad, que es normal, ¿no? Pero afortunadamente estaban vivos.
7: L'alcalde de Bedar diu que els cossos localitzats estan molt calcinats i que, per tant, seran difícils d'identificar, però que per la zona on els han trobat gairebé segur que són veïns del poble.
0: Aquest missatge de fer cas a les indicacions dels equips d'emergència per si cal evacuar o al contrari, és millor confinar-se dins de casa, és el mateix que han repetit a les últimes setmanes els bombers a Catalunya. Ara mateix confirmen, per cert, que no hi ha incendis actius al país.
7: L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha confirmat al Via Lliure que se centren en controlar l'incendi de Guimerà, que està estabilitzat, i també a remullar els incendis de la Bisbal d'Empordà i el de Sant Manat. I admet que aquest cap de setmana la meteorologia els hi donarà una treva.
12: No tant de les temperatures, també, que segueixen per sobre la mitjana climàtica, sobretot a nivell d'humitat relativa. Les humitats relatives dels anteriors dies eren extremadament baixes, llavors era molt fàcil qualsevol reinici, la propagació és molt més ràpida, els focus secundaris són a més distància, i ara aquest cap de setmana doncs, tenim aquesta treva, que els incendis doncs, propaguen a menor velocitat i probablement els podem atrapar una mica més ràpid.
7: Corbella, però, alerta que els efectes de les últimes dues onades de calor sobre la vegetació són acumulatius i que, per tant, a partir de demà i sobretot dilluns, tornarà a créixer el risc d'incendi.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Millors condicions pels bombers, però el vent ha d'augmentar a Andalusia les pròximes hores.
4: Sí, de fet, ja comença a intensificar-se. De moment parlem de vent, aquest vent de marinada que comença a entrar, que bufa amb cops de 10-15 km per hora, però sí que al llarg de la tarda, a partir del migdia i fins al vespre, pot arribar a bufar cops de 30-35 km per hora. Ara mateix, la humitat relativa ja baixa cap al 55%, anirà baixant, i la temperatura és de 29 graus. Tampoc s'ha de disparar. Ahir van arribar a 34 a aquesta zona. Avui poden moure's amb màximes de 30-32 graus.
0: I una última hora que hem sabut fa una estona. Un home de 47 anys va morir ofegat mentre es banyava ja la nit en una platja de Cambrils, al Baix Camp. Va passar a quarts d'11 a la platja d'en Forés Regaral. No hi havia servei de vigilància. A la zona onejaven banderes grogues i vermelles durant el dia, i amb aquesta ja són 10 les persones mortes a les platges des que va arrencar la campanya de bany el dia 15 de juny. I un últim apunt per dir-vos que avui us hem explicat que els veïns dels 93 habitatges afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona no podran

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Puma Híbrid per només 17.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a La Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
3: 8 minuts i les 11. Gràcies, Abel.
4: Fins ara.
5: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas.
3: Som-hi amb els Il·lustres Exagrables, amb el Santi Jiménez, amb el Malcolm Montero. Com esteu?
6: Bé, bé, bastant bé, sí.
3: Sí?
6: Sí, una mica fresca, no, aquí?
3: Ja estem amb les queixes?
6: No, no,
3: bueno,
6: queixes
3: a més,
6: no.
3: El Malcolm està mitjan constipat.
7: Sí, sí, ahir vaig estar a l'hospital fins i tot. Sí, sí.
6: Bueno.
7: Una pneumònia tenia.
3: Bueno, què dius ara?
7: Sí, sí, però estic bé, ja estic bé.
6: És increïble una persona que té una pneumònia el divendres a la tarda i el dissabte aquí.
7: Bueno, saps, bueno,
6: saps com acabarem tu i jo ara?
3: Bueno, claríssimament com acabarem.
6: Canvieu l'espumeta del...
3: Sí, sí,
6: l'espuma,
3: sí, sí.
6: Del micròfon, perquè ja deu haver-hi, vamos, el vacilo de coc.
3: De tot.
6: Què?
7: Antibiòtic tenim.
6: Pues què? Estàs content amb el Mundial, amb Espanya?
3: Bueno, a veure, ho he dit abans, 75% de share ahir.
6: Per és la, no, que clar, si és
3: són gratis, impressionants.
6: Si és gratis,
3: clar, és gratis.
6: És gratis, aquí, gratis, pots fer el que vulguis.
3: I després torno a dir el mateix, que en el cas de Catalunya és molt interessant això que està passant.
6: Sí, perquè la Doscat gairebé té la teva audiència.
3: No, però fer un 12% des del segon canal de televisió espanyola a Catalunya quan el primer t'està matant el mateix partit.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Espectacular.
6: Sí. Bueno, també s'ha de dir que...
3: Bueno, no, què?
6: No, qui comenta els partits?
3: Bueno, va,
6: a la primera cadena podria escriure els articles de Rajoy, eh? Sí.
3: Els articles t'ha agradat, el del Diablo Rojo?
6: No, a mi em sembla que li estem donant tots massa bona al sinvergüenza aquest.
3: Per què?
6: Perquè se n'enfonta tots nosaltres i nosaltres li seguim el joc, però bueno.
7: Jo pensava fer avui la secció fent preguntes i dient... Fer la pregunta i dir, no penso contestar.
3: Sí, és així. És així, un article sensacional. Bueno, avui què hem de fer?
6: Avui, mira, avui... Però abans volem parlar de coses del Mundial.
3: Ah, què?
6: De la nostra nova ídola.
7: Sí, sí. És Celeste Amarilla.
3: Saps qui
7: és?
3: Ah!
7: Celeste, sí. Amarilla. Senadora, bueno, Paraguai.
3: Home, ídola, no sé si seria la...
7: A veure, té nom i cognom de color.
3: Sí.
7: Celeste,
3: sí.
7: Amarilla. Sí, jo l'havia, sí, posat Agüita, per exemple. Agüita Amarilla. O... Fiebre, com et dius? Fiebre Amarilla, no? No, però saps què passa? Jo quan veig aquesta senyora penso, potser ens queixem massa dels nostres polítics.
6: Sí, fins que el sents aquest matí parlant de l'incendi i dius no, i ja està. Perquè aquesta com a mínim parla de futbol, i que és una tonteria, però clar.
3: Bueno, de futbol.
7: Futbol, de racisme una mica.
3: De fet, no està parlant de futbol.
6: Sí, bueno, però vull dir-te que parla de tonteria.
3: D'aquestos senyors que estan comiendo cocos, vull dir que clar,
6: sí,
3: és
6: una, sí, cosa... No, la...
3: És molt gros, no, és molt gros.
6: Un personatge que hem descobert.
3: Quina edat té? Ho dic per anar mirant.
6: No.
7: No, la palma, no
6: és molt jove, però se la veu bastant en forma.
3: Sí?
6: Celeste Amarilla.
3: Sí, sí. Celeste Amarilla. Té 61 anys, Joan, encara.
6: Encara, home.
3: Per poder fer un exagrable.
6: Deu la guardi molts anys.
3: Bueno, però no és la Celeste Amarilla de qui volíeu
6: parlar. No, però parlarem de groc, també.
3: Ah, sí?
6: Sí, perquè tornem al Tour de França.
3: Home, però és que encara està en marxa.
6: Sí. Bueno, està en marxa perquè s'ha d'acabar.
3: Ah, sí, clar, s'ha d'acabar.
6: Perquè
3: no està a Barcelona, però...
6: Perquè, no, però perquè bàsicament l'animal aquest de Pogacar
3: el
6: va acabar el sisè dia, va dir, bueno, hasta aquí hemos llegado.
3: Això podria ser, no?, algun dia que dius, bueno, ja tenen avantatges igual. Ja...
7: ja ho deixem córrer, no?
6: Ja, perquè ho tenim, perquè hem d'anar a pujar.
3: Imagina't, ara fot 300 quilòmetres
6: més
3: cada dia.
6: Ja sabem que guanyarà aquest. Aquest tio va dir, bueno, que aquí s'ha acabat, pujo el turmalet, el deixo tot, però sobretot va ser increïble la baixada que va fer. La baixada...
3: És un bèstia.
6: És un animal, o sigui, 107 km per hora, hi havia un moment que el tio baixava, era al·lucinant. Li va treure més temps a Vinegar baixant que pujant.
3: És que clar. Bueno, jo crec que amb moto vas més lent.
6: No, no,
7: baixant segur.
6: Els de les motos, sí, hi ha una imatge que quan està baixant i l'estan seguint,
3: sí, sí,
6: el càmera de la motocicleta enfoca el compte quilòmetres i anaven a 107 km per hora. I jo soc el de la... Hi ha un moment també que el Pogacar...
3: És que a més algú li ha de dir pel pingüí.
6: Avança...
3: Però para una mica, para!
6: Avança els de les motos, avança els de...

0: a les motos i els diu, aparta!
1: Clar, clar, li molesta.
2: Bueno, deies, el tour és el tema.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I, clar, perquè com vam fer en Ketil la setmana passada...
2: Sí, senyor.
0: I aleshores, un execrable porta un altre execrable.
2: Això sí que ho fa. Per...
0: Sí, i això li hem d'agrair al nostre oient, el J-A-M, Jam, per nosaltres, Julio Alberto, perquè ens va donar, es va posar sobre la pista d'un execrable relacionat amb el tour i realment ha donat de sí. Perquè anem al tio que va fundar el Tour de França.
2: El creador del
0: Tour de França. El creador del Tour de França.
2: Molt bé.
0: Sí, l'home que va crear el soroll blanc per les migdiades. Sí, sí, perquè per exemple, a part de la del Tourmalet de l'altre dia, la d'ahir ja...
2: Per dormir,
0: Sí, no, home, ja...
2: Impecable per dormir.
0: Els paisatges són meravellosos.
2: Home,
0: són
2: home.
0: Magnífics i ja està. Sí, avui parlarem del creador d'un espectacle que, a més de la migdiada, encanta... Entre altres, a M. Rajoy.
2: Que podria fer articles,
1: qui,
2: també.
1: Qui serà M. Rajoy?
0: No ho sabem, però vamos. Aquesta prova tenia equips... Tot és mític en el Tour de França. O sea, recordeu l'equip Navarro, el Reynolds, que després va ser un banc de acrisolada netedat com Benesto. Després, el Servei de Correus dels Estats Units, que va guanyar una pila de Tours de França, però que els va haver de tornar tots. La prova reina del ciclisme mundial, perquè també l'Alpe d'Huez, el Tourmalet, la Madeleine, tot és mític en aquest esport. I el seu creador també és mític. Sí, senyors, també és mític. Antisemita, cruel, misogen, despietat, explotador, que va inventar el Tour. I per què el va inventar?
2: Ah, no sé.
0: Per vendre diaris.
2: Ah, o sigui, no era una voluntat de potenciar l'esport de la bicicleta i tot això. No?
0: Per què Infantino fa el Mundial? Pues per guanyar diners, home. I aquest també ho va fer. Avui baixarem de la bicicleta Henri Antoine Desgrange, més conegut com Henri Desgrange, o el tio que va inventar el Tour de França.
2: Oh!
1: Una cançó
2: Marino Lejarreta.
1: Marino Lejarreta.
0: Quin grans records de Marino Lejarreta.
1: El Junco de Berriz. És que tot és mític, eh?
2: Junco, eh?
0: El Junco de Berriz. Que bo, m'agrada molt.
2: Encertar l'adjectiu ideal per algú.
0: M'encanta Marino Lejarreta, eh?
1: Que no va guanyar el Tour, només va guanyar alguna etapa, però sí va guanyar la Volta a Catalunya, eh?
0: No, i etapes a la Volta Ciclista a Espanya.
1: I una Volta Ciclista a
0: Espanya. Amb Vicente Velda i tots aquests, i Álvaro Pino, escapats i tal.
1: Exacte, sí, sí. Farolillo Rojo de Marrar i tal. Bueno, avui anem amb Henri.
0: Serpiente multicolor.
1: Exacte. Amb Henri, perquè alguns diran aquest és un desconegut, cada tour hi ha un premi de muntanya que es diu Souvenir Henri Desgrange.
2: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí. I té monuments a França i també hi ha un premi Henri Desgrange que premia un periodista, un escriptor o un artista francès.
0: Òbviament, home.
1: Que en l'exercici de la seva professió hagi contribuït de manera més destacada a la promoció de l'esport.
2: Per tant, és un tio que, diguem-ne, en l'actualitat, si encara s'entreguen aquests premis, està molt ben considerat.
0: No, home, tio que va crear el Tour de França. Diguem-ne, l'invent no li va sortir malament.
2: Això és veritat.
1: Bé, Desgrange va néixer el 1865 a París, amb una família de pasta. De pasta. El seu pare era arquitecte, però sobretot era empresari de la construcció. Tenia un germà bessó, com a curiositat, Georges Léon, que havia nascut una hora abans que ell. Va estar una estona pensant-ho. Surto, no surto...
2: Clar, jo el món dels bessons no el tinc controlat, però no sé si una hora és molta estona per entre un i l'altre.
0: Jo crec que sí, jo crec que són minuts, normalment.
1: Surto, no surto...
2: Però el que va sortir després és l'Henri,
1: Henri.
2: Es
1: va quedar esperant.
0: En teoria és el gran, és perquè és el que està concebut primer.
2: Això és veritat. És una mica com quan algú abandona... Algú que està dormint en un llit acompanyat d'algú altre i de cop se'n va l'altre i pensa...
1: Ara sí que ara hi ha espai per mi,
0: No, oh, 9 mesos sí aguantant bé. El peu de l'altre aquí posant la cara
2: i, dius, home, i ara em quedo dormit ara ja.
0: Aquí s'està de mullons. Que la mare segurament no pensava el mateix.
2: Bueno, qui era Henri Desgrange?
0: Va ser un bon estudiant, va obtenir el batxillerat amb un any d'antelació, o sigui, el va fer amb un any menys del que tocava. Uh-huh. Es va llicenciar en dret als 20 anys, o sigui, bastant d'hora, i hem dit que l'empresa familiar era una constructora, ell no va voler incorporar-se a l'empresa familiar i comença independentment la seva vida professional com a passant de notaria a París. Després va exercir com a advocat davant del Tribunal d'Apel·lació a París, però ell era un gimbro d'aquests, ell estava a París, als tribunals i tal, però no veia el moment d'anar al gimnàs i agafar la bicicleta. Era un sportsman.
1: Sí. Desgrange va descobrir el ciclisme i es va apassionar en la primera edició de la cursa Bordeaux-Paris, Bordeaux-París, celebrada l'any 1891. Aquell mateix any es va afiliar a l'associació Velocipèdica Amateur, AVA. L'any 93 entrenava diàriament al Velòdrom de l'Est. Més tard va començar a freqüentar el recent inaugurat Velòdrom Buffalo.
0: Sí, si hagués existit el pàdel en aquella època,
1: estaria tot el dia
0: jugant a pàdel, però anava en bicicleta.
1: La seva constància als entrenaments li va permetre assolir ràpidament el nivell dels millors corredors. A l'11 de maig de l'any 93, 800, va establir el primer rècord oficial de l'hora sense ajuda d'entrenadors o pacers, que són ciclistes que marquen el ritme.
0: Les llebres.
1: El seu rècord va ser superat 3 mesos després, però li va agafar el gustet a la competició.
0: Realment, com a ciclista, era bo. Sí, perquè va continuar batent marques. Va establir, sempre en la categoria amateur, estem parlant ara, establir els rècords dels 50 i els dels 100 quilòmetres, els va fer ell, el rècord de les 100 milles i el de les 6 hores. Sempre, diem, com era amateur, sense l'ajuda de llebres, de pacers. En aquella època, però, les proves disputades amb un entrenador, que eren les professionals, eren més prestigioses. Però de Grange, encara amateur, no hi podia participar. També va aconseguir diversos rècords en tricicle. Això no, també hi havia, es corria en bicicleta i en tricicle.
2: No sabem, i en patinet, no?
1: No, i en taca-taca, no sabem si guanyar amb xumet.
0: I anar a quatre gates, a quatre grapes, tampoc ho sabíem. Però bueno, que el tio realment tenia un nivell atlètic.
1: Sí, l'any 93 abandona l'AVA, de la qual ja tresorer, per convertir-se en ciclista professional. Decisió que li va portar crítiques. Abans el criticaven perquè era amateur i després el critiquen pels defensors de l'amateurisme. La seva primera prova com a professional va ser el Campionat de França, dels 100 quilòmetres, va acabar 6è, que no està malament.
2: Està bé,
1: eh? A l'abril de l'any següent va batre el rècord dels 100 quilòmetres amb entrenador. Al maig va intentar establir un nou rècord de les 24 hores,
0: eh? Tot un dia, dale que te pego, eh?
1: Però va haver d'abandonar perquè plovia. Després d'un intent...
0: Vaya merda, tio.
1: No, sobretot a París, que plou sempre. Després d'un intent fallit de reconvertir-se en entrenador, amb Jean-Marie Corre, és un nom fantàstic per un corredor, Corre.
0: Sí, perquè aleshores li pot dir Corre! Corre, burro!
2: Però com s'escriu Corre?
0: Corre.
1: C-O-R-R-E.
0: Ah, suposo que es pronuncia Corre.
1: Corre.
0: A vegades va millor que es digui Corre.
1: Corre, sí. I després d'aconseguir un últim rècord sobre els 100 quilòmetres, a l'agost del 95, va decidir posar fi a la seva carrera esportiva per dedicar-se plenament al periodisme i la seva nova activitat com a director de Velòdroms. La mentira està escrita en los
2: periódicos de mañana. Sí, Velòdroms
1: i
2: notícies.
1: Periodisme esportiu, eh?
0: Ei, periodisme esportiu, però...
2: Què vols dir amb això? És aquest tonet que estàs gastant ara...
0: El periodisme esportiu, ell comença a fer col·laboració, però ja veurem que la seva ambició era ser amo. De mitjans esportius.
2: I aquí
0: és on la liarem. Ell comença, com hem dit, col·laborant amb unes principals publicacions esportives de l'època, Le Bicyclette, Le Paris Vélo i Le Journal des Sports.
2: Ara que m'has fet recordar això, que la setmana passada la Lucía deia una cosa fantàstica, que és que la paraula en francès és bicyclette, i quan la resta hem dit bicyclette o bicycle o similar, ells van i diuen vélo.
0: Vélo.
2: Escolta, sí, sí. Nois, bueno, ens heu imposat la vostra cosa i ara ens abandoneu.
0: El velocípede, sí, clar. Sí. Bueno, doncs aleshores ell també es va dedicar a l'escriptura, va escriure dos llibres, un que va ser molt important a l'època, que es deia El cap i les cames, La tête i les jambes, el 1894, que és un tractat sobre l'entrenament que durant molt de temps va ser obra de referència dintre del ciclisme. I una novel·leta que es deia Alfons Macó, que és inspirada en el món de l'esport i els ciclistes. A més, va posar el seu talent com a escriptor al servei de l'industrial de la bicicleta. Aquí ja comença a buscar els patrocinis i ell s'alia amb l'industrial que feia bicicletes i automòbils, Adolf Clement, que li obre moltes portes al nivell de patrocinis i al món econòmic.
2: Però heu dit que dirigia o que tenia velòdroms o no sé què? Sí,
0: també
2: sí.
0: Dirigia els velòdroms.
1: Ah, sí, tot alhora. De Grange va dirigir, de fet, diversos velòdroms i el 97 va ser nomenat administrador del recent construït Parc dels Prínceps de París.
0: Puto PSG.
2: Espera, que ara surten les notícies que el PSG es vol un de Ferran Torres.
1: Puto no, PSG.
0: Puto PSG, tio, en sèrio. No, que no.
2: No he dit res, jo.
0: Tu no. Anti, tu ets anti-Ferran?
2: De què,
0: eh? Ferran,
2: jo no.
0: Ferran és boníssim.
2: No, però si no he dit res, jo.
0: No teniu ni idea.
1: Bueno, i va acollir, entre altres competicions, allà al, al Parc dels Prínceps, el Campionat del Món de Ciclisme a Pista del 1900 i els primers organitzats per la UCI, la Unió Ciclista Internacional. Posteriorment va, va impulsar la construcció del, del primer velòdrom d'hivern, i després de la molxa d'aquest, perquè això era de l'exposició universal i era provisional, va promoure la construcció d'un nou velòdrom d'hivern, que es va inaugurar el 1910 i que és tristament famós, perquè ja sabeu que l'any 42 van tancar milers de jueus a la Segona Guerra Mundial. I,
0: va
1: i
0: ser un camp de concentració.
1: I els van deixar allà en condicions...
0: Si això ho vam explicar quan vam fer Petén, recupereu-lo.
2: Sí, sí, sí, sí, és veritat.
0: Vale, fins aquí tot bé, vull dir, el tio... Bona família, empresari, periodista, col·labora, dirigeix els velòdroms. Però, a veure, el context que tenia França en aquell moment. França estava absolutament dividida, la polarització no és d'ara, i la gran polèmica que sacsejava, que semblava la polèmica de totes les polèmiques,
2: sí,
0: és el que és conegut com el cas Dreyfus.
2: Ah, sí, molt famós el cas
0: molt
2: Dreyfus.
0: Famós.
2: Sí.
0: A veure, el...
2: Recordo una mica això.
0: Sí, el cas Dreyfus és... Alfons Dreyfus era un militar d'alta graduació, un capità... que era jueu de l'exèrcit francès, que va ser falsament acusat de traïció, d'espionatge a favor de, dels prussians. I això divideix a França de manera brutal. Hi ha dos bàndols, els dreyfusards, que són els defensors de Dreyfus, que són republicans, intel·lectuals d'esquerra i part de la premsa progressista, entre ells Émile Zola, que escriu
2: sí,
0: aquell famós article de
2: Jacques, sí,
0: que defensant a Dreyfus, i després hi ha els antidreyfusards, que són nacionalistes, ultracatòlics, conservadors i antisemites, perquè tot venia perquè Dreyfus era jueu. Vale. El principal diari esportiu de l'època era Le Velo, que va prendre una posició a favor de Dreyfus, no? Va defensar la revisió del judici, que va ser un escàndol i era fals totalment, i això va enfurismar a qui posava la publicitat en el diari, que eren anti-Dreyfus, perquè eren industrials, conservadors, nacionalistes... Entre ells, el que hem dit, Alfons Clément, que era el fabricant de bicicletes i automòbils que s'havia aliat amb De Grange.
2: Aquest era anti-Dreyfus.
0: Però el diari es va posar a favor de Dreyfus.
2: Ja tenim lío.
1: Doncs aquests inversors van decidir crear un diari nou, un diari rival que representés la seva visió política, antisemita, vaja.
0: Antisemita fatxa.
1: I que els permetés controlar millor la publicitat.
0: El que llegiria Rajoy.
1: M. Rajoy.
2: Marion Rajoy.
1: Volia, així podien controlar millor la publicitat del sector ciclista i automobilista. I tenien el seu home perfecte. A l'octubre del 1900 es va llançar l'autor Velo, que després es va anomenar simplement l'autor perquè van perdre un judici pel nom. Que raro, eh?
0: Fijar, li robes el nom al diari. I... Vas al Mundo Deportivo, el Mundo Deportivo Motor.
1: I De Grange va ser nomenat director. El nou diari s'imprimia en paper groc precisament per diferenciar-se del verd de Le Velo. Però l'autor va començar amb dificultats. Les vendes eren baixes.
0: Bueno, baixes.
1: Al voltant de 25.000 exemplars diaris, però eren baixes per l'època.
2: Per l'època.
0: Ja les voldria qualsevol
2: home,
0: diari.
2: Home.
1: I corria el risc, perquè només amb 25.000, corria el risc de fracassar. De Grange i el seu equip necessitaven un cop publicitari espectacular.
0: I és el que us imagineu. Necessitaven crear una competició i crear una història que fos tremenda.
2: Amigo.
0: És idea d'un periodista que es diu Géo Lefebvre, que li proposa a De Grange una gran carrera per a ciclista per etapes al voltant de França. En un principi, De Grange...
2: Ara estic pensant... Això és com la cursa de RAC1, no?
1: Que sí, exactament.
2: És un mitjà de comunicació i diu, va, fem una cursa.
0: Ja, aquí està.
2: I es complica. Ja es... No s'ha complicat tant en el cas de la cursa de RAC1, però...
0: Espera't, que pot ser la transpirenaica o una cosa d'aquesta, la Tita Andesa.
2: Exacte.
0: Vale. Aleshores, a De Grange al principi li diuen, hòstia, vols dir, això no ho veig. Va, vinga, va, ho fem. I perquè ell veu que el diari no funciona i diu, si muntem aquesta cursa i nosaltres
2: clar,
0: tenim l'exclusiva de la informació de la cursa, igual d'això tira. I així arriba el primer Tour de França, que es celebra de l'1 al 19 de juliol de l'any 1903. La van clavar. Va ser un èxit comercial immediat. Recordeu que les vendes del diari L'Autor va passar de 25.000 i va passar durant la cursa a 65.000 exemplars quan es va acabar la carrera.
2: Multiplica per 3, gairebé.
0: En els anys posteriors va seguir creixent exponencialment. El 1908, més de 250.000 exemplars diaris. El 1923, 500.000 d'exemplars diaris.
2: No fotis.
0: El 1933, 854.000 exemplars diaris mentre es feia el tour. Leveló, el diari original, d'on havien sortit ell i tots aquests, que sí, era el diari d'esquerres esportiu, va acabar tancant, òbviament.
2: Hosti, increïble.
0: I l'estratègia comercial de Desgrange i de tots aquests industrials anti-Dreyfus havia triomfat. Una vegada més, els dolents havien guanyat.
2: Ja tenim el tour creat per una voluntat d'un mitjà de comunicació, en aquest cas de reaccionari, podríem dir.
0: I, sí, més o menys.
2: Més o menys.
1: Sí, però Desgrange no concebia el ciclisme com un joc net, sinó era una prova per ell. O sigui, van dir, necessitem una cosa, que sigui una prova
0: el
1: de resistència extrema.
0: El tio, si existís ara, s'inventaria supervivientes.
1: Exacte. Vull dir, s'assemblava més al París Dakar en les pitjors èpoques que moria gent que no passa.
2: No vols veure qui és més ràpid, no vols veure qui és el més... Jo vull veure com...
0: Anem a putejar.
2: Qui és el que no es mor.
0: Anem a putejar la gent.
1: Fortius, my balls. No, aleshores, ell volia una prova de resistència extrema que fregava, com diu la cançó, la tortura. Un espectacle de patiment que volia dir? Que generés èpica diària a les pàgines de l'autor. La seva filosofia era clara. Com més dur fos, més heroics semblarien els corredors i més diaris es vendrien. Volia vendre diaris i l'esport i els esportistes no li interessaven la merda. Les etapes eren extremadament llargues.
0: Si ara us queixeu, de que duren...
1: Freqüentment eren entre 300 i 400 quilòmetres.
2: Què dius?
1: En alguns casos superaven les 470, com la Bordeaux-Nantes, que eren 471. Amb això, amb les bicis de l'època.
2: No, clar, que sobre això.
0: A mi ja em diuen 471 quilòmetres en cotxe.
2: No, exacte. Però això és una etapa, 470 quilòmetres.
0: Sí, això que provocava? Que els ciclistes havien de sortir quan era fosc, abans que es fes de dia. O com a molt, molt aviat. Ells estaven corrents, pedalejant tot el dia i fins i tot arribaven a la nit següent, amb molt poques hores per descansar. Això, clar, feia que la carrera fos absolutament èpica.
2: Sí, per comparar-ho ara, una etapa llarga del Tour de França,
0: 200
2: que deu ser
0: 200 quilòmetres
2: 200,
0: com a màxim.
2: I això és 200, quasi 200 tres vegades
0: i 100 plana, eh? O sigui, seria una clàssica.
2: Per favor.
0: Sí, l'etapa del Tourmalet de l'altre dia va ser 126 quilòmetres.
2: Sí, sí. Ha pescat del Tourmalet, però sí, sí.
0: Clar, però va anar tota hòstia. O sigui, això no era tant una cursa esportiva, sinó com una cursa de supervivència.
2: Totalment.
0: Vale? A més, com arribaven tard i havien de sortir d'hora, només tenien 3-4 hores de descans. No, evidentment no portaven l'autocar, el massatgista...
2: No.
0: No. Carreteres també hem de tenir en compte.
2: Clar.
0: Mal estat, pols, fang, pedres, la majoria sense pavimentar, és a dir,
2: és que, clar,
0: caigudes, hòstia, punxades, avaries constants, i a més, aquí, clar, acaba un ciclista i arriben quatre cotxes, el metge,
2: sí.
0: L'helicòpter i tal, li treuen una altra bicicleta i...
2: Totalment.
0: No, en aquella època estava prohibida l'ajuda externa.
2: Ah!
0: És a dir, els ciclistes havien de reparar les seves pròpies bicicletes. Si heu veus alguna imatge de l'època, els ciclistes porten a l'esquena les càmeres per canviar les rodes de la bici per quan punxaven i les havien de canviar. Les havien de canviar i, com deia el Malcolm, era una mica el París Dakar original. Si es trencava alguna cosa, els ciclistes ho havien d'arreglar ells mateixos o abandonar. Estaven prohibits, per exemple, les bicicletes no tenien
2: marxes,
0: canvi de plat, no tenien marxes.
2: Plat, pinyons, tot això.
0: O sigui, tu puja el Galibier i el Tourmalet amb el mateix plat tota l'estona.
1: Només permetia un de pinyó fixa.
0: Pinyó fixa i cap amunt.
2: Uf.
1: Les normes de Desgrange eren arbitràries, a més, molt doloroses. Hi havia prohibicions absurdes, per exemple, sobre treure's la roba si feia calor, que era el motiu de l'abandonament de Pellicer i altres a l'any 24. Els corredors arribaven destrossats, amb hemorràgies, infeccions per ferides,
0: sí,
1: insolació, hipotèrmia...
0: Els culs, els seients, no eren com ara. Si ara ja arriben encetats, per dir-ho d'alguna manera... Imagina't amb aquells seients com arribaven.
1: Clar, hi havia esgotament extrem, hi havia molts desmaios, casos de salut molt greus, però ell era un home de ferros, perquè es queixaven molt els ciclistes. Ell era l'home que ho decidia tot. Per exemple, va penalitzar un ciclista i el va fotre fora de la carrera perquè va deixar un pneumàtic punxat a la cuneta de la carretera.
0: Hòstia, ara aquests que van tirant els bidons i tot això per la carretera... Però ell havia concebut el Tour com una mica Masterchef. Anem a fotre-hi la bronca a tothom.
2: Merder.
0: I a més guanyarà el que sigui més atractiu per la premsa i el que doni millor, no? Clar, el que donava més joc heroic. Penalitzava qui li convenia. Era absolutament dictatorial en això. Els corredors, a més, dormien, com hem dit, poc i en condicions precàries. De vegades a l'aire lliure o en pallers.
2: Sí.
0: No anaven a un hotel amb massatgista.
2: Increïble.
0: El 60% dels corredors no acabaven la prova.
2: Poc, em sembla.
0: La majoria per abandonament, però algun... acabava deixant-se la pell.
2: Ah, sí. Hi havia morts?
0: Hi havia morts, sí. Per exemple, la primera víctima mortal per un accident va ser Francisco Cepeda, un ciclista biscaí que va ser la primera víctima mortal per un accident a la competició a la història del Tour de França. Estem parlant del Tour de França de 1935 i ell es va inscriure a la categoria d'individuals. Perquè tu podies inscriure't...
2: A que no tens equip.
0: No tens equip. Com un Open de tennis que tu vas sol.
2: Ja.
0: Hi havia equips que anaven com per selecció o amb un equip amb una marca comercial. Ell es va inscriure... Era Open, diguem-ne. Podies inscriure't per lliure. Vale. L'11 de juliol del 35...
1: Exacte, 11 de juliol, eh?
0: Avui farà 91 anys. A l'etapa entre Aix-les-Bains i Grenoble, el grup descendia a gran velocitat pel Galibier. Cepeda pateix una terrible caiguda i una fractura a la base del crani que el mata. A veure, causes de la caiguda. Mai es van aclarir del tot. L'armatisme de Desgrange era militar. A més, ell controlava la carrera i els mitjans de comunicació, clar, que eren els seus a la carrera.
2: L'organització i el discurs.
0: Vale. Sí. Els testimonis presencials afirmen que el cotxe oficial del Tour, o bé el vehicle on anava la premsa o on anaven els que anaven filmant la cursa, va intentar avançar a Cepeda.
2: Hòstia.
0: En ple descens en una zona en la que no el podien avançar, una zona estreta. En fer-ho, el vehicle hauria fregat el ciclista basc o l'hauria arraconat contra la vorera de la carretera, provocant que caigués pel precipici. És a dir...
2: Que és un accident provocat per l'organització.
0: És una imprudència de l'organització, però com l'organització només manaven ells, Desgrange va dir, aquí no sale nada.
1: Clar, com que tota la informació estava controlada amb mala ferro pel diari L'Autor, admetre que un vehicle de la pròpia organització havia matat un corredor havia estat un cop devastador pel prestigi i la reputació i conseqüències legals i financeres, no? L'organització es va afanyar a fer pinya al voltant de la teoria de la fatalitat del destí i la fallada mecànica. A més, Cepeda corria a la categoria, com deia el Santi, d'individuals, sense equip oficial, que no tenia darrere una estructura, una marca, una federació potent en aquell moment que pogués pressionar per investigar de manera independent el que realment va passar. I encara que el Tour ja es filmava i fotografiava tot, l'accident va passar en un punt, mira, curiosament, sense càmeres que captessin el moment de la caiguda. Quina casualitat! Just en aquell moment no hi havia càmeres!
0: Això passa molt, eh? I no vull parlar de res. El que poca gent sap és que després de la primera edició del Tour de França, el Tour va estar a punt de desaparèixer a la segona edició.
2: Ah, sí, eh?
0: Sí. La segona edició va ser un desastre. Perquè, a veure, aquí es van començar a fer... Era tan bèstia que els van començar les trampes. Es dona el cas d'un corredor que es puja un tren.
1: No! No és agafar-te el cotxe.
2: Ja arribaré.
0: Ja. El que jo no sé és com el tio puja al tren vestit de ciclista amb la bicicleta i si li passa el revisor que li diu... No, vale. A més, ara potser us posen molt nerviosos, a mi personalment em posen, quan estan arribant al cim d'un port, al Tour de França.
2: Sí.
0: Bueno, Tour de França passa especialment, però passa també a la Vuelta i passa al Giro.
2: Correcte.
0: Tots aquests imbècils disfressats que comencen a córrer amb gallumbos i amb biquinis de vora i tot així, i que fan més... que molesten. Bueno, abans no anaven disfressats, però eren molt més bèsties, perquè hi havia violència clara.
2: Què?
0: Clar, penseu que el diari, el Le Vélo, anava escalfant les rivalitats entre corredors, equips i regions. O sigui, ells volien que allò fos la guerra. Espectadors i acompanyants de certs corredors es posaven a la vora de la carretera per atacar els rivals del seu corredor favorit,
2: no,
0: amb pals, amb pedres i hi havia baralles a cops de puny entre, enmig de la carretera, entre els ciclistes i els... Els ciclistes portaven, diguem-ne, la seva claca, perquè deien, em vindran l'altre i em... intentaven tirar la bici. Els hi tiraven pedres, els que no eren dels...
2: Que bèstia.
0: Ja, gairebé millor que vagin disfressats.
2: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: L'etapa final d'una edició del Tour, la segona edició, el que era Bordeaux-París, va ser especialment violenta. Els seguidors dels corredors locals van atacar els favorits. De Grange va escriure: el Tour de França ha acabat i temo que la segona edició hagi estat també l'última. Amor del seu èxit i de les passions cegues que ha desfermat dels abusos i de les brutes sospites. Però, cabron, fals, cínic, però si això ho has provocat tu amb el teu diari.
2: Home.
0: És allò d'ahir, com deia aquella, aquí se juega, eh?
2: Ara, ara.
0: Estaven forrant, però bé, spoiler, el turno va desaparèixer i va continuar.
1: Sí, va fer una mica Pedro Sánchez. Toma uns dies de reflexió.
2: Està bé.
1: Hi va haver moltes queixes. Octave Lapisse, que era el guanyador d'una etapa en 1910, va acabar l'etapa cridant als organitzadors el Tourmalet: assassins, assassins! Henri Pellicer i els seus germans van abandonar en protesta per les condicions inhumanes l'any 24. De Grange es va humiliar durament al diari. Clar, si feies això, el diari et tractava malament. I qualsevol que es queixava era... li deien tossut, tou, que en aquell moment era una cosa molt, molt greu, arrogant, etc. Però no era l'únic que insultava, perquè en el seu llibre, aquest entrenament que deia el Santi, la Tet i la Jam, diu que un corredor ambiciós no necessita més una dona que un parell de mitjons bruts.
2: Què dius?
1: És maco, eh?
0: Però, quin tio. Si aquest home ja estava totalment de la olla i que només utilitzava els ciclistes per fer un espectacle realment violent de sang i de sang i fetge, imagineu, estem a l'inici del segle XX, però al primer quart del segle XX arriba la Primera Guerra Mundial.
2: Home,
0: aleshores, aquest home...
2: Tot això és abans de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, quan arriba la Primera Guerra Mundial ja se li va la pinça total. I a més, clar, la guerra França contra Alemanya i els austríacs. Ell escriu en el diari, en el Leveló, escriu... si ja utilitzava el llenguatge bèl·lic, comença a utilitzar-lo molt més. I ell escriu: els meus estimats nois, quan la vostra culata estigui al pit d'ells, us miraran fixament implorant gràcia. No us deixeu enganyar! Enfonseu-la a fons, no tingueu pietat. Cal acabar amb aquests bastards, amb aquests monstres prussians. Insistia molt que els alemanys no eren de raça humana. Una plaga que havia de ser extirpada de la faç de la Terra per purificar el continent. Per a De Grange, el fet que els seus ciclistes morissin destrossats per la metralla al front era la prova definitiva de que el seu sistema d'entrenament extrem funcionava. Havia creat herois, havia aconseguit crear homes que no temien a la mort. Va arribar a escriure que la caiguda d'aquests campions, quan un ciclista d'aquests era mobilitzat i queia en una batalla a les trinxeres en combat, era el destí més vell i lògic per un esportista d'elit.
1: De fet, ell tenia 49 anys i va insistir en anar a la guerra, que ja no li tocava, per manar, i era igual que en el Tour. Un cop acaba la guerra, l'any 18, i en la victòria aliada, la rancúnia de De Grange no disminueix. Quan el Tour de França es va reprendre l'any 19, va imposar un veto estricte. Es va prohibir la participació de qualsevol ciclista alemany o austríac. És igual.
0: Imagina, els hi fa un favor. Imagina't passant per les carreteres de França, el que els imparia. Si els francesos ja els apadrejaven...
1: Però mentre en altres àmbits, diguem-ne, que de la societat europea intentaven iniciar una lenta reconciliació, De Grange va mantenir les fronteres del Tour tancades pels atletes dels antics imperis centrals durant gairebé una dècada.
2: Recordem que el diari de De Grange que munta el Tour, deies que es diu... L'autor. Però aquest diari no existeix, no?
0: No, ara saps com es diu.
2: Ah, encara existeix, però no es diu l'autor.
0: Com és l'equip.
2: És l'equip?
0: És l'equip, li van canviar el nom.
2: És l'equip!
0: Després de la Segona Guerra Mundial, després de l'alliberament de París el 1944, les autoritats franceses van prohibir de manera fulminant la publicació de tots els diaris que haguessin col·laborat d'alguna manera amb l'enemic. Les portes de l'autor es van tancar per sempre. Era un diari bastant antisemita, en això coincidien bastant amb els invasors,
2: sí, sí.
0: I els seus béns van ser confiscats. Però aleshores hi ha un personatge que es diu Jacques Godet, que havia estat director de l'autor, que és el successor d'Henri de Grange al capdavant del Tour de França i del diari, que va lluitar per recuperar el diari. aleshores li van dir que només, bueno, que tornés a sortir dient-se l'autor amb tot el que havien fet i el seu paper a la Primera Guerra Mundial i a la Segona amb l'antisemitisme era diferent. Però si li canviaven el nom, aleshores ja podien tornar a sortir. Li va canviar el nom, li va posar en lloc de l'autor, es va passar a dir l'equip,
2: l'equip
0: ja, i aleshores però van mantenir les pàgines grogues perquè tots sabessin que era el mateix diari que hi havia abans.
1: Sí, aquest era el creador del tour. Que bé que passi per Barcelona, sí, eh? Sí, que bé sí. Que aquest tio, que bé que quin diari més guai a l'equip. Era un ególatra, despòtic, sàdic, narcisista, era un borderline psicòtic. Estimava la seva carrera, la seva cursa, per sobre de tot, i rebutjava consells. Una mica antisemita, una mica misògin, una mica autoritari...
0: Cruel, fins a dir prou.
1: I que fins i tot té la culpa de la cultura del doping en el ciclisme.
0: Home, això... L'altre dia ho parlava amb en Quetil, diu... A l'any 60 prenien amfetamines. No, no, escolta...
1: A l'any 30, De Grange va distribuir una circular on aclara explícitament als corredors que les drogues no es trobaven entre els articles que l'organització els proveiria. O sigui, no les prohibia, simplement avisava que cadascú havia de pagar-se el seu propi carregament.
0: Ja, si tu vols drogues, te les compres tu.
1: Que és exactament el que va fer Armstrong.
2: Però has d'enviar un missatge a la circular a tots. Sapigueu que això no us ho dono jo.
0: Les amfetes us les compreu vosaltres.
2: Si voleu, a la botiga. Però aquí, aigua, com a molt aigua.
1: Exacte.
2: Per favor. Avui, Henri De Grange, el creador del tour, des d'aquest diari que es deia Velo. No, l'autor. És que em lio molt l'altre. L'autor, i que actualment es diu l'equip. 3 minuts i 2:15. Gràcies, Santi, gràcies, Malcolm.
0: Adéu. Molta més gent. Sauf les
3: aveugles, bien entendu. Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
4: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo a la tovallola. És que... Estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Al cap de setmana, quan passen coses...
14: Una cosa, eh? L'any que li han donat el premi a millor comunicador mundial,
2: sí.
14: I que ha guanyat tots els EGMs arrasant a la competència,
2: no
14: hem vist ni una esmorrada sent.
2: Res, però, res. No, no, ni una xocolatina, res.
14: Res, zero.
15: Bueno,
14: si zero.
15: Ni un cafè.
14: Ni un cafè. Ni un cafè de màquina. Ni un cacaulat. Res, zero.
2: Hi va haver un esmorzar bastant bo, que va ser criticat.
14: Aquell esmorzar... Allò tu li dius esmorzar espectacular?
2: No he dit espectacular.
14: Que eren tres croissants, crec, i una ensaïmada.
2: No és veritat.
16: Però si allò era el menjar de la festa d'aniversari d'un dels teus fills, home,
14: que
16: va sobrar i el vas portar aquí,
14: home. Que a l'hospital.
2: Què voleu, capipota?
16: Home, estaria molt bé, capipota, un fricandó.
14: Fricandó,
16: unes croquetes, que són fàcils de fer, que es posen a la fregidora.
14: Tens aquí Colmado Wilmot, aquí.
2: Sou, de veritat, tu.
14: Anem, Broc i jo.
2: Sembleu uns morts de gana.
14: És que ho som.
2: Anar demanant que la gent us alimenti. Sí, se us va... La gent, aparteu, canvieu-vos de vorera. Si veieu a Toni García i al Broc especialment, perquè és que us robaran l'entrepà, com els quinquis de barri dels 80.
4: Via Lliure, territori cap de setmana.
2: Se m'ha dit aquesta setmana que hi havia hagut incidents. He rebut missatges dels Mossos d'Esquadra dient s'ha detingut i s'ha aturat un parell de gent ja adulta, amb cabells blancs, robant entrepans a menors.
15: Ah. Gràcies per
17: robant entrepans
15: aquesta mostra de generositat i confiança que ens acabes de fer.
2: Nens de casal que estaven d'excursió i els hi venien dos adults.
17: Dóna'm l'entrepà. La gent no ho sap, però acabo de veure morir un pingüí aquí a la porta. Estem a 18 sota 0 ara mateix a l'estudi.
2: Però una cosa, que està descontrolada la temperatura en aquest
18: l'era estudi. L'era glacial arribat.
17: Tu em vas dir que no, que no hi havia manera de graduar-ho.
2: No, hi ha un...
17: O era el Sàhara o era l'Antàrtida.
2: Hi ha un grau amunt i avall que determina si et mors de calor o et mors de fred.
17: Llavors... Jo tinc una teoria que és que la culpa és d'Eva Jou. Aquesta és la meva teoria.
15: Eva Jou?
2: Eva Jou.
15: Eva Jou és la que té la rodeta del...
17: No, la que ha trucat la rodeta. O sigui, ha fet que un grau siguin 20.
2: Ho truca tot.
15: Exacte.
17: Llavors, quan toques un grau, toques 20 graus sota baix. Que va 20 graus sota...
15: Fa el mateix amb les patates fregides.
2: Exacte. On estan?
15: Deixa una bossa aquí i s'endú 15 a casa.
2: On estan? Mira, està fent gestos des de la peixera a la Jou dient, tranquils, ja arriben, les patates de tomàs ja arriben.
17: Entres i a la paperera hi ha tot de vasos buits de patates.
18: O sigui, em sembla molt malament, pobra Eva.
15: Pobra Eva?
18: Sí, és que esteu aquí tots rajant.
17: Perquè no la coneixes bé.
15: No, potser tens alguna mena...
17: L'Eva és la
18: recompensa. Un tracte, no?
15: Sí, un tracte preferencial.
17: Pregunta a la gent que parca aquí, que arriba a Buenos Aires i tal, que quan surt, que està emprenyada, els hi punxa les rodes amb una navalla.
15: Sí.
17: Que ja se l'ha vist, és que ningú diu res.
2: Hi ha gent, no dic l'Eva Jou, però hi ha gent que intenta recaptar els...
18: Aviam.
2: Els aparcaments. Compte. En llocs públics com si fossin seus.
17: Les gorrites.
2: Aquest senyor que apareix
17: les gorrites.
2: Això és molt dels 80, ara ja no es porta tant. Però jo ho havia vist, això. Aquell senyor que se t'acosta a la finestreta i diu, bueno, 5 euros.
17: No, perdona.
18: Això encara existeix, eh?
17: I s'aixeca i et fa gestos amb les mans, com...
2: Tira. Aquesta és Eva Jou. Intentant treure benefici de qualsevol circumstància.
18: Que tens el titulat allà per aparcar i t'està fent gestos. Sí. És que sense mi no sabries que allà està el lloc.
15: Però aquesta figura, que parleu d'aquesta figura com si fos el Sereno,
2: los gorritas,
15: encara està vigent i encara existeix. I de fet es va fer viral un vídeo fa poc, perdona, un senyor que aparcava i el tio li demanava
17: diners.
15: Si tu vas,
18: i si no li pagava... Hi ha molts pobles de Catalunya que aquest tio està... A
17: Sevilla ho he vist i ho he patit, i a São Paulo també, però amb un arma. Que sembla que
15: l'arma és diferent.
17: Però és molt més convincent.
15: Li dones una moneda.
18: No
15: dubtes,
18: aquí no dubtes.
17: I aparcar el cotxe en el resto,
2: l'acord es produeix com amb molta més facilitat.
17: En un moment, no li dius no
2: hi ha res. No hi ha res com un revòlver.
17: Ni puges de finestreta ni res, posa una arma i dius, aparca tu el cotxe, campió.
2: Endavant.
17: I toma vent.
2: Hasta les claus del cotxe. El cotxe teu.
18: I l'escriptura de la casa, també, si vols.
15: Perdona, és un sector molt interessant, perquè, és a dir, tu saps que si no li dones la moneda a aquest senyor, quan te'n vagis, el teu cotxe estarà ratllat. Per tant, se la dones sempre. És un sector interessant.
2: Molt interessant. És un sector interessant. És un sector delictiu. Sí, interessant, no sé, delictiu.
15: Com posa que sigui legal demanar un euro a una
17: persona? Temporada que ve una secció de gorretes, de 7 a 8.
15: Sí, de gorretes.
17: Nosaltres, en una zona de Barcelona, a veure què passa.
15: Gorretes.
2: 11:34 minuts, un momentet de seguida, les estrenes de la setmana, aquest Baiana a l'espera, entre altres coses, a l'espera de l'Odissea, no? És la setmana que ve, l'Odissea?
15: Sí.
18: Ui.
15: Divendres. 3 hores, eh?
19: Dia lliure, amb Xavi Bundó. Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
20: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
21: Kia. Movement that inspires.
22: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
23: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
25: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
24: Desbloqueja el Titan que portes dins.
26: Una cigarreta o un bosc cremant.
0: una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2: Mira, és que gairebé que faria un mapa dels gorrites de Catalunya, perquè jo no els tinc ubicats, ja fa temps que no en veig cap.
16: N'hi ha d'haver-hi.
18: Sí, no fa gaire que en vaig veure.
2: Sí.
16: Estan per tot arreu, són com els gremlins.
2: Pots... No, apa.
17: 11:36
18: però es poden mullar.
17: Avui surto de casa i veig, en el primer pessebre sortint de casa, una noia jove que feia això dels...
18: Els malabars.
17: Els malabars, però amb tres machetes gegants.
2: Apa!
16: Hem canviat el to, ara.
17: I li he dit...
18: És més agressiu.
17: El millor és de canviar... i fer el típic amb els volums de la bolera.
2: Sí, sí.
17: Perquè si et talles un braç et veig una carrera molt curta.
16: T'he de dir una cosa. M'estimo més acrobàcies amb machete que amb boles. Mira el que et dic. Té més emoció.
2: 11:37 minuts.
18: Però on vas? Silenci.

0: Blai Borell, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Òscar Broc, bon dia.
2: Bon dia.
0: Noemí Escribano, bon dia.
3: Bon dia.
0: Toni García, bon dia.
4: Bon dia.
0: Mira, el registre bona. Estava sent el que tocava.
4: Tinc un fred, tio.
0: Ah, bueno,
3: la litúrgia això. Avui ha estat tal qual,
4: tinc un fred.
0: Va, anem amb les pel·lis, tu. L'estrena de la setmana.
1: Vinga.
0: Suposo que la pel·lícula més vista, imagino,
1: sí.
0: Blai.
1: Número 1.
0: Pel·lícula familiar, l'adaptació, com es diu, live action, en diuen ara,
1: sí.
0: De carn i ossos, que es deia Antes, d'una pel·lícula molt exitosa de... És Disney? És
1: Disney, Disney. Disney.
4: Ballana aquí, Moana tot
1: Moana
4: arreu.
1: Exacte.
0: Sí. Ballana a l'estat espanyol, Moana a la resta.
5: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes.
0: Mira, t'anava a preguntar si estava en català, i veig que no, eh?
1: No.
0: No hi és en català, la pel·lícula.
4: No, no. Per un problema, perdoneu-me, no sé si de registre, perquè algú va registrar, Moana.
1: Sí.
4: Moana, no?
0: No, però el del català no. És que
4: t'has
0: ficat
4: aquí.
1: No, no, no. El títol,
0: el títol de Ballana
4: i
0: Moana.
4: Sí. Es diu Ballana perquè Moana algú va registrar i no ho poden fer servir. Que sempre m'ha fet gràcia.
2: Què deu ser Moana? Una marca de desodorants?
4: No tinc ni idea.
1: No? Doncs no
4: m'ho van explicar, però no recordo.
0: A veure, recordem que la pel·lícula era una història que va tenir molt èxit, no?
1: Sí.
0: Sí. Com a pel·lícula de Disney, va funcionar molt bé, va connectar amb una generació concreta i, a més, sent un gran protagonista femení,
1: sí.
0: No? La Ballana. De...
1: Era una època que hi havia moltes protagonistes femenines a Disney.
0: I bueno, aquesta història que tothom coneix, no? Em sembla...
3: Sempre hi ha hagut protagonistes femenines. El problema ha estat el prototip de protagonista femenina que abans era
0: una guerrillera, diguem-ne.
3: Sí.
4: El problema que van tenir Disney és que van voler canviar el precepte aquest de princesa.
3: Clar.
4: Perquè
3: això
4: en
3: Frozen
4: antic,
3: ja ho van fer.
4: I han començat a donar-li la volta, cosa que em sembla molt bé.
3: Clar.
0: Val, ara ens trobem en la fase de Disney, que fa això de fer pel·lícules d'acció, de clàssics que li han funcionat molt bé quan eren animació.
4: Animatge real.
0: Sí. Animatge real. Aquesta de quin cantó cau? Perquè normalment totes estan del mateix cantó, menys una que... Ja ho vam dir en el seu dia. La millor pel·lícula, segurament, d'això de live action de la carn i ossos de Disney, seria el Llibre de la Selva, no?
3: Va ser molt xula.
0: Va ser fantàstica.
4: Sí, molt
0: ben,
4: sí. Molt divertida.
3: Sí, molt maca.
0: I poc més, diguem.
3: Poc més, salvable.
4: Ja està.
1: Potser l'anterior que es va fer aquesta, que és Lilo i Stitch, que també seguia una mica... No era el Llibre de la Selva, però que tampoc era una mala pel·li. I aquesta jo crec que va una mica amb aquesta línia. No és un desastre com era Aladdin o com era La Bella i la Bèstia, per dir dues.
2: Obres mestres.
3: Per mi La Bella i la Bèstia no va ser un desastre, però bueno.
1: Per mi ho era. Era un engendre absolut, allò.
2: Era un enderroc, allò.
4: Un esperpent.
1: I aquesta jo crec que està millor... també és veritat que totes les coses bones que té la peli eren les coses bones que tenia l'original, per tant, doncs, poca cosa així, en aquest sentit...
4: Vols dir que no porta res nou, no, Blai?
1: No. Bueno, hi ha algun canvi en l'argument...
0: Hi havia l'incentiu de Dwayne Johnson, no, fent de Maui.
1: El mateix personatge que havia fet posant la veu.
3: Exacte.
1: Aquí el que fa és posar la veu i el cos.
0: I la perruca.
1: I la perruca, el perrucot que li han posat, important.
2: Però he de dir una cosa. Els actors que a la vida real són calbs, quan es posen melena a les pel·lis...
3: Aviam.
2: No cola, tio, de veritat. Per molt que sigui un personatge i que entenguis que ha de portar cabell, no cola. Jo no veig a The Rock amb aquella melena. Veig una perruca, tio.
3: Però és
2: el perrucot...
3: perquè tens al cap la imatge de The Rock.
0: Ja,
3: perquè funcioni malament.
0: Però, té efecte sobre l'espectador.
2: No,
0: si tu el personatge el tens molt identificat,
2: sí,
0: com a calb, sembla, a veure, que sembla Carnestoltes.
2: Tu pensa en el calb més calb de Hollywood. És The Rock. The Rock és caldíssim.
0: Sí, sí, sí.
2: No tenia un pèl, però és que no té pèls al cos.
3: Bueno, tindríem al Vin Diesel, no, també?
4: Jo recordo una entrevista d'André Agassi que em va dir que el que li preocupava més de quan estava jugant era que no se li mogués la perruca.
2: Portava perruques.
4: Saps? I que ella estava fent... un drive a 180 i pensava, joder, que no se'n mogui la perruca.
0: Quin mèrit guanyar així, no?
4: Jo crec que hi ha un moment en aquesta pel·li que The Rock només està pendent que la perruca no se li mogui més la puta.
2: Me habías puesto bien los clips en esta peluca.
4: Esto no está bien pegado.
2: Que se me está
1: però cal dir, sobre la pel·li, jo crec que és una pel·li que és entretinguda, que jo crec que manté aquell...
4: Té un ritme trepidant.
1: Esperit aventurer de l'original. Bueno, té el ritme que tenia l'altra pel·lícula, que fins i tot és més llarga que la pel·lícula, que això també acostuma a passar, que les pel·lícules d'animació acostumen a durar 90, 100 minuts com a molt, i aquesta se'n va al 110.
0: Tu li veus un 3 estrelles.
1: Jo li veig un 3 estrelles. Claríssim.
0: Bueno, bé,
1: per passar-ho bé amb la família. A més, ara coincideixen en cartellera tant Ballana com els Minions i Toy Story 5, totes tres, que a més
3: no?
1: Són les tres pel·lis més vistes
0: Per cert, ara...
4: Més
1: de qui eres?
0: Ara em sap greu perquè us hauré de contradir el que hem dit fa una estona, perquè el Víctor Vives, que és un gran malalt de Disney, em diu, el nom de Moana, que efectivament estava protegit, és una marca de perfum.
2: Hòstia, quasi endevinem, eh?
0: Sí. Però es va canviar en molts països. De fet, a Europa, gairebé tots. Es diu Vaiana a França, Alemanya, a Espanya, Portugal, a Itàlia, a Bèlgica, als Països Baixos, a Dinamarca, a Suècia, a Noruega, a Grècia, a Hongria, a Croàcia i a Bulgària.
1: O sigui que Moana només
0: a Europa.
3: A Europa.
0: Bueno, a veure, tota la resta, suposo que és Moana.
3: Però llavors hi ha més llocs que es deia Vaiana.
4: Em sap greu dir que en els països més importants, perquè aquests, la taquilla, diguem-ne,
0: bueno, a veure, són els grans països europeus.
4: No. Els grans països on hi ha taquilla bèstia...
3: És Moana.
4: Clar, la Índia,
0: això sí,
4: Corea del
0: això
4: Sur,
0: sí. Estats Units,
4: Japó, sí. Estats Units, Canadà, etc.
0: Mira,
4: és el títol original.
0: I el perfum és de la marca Puig.
1: Ah,
0: es diu Moana. Mira. Podria haver arribat un acord i escolta...
4: No, perquè s'ha
2: fet una edició limitada.
4: Moana, que segurament Disney, que ja fa uns quants anys que està per la labor d'intentar estalviar, va dir, ara hem de negociar això, quan ho podem, canviar, la gent anirà igual.
3: Quina mandra, que va dir el directiu.
2: Jo faria amb les colònies Bustamante, per exemple.
0: Ara, en resum,
2: Xavi... Seria barata per Disney.
0: En resum, Xavi...
4: Però crec que Disney hauria de fer una pel·li que es digués Bustamante.
2: Sí, Bustamante, i fer la colònia, la línia de colònia que ja té.
3: Ah,
1: en resum, Xavi, és calia? No. Ara, un cop feta...
3: Però com tantes per coses que no calen.
0: Exacte. Exacte. Bueno, doncs va, proveu-ho. Aneu a veure Vaiana amb The Rock i el seu... The Rock i el Parrucot.
4: El Parrurroc.
0: El Parrurroc. Va, següent pel·lícula. Pel·lícules més petites, això sí. La primera és francesa, l'han vist a més de 500 milions de francesos.
2: De calps.
0: No és una comèdia.
1: No és una comèdia.
0: Sí.
3: No, no.
0: Es diu La còpia perfecta.
6: Commissaire,
0: oui. Oui, c'est moi. A veure, qui s'hi posa amb la còpia perfecta?
2: Mira, pues, ràpidament, per ells de la postguerra tenim un personatge que és el Jan Bojarski, basat en un personatge real que va existir. És un refugiat polonès que se'l coneix com el Cézanne de la falsificació, és a dir, és un tio que falsificava bitllets amb un art increïble. La pel·lícula t'explica una mica la seva història i la seva doble lluita, no? La lluita que té amb un policia que el persegueix i que es queda sempre astorat per veure com el tio és capaç sempre de falsificar perfectament els bitllets per moltes trampes que portin.
0: Has dit durant o posterior a la Segona Guerra Mundial?
4: És posterior. Catch me if you can, una mica.
2: Sí, exacte. Sí. I després també té l'altra guerra, que és la doble vida que porta. És a dir, la seva família no sap que ell, al soterrani, el que està fent són falsificacions de bitllets almenys durant un temps.
1: Sí, perquè ell es fa passar per inventor.
2: Exacte, ell és un
1: inventor.
3: Sí que ho és.
1: A més, inventa coses que després...
4: Una quartada a prova de bombes.
3: És inventor, el que passa és que després...
1: Però és que els invents que fa és que realment són bons.
2: Sí, sí, sí. És un tio que...
3: Que és molt llest.
2: És molt intel·ligent. I, de fet, és la idea aquesta del lladre amb bon cor. És a dir, és un tio que tu saps que està trencant la llei, que està fent coses que estan perjudicant els altres, però que et cau bé i que la pel·lícula ja ho subratlla moltes vegades perquè el veus, per exemple, donant coses, diners a un pobre, per exemple. Veus que el tio té molt bon cor. I això m'interessa molt com la pel·li combina aquesta lluita amb el policia, aquesta mena com d'admiració que hi ha entre els dos, una mica Moriarty i Sherlock Holmes, no? aquesta idea de que s'admiren els dos, i després també com al final, o com intenta gestionar aquesta vida oculta que té amb la seva dona i els seus fills. Això també la pel·lícula ho fa molt bé. És una pel·lícula molt senzilla, jo crec molt tradicional, de tall molt clàssic, potser
3: massa.
2: Una mica llarga.
3: Sí.
2: Una mica llarga, a mi se m'ha fet avorrida en alguns passatges, però em sembla un drama bastant recomanable.
0: De moment, tal com ho heu explicat, a mi em fa patxoca.
3: Sí.
0: Partint del
3: punt que és una bona pel·li, jo crec que es fa massa llarga i m'hagués agradat una mica incidir més en aquest duel entre el policia i ell.
4: Que és el que t'interessa més.
3: Que jo crec que és massa... La part de la família jo crec que incideixen molt i al final acaba sent una cosa una mica ja...
4: La faceta de la família i de Robin Hood m'importa un pitu. A mi el que m'interessa és la persecució aquesta que s'estableix entre el tio que vol... Que el vol agafar i no. Saps què vull dir?
3: Sí, hi ha una part seva que no...
4: Perquè hi ha una part d'admiració absoluta cap a un tio que és un artista.
3: També tinc la sensació que si aquesta pel·li l'hagués agafat un director amb més galons, hauria sortit un pel·liculot. Sí. És massa convencional.
4: Li sobren 20 minuts tranquil·lament i hi ha moments que dius... Bueno, crec que el problema és el desequilibri entre algunes trames que són interessantíssimes, això que deia la Noé, d'aquesta persecució barra admiració, i altres com la família i que sigui Robin Hood. Bueno,
0: Tu què t'ha semblat, Blai? T'ha agradat?
1: A mi, per mi, és la millor estena del cap de setmana, sí, a cines, a sales. Sí, sí, sí, sí.
4: Tampoc era molt difícil,
1: Sí, no és perquè és un cap de setmana...
4: Estava entre aquesta i Antonio Resines. I...
3: Això
1: és horrorós, ja ho comentarem
3: el
1: després.
3: El Bill Nighy tampoc és malament.
1: Jo crec que el problema, com em deia tant la Noé com el Toni, és el guió. Jo crec que deixa moltes línies, o algunes línies dramàtiques sense desenvolupar gaire, i això jo crec que li baixa una miqueta el nivell a la pel·li. Mm. Però és com deia el Bro, que és una pel·li molt clàssica, molt artesanal.
3: Molt correcta.
1: Molt ben feta. Sí. El protagonista, que és un senyor que es diu Rada Kateb, que és boníssim, un tio molt, molt conegut a França, està sempre, acostuma a ser sempre esplèndid, i aquí jo crec que encara ho està més.
2: És l'heroi tranquil, eh? Sí. És el tio, mai perd la compostura.
1: I això que deia del Sherlock Moriarty, jo crec que en aquest cas tu poses al seu costat.
2: I tant.
3: Home, sí, no sí, poses, clar,
1: per tu
3: no
1: el policia és el personatge antipàtic.
2: És el dolent, no, és el dolent.
1: Que això acostuma...
4: No, però és que no saps qui és Moriarty en aquesta...
1: Clar. Ja, per això, en aquesta al·lusió que feia, aquesta comparació que feia...
0: Això sol passar així quan tu poses la càmera en un cantó o en un altre. O sigui, si estàs acompanyant el suposat dolent de la pel·lícula tota l'estona, al final amb qui vas és amb el suposat dolent.
2: A més, te'l pintant com una bona persona que roba no per enriquir-se a ell, sinó perquè li agrada fer.
1: I que en realitat això...
4: No és el Lobo de Wall Street.
1: No. Potser que més li importa és la seva faceta artística.
3: L'art,
1: perquè és un art allò que
3: la
1: fa.
3: La clau és que ell vol transcendir com una persona que ho fa fins i tot millor que els que fabriquen els bitllets.
2: És que, de fet, hi ha escenes molt, molt significatives. Ell, per exemple, va a una botiga i paga amb el seu bitllet fals, però no ho fa per guanyar diners. Quan veu que ells se l'accepten, li veus la cara de satisfacció.
1: I diria Xavi, fins i tot...
0: És clar, clar.
1: No tenim el trailer, però diria que hi ha còpies, Xavi, de la pel·li en català i també en subtítols en català. O sigui que si aneu al cine, la podreu veure.
0: La còpia perfecta, en francès es diu L'Affaire Bojarski, no?
4: L'Affaire
3: Bojarski.
0: Home, suposo que deu ser Bojarski.
1: Sí, sí, sí.
0: El cinema és bona pel·lícula, la que ha agradat segurament de forma més transversal als pantalleros. Va, anem a més pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana. Una producció catalana rodada a Mèxic, una realitat dura, molt poc representada, tampoc, bueno, molt poc representada en tot cas al cinema, que és l'èxode dels menors travessant la frontera de Mèxic cap als Estats Units.
6: ¿Es tu primera vez?
0: Perdona, he dit que la pel·lícula es diu Andy.
6: ¿Y qué digo? ¿Eres de Honduras?
0: I el director es diu Román Parrado.
1: Sí, director català, que explica la història d'una nena que es fa passar per noi i que emprèn un viatge cap als Estats Units amb un altre nen de 10 anys i que, bueno, és allò de pujar trens de càrrega, anar a albergs una mica perillosos, batudes migratòries, haver d'agafar pujar un cotxe i saber a veure on aniràs a parar.
2: T'imagines tots els perills que pot haver-hi més i apareixen.
1: Tots.
0: És el tren aquest, no sé si passen, el famós tren aquest, la bèstia que
2: en
0: diuen, no?
2: Si no és el famós tren, és un d'aquests trens de càrrega que van farcits de gent que no té casa, que vol creuar la frontera, que va amb l'oposat, i la majoria d'ells nens sols.
4: No es menciona el nom, però crec que queda clar que és.
2: Queda clar.
4: Si no és aquest tren, és un tren molt semblant.
0: Bueno, jo crec que és un genèric, que es fa servir pel tren que normalment és de càrrega i que va des del sud de l'Amèrica Llatina fins a...
1: De fet, Xavi, l'equip de la pel·li el que va fer aquest viatge sense els actors, el van fer i després van fer marxa enrere i van fer-lo amb el mateix viatge amb els intèrprets en la ficció.
2: Sí, hi ha gent que el director va anar fins i tot als llocs que surten, als llocs reals on passen aquestes coses, amb el perill que suposo que això suposa.
4: Em sembla d'un mèrit. Sí, un mèrit i un atreviment bestial, perquè són llocs on la teva vida val un dòlar.
2: No val res. Sí.
0: És bona, la pel·lícula?
2: Boníssima. Sí. A mi m'ha encantat.
3: Està bé.
2: A mi m'ha encantat. O sigui, és una pel·li que ja, el que explica ja et colpeix, no? Perquè és una crisi humanitària que l'estem veient amb els nostres ulls i no passa res. Però és que aquí el problema és que els protagonistes són nens. I el que t'està dient la pel·lícula és que cada any, no sé si són 14.000 nens, els que intenten creuar la frontera sols. O sigui, sense l'ajuda de cap adult. Són nens que van a buscar els seus pares als Estats Units. Una nena de 12 anys que s'ha d'enfrontar a violadors, s'ha d'enfrontar a traficants, s'ha d'enfrontar a agents de la policia corruptes, s'ha d'enfrontar als problemes climatològics, al terreny. Sembla increïble que aconsegueixin arribar. I aquesta història jo crec que està molt ben explicada. Jo crec que defuig més la crítica social, es centra més en el drama dels nens, i la pel·li té un final que a mi em va donar una hòstia important. Sí, sincerament. Sincerament. És una pel·li interessant, de veritat.
0: La pel·lícula es diu Andy, si la voleu anar a veure al cine, i a més amb director català, Román Parra.

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones?
4: Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull i aprèn en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats i donen resposta als reptes del present i del futur.
3: La Salle Universitat Ramon Llull.
5: Llevamos 500 milles...
6: I encara no m'ha arribat.
7: Et diré només, abans que expliqui el Blai que va la pel·li...
6: Sí, però no digueu res. No,
7: quan va acabar la peli, vaig haver de veure un episodi de Friends per intentar...
6: Per rebaixar
7: intentar recuperar certa lucidesa mental, perquè em va deixar rebentat.
8: Sí, és una pel·lícula que fa mal. Fa mal, la pel·lícula. Aviam. Bueno, una mica.
6: Sí, una mica. És una
8: I hem de dir que el protagonista és Bill Nighy.
9: Sí, és l'avi.
8: Els protagonistes
6: són els dos.
7: Sí, no és el Bill Nighy.
6: Els nens.
9: Cosa que és el nom més conegut, el Bill Nighy.
6: Hem de dir que el nen petit és el que fa d'Egg a la sèrie del Caballero de los Siete Reinos.
9: Ah, és veritat.
6: Que aquest nen és un màquina.
7: És un puto animal.
9: I l'altre nen és el de Jojo Rabbit.
6: És el de Jojo Rabbit. És que són dos rostres que els hem vist i que són bons actors i aquí estan molt bé.
7: Els dos nens són al·lucinants.
6: Clar, tenim dos nens que fugen de casa perquè els seus pares estan a punt de separar-se i volen fer un viatge fins a Dingle, a Irlanda, per trobar-se amb el seu avi, que no es parla amb la família, per veure si l'avi pot posar remei a aquesta situació que tenen a casa. Llavors, és això, és una road movie dels dos nens buscant-se la vida sense calés, sense mitjans per arribar a aquest poble perdut de la mà de Déu a Irlanda.
9: Que és una road movie amb encant, sí, simpàtica, que dius, mira, està bé...
6: Sí.
8: Ara no sé si tindrà alguna cosa a veure, però l'explicació que acabo de fer m'ha recordat una història verdadera. O sigui, és una road movie d'algú que vas a buscar un familiar que fa molt de temps que no saps fins a arribar-hi per aconseguir alguna cosa que no saps.
6: El to és molt més simpàtic i molt més lleure. El que passa és que tu, durant tota la pel·lícula, no saps quin és el conflicte que ha fet que l'avi no es parli amb la família.
8: D'acord.
6: I a mesura que va passant la pel·li, van posant peses fins que hi ha un punt que es resol. Llavors, la pel·li et fot una hòstia que
7: la diferència, la diferència que la diferència que és veritat que la història és el viatge és que una història verdadera, que és una obra mestra, és una pel·li molt lineal, no?
6: Sí.
7: El senyor aquest va buscar
8: el seu germà,
7: que fa anys que no es parla amb ell. Mm. Però aquí, tu mai saps exactament el viatge, l'objectiu autèntic del viatge, hi ha una part que tu desconeixes. I quan aquesta part et cau a sobre com una guillotina, doncs, bueno, veus, diuen que quan el guillotinen al cap, diuen, tens 50 segons de visió, no?
6: S'ha de dir que
7: doncs
6: la
7: els 52
6: peli...
7: aquests els passen.
10: Imatge, eh?
6: Escolteu, s'ha de dir que la pel·li és tramposa, però
7: sí,
6: bèstia,
7: sí,
6: eh?
7: Sí que ho és.
10: Però he de dir una cosa.
6: És
10: mira,
6: molt tramposa.
10: Estic d'acord.
7: Però me l'empasso.
6: Sí, jo també.
10: Jo estic d'acord amb tu. És a dir, tu estàs veient la pel·lícula i saps perfectament que està jugant amb els teus sentiments d'una forma manipuladora, però ho està fent bé.
7: És una mica...
10: El paisatge d'Irlanda. Sí, exacte. El paisatge d'Irlanda, la musiqueta amb els ressons del folclore irlandès de fons que allà et va posant...
8: No,
10: les escenes
8: t'està predisposant.
10: Les escenes sensibles
7: estàs a casa que hi ha una llàgrima, et tremola l'ull i hi ha una llàgrima que està a punt de caure del rato i es cago la mare
8: que hi ha un senyor que t'aguanta les parpelles així ben obertes.
7: No llores. No llores.
10: Però he de dir que sensiblera bé. És a dir, crec que ho sap fer bé. De vegades notes que es passa una mica de rosca, que li dona massa, el cargol el gira massa, però dius, hòstia...
6: Entra bé.
10: Jo, el moment en què descobreixes el gir de la peli, jo vaig acabar plorant com un nen i sabia perfectament que era un melodrama que estava jugant amb els meus sentiments. Però igualment, acabes plorant, tio. T'agafa per sorpresa.
6: Tot el tema de Fungi, del Dofí, és real. O sigui, a Dingle...
8: No sé de què va
6: el
8: Dofí.
6: Hi ha un Dofí que el volen anar a veure tota l'estona.
8: Ara hi ha un Dofí al mig de la història.
6: Sí.
8: De cop ha aparegut un Dofí.
6: A Dingle hi ha un Dofí que era molt popular allà.
8: Vale.
6: És veritat, però ja no està.
8: Bueno, Laia, a tu t'ha agradat també, eh?
9: Sí, però estic molt d'acord amb
7: ells.
9: Que...
7: Els
9: nens una mica tramposa.
6: Els nens estan molt bé.
7: Els nens mengen el Dofí. No volíem explicar.
6: Era això el gir.
7: Porten unes setmanes amb una gana bestial.
6: El gir és que es van menjar el Dofí.
9: Monten allà una foguera i es foten el
8: Dofí. Escolta, esteu dient que no era gaire difícil i trobo que les pel·lícules en general estan bé.
9: Perquè encara es falta una.
6: Bueno, això ja...
9: Ve la bona.
7: Ara ve la
8: bona. Película española produïda per Santiago Segura, que protagonitza en Quim Gutiérrez i Antonio Resines, que esteu haciendo amigos.
11: Esto es un atraco, arriba las manos.
8: Ja comencem, ja és que...
7: Un atraco...

0: Ja us veig la cara i ara ja sé que ho passaré malament. Ara,
1: però
0: ja.
1: És que l'inici és així, o sigui, això de Manos arriba, esto es un atraco, sí. D'Antonio Resines, la pel·li comença així.
2: Ai, apassionant. Bueno,
0: Antonio, no passa, no passa res perquè comença així.
1: Dient això.
0: Que són uns lladres.
1: Sí, ell i el King Gutiérrez són dos lladres de Passo Catambòlic que fugen de la policia després d'atracar una joieria.
2: No, són acròbates.
0: Potser eren actors.
2: La típica acròbata que diu Manos arriba, esto es un atraco.
1: Han aparcat el...
0: Potser eren gorrites.
1: El cotxe que portaven, el vehicle que portaven,
0: ara. Perdona, a tu atura, eh? Ara una pel·lícula de gorrites entraria molt bé.
1: Calla, home, no estaria mal.
3: La secció gorrilles ja està adjudicada.
0: A gorrilles.
3: L'any que ve.
0: Es diu gorrilles, eh?
4: Gorrilles.
3: O gorrilles. Gorrilles, gorrilles. Los gorrilles.
4: Ara que ja hem renunciat a la senyora Dogfire, podem retomar...
5: L'any que ve...
0: Aprendre.
5: Secció gorrilles? L'any que ve, Broc, hem de convèncer el Xavi... Per fer la secció gorrilles, de 7 a 8, tio. I anar per Barcelona aparcant cotxes nosaltres.
0: He tallat el Blai, perdona, Blai.
1: Explico. Són d'un parell de... El King Gutiérrez i Antonio Resines són un parell d'atracadors, de Passo Catamboli, que atraquen una joieria, els persegueix la policia, i llavors havien aparcat el cotxe just a una plaça de minusvàlids.
0: Sí.
3: Quin argument, eh?
1: Llavors, què passa? Doncs que hi ha al costat, hi ha aparcat un autocar, i una noia els hi diu, ei, tu ets el que ens falta, no?, per pujar a l'autocar. Ah. I l'altre diu, sí. I resulta que és un autocar ple de persones amb
0: discapacitat.
1: Amb discapacitat.
3: On anem a parar, eh? A veure,
1: que han d'anar a fer un retir creatiu d'una setmana. Un retir creatiu d'una setmana per fer una obra de teatre.
3: Sembla un acudit, sí o no?
1: I llavors King Gutiérrez és...
0: Però, perdona, llavors vol dir que és una barreja entre uns senyors que...
5: I campeones.
0: I...
4: Ja. Sí.
1: Que dic que la pel·lícula és un remake d'una pel·li francesa de l'any 2024. Cosa que s'amaga en tot moment.
0: Què vols dir que s'amaga?
1: No ho diuen, en cap moment diuen que és un remake.
4: Ah, no, diuen que
1: és que ni a la promoció moment, ho diuen que és un remake d'una pel·li francesa.
5: Només hi ha un moment que
1: King
5: Gutiérrez diu «Oui, c'est moi».
0: Va, home.
1: Això no és... O sigui, si tu quedes als crèdits de la pel·li, llavors sí que descobreixes que això és un remake d'una pel·li francesa.
5: Passa, al final de tot en Petit posa «Esto
1: és un remake d'una pel·li francesa». Ja està.
0: Mira,
1: la pel·li no fa ni punyetera gràcia.
0: Però, home,
1: calma't. Una pel·lícula que vol ser una comèdia i a mi no em va fer ni punyetera gràcia.
0: Però una mica de calma, també.
1: No, Xavi, és que no em podia aguantar. No em podia aguantar, Xavi.
3: També t'he de dir que fa unes setmanes que Blai està bastant fosc.
1: No em podia aguantar.
3: Dark Blai està venint.
0: No ho veia venir.
1: La pell és de vergonya aliena, Xavi.
5: No sé què li van dir l'altre dia al grup i va dir, sí, clar, perquè no heu vist aquesta merda.
0: Va, calma. La pel·lícula de Ciencia de Amigos, ja veig que una estrella li ha posat per no posar-ne menys, veig.
4: Ai, Déu meu.
0: Va, següent.
5: A veure, però el guió estava molt bé.
0: Va.
1: Ai, Blai.
0: Va, anem amb les plataformes.
1: Les plataformes aquesta setmana, Xavi...
0: Què?
1: No és un documental
0: del...
1: No és una gran setmana.
0: Del John Sistiaga a Netflix.
5: No, un documental sobre el John Sistiaga.
4: No, sí, exagereu, va.
0: No, concretament...
3: Ho signo.
0: De la mort, la mort de Miguel Ángel Blanco, la sèrie...
5: Tal qual.
0: Bueno, no és una sèrie, no és una pel·lícula. No?
1: És una pel·lícula,
4: documental.
1: Sí.
0: Que es diu Miguel Ángel Blanco, las 48 horas que lo cambiaron todo.
6: Me acuerdo... perfectamente de donde estaba.
0: ¿Aquest és Sistiaga? Ah.
6: Sí.
0: Val,
5: amb la seva veu en
0: off. Un moment, per ubicar, Miguel Ángel Blanco va ser un dels... regidor...
5: Sí, regidor
0: del Partit Popular, en aquest cas a Ermua, i va ser emblemàtic perquè va ser un dels assassinats per ETA. Estem parlant de quan? Dels anys 90, això, no?
1: 97,
0: concretament.
4: Fa 30 anys, 97.
0: I va generar tot un sentiment enorme perquè el dramatisme del que es va produir amb la...
4: Sí, perquè va ser només 48 hores en què tothom estava pendent d'aquella...
5: Bàsicament, el van segrestar i van dir...
0: Van fer una advertència.
5: I van dir que si els presos de ETA no s'acostaven a les presons d'Euskadi, l'executarien. I això és el que van fer.
0: Sí, sí. I va generar tot un sentiment d'indignació general.
5: Fixa't
0: aquella imatge...
4: Les mans blanques.
0: No?
4: Sí.
5: Fixa't que d'un tema tan interessant i per mi tan rellevant, que jo crec que tothom que estigués en certa generació en recordarà perfectament...
4: Jo tenia 7 anys i me'n recordo
0: d'això.
5: És un fet cabdal, no? Un tòtem de la història d'Espanya. Hòstia, com es pot espatllar... la idea de fer-li un homenatge i d'explicar què va passar per culpa de l'ego del tio que fa el documental, que és que té una obsessió per sortir. Hi ha dos moments que s'entrevista a si mateix. Al principi surten com 15 minuts d'ell.
3: Imatges d'arxiu d'ell.
5: Ensenyant fotos d'ell, perquè jo en aquella època ja estava a la muntanya i no sé què. I luego yo me lancé al bosque. Hòstia, tio, calla. calla. Lo de la veu en off ja és una cagada perquè no cal. Però, tio, pots fer un documental perfectament sense mencionar-te, que a més tu no vas... Si haguessis jugat el paper de... Jo vaig descobrir on estava el cadàver, jo vaig estar allà quan van aixecar el cadàver, amb les ambulàncies, jo vaig ser el primer tio que va dir aquest senyor, al principi havien dit, que era viu.
0: Sí.
5: Recorda't.
4: Mm-hmm. Sí. Bueno, de fet, hi ha el testimoni d'un fotògraf que va ser el que
5: correcte.
4: Va fer les fotos.
5: I no va ser fins després sí. que van dir no, li han donat dos trets al cap. Mm. Pues, imagina si hi havia informació rellevant, té un munt de testimonis per parlar del tema. Hòsties, tio,
4: aviam,
5: aquest afany de protagonisme em sembla repugnant.
4: Jo haig de dir que a mi m'interessava tant el que m'estaven explicant al documental que no m'ha molestat.
0: No t'ha molestat.
4: No, no m'ha molestat
0: està
4: perquè,
0: bé, està bé.
4: Perquè jo, o sigui, sí, puc estar d'acord amb el que dius tu, jo crec que era un recurs narratiu, no?, de posar-se en això, perquè tota l'estona t'estan dient això, de passar com amb les Torres Bessones. Mm-hmm. Tu te'n recordes el que estaves fent el dia que va passar això.
0: Clar.
4: I és un recurs narratiu que sí que fa un abús, estic totalment d'acord, però m'està interessant tant tot el que m'estan explicant, que la veritat és que no em molesta.
0: Era aquesta època, no? Perquè sí, era l'estiu, sí, no?
4: Era el juliol.
1: 10 de juliol, sí. 12 de...
0: 10 de juliol? Avui és 11, sí.
1: Crec que el van segrestar el 10 de juliol.
4: Clar, el van estrenar quan havien passat em sembla 30 anys, si no m'ho estic equivocada.
0: Confirmació, el 12 de juliol el van assassinar. Sí. El van assassinar
5: jo crec que és el problema més... més enllà de que la veu en off sigui totalment prescindible, mm-hmm. és el to de la veu en off, que és un tio que tota l'estona t'està dient. És molt greu el que ha passat.
0: Sí, però ja sé que heu de fer tot l'exercici d'extreure...
5: És impossible.
0: Però un moment. El que... a l'interior, perquè al final sembla que només sigui John Sistiaga. Parlen amb algú?
3: Sí,
0: hi ha entrevistes o no?
4: Parlen amb la germana.
3: El contingut? No, crec que no es pot discutir.
4: No.
3: Hi ha revelacions de gent que va participar en negociacions, xerrades, contactes secrets, mm-hmm. etc, que desvellen coses, no?
5: Però jo crec que
3: com a documental és impecable, a nivell de producció és alt
4: sí.
3: i tenen a tothom. Però
0: tot el rei.
3: La presència
0: del rei,
3: la presència de John Sistiaga és que eclipsa fins i tot la del rei, tio. Mm-hmm. Jo dic de debò, és tota l'estona referint-se a ell mateix sempre que pot. I hòsties, al final del documental, amb ell parlant amb Miguel Ángel Blanco, com escrivint-li una carta... És de vergonya aliena.
5: És de vergonya aliena.
3: Ho dic de veritat, el meu nivell de vergonya aliena es va disparar.
5: Jo conocía...
1: Jo estic amb la Noé.
0: O sigui, tu no t'ha molestat tant.
1: No m'ha molestat tant com a... Sí que és cert que sobra...
4: Sobra, però no acaba l'estrenar.
5: Estem parlant amb minutatge de mitja hora de protagonisme d'aquest senyor, eh? No pots quedar. Mitja hora.
3: Escolta,
5: hi ha un moment al principi que es passa el tio com 5 o 6 minuts i després hi ha dos entrevistes a ell mateix, amb un altre senyor.
1: Ah, bueno, tu i jo sí que estàs xerrant amb aquell... amb aquell periodista.
5: És que és una cosa...
0: M'ha estat bé perquè al final sembla que només sigui John Sistiaga, però si hi ha coses que està bé.
4: Jo crec que commou molt els testimonis dels periodistes que estaven allà, que havien de tallar perquè es posaven a plorar de la situació tan bèstia.
0: Per ubicar-ho també.
1: El metge que el va atendre quan va arribar a l'hospital, per hi ha el mossèn que li va donar extrema unció també.
5: Hi ha un moment que diu, jo m'eixé al bosque, que allò és patètic. Jo sabia d'on podia estar i jo m'eixé al bosque. És que són coses de veritat.
3: Fan vergonya aliena.
5: No, que a mi em treuen completament del que m'estan explicant, perquè no cal.
0: Per ubicar context, segurament és un dels moments clau del trencament al voltant de la relació.
5: És el final d'ETA.
0: És el final, siguem-ne, si hi havia suport social a Euskadi, no?, que ja havia desaparegut de molts altres llocs de l'Estat.
4: Sí, també t'explica...
0: És allà, perquè al final era un regidor del PP que la gent coneixia d'un poble que és Ermua.
4: I t'explica que a les files d'ETA hi havia gent que no volia matar.
5: No, i Surpachi Zabaleta dient això no ho podeu fer, nosaltres no som uns assassins, etcètera. Tot això és veritat que ho fa. Però insisteix.
1: I fins i tot Toni surt i va haver, em sembla que durant aquelles dates va haver una manifestació davant de la seu de Ribatasuna a Sant Sebastià, i va haver un exacte que portava, que normalment sempre anaven amb tapats, però, i llavors es treu.
4: Però és que té unes imatges que et posen la pell de gallina.
5: Però també ets a dir una cosa, si realment va seguir durant aquells dies tot aquest fenomen, això ja ho saps, no hi ha ni una sola,
3: no
5: hi ha ni una sola engruna d'informació que puguis tenir si coneixies el tema, no? Bueno, tu tenies 7 anys,
4: jo tenia 7 anys.
5: I jo ho conec tot, i allà no hi ha res nou. És... la idea de fer un documental que és un homenatge i acaba sent un homenatge al senyor que fa el documental, que és una cosa com forta.
0: Va, tancarem amb... Espera, no sé si tinc el Roger per aquí. Sí? Roger, Sí. Perquè, mira, està sortint ara mateix el ministre Bolaños des d'Andalusia arran de l'incendi. Roger, sembla que està a punt de fer declaracions, no ho sé.
7: Està fent declaracions.
0: Està fent, ja està parlant,
8: coordinando todas las acciones que estamos llevando a cabo para luchar contra el incendio de los Gallardos, que como ustedes saben está siendo especialmente grave. Lo primero que quiero hacer desde el gobierno de España es dar nuestro pésame a los familiares, a las personas más cercanas de las 12 personas que han fallecido en este incendio, y también desear la pronta recuperación cuanto antes de los heridos. Algunos de ellos han sido intervenidos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde esperamos que también puedan evolucionar favorablemente en las próximas horas. Quiero también agradecer sobre todo a todas las personas, a todos los servidores públicos que están trabajando tanto sobre el terreno como aquí en el centro de mando. Quiero agradecerles su inmenso trabajo en las horas que estamos sufriendo con este incendio. Todos los medios, desde luego del Estado, del Gobierno Central, también de la Junta de Andalucía, también los de la Diputación Provincial de Almería, también los de los ayuntamientos, no solo los afectados, sino los colindantes, todos los medios están puestos a disposición para que podamos luchar contra este incendio tan virulento. Estamos conociendo incendios forestales que no se han conocido nunca en la historia de nuestro país. El cambio climático, la emergencia climática es evidente. Está produciéndose un incendio como este de los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo. Por eso tenemos que poner en marcha todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Desde el Gobierno de España tenemos en torno a 540 efectivos que se unen a todos los efectivos que la Junta de Andalucía, a través del Infoca y también la Diputación Provincial y...
0: Estan tenint alguns problemes de connexió, deixa'm a veure si podem recuperar una miqueta millor. He de fer un apunt només per dir que Félix Bolaños està compareixent just davant del vicepresident andalús, que ha parlat abans. Ho dic per la tensió que s'ha generat al voltant de És Alert, i de moment tinc la impressió que Bolaños està centrant el discurs purament en el que ha de fer un servidor públic, no? Donar la informació, agraïments i la col·laboració ciutadana i administrativa també. A veure si podem recuperar millor el son.
8: Vamos a tener una temperatura, un viento, una humedad que va a ser favorable para luchar contra el fuego, de tal manera que por primera vez vamos a pasar de defendernos del fuego, de intentar que no avance más, vamos a poder atacar el fuego y vamos a empezar a trabajar para poder estabilizarlo lo antes posible. Y esto es fundamental, que aprovechemos esta ventana de oportunidad que se va a producir, dicen los técnicos, que en torno hasta las 4 de la tarde, para que podamos atacar el fuego y para que podamos empezar a trabajar con todas nuestras fuerzas para poder estabilizarlo. Creo que lo fundamental en este momento es que las decisiones se tomen por los servicios técnicos, por los profesionales. Aquí hay personas que son profesionales de la lucha contra los incendios. Todas las explicaciones que nos han dado al equipo que estábamos en el centro de mando, pues han sido todas para explicarnos cómo hay que ir adaptándose a las distintas circunstancias del incendio. Como ayer fue en el momento de mayor virulencia, fue tremendo, porque piensen, me he quedado con esta cifra y me ha impactado enormemente, que un incendio se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto. Imagínense,
0: esta dada es increíble, 100 metros en un minuto.
8: Las condiciones climáticas que fueron las que tuvimos en el día de ayer. Por eso es tan importante que hoy nos acompañen las condiciones climatológicas, que tengamos una humedad y un viento que va a ser favorable y que podamos empezar a atacar nosotros el fuego para poder estabilizarlo lo antes posible. Quiero terminar también con otro llamamiento a la población. Sé que están sufriendo porque ven que cerca de sus hogares, cerca de sus casas, cerca de sus vidas está produciendo un incendio de estas características y de esta virulencia. Pero les tengo que pedir que por favor atiendan a las instrucciones de todas las autoridades, que son fundamentales para luchar contra el fuego y también para proteger vidas. Es fundamental que se tengan en cuenta esas instrucciones que llevan a cabo las autoridades civiles, las autoridades que tienen que ver con la lucha contra este incendio. Hemos conseguido ya en algunas partes del perímetro del incendio tenerlo prácticamente estabilizado, y creo que durante el día de hoy podremos tener noticias muy positivas en ese sentido. Todavía hay otras zonas donde es más complicado y queremos aprovechar esta ventana de oportunidad que vamos a tener hasta las 4 de la tarde, pero es fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan.
0: 3 minuts i serà un quart d'una del migdia, en directe a RAC1 seguint les declaracions del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, amb aquestes idees força. Primer l'agraïment a la feina que estan estan fent els serveis d'emergència. Per altra banda, també les recomanacions, seguir les recomanacions. Si ho hem estat explicant des de primera hora i fa una setmana també, i els últims mesos també, salvar vides en un incendi depèn també de la col·laboració ciutadana. En aquest cas, aquestes persones, lamentablement, que han acabat morint, no van fer cas de les recomanacions, van fugir de casa seva en el moment i en el timing que no tocava, van agafar un cotxe creient, com és raonable pensar si no estàs avesat a aquestes qüestions, que el cotxe és més ràpid que les flames, però la conseqüència ha sigut la que hem vist en d'altres ocasions d'incendis, no? S'hagués pogut estalviar les vides.
5: 100 metres per segon.
0: No,
4: és que amb aquesta velocitat...
0: I per altra banda, deixem destacar que de moment, evidentment, Roger Perciba seguirà aquesta roda de premsa, de moment cap mena de declaració d'enfrontament polític, que és el pitjor que pot passar en unes circumstàncies com aquesta, i que sí que ho hem vist en el cas del vicepresident espanyol i un company del govern, en el vicepresident andalús, i el cas d'un company del ministre Bolaños, com és el ministre Óscar Puente, en fi, ahir llançant més benzina a la situació. 2:15, de seguida recuperem aquesta comunicació perquè ens donin l'última hora, però abans tanquem les pantalles, només amb un apunt, perquè és que clar, hi havia tot el...
5: Amb la sèrie que estaves esperant.
0: És la sèrie que la gent deia...
1: Molta gent estava esperant.
5: La sèrie que de petita va fer plorar.
3: Mira, Xavi, si hi ha alguna cosa més innecessària ara mateix que aquesta sèrie, explica'm quina és, perquè jo no la conec.
0: La Casa de la Pradera. Tell me, Mr. Ingles,
5: what brought you to this land? Et diré una cosa.
4: Jo he vist el primer, no m'ha desagradat.
5: Et diré una cosa.
3: Innecessària.
4: No m'ha desagradat el primer capítol.
5: Totalment innecessària, però a mi m'ha semblat...
3: Carca.
5: Que la...
4: No.
5: Puc acabar o...
3: Bueno, jo vaig dient.
5: No, si vols parlar tu, Broc, perquè al final acabaràs a dins una wash i posaré el programa aquest de 3 hores.
0: Ah, tanquem.
5: Que vull dir que...
0: No està tan malament.
4: No.
5: No. És que jo, que sóc anticassa de la Pradera, perquè odio a Michael Landon i aquella actitud sempre tan bona d'ajudar la gent i sempre parlant així, a mi em sembla que aquesta sèrie ha agafat un camí completament diferent.
4: No és tan naïf.
5: És com un western,
4: sí.
5: Saps què vull dir? Mm-hmm. Que ha començat amb el principi i, hòsties, doncs va ser el primer capítol i no em va disgustar. Total. Com que anava amb unes expectatives tan baixes com quan vine aquí i de sobte és algú brillant i dic, hòstia, mira Bundo.
3: Mira, és una sèrie que poden veure adults amb els seus fills i que avorrirà igual a uns i als altres.
4: No estic d'acord. Jo he vist el primer i m'ha interessat. M'ha agradat bastant. No és tan naïf com la Casa de la Pradera original. No. Aquí ja el protagonista és un personatge que té com més ombres i això és una cosa que m'agrada, perquè és veritat que el Michael Landon era una cosa que... Bueno, però podíem fer una adaptació molt
3: literal.
4: I el que han fet és una adaptació adaptada als nous temps.
5: És que diria que ni tan sols és la Casa de la Pradera, perquè si no et diuen que és un remake de la Casa de la Pradera, no t'ho imagines.
4: Ni t'ho imagines.
5: Perquè es diuen Ingles. Després també vull dir una cosa, Broc.
7: Ingles.
5: Sobre tu.
3: Basats. Ingles. Sobre tu. Tant de bo separin. Tant de bo es divorcin.
5: Amb amor... que la setmana passada portaves una pulsera antimosquits i creies que... No, i creies que havies matat a tota la població de mosquits de Barcelona perquè tu portaves la pulsera.
3: Sí.
5: Llavors, el teu criteri en el sentit de la Casa de la Pradera jo no l'acabo de veure, perquè tu tens por d'anar a la Casa de la Pradera i que els mosquits et destrueixin.
3: Mira, és l'argument més absurd que he escoltat, però te'l compro.
1: És que jo crec que, de fet, aquí, si arribes al final de la...
3: Parlem de mosquits o de...
1: Si arribes al final de la temporada... Si arribes al final de temporada, descobreixes que és com una mena de preqüela de la Casa de la Pradera.
3: Spoiler.
5: Pues ja està, ja m'has fotut. Ja no vull saber res.
1: És com una preqüela.
5: No penso seguir veient-la.
1: Perquè el que t'han d'explicar a partir de la segona temporada, que ja està assignada...
5: A partir de Valla Spoiler.
1: Que ja està assignada...
5: Valla Spoiler, Blai Morell.
3: Ah, sí, és veritat, renovant la sèrie, he llegit jo també.
4: Clar, però és que jo no me'n recordo quan començava la Casa de la Pradera.
1: Ara, clar, és que, bueno, clar, perquè...
4: La casa estava feta ja.
1: Ja estava feta.
5: Quan va néixer la Noé, la casa s'estava caient de trossos.
4: Clar.
3: No, però escolta, el tio munta molt bé els mobles, com si fos d'IKEA, eh? És a dir, és una passada.
4: No.
1: La sèrie, ja et dic, no està tan malament. A més, evidentment, està més cuidada formalment i visualment que la sèrie original.
5: Faig la reculada, el primer està bé, no penso seguir veient-lo, si és una preqüela de la Casa de la Pradera. Ja està bé.
3: Canvi d'opinió.
5: Tens raó.
3: Doncs mira, jo ara la veuré. Mira, jo ara m'interessa més.
4: És que
1: jo l'aprovo.
4: El que s'ha d'aguantar totes les setmanes, de veritat.
1: Sí, sí, no,
4: eh? Quina mandra.
3: Ingles,
5: tu te'n recordes...
4: Quan són les vacances?
5: Te'n recordes...
0: Aviat poc.
5: Tu te'n recordes quan la Noé era una persona normal? Te'n recordes?
4: No, però no portava tant de temps aguantant.
0: Encara ho és.
3: Tranquil·la.
0: Si el problema sou la realitat.
5: Dona uns clatallots, tant al grup de WhatsApp com aquí.
3: És dura, eh?
5: Em fa mal el clatell.
1: S'havíeu vist la sèrie original? Compte alerta perquè surt una de les actrius de la sèrie original.
4: Laura!
5: Amb això ja m'has convençut, quines ganes.
1: Segur que la veuràs, Toni, arribaràs fins al 8è capítol.
3: Setmana que ve,
0: Sí.
4: Ui.
7: 3 hores assegut a una butaca de cinema. Qui m'ho paga, això?
0: No, perdona. Amb aire condicionat, perfectament climatitzat.
2: No, perquè ell va ja, el fisio
7: qui me'l paga? Perquè jo 3 hores a la butaca de certs cinemes de Barcelona...
1: Ara. Certs cinemes.
7: Hi ha cinemes de Barcelona que la butaca s'esclava al cul.
1: Ves a un altre.
4: Però si m'imagino el Broc anant a primera filera allà així...
1: Ves a una altra sala,
0: no n'hi ha per tant.
5: Em van destruir l'ego aquesta setmana, Xavi, totalment, perquè vaig escriure per anar al passe de l'Odissea.
0: Sí.
5: I la senyora que m'atén em va dir, és que no sé quién eres, no la tenemos en la base de datos.
0: Vaya.
5: Quina bona hòstia. Envíanos algún artículo que hayas hecho.
7: Mm. Per si una persona que parla em
5: ensenya. Jo, tio, jo em vaig...
0: I vas contestar o no?
5: I vaig dir, ¿cómo que no sabes quién soy?
0: No sabes con quién estás.
5: No, li vaig enviar uns links i li vaig dir, si puede ser, pues bien, y si no, pues he ido al cine.
7: Amb accent gallego.
0: Sí, exacte. 3 minuts per damunt d'un quart d'una del migdia. Pantalleros, la setmana que ve, últimes pantalles, de la temporada.
7: Ganes,
4: Quines tot, ganes.
7: Del tot, perdona? Podem abans d'acabar.
5: Un do, tio.
0: Això
5: no és el final.
0: Mira, us dono unes quantes patates, Sant Tomàs,
4: apa,
0: i
4: apa,
0: a circular. A circular. 3 minuts per damunt d'un quart. Estan pendents d'aquesta compareixença de Félix Bolaños a Andalusia. Mariona Martínez, bon dia. Pau Bonastre, bon dia.
9: Bon dia.
0: Aquest incendi mortal, un dels més mortífers de la història de l'Estat, a Los Gallardos, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que ha comparegut per actualitzar la situació. Mariona.
10: Sí, fa molt poca estona el ministre Félix Bolaños ha comparegut des del centre de comandament avançat, ha posat a disposició del govern andalús tots els mitjans de l'Estat per lluitar contra aquest incendi. De moment, el foc de Los Gallardos ha calcinat 6.600 hectàrees al balanç de víctimes, però es manté des d'ahir, en 12 morts i 23 no localitzats. Les autoritats, a més, són optimistes i esperen que aquestes xifres no augmentin. A més, les condicions per apagar l'incendi, segons ha dit el ministre, avui són més favorables. Última hora, enviat especial de RAC1 al Maria, Roger Perciba.
11: Sí, es mantenen, com dèieu, les xifres d'aquest incendi. 12 persones mortes, 7 persones desaparegudes, hi ha 23 persones no localitzables i 8 persones ferides. El ministre Bolaños, a banda de confirmar aquestes dades, aquestes xifres, ens ha dit que hi ha 2 persones detingudes per haver entrat dins del perímetre de la muntanya cremada, per no fer cas... prohibició d'entrar dins del perímetre, però no ha precisat més detalls sobre aquestes 2 detencions. El ministre Bolaños, que ha incidit, això sí, amb èmfasi amb l'emergència climàtica, en la necessitat d'emprendre accions urgents per frenar aquesta emergència climàtica, sobretot de seguir també les instruccions, i en quant a les característiques d'aquest foc, ha dit que hi ha hagut moments en què ha avançat més de 100 metres per minut.
12: La cooperación con las autoridades de la Junta está siendo extraordinaria. Creo que estamos trabajando de la mano. Hemos puesto todos los medios a disposición del incendio, tanto los estatales como los autonómicos. Insisto, también los provinciales y los municipales. Todos los medios están puestos a disposición para acabar con este fuego y para que podamos estabilizarlo en el tiempo más breve posible.
11: Diu el ministre Bolaños que aquesta tarda es podrien donar les condicions òptimes per poder controlar aquest incendi. No ha volgut el ministre de la Presidència entrar en polèmiques amb el govern andalús ni contestar les declaracions del vicepresident del govern d'Andalusia, d'Antonio Sanz, que aquest matí, referint-se a les crítiques d'alguns ministres perquè el govern andalús no va enviar els missatges d'alerta als mòbils, ha dit que hi ha ministres que parlen sense tenir ni idea del que diuen.
10: Estarem pendents de totes les actualitzacions sobre aquest incendi al Maria, que de moment es manté en 6.600 hectàrees cremades i 12 víctimes mortals. Més enllà del Maria, però el risc d'incendi avui a casa nostra també es manté elevat. Hi ha 57 municipis a 13 comarques en perill extrem d'incendi. Per això estan tancats 8 espais naturals arreu del país. També hi ha 160 municipis de 17 comarques en avís vermell per perill molt alt de foc. De moment, però, a Catalunya no hi ha cap gran foc actiu. Més enllà dels incendis a casa nostra, un accident entre un autobús i 2 cotxes ha obligat a tallar totalment l'N240 a Montblanc. Segons les primeres informacions als serveis d'emergències, alguns ocupants dels cotxes estarien atrapats a l'interior dels vehicles. A l'autocar hi viatjaven 40 persones i de moment sembla que no hi hauria ferits entre els passatgers. Fins al lloc s'hi han desplaçat 7 dotacions de bombers i 7 ambulàncies. Encara a les carreteres, un accident aquest matí a la P7 a Martorell manté un carril tallat en sentit Tarragona i provoca 9 quilòmetres de cues fins al Papiol. A la mateixa via també hi ha 9 quilòmetres de retencions en sentit contrari cap a Girona entre la Roca i Mollet del Vallès. I pel que fa a la mobilitat ferroviària, ferroviària, les línies R13 i R14 de regionals estan tallades des d'aquest matí entre Vinaixa i la plana Picamoixons per un robatori de cable. Precisament avui s'havia de recuperar el servei en tren de l'R13 després de 2 mesos d'obres en una zona de talussos i túnels. De moment, Renfe ha posat en marxa diversos autocars amb parades a tot el tram afectat en espera que DIF reposi el cable. I el govern posa en marxa el Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros en 4 anys per combatre el despoblament rural. Més de 800 municipis de menys de 5.000 habitants podran optar ajudes per rehabilitar habitatges, edificis històrics i espais públics. Ho ha anunciat aquest matí el president Salvador Illa en un acte amb alcaldes a Cervera, a la Segarra.
9: Diu, home, però vostè ja té un pla de barri, sí, i es m'entén. Però el pla de barris doncs, està pensat per tot el conjunt dels municipis, però, diguem-ne, hi participen també les grans ciutats de Catalunya. Hem volgut complementar això amb un pla de pobles, pensat específicament per la realitat dels municipis que avui ens apleguem aquí.
10: Tindrà una dotació anual de 100 milions d'euros i les ajudes variaran en funció de la població. La primera convocatòria s'obrirà a l'octubre i la previsió és donar les subvencions l'any que ve.
13: Als esports, Marc Márquez ha aconseguit la posició preferent de sortida i arrencarà primer la cursa sprint d'aquesta tarda a les 3 al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i també a la cursa llarga de demà. Sachsenring és un circuit predilecte pel cerverí on ha guanyat 9 grans premis fins ara. El seu germà Àlex ha fet el segon millor temps, tercer Fabio Di Gianantonio completant una primera fila de motos de Ducati. I el líder del Mundial, Jorge Martín, començarà 9è i per la seva banda, Àlex Rins i Maverick Viñales no han passat a la Q1 i arrencaran 19è i 20è respectivament. A quarts de dues quedarà definida la garella de Moto3 i al cap d'una hora la de Moto2. També aquest migdia arrencarà la 8ª etapa del Tour de França de perfil pla i uns 180 quilòmetres de recorregut amb 2 ports de quarta categoria a la segona meitat de l'etapa. Es preveu un final a l'esprint com ahir. I en futbol, l'Atlètic de Madrid ha anunciat el fitxatge del migcampista danès Morten Hjulmand després d'arribar a un acord amb l'Sporting de Portugal pel traspàs del jugador per uns 40 milions d'euros fixos i 5 en variables.
10: I el temps, calor clarament més continguda que fa uns dies aquest dissabte, però igualment intensa. Les properes hores, en general, ens mourem entre els 30 i els 35 graus a l'interior del país i entre els 26 i els 30 a la costa, aquí amb una marcada sensació de xafocor. Després dels plogims i els ruixats del matí en algunes comarques, que ja van marxant per l'Empordà, al llarg de la tarda descarregaran xàfecs i algunes tempestes entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona, algunes una mica intenses i puntualment amb calamarsa.
14: Amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
15: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant 2 úniques setmanes al Teatre Apolo.
16: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
15: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
16: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
15: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
17: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
21: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
22: Papa.
23: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
24: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
21: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
25: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
21: Per què? Perquè ho dic jo.
22: Papa.
26: A RAC 1, Via Lliure.
20: Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori

0: Vinga, obrim el plat estrella. Ja sabeu aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui que som amb aquesta onada de calor terrible que hi ha a prop del mar, perquè és l'única manera de refrescar-se una mica. Exacte, el Catalina de Gavà, al costat del mar, amb una pineda sensacional i un restaurant que, com sabeu, es menja de nassos. Què tal, Toni García? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Ens acompanya el Malcom Otero. Com estàs, Malcom?
2: Hola, bon dia.
0: I, evidentment, l'Òscar Manresa, que sort d'ell, perquè això és un refugi climàtic per nosaltres,
3: no,
0: també.
3: És una meravella.
1: Està de conya. Home, això ho podies posar aquí quatre sacs a dormir, jo paro. Jo sé de molta gent que pagaria gustós per venir a dormir aquí.
3: Primer anem a menjar.
2: T'he de dir que fred i tot ve de gust una estrella, eh?
0: Sí, sens dubte, sens dubte. Avui què farem, Òscar?
4: Bueno, avui farem peix.
0: Peix, molt
4: avui
0: bé.
4: Avui han entrat uns turbots excel·lents.
0: Sí?
4: Turbots? Ha posat un turbot de 3 quilos.
0: Què?
4: I a sobre posaré patatones.
0: Home! Oh, bravo, bravo! Bravo! Volem turbot! Volem turbot! El pobre convidat s'ha quedat espantat, sí, ja, perquè...
5: No, bueno, la porta és allà, no? Vale.
0: No estava preparat per el que podia passar. Gràcies, Òscar. Sempre un gust. Bé, avui un escriptor de casa nostra, jo trobo que és molt, molt, molt estimat al nostre país.
1: Únic torna... expat estimat.
0: Exacte. No és...
5: Quina paraula.
0: Sí, oi? Ara li preguntaré. Però, en tot cas, és una persona que jo crec que la gent se l'estima molt, també, perquè en retorna des d'una persona que no és nascuda a Catalunya una imatge sobre el país que ens agrada, que ens fa sentir còmodes, que ens fa sentir bé, no? És un cas d'un, ara que parlem tant de la llengua, d'un cas d'orgull nacional, diguem-ne, no? Una persona anglesa que ha vingut de Londres i que apres també la llengua encara que tingui aquest accent que jo crec que gairebé l'identifica, no? Bona part de la seva carrera literària, de fet, ha estat en català. Just fa una setmana es va publicar un llibre interessantíssim que es diu Gairebé tot, on repassa part de la seva història personal, sobretot a través d'un personatge, podríem dir, enigmàtic, que és el seu pare, un home amb qui va tenir una relació realment tortuosa. Com estàs, Matthew Tri? Molt bon dia.
6: Bon dia. Doncs podria ser pitjor.
0: Clar que podria ser pitjor.
1: Espera't, la setmana que ve diuen que serà pitjor, Matthew. Sí, la setmana que ve.
0: Ara que ha sortit la paraula expat, quina relació tens amb això?
6: Al començament, molt malament. Molt malament, perquè, aviam, jo venia aquí ja parlant català, coneixia bastant la literatura, llegia en català, coneixia la història, com a mínim la història moderna de Catalunya, una mica la part medieval també, i em trobava amb tots els de fora, sobretot els anglesos, els italians, els francesos, neerlandesos, alemanys, menys els escocesos.
0: Sí. No, és veritat, els escocesos
6: no
0: fan l'esforç.
6: Absolutament res de Catalunya, clar. I a més, això estem parlant d'anys 80, anys 90, pensava que tot això era un nacionalisme horrible. Una noia anglesa em va dir un dia, va dir: "Ei, Matthew, no tinc res contra els catalans, però vull que em deixin viure a Espanya." Havia viscut 2 anys a Barcelona i el seu concepte d'Espanya, o sigui, un concepte tòpic d'Espanya, era més important per ella que no pas la realitat que tenia l'entorn.
0: És boníssima aquesta frase.
6: I últimament, vols dir, els últims 20 anys o així, la cosa ha canviat completament. I ara, de fet, és
0: cap a
6: molt...
0: on ha canviat?
6: És molt normal ara que jo tingui converses, vull dir, fins a 5 o 6 persones, i no hi ha cap català de Socarel, i tots estem parlant en català, perquè és la nostra llengua franca.
0: O sigui, ha millorat, tu creus, això?
6: No, ha millorat moltíssim. O sigui,
0: veritat,
6: ara, la quantitat...
1: És la primera persona, el primer català.
6: Nascudes a fora, que ara són catalanoparlants, ha augmentat d'una manera brutal.
0: Hosti, ens estan portant una pila de coses bones. Sí, això ara què és?
1: Bé, ens ha portat una manera de tomàquet, d'un curtit.
0: El tomàquet aquest és meravellós.
1: Increïble, això què és?
7: Burrata.
1: Burrata?
7: Vale, amb blat de moro bullit, taronja i ceba.
0: Collons. I no, i però són unes amanides fresques aquí.
7: Fresquet.
0: Meravelloses, eh? I bunyols, bravo, bravo.
6: Molt bé.
0: Escolta, Matthew, portes més de 40 anys vivint a Catalunya. Ara de seguida preguntaré per el llibre, perquè crec que és molt important. Però aquesta relació que deies, tu vas arribar ja amb el català après, però la pregunta és per què?
6: Jo quan tenia 18-19 anys em vaig enamorar d'una noia a Londres. Estàvem treballant al mateix lloc, a la mateixa botiga, i ella va tenir problemes amb la immigració. perquè en aquell moment Anglaterra no, Espanya no formava part de la Unió Europea.
0: Estava als 70, suposo. No?
6: Exacte, als 70. I literalment tenia dos policies de paisà dient-li que tenia dues setmanes per marxar del país. I doncs jo, amb 19 anys, vaig organitzar un casament llampec.
0: Express.
6: Express, per aconseguir el segell, el seu passaport. Cap problema, però com que no ens interessava el tema del matrimoni, vull dir que no, vam dir...
0: Però éreu parella, com a mínim, o no?
6: Sí, érem parella, érem parella, no? Estàvem enamorats. I llavors vam dir, no direm absolutament res a les famílies respectives, i així ho vam fer, fins que, 6 mesos després, ella em va dir, només ho he comentat a una persona, la meva germana. I doncs ja està.
0: Doncs ja estem.
6: Ja em veia obligat a venir a Catalunya, del qual no coneixia absolutament res, perquè jo pensava d'ella com a espanyola. Ah. Vaig llegir el Quixot en anglès per entendre-la millor. Vull dir, anava...
0: Surt de Barcelona, el Quixot.
1: Anaves fort, Matiu. Estaves molt enamorat, eh?
6: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
2: I vas entendre millor la teva xicota llegint el Quixot? No.
6: No, en absolut. No, no, no. Però, vull dir, però valia la pena llegir
1: collons,
6: el llibre. Vull dir,
1: collons de Sancho.
6: És un bon llibre.
1: De Sancho Panza.
6: O sigui, vaig venir aquí per primera vegada per conèixer els sogres. Així de senzill.
0: D'on eren?
6: A Tona.
0: Osona?
6: Sí.
0: O sigui...
6: D'Osona.
0: Un anglès, Osona. Que probablement la imatge que tenia de Barcelona o Catalunya era una extensió del sangria, toros,
6: flamenc,
0: flamenc, etc. Va parar a Tona.
1: A Tona buscant la plaça de toros.
0: Clar, clar, clar. Devies quedar collonit, no? Perquè allò no s'assemblava en res al que el teu cap havia pogut crear sobre...
6: No, estava collonit i punt.
0: Vull dir, en general.
6: Conèixer els sogres, estar en un país que no sabia ni que existia, escoltant un idioma que no havia sabut que existia, realment, i tenia 19 anys, i era molt nerviós, i tenia... era una persona molt nerviosa, vaja... Després vaig anar escoltant aquest idioma estrany que tothom estava parlant i vaig pensar, a veure, el que no vull és aprendre el castellà i que tothom, de cop i volta, ha de canviar d'idioma per parlar amb mi. I vaig dir, vinga, aprenc el català. Vaig tornar a Londres, vaig descobrir que un senyor de la Universitat de Sheffield tot just havia tret un llibre que es deia Teach Yourself Catalan.
0: Perfecte.
6: Vaig obtenir un exemplar.
0: Aprens català tu sol?
6: No. Sí.
1: Ensenya't sí. Català tu mateix.
6: Sí, sí, sí. I jo potser era l'únic que els va comprar, perquè no coneixia ningú més.
1: Va vendre una còpia, un exemplar, i un altre senyor que es va equivocar.
6: I doncs bé, vaig tornar al poble. Vaig començar a fer un capítol cada dia d'aquest llibre i després anava practicant amb la gent de l'entorn, diguem-ne, no? I van fer una cosa superintel·ligent en aquella època, perquè ja sabem que els catalans canvien d'idioma en el moment que vegin que ets estranger. És com acabaran matant el seu propi idioma, de fet. I llavors el que van fer, van anar a totes les botigues, bars, cafeteries, i van dir, mira, si entra...
1: Aquest tio... I parleu en català.
6: Sí.
0: Que van penjar la teva foto. No canvieu.
6: Cara de guiri, parla un català macarrònic, però l'està aprenent. Parla-li en català, perquè no entén ni un borrall del castellà.
1: El Matthew entrant a qualsevol comerç i la gent sota del mostrador mirant la foto.
0: La foto.
1: És ell.
0: Fixa't, és que el problema és molt bo, perquè la reacció hagués estat parlar-li en castellà, però tu ni fava de castellà, no sabies res de castellà.
6: No, res,
0: clar,
6: absolutament
0: res. Molt pitjor
6: rei.
0: Parlar de castellà que en català.
6: Sí, sí, clar, sí, clar. Sí. I només hi havia una persona que no li van explicar això. Havia de comprar una postal per Nadal per enviar a Londres i tal. Vaig entrar a la seva botiga, vaig començar a parlar en català, vam tenir tota una conversa en català sobre les postals que tenia, i després sentia el meu accent i va dir, tu d'on ets? I vaig dir, de Londres. Ah, muy bien, pues tenemos...
1: Muy bien, pues tenemos unas postales magníficas. Sí, sí, sí,
0: sí. Som la punyeta, t'ho dic de veritat.
6: I no és la primera vegada,
0: no, clar,
6: vull
0: ja
6: dir.
0: Després tornaré a per què el català és important, perquè tu siguis escriptor, val? Però deixa'm preguntar qui era aquell Matthew que apareix a Catalunya, apareix a Tona. Consta que tu venies d'una adolescència molt, molt, molt complicada i estaves al tram final d'aquesta adolescència, no? Tenies 18-19 anys, no?
6: Sí, tenia molt poca autoconfiança, així poca de senzill, sí, molt poca. I per tant, tothom em feia por. Vull dir, literalment, vull dir, em feia por fins i tot caminar pel carrer. I en un poble que no coneixia de res, amb una gent que no coneixia de res, doncs encara més. Vull dir, era molt poruc amb tot. Molt nerviós, callava, intentava no dir gaire cosa.
0: En aquell moment sabies què tenies?
6: Sabia des dels 14 anys que tenia unes pors increïbles, increïbles i ridícules, i alhora molt reals per mi. És la cosa de els trastorns obsessius, que és com el típic, em sembla que és Freud el té documentat, que en qualsevol moment el cel caurà sobre el teu cap, per exemple. Són pensaments d'aquest tipus que si els expliques a una altra persona, saps que estàs fent el ridícul, per tant calles, però a la vegada tu creus de debò. I jo tenia una por d'aquestes, no diré quina, perquè poden ser, diguem, es poden encomanar. Però jo tenia això des dels 14 anys i sabia que no era normal, però tampoc sabia que era una condició documentada, de manera que pensava que era l'única persona al planeta que tenia això, i dels 14 fins als 20 anys constantment estava inventant excuses.
0: Fins a quin punt creus que el TOC i aquesta situació, aquesta falta de confiança en tu mateix, tenia a veure la relació que havies mantingut amb el teu pare, que podríem qualificar de tòxica, no?, en molts moments?
6: Difícil, sí, complicat i difícil d'explicar, perquè era capaç de ser un home molt amable, molt afectuós, però també, Déu meu, em deia unes coses que la poca autoestima que encara em quedava la va deixar per terra. Vull dir, coses molt, molt fortes. Penses, el que sempre cito, perquè és el que més recordo, és... I va dir això arran de res, arran de res. Va dir, tu penses que ets una persona simpàtica, però en el fons del fons tens un petit tros de merda, no t'ho oblidis. Saps? Bueno, dius això a un noi de 15 anys, a més fill únic, no tens germans amb qui pots parlar de tot això, i llavors, clar, aquestes coses fa que siguis mentalment vulnerable. Si estàs mentalment vulnerable, tens més possibilitats de tenir un trastorn, una depressió, un trastorn obsessiu, el que sigui.
0: Tu diries, Matthew, que el teu pare era un bon home, un maltractador, o les dues coses a la vegada?
6: No, maltractador no. Era un bon home que mai no havia trobat, diguem, el camí que realment volia seguir amb la seva pròpia vida. Era un home molt frustrat.
0: Ara.
6: Sí, perquè vaig llegir els seus diaris de joventut. Els vaig trobar l'any 2011, quan estava buidant el pis dels meus pares. No sabia que existien, ningú me n'havia parlat. Tinc la sensació que la pròpia mare no sabia que existien. Estaven com amagats en un racó darrere d'una cortina. I vaig, 4 anys després, perquè em va costar una mica esforçar-me a llegir aquests diaris.
0: Estic a 4 anys a llegir-los.
6: Sí, i era extraordinari, perquè vaig veure un home amb una tendència depressiva molt forta, molt forta, a causa de la mort prematura del seu pare, alcohòlic crònic, a causa dels seus intents de ser religiosament molt correcte, era molt religiós, anglicà, però fins a un punt...
1: Malaltís,
6: atípic per l'època, també, vull dir. A més, amb les noies, tenia una certa sort, era bastant guapo, etc, etc. Però amb el tema del sexe, quan ell es volia anar més enllà, ell sempre deia que no, per raons religioses. O sigui, és frustració, depressió, el pare mort a l'edat de 48 anys, tota una sèrie de coses que a mi... De cop i volta em van explicar perquè era un home realment trist, i si deia coses lletges és perquè ell mateix estava tan frustrat amb qui era. De manera que vaig llegir tot això, hi ha una entrada per cada dia de l'any tot és molt honest, explica la masturbació, que era compulsiva, home jove, bastant normal, però ho explica com un pecat. I llavors aquesta doble cosa, no? O sigui que explica que es masturba i tot això, que això devia ser, en certa manera, un alleujament sexual per ell, però a la vegada ho veu com un pecat i se sent malament, després es deprimeix, etc, etc. Jo, en vida, no el vaig veure mai deprimit, per tant, això em va sorprendre molt dels diaris, però sí que el vaig veure de vegades feliç, de vegades enfadadíssim, de vegades molt frustrat, però mai deprimit.
2: El vas perdonar, finalment? O sigui, tu li tenies alguna cosa que perdonar? Li vas perdonar quan em va arribar després de llegir els diaris?
6: Encara millor, el vaig entendre per primera vegada. O sigui, jo vaig llegir aquests diaris quan ja tenia... Bueno, no parlem d'edats, però vull dir, tenia una certa edat i durant molts anys no l'havia entès. Durant tots aquells anys mai no l'havia entès. I si entens una persona, amb això n'hi ha prou.
0: De fet, tu al llibre dius, parles de fàstic, ràbia, desesperació, odi, gairebé assassí, referit als sentiments que havies tingut.
6: Sí, en moments concrets.
0: En moments concrets amb el teu pare, no? Una relació duríssima amb ton pare, que fins i tot suposo que després de mort va durar fins que no trobes aquests documents.
6: No ho entenia perquè havia fet les coses negatives que havia fet. També havia fet coses positives, vull dir, era capaç de ser molt divertit i tot això. Però no vaig entendre tot això fins llegir els diaris.
1: Tu creus que el teu pare... confiava que un dia trobaries els seus diaris, el fet que no els amagués, no els cremés?
6: Home, ho devia haver sospitat, això sí, ho devia haver sospitat. Seria interessant quan surtin en anglès, que segurament serà després de la fira del llibre de Frankfurt, a veure què diu la meva família, perquè estem parlant de gent família, que el coneixia.
1: La teva família està al tanto, has llegit aquests diaris?
6: No, però saben que s'han publicat en català. I la meva filla, que ha emigrat a Londres, a la mateixa edat que jo vaig emigrar a Barcelona...
1: La teva filla és una expat.
6: És una expat. I, de fet, ella, més raó, perquè està guanyant més diners que jo he guanyat mai en la puta vida.
1: Estàs una mica enfadat amb això?
6: No.
1: Esperes trobar els seus diaris per perdonar-la?
0: Atenció, eh? Atenció, aturo aquest moment, perquè mira el que acaba d'arribar, eh? Acaba d'arribar un turbot de dimensions, efectivament. Això són 3 quilos, no? Mare de Déu, senyor!
1: Això algú li hauria de fer una foto per penjar les xarxes o alguna cosa. A Manresa se li està desfent el braç.
0: Tu creus que ell esperava... Per què no ho destrueix, això, creus?
6: No ho sé, em sembla que formaven una part molt important de la seva vida, perquè, de fet, hi explica moltes coses. Era objector de consciència, era socialista, amb un entorn familiar que era molt conservador, i pensaven que ser objector de consciència era ser pro-nazi.
2: Clar, perquè va ser objector a la Segona Guerra Mundial. Clar.
6: Sí. A finals de...
1: Que no era el mateix que ser objector ara, en aquell moment, perquè s'entenia que el deure de... Estaven a punt d'envair el teu país, el teu deure era anar a defensar-lo. Vull dir, que l'objecció de consciència en aquell moment era gairebé traïció.
6: Sí, exacte, és el que li deien, eh? La seva pròpia família, els amics, tothom. I això en un moment quan els coets encara estaven caient sobre Londres, incloent-hi el seu propi barri, el nord de la ciutat. O sigui, hi ha totes aquestes coses, jo crec que volia... que algú els llegís algun dia.
0: Quin paper va tenir la teva mare en aquesta relació difícil amb ton pare? Tu em vas arribar a parlar alguna vegada o no?
6: Sí, molt sovint. Era un tros de pa la meva mare. I alguna vegada recordo que havia marxat de casa de tan enfadada que estava mon pare. Vull dir que... però no, era un tros de pa. Després de la seva mort vaig tenir com una mena de sensació, no d'odi, però de recel contra la meva mare, i mai no ho entenia per què. I el psicòleg em va dir, i ho va encertar, que pensava que potser ma mare m'hauria pogut protegir una mica més del costat negatiu de mon pare, cosa que no va fer, diguem-ne. I no, com he dit, no hi havia... germans, de manera que...
0: Aquí hi ha una cosa també, crec que és important, que quan parles del teu pare i rellegeixes, tu veus que un factor fonamental és la relació amb el seu propi pare.
6: Sí.
0: Que era molt dolenta, també. Un pare alcohòlic, el teu avi era alcohòlic, i tu has acabat bevent molt, no? Tu vas començar a beure molt d'hora a la teva vida, també, potser per pal·liar aquests dolors de l'ànima, diguem-ne, també vinculats
6: sí,
0: a la relació amb ton pare.
6: El trastorn, sí.
0: I el trastorn, no? En algun moment has pensat, ostres, això és gairebé una maledicció familiar, no? Un pare que es porta malament al seu fill, el fill es porta malament amb el seu fill, ves que jo no segueixi aquesta mateixa tònica, no?
6: Jo sé que el meu pare sentia més aviat llàstima pel meu avi. Llàstima era la sensació, i després d'haver fet aquest llibre, el que sento per mon pare és llàstima. No pas odi, no pas... I el meu fill, que té 23 anys i ha llegit gairebé tot, li va agradar molt, cosa que és curiós, perquè els fills normalment...
0: Els teus fills han llegit aquest llibre?
6: Sí, la meva filla, com que té aquesta feina tan ben pagada que li costa... Bueno, li xucla moltíssim
1: cert
6: temps.
1: Veig cert ressentiment, eh?
6: No, gens de ressentiment. També està estudiant a Londres, vull dir, té poc temps, però té el llibre i l'està llegint a poc a poc.
0: I què et va dir el teu fill, llavors, si el va llegir?
1: Papa,
0: perquè
1: no
0: allò és la història del seu avi, també, clar.
6: Sí, perquè no havia, evidentment, no, ni sabia qui era el seu avi.
0: Tu no em vas parlar? Tu no vas parlar del teu pare amb els teus fills?
6: Sí, una mica.
0: Però
6: una
0: poc,
6: mica,
0: però poc.
6: Però poc. Perquè, clar, no l'havien conegut mai, era l'avi invisible, diguem-ne, però després d'haver llegit aquest llibre, el meu fill sí que pensava que hi havia exactament el que acabes de dir, que hi havia com una mena de fil... I diu, hòstia, potser jo sóc un tree més i tindré els mateixos problemes, però de fet és una persona completament diferent, nascut aquí, el meu fill, i bueno...
0: Però podria haver passat una cosa, això, qualsevol persona que sigui pare, se n'adona que hi ha un dia que coses que ha odiat de la manera en què l'han educat, o frases o tal, surten involuntàriament de la seva boca. Tu te n'has adonat algun moment de dir, cas un dena, el que acabo de deixar anar, això és com el que em deia mon pare.
6: No. He tingut moments quan dic, estic a punt de dir una cosa que hauria dit el meu pare, i llavors dic exactament al revés. I és un sistema que funciona molt bé amb, saps, tots aquests tòpics que la gent que tenen fills diuen als fills, això no és un hotel, bla, bla, bla. Em nego a dir-los.
1: Però vas tenir por abans de tenir fills de ser un mal pare?
6: No, tenia només una por, i vaig consultar dos psicòlegs sobre això, si el meu trastorn era una cosa hereditària. Resulta
2: òbviament
6: que no.
2: La connexió amb el teu pare, si tu en el llibre dius que és, pot ser molt afectuós i molt cruel. Estimaves el teu pare en determinats moments?
6: Sí, l'estimava molt. Quan va morir, el vaig plorar molt. I la cosa interessant és que el meu oncle, el millor amic del meu pare també, va fer el discurs de comiat, el funeral, i va dir que hem de parlar dels llums i ombres. I diu, la part de l'ombra és que Michael era capaç de ser molt cruel amb segons quines persones, sobretot aquelles persones que estimava més.
0: Això va dir, eh?
6: Això va dir al funeral. I em sembla que el vaig felicitar, li vaig donar les gràcies com a mínim 5 o 6 vegades en els anys següents, perquè amb això, diguem, havia explicat tot, no? Estava molt bé això.
0: I aquesta relació amb l'alcohol complexa que va tenir el teu avi, que va tenir el teu pare, que vas tenir tu també, no? Perquè tu vas començar a beure molt jove i ara pràcticament no beus, no? Retreus que sigui una herència familiar sense involuntària, encara que sigui?
6: De fet, el meu pare em va dir una vegada, diu, tu vens d'una nissaga molt llarga d'alcohòlics. Gràcies.
0: Va dir això, eh?
6: Però no ho crec. Però sí que crec que... Encara bec dues coses només. Bec aigua i bec cava. I el cava no cada dia, diguem-ne.
0: Per què tot això? Vas tenir problemes o...?
6: No, senzillament m'adonava que no era bo per la salut, i la cervesa en concret no era bo, diguem, per raons purament estètiques.
2: El pes,
6: la panxa, per la panxa, sí.
0: Menja una mica perquè pugui menjar el pobre Matthew, perquè si no el deixem aquí xerrant. I és una persona que no era escriptor quan va arribar a Catalunya, es va fer escriptor a Catalunya, i de fet es fa escriptor en llengua catalana, que és una cosa de les sorprenents. Tu havies intentat ser escriptor en anglès i no te n'havies sortit, havies intentat publicar, no te n'havies sortit. És a Catalunya i en català el primer cop que et sents escriptor.
6: Sí. Quan el poeta Antoni Clapés, que el vaig conèixer per pura casualitat, va dir, per què no m'escrius una cosa en català? I vaig fer un text breu, 7 o 8 pàgines, el va publicar i el vaig presentar a la Fundació Miró de Barcelona. I vaig pensar, a veure, he passat quants anys, des dels 14 fins als 25, 26 anys, més, 28, 29, sense publicar gairebé res a Anglaterra, escric una sola cosa en català a Catalunya i l'estic presentant a la Fundació Miró de Barcelona. I per això...
0: Això és un senyal diví, no?
6: Sí, sí, sí, no, vaig pensar que es fotin els anglesos i vaig passar 10 anys escrivint només en el meu segon idioma, que és el català.
0: De fet, has publicat, evidentment, molt més en català que no pas en anglès, però t'anava a preguntar aquest llibre... En particular, tenint en compte que neix de les novel·les escrites en anglès del teu pare, dels dietaris escrits en anglès, tu en què l'has escrit?
6: En anglès.
0: Perdona, s'ha publicat una traducció?
6: Sí.
0: L'original no està publicat?
6: Sí.
0: No és gent...

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
2: Amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Aquest agost, deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost, emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
4: Entrada ja a la venda a balanyanviu.com.
5: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
8: El cap de setmana, quan passen coses...
9: Vaig anar allà, sol, jo sol, aquí a la muntanya, de moment no estava veient res, havia plogut el dia anterior, vaig veure com un bassal, vaig saltar-lo, vaig treure l'esquem, vaig tancar el turmell, vaig sentir crac i vaig dir, ok, aquí em quedo, enmig de la muntanya, amb jaguars en llibertat i ni una persona. Vaig estar allà a terra, no hi havia cobertura, cridant, i jo havia començat a tirar
10: a
9: la muntanya, que a més hi havia com diversos camins, que rutes que podies fer, jo vaig agafar una, i allà enmig, arrebossat en fang, dues hores esperant, cridant, ningú venia, no vaig veure cap jaguar, però sí que veia com es movien branques i tal, no. O sigui, hi havia bitxos allà grossos, i taràntules, això sí, que se m'apropaven, i del que jo anava fent m'anaven sent en pitis, cigarros, i tirava a les taràntules. L'últim superviviente, eh?
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
12: 4 minuts i la 1, va, de seguida arrenquem el vermut, però abans... El gran fenomen del cinema català de l'any ja és a Filmin. Balandrau, protagonitzada per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí, reviu l'emocionant història de supervivència, amor, amistat i superació inspirada en fets reals. No us perdeu una de les pel·lícules més aclamades de la temporada. Balandrau, ja a Filmin. 4 i la 1.
13: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
12: Yay! A veure, Pardina, és que clar...
14: Tu i jo
12: no tenim res a fer.
14: Però no ha començat, perquè ja m'estàs fotent bronca si encara no hem començat.
12: No, si no t'esbronco. Dic que ja veiem a venir que tu i jo, que no seríem els tios amb més ritme de la ràdio...
14: Parlo per tu.
12: Parlo per tu, de fet. Però sí. Ja, o sigui, els dos junts no fem un. Per tant, no cal ni intentar-ho,
14: ni mig.
12: Hola, Ramon Pardina, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
12: Què tal, Júlia Cot, bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Ja tenim aquí a mà el vermut Miró. El vermut de Reus, l'autèntic, elaborat seguint la recepta familiar, millor guardada al llarg dels anys. Avui tenim de regal, com sempre, una ampolla de 3 litres de vermuts Miró, reserva amb l'estoig, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. Per respondre una pregunta, la que sigui més original, més curiosa, a través d'Instagram. La pregunta és, demà que comença la tercera onada de calor, tercera ja, i que tornem a tenir temperatures extremes i nits calidíssimes, us preguntem, com hauríem d'anomenar les nits que superen els 35 graus? Ja sabeu que... O sigui, proposta de noms, brainstorming. A partir de 20 graus és nit tropical, que no baixes de 20 graus a la nit. 25 serien nits tòrrides. I a les nits roents són a partir de 30 graus. Però ja hi ha debat de si ens hauríem d'inventar un nom a partir dels 35. Normal.

0: Mal.
1: Quin hauria de ser aquest nom? Com haurien d'anomenar-se aquestes nits? Les nits què?
2: L'infern de Dante.
3: Infernals.
1: Infernals està bé. Okay. Nits infernals. Podeu fer les propostes a Instagram.
3: El que passa que et surt el Mauri i et diu avui nit infernal. I clar, vull dir, no, jo entenc que... que pugui crear alarma.
2: És així. Jo crec que a partir d'ara ja es podem dir nits normals. Perquè tot és
1: així. Nits normals. Va, de què hem de reflexionar avui, Pardina?
2: Mira, tinc una mala notícia.
1: Ui, ja comencem?
2: Sí, sí, ja comencem.
1: Jo avui no porto bé, ja, no, no, no, però bueno, endavant.
3: Sempre és una alegria.
2: Exacte, exacte. Sempre. Amb l'alegria que em caracteritza, oh, com deia l'Eugenio. Yeah. No sé si sabeu que al Japó fa anys que existeix una moda que quan tu vas sol a un bar et posen un peluix per fer-te companyia.
1: O te'l posen on?
2: Al costat, a la taula.
1: A la taula.
2: A la taula, sí,
3: quina
2: sí.
3: Quina pregunta és aquesta, Bundó? Què vols dir?
1: No, vull dir al costat, al cap, bevent amb tu, assegut, a la falda... Vull dir...
2: No, te'l posen com si fos una altra persona.
1: Un altre ésser.
2: Exacte. Vull dir,
1: com per pena.
2: Per fer la ficció que no estàs sol, que estàs prenent alguna cosa amb algú.
1: És molt pitjor, eh?
2: Exacte, exacte. És, jo crec que és molt pitjor. Doncs el problema és que aquesta moda ha arribat a Barcelona.
1: Ja?
2: Almenys jo l'he vist per primer cop.
1: T'ha passat o l'has vist?
2: L'he vist, l'he vist en un vídeo a les xarxes socials, en un bar de Barcelona, especialista en brunch, cosa que no es podia saber, que si feia això és que feia brunch. També t'he de dir que a vegades, si la persona amb qui està mirant el mòbil et dona la mateixa interacció que un peluix, moltes vegades, això també passa. Total, que això m'ha fet reflexionar sobre a quines coses hi pots anar sol, o estar ben vist socialment anar sol, i quines no.
1: Ui! Clar, quines són les que tu creus que sí?
2: Mira, per exemple, és curiós, perquè, per exemple, tu pots anar sol al cinema...
1: Correcte.
2: En canvi, al teatre no.
1: El teatre està molt mal vist.
2: El teatre és raro.
1: És raro, sí.
3: Ah, sí?
2: Bueno...
1: teatre no està ben vist, que vagis sol.
2: Sí, jo no, no...
1: A un concert,
2: exacte,
1: mal vist.
2: Tu pots escoltar música sol, i dius, ok, però no pots anar a un concert sol, queda malament. De fet, si vas a un concert, has d'anar amb amics, i si pot ser, penjar-ho a les xarxes socials amb un vídeo.
1: Correcte.
2: O, per exemple, dinar sol està ok, està acceptat, però sopar sol...
1: No, ja, sopar no es pot. Sopar. Impossible.
3: Animals barbàries.
1: O sigui, hi ha una decadència durant el dia, no? Esmorzar sol està molt ben vist, sí? Fins i tot.
2: Ah.
1: Dinar sol no està tan ben vist, però està bastant ben vist.
2: Sí, està acceptat.
1: Sopar sol és un desastre.
3: Sí, però ets una persona ocupada. Està treballant,
1: ara,
3: ha volgut fer una ara. Pausa, és una persona ocupada. És una persona...
1: Ja, però hi ha gent que treballa de nit, Júlia? Vull dir que també podries anar a sopar sent ocupat.
3: Sí, però no és el normal, jo t'estic dient la persona... Però si t'estava donant la raó, és que no t'estic content.
1: Però si no he dit res, jo. Escolta, esteu molt nerviosos, eh?
3: No, és l'estiu, és la nit infernal.
2: Exacte. No, jo crec que si tu vas a sopar sol, potser que et confonguin amb un crític gastronòmic.
1: També.
2: Que això pot passar.
1: I vols que et tractin millor.
2: Ah, sí, pots intentar aquesta tàctica de fer-te passar per un crític gastronòmic, que tothom et fa la pilota i no saps per què.
1: Podríem buscar crítics gastronòmics, buscar-li el cognom i dir-los.
2: Ah.
1: Quan fas la reserva. Només el cognom.
2: Saps que jo a vegades he fantasiejat amb la idea de reservar taules amb noms de gent famosa, perquè sí. Voltes, per exemple...
1: Prova 1.
2: Tenia previst fer-ho amb Berto Romero. No sé, és perquè em feia gràcia un dia trucar a un restaurant a nom d'aquí, de Berto Romero. I clar, és guap, no?
1: No, però no ho pots dir així, has de dir Berto Romero. No, com dir el primer... No vull acabar-ho de dir, però va, sí. És
2: clar, clar, clar.
1: Berto Romero.
2: En principi no...
1: Què passaria, creus?
2: Jo crec que ho apuntarien, no?
1: Però ho apuntarien amb nerviosisme i quan et veiessin entrar què?
2: El senyor Berto Romero, senyor... veu que ets tu. Bueno, hi ha una petita decepció.
1: O éssers, vull dir, persones famoses mortes, no? A veure, ja, però...
2: Chiquito de la Calzada.
1: Salvador Dalí? A nom de qui? Salvador, em dic Salvador. Salvador Dalí.
2: Clar, jo crec...
1: A veure, no pots saber res.
2: Jo crec que aquí optaries per pensar que és algú que es diu igual, no?
1: Mira, m'està enviant un missatge a l'Enric Lucera que em diu sobre la solitud en activitats, diu, no hi ha res més trist que presentar-te sol a un parc aquàtic.
2: Home, realment.
1: Amb el teu banyadoret?
2: Em sembla, sí, perquè ja no anar-hi sense fills ja és estrany, doncs sol és tremendo.
1: Va, de què hem de reflexionar avui, Júlia?
3: Doncs mira, fa unes setmanes va ser l'aniversari del meu germà, ens va convidar a casa seva, a la família política, val? I estàvem tots asseguts al voltant de la taula fent el pastís, tal, i de sobte el meu germà el van veure desaparèixer. Vull dir, se li va tancar la cadira, allò que és tan divertit, i va caure de cul a terra.
1: Oh.
3: No, home, no, vull dir...
1: Però trencar, has dit trencar o tancar?
3: Trencar. Allò que, sí, exacte, que estava una mica fluixa, de fusta vella, i paf, i es va fotre el cul a terra, i gran riure, i la vetllada va acabar alt. Però és que una setmana més tard, estàvem sopant a una terrassa amb el meu marit, les meves filles i els meus pares, i hi havia un músic tocant, i el meu marit es va tirar una mica enrere amb la cadira per mirar el músic, i aleshores va perdre l'equilibri i també va caure de la cadira al mig del restaurant. Pues jo, agraïdíssima a la vida per haver presenciat en tan poc temps dues persones caient de la cadira, que no sé vosaltres, però a mi em sembla de les coses més divertides que
2: fantàstic.
3: Hi ha al món.
2: La teva vida és un slapstick.
3: Sí, home, oh, tant de bo. Però, aleshores, tot el sopar ja va ser més distès després d'aquell incident, no? Perquè es feien bromes, els cambrers van venir de seguida, tot simpàtic. Les mirades de la resta de gent del restaurant que pensaven, ai, quan arribi a casa i ho expliqui que ha caigut, i fins i tot la persona que cau, evident, no es pot aixecar i dir, sou uns imbècils, no rigueu, sinó que també aguanta i riu, i tot és molt
2: tot
3: més
2: millora.
3: Divertit i molt... Sí, tot millora, i aleshores vaig pensar que tots els locals, als restaurants, a les escoles, als llocs de feina, sempre hi hauria d'haver-hi una cadira fluixa, que tu no saps quin és, perquè en el moment... Potser n'hi ha un aquí, ara, Bundó.
1: Ruleta russa, no?, una mica.
3: Exacte, molt light, eh? Perquè jo no sé si els russos això ho aprovarien, però clar, hòstia, i a més tu sempre vas pensant de, ai, serà avui el dia aquí a la Tagliatella, que es trencarà i veuré com cau algú. Vull dir, jo crec que la nostra sensació de felicitat i de qualitat de vida augmentaria.
1: Totalment.
3: Significativament.
2: Podríem dir ruleta catalana, que és com una ruleta russa, però més moderada, amb una cosa que no fa tan mal.
3: Exacte, i vull dir, i fins i tot... És evident que hi ha llocs on no s'ha de fer, en residències de gent gran, o a llits d'hospital, vull dir, no és el lloc, però a la resta, de veritat, i que sobretot no és que sempre hagi de caure, sinó que la fluixes i tu no saps mai quan cedirà. Pot ser una setmana, poden ser dues...
1: Clar.
3: Però aleshores...
1: Serà quan sigui.
3: La possibilitat, exacte.
1: Però el restaurant...
3: La probabilitat de presenciar un trencament de cadira amb persona adulta al terra, això no té preu.
1: Es pot dir així al restaurant, no? La ruleta catalana. I...
3: No, però a tots, eh?
1: Ja, com implantar-ho, com a fórmula, eh?
3: Com
1: I a les cases,
3: ja
1: a les cases igual, aquí... també.
3: També, si vols, i aquí els estudis de RAC1, tu imagina't que un dia estàs entrevistant el president...
1: Ja han passat coses, eh? Ja han passat coses, eh? Va haver-hi un president de la Generalitat que va venir i saps allò aquelles cadires que estan una miqueta tubetes?
3: Sí.
1: No, però no perquè es trenqués, sinó perquè es va baixar.
2: Es va anar baixant. Aquest efecte és divertidíssim.
1: Se li va descol·locar, a més lentament, se li va anar descol·locant la distància entre la cara i el micro.
3: Això et va passar a tu?
1: No, a un president de la Generalitat, que no diré quin.
3: Home, no, ja, però tu l'entrevistaves.
1: No, Basté.
2: Home, això és molt
1: jo
2: divertit.
1: Jo vaig presenciar.
2: Durant una pregunta compromesa, que veus que es va com baixant. Sí,
1: sí. Doncs, escolta,
3: i com va baixant la credibilitat, del president, de no, això no és una crisi.
1: Molt a favor. O sigui, s'hauria d'implantar, fins i tot tindria la indústria de les cadires, una mica com els cromos de Panini, que a vegades, de tant en tant, de cada sobre surt un que especial. Doncs quan et compren un pack de cadires, n'hi ha una que és especial.
3: Que és garxeta. Exacte.
1: Garxeta. 1:06, vau, deixem aquí. Gràcies, Pardina. Gràcies, Cot.
2: A vosaltres.
3: Adéu.
0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com
1: 1:06. Hora d'actualitzar la informació. Mariona Martínez, bon dia.
5: Bon dia.
1: Pau Bonastre, bon dia.
2: Bon dia.
1: El govern espanyol esquiva la polèmica per l'enviament de les alerts pel foc a Almeria.
5: Sí, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, no es mulla sobre si feia falta enviar un missatge als mòbils en el moment de l'incendi i insisteix en la cooperació de les administracions. N'ha parlat fa poca estona des del centre de comandament avançat a Almeria, on s'hi ha desplaçat per seguir l'evolució d'aquest foc. De moment, ha calcinat 6.600 hectàrees, però la xifra de víctimes es manté en 12 morts i 23 no localitzats. Més detalls enviat especial de RAC1 Almeria, Roger Perciba.
6: Sí, i 7 persones desaparegudes, encara desaparegudes. El ministre Bolaños prefereix, com dèieu, destacar la cooperació entre els governs espanyol i andalús. Diu textualment que la cooperació és extraordinària i evita d'aquesta manera la polèmica per la decisió del govern de Moreno Bonilla de no enviar missatges SMS alerta a la població.
7: Yo creo que son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos y yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión ni siquiera cuestionarla. Yo creo que no es el momento ahora de que entremos en esas dinámicas, sino que creo que es el momento de la cooperación institucional, que todas las instituciones estemos de la mano, que los servidores públicos sepan que todos sus responsables políticos estamos trabajando codo con codo.
6: Bolaños ha informat que la Guàrdia Civil ha detingut dues persones per desobeir l'ordre de desallotjament a Los Gallardos i és també optimista perquè aquesta tarda, diu, es podria donar una finestra d'oportunitat per atacar per primera vegada el foc, que ja ha cremat més de 6.000 hectàrees.
5: A Catalunya, els bombers treballen en un nou incendi de vegetació a Mont-roig del Camp. Segons informen els bombers, el foc ha obligat a confinar la urbanització del Casalot per la proximitat de les flames a les cases. També han hagut de tallar el pas a l'R16 de Rodalies i els trens de llarg recorregut entre Catalunya i el País Valencià. Hi treballen 9 dotacions terrestres i una aèria, tot i que les previsions són favorables. Precisament a casa nostra el risc d'incendi avui continua sent molt elevat. Per això el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana fer cas a les recomanacions dels serveis d'emergències i tenir molta cura per no provocar cap foc nou.
8: Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
5: Avui hi ha 57 municipis de 13 comarques en perill extrem d'incendi i estan tancats 8 espais naturals arreu del país. I l'accident entre un autocar i dos cotxes a l'N240 a Montblanc deixa dues persones ferides greus. Són un home i una dona que els han traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els bombers han hagut d'escarcerar també els ocupants dels vehicles que havien quedat atrapats. També hi ha 7 ferits lleus. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 7 dotacions de bombers i 7 ambulàncies del SEM. L'accident manté tallada la carretera N240 i afecta també l'AP2 i la C14 des de l'Espluga de Francolí.
9: Als esports, Marc Kubicki es baixa pel Gran Premi d'Alemanya de MotoGP per una fractura a la clavícula i deixa via lliure a Marc Márquez perquè s'acosti o fins i tot li pispi la segona posició del Mundial que ara ostenta l'italià aquest mateix cap de setmana. El Cerveri ha fet la pole aquest matí, la novena de la temporada, i començarà primer a l'esprint d'aquesta tarda a les 3 al seu circuit talismà, el de Sachsenring. L'acompanyen a la primera fila el seu germà Àlex i Fabio Di Gian Antonio. Ara és a punt d'arrencar la 8a etapa del Tour de França, avui de perfil pla, com ahir, uns 180 quilòmetres de recorregut amb dos ports de quarta categoria a la segona meitat de l'etapa. Es preveu, doncs, un final a l'esprint com ahir, per tant no s'esperen canvis a la general, que lidera amb mà de ferro amb gairebé 3 minuts de marge a Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. I en tenis, a les dues, Paula Badosa tornarà a jugar una final 2 anys després de l'últim cop. En aquesta ocasió serà el torneig 125 de bàsquet a Suècia contra la suïssa Simona Wallert. Avui també juga la final femenina de Wimbledon a les 5 entre les xeques Muhova i Noskova.
5: I el temps, les temperatures van enfilant-se, tot i que no tant com fa uns dies, i ara mateix ja arribem als 35 graus en algunes zones de l'Ebre i el Priorat, i ens hi acostem en sectors del Bages i de Ponent. En general, les properes hores ens mourem entre els 30 i els 35 a l'interior del país, i com a molt passarem lleugerament dels 30 a la costa, aquí amb xafogor intensa. Això sí, a la plana de Lleida ens podrem acostar als 40 graus. Al llarg de la tarda i fins al vespre apareixeran ruixats i algunes tempestes, en alguns casos intenses, i amb calamar-se entre el Ripollès, la Garrotxa, Osona i les àrees amb més interiors de la selva.
1: 1:11. Gràcies, Mariona. Gràcies, Pau. Fins ara.
9: Fins ara.
1: Va, que només queda un cap de setmana més, aquest i el següent. Per tant, haurem d'encarar el darrer Cançó Nederman de la temporada.
10: El Cançó Nederman.
11: El Cançó Nederman a la carta, amb Judit Nederman.

0: Hola, Judit Nederman, bon dia.
1: Què tal?
0: Em consta que hi ha gent del món de l'anime que t'ha convidat a que cantis aquesta cançó on sigui.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo he vist missatges d'això. No t'han arribat o què?
1: No m'han arribat.
0: Pensa que tot el sector aquest de l'anime i del manga i tot això arrossega molta gent, eh? Com sàpiguen que ets capaç de fer versions dels openings de les sèries, fliparàs, eh?
1: Hi ha un públic potencial que no, sí, que no estic tenint en compte.
0: No l'estàs treballant i t'esclatarà la cara. Com estàs, Judit?
1: Pues molt bé, estava assajant La barca xica precisament ara mateix, ja que no me la deixeu gravar. Amb el duet amb el meu pare que tenim de maneres, l'estàvem tocant perquè, clar, no hi ha manera, tu.
0: Que fareu a maneres a Vilassar aviat, o
1: sí?
0: No?
1: Sí. Aviat farem un concert aquí al poble i mira, estem assajant.
0: Ara el juliol o l'agost?
1: Sí, el juliol.
0: El juliol, està molt bé. Escolta, deixa'm sentir una cosa, haurem d'anar una mica ràpid, però mira, deixa'm sentir això. Cada setmana que parlem amb la Judit alguna cosa nova, va i sento Santi Balmes i Judit Nederman i dic, això què és, ara?
1: És brutal, estic tan contenta. A més, t'ha agradat molt i bueno, és que és un temazo i, no sé, per mi un honor realment que els Love of Lesbian m'hagin convidat en aquest moment tan especial, a més.
0: Que bé, eh? Que és sí. Una... És un homenatge, diguem-ne, o una cançó que forma part de tot, aquest comiat, o comiat a l'any dels 25 sí. anys, d'alguna manera, no?
1: Sí, exacte. I, bueno, jo fa molts anys que... Bueno, el Santi, fa molts anys vam gravar una cosa per una peli,
0: sí.
1: Però, clar, és que té aquesta veu que bueno...
0: Superparticular.
1: Estic molt, sí, molt fascinada. I tenia moltes ganes de gravar amb ell. M'agrada molt, sí, com canta i com tota la profunditat, no sé, i sentir la meva veu al seu costat m'emociona. I a més, la sessió de gravació va ser espectacular, o sigui, vaig aprendre molt. O sigui, estic molt, molt contenta. Moltes gràcies a la gent, perquè està tothom felicitant-nos.
0: No?
1: I sí, gràcies.
0: No, si és que és el que és, la Judit, tu. Tot arreu, amb tothom, ara Drexler, ara Balmes, amb qui sigui, és igual, el que li posem per davant. Va, escolta, anem a presentar les opcions que els oients poden triar de cara que la setmana que ve facis l'últim cançonerman de la temporada, val? La última versió de les cançons que ens proposin els oients. Sí, ha passat una temporada més, tu. Va, podeu votar des d'allà, d'acord? I us presentem les opcions. La Judit ha escollit per aquest mes de juliol una cançó fantàstica del Pau Riba.

0: Abel Caral, que era gran amic i gran seguidor també de Pau Riba, mm-hmm. Cançó s'atén en colors, és una cançó... Jo diria que és de les meves preferides del Pau Riba.
1: És que és increïble aquesta cançó.
0: Meravella absoluta, sí.
1: I, bueno, és que aquesta setmana he tingut dues trobades molt especials en què he acabat parlant del Pau Riba,
0: sí.
1: I en una d'elles el Guillem Albà em va posar aquesta cançó així amb el mòbil, que sí. Jo, mira, ja aprofito per dir-ho, o sigui, no m'agrada gens quan la gent posa cançons amb el mòbil perquè penso, no se senten bé, no és el moment, no, saps?
0: Sí,
1: no m'agrada.
0: Sí.
1: Però en aquell moment em va agradar molt, estàvem al Poblenou amb una terrassa i la vaig escoltar tota i vaig dir, la vull gravar, la vull fer. I llavors, mira, per això és la meva proposta, perquè el Pau Riba aquesta setmana de cop ha estat com molt present i bueno, és un grandíssim, vull dir, o sigui, en algun moment trobo que s'ha de fer alguna versió del Pau Riba.
0: Diria que és del
1: Diop. Per tant, voteu-la.
0: És del Dioptria. Mira, jo normalment no em posiciono. Aquesta, és que clar, és una debilitat personal, eh? O sigui, jo la veu de la Judita amb la cançó del Pau Riba,
1: Xavi, bueno. T'estàs decantant
0: ja, per la meva decantant. Proposta? Ja, m'estic decantant. No pot ser. Però ja he dit el que penso. Va, anem amb la resta de les propostes. Els oients han anat fent propostes diverses, per exemple, aquesta. És que clar, això és un temazo, eh? Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Joan Dausà demanen també. Demanen The Jam. Aquesta cançó ens deia un oient, That's Entertainment, vull que la feu. Però la més votada, i suposo que ha estat per la mort de la seva protagonista, ha estat la cançó de Bonnie Tyler, que ha mort aquesta setmana, Total Eclipse of the Heart. Home, és una gran cançó, eh?
1: Wow.
0: És una gran cançó, eh? Una rival molt forta per Pau Riba, eh? Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Va, i llavors a l'equip del programa hem estat debatent-nos i hem tingut dubtes sobre, per exemple, la cançó de l'estiu de RAC1, que és de la Fúmiga. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Però ja hem pensat, ja la sentirem prou durant l'estiu. També hem pensat en la final del Mundial, que és la setmana que ve, amb la cançó de la Shakira. Però mira, jo no en soc molt partidari, llavors aquesta tampoc. El Blai Morell ha fet proposta que la cançó de l'estiu de l'any 76, d'ara fa 50 anys, va ser aquesta. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa contigo, tío? Però hòstia, no,
1: brutal.
0: Ens hem acabat decantant per la cara mateix és Nederman, la banda de moda del país. Amb una cançó preciosa, la proposta del Via Lliure és la cançó Enganyar-te, de la Ludwig van.

0: És una cançó dura, complicada, sobre una, bueno, sobre una persona que enganya una altra, a la seva parella. I com sent el dolor quan torna cap a casa de... Buah, tinc la sensació que tothom em mira, saps? Perquè saben el que està passant aquí. És una cançó preciosa. Que crec que et quedaria molt bé, és veritat. Però clar, les tres són molt bones, eh? Molt bones, eh?
1: Doncs, bueno, el públic és sobirà.
0: Sempre, el públic és sobirà. Escolta, doncs llavors, proposta 1, Pau Riba, la cançó Se tenen colors. Proposta 2, Bonnie Tyler, tota l'Eclipse of the Heart. O proposta 3, la Ludwig van Enganyar-te. Si voteu ara a través de Twitter, a través de l'Instagram, doncs decidireu quina és la cançó que farà la Nederman la setmana que ve. Judit, escolta,
1: perfecte.
0: Assajar la barca xica i
1: exacte.
0: Quan sapiguem el què, t'ho diem, d'acord?
1: Perfecte.
0: Una abraçada fortíssima.
1: Una abraçada.
0: Bon dissabte, adéu-siau.
1: Adéu, adéu.
2: Havia estat tan difícil enganyar-te.
3: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
9: Més de l'acceleració a Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
3: RAC 1. A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 9 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Abans de seguir, farem ara una connexió gairebé d'Amèriques amb el que ha estat un dels països que arran del Mundial s'ha fet famosos, com és Curaçao. Hem trobat un català a Curaçao. De seguida hi anirem. Però abans, només un apunt per dir-vos que, per la gent que estigueu a la zona, al Baix Camp, que hi ha, com us hem explicat, aquest incendi de vegetació que els bombers han informat a Mont-roig del Camp, s'ha demanat, i de fet diversos oients ens ho fan saber, que ha arribat un missatge a alert a la zona, demanant el confinament a la zona del Casalot i la zona pròxima a la via de tren que hi ha a l'urbanització de Miami Platja. La recomanació de les autoritats és tancar portes i finestres, no circular i, en cas d'urgència, trucar al 112. Per tant, confinament en aquesta zona, a la zona del Casalot de Mont-roig del Camp i també a la zona de pròxima a la urbanització Miami Platja, la pròxima al tren a Mont-roig del Camp. 1:22. Més coses. La Filmoteca de Catalunya és un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques de tots els estils i procedències dins el cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda o el període sonor de Fritz Lang. Restrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics. Viviu un estiu de cinema amb la Filmoteca. La informació a filmoteca.cat. 1:23.

0: Aquests dies que s'està parlant tantíssim del Mundial de Futbol, del Mundial de Futbol dels Estats Units que s'està disputant des de fa setmanes, sabeu que hi ha hagut diverses seleccions o diversos equips que han sorprès per la seva presència, i entre els que més, segurament, el del país més petit de la història de la competició, del país més petit per extensió i el país més petit per població. Ha competit, ara ja està eliminat, la selecció de Curaçao. Aquest és l'himne del país i, per tant, és el primer cop que va sonar el Mundial de Futbol. És Curaçao, una illa situada al mar del Carib, a molt pocs quilòmetres de la costa de Veneçuela, 150.000 habitants, perquè ens entenguem, l'equivalent a una ciutat mitjana del país, com Tarragona. Per tant, una selecció mundialista amb aquests 150.000 habitants. El país que el que ha viscut és una autèntica revolució per aquesta classificació per primer cop en un Mundial, que és una fita absolutament extraordinària. El programa, en el seu dia, ens van fer la pregunta de si devia haver-hi algú que ens escoltés des de Curaçao, si hi havia algun català en aquesta illa caribenya. I em sembla que la resposta és que sí. Hola, Pol Bosch, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Pol. Escolta'm, tu vius a Curaçao?
1: Sí, és correcte, vic a Curaçao.
0: Ets català, vius a Curaçao des de fa quan?
1: Soc català, soc d'Igualada i visc a Curaçao des de... Vaig venir el primer cop el 2010. Després vaig marxar i després vaig tornar el 2012 i des del 2012 ja m'hi he quedat.
0: O sigui, ininterrompudament des del 2012, això són 14 anys.
1: Correcte. Bueno, sí.
0: T'anava a preguntar...
1: Sí, ininterrompudament.
0: T'anava a preguntar si vas donar suport a alguna selecció en aquest Mundial.
1: Home, Curaçao, sí.
0: Curaçao,
1: clar.
0: No? No, perquè m'han dit que va ser una autèntica revolució, això de Curaçao, que va haver-hi una explosió al país.
1: Sí, ha sigut... Clar, és molt fort, no? Perquè això és un país... tan petit, el que estaves dient ara, no? Són 150.000 habitants a banda dels turistes, però clar, és molt fort, sobretot quan en la fase classificatòria, això va ser el més fort quan van guanyar l'últim partit contra Jamaica i que es van classificar, el país es va explotar llavors. I llavors ha sigut tota una carrera, com se'n diu això, un redoble de tambors fins que ha arribat al Mundial, no? Perquè, bueno, perquè precisament per això ho han batejat com la Ola Blau, que vol dir l'onada blava,
0: sí.
1: I tot ha sigut al voltant d'això, des de vendre cotxes, vendre banderes als supermercats, tot era el suport a Curaçao del Mundial.
0: Hi ha una pila de gent, bueno, ara et preguntaré per el moment mundialista, perquè Curaçao ha quedat eliminada en aquesta fase de la competició, però va aconseguir puntuar en la fase de grups, que tenia com a rivals Alemanya, Costa d'Ivori, que són dues seleccions poderosíssimes, i l'Equador també va puntuar contra Equador. Per tant, en la seva primera participació no ha perdut tots els partits, sinó que ha arribat a puntuar.
1: I és més, i van crear un caos total quan el minut, no sé quin minut era, que van empatar contra Alemanya i van, bueno, durant un període de temps anaven 1-1.
0: Sí, sí.
1: Era, això va ser el més orgullós que podia fer sentir tots els curaçolencs.
0: Una pregunta, quan has dit això de Ola Blau, és en l'idioma del país o...?
1: Sí, l'idioma, a Curaçao hi ha 4 idiomes oficials. El principal és el papiamento, que és una mena de crioll espanyol trencat, amb una mica de barreja d'holandès. Ells diuen que també hi ha portuguès i francès i suposo que s'ho inventen una mica, però sí, és un espanyol trencat. Després també la segona llengua oficial és el neerlandès,
0: sí.
1: L'espanyol i l'anglès. L'espanyol és el que parlen pitjor.
0: Ah, sí?
1: Perquè realment és bé. Sí, perquè és molt fàcil tenir, com se'n diu això, interferències entre idiomes.
0: Clar.
1: I el barregen molt amb el papiamento.
0: Ara preguntaré per això del papiamento, perquè m'ha agafat per sorpresa. No, és un idioma que no coneixia. Però, clar, 4 idiomes oficials, l'espanyol perquè és oficial, perquè pel que jo sé, Curaçao és una antiga colònia neerlandesa, precisament, no?
1: Sí, però havia sigut dels espanyols.
0: També?
1: Sí. Va ser dels espanyols, van ser els primers que van arribar aquí i després van ser els holandesos que se la van acabar quedant.
0: Clar, pel nom, perdona, Pol, però pel nom semblava que les arrels fossin més portugueses, eh?
1: Totalment, sí. Curaçao és quan explico... Tu vius a on, a Curaçao? Ah, sí, que és a Brasil. No,
0: clar,
1: no,
0: clar.
1: No té res a veure amb Brasil.
0: Clar, clar. Bueno, de fet, ha estat una mica la pregunta del Mundial on nassos és Curaçao? Quan la gent va veure que hi havia una selecció que es deia Curaçao, van dir, per sí. Això què nassos és? I de cop va començar a descobrir-se que era un país que de fet era una illa al Carib, i no, crec que està vinculada encara, no?, amb els Països sí. Baixos.
1: Sí, sí, sí, és... encara depenem del... És un regne d'Holanda. Uh-huh. Per tant, es va fer famós fa una setmana quan els... quan van empatar contra Ecuador, que el rei i la reina holandesa van anar al vestidor de l'equip de Curaçao sí. a celebrar-ho i tal. Sí, que formen part, diguéssim, el paraigua de la corona holandesa. Tot i que no tenim la mateixa moneda, perquè no anem amb euros.
0: Amb què aneu?
1: I tenim dues monedes, el florí caribeny, ara, que és un florí que és compartit... Curaçao, Sant Martín, Saba i llavors el dòlar.
0: Escolta, ara t'hauré de preguntar què nassos hi fas a Curaçao, un noi d'Igualada, com va acabar a Curaçao, perquè sospito, no sé si n'hi ha gaires, que no deu haver-hi una colònia catalana gaire extensa a Curaçao, no?
1: Doncs no, amb aquests 15 anys no n'he vist gaires de catalans.
0: Gaires jo vaig arribar... o cap?
1: Mira, n'he vist un parell i un el vaig portar jo.
0: A veure, sí,
1: però en fi, jo vaig venir fa 15 anys com a instructor de submarinisme.
0: Com a instructor de submarinisme?
1: Sí, jo un dia vaig canviar de carrera i em vaig fer instructor de submarinisme.
0: Quina carrera tenies, Pol?
1: Jo havia fet traducció i interpretació a Barcelona. I era traductor i vivia en una illa, en una altra illa, i vaig decidir que... vaig adonar-me que el mar i la vida a les illes m'agradava molt. I em vaig pensar que amb el fet de parlar algunes llengües i si feia la carrera o el curs d'instructor em podria sobreviure.
0: Quantes llengües parles? És a dir, traducció de què?
1: Anglès, francès.
0: Anglès i francès.
1: A la Pompeu. Uh-huh. Llavors, evidentment, aquí ara... havia estudiat una mica d'àrab i una mica d'holandès allà a Barcelona. Però això és allò que t'agraden les llengües, no? I al venir aquí, doncs pues, sí, l'holandès, el... li foto unes bones patades al cul.
0: I el papi...
1: però l'entenc.
0: I el papiament, tu aquest, el parles també o no?
1: Me'n surto bastant. És relativament senzill, és com bàsic.
0: I seria el que més parlen la gent de Curaçao, el papiament, tu?
1: Els locals, tots.
0: Val.
1: Sí, clar, Curaçao hi ha una barreja entre molts... clar, evidentment, els locals, i després hi ha molta gent d'Holanda que s'ha uh-huh. traslladat cap aquí al... Curaçao és una mica el pati de darrere dels holandesos. Mm-hmm. I llavors venen aquí...
0: a jubilar-se, o què? Una mica com...
1: A jubilar-se i a viure, també, quan yeah. estan cansats de que plou tant a Holanda i tot plegat. Per tant, hi ha molta gent... I els holandesos, en general, intenten aprendre el papiamento.
0: Estem parlant amb el Pol Bosch, aquest català d'Igualada, que viu a Curaçao des de fa gairebé una dècada i mitja, aquest petit país que s'ha fet famós al Mundial per ser el més petit de la història d'haver participat en un Mundial de futbol. I ens deia, jo sóc traductor de formació, d'anglès, de francès, ara parla papiamento, que és aquesta llengua de Curaçao, però vaig trobar que em tibava molt al mar. I ara ets instructor, entenc que tens empresa pròpia?
1: Sí, de submarinisme. Quan vaig començar a treballar aquí a Curaçao, vaig estar un any, vaig conèixer una noia, vam estar a una altra illa, a Honduras, i al tornar aquí vaig començar a treballar en una empresa que es diu Ocean Encounters, i a partir del 2018 jo i un company de feina vam poder comprar-li a l'ex propietari. Uh-huh. I ara és nostra. I sí, la portem nosaltres des del 2018.
0: Clar, perquè ens hem d'imaginar, discúlpame, que Curaçao, pel que he vist alguna imatge, és una illa bastant paradisíaca, no? Platges precioses, i m'imagino que el submarinisme deu ser la punyeta allà.
1: Sí, sí, sí, l'has clavat. És una illa bastant paradisíaca, és això, no? Les platges aquestes d'aigua superblava, arena molt blanca, i es combina també la part, diguéssim, de sobre el mar, que és la ciutat, té bastant d'encant. És com si fos Holanda amb palmeres, una mica.
0: Uh-huh.
1: I bon temps, perquè és molt europea.
0: Clar. I què hi ha a sota? Ara pregunto per això d'europea, eh? Però què hi ha sota l'aigua, Pol? Què hi trobes? Perquè, clar, jo m'imagino el Carib i penso, bueno, deu estar ple de feres, de taurons, de tot, deu haver-hi allà.
1: No, precisament taurons no en tenim gaires.
0: No, eh?
1: Però sí, és una illa... i té un sistema com se'n diu això, reefs, esculls de corall,
0: sí,
1: de corall, no?
0: Exacte, sí.
1: I malgrat que hi ha un declivi molt fort en els coralls de tot el Carib i de tot el món, tenim la sort que Curaçao encara està bastant bé. I tenim, doncs això, coralls, des de coralls tous, coralls durs, moltes esponges, molt de peix. Fica sota l'aigua, visibilitat enorme, gairebé, o sigui, per qui siguin el submarinisme, els submarinistes tenim una visibilitat mitjana de 25 a 30 metres cada dia, que és molt.
0: Sí.
1: I molta varietat de peix mitjà i molt petit, perfecte per fotografia de petites criatures, macro i tot això.
0: Quin és el teu peix preferit, Pol? El més espectacular? El dia que en veus un, dius, hòstia, avui he fet el dia ja.
1: Home, sempre està bé veure això, tortugues rajades. Això és el que la gent li agrada més, els cavallets de mar. N'hi ha uns que es diuen, en anglès se'n diuen frogfish, que són com una mena de peix, no sé si se'n diuen granota. Penso que en castellà se'n diuen sapo. Són peix que es camufla molt bé. I després hi ha unes varietats d'uns animals que es diuen nudibranquis, que són una mena de llimacs de mar. Mm-hmm. Que són molt tenen molts de color i són petitets, també són molt difícils de trobar i això també és un bingo, això. Mm-hmm.
0: Escolta, Pol, tu t'hi quedaràs a Curaçao o què? Ara que portes 15 anys? Perquè deus tenir 40 i escaig, no? D'anys?
1: Sí, 40, 45, 45 en tinc. Mm-hmm. En principi, sí, la meva vida se'm fa difícil pensar en tornar a viure a Catalunya.
0: Saps que a vegades es diu que les illes cansen, una mica esgoten, i jo no sé si és el cas de Curaçao. És a dir, la vida pot ser dura allà o no?
1: Quan estàs vivint fora, és un dels peatges més durs és quan passa algú als teus amics i familiars i no hi pot ser. Uh-huh. I llavors això és el més dur. Les illes, doncs sí, cansen. Per sort, jo viatjo bastant, surto bastant de la roca.
0: La roca, et dieu, de l'illa?
1: En anglès es fa servir aquesta de...
0: Perquè per sortir, perdona, Pol, per sortir de Curaçao, clar, no deu haver-hi aeroport propi, per tant, deus haver d'anar...
1: Sí.
0: Ah, sí, té aeroport propi.
1: Tenim un aeroport internacional i, de fet, hi ha molts vols des de...
0: Ah, carai.
1: Des dels Estats Units, principalment Miami, que és el punt d'entrada, però al ser colònia holandesa també tenim tres o quatre companyies que volen vols diaris des d'Amsterdam.
0: I el contacte aquest amb Catalunya que deies, a vegades et pesa, no està a prop del teu germà o dels teus germans, té amics, evidentment tots els seus amics, la teva família, el contacte amb Catalunya el mantens? Això de que escoltis la ràdio des de Curaçao?
1: Sí, la ràdio és una manera. Tinc hàbits de llevar-me molt d'hora i m'enganxo al dematí per escoltar això, posar-me les notícies o escoltar-vos a vosaltres els caps de setmana. I és una manera d'estar, saber una mica què els hi passa amb la família i els amics i quin és el moment social que es viu a casa, tot i que no sigui casa meva. Encara es diu a casa, encara em dic a casa.
0: Home, clar.
1: A banda d'això, voler vinc un cop per any a visitar amics i família.
0: No, i anava a dir que també és una manera, sentint la ràdio, de sentir el català, perquè m'imagino que allà no el deus fer servir mai.
1: No, aquí no el faig servir mai.
0: I la gent de Curaçao...
1: És la manera d'això.
0: Sí, i anava a dir, la gent de Curaçao saben d'on ets o no? Entenen què vol dir ser de Catalunya o Igualada o et pregunten
1: sí,
0: per Barcelona?
1: Sí. De fet, tots els meus amics tenen claríssim que quan em pregunten, ostres, no, el Pol és de Catalunya, no és d'Espanya.
0: Ah, sí?
1: És de Catalunya.
0: Això diuen, eh?
1: Sí. Sí, quan tens una estona i els hi pots explicar, mira, és que som una mica com una nació, tenim la nostra pròpia llengua, tenim les nostres pròpies institucions i tot. Mm. Ara llavors, com molt bé, no? Els holandesos a vegades els hi costa, però els altres ho entenen.
0: Mm-hmm. Bueno, hi ha una connexió Catalunya-Curaçao, que és Patrick Kluivert, que va ser un dels grans davanters de la història del Barça, relativament recent, i que va ser el seleccionador de Curaçao. Hi havies arribat a coincidir? El coneixies o no?
1: No, personalment. Me recordo que va venir un cop per aquí a Curaçao, sí, de tant en tant venen jugadors així, i el Kluivert va estar-hi, però allò el vaig veure de lluny, no, ni tan sols li vaig poder parlar de... Ei, jo soc de persona, no.
0: Et volia preguntar una darrera cosa. Mirant el mapa hi haurà gent que s'haurà sorprès, però Curaçao està a tocar de Veneçuela, o sigui, davant de la costa, a uns quants quilòmetres, 60 quilòmetres, em sembla. Vau arribar-ho a notar, vosaltres, o no?
1: Jo, personalment, no. Jo el que vaig notar, jo estava, anava, mira, estàvem fent una cervesa amb uns amics a fora i jo no vaig notar res. I llavors, de cop i volta, vaig començar a rebre missatges de gent dels Estats Units, de gent que feia molt de temps que no hi parlava i, ei, esteu bé? Acaba d'haver un terratrèmol i espero que estigueu bé i tal. Perquè, clar, sí, la connexió, tothom associa Curaçao amb Veneçuela, tot i que no som part de Veneçuela. Però després, l'endemà, parlant amb la gent de la feina, hi va haver un parell de persones que van dir que havien sentit una mica de tremolor, però no hi va haver res, no hi va haver danys aquí.
0: I tu, des de la connexió que puguis tenir amb Veneçuela, no sé si has anat o no, o tens connexió a través de la gent que viu a Curaçao, precisament, algú del teu entorn s'ha vist afectat o no?
1: Sí, nosaltres al centre de submarinisme tenim una noia que és de Veneçuela. Ha perdut un parell d'amics que
0: Ah, sí, eh?
1: no els han acabat de trobar.
0: Que
1: Sí,
0: no els han
1: no els han
0: trobat.
1: acabat de trobar. Però allò, familiars ben directes, tothom més o menys està bé. I això és un, clar, des de fa, ara no sé quants dies fa,
0: Sí, més
1: és
0: d'una
1: cada
0: setmana
1: dia.
0: ja.
1: Bueno,
0: Sí.
1: com estàs? Alguna novetat? No, clar, és un desastre.
0: Total.
1: És un drama.
0: Aquí, precisament, estava pensant, Curaçao també està en aquesta zona de la... Bueno, que poden produir-se moviments de terres, perquè està a prop de Veneçuela, que és una zona sísmica important, tota aquesta zona, de fet. Aquí els fenòmens meteorològics o naturals són extrems, també es poden produir? Hi ha alguna cosa que la gent li faci por?
1: No, en realitat no. En realitat, Curaçao està al sud del Carib i estem per sota, no sé com ho diríem això, estem per sota del cinturó dels huracans. Els huracans es formen a la costa, normalment a l'Atlàntic, i es van formant com a tempestes, passen a ser tempestes tropicals, i a la que agafen una mica de força, llavors giren cap al nord. Per tant, nosaltres sí que hi poden haver huracans, però normalment ens enganxen en estadis precoços, o sigui, quan encara són petites tormentes o tormentes tropicals.
0: N'has
1: I és
0: viscut
1: una cosa...
0: algun, tu?
1: He viscut algun, hi va haver l'huracà Ian fa 3 o 4 anys, que va ser bastant fort a Florida, però no, huracà a Curaçao jo no n'he viscut cap. Penso que l'últim va ser a principis del 2000, va ser l'huracà Omar. Això passen, n'hi poden haver, però en general sempre ens esquiven una mica. I això és el que manté relacionat amb els turistes i els fons marins bastant intactes, perquè no hi ha massa... No es creen danys per huracans, ni el fons marí es manté intacte. És el que mola. La gent ve a Curaçao perquè precisament per això, perquè estem a recer dels huracans, també. És una zona segura.
0: Aquesta és la història del Pol Bosch, un català d'Igualada que fa gairebé 15 anys que viu a Curaçao, que va aixecar el dit un dia que per la ràdio dèiem, t'imagines que hi hagués algun català a Curaçao, i va dir, ep, i ens va enviar un missatge i em va dir, jo hi visc i us escolto. I hem volgut parlar amb ell per veure com s'ha viscut també aquesta, en fi, aquesta alegria del Mundial, si s'ha notat el terratrèmol de Veneçuela, però sobretot perquè ens expliqui com és la vida en un país que fins fa poc la majoria no sabíem ni que existia i que ha estat públic i notori, sobretot a través del Mundial de Futbol. Pol, una abraçada fortíssima des de la distància.
1: Una abraçada molt forta.
0: Adéu-siau.
1: Moltes gràcies, adéu.
2: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
4: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
5: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
4: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
6: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona. Més de l'acceleració a Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
7: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Busques un vehicle híbrid?
11: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
10: Més eficient, és menys consum.
11: Més potent és més cavalls.
10: Tot a Romauto.
11: Barcelona.
10: Molins de Rei.
11: Mataró.
10: Blanes.
11: I Santa Coloma de Farners.
10: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
11: RomautoNissan.com.
10: Romauto.
12: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: Tres quarts de dues del migdia.
3: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
0: M'he d'entrar la Carmencita per la porta. Hola, Mireia Carbó.
13: Bon dia.
0: Carmencita! Es
13: pot entrar? Ja està aquí! Oli!
0: Ai, ai, ai.
14: Ai, Déu meu.
0: Com era allò de la Vicenteta?
15: Que hi ha algú?
0: Que hi ha algú? Que es pot passar? Margarit!
15: Hola, Margarit! Com estàs?
0: T'he portat un flaonet.
13: Ah, que bo!
14: Un flaonet.
0: Bé, hola, Blai Morell, eh?
14: Hola, hola.
0: Altrament dit, Carmencita. Ja sabeu que la Mireia Carbó... T'he saludat, o no, Mireia?
13: Sí.
0: La Mireia Carbó és la màxima responsable de l'escola de cuina que porta el seu nom al barri de Gràcia de Barcelona, que està a punt de xapar ja per les vacances.
13: Sí, jo sí.
14: Què et queda?
13: Res. Queden dues setmanes.
0: Doncs ja està. I sí. Ja podeu anar reservant de cara al
13: setembre,
0: perquè si no us quedareu sense cursos i no val la pena. MireiaCarbó.com. Hi ha al setembre una pila de coses, eh? Cuina grega. Per tota aquella gent que vagi a les illes gregues, que això passarà.
13: Sí.
0: Una cosa fantàstica. La gent va a les illes gregues, veu tot aquell bé de Déu. Llavors, quan torna aquí, es fa el grec.
13: Sí, senyor.
0: I diu, ara faré tot el que he menjat. Doncs,
13: bueno, això passa moltes coses, eh? Hi ha gent que es pren una copa de vi i es fa el sommelier. Això és...
0: Doncs hi ha cursos de cuina grega, de sushi, de cuina fàcil i saludable, de canelons.
13: Els altres canelons. No són els tradicionals, sinó els de lluç amb gambes, de coses així, saps?
0: Receptes en 20 minuts.
13: Sí.
0: Cuina basca. Bueno,
13: sí.
0: En fi, de tot.
13: Pastisseria... Va, teniu
0: de tot. A tope. Bueno, i tenim també el lot de Carmencita. Que serà, ja sabeu que és aquest pack amb tot tipus de productes de Carmencita, concentrats d'espècies, els molinets de pebre, de ras el hanut, d'orenga, de colorant, de canyella, de cúrcuma, el llorer, la sal, el pimentó, la camamilla, poliome... Bueno, tot aquest lot increïble
13: sí.
0: de Carmencita que el podeu guanyar si ens feu propostes.
13: De què?
0: De què? De què va avui el tema, Blai?
14: Receptes per un bon vermut.
0: Ara.
13: M'agrada.
0: Què... Mira. Prendríeu amb el vermut.
13: Sí.
0: I just abans d'anar a dinar, quin és el sistema infal·lible del vostre vermut? I a veure podeu, de poder ho podeu dir, però allò, patates i olives i escopinyes, home, ja ho sabem.
13: Que estan molt bones,
0: però que està bé.
14: Alguna cosa...
0: Però alguna cosa més...
13: Més
14: treballadeta. Exacte, de l'elaboració.
0: Sí. Feu les recomanacions i podeu guanyar el lot de Carmencita a través de Twitter. Sí que és veritat que si ho has d'elaborar gaire, llavors penses, ja, doncs ja faig el dinar. Però té la
13: tota
0: seva gràcia.
13: Tota la raó. Ah. Això es diu a casa meva.
0: Que total.
13: A veure, què fa tothom? Obres el calaix, no? On tens les llaunetes i dius, pues mira, escopinyes, el que sigui.
0: Això també parla de tenir un bon rebost.
13: Sí.
0: Que aquest és un altre tema, que no...
13: Sí.
0: Hem atacat alguna vegada, però...
13: Però poc.
0: Que no.
13: Sí. Al setembre ho farem. Què hem de tenir quan obrim el calaix i que hem de... O l'armari, o sí, què hem de tenir tenir a la nevera. Però, al final, un vermutet és això, per mi. Obrir el calaix i que sigui una coseta així ràpida, pim-pam.
0: O sigui, ara a banda de les receptes que ara farem, eh? Però què et faria il·lusió? O sigui, Blai, si tu te'n vas, per exemple, en un local, una terrasseta, què et fa il·lusió? Et posen alguna cosa abans de dinar, el que dius, hòstia, ara m'han arreglat el
14: migdia. Unes braves. Unes
0: braves, no?
13: Sí, ho sabia. A mi també.
0: Ho sabia.
13: Unes braves, unes gildes ben fetes.
0: Gildes, no?
14: Unes gildes.
13: Que bones.
14: Sí. Unes croquetetes.
0: Croquetes ja és un nivell 2, ja és una mica, no?
14: Sí, sí, ja treballem una mica més.
13: Una truita d'aquelles, també.
0: Però això no és un bar...
13: Bueno, sí, jo... Bueno, clar, és que aquí cadascú... Clar, després no dines, és que és el que passa, és el que passa, és el que passa.
0: Bueno, feu-nos recomanacions de receptes per fer el vermut ara mateix i podeu guanyar el lot de Carmencita. De moment, la proposta de la Mireia és...
13: Ai, jo us he portat un paté o un pinxo de sardinetes i anxoves.
0: Oh.
13: He triat dues opcions que pugueu tenir preparades, perquè per mi, si no, ja no té gràcia, saps? Allò que tu diguis, mira, demà ve no sé qui a fer el vermutet i després dinem, doncs ho presento en aquest punt, no? I que ho pugueu tenir fet. Atenció a la tonteria, però que està boníssim. Ho heu de fer. Dues llaunetes de sardinetes, de sardineta, de la petitona, Xavi, no aquelles que són de pam, perquè...
0: Però tu dius ja cuinar amb la llauneta, eh?
13: Amb la llauneta. Sí.
0: Res més fàcil.
13: I dues llaunetes d'anxoves.
14: Amb oli...
13: No, m'és igual, amb la que vulguis.
14: Sí,
13: sí, sí, sí, sí, perquè hi ha moltes que són amb oli de girassol i és molt digne perquè tampoc no passa res. Sí.
14: Val.
13: Llavors, dues llaunetes de sardineta i dues... De la petita, repeteixo, i dues llaunetes d'anxoves. De fet, una podria ser de millor qualitat que l'altra, per exemple.
0: Vale.
13: Perquè una es veurà i l'altra no es veurà.
0: Uh-huh.
13: 200 grams de formatge crema, un quart o mitja ceba tendra, petitona, val? 3 culleradetes de suc de llimona, si en teniu, sal i pebre negre
0: Carmencita.
13: Molt bé. Si no, ja sabeu que no surten bé. Ara, agafes les sardinetes, obres les dues llaunetes, les escorres i amb un ganivet ho piqueu. No vull l'oli. Així que quedi com una mena de pasteta. Val? Piques la ceba tendra molt menuda. I piques una de les llaunes d'anxoves, per això us he dit que pot haver una més bona i una més dolenta, la xunguilla, doncs la piqueu molt petiteta. Podeu guardar-ne l'oli de l'anxova, d'una, val? D'aquesta que heu picat. Llavors, dins d'un bol, barreges el formatge amb l'oli de la llauneta de les anxoves. Incorpores la sardineta picada, les anxoves picades, la ceba tendra picada, la miqueta del suc de llimona, un pessic de sal i un altre de pebre. No us talleu amb la sal i amb el pebre, que li donen salero, val? Remenes i això t'ho guardes a la nevera. Ja ho has fet. Se'm va la boca aigua. Ja està. Ara, quan arribi que hagi d'arribar, pots tallar o pots posar rotllo paté dins d'un bol i que unes torradetes al voltant i que s'ho posin ells, o pots fer com un pinxo basc, tallar la barreta, així com, saps? Així una miqueta al
0: biaix.
13: Exacte, fas la muntanyeta i al damunt li poses l'anxova de la llauneta bona, que és la que es veurà.
14: Bravo!
13: Gràcies!
14: Bravo.
0: A veure, missatgets de la gent.
13: Què diuen?
0: Avui Twitter va fer una mica el ruc, però bueno. L'Eugeni, jo faig músculs en escabets que diuen que estan boníssims.
13: Oh!
0: Ja és curro, eh? El Frederic, en saladilla russa.
13: Però m'agrada.
0: Sí,
13: m'agrada perquè fer-te tu els músculs en escabets és bien, eh? I ho tens fet a la nevera i ho treus. En saladilla russa, clar que sí.
0: Fantàstica. Calamars a la romana.
13: Sí.
0: Bé.
13: Això ja és currat, eh?
0: Escopinyes amb olives i salsa especial
13: d'una
0: marca.
13: Sí.
0: El Quim, uns músculs oberts amb picada de ceba, pebrot, tomàquet, oli, vinagre, sal i pebre.
13: Bo!
14: Bé.
0: Xips amb salsa, també.
13: Sí.
0: Estupenda. Un bon ceviche. Home, això ja és un altre nivell, eh? Sí. Andrés, una mica de ceviche, ja...
13: Sí,
0: un xocos.
13: Sí, també, clar.
0: Bé. La Montse, formatge al forn, xafadet com un snack, superfàcil. Ah, perquè quedi així cruixantet.
13: Ah, també bo, també. Sí, senyor.
0: Unes torrades de pa de barra, untades amb all i tomàquet, trosset d'anguila fumada per sobre...
13: Home!
0: I per acabar un raig d'oli verge d'oliva.
14: Bien.
0: Sardina fumada amb tomàquet i alfàbrega, daus de formatge blau amb codony o figues, torradetes de sobrassada i mel. I ara me'n vaig a dinar.
13: Sí, senyor.
0: Tallarines a la planxa, diu la Laia.
13: Sí.
0: Patates braves, xampinyons, tallarines... Molta gent apunta.
13: Jo hi ha coses, per això haig de dir que no faig a casa, eh? Com, per exemple, patates braves jo no me les faig a casa. Jo les demano per ahir.
0: Fa mandreta,
13: llavors...
0: Això, la Roser, mira, te'n llegeixo un més, eh? Un mar i muntanya sense feina.
13: A veure.
0: Bon títol, mar i muntanya sense feina. Un trosset de foie amb una anxova a sobre, regadeta amb oli i pebre, deliciós.
13: Hòstia, pilotes.
0: Oi?
13: Que en són de bones, sí.
0: I res? No has de fer res?
13: A veure, torna-m'ho a dir.
0: Un tros de foie,
13: una anxova
0: al damunt, oli i pebre.
13: Oh!
0: Oi?
13: Ara sé bo.
0: Oi?
14: Que bo.
13: No se m'hagués acudit.
0: Oi?
13: Hi ha coses

0: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
1: 50è aniversari de Ford Covesa.
2: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
1: Ford Transit Courier per 14.900 euros més IVA.
2: O un Ford Ranger per 28.500 euros més IVA.
1: 50è aniversari de Ford Covesa a
2: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
1: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
2: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
3: No estàs sol, no estàs sol.
4: D'acord, gràcies. Mira, i tancarem. Espera, que tinc alguns missatges més. Per cert, la recomanació del tema de les salsetes aquestes de dipejar.
3: Sí, és fantàstic.
4: Uns humus, un... Sí, bé, i aquesta cosa també, el punt aquest healthy, sí, sa, de tallar unes verduretes per fer el...
3: Sí, per sucar, dip, allà, clar.
4: Gent que ens diu musclos a la marinera, torrades de tonyina amb maionesa, ràpid i fàcil.
3: Sí.
4: Una maionesa, va, sí. Tallarines, sí. Musclos al vapor, anxova, carxofa i formatge. Oli i de casa nostra i pebre.
3: Hi ha un pinxo basc que és que et fas tu la maionesa, barreges amb ceba i piparra, barrejat amb tonyina, la maionesa i una anxova al damunt, que també està de conya.
5: La meva senyora fa un hummus de mango.
4: Hummus de mango?
3: Ah, mira.
4: Molt bé.
3: I com
5: està
3: el fa?
5: Ja està molt bo. Un hummus normal, però li posa mango.
4: Ai, mango.
5: Ja està. Boníssim.
4: Bueno, Mireia, anirem a fer el vermut junts. Ja està.
3: Apel·lim.
4: Va, moltíssimes gràcies.
3: Adeu.
4: Adeu, Blai.
6: Adeu, en cada cuina hi ha un secret. I en cada recepta, una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
7: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida. RAC 1.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent, és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
10: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
11: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com. Més de l'acceleració a Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
1: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
0: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Bon dia, són les dues. Els bombers intenten aprofitar la millora de les condicions del temps per frenar l'incendi d'Andalusia, que ha deixat ja, entre d'altres, 12 víctimes mortals confirmades.
1: Está produciéndose un incendio como este de los Gallardos, que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto. Vamos a tener una temperatura, un viento, una humedad que va a ser favorable para luchar contra el fuego. Y esto es fundamental, que aprovechemos esta ventana de oportunidad.
0: Són les paraules del ministre Félix Bolaños de fa una estona des de la zona de l'incendi a la província d'Almeria. Fins ara més de 6.600 hectàrees cremades i, de nou, una picabaralla política per la gestió de l'emergència entre el PP i el PSOE. Això mentre a Catalunya la situació ha millorat avui pel que fa als incendis, però, de nou, amb un foc que obliga a confinar alguns veïns de Mont-roig del Camp. Afecta diverses urbanitzacions, sobretot pel fum. Recalquen, però, els bombers que no hi ha perill que les flames arribin a zones habitades. De fet, acaben de assegurar i informar els bombers que l'incendi està estabilitzat.
2: Amb Nil Santmartí i Albert Ferran.
0: De seguida actualitzem la situació al sud d'Espanya, també al país, amb els ulls posats sobretot a Mont-roig del Camp, on a més de confinats ha calgut tallar fa una estona l'autovia A7, també per l'expansió del fum d'aquest incendi que, insistim, però no preocupa especialment a hores d'ara. La Generalitat fa una crida a la prudència, això sí, mentre la calorada avui afluixa. Ara bé, hi ha valors per sobre dels 35 graus i atenció que els termòmetres tornaran a enfilar-se de valent a partir de demà. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia, sí, 36 graus ja a Torroja del Priorat. El Priorat, 35, en sectors de la Noguera, de l'interior de les Terres de l'Ebre, a Organyà, a l'Alt Urgell. En general, però, les properes hores ens mourem entre els 30 i els 35 graus a l'interior del país, més a prop dels 35 en molts casos que dels 30, però ens podem acostar als 40, sobretot cap a la plana de Lleida, sense arribar-hi. Però demà sí, demà recuperem els 40 a Ponent, i atenció a principis de setmana que ve, que les temperatures es tornen a disparar.
0: Tercera onada de calor, doncs, que arribarà d'aquí a poques hores, amb els ulls posats especialment a la incidència que pot tenir pel que fa als incendis. Més enllà d'aquesta situació, en aquest 14-15, també us explicarem altres qüestions. El dia després que hagi acabat el termini per demanar l'ajuda al lloguer jove, us detallarem que més de la meitat dels que l'han demanada no la poden rebre perquè el preu dels lloguers, pel que l'han demanat, és massa alt com per entrar a la subvenció. De seguida us detallem aquesta paradoxa amb dades que ha recopilat RAC1. També pujarem al Putxet a Barcelona perquè els desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro se'ls allunya la tornada a casa. La Generalitat vol comprovar la situació subterrània de cadascun dels habitatges afectats. És per això que, com a mínim, fins divendres seguiran fora i la data tampoc està tancada, perquè caldrà acabar de fer les comprovencions. El govern recalca que l'essencial és garantir la seguretat de tots els veïns. Ull posat també a l'Orient Mitjà. Aquest matí han començat els moviments per reprendre el diàleg sobre el bloqueig de l'estret d'Hormuz, tot i les amenaces de Donald Trump, que continua dient de fer saltar pels aires l'Iran. I passarem pel Festival Cruïlla, que avui tanca portes amb una nova filacarça de concerts, entre els que destaquen els de la Ludwig Band, els Pets, Rigoberta Bandini o Tudor Cinema Club. Albert Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
0: Els esports, el destacat, sens dubte, la classificació de la selecció espanyola per les semifinals del Mundial. Aquesta propera matinada, però, Leo Messi busca mantenir viu el somni de repetir el títol.
4: A partir de les 3, Argentina-Suïssa, evidentment amb l'ex-blaugrana com a centre de totes les mirades. Abans, a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, en un duel de davanters entre Harry Kane i Haaland. Els guanyadors d'aquests partits s'enfrontaran dimecres a la segona semifinal. La primera ja està definida, serà un França-Espanya, després que el conjunt espanyol eliminés ahir Bèlgica per 2-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 88. Més enllà del futbol, Marc Márquez ha aconseguit la pole position del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. A les 3 comença l'esprint. El dia que es disputa la vuitena etapa del Tour de França, que apunta a una arribada a l'esprint, i que Paula Badosa juga una final 2 anys després. D'aquí a uns minuts arrenca la final de bàsquet contra la suïssa Valtert.
0: Tot plegat us expliquem fins a les 3 de la tarda tocades. Ara són les 2:04, comencem.
2: 14:15.
0: I ho fem desplaçant-nos cap al sud d'Espanya perquè, sens dubte, un dels destacats de les darreres setmanes, la magnitud de l'incendi que crema Andalusia, la província, en aquest cas d'Almeria, i que ja ha provocat un balanç tràgic, sobretot pel que fa a les víctimes mortals d'aquestes flames. 12 morts, a més de 23 persones que no es troben a hores d'ara, que estan desaparegudes o il·localitzables. En part, aquestes 23 que no es troben podrien ser les 12 persones mortes per les flames perquè han quedat tan calcinats els cadàvers de les víctimes, que és impossible d'identificar-los. Això mentre les flames continuen avançant, han cremat ja més de 6.500 hectàrees, sobretot als municipis de Los Gallardos i Vedar, això ho dèiem a la província d'Almeria, és el tercer incendi més greu de la història de l'estat espanyol pel que fa al nombre de víctimes mortals confirmades, i tot plegat ja ha començat a generar una certa picabaralla política alimentada, sobretot pel PP, que és de qui depèn la gestió d'aquesta emergència, perquè és que, recordem-ho, governa i, per tant, controla la Junta d'Andalusia. Tots els detalls i l'última hora en connexió, ara mateix, amb el territori. Anem amb l'emet especial de RAC1 a Turre, en aquest municipi de la província d'Almeria. Roger Perciba, bon dia.
5: Bon dia. El foc a Almeria, Los Gallardos, encara crema sense control. Ja són més de 6.500 hectàrees cremades, 1.400 persones desallotjades, 12 persones mortes, 7 oficialment desaparegudes i una vintena, com deies, de persones que encara no s'han pogut localitzar, però que persones que no es troben, pendents de, encara dels resultats de les autòpsies i de les proves que s'estan fent a un laboratori de la Guàrdia Civil a Madrid per confirmar finalment les seves identitats. Avui, com deies, també creix la polèmica política per la decisió del govern andalús de Moreno Bonilla de no alertar la població amb els famosos missatges als mòbils, els S-Alert. El vicepresident andalús Antonio Sanz aquest matí contestava ministres del govern espanyol com Òscar Puente que havien qüestionat la gestió de les emergències. Diu Sanz que hi ha ministres que parlen sense saber de què parlen, sense tenir-ne ni idea, diu.
6: Ayer vi algunos ministros claramente interviniendo sobre eso cuando lo que creo que no tienen ni idea de lo que es la aplicación del S-Alert.
5: Félix Bolaños, que també aquest matí ha visitat la zona, prefereix destacar la cooperació entre els governs espanyol i andalús. Diu que la cooperació entre els dos executius és extraordinària i evita la polèmica dels S-Alert. Prefereix dir que és una decisió que correspon als tècnics.
7: Creo que son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos y yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión ni siquiera cuestionarla. Yo creo que no es el momento ahora.
5: Bolaños informa que la Guàrdia Civil ha detingut dues persones per desobeir l'ordre de desallotjament a Los Gallardos i és optimista perquè diu que aquesta tarda es pot donar una finestra d'oportunitat per atacar el foc, un foc que ha arribat a avançar fins a 100 metres per minut en els pitjors moments, una evidència, diu Bolaños, de la incidència de l'emergència climàtica.
0: Gràcies, Roger. Aquesta és la nota positiva a aquesta hora de la tarda, a les 2:07, a les circumstàncies de la meteorologia, com s'està comportant el temps a aquesta hora, amb una temperatura no tan elevada, d'uns 30 graus, i també amb una humitat força més alta que ahir aquesta hora, el que està ajudant a lluitar contra el foc. A banda, però, de lluitar contra les flames, una altra de les tasques principals és trobar tothom que a hores d'ara està desaparegut. En aquest sentit, les autoritats també miren de ser optimistes i apunten que una part important de les persones que no se sap on són podrien ser vives. N'ha parlat aquest matí al Villebre de RAC1 l'alcalde de Vedar, Ángel Collado. Ha explicat que la Guàrdia Civil va revisar ahir casa per casa tots els habitatges afectats i que no hi va trobar pas cap víctima.
8: Gracias a que se evacuó la gente, pues no ha habido más víctimas, ¿no? También es verdad que pocos, muy pocos que se quedaron en su vivienda, pues la han salvado. Una vez que pasó la lengua de fuego, accedimos a 3 viviendas que sabíamos que estaban los vecinos dentro y los recuperamos. Estaban pues con estados de ansiedad, que es normal, ¿no? Pero afortunadamente estaban vivos.
0: Collado calcula que el foc ha arrasat més de 4.000 hectàrees només al terme municipal del seu municipi. Vedar ha descrit un panorama desolador i ha apuntat que els cossos localitzats són difícils d'identificar, però que per la zona on els han trobat gairebé segur que eren veïns d'aquest poble. Aquesta, la situació actual, ho dèiem, Andalusia aquesta tarda, amb una situació d'incendis especialment greu per la sequera dels darrers mesos, per les temperatures altes, per la humitat baixa, pel vent que bufa, tots aquests condicionants meteorològics que també preocupen i de quina manera a Catalunya, si bé aquesta jornada de dissabte està sent més tranquil·la al país. A hores d'ara, això sí, el risc d'incendi continua disparat arreu de Catalunya, tot i que els grans focs de l'última setmana els bombers ja els han pogut apamar. Aquest migdia, però, se n'han declarat alguns de nous, de menys entitat. N'hi ha un, això sí, que preocupa en certa manera, no pas per l'evolució de les flames, sinó pel que ha implicat, que és confinat de nou alguns veïns. Parlem d'un foc que s'ha declarat cap als vols del migdia a Montroig del Camp i que fa que a hores d'ara estiguin confinades diverses urbanitzacions d'aquest municipi per la gran columna de fum que se n'està desprenent de les flames. Són l'urbanització del Casalot, la Costa del Zafir, la Marina i la part més interior de Miami Platja. També hi ha tallada la línia de trens entre Catalunya i el País Valencià en aquest punt, Montroig del Camp, en concret afecta doncs els combois de la R16, de regional Nacionals i els Euromid i Intercity del corredor mediterrani. Protecció Civil també ha tallat la 7 pel mateix fum entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant. Hi ha una vintena de dotacions mobilitzades, però insistim, el més important és que a hores d'ara les flames no preocupen a nivell d'afectació personal ni als habitatges, i de fet els bombers diuen que els dos flancs pels que s'està desplaçant aquest incendi estan estabilitzats. Això després que ahir els equips d'emergències van poder donar per controlat un altre incendi que els va portar de bòlit, el de Sant Manat, que ha cremat prop de 200 hectàrees. Ara queda, doncs, aquest de Mont-roig del Camp, i també acabar de controlar el que es va declarar a Guimarà, dies enrere, que també està estabilitzat. D'aquest panorama n'ha parlat el cos aquest matí a RAC1, al Via Lliure. L'inspector dels bombers Oriol Corbella ha admès que, això sí, aquest cap de setmana la meteorologia els està donant una treva.
9: No tant de les temperatures, també, que segueixen per sobre la mitjana climàtica, sobretot a nivell d'humitat relativa. Les humitats relatives dels anteriors dies eren extremadament baixes, llavors era molt fàcil qualsevol reinici, la propagació és molt més ràpida, els focus secundaris són a més distància, i ara aquest cap de setmana doncs, tenim aquesta treva, que els incendis doncs, propaguen a menor velocitat i probablement els podem atrapar una mica més ràpid.
0: Corbella alerta, però, que els efectes de les últimes dues onades de calor d'aquestes últimes setmanes sobre la vegetació són acumulatius i que, per tant, a partir de demà i sobretot de dilluns tornarà a créixer el risc d'incendi. I haurà de créixer, però és que avui hem de remarcar que hi ha més de 200 municipis amb risc o molt alt o extrem per incendis. El Pla Alfa dels agents rurals en marca 186 en vermell, 57 en risc extrem, comarques més afectades, el Penedès, també punts del litoral com l'Alt Camp, i sobretot de la Catalunya central, Anoia, Bages, Moianès, i de Ponent, com la Noguera, el Priorat o el Pallars Jussà. A banda, hi ha restringit l'accés a 8 espais naturals de Catalunya per aquest mateix risc extrem d'incendi. Parlem de Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, el Momell Marmalà i el Montsant. Situació, doncs, complicada pel que fa als incendis i que és, evidentment, també conseqüència de com s'ha comportat el temps les últimes setmanes. Risc d'incendis disparats per aquesta calor extrema, que això sí, ens dona una treva d'unes hores. Aquest dissabte és, però, una treva petita, de temperatures més baixes o, més ben dit, almenys avui, menys disparades.
2: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Oficialment ahir va acabar la segona onada de calor d'aquest estiu, que ens ha deixat valors de rècord. Avui ens espera una tarda calorosa, però més matisada, aquesta calor, però el cert és que tornarem a tenir xifres amb valors desbocats properament, com ja els hem tingut.
3: Sí, no temperatures de més de 40 graus, però parlem de temperatures de 3 a 6 graus més altes de les que tocarien. Ara mateix arribem als 36 graus a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, passant dels 35 també en àrees del Priorat, altres sectors del Bages, alguna àrea de l'Anoia, també de la Plana de Lleida. És cap a les comarques de l'oest de Catalunya, sobretot Plana de Lleida, Priorat, interior de l'Ebre, on les properes hores podrem passar als 35 graus amb més facilitat i acostar-nos, però no arribar-hi als 40. En general, a la resta de comarques interiors, 32, 34, 35 graus, a la costa no es disparen tant, però la xafogó, doncs, molt marcada, molta humitat. Tarda amb alguns rosats i algunes tempestes entre el Ripollès, la Garrotxa, Osona, les zones més interiors de la selva, i puntualment, com va passar ahir, alguna tempesta pot ser una mica forta i acompanyada de calamarsa, no una pedregada com la que vam tenir ahir a Puigcerdà i zones del voltant.
0: I una dada important del que deies, que estem parlant d'una treva, però en realitat els valors que tenim de treva avui són de calor per sobre del que tocaria. El que passa és que tornarem a tenir valors encara molt més disparats del que hauria de ser habitual. Tercera onada de calor, se'n tornem-hi i ben aviat.
3: Sí, diguéssim que no superem els llindars perquè es consideri una onada de calor, però continuem amb temperatures per sobre del que tocaria. Demà s'enfilaran una mica més a l'interior del país i demà sí que ja podrem recuperar els 40 graus en zones, sobretot, de la Plana de Lleida. Seran dies posteriors, però que notarem de manera més clara aquest augment de les temperatures, i de cada dimecres parlem de temperatures 10-11 graus per sobre del que tocaria dimecres, que justament 15 de juliol comença la canícula. Deixa clar ara, per això, una cosa. A la costa, malgrat que les nits poden ser de molt mal dormir, de fet s'ha activat un avís al Baix Ebre i al Montsià per la propera nit per calor nocturna, a la costa, en aquesta tercera onada de calor de l'estiu, sembla que no tindrem temperatures tan desbocades com dies enrere. Per tant, Barcelona i les zones més poblades del país podem fer arribar als 35 graus, però no als 40-41 com vam tenir aquests dies passats.
0: Gràcies, Abel.
3: De res.
10: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a Instituts Odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: I I aquesta calor de la que hem de seguir a la White continua sumant altres afectacions, també víctimes mortals. A Ponent, la policia investiga la mort d'un temporer de 64 anys per un cop de calor mentre treballava. Va passar ahir en una finca agrícola de Serós, al Segrià, i arran d'aquest cas, la UGT ha exigit al govern que intensifiqui les inspeccions de treball en plena onada de calor. A més, els comuns demanaran la compareixença al Parlament dels consellers d'Agricultura i d'Empresa i Treball. De fet, durant els dies que ha durat la segona onada de calor a Catalunya, i compte que tenim la tercera a tocar, hi ha hagut un mínim de 70 morts atribuïbles a aquesta calor, segons les dades que publica l'Institut de Salut Carlos III. És més, en només una setmana hi ha hagut gairebé 600 urgències relacionades amb les temperatures que estan fora de mar a Bernat González.
11: Sí, d'aquestes 230 persones afectades, més de la meitat, el 58%, han necessitat que s'activés una ambulància per portar-los a un hospital. Les altres 97 persones han pogut resoldre la situació trucant al 061 de consulta telefònica. A més, com dèiem, de les gairebé 600 urgències mèdiques relacionades amb les altes temperatures, 400 eren per cops de calor i 150 per deshidratacions, tal com va explicar el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, aquesta setmana al diari Ara. Els cops de calor passen, sobretot, a la franja d'edat d'entre 15 i 45 anys. En canvi, les deshidratacions passen sobretot a la franja d'edat de més de 80 anys i a nens petits. Tot això, com dèiem, només des de diumenge passat, 5 de juliol, quan va començar aquesta segona onada de calor de l'estiu. I si fem un cop d'ull a les morts atribuïbles a la calor, les xifres també es disparen. 126 a Catalunya en el que portem de mes, segons l'Institut de Salut Carles III. És una xifra extraordinària, només superada pel rècord de 191 víctimes registrades ara fa un any durant aquest mateix període.
0: Més víctimes mortals per la calor i també altres elements que preocupen amb aquestes temperatures, els ofegaments al litoral. Una darrera víctima, l'hem conegut les últimes hores, la desena d'aquesta temporada de bany, en aquest cas a Cambrils, al Baix Camp. Un home de 47 anys va morir ahir a la nit mentre nedava a una hora en què ja no hi havia servei de socorrisme. Són les 2:17, més qüestions, us hem avançat en portada. Novetats també sobre les dades sobre l'ajuda al lloguer jove impulsada per la Generalitat. Ahir va acabar el termini per demanar aquest ajut i el que us hem pogut explicar ja des d'aquest dissabte a primera hora a RAC1 és que la majoria de persones de fins a 35 anys que han demanat aquest ajut no el podran rebre per una paradoxa força sorprenent. I és que la majoria de lloguers de Barcelona són massa cars per poder entrar a la subvenció. Així, de les resolucions de 2025, més de la meitat es van rebutjar per aquest motiu, perquè el lloguer era massa car, tot i que l'ajut és precisament per ajudar a qui no pot pagar aquests lloguers massa cars. Fora de l'àrea de la capital, a la resta de Catalunya, això només li va passar a una persona de cada 10 que va demanar les ajudes, Josep Moragas.
12: Després d'analitzar les 29.000 resolucions que va emetre la Generalitat de Catalunya, de totes les denegacions per lloguer massa alt, gairebé 2/3 es concentren a Barcelona. És l'únic motiu de rebuig clarament marcat per territori. El cas és que el límit per l'ajuda és de 450 euros per una habitació i de 1.000 euros per un lloguer complet. El problema és que els contractes per habitació són una minoria i les persones que comparteixen pis i es reparteixen el cost, que són la majoria, estan subjectes al preu total del lloguer, que sempre és per sobre d'aquests 1.000 euros. Des del Sindicat de Llogateres critiquen que la subvenció no s'adequa a la realitat i que la mesura no ajuda a que els lloguers baixin de preu. Ho ha dit a RAC1 la portaveu del sindicat, Carme Arcarazo.
13: És una mesura que no resol el problema. Aquest és el gran tema, no? Qui realment paga lloguers massa alt no es veu beneficiat i alhora no estàs fent la mesura que tocaria des d'un punt de vista de crisi de l'habitatge, però també des d'un punt de vista redistributiu, que és abaixar els lloguers. No començar a volcar diners a subvencionar lloguers alts.
12: Aquest any el govern destinarà 29 milions d'euros a aquesta ajuda. Són 16 milions més dels que es van destinar l'any passat.
0: Més qüestions. Els veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro no tornaran a casa fins que la Generalitat hagi comprovat la situació subterrània de cadascun dels habitatges, dels blocs de pisos. És el que ha explicat a RAC1 el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez. Diu que la previsió és que aquests treballs s'allarguin fins divendres de la setmana vinent i serà llavors quan l'executiu decidirà si és segur, ja, en aquell moment, que tot el veïnat torni a casa o no. Ramírez n'ha parlat al Via Lliure.
14: No hi ha prou con haver estabilitzat el moviment del terreny. El terreny sempre és un element complex i que requereix molt cuidado, i es va decidir que era convenient, abans de donar les plenes garanties de retorn, verificar totes les vivendes que estan al costat d'aquesta cavitat. Sabem que el temps mínim és el que els veïns volen, però nosaltres tenim l'obligació que la tornada sigui amb absoluta seguretat.
0: Ramírez ha recalcat que el cas del Putxet no es pot comparar amb el del Carmel, l'enfonsament de ja fa dues dècades, perquè l'únic punt en comú és que era una obra del metro, però en situacions del tot diferents. En el cas actual només hi ha hagut alguns moviments de terra, però sense cap esfondrament al túnel. A les 2:19 fem una actualització de la situació del trànsit, perquè a més del tall que hi ha a l'autovia A7 per aquest incendi que crema a Mont-roig del Camp i que obliga a tallar aquesta autovia pel fum que hi ha present en aquesta zona, també hi ha altres afectacions a la xarxa viària del país. En concret, continua tallada l'ENA 240 a Montblanc. A les 11 del matí, un accident entre un autocar i un cotxe ha obligat a aturar el trànsit en els dos sentits de la marxa. El xoc ha implicat fins a 4 vehicles més i ha deixat a 2 persones ferides greus, un home i una dona, que els han traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. També hi ha 7 ferits lleus. A banda del tall de la 7 i de l'ENA 240, un accident d'aquest matí a l'AP7 a Martorell encara porta cues i a 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. I problemes també als trens, perquè les línies R13 i R14 regionals estan tallades des d'aquest matí per un robatori de cable, en concret entre Vinaixa i la plana Picamoixons. Per tant, afecta el sector de Lleida d'aquestes dues línies. Això, a més del tall de regionals que us hem dit, hi ha també a les Terres de l'Ebre per l'incendi de Mont-roig del Camp. I una altra qüestió, perquè el govern ha posat en marxa el Pla de Pobles amb 400 milions d'euros a repartir en 4 anys. És un dels compromisos que va pactar el PSC amb Esquerra. L'objectiu és combatre el despoblament rural oferint ajuts als municipis de menys de 5.000 habitants per la rehabilitació d'habitatges i de l'espai públic. Alba Carnicer.
15: El govern invertirà 100 milions d'euros anuals per millorar els carrers, les places i l'enllumenat, però també per rehabilitar edificis històrics o comprar habitatges per al lloguer assequible. Les ajudes variaran, això sí, en funció de la població. Els pobles amb menys de 500 habitants optaran a una subvenció de 500.000 euros. Els d'entre 500 i 2.000 a 1 milió i fins a 5.000 habitants, 2 milions. A més, s'oferiran ajudes de 6 milions d'euros a les capitals de comarca que no superin els 15.000 habitants. Per demanar l'ajuda, els pobles hauran de presentar una memòria del projecte i demostrar que l'habitatge és de titularitat pública. Tot plegat ho ha anunciat avui el president Illa en una trobada amb alcaldes a Cervera.
16: Crec que és una eina transformadora, perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
15: El govern preveu arribar als 100 municipis en aquesta primera convocatòria.
2: 14-15.
0: I a l'Orient Mitjà hi continua la tensió. Aquest matí els iranians han arribat a Oman per parlar de l'estret d'Hormuz. Això després que aquesta setmana Teheran hagi atacat vaixells comercials. Mentrestant, Donald Trump continua insistint que s'ha suspès l'alto al foc amb l'Iran i amenaça, de fet, el règim dels ayatollahs d'aniquilar-los. Segons Washington, l'única manera de reprendre les converses de pau seria assegurant que el pas de vaixells, de mercaderia, sobretot de petroli, torna a ser segur per aquesta zona, una part d'or.
17: La condició sine qua non perquè l'Iran i els Estats Units tornin a negociar és que es pugui tornar a passar per Hormuz. El pas no està del tot tancat, però sí que hi han deixat de passar alguns vaixells per por de represàlies. I Washington espera que d'aquí poc Teheran anunciï la reobertura. De fet, fa unes hores, el ministre de Relacions Exteriors de l'Iran, Nawaz Arashi, ha arribat a Oman per posar aquesta situació sobre la taula. Enmig de tot plegat, Donald Trump ha dit que té 1.000 míssils preparats per disparar a l'Iran. Assegura que els llançarà si l'intenten assassinar. Tot plegat, després que durant el funeral de l'ayatolà Ali Khamenei hi hagués càntics contra ell. Per cert, que sobre el difunt n'ha parlat el seu fill, Mojtaba Khamenei. En un missatge escrit, ha promès venjar la mort del seu pare.
0: I fem un darrer apunt, en aquest cas cultural, perquè avui és l'últim dia del Cruïlla. El festival acabarà amb una nova tongada de concerts entre els grans noms que passaran les properes hores per l'escenari. Hi ha Rigoberta Bandini. La Ludwig Bank.
18: Em dic Xavier.
19: I què veus?
0: Els Pets.
18: Bon dia.
0: O els Tudor Cinema Club. Serà, doncs, la cirereta al Cruïlla després d'un viatge al passat les últimes hores, ahir, amb el concert del cantant escocès David Byrne, exlíder del grup dels 80 Talking Heads, i el de la banda de rock nord-americana The Black Crowes, uns concerts que van contrastar amb el rock alternatiu d'art de Bogotà. Ho va seguir tot plegat la Bàrbara Padilla.
19: Després de demostrar que Catalunya té molt de talent musical, amb la presència d'Alice i d'en Peralbo i el Comboi sobre els escenaris del Cruïlla, la tarda va encendre el mode nostàlgia amb la mítica banda de rock de Black Crowes, que va actuar davant un públic molt fidel a les seves cançons. Moment de bogeria absoluta a Mar de Bogotà. Els murcians, que era la banda sorpresa d'aquesta edició, van omplir sense problema l'amfiteatre del Cruïlla. La nostàlgia va tornar al festival amb l'exlíder de la banda Talking Heads, David Byrne. La tercera jornada del festival va comptar amb un cel ennubulat volat que després de dos dies d'onada de calor va donar una treva al públic del Cruïlla.
3: Hem arribat així a les 2:24, ara tornem.
2: 14:15.
20: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
22: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
21: Desbloqueja el Titan que portes dins.
23: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
25: Rebobina el moment.
24: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
25: Més immediat que mai.
24: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
26: Tot allò que t'agrada,
27: molt més fàcil de trobar.
28: El que encara no has escoltat
29: i segur que t'agradarà.
30: Un nou aparador d'àudios i podcast.
31: Endreçats i a un sol clic.
32: Per triar i remenar.
33: Amb tot el contingut dels programes.
34: I també els podcasts originals de RAC1.
35: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
36: I som tots.
37: Més fàcil.
38: Més directe.
39: Més intuïtiu.
40: Més RAC1.
41: Tots som un milió.

0: 14:15 amb Nil Sant Martí i Albert Ferran.
1: Hem arribat així a 3 minuts per 3:45 al Mundial, que va agafant forma, i aquesta propera matinada quedaran definides ja les semifinals, Albert.
2: En una banda del quadre ja tenim definida la primera semifinal, que enfrontarà França i Espanya dimarts a les 9 del vespre. I a l'altra banda, quatre seleccions busquen aquest dissabte la classificació per la penúltima ronda. A partir de les 11 de la nit, Noruega, Anglaterra, i a les 3 de la matinada, Argentina, Suïssa. De seguida fem la prèvia dels dos partits de la jornada i també fem la ressaca de l'Espanya 2, Bèlgica 1. Una altra vegada, Miquel Merino, als últims minuts, va salvar la selecció espanyola d'una pròrroga. Abans, però, situarem l'actualitat poliesportiva, començant pel Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, perquè Marc Márquez continua amb l'idili a Sachsenring, el seu circuit talismà. Aquest migdia ha aconseguit Quim Salvador la pole position.
3: Sí, és la dotzena del Cerverí a Sachsenring, a més avui amb rècord del circuit, per tant encapçalarà la graella de sortida tant per l'esprint d'aquesta tarda a les 3 com la cursa de Gran Premi demà a les 2. No cal dir que Marc Márquez és el gran favorit a la victòria en un circuit on ja ha guanyat 13 vegades. 9 grans premis de MotoGP, un esprint de MotoGP, dues curses de Moto2 i una cursa de 125. El segon a la graella és el seu germà Àlex Márquez i el tercer Fabio Di Gianantonio, completant un ple de Ducati a la primera fila. Marco Bezzecchi, l'altra notícia de la qualificació, s'ha trencat la clavícula esquerra. No podrà disputar ni sprint ni cursa en aquest Gran Premi d'Alemanya. Continua de pega l'italià d'Aprilia. La segona fila és per Ayo Gura, quart, Raúl Fernández, cinquè, tots dos amb Aprilia, i sisè, Fabio Quartararo, Yamaha. I a la tercera fila, setè, Franco Morbidelli, vuitè, Jorge Martín, a la posició que havia de ser de Bezzecchi, i novè, Pedro Acosta, que també en guanya una per la lesió de l'italià. No han superat la Q, Alex Rins, que arrencarà 19è, ni Maverick Viñales, que arrencarà 20è. I també és cap de setmana de 24 hores de motociclisme al circuit de Barcelona a Catalunya, en marxa des de les 12. Per tant, després de les primeres 2 hores i mitja de cursa, lidera l'equip Kawasaki català amb 80 voltes, seguit de prop, també ja suma 80 voltes, l'escuderia també de casa FR Moto.
2: Doncs de moment, Marc Márquez, que ha arrencat molt bé el cap de setmana, ja dominant des d'ahir, i vaja, avui, de moment, el gran favorit de cara a l'esprint que arrencarà d'aquí a 31 minuts. Després escoltem les valoracions del de Cervera. A aquesta hora tenim en marxa la 8a etapa del Tour de França, de perfil pla, ideal pels esprintadors. Pau Bonastre.
4: Sí, ara en aquests moments hi ha una escapada de 3 ciclistes, encara en el tram inicial d'aquesta etapa que, com dius, és ideal per velocistes i, per tant, previsiblement es decidirà com ahir a l'esprint. En aquests moments 134 quilòmetres per arribar a la meta a Bergerac. Hi ha una escapada de 3 ciclistes, entre els quals n'hi ha un del Caja Rural, que és Jacopo Trouba. També ahir va protagonitzar l'escapada del dia en la setena etapa, avui també ho fa en la vuitena, de perfil pla, amb dos ports de quarta categoria en la segona meitat de l'etapa, i rodant amb un minut i mig de marge aquesta escapada sobre el pilot on hi ha els favorits.
2: El gran grup que controla els escapats, i com deia el Pau, i que això serà gairebé segur, un 100% de possibilitats que sigui a l'esprint, els velocistes que jugaran la victòria en aquesta vuitena etapa, amb Tadej Pogacar liderant amb gairebé 3 minuts de marge sobre els perseguidors. I en tennis, avui és dia de final femenina de Wimbledon, serà a partir de les 5 de la tarda, però a aquesta hora Paula Badosa està jugant una final 2 anys després, és la final de Bastad, i la seva rival és la suïssa Simona Baltert.
4: Sí, en aquests moments està perdent en el primer set per 3-2, servint en aquests moments la seva rival, la suïssa Simona Baltert. Badosa, que, com deies, torna a jugar una final d'un torneig 2 anys després, l'últim cop a Washington va guanyar, en aquella ocasió eren 8 de 500, en el d'avui a Suècia és un 125, de moment en aquest tram inicial de partit encara, tot i que està perdent en el primer set.
2: Passa un minut de 3:15, a Ford han electrificat les seves icones. Podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure-us per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Gené. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis. I a més, sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. Què espereu? Demaneu ja la vostra prova a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: El Mundial de Futbol entra a la recta final, últims 6 partits de la competició. De fet, d'aquí a 8 dies sabrem qui es proclama campió del món. Una de les seleccions candidates és el combinat espanyol, la selecció espanyola que s'ha plantat a les semifinals gràcies a 2 gols in extremis de Mikel Merino. A 8ens contra Portugal, diana del futbolista al minut 91, i ahir a quarts contra Bèlgica en un partit poc brillant, gol al 88 per segellar la classificació i confirmar el duel contra França a semifinals. Enviat especial de RAC1 als Estats Units. Hola, Damià López, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, no va ser el millor partit de la selecció espanyola, no va ser l'actuació més brillant, però el gol a les acaballes de Mikel Merino, l'home dels gols decisius als dies clau, li va donar el pas a Espanya a les semifinals dimarts que ve contra França. Un partit el d'ahir davant de Bèlgica, marcat d'entrada per la suplència de Pedri, va entrar Fabián en el seu lloc. Pedri, que no està mostrant el seu millor nivell en aquest Mundial, ahir es va seure a la banqueta d'inici per primer cop, i a De La Fuente li va sortir bé perquè justament Fabián va fer l'1-0 després d'uns primers minuts de domini d'Espanya, que quan millor estava jugant va veure com Bèlgica empatava amb el gol de De Ketelaere a poc d'arribar-se al descans. La segona part va ser molt tensa, nervis, tensió, por a l'equivocació. Bèlgica va tenir les seves opcions, una acció decisiva, la lesió de Courtois i l'entrada del porter suplent Lammens, que va deixar morta la pilota després d'un xut llunyà de Cubarsí. El rebuig l'aprofitava Mikel Merino per fer el 2-1 i classificar Espanya per les semifinals. Eufòria entre els espanyols i protagonista Merino, que ja va fer un gol decisiu al final contra Portugal i que en la passada Eurocopa ja va liquidar Alemanya a la pròrroga. Mikel Merino, feliz.
2: ¿Cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto, y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
1: El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, deia sentir-se orgullós del seu grup.
3: Es el carácter del equipo, la actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar, ante un rival hoy muy duro. Creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Y es otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Lamine Yamal no va marcar, el gol se li resisteix, però va brillar. Va sotmetre els defensors belgues a una enorme exigència. Se'l va veure fresc, potent, àgil i desequilibrant. Un gran Lamine, que va tornar a ser escollit MVP del partit. Diu el crack del Barça que no marcar no l'obsessiona.
4: La verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial, yo creo que nadie en esta sala me va a decir no has marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
1: Per la part belga va parlar Thibaut Courtois, que va assegurar que podia haver continuat sobre el terreny de joc, però que Rudi García, el seleccionador, va decidir substituir-lo.
5: Sí, claro, es una pena tener que salir un partido así, más cuando te estás encontrando bien. Pero bueno, al final es una decisión del míster también. Yo quise seguir un poco más para ver si podía aguantar más sin tener que golpear en largo. Pero bueno, al final, si nuestro juego hoy está basado mucho en buscar ese balón largo con segundo balón, obviamente como portero es difícil y por lo menos no hay problema. Al final es una decisión de él y ya está.
1: Al final, eufòria entre els espanyols i no n'hi ha per menys. Espanya disputarà dimarts la segona semifinal d'un Mundial en tota la seva història.
0: Dimarts a les 9 del vespre, aquesta semifinal contra França, que de moment s'està mostrant com la selecció amb més potencial ofensiu, però també és cert que el conjunt espanyol només ha encaixat un gol.
1: Sí, serà un partidàs, per molts la final anticipada, una contraposició d'estils, la possessió del talent de futbolistes virtuosos amb la pilota contra la potència i la contundència al contraatac, Lamine Yamal contra Kylian Mbappé, un duel apassionant i elèctric. Lamine ja està motivat per enfrontar-se als francesos.
4: Con muchas ganas, yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara, somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo, yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
1: Luis de la Fuente diu que estan preparats per competir i jugar de tu a tu davant de la selecció francesa.
3: Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido que ya la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar 2 partidos consecutivos y nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Insisto, ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
1: Espanya buscarà la que seria la seva segona final en tota la història. França es pot convertir en la tercera selecció en disputar tres finals de Mundial consecutives, després d'Alemanya i Brasil. Espanya s'entrena aquest matí encara a Los Angeles i posteriorment ja viatjarà cap a Dallas per disputar dimarts la semifinal contra França. Espanya i França porten tres anys consecutius enfrontant-se sempre en semifinals de diferents tornejos. El 2024 a l'Eurocopa, victòria per Espanya 2-1, partit recordat pel golaç de Lamine des de fora de l'àrea a l'Allianz Arena, Múnich. El 2025, l'estiu passat, a la final a 4 de la Nations League, també Alemanya, Stuttgart, un partidàs, també va guanyar Espanya 5-4. Els de Luis de la Fuente, doncs, intentaran repetir per tercer cop, mentre que Mbappé i companyia buscaran trencar amb aquesta dinàmica perdedora i convertir-se en el primer finalista del Mundial.
0: Dimarts a les 9 del vespre, França-Espanya, i dimecres a la mateixa hora la segona semifinal, que jugaran el guanyador del Noruega-Anglaterra, que es disputa aquesta nit a partir de les 11, i el vencedor de l'Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada. Totes les mirades centrades en Leo Messi, un dels grans protagonistes del Mundial, 39 anys, l'ànima de l'Albiceleste, pichichi del Mundial amb 8 gols, empatat amb Mbappé, que vol mantenir viu el somni de repetir títol. El proper obstacle és Suïssa, un equip que s'ha caracteritzat aquestes setmanes per la solidesa, Pau.
6: Sí, aquest duel que jugarà a Kansas durant la matinada, hora catalana, lògicament amb l'Argentina com a favorita sobre el paper, clar, perquè recordem que l'Argentina va passar 8 anys patint i a la pròrroga contra Cap Verd, i que va arribar a aquests quarts de final patint també contra Egipte i capgirant un 0-2 en poc més de 10 minuts al final del partit. Va ser una proesa el conjunt argentí, que compta amb Leo Messi com a primera espasa. Malgrat els 39 anys, està sent el gran protagonista del Mundial i és, com deies, el màxim golejador amb 8 dianes, empatat això sí amb Mbappé, que ja ha jugat als quarts. En parlava aquesta matinada en roda premsa el seu seleccionador Lionel Scaloni.
7: Mientras él tenga gana va a ser mejor. Lógicamente va a llegar un momento que va a tener 50 años y ya no. Pero los que los conocemos, los que los vemos entrenar, los que los vemos hacer cosas que yo no imagino lo que habrá sido a los 23, 24 años en el Barcelona de Guardiola. No me lo quiero ni imaginar. Lo hemos hablado un montón de veces con el cuerpo técnico. Haber visto eso habrá sido algo difícil de explicar.
6: Messi és, lògicament, la principal preocupació de Suïssa i del seu seleccionador, Murat Yakin, de cara a aquesta pròxima matinada.
8: Sehr überraschende Frage,
9: És una pregunta molt sorprenent, aquesta. Hi ha diverses solucions. Nosaltres intentarem trobar la bona. Hem de sortir al camp com un equip, intentar pressionar a aquesta Argentina, que és campiona del món, i treballar molt. Podem parlar molt, però al final tot s'ha de demostrar damunt del terreny de joc. Tenim les nostres solucions.
8: Muss es auf den Platz gerichtet werden und da haben wir schon unsere Lösungen, ja.
6: I tornant a l'Argentina, li han preguntat a Scaloni per aquells que diuen que la seva selecció rep ajudes arbitrals o que té favoritisme. I ha respost a això.
7: Hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor hay bastante más gente que quiera que no ganemos. Porque a lo mejor ya ganamos la última y bueno, eso lo tenemos en cuenta y sí que a los jugadores les llega, los jugadores utilizamos como una especie de rebelión, digamos, que se rebelen para que todavía jueguen aún mejor.
6: El rival de l'Argentina serà Suïssa, que és una de les sorpreses d'aquest Mundial, però que, atenció, ha arribat invicta a quarts perquè va acabar primera de grup amb empats contra el Qatar i victòries contra Bòsnia i el Canadà. A setzents es va desfer d'Algèria 2-0 i a vuitens va eliminar Colòmbia, això sí, als penals. Aquesta matinada tindrà la baixa destacada de Manzambi, que suma 3 gols i 2 assistències en aquesta Copa del Món.
0: Com dèiem, a les 3 de la matinada, aquesta Argentina-Suïssa. Abans a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, o que és el mateix, Quim, Haaland contra Kane per un lloc a les semifinals.
10: Sí, partit que, com dius, arrencarà a les 11 hora catalana, per tant, ens agafa de ple mal, t'ho diràs, o seguirem en directe. Jugarà a Miami. Atenció, que hi ha risc de tempestes i el Hard Rock Stadium té les graderies cobertes, però el terreny de joc no. Per tant, si llampega, pot haver-hi endarreriments. Anglaterra és teòrica favorita, però el partit es planteja, com dius, en gran mesura, com un gran duel de golejadors. Dos dels millors del món, el noruec Erling Haaland, que n'ha fet 7 en aquest Mundial i és a un d'igualar Messi i Mbappé a la cursa per la bota d'or de la competició, De fet, pràcticament ell sol va eliminar el Brasil a vuitens amb els dos gols que va marcar, i Harry Kane, que n'ha fet sis i, per tant, també està en aquesta cursa per la bota d'or. L'anglès, però, considera que són perfils diferents i diu que el que més li interessa és que guanyi Anglaterra. Això sí, reconeix que per si de cas espera que Haaland no tingui el dia.
11: El que penso és en jugar al meu millor nivell. El meu objectiu és guanyar el Mundial amb Anglaterra, no la bota d'or. Però sé que sóc el golejador, el número 9, i que marcar gols és una bona manera d'ajudar l'equip. L'Erling està increïble. Físicament és una màquina, una bèstia. Les seves definicions són del màxim nivell i els seus rècords golejadors parlen per si mateixos. Jo em veig com un jugador diferent. Potser m'agrada més tocar la pilota i participar del joc, tot i que també puc jugar de nou. Òbviament, espero que tingui un dia tranquil, però és un jugador fantàstic.
10: Anglaterra té la baixa per sanció de Quansa, que va ser expulsat als vuitens contra Mèxic, i de Henderson per la lesió absurda que es va fer al celebrar la qualificació per quarts. No havia jugat al partit, va córrer durant la celebració intentant saltar una tanca i va caure tan malament que l'home es va trencar un braç. La bona notícia pels anglesos és que els tres futbolistes que eren dubte, Rice, Gay i James, estan tots recuperats. Ho ha confirmat a la roda de premsa prèvia el seleccionador Thomas Tuchel. Té, a més, Anglaterra quatre jugadors apercebuts que es perdran les semifinals si Anglaterra guanya, i han vist targeta groga, són precisament Rice, Gay, James i també O'Reilly. Pel que fa a Noruega, arriba als quarts de final sense baixes ni pressió. De fet, diu el seu gran líder, Erling Haaland, que la pressió correspon tota als anglesos.
12: És un partit molt especial, és clar. Jugo a Anglaterra, vaig néixer a Anglaterra i m'enfrontaré a companys d'equip i rivals habituals. És un partit divertit, serà maco. Crec que Anglaterra és una de les seleccions favorites, així que tots vosaltres hauríeu de posar tota la pressió sobre els nois anglesos.
10: Xiularà el partit del francès Clement Turpin amb Jerome Brisard al VAR i presència espanyola. L'equip arbitral Alejandro Hernández Hernández serà el quart àrbitre i José Enrique Naranjo Pérez l'assistent reserva.
0: Analitzem aquests dos partits de quarts i l'última hora del Mundial amb el Jaume Naveira.

0: Hola, Jaume, bon dia.
1: Què tal, Albert? Bon dia.
0: El Naveira preparat ja per aquesta jornada de quarts de final, com sempre, pendents de Messi i de si pot seguir fent història. Argentina, que ja va patir moltíssim contra Cap Verd als setzens, va necessitar la pròrroga, va remuntar un 0-2 advers contra Egipte a vuitens, i la sensació, Naveira, és que avui, per passar, també haurà de suar sang contra Suïssa.
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que per Suïssa avui el seu pla de partit serà similar al que vam veure davant de Colòmbia, no? Intentar fer el partit llarg, intentar sobretot doncs, embrutar molt les circulacions de pilota del rival. A més, jo crec que Argentina, que és una selecció doncs, que està molt construïda pensant en que Messi pugui brillar, doncs és veritat que és un equip que normalment juga a un ritme prou baix. I al final una selecció que repeteix moltes passades, que amassa, no?, massa pilota sense donar-li una gran velocitat a la circulació, jo crec que pot ser un rival davant del qual Suïssa estigui còmode defensant-se, no? O sigui que jo en principi espero partit llarg. Jo crec que pot anar a la pròrroga perfectament, ara ho diré i acabarà 3-0, però jo crec que és jo crec que és un partit molt candidat a allargar-se, anar als 30 minuts suplementaris, a no ser que Messi tingui doncs, una altra nit genial, que no és una cosa aliena en aquest Mundial, perquè ja li hem vist marcar molts gols, però jo crec que aquesta Argentina doncs, no té un encaix fàcil amb Suïssa com a rival.
0: Pel que has vist fins ara, seria molt sorprenent, creus que seria molt sorprenent que l'Argentina guanyés aquest Mundial?
1: Home, jo crec que Argentina, a veure, a mi em sembla clar que França és la gran favorita, que segurament doncs, posaria Argentina i Espanya en un nivell similar. És veritat que Espanya encara no té una... O sigui, té la Lamine Yamal, però jo crec que la Lamine Yamal encara no ha rendit en el 10 sobre 10, no? que esperem d'ell. I jo crec que Argentina, doncs, pel fet de tenir Messi, tot i que li estigui costant passant rondes, jo crec que per mi és la favorita número 2, no? Però jo crec que França té el seu propi esglaó i darrere venen la resta, no? O sigui que no seria super sorprenent, però no em sembla que Argentina sigui la principal favorita a guanyar el Mundial.
0: El Noruega-Anglaterra el veus molt obert?
1: Sí. Jo crec que Noruega és una selecció... Que segons el partit ha demostrat doncs, saber fer o saber executar diversos plans de partit, no? Jo crec que el dia de Brasil doncs, sí que els vam veure més capaços de tenir la pilota, però en d'altres partits, recordo sobretot doncs, la primera eliminatòria directa que van disputar amb Costa d'Ivori, doncs, l'equip va ser més passiu, no? o més defensiu. Llavors jo crec que Noruega es pot adequar una mica al que el partit requereixi. Jo crec que serà un duel molt igualat. Jo dono un pèl més favorit a la selecció anglesa per una qüestió d'història i de que també venen molt reafirmats per haver sobreviscut al partit a l'estadi Azteca, que jo crec que era un do or die, no? Com dirien els propis anglesos, no? En aquell duel, o sigui, era caixa o faixa, certament, aquell partit, i el van aconseguir passar. O sigui que per mi Anglaterra un pèl més favorita, però Noruega pot ser un rival difícil.
0: Del França-Espanya, no et pregunto per favorits, perquè jo crec que tothom situa a França un esglaó per sobre, però la selecció espanyola no l'hem vist brillar en aquest torneig durant gairebé en cap partit, però té aquella flor dels equips campions de trobar el gol en el moment més oportú.
1: Sí, realment l'entrada de Mikel Merino, sobretot doncs, en els últims minuts dels partits, està funcionant de meravella, no? Ja són 3 gols seus, comptant Eurocopa i Mundial, on decideix eliminatòries, no? Amb Alemanya el 2024 i les dues que ha decidit en aquest Mundial. Crec que Espanya, doncs, el millor que pot dir d'aquest Mundial és que sense haver arribat encara al seu millor nivell ha anat passant totes les eliminatòries i això doncs, demostra que és un equip que ve amb aquesta etiqueta de campió d'Europa, és un equip que es té confiança i que, per tant, doncs, tot i que França sigui favorita, hauríem de quantificar per quan, però vaja, jo crec que tots pensem en França com a favorita i jo crec que Espanya li pot fer partit a qualsevol rival.
0: Més enllà del Mundial, avui Mundo Deportivo confirma negociacions entre el PSG i Ferran Torres, explica que el Tauró veuria amb bons ulls un canvi d'aires un any abans d'acabar el seu contracte amb el Barça, un PSG amb Dembélé, Doué, Baratskelia, Diomandé, veurem si Barcola, que té ofertes, on ubicaries Ferran Torres en aquest atac dels de Luis Enrique?
1: Jo el veig com a davanter centre, la veritat, perquè és veritat que Dembélé l'hem vist molt allà. No sent segurament un nou pur, no? Però Ferran, jo crec que en els últims anys s'ha acostumat i s'ha acostumat bé a jugar de nou. Jo crec que ha estat un nou útil, o molt útil, pel Barça. Jo crec que més qüestionat segurament del que mereix. I un futbolista que jo crec que, a més, clar, tenint en compte que Gonçalo Ramos ha marxat al Milan i que era el davanter suplent del Paris Saint-Germain, doncs jo crec que Ferran Torres assumirà una mica aquest paper. Evidentment, Ferran, a la seva carrera, ha jugat a les tres posicions de l'atac i Luis Enrique, doncs, amb els partits que hi ha durant l'any i sabent que marxa una lliga de menor nivell, jo crec que Ferran podem veure'l a qualsevol de les tres posicions de l'atac, però jo el veig més en paper de nou, la veritat.
0: Veurem si es confirma, de moment s'informa sobre aquestes negociacions entre el PSG i el futbolista. És cert que Ferran acaba contracte l'estiu vinent i el traspàs podria girar al voltant dels 40, màxim 50 milions d'euros. Aquest possible adeu de Ferran explicaria l'arribada de Adeyemi al Barça?
1: Sí, jo crec que sí, tot i que, a veure, tots esperem doncs, que, clar, el Barça faci la gran inversió a l'estiu, no? Que és el nou, que tots esperem doncs, que sigui Julián, tot i que és veritat que no serà fàcil treure'l, que de l'Atlètic de Madrid, que el Barça haurà de pagar molts diners, però a veure, si et marxen Lewandowski i Ferran en el mateix estiu, doncs és evident que cal una gran inversió, no? I jo crec que Adeyemi, doncs, en certa manera, el podríem intercanviar per aquest perfil de Ferran, tot i que jo Adeyemi el veig encara més com un clar substitut de Rooney Bardaggi, no? que sortirà en aquest estil també, perquè jo crec que Adeyemi doncs, el veig més per banda dreta, pot jugar també de nou, però crec que és un futbolista que no sé si tindrà el context més fàcil en els partits de Lliga Espanyola, veient com el Barça se li tancaran en molts partits. Jo crec que és un jugador que pot brillar més en els contextos de partit de la Champions, però sí, podríem fer una mica aquesta translació, tenint sempre present que el Barça ha de fer, jo crec, sí o sí, la inversió grossa per un nou.
0: Sí, recordem que el Barça torna a la feina ja dilluns. A les 9 del matí estan citats els jugadors que no han disputat el Mundial per passar les proves mèdiques. Naveira, gràcies. Gaudeix de les últimes dues eliminatòries de quarts.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara amb el nou Omoda 5 SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta ECO, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo ara a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Parlant de motor, falten 8 minuts perquè arrenqui l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP amb Marc Márquez a la pole.
2: Sí, el campió cerveria amb la d'avui suma 12 pols i 13 victòries a Sachsenring. No cal dir que és el gran favorit a la victòria. De fet, s'hi troba tan còmode a l'anell de la Saxònia que després de la Q2 ha explicat a DAZN que tenia clar que avui, a part d'aconseguir la pole, que ja ho donava gairebé per descomptat, volia establir un nou rècord del circuit, cosa que ha aconseguit amb un registre d'un minut, 19 segons i 41 mil·lèsimes.
3: Era la primera vez que sentía que quería hacer el récord, que tenía ganas de tener el récord con las 1000 aquí en Sachsenring, por eso también he hecho 3 time attacks para intentar conseguir la primera línea y la pole, pero bueno, ese 19-0 ayer lo vi factible. Era optimista, pensaba 18, pero el último sector he ido un poquito más a asegurar porque he visto que venía en los parciales una muy buena vuelta, pero ya te digo, tanto Alex como Dija también están yendo muy rápido.
2: Alex i Dija seran els seus companys a la primera fila de la graella. Àlex Márquez segon, això sí, el cerverí de Gresini ha explicat també de zona que no té gaires esperances de poder optar a la victòria que dona per fet que serà pel seu germà Marc.
4: Marc aquí tiene un poquito más, sobre todo cuando bajan los neumáticos, él es capaz de controlar muy bien esos tiempos, ese grip y sobre todo no cometer errores porque lo tiene muy por la mano aquí y es Marc Márquez. Entonces creo que nosotros desde ayer hemos hecho un paso adelante muy bueno, ayer ya está bastante

0: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
1: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
0: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana sona bé i funciona millor. Et protegim?
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: El líder Máximo Quiles quart, Joel Esteban 15è i Valentín Perrone 19è, i a Moto2 la pole és d'Ivan Ortolà, amb el líder Manu González segon i Izan Guevara tercer.
4: I una cançó que arribi quan...
5: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
6: Arriba a les 3 de la tarda. Com deixem la 8a etapa del Tour, Pau?
7: Doncs s'ha anat eixamplant lleugerament la diferència entre els escapats amb el pilot. Ara és de 2 minuts i 2 segons. Un segon va fluctuant aquest marge, 116 quilòmetres per arribar a la meta a Bergerac, on, com dèiem abans, es preveu que sigui una arribada massiva a l'esprint. A la classificació general, avui continua lluint el mallot groc Tadej Pogacar amb un marge de 2 minuts i 42 segons sobre Jonas Vingegaard. A 3 minuts 27 hi ha Isaac del Toro, company de Pogacar a l'UAE.
5: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
6: I de moment la final de Badosa prou igualada a la final de Bastad.
7: Sí, mira, acaba de guanyar Badosa, es col·loca 5-6, ha arribat a perdre en el primer set 4-2 per sota, ha aconseguit trencar-li el set al joc, al servei, volíem dir, ja ho direm, a la suïssa Wallert. Ho ha acabat aconseguint ara encara el primer set 5-6 per Paula Badosa en aquesta final de Bastad. Recordem, jugar una final 2 anys després de l'últim cop.
6: A les 5, la final de Wimbledon, la final femenina entre Muchova i Noskova. Demà, la final masculina entre Zverev i Sinner.
8: RAC 1. Nou Evitara. Ja és aquí el primer sub 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
9: Hi ha cotxes que et porten i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
8: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
10: Busques un vehicle híbrid?
8: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
10: Més eficient, és menys consum.
8: Més potent és més cavalls.
10: Tot a Romauto.
8: Barcelona.
10: Molins de Rei.
8: Mataró.
10: Blanes.
8: I Santa Coloma de Farners.
10: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
8: RomautoNissan.com.
10: Romauto.
11: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Hi ha cotxes que et porten i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
8: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa. Més de l'acceleració a Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en

0: tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Kuruma.
1: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
2: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada. Y qué complicado no dormirse viendo el tour. En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
0: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 quilòmetres d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-la i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
3: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Han tocat les 3 de la tarda, és moment d'actualitzar la informació en aquest 14-15 d'entrada pendents dels incendis. Els bombers acaben d'aixecar el confinament dels veïns de Mont-roig del Camp, que no podien sortir de casa pel foc, que s'ha declarat aquest migdia, un confinament que era pel fum, aquest ja ha anat a la baixa, així doncs poden sortir els veïns de les urbanitzacions del Casalot, la Costa del Zafir, la Marina i la part més interior de Miami Platja, amb tot els bombers demanen evitar desplaçaments innecessaris a la zona. Els equips d'emergències ja tenen, doncs, estabilitzat aquest incendi de Mont-roig del Camp i ara l'objectiu és controlar-lo. Tres quarts del mateix amb el foc de Guimarà, que es va declarar durant la setmana. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, admet que aquest cap de setmana la meteorologia els està donant una treva. N'ha parlat a RAC1.
5: No tant de les temperatures, també, que segueixen per sobre la mitjana climàtica, sobretot a nivell d'humitat relativa. Les humitats relatives dels anteriors dies eren extremadament baixes, llavors era molt fàcil qualsevol reinici, la propagació és molt més ràpida, els focus secundaris són a més distància, i ara aquest cap de setmana doncs, tenim aquesta treva, que els incendis doncs, propaguen a menor velocitat i probablement els podem atrapar una mica més ràpid.
4: Canvi d'humitat, avui amb una calor més continguda que dies enrere, però igualment intensa i noves tempestes aquesta tarda, Belcaral.
6: Sí, temperatures, de fet, més altes de les que hauríem de tenir, però això sí, no parlem de 40 graus o més, però sí que als 40 ens hi acostarem cap a la plana de Lleida, les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, també el Priorat, en conjunt les properes hores, entre els 30 i els 35 graus a l'interior del país, en general més a prop dels 35 a les 30, però en canvi la costa 27, 30, 31, aquí amb humitat alta i una marcada sensació de xafogor. Tarda fins al vespre, amb alguns ruixats, algunes tempestes de manera irregular entre el Ripollès, la Garrotxa, Osona i les àrees més interiors de la selva. Ahir va haver-hi una tempesta forta a la Cerdanya, amb una bona pedregada a Puigcerdà i al voltant. Avui creiem que fenòmens tan forts no, però alguna tempesta de manera puntual pot ser intensa i acompanyada de calamar-se.
4: Mentrestant, a Espanya, la prioritat continua sent el foc que crema a la província d'Almeria. Amb 12 víctimes mortals confirmades fins ara, la Junta ha enfilat per damunt de les 6.600 hectàrees calcinades. La xifra, doncs, d'afectació d'aquest incendi en aquest sector d'Andalusia, i Defensa no haver enviat alertes als mòbils perquè, diu, hauria generat danys irreparables. Tornant a Catalunya, pel que fa a la mobilitat, diversos apunts a aquesta hora, perquè s'han reobert ja diverses vies que estaven tallades les últimes hores. És el cas de l'autovia A7, que ja s'hi pot tornar a circular pel tram precisament entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, perquè ha baixat la intensitat del fum d'aquest incendi de Mont-roig del Camp. També torna a estar obert el trànsit lent a 240, que havia quedat tallada al matí per un accident d'autocar a la Conca de Barberà. Pel que fa als trens, Renfe també ha restablert la circulació de regionals R13 i R14 entre Vinaixa i la plana de Picamoixó. Regions, que estava afectada per un robatori de cable. I als esports, Leo Messi busca aquesta matina de liderar l'Argentina cap a les semifinals del Mundial.
7: A partir de les 3, Argentina-Suïssa, l'exblaugrana amb 8 gols, intentarà seguir fent història. Abans, a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra. Els guanyadors d'aquests partits s'enfrontaran dimecres a la segona semifinal. La primera ja està definida. Serà un França-Espanya, després que el conjunt espanyol eliminés ahir Bèlgica 2-1 amb gol de Miquel Merino al minut 88. Més enllà del futbol, acaba d'arrencar l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Quim Salvador.
8: Tercera volta ja de les 15 que s'han de completar. Lidera des de la pole Marc Márquez, seguit pel seu germà Àlex. Segon, el tercer és Fabio De Jean-Antonio. Quart, Ayogura. Cinquè, Raúl Fernández. Sisè, el líder Jorge Martínez. Baixa per lesió, s'ha trencat la clavícula. Aquest matí a la qualificació, Marco Bezzecchi.
7: I en marxa també la final de tennis de bàsquet entre Paula Badosa i la suïssa Simona Walter. La catalana acaba de guanyar el primer set per 7 jocs a 5.
4: Doncs hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És moment de tancar aquest 14-15 que hem fet amb la Laia Biurrun al control tècnic. Ara les redaccions d'informatius i d'esports continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins informatius.
7: I a partir de les 11, com sempre, el tu diràs.
4: I el 14-15 tornarà demà puntual a les 2. Ara temps pel recomanat. Bona tarda.
9: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta, perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
10: A RAC 1, recomanat, amb Esther Muñoz.
9: Bona tarda i benvinguts al recomanat d'aquest dissabte 11 de juliol, on el primer que farem serà viatjar a Nova Zelanda. Ho farem amb la manresana Amèlia Homs Ferrer, que es va instal·lar ja fa 20 anys i codirigeix l'agència especialitzada en viatges i educació Two Ways Tours. L'Amèlia ens explicarà avui quines són les noves experiències turístiques que ens ofereix el país. I després tindrem amb nosaltres en Joan Vigil, el nostre col·laborador amant dels videojocs. Ens parlarà avui de quina és l'edat més adequada per començar a jugar-hi, del sistema europeu també de classificació de videojocs creat el 2003, el PEGI. I abans d'acabar també ens visitarà la periodista Mònica Prieto, que ens recomanarà un llibre, una sèrie i també una escapada a les Terres de l'Ebre per aquest estiu. Com cada setmana, l'Enric Font, el presentador dels Ja Tardàs de RAC 105, ens portarà el seu Remember musical. Preparats? Doncs comencem.
10: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.

0: Viatgem a Nova Zelanda i quan viatgem a aquest país ho fem sempre amb una catalana que viu allà, que de tant en tant quan torna a Catalunya ens visita. Es tracta de l'Amèlia Homs Ferrer de l'agència de viatges a Nova Zelanda en català Two Ways Tour. Amèlia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ben tornada.
1: Sí, sempre sóc tan feliç d'estar aquí a Catalunya.
0: Fa 2 anys que no venies.
1: Sí, exacte. Bueno, el maig va fer 2 anys, sí, en coses personals i un, havia d'acabar la carrera i era estudiar molt i fer molts quetes i aquest any ha sigut un impàs, però fem les paus aquest any i continuarem venint cada any.
0: Què estaves estudiant, Amèlia?
1: He acabat la carrera universitària de textils maoris i bueno, em vaig graduar ara el dia 8 de maig i bueno, ha sigut 6 anys d'estudis amb les tribus maoris, molt intens, molt intens, molt intens, l'única europea que m'he graduat en aquesta carrera i estic super agraïda, no m'ho puc creure que m'hagin fet aquest regal, jo m'he esforçat moltíssim, però les dones maoris i els homes maoris m'han acollit molt bé i quan em vaig graduar les meves professores i la decana de la universitat em va dir, i ara això no t'ho quedis per tu, ho has d'anar passant.
0: Ho has de compartir, ho has de compartir.
1: Sí, sí, sí, vull dir que confien i volen que faci el doctorat en estudis comparatius en els teixits textils catalans de fibres, perquè jo el que faig són fulles de jarakeke, unes plantes natives de Nova Zelanda, i els hi dono el contingut cada, com aquest bolso que porto avui,
0: sí?
1: cada bolso d'aquests és una història i és una mostra de cada tribu. Haig de demanar permís a les tribus que me'l deixin utilitzar perquè jo no sóc, per molt que m'hi assembli, que molt bé que ho faci, mai seré maori. Però bueno, estan molt orgulloses de que una catalana s'hagi interessat.
0: Home, has fet una gran immersió. Explica'm una miqueta per la gent que no et conegui, no?
1: Sí.
0: Quant de temps fa que tu vius allà?
1: Jo fa que visc a Nova Zelanda, 22 anys. Vaig anar allà a conèixer aquest país que era tan interessant des del punt de vista social. M'interessava molt com és que el primer lloc on es va donar el vot a les dones era allà. Volia entendre, no? Coneixia Austràlia i em va semblar que Nova Zelanda tenia algo més que jo volia saber. Vaig arribar allà, vaig començar a aprendre anglès i va ser quan vaig conèixer la Ellen Yule, que va ser la fundadora de Two Ways Tours, i estava molt enfocada a l'educació i l'educació canviarà el món, i Amèlia, jo dic, què m'has de dir a mi si jo he sigut mestre 23 anys?
0: Clar, clar, clar.
1: Ho tinc claríssim. I aleshores vam començar a treballar juntes i a oferir cursos d'anglès i viatges, uns viatges molt personalitzats perquè estem arrelades allà, perquè ens estimem les nostres arrels catalanes i xineses, però també Nova Zelanda, tot el que ens dona, i un país tan, tan modern, tan acollidor, tan tranquil, tan modern i tan tradicional alhora, i aquesta biculturalitat, que és multiculturalitat ara que som els catalans allà com jo i altres cultures, no?
0: Us visitem els catalans?
1: Bastants, bastants catalans, sí, sí.
0: Teniu dades, números?
1: A veure, diuen que hi ha uns 50.000 turistes de la península i els catalans podrien ser ben bé la meitat de tot això.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do. I què busca un català quan va a Nova Zelanda? Exactament, o sigui, quan fa el primer viatge, què espera d'aquesta destinació?
1: Doncs ha canviat, Esther, dels primers anys que venien amb el ABC sota Cavallo Rei, que volien fer el que els deien les agències d'aquí, no? I últimament, en aquests 2 anys que no he vingut, doncs he estat estudiant i a través dels clients que hem tingut, i veig que el que els motiva molt són 3 coses. Una és el tema benestar i salut, no des del punt de vista d'estirar-se en una camilla i que li facin crema, sinó com la natura que els hi proporcionem i totes aquestes visites, com poden incorporar això per tenir un viatge saludable. I des del punt de vista de la cultura maori, ara ja saben que han de contemplar aquesta vessant no només com una oferta turística, sinó el país també ha fet un esforç increïble en indigenitzar moltes zones i explicar les històries de les diferents tribus amb un caire supermodern, perquè els maoris són molt moderns. Vull dir, és una gent espavilada, ràpida, i que la seva idea de sobreviure s'assembla molt als catalans.
0: Ara demanaré, Amèlia, quines són exactament les propostes que oferiu en el camp benestar, però quines serien les altres 2 motivacions?
1: Aquesta que et dic, la de la cultura maori, que ara ja és un sí o sí des d'altres vessants, no només veure fer una haka, és entendre'ls, i conèixer les diferències, i després l'altre és la gastronomia, que també s'ha fet un salt qualitatiu importantíssim en els productes. Nova Zelanda és un país bàsicament d'agricultura i ramaderia. Aleshores, els ramaders han contaminat moltíssims, ho sabien, però no tenien eines, no volien pas fer malbé la terra, no? Hi ha moltíssimes granges ecològiques, vull dir, estem guanyant premis a tot arreu amb els nostres productes, de produccions petites, produccions d'exportacions importants, i es tracta de pensar el viatge, viure'l amb tota l'espiritualitat que tu vulguis, però després, com diuen els maoris, netejar tota aquesta espiritualitat amb un bon àpat, beure, cantar i ballar.
0: Doncs anem a desenvolupar aquests tres aspectes que ens deies, Amèlia, que són tan buscats ara mateix i que es poden viure a Nova Zelanda si fem un viatge. Ens parlaves doncs d'aquesta natura i d'aquests efectes extraordinaris que provoca en la persona viatgera que arriba a Nova Zelanda. Caminades, estades en allotjaments, aigües volcàniques, navegació pels fiords. Una miqueta, què hauríem de saber de cadascuna d'aquestes propostes?
1: D'aquestes propostes heu de saber que la natura l'has de mirar amb els ulls, però l'has de sentir amb la pell, perquè és l'òrgan més extens que té tot el cos i és el que transpira tot el benestar. Aleshores, submergiu-vos a les aigües. Coneixem altres, no les típiques, els típics spas, que t'haig de dir que en primícia puc dir que han anomenat un dels spas més reduïts i perduts, quasi, es diu Lost Springs, com el millor spa del món.
0: Ostres.
1: I és un spa natural.
0: No, On està?
1: Està a Coromandel, a l'illa del Nord. Vull dir que això diu molt, en la Ellen i jo hem pensat, com és que això ara és el millor del món? Dic, doncs perquè és un entorn natural i perquè fa 40 anys que respecten aquesta proposta i no l'han canviat. I això els ha donat un benefici 40 anys més tard. Doncs submergiu-vos. Hi ha banys que beneficien segons quins òrgans tu necessites que et beneficin. Els maoris no tenien farmàcies, però tenien tots els boscos i en saben d'això. Deixeu-vos aconsellar perquè és molt interessant. I després és endinsar-se a la natura, no només caminant, sinó per les aigües, no? No només anant als vaixells, que són imprescindibles, esteu en el Pacífic, som un poble pacífic, sinó anar amb una waka maori i fer tot el ritual que fan ells, i és una sensació d'unitat. Vull dir, la natura no et diu només colors i olors, es fica molt endins teu i et parla de moltes coses personals, i per nosaltres és connexió i unitat.
0: Ens parlaves d'aquestes caminades espectaculars, per on podem transitar?
1: Doncs ara han obert dos parcs nacionals nous a l'illa del Sud, i estan fent també a la part nord de l'illa del Sud, a prop d'Abel Tasman, i a la part de més al sud. I també el que s'ha posat molt de moda, però no vol dir que estigui sobresaturat, han fet moltes més circuits de bicicletes i lloguen bicicletes electròniques cap al perfil de viatgers que nosaltres tenim, que és més grans de 50 anys. Són ideals perquè ho fan tot, no es canten en gens, i podeu recórrer, els que suggerim nosaltres és els nous que hi ha a la península a baix a l'illa del Sud, per Otago, que són paisatges de cine, on es va rodar per exemple El poder del gos.
0: Sí.
1: Allò és espectacular, aquelles fotos no les té ningú, vull dir, us sentireu, penseu que al cinema deien que allò era Montana, doncs imagina't.
0: Són úniques, oi?
1: Són úniques, i uns colors brutals en qualsevol època de l'any que hi vagis.
0: Després suggereixes estades en allotjaments davant de llacs i platges.
1: Sí, bueno, nosaltres ens hi esforcem molt perquè els clients vagin a llocs que a les nits els hi suposin recarregar les bateries, i l'endemà a l'esmorzar també, que això va lligat amb l'últim del menjar i el beure, no? És important el descans, i penso que és una de les errades que en aquests viatges es fan. Hi ha tant per veure que la gent no dorm a les nits perquè està com sobreexcitada, vull dir, un equilibri, el retrobes l'equilibri quan et connectes amb la natura, i aquests llocs de natura davant dels llacs, de les platges, que tu tinguis la teva platja allà al davant, que surts caminant de l'habitació i et fas el teu cafè allà sentada a la sorra. Això encara es pot fer a Nova Zelanda.
0: Sí, sí, només de veure la vista ja és completament terapèutic, això.
1: Sí, bueno, això és el que volia comentar-te, que em va agradar molt, no?, que el Xavi Moret digués que quan un lloc és un paradís, al cap d'un temps serà un infern. Gràcies a Déu fa aquests dos anys que no he vingut, jo no se'n parla de Nova Zelanda massa. I vaig pensar, estupendo, perquè encara és un paradís. Nova Zelanda encara ha sigut, és i serà un paradís, perquè el govern i tots els que treballem en turisme anem a una, de, i la societat, volem compartir el nostre país, però el volem compartir en mesura perquè tothom el gaudeixi i que la gent pugui continuar fent la seva vida normal.
0: Clar que sí. Navegació per fiords, no? Per quins fiords? Quins serien els més destacats?
1: Ah, aquesta és la pregunta trampa, perquè tothom em diu, quin fiord em recomanes, Amèlia?
0: Això.
1: A veure, el més anomenat és el Milford Sounds, és el que surt en totes les pel·lícules. Després n'hi ha d'altres que són, tenen un lligam també amb la història de navegació espanyola i de navegants d'aquí d'Europa. Són més llargs, són més tranquils, les experiències són totalment diferents, tot i que són fiords. Però el Milford Sounds, el Doubtful Sounds són meravellosos, es poden veure unes espècies de dofins que no es veuen en tot el món, i és, ja tenen un component únic, que és el silenci. Un silenci molt, molt, molt dens i molt, que no l'oblides mai. Vull dir, hi ha gent que no oblida cançons, molts dels nostres clients no obliden aquell silenci.
0: Uh-huh. El silenci que és una joia, no? L'altre dia teníem aquí al Versió RAC1 a la Milena Busquets, a l'escriptora, i ens deia que ara mateix és un luxe. Tenir silenci és un luxe.
1: Ja t'ho dic, perquè vull dir, jo és el que més recordo. Aquests vaixells preciosos i petits que nosaltres lloguem i que van pels fiords i en un moment donat paren motors i la gent diu, i ara què passa? Ara passa el silenci. I és part important, és part important.
0: Anem amb un altre dels aspectes més buscats ara mateix pels catalans a Nova Zelanda, la cultura maori. Ens ho deies, Amèlia, no? Que ha fet un pas endavant molt potent, molt arrelat a la seva filosofia de grup, comunal, no individualista. Què haurien de tenir en compte a l'hora de trepitjar terreny per conèixer bé la cultura maori?
1: Per conèixer bé la cultura maori només has de fer una cosa, i és obrir els ulls. Obre els ulls i mira a tot arreu on vas i fixa't, als terres. Les rajoletes que hi ha als terres no estan posades perquè sí. Les baranes amb aquells puntets no hi són perquè sí. Les cordes lligades sense claus no són perquè sí. Observa, observa i pregunta. Pregunta perquè estan a tot arreu. I hi ha les plantes, hi ha els noms de tot arreu. Aleshores, el que nosaltres suggerim és que no us deixeu enlluernar per una bona dinàmica de propaganda, no? Sinó que busqueu a dins...
0: Bueno, autenticitat.
1: Autenticitat. Hi ha moltes coses repetides, que està molt bé, vull dir, tothom té dret a dir la seva, i els maoris ara saben que per sobreviure s'ha d'estar al món i s'ha d'obrir. Uh-huh. Aleshores, sobretot, autenticitat, autenticitat.
0: He vist que una de les propostes que feu és que assistim dins d'una marae, que és una zona que és el cor de la cultura comunitària indígena de Nova Zelanda.
1: Sí.
0: És fàcil aquest accés?
1: No. No, no, no, no. Això, quan la gent moltes vegades em diu, Amèlia, jo és que a quin lloc puc anar a veure una jaca? Una jaca no és un tablao flamenco, una jaca te l'has de mereixer, una jaca és un honor que te la facin i que la vegis. Aleshores, per això s'ha d'anar a aquests llocs on ens ho faciliten, perquè tenen permís de les seves tribus i perquè nosaltres ho coneguem. Però aquest lloc del Marà, que és com és un entorn en el que hi ha la casa de reunions, les cuines, els restaurants i tal, aquesta experiència es fa molt pocs llocs de cara als visitants. I és, amb tot el respecte i amb tots els... Vull dir, si tu visquessis allà i fossis maori, també ho faries així, eh? Vull dir, no fan res especial pels visitants, fan el que saben fer i el que és.
0: Uh-huh. Després tenim, Amèlia, la gastronomia, la viticultura, els productes únics produïts a les vostres terres, a Nova Zelanda. Aquest tercer eix, que consisteix en això, compartir, tastar, provar productes, que aquest país d'aire pur, de natura desbordant, de conreus cada vegada més orgànics ens posen a l'abast, com ho podem traduir a l'hora de la nostra visita, no? Quins llocs hauríem de conèixer de prop?
1: Primer de tot, hi ha un element que és l'oceà Pacífic està ple de peix. Aleshores, menjar el peix del Pacífic, de noms que no heu conegut mai, que són únics d'allà, endèmics d'allà, i després els vins. Hi ha unes zones vitivinícoles fantàstiques, meravelloses, boníssimes, i en primícia, segona primícia per tu, Esther.
0: Vinga, exclusiva, digue'm.
1: Sí, sí. Em pregunten molt si hi ha restaurants d'estrelles Michelin, i per primera vegada Oceania, vull dir, Austràlia i Nova Zelanda, han entrat dins d'aquest rànquing i hem dinat allà i les recomanem. Vull dir que farà molta gràcia dir-los als clients, sabeu allò que us vam dir? Doncs... una o dues, segur, segur. Serà la primera vegada que aquests dos països entren dins d'aquest rànquing.
0: Des de l'òrbita, no?
1: Sí, i penso que Nova Zelanda és una manera de connectar-se i de també que la gent que ve d'Europa se senti familiar, no? Hi ha productes boníssims i sobretot tot el que vingui del mar. Pensa que és un país molt allargat, unes illes, i el contacte entre el productor i la cuina és immediat. I a més, la Helen i jo, en els nostres itineraris, donem moltes suggerències de dir, vés en aquest lloc perquè coneixem. Clar, l'Helen i jo vivim allà, ho hem recorregut.
0: Clar,
1: tot.
0: Clar, coneixeu tot perfectament.
1: La car ve de fulano de tal, que està a 20 minuts d'aquí, la llet és d'aquí, els formatges, vull dir, tot. Uh-huh. I hi ha uns recorreguts gourmets també molt interessants a fer per Auckland, caminant, o a Wellington.
0: Sí, sí, de fet he vist que recomaneu al vostre portal To West Tours, concretament, per exemple, llocs per veure llet natural, llocs on fan molt bones melmelades i també una experiència que consisteix a cuinar amb xés kiwis.
1: Ah, bueno, això m'ha fet... Sí, això de sempre, perquè penso que les catalanes i catalans són molt bons cuiners i els estimen la cuina, i tenir l'oportunitat d'anar a viure durant uns dies o una nit o dues amb un cuiner, fer el sopar junts i veure com ells cuinen. I l'última experiència és que els hi vaig proposar, ja una fàbrica de sucre, l'única que hi ha a tota Nova Zelanda, que està a Auckland, que es diu Chelsea, i els hi vaig proposar de si podien fer un mix català-kiwi. I diu, a veure, però tu què mengeu de postres? I jo, això, crema catalana, tal qual. I quan els hi vaig dir, braç de gitano també a mi m'agradava molt. Doncs, bueno, han fet un braç de gitano, però estil Paulova, i vaig anar a fer aquest taller i és exquisit, està boníssim, i és una proposta que inclourem a partir d'ara si algú té temps i ganes i aquest caprici de cuinar un plat kiwi allà, que és una experiència molt maca.
0: S'ha de dir pels oients que no us coneguin que To West Tours fa totes les experiències a mida, que confecciona aquests viatges a gust del consumidor, a gust del viatger, i que a més els acompanyeu in situ.
1: Sí,
0: aneu
1: sí,
0: amb
1: sí.
0: ells.
1: Els anem a buscar a l'aeroport i hi ha una benvinguda molt, molt maori també. És com som, vull dir, no fem res que no visquem, i aquesta autenticitat i aquesta proximitat és la que desitgem que els clients tinguin.
0: Sobretot, que els oients tinguin en compte que si volen planificar un viatge a Nova Zelanda, quin seria el millor moment, Amèlia?
1: Bueno, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè resulta que dins d'aquesta política que està fent Nova Zelanda de reduir el soroll d'un turisme que no i s'integra i no interessa, que ha sigut reduir 60% dels creuers, un altre ha sigut incrementar les ofertes de l'hivern. El nostre hivern és el vostre estiu. L'hivern va començar juny, juliol i agost, serà juny, juliol i agost. Aleshores, hi ha unes propostes amb els trens, aquests escènics, que són... un d'ells està catalogat com el millor del món, dels 10 millors del món, perdó, i aquestes són les noves experiències, perquè hi ha gent que no pot venir quan li agradaria.
0: Clar,
1: té vacances.
0: És un hàndicap,
1: Sí. Però, bueno, la millor època és quan tu tens més temps, i Nova Zelanda és meravellosa en les quatre estacions, i no estan tan definides, tampoc. La gent aquí a Europa podem dir la primavera és així. No, a Nova Zelanda la primavera no és així. A l'estiu ha de ser, bueno, doncs el desembre, que és ple estiu, que és com aquí el juny, pot nevar. Vull dir que no patiu tant pel temps atmosfèric. L'única diferència, sempre dic, són les hores de llum. Això sí que és real. Vull dir, a l'hivern es fa de nit a 5:45, i en canvi a l'estiu doncs es fa de nit a segon quina part del país, perquè hi ha uns registres molt diferents, des del nord al sud, fins a les 10 teniu llum. Aleshores depèn, però és que amb un dia tan llarg us esgotareu, vull dir, no cal tampoc dir aprofitar-ho tot. És un país que l'has de deixar que se't fiqui a dins, i per això necessites tranquil·litat, natura, saber on vas i fer una bona tria, perquè hem deduït que l'error més gros que fan els viatgers...
0: Voler abastar-ho tot,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, no és no reservar bé o no, o perdre's aquella activitat. És a dir, jo com vull viatjar? Quin és el meu ritme? Doncs el nostre ritme és que volem badar. El nostre ritme és que volem fer molta bicicleta. El nostre ritme és que volem nadar. Dic, tu quan tens assegurat quin tipus de viatgera ets, el viatge surt fàcil. I m'ajuda molt a mi saber aquest tipus d'aquest perfil, no? Mm. I ja està.
0: Amèlia Onze Ferrer, quin plaer tenir-te aquí als nous estudis de RAC1 a la planta 3. És curiós perquè parlem molt tu i jo, tenim una bona comunicació, fluida comunicació a molts quilòmetres de distància, ho fem a través de les xarxes, a través del correu electrònic. No m'ho crec que et tinguem aquí. Em sembla que fa 2 anys que estaves i que el temps ha passat rapidíssim,
1: sí, sí.
0: Però m'agrada veure't en persona, xerrar, perquè com el tracte personal no hi ha res. I sobretot transmetre doncs, això als nostres oients, no? Que és important, quan planifiques un viatge, tenir una persona com tu que conegui tan bé i que s'estimi tant la destinació. Això no passa sempre.
1: No passa, però m'estimo les dues, Catalunya i la meva feina també, i el nostre país, Nova Zelanda, Aotearoa, i us felicito a RAC1 per tots els vostres èxits, que me'ls faig meus, dic, ai, ho han tornat a fer.
0: Són compartits, eh?
1: I enhorabona per aquestes instal·lacions que són precioses, modernes, efectives i joves, i dona una sensació estar aquí diferent de la que donaven a l'altra planta.
0: Home, tenim una novetat, és que ara fem ràdio televisada i els oients d'aquí uns dies et veuran a tu també a les xarxes amb aquest vídeo que estem enregistrant amb en Jaume. Amèlia, moltíssimes gràcies per
1: gràcies
0: venir als estudis de RAC1. Bon viatge de tornada.
1: Gràcies.
0: I anem parlant.
1: Qui hora? Benvinguts.
0: Qui hora?
2: Recomanat, amb Esther Muñoz.

0: Ja tenim les vacances d'estiu a tocar i per això avui passa pel recomanat de RAC1, en Joan Vigil. Joan, bona tarda.
1: Bona tarda, Esther.
0: Benvingut, ja el coneixeu, perquè durant tot aquest 2026, des del mes de gener, doncs, ens va orientant en aquest apassionant món dels videojocs, que tu coneixes molt bé,
1: sí.
0: Des d'edat molt temprana, oi?
1: Molt, molt, molt. Vaig començar bastant petit.
0: A quina edat? Es pot dir o no, això?
1: Uf, no me'n recordo.
0: Ni te'n recordo.
1: No, era un bebè, però recordo que era molt, molt, molt petit. Sí, tras uns 6 anys, més o menys 6 anys.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui sí. Vols parlar d'això, no?
1: Vull parlar de l'edat, sí, justament, i de com, quins límits, on comença, quan estaria bé començar, com fer-ho, a quines edats, els estigmes... Perquè, o sigui, hi ha unes preguntes, no? O sigui, quan és més adequat començar a jugar a videojocs? Per què està tan mal vist jugar sent adult? Quins criteris es fan servir per qualificar aquest videojoc d'inadequat o d'adequat pels nens? Coses així.
0: Home, són interrogants que tots en algun moment o altre ens hem plantejat, perquè això és una realitat que vivim a casa, no?
1: Els pares,
0: això,
1: segur.
0: Les sí. Criatures que comencen a demanar... a jugar a videojocs, els pares, que acostumem a ser reticents perquè pensem en el moment que comprem el videojoc ja no hi haurà aturador.
1: I tant.
0: I això és una veritat molt
1: clar.
0: Gran.
1: Ostres, de sobte arriba el noi i aquest noi, per exemple, hipotètic...
0: El noi o la noia,
1: O la noia, però aquí volia parlar d'allò, però també noia. Però, per exemple, arribo jo i li dic al meu pare que vull comprar un videojoc de trets i tinc 10 anys i el meu pare, ostres... Totalment dilema. Els nens són dilemes constant, ara un altre, no?
0: Sí, i és una mica com quan et demanen el mòbil.
1: Clar, clar.
0: Clar, que intentes allargar doncs, aquesta pregunta al màxim possible. L'edat, ara mateix recomanada, són els 16 anys,
1: clar.
0: No? Però sí que és veritat que jo crec que és la minoria de
1: I
0: famílies
1: tant.
0: Les que esperen fins als 16 anys per donar un mòbil, perquè, doncs, primer... els altres companys comencen a tenir mòbil abans. Si tu no dones al teu fill o filla un mòbil, aquest es queda una mica desplaçat. I després, que el mòbil té coses bones, que és, depèn d'en quins moments de l'any, potser és una manera de tenir-los més controlats, estàs més comunicat. I amb el videojoc doncs passa el mateix, Joan, tu ho saps molt bé, no?
1: Home,
0: a la que els companys, amics, juguen, és que al final també socialitzen des de casa.
1: I tant, és un canvi total i, per exemple, veient el govern espanyol que ha començat a pujar l'edat pel tema de xarxes socials, seguint la moda d'Austràlia, tot això està molt bé, què hi ha als videojocs per part d'aquesta cosa? Doncs ja PEGI seria el Pan European Game Information, o sigui, el sistema europeu de classificació de videojocs. És un sistema que es va crear el 2003, quan vaig néixer jo. És un sistema que porta ja un temps, que porta classificant, veient cada videojoc que surt, per dir, escolta, això ho pot jugar un nen o no? O vaja, més enllà, no? Més profunditzant, no? I és que no és una única resposta, hi ha molt més d'això, depèn més del tipus de joc, del contingut, no és el mateix un joc de construcció, de creativitat, no? Que un joc amb violència, un joc amb competició intensa, perquè no té per què ser molt violent perquè ja sigui dolent per un nen, no? Si és una cosa de futbol, però és increïblement tensa, no és bo, tampoc.
0: No.
1: Llavors, això, PEGI, se n'assegura molt de que vagi molt el tema, no?
0: Sí, diguéssim que és un organisme que està controlant tota la producció de videojocs.
1: Constantment.
0: A nivell europeu, dèiem,
1: Mira, no sé si són una, dues, tres, quatre, cinc d'aquestes marques que fica PEGI, no? Seria PEGI 3, PEGI 7... PEGI 12, PEGI 16 i PEGI 18.
0: Són categories.
1: Les categories que diríem, bé, cada una, no?, per l'edat que recomana. PEGI 3 seria apte per a qualsevol edat, clarament. PEGI 7 pot contenir elements lleugerament espantosos. Això vol dir que normalment ja són més de dibuixos animats, però hi ha potser algun braç, hi ha una mica de sang.
0: Hi ha violència, aquí?
1: Sí, però molt... És com de dibuixos animats.
0: Val.
1: Coses que veurien el Clan o el Boeing, aquests canals de més de criatures, no?
0: Uh-huh.
1: Després PEGI 12 seria violència moderada o llenguatge lleu. No es diuen paraulotes, però ja es parla un pèl més fort i algú pot més resultar més ferit. Però a les 16 ja comença a haver-hi més. És realista. no és que sigui més forta, sí que s'assembla més a la nostra vida real, no? Uh-huh. I el llenguatge comença a ser fort, ja comença a haver alguna paraulota. I el 18 ja és tot, ja ho té tot, és només per adults, contingut només per adults.
0: De 18 fins als 100 anys, eh?
1: Llavors, clar, jo recordo tenir 6, o sigui, estar a la categoria del PEGI 7, per dir-ho així, i a demanar coses del 18, i em diuen, escolta, perquè clar, jo com a menor, per exemple, no puc entrar a qualsevol botiga i comprar un 18, no puc.
0: No, clar, has d'ensenyar el teu carnet d'identitat.
1: O calen els pares, si el pare és així, o la mare és així, t'ho comprarà i ja està. Però cal, per això cal, o sigui, aquí està, no? La pregunta, cal supervisió parental? Clarament que cal. Mm-hmm. O sigui, cal.
0: Escolta'm una cosa, Joan, abans de que ens parlis del tema, sí, de la supervisió parental, aquestes categories PEGI 3, 7, 12, 16, 18, sí, també apareixen al videojoc, al suport?
1: Apareix a tot arreu. A la capsa està a l'esquerra, a baix a l'esquerra, els trailers, notes que hi ha aquesta, a mi fa molta gràcia, PEGI 7, no? Fa aquesta cantarella, llavors després està aquí, els informes, els preus, tot, el PEGI el veuràs a tot arreu.
0: La PEGI, que era, no sé si saps qui era PEGI, tu, o no?
1: Em sona, crec que em sona.
0: Era un personatge, pares. Era una porqueta.
1: Em sona dels meus pares, sí. No és aquesta, però està ben trobat. No, què passa? Que els nens poden jugar sols o necessiten supervisió? Home, clarament, com més petit és el nen, més supervisió en necessita. Ja només pel contingut del joc, sinó per altres factors, no? I és que no només és el que hi ha dins del joc, sinó els pagaments, per exemple, les microtransaccions, no? El que vam parlar fa un parell de seccions, que hi ha molts jocs que tenen un negoci de diners molt agressiu dins dels seus jocs. Això és molt perillós per a un nen. Quan és molt de temps a la pantalla, supervisió. Que hi ha interacció amb gent que està online, amb gent que no coneixes, amb gent que de sobte és gent d'Amèrica, no? I de sobte estàs parlant amb un americà, podria ser algú de tot arreu, no? Però vaja, que podria ser una persona molt perillosa, tot això cal molta supervisió. I els controls parentals són molt útils perquè permeten limitar aquests aspectes, no? I adaptar l'experiència a aquesta edat, perquè supervisar no vol dir estar allà mirant el nen, vol dir jugar amb ell també, no? Uh-huh. Saber, i això pot crear una bona experiència pare-fill, mare-fill, mare-filla.
0: Això t'anava a dir, això t'anava a dir. S'han de buscar espais i moments per estar en família, pares i nens, i clar, escolta'm, el videojoc també pot ser una oportunitat en aquest sentit.
1: I tant. Jo crec que d'això jo, per exemple, a mi sempre m'ha agradat jugar més sol, però els cops que he jugat amb gent, amb els meus pares, es gaudeix molt.
0: És
1: molt,
0: és una i es recorda després.
1: Clar, és un bon record.
0: I es vol repetir l'experiència, si tant. És positiva, no?
1: Després està també el criteri de PEGI. I és que quin criteri fa servir PEGI per classificar els seus videojocs, no? Tot això que hem escoltat ara de PEGI 3, PEGI 12, PEGI 16, això, quin criteri fa servir? Doncs bé.
0: Com funciona? Sí, com funciona?
1: Seria, no és que el PEGI vagi a mirar si el joc és molt bo o molt dolent, sinó més el seu contingut, no? Si, per exemple, la violència és molt realista o és fantasiosa. Si després hi ha el llenguatge inapropiat, no? Després el por o contingut terrorífic, aquests clarament són molt vetats, molt ràpids. Els jocs d'atzar o compres internes, no? Tot aquest tema que hi hagi com un monopoli dins és vetable total. I el contingut sexual. Tot això, PEGI va dient, ah, això no, això sí i això no. I acaba fent aquestes 5 categories perquè tothom pugui jugar, no? Clarament és fàcil veure quan és molt violent, però quan es considera educatiu? Doncs bé, no dona una etiqueta PEGI directament aquí, sinó molts jocs directament es consideren adequats per un aprenentatge que fomenten.
0: Quins aprenentatges tenim aquí? Quines opcions hi ha?
1: Sembla mentida, perquè tothom va amb els jocs més físics, no? De jugar a joguines, no? Però un videojoc et pot donar molta creativitat, molta resolució de problemes, la cooperació, perquè si estàs jugant amb amics és perfecta per crear molta comunitat i cooperar, i pensament lògic, segons quin tipus de videojoc et fomenta molt la ment, t'ajuda molt a les matemàtiques, a pensar ràpid, a tenir bons reflexos. Això està molt bé.
0: Uh-huh. I en adolescents, Joan?
1: Home, els adolescents, clar, els nens pot millorar tot aquest tema, però en adolescents què pot fer? Perquè, bueno, ja comencem a ser més grans, no? Ja tenim altres temes. L'estrès, avui en dia que tenim un increïble problema d'estrès nacional a nivell més jove, més juvenil. És impressionant com vivim en una època tan gloriosa a l'hora de privilegis i la gent jove és molt, està molt estressada, no?
0: Doncs, nivells molt alts d'estrès.
1: Molt alts, impressionant.
0: Sí, sí, eh?
1: Doncs l'estrès va molt bé aquí.
0: Al final també una miqueta us contagieu dels adults.
1: Pot ser. Pot ser que haguem entrat en un món més difícil i ens costi entrar, no?
0: I després, tema banda, també les xarxes socials no ajuden gaire. Vull dir, això ho parlem molt, no?, amb els amics i amb els companys de feina, no? Al final hem entrat en un cercle que les xarxes socials, la tecnologia, la intel·ligència artificial són bones, són positives, ens ajuden en molt, però després ens resten temps lliure, ens acceleren, ens fan prendre moltíssimes més decisions de les que preníem abans, perquè ara doncs, tu has de respondre un correu electrònic, has de respondre un WhatsApp, a tota hora en diferents grups, a través de diferents vies, i estàs tot el dia prenent decisions, i això és un desgast enorme per la persona.
1: I tant, i tant. Jo crec que aquí, en el món dels videojocs, jo ho parlo per experiència pròpia, la sensació d'immersió d'alguns videojocs, aquest escape, et pot alleugerar molt una tensió constant del dia a dia.
0: Et pot alleugerir molt.
1: Alleugerir molt, sí. No trobo que sigui una cosa de... t'ho prescric com a metge, no fotem. Si estàs fotut, realment busca ajuda. Però, ostres, un dia molt difícil. A vegades aquesta immersió a mi m'ha ajudat molt perquè és que t'oblides, desapareixes...
0: Desconnectes.
1: Totalment en aquest món. Uh-huh. I això pot anar molt bé.
0: Uh-huh. I després, això de la presa de decisions ràpida que dèiem, també ho pots vehiculitzar a través dels videojocs?
1: Sí. Trobo que els videojocs et posen en moltes situacions de... Ei, què pots decidir? Què pots fer millor? En què ets bo, no? De desenvolupar les teves habilitats i l'abans possible, a vegades, no? Hi ha moments de... decideix ja. I això pot anar molt bé més endavant, no? Quan has de decidir coses de veritat. Uh-huh. Et pot acostumar una mica, no? I a més, crea comunitats socials. Són en línia, un tema que, bueno, tampoc és el millor, però si pot ser més en persona millor, però hi ha molta gent que s'ha fet millors amics jugant a videojocs.
0: Sí, sí.
1: I això no té res de dolent, està
0: és
1: molt
0: veritat,
1: bé.
0: És veritat, sí, sí. Doncs hem repassat doncs, els beneficis reals dels videojocs en l'etapa infantil, en l'adolescents. Què ens podries dir, Joan, pel que fa als adults i a la gent gran, no?
1: Sí.
0: Perquè aquí també hi ha molt de prejudici.
1: Sí, a veure, és normal, la gent gran, ja quan dic de la tercera edat, o directament els adults que ara mateix tenen 40, 50, fins i tot allargats 30, són gent que no ha nascut amb videojocs, o que vaja, hi havia el Tetris, m'invento, i no ha nascut amb això, i de sobte es troba amb tot aquest món que li arriba amb els fills, no?
0: O amb ells mateixos, també, eh?
1: També. No,
0: però vull dir... Sobretot la gent de 35-40... Sí.
1: Clar, però vull dir que no ha anat tan lligat a la seva generació, no? Entenc que això pugui sorprendre i molta gent no jugui a videojocs quan ja és gran. Però els que hem nascut amb tot aquest món digital, jo, per exemple, jo em veig jugant als 40. És raro, però perquè és que hi ha un estigma molt gran de... Ostres, què fa amb aquesta edat encara jugant a jocs de nens?
0: Això t'ho trobes, sí?
1: M'ho trobo més d'un cop, perquè després els youtubers, de sobte et trobes algun youtuber gran, no? que és un home o una dona que rosa potser els 50, m'invento, i la gent notes que hi ha comentaris de dir escolta, tu què fas? Hauries d'estar treballant. I dius, bueno... Avui en dia hi ha feines molt noves i hi ha gent que guanya la vida jugant videojocs.
0: I molt bé,
1: clar.
0: I amb molt de futur.
1: Sí, se't dona molt bé. I és que porto un exemple molt exagerat, no cal
0: quin,
1: aquí.
0: Quin?
1: Que és
0: explica'm.
1: Molt graciós, que és una dona de 90 anys que ha batut el rècord Guinness de ser la dona més gran en jugar una sèrie de reptes, en una sèrie de videojocs, una espècie una cosa molt rara, però que està en el llibre de World Record Guinness, perquè és que té 90 i ara crec que té 94 o alguna cosa així, i la dona és youtuber.
0: Sí, sí, sí.
1: I penja vídeos jugant, és impressionant. I a més són jocs de por, jocs de molta violència, que dius, és que és molt graciós. I dius, mira, 94, i estàs jugant.
0: Doncs aquesta tarda al Recomanat hem descobert diferents conceptes que tenen a veure amb els videojocs, amb en Joan Vigil, aquest Pegui, que m'ha fet molta gràcia,
1: sí,
0: eh?
1: No?
0: Aquest Pegui, que hem de dir que...
1: La Pegui
0: s'escriu diferent, eh? Pegui són les inicials P-E-G-I,
1: sí.
0: I la Pegui, la porqueta, la Miss Pegui, que era un personatge dels Muppets, coneguda pel seu paper, això destacat en una sèrie de televisió que es feia d'esquetxos còmics que eren The Muppet Show. Aquesta és la porqueta, no?, que s'escrivia P-I-G-G-I-Y, no és el mateix, eh? Ella era coneguda per la seva personalitat, era una diva, jugant una superestrella molt temperamental, amb una tendència a fer servir frases en francès en el seu discurs i la pràctica del karate, i es pronuncien igual, però no és el mateix, eh? M'ha agradat molt això del Pegui, perquè era un concepte que desconeixia i que trobo que pot ser molt de servei a moltes llars catalanes.
1: Cal que existeixi. Cal controlar, perquè si no ens trobem amb els fills que de sobte ens juguen una cosa massa violenta.
0: I que segur que té el seu homòleg a nivell nord-americà.
1: Clar, i tant, no, és una cosa europea, però que s'ha externalitzat totalment mundial, perquè cal supervisar.
0: Uh-huh. Doncs Joan, moltíssimes gràcies per ser-hi avui novament al Recomanat i t'esperem en unes setmanes.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.

0: RAC1.
1: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Vaisso, Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
1: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
3: Busques un vehicle híbrid?
1: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
3: Més eficient, és menys consum.
1: Més potent és més cavalls.
3: Tot a Romauto.
1: Barcelona.
3: Molins de Rei.
1: Mataró.
3: Blanes.
1: I Santa Coloma de Farners.
3: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: RomautoNissan.com.
3: Romauto.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Vaisso, Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
1: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
5: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Busques un vehicle híbrid?
1: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
3: Més eficient, és menys consum.
1: Més potent és més cavalls.
3: Tot a Romauto.
1: Barcelona.
3: Molins de Rei.
1: Mataró.
3: Blanes.
1: I Santa Coloma de Farners.
3: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: RomautoNissan.com.
3: Romauto.
6: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
7: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
6: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
1: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
8: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
9: Escupi.
8: Avui en fem servir moltes més.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
8: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.

0: vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: RAC 1. Recomanat. De tot, per tothom. A RAC 1.
2: Moment, el recomanat per repassar algunes propostes per viure en plenitud l'edat madura. Avui de nou amb nosaltres la Mònica Prieto, ja la coneixeu, periodista, productora de televisió i també d'esdeveniments culturals, que doncs, cada mes ens fa recomanacions per aquesta etapa vital que a més valen molt i molt la pena. Mònica, benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies.
2: Ja tenim allò a la llibreta per anar prenent nota de totes aquelles coses que ara en aquesta època de l'any les necessitem. Hem d'ocupar el temps quan arriba la calor i passem més estona a casa, necessitem activitat, llibres, pel·lícules, sèries, també doncs, plans per fer a l'exterior. Per on comencem avui?
3: Doncs avui comencem amb l'últim llibre de l'Eva Baltasar, que es diu Peixos.
2: Un llibre que, a més, tu t'estàs llegint ara mateix.
3: Sí, l'estic disfrutant molt, perquè l'Eva té, ja, segur que hi ha molta gent que ja la coneix, que té una mirada incòmoda en el millor dels sentits. És una escriptora que parla sobre dones, però no dones de catàleg. Escriu sobre dones que busquen el seu lloc al món des dels marges, amb una honestedat a vegades brutal sobre el cos, el desig, i parlar temes d'una manera molt, molt valenta, amb un punt poètic.
2: I molt real, també. Dones de veritat.
3: Dones de veritat, sí. I hi ha és un punt molt... Té aquest punt de poesia, perquè ja va començar fent poesia, i llavors... realment són novel·les que no acostumen a ser molt llargues, vull dir, són llibres que no és allò, tu pots endur perfectament a la platja, però no serà una lectura lleugera, és una lectura que té contingut
2: profunda, profunda,
3: sí, com que té matisos, saps? Llavors parla dels peixos i parla d'una relació, és una història d'amor que us convido a descobrir perquè val molt la pena. L'Eva Baltasar és una veu que, com ja saps, ha revolucionat la literatura catalana contemporània i posa la dissidència i la llibertat radical de les dones al centre de la seva obra, amb una trajectòria que va néixer en la poesia, com deien, i s'ha consolidat amb la seva cèlebre trilogia de la solitud, i que ha aconseguit una fita històrica en ser la primera autora catalana finalista del prestigiós Premi Booker Internacional. Uh-huh. Llavors, la seva rellevància recau en un estil únic que ella mateixa anomena prosa poètica, però que colpeja amb una honestedat, com deien, gairebé animal, parlant del cos, del desig, sense filtres ni concessions.
2: Sí, sí, estic llegint la contraportada del llibre, un fragment d'aquest llibre, Peixos, de l'Eva Baltasar, editat amb Club Editor, que diu: "Em desperto al seu llit, a la seva habitació, he començat a viure la història més perillosa de la meva vida, però encara no ho sé. No sé res, en realitat. M'ha despertat la fresa del viure, una invasió de l'ego que és la resposta de la nit." No, que tu deies poesia directament.
3: Totalment. Peixos és la cinquena novel·la de l'Eva Baltasar i és una història d'una dona que intenta desfer-se de tot el que sobra per arribar a la seva essència, com un peix que finalment troba el seu corrent d'aigua enmig del soroll de la ciutat.
2: Uh-huh. I si volem una mica de diversió, per posar el contrapunt a aquest llibre, Peixos, de l'Eva Baltasar, ens hem d'anar a la pantalla. A veure què, Mònica?
3: Doncs sí, per compensar una mica d'aquesta profunditat, us porto una sèrie que és pura adrenalina i que ja s'ha convertit en una de les millors produccions dels últims anys. Parlo de The Bear, que estrena nova temporada a Disney+. La sèrie del xef que torna a casa per portar els entrepans de la família a un altre nivell, no? Sí, i realment el que fa és tenir aquest punt de sèrie frenètica, vibrant i sobretot molt divertida dins de tot aquest caos que l'envolta el personatge.
2: Quina història ens explica, Mònica, aquesta sèrie?
3: Doncs ens parla d'en Carmi, un xef d'alta cuina que ha de gestionar un negoci familiar de mala mort a Chicago, i el que més m'agrada és com parla de la pressió de la família que heretes i de la família que crees i de com es busca l'excel·lència enmig del desordre més absolut. Llavors és una sèrie plena d'humanitat, de personatges que criden molt, però que s'estimen encara més i que és ideal per veure amb una copa de vi blanc ben fresqueta quan arribes a treballar.
4: 25 pounds?
5: No, I ordered 200.
4: Where is beef?
5: You still got that meat connect? You get $12.50 for that on eBay.
4: Boom.
5: You cut vegetables like a bitch.
6: Not system. System, baby.
7: System. System. This is your brother's house. I was running it fine without you.
3: El protagonista és l'actor nord-americà Jeremy Allen White, que interpreta el personatge d'en

0: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Què més ens portes, Mònica, aquesta tarda?
3: Doncs sí, després d'aquest estrès de la cuina, el que volem és desconnectar de debò. La meva proposta estrella seria sortir, fer una escapada d'un cap de setmana a les Terres de l'Ebre.
2: Gran proposta aquesta, eh? Les Terres de l'Ebre, un clàssic que mai falla, eh? Però tu, Mònica, crec que avui ens proposes una ruta activa perquè el que vols és que baixem les pulsacions.
3: Exacte. Mira, la meva proposta seria apropar-se a la localitat de Xerta i des d'allà llogar bicicletes per poder fer una ruta per la Via Verda de la Vall de Zafán, que començaria, per exemple, jo l'he fet ara recentment, a Horta de Sant Joan, i que fa tot baixada, són uns 40 quilòmetres, fins a Xerta. I, bueno, així sona com molt, molt bèstia, no? 40 quilòmetres, però és que fa... És molt
2: fàcil. Si és baixada, si
3: sí,
2: és baixada...
3: Sí. És molt, molt agradable, passes per túnels frescos, aqueductes, amb vistes de vertigen, i és una ruta espectacular perquè aprofita l'antic traçat del ferrocarril que unia la Puebla de Íjar amb Tortosa i és ideal pues això, per poder tenir el parc natural dels Ports al fons i anar fent una passejadeta molt i molt agradable amb diferents parades.
2: Alguna que vulguis destacar, alguna parada?
3: Doncs, per exemple, l'estació de Bot, que és una de les parades més emblemàtiques. Allà hi trobaràs un antic vagó de tren convertit en cafeteria, en bar, i allà pots parar, fer un vermutet, un cafè, i és un lloc amb molt d'encant. Una altra de les parades obligades seria el santuari de la Font Calda, que realment doncs, té aquest punt de fer, doncs, descobrir, no?, el riu Canaletes, que s'estreny entre parets de roca impressionants i que arribem allà al que és el santuari de Font Calda, que és una cosa molt diferent.
2: Com és l'entorn d'aquest punt de la ruta, Mònica, del santuari de la Font Calda?
3: Doncs és un espai amb aigües termals d'uns 30 graus i realment doncs, pots banyar-te, és un lloc molt agradable per fer una paradeta i després continuar amb la bicicleta, perquè la idea és arribar fins a Xerta.
2: Què podem fer en aquesta font d'aigua mineromedicinal? Què proposes?
3: Jo, per exemple, he estat ara fa pocs dies ficant els peus i jugant doncs, allà. Doncs, és un espai molt, molt agradable per fer un entrepà, per fer un pícnic, és una paradeta.
2: Com estava l'aigua? Quina temperatura?
3: Sí, doncs això, uns 30 graus, 28... Sí, és aquest punt que dius, ai, mira...
2: Agradable.
3: Sí,
2: agradable.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: I després, un cop passem pel santuari de la Font Calda, quines altres parades ens esperen?
3: Doncs, per exemple, tot i que hi ha una altra estació, l'estació del Pinell de Brai, que, tot i que queda una mica més allunyada del nucli urbà, és un bon punt de referència si volem fer una excursió i anar a descobrir un espai de vi, la Catedral del Vi, que seria un celler modernista del César Martinell, deixeble de Gaudí, dir que és també espectacular i que podria ser una de les parades amb aquesta ruta amb bicicleta.
2: Crec que per aquí també està el pont de la Riberola, oi?
3: Exacte, és un punt fronterer entre la Terra Alta i el Baix Ebre i és un lloc perfecte per fer una foto, ja que hi ha un viaducte espectacular que ofereix unes vistes magnífiques d'aquesta transició entre un lloc i l'altre. També ens podem fer una petita aturada a l'estació de Benifallet, on també podem fer un vermut, hi ha un alberg amb un restaurant i hi ha una terrassa preciosa on realment també és un espai per poder fer l'hora del dinar o amb els entrepans o amb els amics, és molt, molt agradable.
2: Doncs avui el recomanat de RAC1 amb la periodista Mònica Prieto, hem anat amb bici, hem agafat el caiac, també a ritme de The Bear, aquesta sèrie que ella ens proposa veure aquests dies si volem estar a casa i fer una mica de sofà, i després la profunditat d'aquell llibre de l'Eva Baltasar, de peixos, que al final tot lliga, veus?
3: Sí,
2: els peixos, el caiac...
3: Arribem al mateix lloc, el riu sempre ens porta.
2: Doncs, Mònica, que vagi molt bé.
3: Igualment, moltes gràcies.
2: Fins adéu.
4: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
5: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a l'aplicació.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: I escolta el que vols, quan ho vols.

0: RAC1 Notícies.
1: Bona tarda, són les...
2: Josep Moragas.
1: Ara sí, bona tarda, són les 4. Continuem pendents dels incendis. Els bombers ja han aixecat el confinament dels veïns de Mont-roig del Camp, que no podien sortir de casa seva per l'incendi, que s'ha declarat aquest migdia. El confinament era pel fum, però aquest ja ha anat a la baixa. Així doncs, poden sortir els veïns de la urbanització ja des de fa una hora, que és quan s'ha aixecat aquest confinament. Amb tots els bombers demanen evitar desplaçaments innecessaris a la zona. Rodalies s'ha vist afectat de retruc per aquest foc. La circulació continua interrompuda a l'R16, entre l'Aldea i l'Ametlla de Mar. Els equips d'emergències, en tot cas, ja tenen aquest incendi estabilitzat, el de Mont-roig, i ara l'objectiu és controlar-lo. Tres quarts del mateix amb el foc de Guimarà, l'inspector dels bombers Oriol Corbella admet que aquest cap de setmana la meteorologia els està donant una treva. N'ha parlat a RAC1.
3: No tant de les temperatures, també, que segueixen per sobre la mitjana climàtica, sobretot nivell d'humitat relativa. Les humitats relatives dels anteriors dies eren extremadament baixes, llavors era molt fàcil qualsevol reinici, la propagació és molt més ràpida, els focus secundaris són a més distància, i ara aquest cap de setmana doncs, tenim aquesta treva que els incendis doncs, propaguen a menor velocitat i probablement els podem atrapar una mica més ràpid.
1: Aquests incendis que han afectat la mobilitat, trànsit a Reubert fa una estona a la circulació a l'autovia 7 un cop estabilitzat aquest incendi i també està oberta el trànsit la N240 que havia quedat tallada aquest matí per un accident d'autocar. El risc d'incendi forestal és avui de bastant alt, de fet, és un risc extrem en 57 municipis de 13 comarques catalanes en les quals s'ha llançat un avís de nivell vermell. Aquesta xifra cal afegir-li 160 municipis de 17 comarques que presenten un nivell molt alt de risc de foc forestal en els quals s'ha llançat un avís groc. Davant aquest escenari, els agents rurals també han decidit restringir l'accés a 8 espais naturals de Catalunya. Mentrestant, a Espanya, la prioritat continua sent el foc que crema la província d'Almeria amb 12 víctimes mortals confirmades fins ara. En total s'han atès 18 persones pels serveis sanitaris i una persona continua en estat molt greu. La Junta ha enfilat damunt de les 6.600 hectàrees calcinades i defensa no haver enviat alertes als mòbils perquè, diu, hauria generat danys irreparables. Això mentre les flames continuen avançant, sobretot als municipis de Los Gallardos i Vedar. És el tercer incendi més greu de la història de l'estat espanyol pel que fa al nombre de víctimes mortals confirmades. I els docents confirmen que el proper curs començarà amb vaga. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar aturada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha afirmat que el curs, per tant, no començarà amb normalitat, ho ha dit a la CNN.
4: Està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat. Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat.
1: L'Assemblea ha comptat amb representants d'USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS, que són els sindicats que poden convocar aquesta vaga. Per això emplacen el govern a convocar la mesa de negociació amb el comitè per aconseguir uns consensos i una millora del sistema públic. I els esports, Pau Bonastre.
5: Marc Márquez ara sí ha guanyat l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i se situa ja a 23 punts del segon classificat del Mundial, Marco Bezzecchi, que s'ha fracturat la clavícula aquest matí i que, per tant, es perd tot el Gran Premi, tot el cap de setmana. Per la seva banda, Àlex Márquez ha creuat la línia de meta segon i Fabio Di Gian Antonio, que ha completat el podi tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat sisè, Àlex Rins ha acabat setzè i Maverick Viñales, últim, 19è. A Moto2, Ivan Ortolà ha aconseguit la pole, mentre que a Moto3 ha estat per Brian Uriarte. En tenis, en aquests moments tenim en joc la final del torneig de bàsquet a Suècia, que l'està disputant la catalana Paula Badosa. Ha perdut el primer set, de fet ha guanyat, volíem dir, el primer set 5-7, i ara és ben a prop d'aconseguir la victòria en aquesta final, guanyant 5-6 en aquests moments. I el Tour de França, una seixantena de quilòmetres per arribar a la meta a Bergerac, en la vuitena etapa d'aquesta edició, una etapa plana, tot i que els corredors encara han de coronar el segon port del dia, que és de quarta categoria, com el primer. L'escapada la protagonitzen tres corredors, entre els quals hi ha Jacob Otruba, del Caja Rural, amb uns dos minuts i mig de marge sobre el pilot.
1: Encara una cosa més, perquè s'acaba de declarar, segons informen els bombers de la Generalitat, un incendi de vegetació a Camarasa, una zona propera al nucli de Fontllonga, a la Noguera, crema vegetació agrícola i forestal, i està a tocar de la C-13, aquest foc que està tot just al costat d'aquesta carretera i ha mobilitzat 76 dotacions. Per tant, seguirem pendents de l'evolució d'aquest foc. I pel que fa al temps, tenim ruixats i algunes tempestes a la Catalunya del nord que freguen ja l'extrem nord del Ripollès i de la zona més interior de l'Alt Empordà. Les properes hores aniran a més i efectivament afectaran l'àrea més oriental del Pirineu, però també la Garrotxa, Osona i la zona més interior de la selva, en alguns casos amb intensitat forta i calamar-se, tot plegat amb calor intensa, amb temperatures que sobretot a la plana de Lleida fregaran els 40 graus i xafogor molt marcada a la costa. És tot per la nostra banda, informació actualitzada en una hora.
0: Hola? Hola? Esteu preparats? Sí? 7 hores, eh? Són 7 hores, eh? Si us voleu quedar a les 7 hores, perfecte. Si no, podeu anar entrant i sortint, com vulgueu. Però esteu preparats, eh? Comencem? Vinga, va, comencem.
2: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: Bona tarda, benvingudes, benvinguts al Reconcentrat. Des d'ara i fins a les 11, pràcticament les 11, fins a 3 quarts d'11, gairebé 7 hores, del bo i millor de RAC1. Contingut premium, com sempre diem, destil·lat, refinat i servit per vosaltres. Que avui tenim un menú completet, de tots els programes. Tenim Mona RAC1, tenim La Competència, tenim el Vostè Primer, tenim Els Taloners, el Versió RAC1, tenim La Primera Pedra, tenim el Via Lliure, tenim de tot, què més voleu? I tenim en Ras Ballard, amb aquest Voices, que és el tema que obre el Reconcentrat d'avui. Segur que esteu preparats i preparada. Doncs vinga, va, que ens hi posarem. Començarem amb el 9C i una de les seccions del programa, l'Efecte 2000, que, com sabeu, lidera i capitaneja el gran Marc Simón. En aquesta ocasió, parlant de la comunitat queer. 9C, el Reconcentrat, per començar. Vinga, som-hi!
1: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.

0: És allò que a vegades dius, ara hauríem de ser tele per veure com es mou, com es
1: total,
0: mou.
1: Total, eh?
0: El Marc Simó. Això de que sigui ràdio no funciona, no?
2: Portem fatal, això.
0: Perquè se sent la Rosalia i...
2: No, no, és que totes les... És que a més és una cançó increïble, aquesta, eh?
0: Sí, sí, sí, sí,
2: no,
0: que fa moure.
2: Mai passa de moda. Sí, sí, sí, és increïble.
3: Sí. Molt ben triada.
0: Si sona la Rosalia, ho sabeu que aquí el nou C vol dir que automàticament apareix el Marc Simón. Marc, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Avui nova edició de l'Efecte 2000 i, per tant, també tenim aquí l'Anna Salvador. Bona nit de nou.
3: Hola, bona
0: nit. Està recuperada, eh? Abans ens parlaves del
3: papa.
0: Papa,
3: ara canvi de xip.
0: Ara canvi de xip, sí, eh? Canvi de perquè avui no parlem de l'Efecte 2000, el papa no,
2: el papa no,
0: no va per aquí,
2: el
0: eh?
2: El papa no. No, ja hem tingut prou papa. Jo el papa ja l'hem vist prou.
0: I doncs a veure, que ara com de què ens parlaràs?
2: Jo ja som al mes de juny i tot i que us confesso que no m'agrada recórrer efemèrides per parlar de certs temes, però ja sabem que el mes de juny és el mes de l'orgull LGTBI.
0: Sí.
2: I llavors jo amb les tres edicions, tres temporades que he estat fent l'Efecte 2000, cada juny he fet una secció que estigui relacionada amb la comunitat LGTBI.
3: I és com... edició.
2: Aquesta, clar, és la tercera edició i us confesso que crec que és l'any, amb els tres que ho porto fent, que fa més falta, no? Perquè veiem com un auge reaccionari entre la gent jove, sobretot, que a mi personalment em fa una mica de patir, i llavors trobo que és un any que fa falta que ens reivindiquen.
0: Et fa patir exactament el què?
2: Em fa patir que, o sigui, sento que hi ha un avançament de l'extrema dreta molt fort i que aquest avançament de l'extrema dreta molt sovint va relacionat amb que la gent sigui més LGTBI-fòbica en general i que sigui més racista, i com totes les persones que habiten els marges, com si diguéssim, corren més perill quan hi ha aquest auge reaccionari, no? Com si diguéssim, i justament també venint de tot el tema del papa i tal, que no crec que hi hagi una vinculació directa, però sí que veies certs càntics en certs llocs que dius... Això fa 5 anys, potser ens haguéssim posat les mans al cap i ara sembla que ens els posem, però no tant, no? Llavors, bueno, trobo que està bé reivindicar-ho, sempre està bé reivindicar-ho i sempre està bé que parlem de les persones de LGTBI perquè són divertidíssimes i són superimportants. Llavors, avui us vinc a fer una petita sorpresa.
0: A veure.
2: Perquè
0: marcaré... No ens parlaràs d'allò de la Maripau Huguet, com era allò de l'altre dia.
2: L'asil de la Maripau Huguet.
0: Això, com es deia?
2: A l'asil de la Maripau Huguet.
0: L'asil de... Sí.
2: L'AMPA, completament. No, avui no hi ha AMPA. Les LGTBIs no són a l'AMPA, són fora de l'AMPA.
0: D'acord, d'acord.
2: I llavors, avui us vinc a parlar de mi libro, de repente, que no és mi libro, és el meu treball de final de grau de Ciències Polítiques. Oh. Perquè jo, encara que no ho sembli, tinc la carrera de Ciències Polítiques.
0: Ah, sí, Marc?
2: Sí, petita sorpresa de cop.
3: Està bé reivindicar-ho també.
2: Clar, no, reivindiquem també la politologia, que exacte. Poc se'n parla, eh? I avui jo vaig fer el meu treball de final de grau, que parlava sobre la relació que hi ha entre les persones LGTBI amb la música electrònica i la música techno i com això ajuda aquestes persones a teixir xarxa. Mhm.

0: Aleshores, tot i que la primera sortida a festa o els espais de nit semblen activitats enfocades únicament a l'esbarjo i la recreació, per moltes persones són moments i espais amb molt significat perquè són una oportunitat, com us deia, de teixir xarxa i de poder trobar-se de vegades com amb una mena de resistència, no? Vull dir, com us comentava, les persones LGTBI han evitat els marges, ja que el desafiament que provoquen a l'ordre establert fa que hagin de trobar els seus propis espais. I el cas que ens ocupa avui és que a les festes de nit, molt sovint, tot i que es veuen moltes vegades com el típic sortir de festa que pots fer en qualsevol moment de la teva vida, sí, que dius, no, aquest divendres surto a Pol o surto a Raz o surto a tal, hi ha moltes persones queer i persones flinta...
1: D'acord.
0: Aquí, en aquests dos termes, ara hi entrarem.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: Que aquest sortir de festa podria ser una mica com el anar a fer un cafè amb les teves amigues, perquè és l'únic moment que poden trobar, que es podran trobar amb persones com elles, no? Vull dir, com són persones, ara parlarem d'aquests dos termes, que els costa trobar persones com elles en el seu dia a dia i sota la llum del sol, com si diguéssim, però és més fàcil que surtin de nit, perquè hi ha uns espais que estan designats per aquestes persones i que aquests espais són... prou lliures i prou segurs com perquè es puguin trobar allà i que puguin trobar persones iguals que elles, no? Vull dir, sempre crec que a tothom li agrada veure representada, i hi ha gent que té més representació i gent que en té menys. I crec que les persones LGTBI no tenen tanta representació com una persona heterosexual, o igual que les persones negres tenen menys representació que les persones blanques. Hi ha com totes aquestes discriminacions i injustícies, com si diguéssim, que fan que aquestes persones hagin de recórrer a certs espais on puguin trobar la gent del igual que elles, no? I llavors, ara hem parlat de dos termes, de queer i flinta.
1: Sí, a veure, explica'ns i situa'ns.
0: Us ho explico, sí, perquè
1: haig
0: això...
1: Haig d'agafar el boli, no?
2: A veure...
0: Petit boli, de cop, sí. Petit boli, ara, rotulador, ara. Tot, no? Un telèfon, de cop, si us fa falta, també. Comencem pel terme queer. El terme queer és la Q de les sigles de LGTBIQ+, i la Q funciona com a terme paraigües de totes aquelles persones que formen part de la comunitat LGTBI, que, per tant, són dissidents tant en gènere com en orientació sexual, però que no se senten del tot representades en cap de les lletres anteriors. És a dir, pot ser que hi hagi una dona que senti atracció per altres dones, però que el terme de lesbiana no l'acabi de representar del tot, perquè potser també hi ha certa dissidència en el seu gènere que potser no la porta a ser una persona trans, no? Que seria aquesta persona que decidiria fer un canvi de gènere, sí, però que sí que no se sent tampoc del tot còmoda amb la definició de que ella és una dona, per exemple.
2: És, no? Llavors, menys específic, no?
0: Exacte, el terme queer és com això, un terme paraigües que pot englobar a totes aquelles persones que no trobin lloc en aquestes lletres, no? I després el terme flinta és un terme molt interessant que aquí a Efecte 2000 ja l'hem comentat alguna vegada, que és un terme que respon a unes sigles en alemany de que és Frauen, que per tant és dona, lesbianes, persones intersexuals, no binàries, trans i a gènere. Però el seu significat pràctic, com si diguéssim, va més enllà d'aquesta representació, perquè aquí, bàsicament, és com un subapartat de la comunitat LGTBI que exclou aquelles persones que són homes cisgènere, que una persona cisgènere és aquella persona que se sent d'acord amb els genitals amb els que ha nascut, no? Vull dir, si tu neixes amb penis, diuen que ets un home i et sents còmode en ser un home, no? I viceversa, com si diguéssim, que també hi ha gent que no neixen amb aquests genitals, etcètera. Però el terme flinta és com un terme molt polític, no? Perquè són totes aquelles persones que no reben, o sigui, perdó, que reben tota la violència del patriarcat, no? Dels homes, no? Llavors, és com aquesta escissió de la comunitat LGTBI, i que hi ha moltes festes d'aquestes que són festes flinta, no? Llavors, ara ja no cal ni anar en clubs superpetits, sinó que sales com la Sala Apolo, per exemple, fan festes que són festes adreçades per persones flinta, o hi ha un lema que es repeteix molt en aquestes festes, que és flintes to the front, és a dir, flintes al davant de tot, per tant, que les flintes siguin les persones que ocupin l'espai del davant de tot, no? Que ocupin com l'espai més gran del local i que no es quedin relegades en ser com estan als marges, no?
1: Que tinguin un protagonisme,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, i que ocupin el centre. I llavors, aquestes persones flinta, també, on aquestes festes són sobretot festes on hi ha també música techno.

0: Tània, vinculació, no?, de les persones queer amb el món de la nit i la música techno.
1: Exactament. Jo em disculpo perquè sé que aquesta secció d'avui és una mica xapes, eh? Jo ja ho sé, ara m'estàs explicant i m'estic fent mandra una mica a mi mateix, però crec que també està bé que recordem aquests orígens i que aquestes festes tenen molta història. Com bé comentaves, la relació entre les persones queer i la música techno no és una cosa que hagi sortit ara, no és una cosa que estigui de moda, perquè ara sembla que el techno està super de moda. El techno, realment, els seus orígens també són uns orígens molt queers i ens hem de remuntar als anys 70 per veure d'on prové tota aquesta música electrònica, no? Llavors, molt abans de les raves i dels grans festivals de música electrònica actuals, gèneres com el techno, el house o el disco van néixer en espais freqüentats sobretot per comunitats negres, queer i de classe treballadora que sovint quedaven excloses dels circuits culturals dominants, no? Llavors, ja veiem que la gent que està com més marginada socialment és la gent que es va agrupar en algun moment, va dir que ja en tenien prou, després d'haver habitat els marges, per una mica redundant, doncs per ocupar els espais principals. Llavors, a Detroit, als Estats Units, és on es diu que va néixer el techno, tot i que segur que aquestes coses no se li pot posar com una data concret de comença en aquest moment o comença en aquest altre, però sí que a Detroit el techno va sorgir com una resposta artística davant de la decadència industrial i les tensions racials que hi havia a la ciutat, convertint-se com una mena d'expressió per la població, no? Llavors, com ja veieu que, sobretot en els Estats Units, tot això anava molt vinculat amb les persones negres, també, i amb l'alliberament de les persones negres. Llavors, a continuació, a Chicago és on es diu que va néixer el house, que el house és la música superdisfrutona, que ara l'escoltem moltíssim, doncs també té una arrel reivindicativa i política, que va néixer a discoteques com The Warehouse, que és una discoteca superimportant dels Estats Units, que no sé si està oberta encara, però és com la típica mítica, que allà hi havia molts jockeys negres i gais, que van convertir la pista de ball en un espai de llibertat, reivindicació i també de comunitat. Ja comencem a veure com aquests llocs la gent es va trobar, perquè diu, aquí sé que trobaré doncs persones negres igual que jo, persones que els hi ve de gust passar-s'ho bé també, perquè també hi ha un component com de que sembla que les persones negres o queer o tal han d'estar constantment com en reivindicació i manifestant-se i tal, i també hi ha vegades que tu simplement vols sortir de festa, vols anar a ballar, vols passar-t'ho bé, vols estar amb les teves amigues i no vols tenir com aquest pes tot constant de dir, no, és que surto al carrer a reivindicar-me, a manifestar-me, tal, tot i que jo estic molt a favor de que la gent es manifesti, també tenen el dret de poder sortir de festa tranquil·lament.
2: De distreure's i no pensar en res.
1: Exactament. Llavors, aquí és com on es va originar tot això. Llavors, el pic de tot plegat es va assolir a Nova York amb l'estudi 54, que va ser com aquesta discoteca també supericònica, no?, que va popularitzar també una cultura nocturna que va començar a entrar una mica en el mainstream, perquè teníem gent com l'Andy Warhol i tal, que hi anaven allà i que es feien com les festes més boges del món, que estaven molt basades, sobretot, en l'alliberament sexual, en l'hedonisme i la ruptura de les normes socials establertes, i és on neix també la música disco.

0: Aquest llegat va desembocar a finals dels anys 80 en l'aparició de les raves, d'aquestes raves que ja sí que coneixem més avui en dia, al Regne Unit. Llavors, aquestes raves realment són molt similars a les que ja vivim avui en dia, que són, que es celebren com en espais industrials, en llocs abandonats, i aquestes festes combinaven la música electrònica, el ball i també el consum de drogues, que aquí és on comença doncs, també a sorgir tot aquest consum, no?, que també s'associa moltes vegades amb aquest tipus de festes. Que també, altra vegada, això el que feia, més enllà de que hi hagi un component recreatiu obvi, també jo crec que tota aquesta gent també volia com evadir-se de la seva realitat, no? Que arribaven aquestes raves, sobretot això, a finals dels anys 80, que era com estic vivint un clima tan tens que simplement vull deixar d'existir en la realitat en la que he d'existir cada dia de la meva vida i vull viure una realitat en la que jo sigui el centre, en la que jo estigui tranquil·lament i que no tingui ningú que...
1: Tranquil, alliberats, no?
0: Exacte. I llavors, aquestes festes també sorgien com una mena de resistència davant el clima polític conservador de l'època, perquè en aquell moment hi havia Margaret Thatcher en el govern del Regne Unit, no? Llavors, aquestes raves van també esdevenir espais inclusius on persones marginades per motius de classe, origen o sexualitat podien trobar comunitat altra vegada i escapar d'aquesta realitat. Llavors, aquí veiem com la festa esdevé un acte polític, no? Perquè al final tota aquesta gent el que està fent és agrupar-se en contra del sistema predominant que hi havia en aquell moment i per manifestar-se en contra, doncs, amb el ball, amb la música i amb el passar-s'ho bé, no? I tota aquesta història acaba també desembocant a Berlín, que la coneixem com la ciutat de que la gent va sortir de festa, de la música tecno, de l'electrònica i tal, doncs a Berlín també va haver-hi com tot el moment on va caure el mur de Berlín, que moltes persones van començar a ocupar naus industrials, centrals elèctriques, que sobretot estaven molt a prop de la frontera i del mur entre el costat comunista i el costat capitalista, no? Doncs van començar a ocupar aquests llocs, totes les persones que es anaven més en contra del règim, per finalment com celebrar que s'havia acabat tot i podem sortir de festa i ho podem com trobar-nos tots junts, no? I aquestes reminiscències de Berlín encara hi són, perquè moltes de les discoteques que hi ha a Berlín són en centrals abandonades, en naus superaïllades, i sense anar més enllà, el Wertheim, que
1: clar,
0: és tan
1: supermega
0: popular, de la Rosalia i tal, aquesta discoteca tan enigmàtica, doncs és una discoteca que està literalment en una central elèctrica. Llavors, doncs ja veiem que tot això va acabar a Berlín, amb aquesta explosió, no, d'allà ocupar tots els espais possibles. Llavors, la història del tecno i la cultura del club, per a aquestes comunitats, l'han fet servir com una mena d'alliberament, no?

0: M'esteu seguint?
1: T'estem seguint, sí.
0: Va,
1: sí,
0: si teniu preguntes,
1: els apunts,
0: endavant.
1: Vull dir, encara arribem, arribem. Sí.
0: Llavors, ara tota aquesta història que m'ha anat explicant, on queda l'actualitat? No ens preguntarem, uh-huh, perquè al final el meu TFG estava centrat també, us confesso, en la ciutat de Barcelona, no era en Catalunya, perquè volia veure si la nit a Barcelona teixia aquesta comunitat que es va teixir en el seu moment a les ciutats com Detroit, Chicago, Berlín, amb el Regne Unit.
1: I què?
0: Llavors, jo vaig... O sigui, a mi tot això em va començar a interessar molt perquè vaig veure... Jo, quan vaig començar a sortir de festa, doncs sortia els típics Apolo, Raz, no sé què, i eren coses com molt generals, no? Sí. I de cop, una amiga meva de tota la vida, que es diu Erika, que és aquí, l'estimo, perquè em va fer una mica el clic, em va dir, escolta, hi ha una festa que es diu Mariques, que és molt guai, perquè no és la típica festa com una arena, per exemple, que és una discoteca molt famosa aquí a Barcelona, on surten, sobretot, nois gais, és un lloc on la gent és com molt més dissident, que la gent és... això, com més diferent, no? I em vaig interessar, vaig sortir una vegada i vaig dir, ostres, és que mai m'he sentit tan lliure de festa d'estar allà i dir que estàs ocupant el teu espai, però ningú t'està ocupant, no és allò que t'estàs xocant amb la gent, que t'estan colpejant, que tens un tio que li toca el cul a la teva amiga i que es discuteixen, mm, i que tens el típic guarro que no sé què. Aquí sembla que tothom era superconscient de l'espai que ocupen i que a sobre són festes molt divertides i que la música que fan és superxula, i si t'agrada la música electrònica, doncs també és un lloc molt guai de ser-hi, no? I llavors, ara us comentava de aquesta festa que es diu Mariques, però també hi ha festes com Musa Platform, Me Siento Extraña, Culpa per Culpa, Latineo, que és, també és un col·lectiu de persones migrades de Sud-amèrica que es van unir aquí a Barcelona per fer festes adreçades també per les persones migrades de Sud-amèrica. I llavors, hi ha tots aquests col·lectius que van començar com a sorgir com una mica com bolets a Barcelona, i cada cop hi havia com tota aquesta comunitat que vaig pensar, aquí hi ha un fenomen que s'ha d'explicar, no? I llavors, per això vaig ser aquest TFG. I llavors, avui, per parlar de tot plegat, no podíem no tenir fonts, i jo us confesso que hi ha una font que he extret d'aquest TFG que vaig fer fa 2 anys, vull dir que he reescoltat aquesta entrevista que li vaig fer a una de les fonts, perquè tenim 3 persones superintel·ligents que estan molt relacionades amb aquest món de la nit. La primera és la discjòquei valenciana Sonora, que és aquesta que vaig entrevistar pel meu TFG, que ara viu a Berlín, i és una discjòquei, una discjòquei superxula, o sigui, us la recomano moltíssim. Després tenim la Manuela Core, que també és discjòquei, artista, productora d'esdeveniments i relacions públiques, i la creadora de la festa de la Casa de les Muñeques, que és una festa que es fa els diumenges a la Sala Apolo, que està adreçada a les dones trans de l'underground nacional i internacional, i la cantant i autora de la cançó que estem escoltant, que el seu nom li va com anillo al dedo, que és La Llum. Llavors, amb totes elles els vaig preguntar si coincidien que era important que existissin aquests espais, i sé que era una pregunta una mica trampa, perquè sabia que la resposta seria que sí, però m'expliquen les raons per les quals elles creuen que són importants tenir aquests espais.
2: Necessàriament, si som una festa queer, és perquè per a totes aquestes persones queer, jo incluïda, la nit o la festa ha significat l'únic espai possiblement en el qual pots ser tu mateixa.
3: Per mi la nit queer ha estat històricament un laboratori cultural, no només un lloc on anar a ballar. Crec que de vegades es redueixen espais segurs, però realment són molt més que això.
4: Segueix havent-hi una violència estructural sobre els nostres cossos, sobre les nostres identitats, sobre les pells de les nostres companyes, i per això crec que és important que segueixin existint.
1: Per tant, actualment o els últims anys, hi ha molts espais a Barcelona en aquest format?
0: Clar, aviam, molts, potser no és la paraula, perquè no són la majoria ni molt menys, però sí que hi ha bastants. Vull dir, tots els que us hem anomenat van fent festes, i al principi feien aquestes festes a sales típiques que estan autogestionades, com seria la Sala Upload o la Sala Salamandra, juraria també, el Pumarejo, que ara també està quasi tanca o no tanca, però allà també es feien moltes festes d'aquestes, però sí que de cop, sense anar més enllà, crec que aquest dissabte hi ha una festa que és Latineo, més Me Siento Extraña, més Musa a la Sala Apolo, juntament amb la Sam Abdullah Dahi, crec que es diu, que va actuar el Primavera Sound Fenomassa, que va ser una de les caps de cartell, que és una discjòquei palestina superguai. Vull dir que tenim noms molt importants del panorama internacional que comparteixen cartell amb aquests col·lectius, perquè crec que també hi ha un esforç per part de les discoteques majoritàries en també incloure aquests col·lectius, que també hi ha una mica de conflicte aquí, perquè clar, fins a quin punt volem que aquestes festes que estan adreçades a aquestes persones ocupin un espai general com podria ser un Apolo un dissabte,
5: que
0: no?
5: Pot anar qualsevol,
0: que hi pot anar qualsevol persona, exacte. I llavors, amb tot això, hi havia composicions diferents sobre si elles creuen que ha d'haver-hi una política de porta molt estricta, perquè a llocs com Berlín, per exemple, hi ha una política de que no és fàcil que entres a una discoteca. I la gent s'ho pren com de, no, és que no sóc prou cool per entrar o no sóc prou guai, però al final el que volen és preservar un ambient segur per a aquestes persones, perquè recordem d'on ve tot això. Ve d'un moviment polític, per tant, no podem deixar entrar qualsevol persona que pugui trencar amb aquesta... espai que està tan cuidat, no? Llavors hi ha com diferents punts de vista, no crec que cap es contraposi amb cap altre, però sí que són punts de vista diferents, i per exemple la Sonora em deia això.
2: Trobo que la lliberació queer és per a tothom, que igual que em pot beneficiar a mi, li pot beneficiar a una xica cis-hetero, que potser es sentia molt violentada a espais cis-hetero. I que també la identitat és algo molt fluid i molt líquid, i trobo que pensar que no, tu no eres queer, tu no pots vindre, també s'està tancant potser una porta a l'explorar aquesta persona, que pot ser amb un espai així, descobreix que potser sí que és més queer del que pensava.
0: Per tant, tenim aquesta posició de la Sonora, que ella diu que no creu que hi hagi d'haver una política molt estricta de gent que entri o que no, perquè és això, no? Pot haver-hi persones cis-heterosexuals que vulguin trobar un espai més amable per sortir de festa.
1: Que s'hi puguin sentir bé, també,
0: i que s'hi puguin sentir bé, i també que hi ha molta gent que el descobriment de la sexualitat o del gènere no és lineal, ni és un dia per l'altre.
1: Potser... ni passa en un moment concret, ni...
0: Exactament, pot ser que tu, que tampoc no crec que el sortir de festa de cop obri els ulls a molta gent, però sí que pot ser que hi hagi gent que estigui allà i digui, ostres, és que jo em sento més còmode, sento que formo part més d'aquesta comunitat que no pas de la majoritària, no? Mm-hmm. Llavors, amb la Llum, per exemple, em deia que aquests espais han d'existir en llocs determinats i en persones determinades, que és el que diu ella.
4: Crec que els espais Queer i Flinta han de tenir un sentit en un lloc, en un espai concret i també per unes persones concretes. Els espais es necessiten ara mateix perquè en els altres no ens hi sentim còmodes, per això es necessiten aquests espais, però realment no només és que ens sentim còmodes, és un lloc on no ens sentim observades, on no ens sentim sexualitzades, on no rebem directament agressions verbals o físiques.
0: I després la Manuela em deia que aquests espais Flinta que cohabitin amb discoteques més majoritàries està bé, però que falten eines perquè es preservi aquest espai, no?
3: Realment costa mantenir espais culturals independents, costa donar suport real a les comunitats que fan possible aquesta diversitat, no? Hi ha una mica el risc, penso, de convertir la diversitat en una marca de ciutat sense realment tenir en compte que la visibilitat sense protecció és una cosa molt perillosa, no? És a dir, si vols tenir espais queer en el mainstream, has de saber com protegir-los, saber com cuidar-los i saber no explotar-los.
1: És aquesta línia, eh?
0: Sí, que és una línia que costa molt de dibuixar o de desdibuixar, no? Perquè ja veieu que hi ha punts de vista que tots jo crec que convergeixen i que pensen el mateix, però sí. Que, clar, corres el risc de que si de cop deixes entrar algú que pot trencar amb aquest ordre que hi ha dins, doncs tot se'n va en orris, però alhora també no vols privar algú que per la seva aparença física, per exemple, no sembli una persona molt queer o molt flinta, no? Mm-hmm. I que no li deixis viure aquesta realitat que també li pot venir de gust viure, no? Llavors hi ha com aquesta cosa que costa de decidir, no? I després, finalment, també els vaig preguntar si els hi molestava que es mercantilitzés de vegades amb aquesta marca queer, no? Llavors totes elles em deien el següent.
2: Si fas una festa queer i la teva intenció no és que la comunitat, quina és la teva intenció? Traure benefici de la gent queer?
3: És positiu que hi ha més visibilitat, però també hi ha el risc que es consumeixi la part més estètica o més trendy de la cultura queer i es deixi de banda tot el context històric i polític que hi ha darrere, no?
4: El queer no només qüestiona a nivell estètic, a nivell estilístic, sinó que també qüestiona a nivell de com consumim les coses, de quines expectatives tenim sobre certes fantasies.
0: Doncs això. I acabo amb la cita amb la que jo acabo el meu
1: treball,
0: que és d'un autor i activista lesbiana que es diu Adre Lorde, que deia el següent: ser queer no és sobre el que fas, sinó sobre el que ets. No? Llavors, és això, que aquesta gent no està fent una festa, sinó que està vivint la festa, és la festa, no? Mm. Llavors crec que ens hem de quedar una mica amb això, de deixar que la gent sigui, no que faci, sinó que sigui. Vaya chapos, he fotut, perdó.
1: Però m'hem arribat al final i com sempre, molt interessant aquí l'Efecte 2000. Gràcies, Marc, Simon.
0: Moltes gràcies.
5: Això és RAC1 Centrat.
6: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
7: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
8: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Momento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine allà a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Momento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
9: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
9: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
9: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
13: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
12: Desbloqueja el Titan que portes dins.
14: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
15: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Hem començat nostàlgics, eh? Bé, aquest programa ja és bastant nostàlgic pel que fa a música. Això és Mr. Mr. Broken Wings, un clàssic, ja el coneixeu, evidentment no cal presentació. Hem encetat el reconcentrat amb el nou C, amb l'efecte 2000, i ara anirem al vostè primer, perquè fa uns dies va visitar el programa, bé, ho fa tots els divendres, la Yasrec, per parlar de la feina al camp i s'hi va sumant aquesta vegada la Desiree Belalobele per parlar de mestissatge. Va haver-hi aquí una barreja, una fusió bastant interessant que val la pena escoltar en aquesta estona, un quart d'hora llarg, del vostè primer de fa uns dies. Vostè primer, el reconcentrat.

0: amb tots vostès, Yarrek. Ja saben que ella és pastora d'Oves Guilleries, però a més avui és el seu aniversari!
1: Happy birthday!
0: Perdona, de la pastisseria.
2: L'artesà, us he portat Jaumet.
0: Ai, Jaumet!
2: Arrenca, arrenca.
0: Obre'ls, carinyo, tu que tens... Vale, Jaumet, moltíssimes gràcies. Que genial. A veure, avui ens vols parlar de...
2: la murria, calor.
0: La calor i murria.
2: Sí. Què porta? Què passa amb la calor?
0: Què vol dir totes... murria?
2: Què vol dir murria? Què passa amb la calor? Què ens passa amb nosaltres? Quedem totes apalancades, quietes, sí. No ens volem moure, però ho hem de fer. Pues el bestiar té una tècnica que bàsicament és murriar, un gest, que implica que el bestiar busca l'ombra, vale? I de vegades no necessàriament hi ha un arbre. Doncs què fan? Baixen el cap, baixen la cabeça, no?
0: Sí.
2: Acoten el cap, no?
3: Sí, està ben dit.
2: Sí, sí. I es van com ajuntant entre elles i buscant l'ombra sota el cos de l'altre.
0: Oh, oh.
2: Allò que segons la nostra mirada humana seria una mica contra natura, no? Ajuntar-te al costat d'un altre i posar el cap sobre la pell d'un altre en el moment que fa més calor, doncs el bestiar morria d'aquesta manera. Fan com una forma tipo pelotón, totes ajuntades. I
0: com una melé, fan una melé.
2: Exacte, i es refugien del sol. Quan passa això, o sigui, com puja aquesta escalfor tan bèstia, el bestiar no es mou.
3: Clar.
2: Hi ha algun animal té més resistència a la calor que d'altres, per exemple, les vaques, és molt típic, no? En Argentina també es veu, a mitja de Pampa, que fot una calor tremenda a l'estiu, igualment el bestiar està allà pasturant.
0: Sí, les vaques no tenen problema amb la calor, menys.
2: Aviam, si ja estan plenes i veuen que troben ombra, pues jauen i després tornaran a menjar.
0: Plenes de menjar, vols dir,
2: sí, exacte.
0: Val.
2: Però l'ovella pues pateix una mica més.
0: Els cavalls la pateixen molt, la calor.
2: Vale, doncs, clar, què fa l'ovella? Hem de treballar en horari partit. Hem de pasturar molt aviat de bon matí, perquè després, clar, a principis de primavera, que dura dos dies ara, potser pots estar pasturant fins als 10 o 11 del matí, però ara, amb aquesta calor que fa, abans de les 9 del matí, fins i tot estan a 1.000 metres d'alçada, el bestiar ja està, no es mou i no hi ha manera de fer-les moure. Tu les pots empènyer amb el gos i sí, avançaran una mica, però de seguida trobaran un arbre o el que sigui i tornaran a quedar quietes. Per tant, durant totes aquelles hores de més calor, el bestiar està quiet. I tornen a pasturar a la vesprada quan comença a baixar
0: la
2: calor.
0: I quin tipus de pastura tens ara?
2: El que passa amb la calor, amb aquestes calors que ja ho hem sentit fa uns dies, no? Que el juny no ha sigut primavera, que el juny ha sigut temperatura d'estiu, doncs aquella herba que era molt verda, nodrida i amb molts de proteïnes, minerals, tot, doncs aquesta herba de seguida es transforma en palla i més aviat és relleno. I ara el que menja les nostres ovelles i on estem nosaltres és molta fulla d'arbre.
0: Ja.
2: Però tenim aquesta idea que les ovelles o el bestiar en general només mengen pasto, però mengen fulla de castanyer, fulla d'alzina, d'acàcia i heura.
0: Carai.
2: Bueno, això es alimenta molt.
0: I les pastores, com ho porteu tot això? Perquè, esclar, els gossos i les pastores...
2: Patint, tot el bestiar pateix. Vas ara a l'estiu en una granja i trobes els gossos així com espatxurraos, els gats dormint, les ovelles també no sents cap fressa i els pastors suant. Sí, també suant.
3: Dius que també els afecta l'estat d'ànim al bestiar.
2: I tant. El bestiar està més, no te diu irascible, perquè, bueno, són ovelles, no ven a atacar-te, però sí que veus que tenen un comportament com van més destirotades, els hi costa molt d'arrencar, o sigui, veus realment tot això que de vegades ens... Estem, clar, la vida capitalista i més a la ciutat, es fa molt difícil pensar que això ens està passant a tots.
3: Passa,
2: és com, me passa a mi, jo estoy sufriendo, jo tinc calor, jo no puc més. Però ens passa a tothom. És molt, veus els animals i no cal anar-se'n a una granja, qualsevol que tingui
0: un gat, un gos. Jo ara baixo els gossos a cagar, a pixar, els baixo. Pixen, caguen...
2: I volen pujar ràpid, no?
4: La nostra gossa està igual, no? Sí.
0: I fan, pum.
3: No, jo estic així, estic de mala llet i només...
0: Pixes i cagues al carrer.
3: I només em vull estirar el sofà.
0: Ah, sí?
2: Fixa't. Sí.
3: Estic de molt mala hòstia.
2: Molt mal humor, nosaltres també, els pastors molt... també. Pues és molt difícil de treballar. Ja. Molta pols hi ha a l'aire, clar, tot està molt sec i no és només que fa calor i tu estàs suant, sinó que a sobre, si pilles que vas caminant, o sigui que el ramat passa davant teu... Tota aquella pols et cau a la cara i estàs, bueno, i arrebossada de
0: sorra. Tot això de la pastura està molt bé, les ovelles també passen calor, però hem de dir avui, que és el teu aniversari, que a més també tu has fet un aniversari aquí al que seria Catalunya.
2: Sí.
0: T'has estrenat com a columnista al Mercurio de Barcelona, sí, que és un mitjà de comunicació que dirigeix l'Àlex Mendoza.
2: Sí.
0: Al Mercurio de Barcelona, de veritat, que és un nou mitjà de comunicació que jo de vostès estaria molt atent. I la Llar Rec és ja columnista al Mercurio.
2: Bravo! Quien no apostó por mí, ya van tarde para hacer sus inversiones, ¿vale? Estoy de subida.
0: Estás de subida, exacto.
2: Hubo gente que lo vio y quienes no lo vieron, lo lamento.
0: Exacto, lo lamento.
2: Tarde. Les caeré peor ahora.
0: La teva primera columna... Bueno, s'ha de dir que ets una escriptora extraordinària, t'he de dir la teva
2: Gracias.
0: Cara. I llavors, la teva primera columna de presentació al Mercurio es diu Junto al Borde... Bueno, explica una mica el Mercurio de què és. Nosaltres vam parlar el dia de Sant Jordi, és un mitjà de comunicació que...
2: Sí, va ser molt curiós. Bueno, com aquestes coses de vegades màgiques que passen a la vida. Jo vaig veure el Mercuri anunciat, no sé si a la Vanguardia o al Diariari, hi havia tota una pàgina, sí, i li vaig comentar aquesta amiga que sóc, venia aquí de visita, la Charlene, que és veneçolana, i vaig dir, hòstia, que bé, per fi, algú aquí que està veient que la comunitat latina migrada és molt gran, sí, i no ens quedem només amb la primera generació de latinos migrados, perquè el meu fill, bueno, com, no, és com de les dos orilles, no? Aquesta cadena que neix aquí. I després vaig venir aquí al programa l'últim cop i vaig fer algun comentari fora de to, com sempre, i tu em vas dir, ostres, et posaré en contacte amb una persona. I quan em va escriure aquella persona, doncs era l'Àlex, i vaig dir, ostres, el noi de Mercurio. I ens vam trobar...
0: Doncs ens alegrem molt. Una cosa,
2: estic molt contenta, la
0: aquesta
2: veritat.
0: Aquesta primera columna, que insisteixo, jo la trobo... bueno, nosaltres ja coneixíem els teus escrits, les teves xerrades...
2: Però bueno, cada cosa és diferent.
0: Però, no? Diferent. Sí. Però
2: A mi em fa molt, perdona, a mi em fa molta il·lusió perquè sento que és un... No sé, com un nínxol. Como, no un nínxol de muerte, ja m'entienden, como un nínxol donde...
3: Espai, no? Un espai,
2: on repensar jo mateixa algo que fins ara no li havia... Després de tants anys, no li he donat lloc. Perquè jo penso que, sea como sea tu migració, como la autoreflexión acerca de tu pròpia migració, sempre jo parlo dels meus avis i aquestes coses, no?, de col·legues o tal, però pensar-te tu mateixa el procés aquell, pues sempre intentes escombrar-ho cap a fora perquè, no sé, hi ha tantes coses que entren
0: perquè
2: en joc.
0: Perquè és dolorós pensar, diguéssim, no?, en el fet,
2: sí,
0: de la migració.
2: Sí, perquè
0: de
2: sempre acabes pensant com que estàs fora de lloc. Pensis des d'on pensis, portis el temps que portis, parlis el català que parlis, no sé, jo fa pocs anys que he vist tot el que jo havia fet a la meva vintena, l'esforç amb aquesta paraula horrible d'integració, que és horrorosa, perquè quan integres coses, per exemple, la pastisseria, integres ous, farina i mantega, després és un algo que està sencer i que està molt bo, però tu ja no reconeixes ous, farina i mantega. I jo vull seguir sent un ou, o farina, o mantega, i conviure amb la resta d'ous i farina, no?, sin mezclar-nos. Bueno, me fui por las ramas, pero...
0: No, però està bé. Una altra cosa que descobreix llegint el Mercurio i molts dels seus autors és que nosaltres creiem que, per exemple, en el cas de la llengua castellana, i fins i tot algun text en català que també tenen, que la llengua castellana respon a una sonoritat o a una manera de fer, i t'adones que gràcies a la llengua que es parla des de Sud-amèrica i aquí,
2: sí,
0: doncs el cànon lingüístic varia.
2: Sí.
0: És a dir, jo parlant amb la teva amiga o parlant amb tu moltes vegades, creiem que sabem castellà des de l'imperi, creiem que sabem català, però això no sempre és així, diguéssim, no? La llengua és...
2: Fa poc algú em va dir, que curiós que no digueu que parleu espanyol, sinó que digueu que parleu castellà.
0: Clar.
2: I nosaltres sempre hem dit, hablamos castellano, espanyol, no sé, és raro, no... Lo que dicen la madre patria, no sé, nosaltres veiem pel·lícules o aquí anar al cine, que les pel·lícules estiguin totes directament traduïdes a l'espanyol, sí, se'n fa raríssim.
0: Raríssim, no?
2: Sí.
0: Quina valoració fas d'aquests 18 anys com a persona migrada, però el que passa és que tu tens una criatura aquí, a més ets pastora en un entorn rural,
2: sí,
0: molt català.
2: Molt arrelada, no? Sí. Diríem.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a hòsties també, no? Perquè, clar,
2: sí, a hòsties, perquè en realitat hi ha una cosa com, bueno, en el campus de todos i tal, però després a l'hora de la veritat, pues l'arrelament sempre, inevitablement hi ha molta gent que l'acaba vinculant a... ja, però tu no ets fill de ningú que hagi crescut aquí, doncs tu no. Com pots arrelar-te tu?
0: Bueno,
2: si tu no, si els teus avis no han nascut aquí, és que els meus avis ja eren gent que va néixer desarrelada, els meus pares ja van néixer en un lloc on no tenien tampoc arrels, doncs què? O sigui, al final totes les llavors o sigui, no estan arrelades en lloc. Tu la llavor la tens a la mà i la poses a un bosc, i si con los ingredientes, no, con si plou, si lo abonas bien, si la terra és bona, si tu tens cura d'aquella llavor, creixerà. Jo crec que, bueno, que el meu entorn m'ha acompanyat en aquest procés, perquè clar, estan sol en un procés així, en un procés de migració, pues no deu ser gaire fàcil, no. Jo no m'he trobat sola, no sé, és com la sort que he tingut, perquè al final moltes vegades és sort, perquè hi ha molta gent que arriba amb projectes i amb plans i bueno, i la vida canvia, això ja ho sabem, no?
0: Bueno, doncs escolta, molt recomanable, feu-vos socis del Mercuri o accediu-hi.
2: Accediu-hi, és molt senzill, elmercurio.cat, crec, o mercuriobarcelona.cat. Va en Google, el Mercurio, i si entreu allà a pestanya d'opinió, surto jo.
0: Exactament.
2: Entre d'altres, eh?
0: Òbviament. La primera columna és junto al borde, la següent quan serà?
2: Quan m'hi posi.
0: Quan t'hi posis, posa-t'hi ràpid.
2: Sí.
0: Has dit una cosa ara, passem a la Desire, que també tens un tema, com sempre, interessantíssim, però que és el de la mescla i el mestissatge. I això de la multiculturalitat, la plurinacionalitat, el mestissatge. Nosaltres donàvem per bo, us ho pregunto a les dues, bueno, ja ho obro a la taula, també, però donem per bo el concepte de mestissatge, i amb això ens hem quedat totes molt tranquil·les, no? El mestissatge, el multiculturalisme, etc. Però ara últimament jo estic pensant, arran de que tu em vas passar aquest llibre de la
2: Micaela Drullar,
0: que clar, això, el mestissatge, quan parlem de mestissatge, en el fons és com posar... Tu has fet aquest similar ara de... que acaba apareixent un pa de distints elements, però jo també faria la imatge, pensant en el mestissatge o en això del que en diuen multiculturalitat, no, la multiculturalitat és boníssima, hay que juntar-se, hay que enllaçar-se i tal, però al cap i a la fi, sempre el que s'enllaça i el que s'ajunta és alguna cosa, és a dir, que hi ha elements altres...
2: Mm-hmm. Ha d'haver-hi alguna renúncia, per alguna banda.
0: Que es fiquen a dins d'un vol, que és el vol...
2: El receptor, diguem.
0: El receptor sempre és el que decideix què és el mestissatge, com es mescla, qui es mescla...
2: I quins
0: ingredients ara posarem perquè el mestissatge sigui així, no? Tu diries què opines sobre això del mestissatge, que és una cosa que ara em té a mi...
4: Vols que fem una secció?
2: Sí.
4: El mestissatge, i sé que... O em fico en un jardí, però el mestissatge...
0: Però escolta, tots vostès, desquere la novena, vinga. Jardinera. Bueno, vull un apunt, eh?
4: Sí, un apunt, només un apunt. El mestissatge és part del projecte colonial dels imperis. El mestissatge és, al final, una manera molt subtil d'esborrar la part que no interessa, no? La part dominada o la part colonitzada en favor de... Sí. Es fa positivament.
0: El taller de música...
2: Però jo crec que positivament com una bandera més. Perquè sí. Després, alhora, la veritat, potser... O sigui, jo m'assec des de fa, això, gairebé 20 anys, i de debò, o sigui, no hi ha ningú... O sigui, no li dic com un insulto, però com un... No hi ha un interès. Ostres, com és Argentina i què feo? No, és... Messi, Maradona... Clar. Ja estem... I com vas aprendre a parlar català tan ràpid? Pues per això, perquè necessitava amagar-me de que cada cop que obria la boca... importar un pito el que jo podia dir o el que jo puc pensar o, no sé, o mi manera d'estar en el mundo, lo que interessa és Messi, Maradona, empanada, Fernet... Bueno, vale,
0: Fernet
2: ja
0: què
2: està.
0: És?
2: Una beguda que a mi no m'agrada gens.
0: Ah, vale.
2: Una cosa amarga, asquerosa.
4: No, però sobretot a mi el que m'interessa que la gent no perdi de vista és, o sigui, etimològicament, o, bueno, mestissatge, no? Ara podem pensar en barreja, mescla, cultura...
2: Música.
4: Música,
0: sí, música,
4: però
0: clar.
4: El mestissatge...

0: Mira qué jolonia.
1: Ana de Nairobi, la guitarra española y un cajón flamenco. Venga, andaba el mestissatge i amb tots gustos el mestissatge.
2: Sí, sí, sí.
1: I el, okay.
2: Però sempre és aquesta perspectiva occidental, no? Que és Occident qui imposa i qui defineix, no? Ara jo dic que mestissatge és això, doncs tothom ha d'estar conforme perquè hem decidit des d'Occident, des d'aquest eurocentrisme, que el mestissatge és això, no? I després tu preguntes, no? Pues això, el de Gàmbia o el de Senegal o el d'Uruguai o el de Xile o el d'Argentina, què senten que és el mestissatge? I potser l'opinió és una altra, i l'experiència també, és no? Del que ha passat als seus territoris, del que ha passat a les seves pròpies famílies, no? Aquí potser tindríem una altra informació.
1: Sí, tinc la sensació que moltes vegades el mestissatge pensant-hi és tu tens la Barbie blanca i le pones complementos. Sí. I et surt el mestissatge. Sí. Tu és un artista mestissatge. Sí. Música
0: Barbie artista.
1: Sí, Barbie mestissa.
0: I, bueno, i també no, aquesta idea del mestissatge també jo crec que se sosté molt en aquest ambient que dius, com en l'ambient artístic. No, perquè després...
1: Però també era el polític, perquè també...
0: Això, sí, en aquest, però polític. Després, no? Vull dir, un funcionariat a l'escola, mestres... Bueno, ahí...
2: Bloqueja
0: una mica.
1: I després també, a nivell polític, per exemple, la idea aquesta de la integració, l'assimilació, entre tots ho farem tot, som un poble, farem uns castellers que seran la pera llimonera i no sé com es votarà, però al cap i a la fil... el cànon, diguéssim, és
0: que
1: un...
0: Per això a mi la paraula integrat em sembla horrible.
1: Clar, això per què? Ho has dit abans. Sí.
0: És que no més... m'agrada la idea integrar.
2: Però és que a
0: si
2: més...
0: jo formo part, m'hi sento, m'hi...
2: No, però sento que pertanyo,
0: integrar clar. És com... Estàs dintre o estàs fora?
2: Sí.
0: Sempre estem
2: i a més hi ha una concepció molt, molt perversa del que és la integració, que en realitat és assimilació. Uh-huh, és a dir, sí. Tu estàs aquí... I has d'arribar aquí com si fossis una fulla en blanc i no tinguessis un altre bagatge, una altra cultura, un altre idioma, tot això hi has de renunciar perquè ara estàs en un altre territori, en un altre context.
0: I perquè aquí sempre s'ha fet així.
2: I aquí a mi sempre s'ha fet així.
0: Aquí sempre ho han fet així i jo penso, però sempre quan? Si tu des de fa què? Com a màxim aquests senyors que m'han anat trobant al bosc que tenien 70 anys, 80 anys, pues, la vida d'aquest home és molt curta. O sigui, el que ell ha vist i viscut, després ell pot venir amb històries, amb no, literatura, bibliografia, no sé què, però el que cada persona ha viscut és molt curt. És que sempre s'ha fet així, des de quan? A on? Per qui? Per què? I perquè sempre s'ha fet així no vol dir que les coses no puguin canviar.
2: Exacte.
0: Que de vegades també la por d'aquell que diguem que del receptor, no? És que el canvi és em trauran la meva cultura, no? I és com, qui vol treure la teva cultura? O sigui, al final se tracta d'enriquecer-nos, per això tinc aquest lloc aquí, per això suposo que en algun moment algú va dir de vosaltres, o sigui, fem-ne una cadira perquè potser ens pot aportar una mirada que no tenim com d'altres que participem en aquest programa, no?
3: Això és Reconcentrat.

Doncs així tanquem la primera hora del reconcentrat, que ràpid passa, però encara en queden moltes més, gairebé sis hores de reconcentrat queden. Amb els REM, els R.E.M., Man on the Moon, aquella cançó de la pel·lícula, de la banda sonora de la pel·lícula del mateix nom que va protagonitzar en Jim Carrey sobre la vida d'Andy Kaufman, del còmic i humorista. Tanquem, butlletí, el de les 5, ens posem al dia, toquem ferro, que no hagi passat res, que no estigui passant cap desgràcia, i si passa, aviam que passi aviat. Tornem d'aquí una estona al reconcentrat.

0: RAC1. Notícies. Josep Moragas.
1: Bona tarda, són les 5 en punt. Els bombers treballen a aquesta hora per un incendi de vegetació agrícola i forestal a Camarasa, a la Noguera. Protecció Civil ha demanat el confinament del nucli de Fontllonga, on hi viuen aproximadament unes 14 persones. S'ha enviat un SOS alerta a aquesta zona. Es demana que es tanquin portes i finestres i no surti de casa.

0: Foc, els bombers estan ampliant els recursos per fer-hi front i treballant 26 dotacions. El foc s'ha originat a la vora de la carretera C13, que s'ha hagut de tallar entre Camarasa i Vilanova de Meià per aquest foc. S'han desplegat un centenar d'efectius per contenir l'incendi. El foc afecta unes 7 hectàrees i el que preocupa és que està creixent ràpid i ja ha entrat a l'espai natural protegit de Montsec de Rúbies. Tot plegat davant d'una onada d'incendis a Catalunya i a tot això els comuns reclamen posar fil a l'agulla per la gestió dels boscos. Entre les propostes destaca l'actualització de la llei forestal i l'increment dels diners que s'estinen per la prevenció d'incendis. La líder dels comuns, Jessica Albiach, recalca que perquè això sigui possible cal que s'uneixin diferents vinculats al món rural.
1: Un pacte social i ecològic per la gestió forestal i per la prevenció dels incendis, on han d'estar tots els agents implicats i necessaris, començant per la pagesia, però també els propietaris dels boscos, les ADFs, el món local, els ecologistes, el món científic, aquí els grups parlamentaris, evidentment, aquí ha d'estar tothom.
0: El PIAC proposa una reunió de tots plegats, de tots aquests agents vinculats al món rural de cara al setembre. I nova víctima mortal a les platges del país, la desena d'aquesta temporada, aquesta vegada ha passat a Cambrils, al Baix Camp. Un home de 47 anys ha mort ofegat aquesta nit passada mentre nedava en una hora en què ja no hi havia servei de socorrisme. De fet, a la costa catalana avui hi ha moltes banderes grogues i vermelles a les platges i Protecció Civil demana anar amb peus de plom i demana també seguir les indicacions dels socorristes. Ara mateix hi ha 104 platges amb bandera groga on es demana precaució al bany i 12 platges on el bany està directament prohibit, on hi ha bandera vermella, que es concentren al Garraf i a la Costa Daurada. I a Almeria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es desplaçarà fins al lloc on ha tingut lloc l'incendi de Los Gallardos per seguir de prop la seva evolució. L'incendi ja ha deixat 12 morts i 18 ferits, 5 estan encara hospitalitzats. Malgrat que el foc encara no està controlat, la situació ha millorat a les últimes hores gràcies a la baixada de la intensitat del vent i l'augment de la humitat, ho ha dit el ministre de la Presidència del govern espanyol, Félix Bolaños.
2: Vamos a tener una temperatura, un viento, una humedad que va a ser favorable para luchar contra el fuego, de tal manera que por primera vez vamos a pasar de defendernos del fuego, de intentar que no avance más, vamos a poder atacar el fuego y vamos a empezar a trabajar para poder estabilizarlo lo antes posible. Y esto es fundamental, que aprovechemos esta ventana de oportunidad.
0: Prop de 1.500 persones continuen desallotjades. Sí, als esports, Pau Nastre.
3: Paula Badós ha tornat a guanyar un títol dos anys després de l'últim cop. La catalana ha derrotat la suïssa Simona Walter per un doble 7-5 a la final del torneig de bàsquet a Suècia, un torneig 125. Ara la catalana s'acosta al top 100 del rànquing 8, que és el seu objectiu abans d'anar a l'Open dels Estats Units i així poder evitar la fase prèvia. També en tenis és a punt d'arrencar en aquests moments la final femenina de Wimbledon entre les txeques Karina Muchova i Linda Noskova. Més coses. Marc Márquez ha guanyat l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP per davant del seu germà Àlex i de Fabio Di Gianantonio. Després de la victòria al Cerverí, Marc Márquez ha parlat en declaracions a DAZN.
4: ¿Ves? Esto es lo que pasa en Sachsen en ganas y es lo normal, ¿no? Ahora es, ¿por qué han quedado tan cerca nosotros? Pues porque tenía más. Incluso Àlex hoy iba un poquito más rápido en los entrenos de la mañana, pero bueno, salió primero, he puesto o impuesto mi ritmo y yo creo que tenía un poquito más él. Así que para mañana, si queremos ganar la carrera, tenemos que mejorar, si no, acabaremos terceros.
3: I al Tour de França, últims 15 quilòmetres perquè s'acabi aquesta vuitena etapa d'avui, que és de perfil pla. En aquests moments hi ha un sol escapat, Liam Slock, de Lotto Intermarché, que té 1 minut i 17 segons de marge sobre el pilot. Es preveu que aquesta etapa es decideixi com ahir a l'esprint a Bergerac d'aquí a mitja hora aproximadament.
0: I el temps. Hores d'ara tenim una tempesta a l'extrem oriental del Pirineu. De fet, serà una tarda amb ruixats i també algunes tempestes al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i a l'àrea més interior de la selva. Algunes es poden descarregar amb intensitat forta i fins i tot calamar-se. La calor, tot i que és menys intensa que ahir, ha de seguir sent la protagonista en espera que demà a l'interior del país, molts casos, sumem algun grau més i tornarem segurament demà a superar els 40 graus. És tot per la nostra banda. Més informació en una hora i actualitzada constantment al portal de racu.cat.

Vinga, encetem segona hora al reconcentrat fins a 11:15, eh? Estarem amb vosaltres, que llavors arribarà el Mundial. Avui quarts de final, tercer partit de quarts de final entre Anglaterra i Noruega. El comentarem, evidentment, a la ràdio. Fins llavors, contingut de RAC1 dels últims dies, de les últimes setmanes i dels últims mesos, amanit amb una miqueta de música com aquest And We Dance de The Hooters.

I ara viatgem cap al Via Lliure per assistir a una de les misses de mossèn Nin. Mossèn Òscar Nin a l'Embalat, en aquesta ocasió, fa uns mesos, parlant del Big Beat. Molt interessant. Sempre el que ens explica mossèn Nin, sobretot per aprendre de música i de tot el que l'envolta. Via Lliure, el reconcentrat, l'Embalat. Yeehaw, yeehaw!

0: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
1: L'embalat del dia lliure.

0: Mossèn Oscarrín, bon diumenge.
1: Bon diumenge, amigues. Bon diumenge.
2: Bravo, quin dia més maco avui, quin dia més democràtic. Sí, Xavi
0: Bundol. Una mica de vent, però bueno.
2: Una mica de vent, eh? Hem estat aquí amb Maricruz Soriano i los que toquen el piano. Aquí encara podeu... Ara baixarem el Blai Morell i jo i farem el petit homenatge a Errol Flynn i los clàssicos de Chopin.
0: Què?
2: Amigues, què? Això és el que dic.
0: No, que jo...
2: Què vols que te comenti?
0: Sempre... El mossèn, abans de començar la seva homilia, comença a comentar coses que li venen de gust, que jo ja no sé mai...
1: No, que em venen de gust, no. És un imperatiu moral.
0: No, és veritat.
1: És un imperatiu moral, que comentar la merda que heu fet durant tot el puto cap de setmana. A veure, què passa?
0: Vol fer el favor de parlar bé? Els temes de la setmana que han impactat a casa seva. Ahir, molt important, el traspàs del filòsof de l'escola de Frankfurt, Jürgen. És que m'ho heu escrit malament, imagineu-vos. Jürgen Habermas.
1: No, t'han posat directe. También Jägermeister.
0: Sí, Jägermeister.
1: ¿Qué me
0: Las eleccions al Camp Barça i...
1: Això sí, m'interessa molt. El que a mi m'interessa d'avui és el que vas a dir ara mateix.
0: El recompte de franctiradors que hi ha pendents avui del Kodak Theater de Los Angeles.
1: Efectivament.
0: Bueno, el Dolby es diu ara.
1: Sí, el Dolby Quad Holland.
0: I el tancament de discoteques i sales de ball a Barcelona, que això sé que li enfada molt.
2: Comença per aquest darrer punt. Hem vist que... Bueno, us poso un antecedent. Aquesta setmana han tancat molts locals emblemàtics d'aquesta ciutat, entre ells la discoteca Club Karma, els que estem aquí tots hem passat per allà.
0: I tant.
2: Ara m'estic recordant, Juanlu porta des del Joan Lluís García, porta des del dijous que li vaig comunicar.
0: Vestida negra.
2: No vol sortir de casa, no està menjant, està bevent aigua, està molt, molt feble, està completament trencat. A Juanlu. A Juanlu jo el vaig conèixer al Karma que tenia cabell. Tenia cabell, el Juanlu, imagineu-vos. Tenia cabell i tocava pèl al Karma. Un desastre. Han tancat la descomunal, una sala de concerts de Sants, amb el que comporta, quan tanques una sala de concerts, no tanques un local comercial, tanques una programació cultural. I parlarem d'aquest paper que fa l'alcaldia de Barcelona amb això que van anunciar algun dia que tindríem una alcaldia de nit.
0: Ah, sí, l'alcaldia de nit.
2: La tenim, però no sabem què fa. Amigues, avui vinc a recordar a col·lació de l'aniversari, perquè aquest mes, el dia 4, és l'aniversari de la mort del cantant de la banda britànica The Prodigy. Us en recordeu de The Prodigy, amigues? Es deia Keith Flint, el recordareu, portava aquella estètica tan particular que portava una cresta inversa. Portava al cap la cresta als laterals, com si fos l'aleron d'un tuning, no? Era un punky ciberpunky, no? Podríem dir. El fenomen que es va donar a l'Anglaterra dels 90 i que després va envair tot el món, Xavi, i molt, molt important això, per primer cop a la història del mainstream, el pop i el rock va quedar desbancat durant 10 anys seguits per la música electrònica de ball. Però no qualsevol. Això no era techno, no era house, era una cosa molt, molt diferent. Era música electrònica feta per rockers. Per rockers, Clara Molins.
3: Per rockers?
2: Traslladen l'esperit independent del pop i del rock dels 90 a la música electrònica de ball amb una cosa que ells van anomenar Big Beat. El Big Beat és això que dic que la música mainstream i comercial es va convertir en electrònica de ball als anys 90 gràcies a una gent que a Gran Bretanya va apostar per això, no? Mira, traslladen l'esperit independent del pop i del rock de l'època a la música electrònica de ball amb una cosa que ells van anomenar Big Beat. Amigues, que teniu el Free Certificate, el Proficiency i heu anat a col·legis de pagament. Clara Molins, què significa Big Beat?
3: El
0: gran beat, no?
3: Mossegada.
0: No, però el beat és el beat del ritme, no?
2: Ara! Si un anglès diu, hòstia, quin big beat, què és? Doncs baixos gruixuts, break beats, és a dir, ritmes sincopats amb subidotes d'aquells energètics, Perdoneu, també s'ha de dir, mentre allò de les eleccions i tal, estem menjant aquí xocolata a les puertes.
3: Jo aquí no estic menjant, estem menjant vosaltres estan per primera vegada. Estan boníssims,
2: els xuxets de xocolata que porteu avui estan boníssims, amics. I porten samples, mostres de trossos de cançons, parts d'instruments o parts vocals d'altres discos. Però sempre amb aquest so que podríem anomenar de rock electrònic. L'amic i estimat Ricard Robles, exfundador i codirector de l'antic Sonar, va ser dels primers a tota Europa que jo vaig escoltar emprar aquest terme amb una frase mítica a col·lació dels The Chemical Brothers quan els varen portar al Sonar per primer cop. Em va dir, deixa't de guitarretes, això és rock fet amb caixes de ritmes, samplers i teclats. I tenia tota la raó del món. Avui i fa 40 anys. Anem ja amb aquests bordegassos britànics que durant pràcticament 10 anys van apartar a les guitarres de les ràdios, de les llistes d'èxits i dels concerts més multitudinaris. Electrònica orgànica, tangible, rock electrònic, digueu-li com a sortir de la fava. Això, amigues, és el Big Beat, la gran explosió d'electrònica orgànica, i comencem la missa d'avui amb els més punkis. La mudança perfecta del punk cap a l'electrònica. En actitud, en estètica i en contundència. Anem cap a una de les ciutats més brutes i amb més porcasses d'Europa per gaudir amb aquests galifardeus de The Prodigy i aquest Breathe.
0: Wow.
3: Ei, què passa?
2: Ay, está la Molín, que ya se me está animando. Atención ahora. Mireu com entra. És... Se trata de seguir tocant en directe. Candy Mori, Candy Mori. Hágate un call ya.
3: M'agrada.
2: Claro que sí.
0: Encara estan fent coses, els Prodigy, o no?
2: Va morir el cantant. Va morir, i per això li dediquem aquest petit homenatge. El dia 4 feia anys de la seva mort. Va haver-hi un funeral públic a la seva ciutat. Es va retransmetre per d'allò. Els Prodigy van ser aquella vertent de la música britànica dels 90 que... un cop passat tot allò de Blur i Oasis, va esclatar tot això de l'electrònica, que avui és el que venim a explicar. Però aquest és l'exemple perfecte sonor del que hem explicat en aquesta electrònica de ball anomenada Big Big, no? Anem amb el gitarro d'aquesta banda de The Prodigy. Mira, això és la branca més punky del Big Beat, però és adrenalina pura. En aquest cas, electrònica. Recordem sempre que el que jo diem, Xavi, si vas a un concert punky, tant sigui de punk electrònic o punk de guitarres, si no hi ha tensió al ball i a l'escenari, si no hi ha energia, si no hi ha aquell puntet de perillositat, fins i tot física en els pogos, recordem que un pogo es balla amb això, no amb els gilipolles de Carolina Durante. Un pogo es fan de Prodigy, no amb aquests bordegassos, eh? Allò, si no tens aquell sentiment d'un puntet de... No vull dir que... No, jo solo voy a los sitios donde a ver si me acuchillan. No és així, eh? Aquell puntet punk, eh? Si no, ja és Maria del Mar Bonet. Si no, no, i que anem hoy, si Carolina Durante i Maria del Mar Bonet. Escoltem a The Prodigy, el 97, en Firestarter. Ara està el Juan Lucas.

Amics, hem escoltat Firestarter del 97 d'un àlbum que us recomano, que es diu The Fat of the Land, que és aquest big beat, la versió més punky, no? Anem cap a Manchester, una de les capitals mundials, un dels conclaus més importants de la música moderna i contemporània, tant del pop com del rock com de l'electrònica. Ells són els responsables de traslladar aquest so orgànic per tot el món. Recordo el seu primer concert a Estats Units, que juntament amb el primer de Daft Punk, crec que també va ser a Los Angeles, California, va ser equiparable al desembarcament dels Stones a finals dels 60 i principis dels 70 del segle passat. Xavi, el que sempre diem, allò que fan els americans, que acullen de tal manera les coses que han passat a Anglaterra, que al final del temps semblen artefactes culturals americans quan en realitat són anglesos, amics? Aquesta és equiparable a lo de... ¿Te recuerdas lo que deia el Piqué? Contigo empezó toda aquella cançó. Amb aquest tema dels The Chemical Brothers, que es diu Leave Home, del 95, va començar tot lo del Big Beat a tot el món.

0: Els Chemical Brothers a l'antena del Via Lliure, l'embalat especial d'aquesta música
1: electrònica. M'estic emocionant perquè en aquell temps jo no tenia ni pèl a la cara, amics, i també ja sortíem dimarts i tornava el dimarts de la setmana següent. Estem escoltant Leave Home del 95 de l'àlbum Exit Planet Dust, que el teniu a la playlist que sempre fem amb tot l'amor per vosaltres els diumenges. Mira, anem amb un altre dels Chemical Brothers, que vull dir una cosa, els Chemical Brothers, ara perquè jo m'he fet així una mica, que també en tinc el proficiència, però generalment el diuen Lo Chemical.
0: Ja
1: i el Baggio Rock ja es diu, com Víctor Font, que pronuncia la S, Los Chemical. Los Chemical, nen, van tirar aquest pepinazo que és... aquest és el que deia Ricard Robles. Nanos, una banda de rock fent electrònica en una discoteca. Escoltem Chemical Beats del 95. I ara ve, amb allò que li agrada tant a la Clara Muniz, que me toca el cencerro. Escolta!

0: Nostalgia. Sembla que hi hagi un tio tocant la bateria i un altre amb un orga fent quin, puja'm el. Suant, veies a la pista de ball, heavies, gent amb samarreta dels Pixies, gent amb samarretes de Morrissey, del capullo de Morrissey, ballant això.
1: No hem parlat de Morrissey.
0: No vull parlar de Morrissey.
1: No hem parlat de Morrissey.
0: Vaig guanyar 800 pavos l'altre dia a una aposta a l'agència on treballo perquè vam dir que anul·lava el d'allò. I no vas fer un doblete perquè...
1: Un moment, que la gent no sap ara potser de què va. Morrissey tenia un concert a València.
0: La Morrissey.
1: No, el Morrissey. I va jugar-se vostè 800 euros a que no el tenia.
0: No, jo vaig posar una inversió i al final, com el Bet & Win, va acabar, si jo guanyava, era un 8 per 1. 800 pavos. Perquè vaig dir, a València i va el dia anterior... Bueno, como poco, le van a encontrar los 7.000 males. Perquè ¿Y qué va a pasar?
1: Están fent mascletas y todo eso.
0: Uy, que están tirando piulas, no puedo dormir. Uy, la Morrissey. Y a sobre huelo chistorra. Huelo chistorra por la habitación del hotel y ya me he enfadado molt.
1: Va dir que havia entrat en estat catatònic.
0: No m'estranya, porta catatònic des del 86.
1: I que li costaria molt recuperar-se, va dir això, Morrissey.
0: Morrissey, jo amb tota l'estima i amb tota l'admiració profundíssima que tinc a de Smith. Morrissey, vés-te'n a casa. Vés-te'n a casa.
1: No, ha tocat a Saragossa. He vist unes imatges a Saragossa. Allà sí, eh?
0: Perquè allí ha vist la Pilarica i com n'hi han xerrat, no en català, clar, i allí tot bé. A tu m'ha pel cul, el Morrissey. Estem escoltant els The Chemical Brothers amb aquest fantàstic àlbum, aquest Chemical Beats de l'àlbum Exit Planets 2.
1: Un any per recuperar-se, va dir que te'n trigaria, Morrissey.
0: Un any per recuperar-se. No, ui, el que anava a dir. No,
1: trigava
0: tant quan sortia el 80 per Londres, eh?
1: Endavant.
0: Pues això, amics, anem cap a altres històrics d'aquest so, però que el varen estirar artísticament cap a paisatges més onírics i més tecno. Carl Hyde i el Rick Smith ja feien electrònica als anys 80, però era tan underground que pràcticament ni arribava a la capital britànica. Als 80, la gent, tu gravaves una maqueta a un poble d'Essex i l'havies de baixar amb el tren o amb el cotxe i donar-la a mà a una ràdio. Aquests tios portaven fent electrònica molt bona des dels 80. Va ser el 95 quan posen aquesta cançó a la pel·li Trainspotting. Xavi, de quin any és Trainspotting?
2: Ui, 90 i alguna cosa. Sí, 95.
0: Bé, i 96, va ser... No? Tant el papinaco que en el que dic ara és cert, viuen exclusivament els royalties dels drets d'autor d'aquest tema. Arriba a tot el món. Un clàssic de l'electrònica amb un peu amb aquelles referències que jo sempre dono, els pioners alemanys Kraftwerk, i un poso molt important, sí, molt important, de porros i de cultura jamaicana que sempre ha impregnat la música anglesa. Amigues, escoltem els Underworld amb aquest Born Sleepy.

0: 10 minuts i arribarem a la 1 al migdia. Quina bestiesa de
1: quin
0: cançó,
1: bombo,
0: eh?
1: Quin bombo, quin bombo. Això era el 95 i això ja era més tecno, ja era més duret. L'altre era més orgànica. Chemical Brothers, Bon Sleepy del 95, que surt a la pel·li aquesta mitiquíssima, Trainspotting, recordem la mítica imatge, aquell senyor corrent pel carrer.
2: Iwan McGregor.
1: Iwan McGregor, cap al vàter, tal. Una de lloc, diguéssim, del cinema indie, però que va fer fortuna. Al final,
2: Danny Boyle.
1: Correcte, a la taquilla cinema. Al final, amb aquell puntet del d'allò, però que esdevé comercial. Com el que passa amb la música. Igual, comença des de l'underground en temes que són una mica que no arriben a tothom, però després arriba a tot el món. Com el cas d'aquest senyor, o el baixista, nanos, dels House Martins.
0: Oh.
1: Sortint per Manchester, descobreix ell per les nits, deixa els per cert, House Martins, una de les millors bandes del pop anglès. Ara està Jordi Basté a casa, també, amb el...
0: Sí, sí.
1: Cantant-les totes. És fantàstic. Pues el baixista, aquest tio...
0: Van durar poc, per això, House
1: home,
0: Martins.
1: Perquè,
0: també, 4 o 5 anys.
1: Perquè també tenien uns hàbits...
0: Ja,
1: que,
0: ja.
1: Perquè era allò que deia Chiquito. Si me...
2: Massa happy hour.
1: No. Si me cargo en un viaje, ¿para qué voy a hacer dos? Pues eran d'aquest, de cargar-se en un viaje. Aquell tio surt per la nit, per Manchester, i què se li veia a sobre? Pues no se li veia a sobre al gilipolles de Morrissey amb una guitarreta, ni tampoc el de Joy Division, que encara està penjat allà del sostre de la cuina, no. Què ve quan surt al carrer? Ve clubbing, veu allò al principi de l'Acid House, i el tio acaba sent DJ i treu aquest LP, que és una passada, la barreja de rock, de rhythm and blues, de baixos gruixuts i temes com aquests, que s'enganxa com un xiclet al cabell. Amigues, escoltem a Fatboy Slim amb The Rockefeller Show.

0: anava a acompanyar ma mare a comprar-se un jersei de Javier Simorra.
1: I sonava famosíssim a Javier Simorra, eh? Bueno, unes coses, estem parlant d'un disco del 98 que es diu You've Come a Long Way, Baby. El que heu fet proficiència, què significa això, Xavi? You've Come a Long Way, Baby. Què significa? You've Come a Long Way, Baby.
2: You've Come a Long Way, o sigui que...
3: ha
2: sigut un llarg camí, això.
0: Que, lo que se diu
2: fins aquí.
0: El que se diu al nostre poble, viene de lejos, eh, maricón.
1: Pues era así, era así.
2: Baby no és això.
1: Viene de lejos, maricón, no, un no tema això. Del 98 que sonava, que tronava.
4: Fatboy Slim, que era aquell videoclip amb el Christopher Walken.
0: Christopher Walken.
4: Weapon of Choice, em sembla que
0: sí,
4: es deia la cançó.
0: Correcte.
4: Que se'l veia com ballant fins tot per les parets.
0: Fixeu-vos que ja portem...
4: Era molt xulo. Portem, Jones, per cert.
0: Portem dos artistes de música electrònica britànica associats directament amb el cinema. O amb gent del cinema, veritat? I cultura popular. Això és la cultura popular que va esdevenir mainstream electrònica als 90. Mira, ara anem a una hòstia en la boca a tot l'indi anglès. Sí. Va. Endavant, amigues! Diem aquesta hòstia en tota la boca de l'indi anglès, començant pel Blur i passant per Oasis. Els del rock eren uns ganyans de merda. I això ho explico amb la meva manera que tinc així.
2: Sí, no, mossèn, però... avui té la, sí, la boca calenteta, mossèn.
0: Molt,
2: eh?
0: Molt calenteta.
2: Calmis, calmis.
0: Espérate que me vaya, que tengo una guardada.
2: No, calmis.
0: Mira, aquells del Cejijuntos, eh? O el sí. Blur, que tenien aquell tema que tant li agrada a la Clara Molins, que es diu In the Country, oh,
3: sí,
0: Handiwarekon, In the Country.
3: Handiwarekon.
0: Uns pijorrazos i uns ganyanes. Eren així. Mira, oi sí, la campinya. Eren hooligans dolents de futbol i paf. Surten uns tios de Cambridge, que s'ajuntaven molts amb ties d'ascendència jamaicana. Recordem que la música jamaicana ha estat sempre present en tota la música anglesa, des de l'ska, el reggae, fins a arribar a Massive Attack, i encara més. Aquests tios, com el Fatboy Slim, sortien per la nit a ballar house i eren molt més moderns que els pallussos dels indis i li van fer aquest tema. Amics, atenció amb les reels jamaicanes. Verdecito, sí, sí, verdecito. Baixos gordotes, senyores estupendes ballant amb flaire de Jamaica i aquest superstyling.

0: Algun escallot sembla que sona, de fons.
1: És escallot. Està sonant Groove Armada amb aquest superstyling, i això ja és del 2000. Val propi. Fixeu-vos que el club va recollir tot allò del principi dels 90, i al final els indis diuen, esto de l'indie està molt bé, però el que mola ara és el clubbing i sortir i fer el paperina, no? I desinhibir-te. Groove Armada amb superstyling del 2001, que, atenció, molt sintomàtic i molt cínic i molt irònic als fills de puta que van circular aquest disco Goodbye Country, Hello Nightclub. Com volem dir, Blur, venga, con la boina pel campo, que jo entro al club. Anem cap a Brighton, també una població molt, molt lletja.
0: No, però jo no hi he estat.
1: Molt més lletja que Cabrera. Fixa't el que et dic.
0: Apa!
1: I tant, amics. Brighton, amb aquest duo format pel Felix Buxton i el Simon Radcliffe, que són dels primers en arribar a un públic molt massiu, amb temes fets ja directament, Xavi, per a discoteques. Aquí tenim la posada en solfa del funky del 70, un peu al house de Chicago, i allò que tant estimem a l'emparat, que són les senyores que canten garatxa. Amigues, se'n va la columna, se'n van les mans i se'n va la vida rere aquest cul que es mourà immediatament amb aquest trallasso dels Basement Jacks.

0: del migdia amb els Basement Jacks. Que bé que sona, tot això.
1: Sona. Hi ha
0: gent que s'està apuntant a la playlist, però vaja,
1: ara,
0: fins que...
1: Ara m'estava dient la Molius, hòstia, m'agrada molt la playlist d'avui, perquè està molt bé, perquè és això. A la gent que tenim l'oïda, els jaios que teníem l'oïda educada amb guitarres i a rock, podria ser un rock extrem, heavy metal, de Velvet Underground, veus aquí...
2: No sona tan diferent, no?
1: Reflectir tot el que havíem viscut els nostres pares amb la música disco, Donna Summer, amb un funky, caixes de ritmes, una senyora ballant... I allò era, pues, el que sempre dic, anem a sortir per la nit i a gaudir de la vida. El tecno és un tema... jo, el tecno no se't mou tant la cadera, no et deixes anar tant com el house amb aquests ritmes. Això és més orgànic, sembla, hòstia, una festa major electrònica. És brutal. Recordem, aquest tema es diu Red Alert, del 99, que van treure els Basement Jacks. Va, anem cap a Liverpool. Ara em deia el Blai, perquè el Blai també és d'aquells, home, ha faltat moltíssim contra la gent de Brighton i tal. Escolta, sí, Brighton és molt bonic.
3: És maca, Brighton.
1: Té aquella platja de merda de pedra.
0: Va,
1: no pots allà...
2: No
1: pots... La d'allò que...
0: A veure, les platges britàniques en general són poques.
1: Una merda! Un cau d'infeccions! No, les... I no tal! Cridi. Ara veniu aquí! Gent que té moqueta al vàter a donar lliçons de res! Aneu a la merda, home!
0: No,
1: feia anys que no tindríeu que estar a Europa! A la merda!
0: Calmis!
1: Mira, anem cap a Liverpool amb un altre exemple creïssim d'aquest rock electrònic que ho va patar arreu del món. Com he baixat el to, amics?
0: Sí, no,
1: i ha sigut espectacular.
2: Una modulació, no?
1: Amigues, aquest tema ha sonat en molts anuncis, molts sintonies de ràdio i de televisió. Què significa el títol d'aquest àlbum, Mira, es diu Stop the Rock, aquest tema, són els Apollo 440, i a l'àlbum es diu Getting High on Your Own Supply, que ara parlarem, però sona així i ho recordareu tots.

0: molt brutal al cap d'un estadi a Gran Bretanya amb potser a peu de gespa 80.000 persones votant amb els Apollo 414. Era brutal. Imagineu-vos, estem parlant de l'any 98 i el tema, el títol del disc que es diu Getting High on Your Own Supply és pràcticament cultiva't la merda que tu fumes.
1: Vinga, va.
0: Amics, anem cap a Sheffield amb una de les bandes referents que traslladaven la música electrònica de ball a un directe amb banda. Fixeu-vos què hem passat, de dir, fem electrònica orgànica de tios que fan rock però amb teclats. Doncs bé, ara anem al revés, anem a fer música orgànica però amb banda, és a dir, vaig a fer techno, house, tecnopop, però amb una banda al darrere. Amics, molt diferent a tot el que hem escoltat fins ara. Això no és Big Beat, però vull acabar amb la joia de la corona anglesa, perquè és una absoluta delícia. Caviar, per tancar la malat d'avui, amb una de les millors showwoman que jo he vist en ma puta vida. Tanquem amb l'amiga Royce Murphy i aquest espectacular Sing It Back dels Moloko.
2: Què passa?
1: Què passa, família?
0: Què passa? ¿Te traes un barreño de Perón?
1: Una Esther de Chill.
0: Hasta que venga Roisin Murphy. Porque Roisin Murphy también es de aquellas catachecas para la nit y está jugando a mixtos al costado de las cortinas, ¿eh?
1: No, no,
0: súbemelo,
1: no.
0: Súbemelo, no, súbemelo. No.
1: Padilla, no estàs sola en informatius. Què passa? Hi ha molta gent informatius, avui especialment. Doncs amb Moloko arribant amb aquest Sing It Back del 98.
0: Correcte.
1: Amb aquesta, en fi, amb aquesta continuïtat de grans cançons d'aquesta època, no? De la música electrònica i del tecno. Va, tancarem, va. Amb aquest embalat d'avui, amb aquest colofó amb Moloko...
0: Ahí está.
1: Espera un moment.
0: Es que...
1: Perdona, eh?
0: Para tot.
1: Para amb la música.
0: No podem vindre de Roisin Murphy i escoltar aquests de prevats.
1: Para amb la música. Aleluia. Perdona, una cosa. Yeah. Normalment... No, normalment. Us ho dic als dos.
3: Què?
1: Clara Molins i Blai Molins.
3: Què passa? Què?
1: No.
0: Dutxar-se.
3: No està per aportació artística.
1: No. Normalment, en una església...
0: Sí.
1: Els escolanets
0: sí.
1: No volen tenir protagonisme. No volen apartar el mossèn, el sí. Que està parlant per cridar allà, aleluia!
3: Oh, si és de gospel...
4: No, o sigui, a mi m'ha obligat l'escolanet...
1: De posar-los a davant del micro a fer un crit mentre s'està parlant...
3: No, és de fondo.
1: No, de fondo no és.
0: Xavi, mira que ho
3: recordo... Ens talles les ales, pobrets.
0: Ho recorda cada dia Clara Molins, la directora de l'Eulàlia, que no poden tindre plantes a la ràdio.
1: No, home,
0: que no fumeu a la ràdio.
1: Podem fer-ho, podem acabar-ho, això?
3: Sí, no podem cantar.
1: No podeu cantar, però no cal que no us enganxeu al micro.
3: No, res.
1: Vinga, va.
0: Sepárate.
1: Ara. Doncs aquest embalat avui... Amb aquest, que de veritat, ni a un quilòmetre al micro.
0: Qué peor si se lo dices,
1: Amb aquest colofó, amb Moloko per emmarcar mossèn, ja sap que ens l'estimem, que ens fa ballar, que ens fa gaudir de la música, ens fa riure, que és guapo, que vesteix bé, fa bona olor fins i tot, sí. No podem demanar més. Sí. Li anava a dir una cosa, però no li diré.
0: Per què? No, digue-me-la, home. Què passa? Digue-me-la.
1: No, perquè ja...
0: Ja mal ambient.
1: No, perquè és que si l'he de dir el que diu el guió...
0: No, el llegeixen mai...
1: Un cert contacte carnal, fins i tot,
0: sí, sí, sí.
1: Però és igual. Mossèn, sí. Ja sap que l'estimem molt.
0: No vols donar-me un piquito?
1: No, no vull donar-me un piquito.
0: Perquè no és com la gent del teatre i de les discoteques i dels after, que ens saludem amb un piquito.
1: No és el mateix.
0: I la gent del cine igual.
1: No.
0: Jo li menjo la boca a Toni García Ramon.
1: Prou, home.
0: I tant. Dóna'm un piquito, Xavi.
1: No, vagi marxant cap al Baix Llobregat.
0: Gràcies, i amigues, deixa'm perquè
1: m'he
0: marxat el guió. Amigues, us estimo totes. Visca la Gresca, visca la Xerinola i visca Catalunya, cony. Fins diumenge vinent. I ara digue'm-lo de la setmana passada. Calma, una polla amb la calma. Yeah!
1: Prou, home.
0: Manera
1: de cridar.
5: Això és RAC1 Centrat.
6: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
7: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
8: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer.
9: Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
10: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
11: Sona bé.
10: 4,3 litres de consum al 100.
11: Sona Qashqai e-Power.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno un Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
15: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
16: RAC1 us està oferint Reconcentrats.

0: el so potent dels Jesus and Mary Chain, els germans Reed, Jim Reed i William Reed, els escocesos, que amb aquest tema, que es diu Head On, ens porten cap al següent contingut del Reconcentrat, que és la primera pedra, efectivament, amb la Laura Sagnier, investigadora, que és habitual en el programa amb la Noé Polls, parlant fa un temps de l'equitat en la parella. Això us interessarà. I amb això arribarem fins al butlletí de les 6. Preparats? Endavant! Play!
1: Cada 10 dones que conviuen amb un home continuen assumint la major part de les responsabilitats de la llar i de la criança, inclosa la càrrega mental. I el 29% abandona el mercat laboral després de la maternitat. Així ho expliquen els darrers estudis liderats per la investigadora Laura Sagnier. Laura, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Estem parlant de xifres que també inclouen, per exemple, aquests 6 milions de dones de l'Estat que carreguen amb el que tu denomines llosa de formigó. I ja m'agradaria començar per aquest concepte, llosa de formigó. La Laura és investigadora amb més de 30 anys d'experiència en màrqueting intel·ligents i des de 2017 activista pro igualtat d'oportunitats per les dones. I si parlem d'igualtat d'oportunitats, com dèiem, aquest concepte de llosa de formigó és molt revelador.
2: Sí, moltíssim. Jo vaig fer una investigació, jo el que sé fer és investigació, i quan vaig veure les dades i vaig veure que no hi havia cap concepte a la bibliografia feminista que mostrés el que l'investigació diu que de veritat està fent que les dones no prosperem, pues vaig decidir inventar un concepte, i aquest concepte és la llosa de formigó, que és una metàfora per explicar aquesta càrrega, moltes vegades invisible. Per les dones no és invisible, però per la resta de la societat, aquesta càrrega pel desproporcionat o pel no coherent repartiment de les tasques entre els homes i les dones que conviuen a Espanya. No?
1: Mm-hmm. Perquè parla sobretot del tema de responsabilitat, que moltes vegades sembla que queda difuminat i que fins i tot pot haver-hi moments en què es pensi que les taxes que són més o menys repartides, però clar, el pes de decidir, d'organitzar, recau sempre, normalment, en la part femenina.
2: Exacte. Llavors, hi ha dos problemes. Un, que quan ets jove, dona, ho vas carregant amb més facilitat, diguem-ne, pots. Però arriba un punt on ja físicament ja no pots més, no? I llavors les dones a Espanya estan molt més medicades, tenen molt més problemes de salut mental i física, i com que jo vaig tenir un burnout perquè m'havia cregut... El meu problema no era de llosa, però m'havia cregut el timo de la superwoman, que és algo que està molt, molt a dintre dels nostres caps, i de les noies joves també, no?
1: Als 47, oi, vas tenir aquest burnout?
2: Jo als 47, però pensa que la investigació, una de les respostes o més interessants que jo crec que té, és que m'he identificat que al món de la dona, mm-hmm, hi ha tres moments que són crucials, que són els 26 anys, els 40 i els 50.
1: Ah, llavors, sí? Els 26 per això maternitat?
2: En realitat hi ha una convergència de diferents factors, no? Però mm-hmm, entre els 18 i els 26, el que passa és que les dones no tenen gaires fronts a la seva vida, no? Viuen a casa dels pares, algunes estan encara estudiant, i és una època que és molt important que pensin en el que volen fer i en què no els hi agrada de tot el que hem vist al seu entorn,
1: no?
2: El que no volen. Perquè el que vols fer és molt més difícil de saber, no? I entre els 26 i els 40 és una època en realitat molt divertida per la majoria de les dones, perquè estàs construint, comences a treballar, després algunes se'n van a viure amb parella, unes altres a casa seva o amb una amiga, però és una època de construcció, no? Mm-hmm. Algunes comencen a tenir fills més aviat, unes altres més tard, però és una època de construcció. Llavors, la pitjor època és dels 41 als 49.
1: Ah, sí.
2: A veure, això estadísticament, considerant les 40 variables que teníem a l'estudi. Llavors, jo vaig coincidir que quan vaig veure que el resultat va dir, però si jo als 47 vaig tenir el burnout, no? Llavors, la bona notícia és que són pocs anys, Però ahir tens els fills adolescents, tens una parella amb la que potser ja convius des de fa 25 o 30 anys, una feina que ja potser no està al principi i és menys novedosa, no? Uh-huh. I després la bona notícia és que a partir dels 50 millorem molt, perquè hi ha moltes dones que canvien el focus de la seva vida, no és el que em va passar a mi. O sigui, jo vaig passar de ser consultora viatjant tot el dia pel món i ara que em dedico a estudiar les dones i a donar-los difusió on puc. També ho faig internacionalment, però si abans agafava 100 vols a l'any, ara agafo 10. O sigui que he millorat.
1: Clar, no, de fet, tu has millorat i també dius que una mica la societat sí que ha millorat. Les xifres també ho revelen així, no?
2: Sí, anem bé. Anem bé en el sentit de que, bueno, a Espanya la legislació avui en dia és totalment igualitària. A les empreses hi ha molts planos d'igualtat, hi ha uns planos per evitar la violència a dins de les empreses. En realitat és l'única dada que millora molt en l'àmbit de la violència masclista és en l'àmbit de l'empresa, perquè com s'han posat moltes normatives, pues això està disminuint. Que la resta de violències no, eh? Això seria un altre tema. Mm-hmm. Però en relació a la llosa de formigó, el que està passant és que les parelles són molt equitatives quan comencen. O sigui, moltes mares de la meva edat, no?, que les nostres filles comencen a viure amb... clar, estem encantades de lo que veiem, no? Però el termòmetre de l'equitat, que és una...
1: Sí, aquí ara era un dels temes que també volia tractar, perquè tu desenvolupes aquest termòmetre de l'equitat que ja l'ha utilitzat més de 10.000 persones en 41 països, que déu-n'hi-do, i que el que pretén és visibilitar aquest repartiment real. Sí. Què és el que passa realment dintre de la llar? Perquè sí, tots ens omplim la boca, sabem el que és políticament correcte, però després de la realitat és una altra, no? Moltes vegades.
2: Sí, a veure, és que mira, això, el meu projecte realment no tenia una estratègia. O sigui, jo he fet estratègies pels meus clients, però jo això no... Tinc el burnout, decideixo publicar la llosa de formigó amb una il·lustració que te l'ensenyo del Javi, sí, Rollo, que és un il·lustrador
1: fantàstics, que a més ho representen molt bé.
2: Molt bé,
1: perquè aquí veiem uns ninos molt esquemàtics, però qui porta una llosa de formigó ben dibuixada és la dona i que està totalment aixupida amb aquest pes que és el que porta la quotidianitat, no?
2: Exacte, doncs jo publico això i ho publica El País, mira, tot just el 13 de maig de fa 5 anys. I jo començo a rebre una, no sé com es diu en català,
1: una pluja de respostes, no?
2: D'emails, de missatges per privat, d'Instagram, per LinkedIn, dient-me, escolta, jo sóc la de la llosa, com em pots ajudar? I clar, jo contestava, soy economista, però veurem a veure què puc fer, no? I a partir d'ahir vaig fer diverses coses, no? A la meva web hi ha gratuïtament un e-book que es diu Com stop losa de hormigón, amb consells d'especialistes en teràpia de parella i coaches per explicar una mica què han de fer. Després hi ha un vídeo de la balança de l'equitat per visualitzar amb la teva parella i començar a construir. Això no es tracta d'una guerra, es tracta de...
1: Clar, és el que més d'un podria pensar, no?
2: Clar.
1: Sembla que tota la culpa l'arrosseguin els homes i, per tant, l'enemic sigui aquest.
2: Sí.
1: I res més lluny. En aquest cas és poder posar veu i paraula a uns fets i a partir d'aquí treballar entre tots.
2: És que ho has explicat perfectament. I aquesta és la idea de termòmetre. Mm-hmm. Que les parelles se sentin en un moment relaxat, amb calma, i que responguin tots junts amb unes preguntes que hem fet, que estan basades en les meves investigacions, i que la parella s'ha de posar d'acord per dir quanta part de la càrrega de la organització familiar fas tu i quanta faig jo. Quan ens encarreguem de les compres de la casa, quan fas tu, hi ha una sèrie de preguntes que t'has de posar d'acord. I quan acabes, totes aquestes respostes es junten en una base de dades i tens un indicador entre 0 i 100 de quan equitativa és la vostra relació. Llavors, si el percentatge està a prop de 100, pues jo diria que ho heu de celebrar.
1: Clar, ja vam estar entre els pocs que ens passa, no? Perquè normalment, si tu dius que has fet ja, que s'ha utilitzat a més de 10.000 persones i que ha voltat a més de 41 països, quines són les xifres, no?
2: Sí, en realitat, jo et donaré la dada, però per mi l'important és el resultat individual que rep cada parella quan acaben Perquè això és... O sigui, si no resolguem la igualtat a casa, per molt que les lleis siguin igualitàries i que hi hagi plans d'igualtat, no assolirem la igualtat a la societat. I això és el que hem de pensar les dones. Això no és una cosa egoista de nosaltres, és com afectarà els nostres fills...
1: Ah, el futur dels nostres, no?
2: I a la societat, vale? Llavors, jo et dono la dada per a Espanya... diferenciada entre les parelles sense fills i les parelles amb fills.
1: A veure.
2: Entre les parelles sense fills hi ha un 42% de parelles equitatives, entre les que han respost al termòmetre, que ja són més...
1: Clar, que ja en principi estan més, són més obertes,
2: exacte,
1: podríem dir això.
2: Exacte.
1: Una persona que està disposada a respondre aquestes preguntes és que potser...

0: repartiment de les tasques familiars i de les responsabilitats familiars, però per mi el greu és l'efecte que això té a les nostres filles, sobrines, netes, que es pensen que la igualtat ja està, perquè la relació era molt equitativa abans de tenir fills. Mm-hmm. Però, bueno, aquí podríem parlar hores de per què això és així, no?
1: De per què i de cap on anem, perquè en principi dèiem que les dades estan canviant o han canviat, però el futur és esperançador?
0: Sí, o sigui, quan això ho mirem per temps, hem millorat molt. La llosa de formigó, en el primer estudi que jo vaig fer, el 2016, la carregava un 70% de les dones que viuen amb un home, ara ha disminuït al 62%. Si fem una extrapolació d'aquesta dada, això implica que trigaríem com a mínim dues generacions, o sigui, no les meves filles, si tenen fills, bueno, parlo d'elles, però són dues filles, si elles no, i tampoc
1: els seus fills... Sí, els seus nets tampoc.
0: No.
1: Seria els dos nets nostres.
0: Exacte.
1: Per tant, estàvem parlant de dues generacions, veurem com funciona, però si més no, visibilitzar-ho és el pas necessari.
0: Sí, i jo t'ho agraeixo endavant moltíssim, perquè si parlem que existeixen unes eines per ajudar-te a reconstruir una relació de parella més justa i equitativa, està ajudant a moltes dones.
1: Si algú té ganes de fer aquest test, cap on ha d'anar? Els rebotem a la teva pàgina web?
0: Sí, sí, directament a la web laurasagnier.com i a aquestes eines. Hi ha, a més, unes capitulacions prematrimonials que jo recomano molt que la gent jove parli abans d'anar-se a viure amb la seva parella.
1: O sigui, està molt bé.
0: Sí, perquè si comences bé, després tot funciona més bé. Canviar les coses quan portes 20 anys amb unes dinàmiques que no favoreixen res és molt més complicat.
1: Doncs avui volíem, doncs això, mostrar aquests estudis que mostren xifres que il·lustren aquesta realitat que descriu una manera desigual a l'hora de repartir les responsabilitats dins de la parella i que a vegades visualitzar-ho, parlar-ne, és molt constructiu. No ja per ara, sinó pensant en generacions futures. Ho hem fet gràcies als estudis que ha fet la Laura Sagnier. Moltíssimes gràcies, Laura, per haver estat aquí.
0: Bueno, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: Això és Reconcentrar.

Mira, van sentir amb els Jesus and Mary Chains, que són escocesos, i aquests també. Disnuts, es diuen, i aquest tema és Maybe California, d'Escòcia a Califòrnia. Bé, està bé, són dos mons diferents. Amb ells arribem al butlletí de les 6, ens posem al dia i tornem més reconcentrat, més contingut de RAC1, tot el que vulgueu, de tot el programa.

0: RAC 1. Notícies. Josep Moragas.
1: Bona tarda, són les 6 en punt. L'incendi de la Noguera a Camarasa continua cremant de manera descontrolada. El foc afecta una superfície d'unes 10 hectàrees, segons dades provisionals dels bombers. El foc afecta la serra de Llaners, a tocar de Montsec de Rúbies, però no ha entrat encara l'espai natural. És el que els bombers intenten evitar perquè el foc avança de manera ràpida, empès per la marinada. Ha obligat a confinar el nucli de Fontllonga i a tallar la C-13. Coneguem quin és l'estat del temps d'aquesta zona i la previsió per les properes hores. Abel Caral.
2: Doncs ara mateix en aquesta zona de Noguera la temperatura entorn dels 35 graus, 35-36 és dels llocs del país on fa més calor, i la humitat relativa de l'aire molt baixa, un 25%. Això afavoreix la propagació del foc, juntament amb el vent, que no és especialment intens, però ha bufat amb cops entorn dels 20-25 km per hora, que és la velocitat a la que pot continuar bufant encara les properes hores, en fer-se de nit.

0: El vent afluixarà, baixarà la temperatura i augmentarà la humitat. De moment, les condicions una mica, doncs, crítiques, sobretot per aquesta elevada temperatura i també per la humitat tan baixa. A la resta del país hem d'esperar que descarreguin alguns ruixats entre el Ripollès, Osona, la Garrotxa, alguna tempesta puntualment una mica intensa. Fins i tot, de fet, hi hem tingut alguns xàfecs en aquest sector del país.
1: Mentrestant, l'incendi de Mont-roig del Camp s'ha donat per controlat. Per això fa una estona que ja s'ha restablert la circulació a la R16 de Rodalies entre l'Aldea i l'Ametlla de Mar. El Pla Alfa marca 185 municipis en risc molt alt d'incendi, 73 en risc extrem de cara a demà diumenge. Una previsió amb moltes més zones en risc de la que teníem avui. I a banda, es mantenen tancats els accessos a 8 parcs naturals. I l'Hospital Clínic de Barcelona ha descartat que el pacient ingressat aquest diumenge amb sospita de febre hemorràgica de Crimea Congo estigui infectat amb aquest virus. Les proves diagnòstiques han donat negatiu i el pacient, que es troba en bon estat de salut, continua ingressat mentre els metges intenten determinar l'origen dels símptomes que presentava. El Departament de Salut subratlla que aquest episodi no representa cap risc per la població. I el Festival Cruïlla ha perdut 9.000 espectadors respecte a l'edició de l'any passat. Quan acabi el festival, hauran passat pel Cruïlla 73.000 persones davant de les 82.000 de l'any passat. Ara bé, l'organització en fa un balanç positiu perquè diu aquest any ha apostat per la qualitat i no per la quantitat. La dada s'ha anunciat fa ben poca estona a la roda de premsa de balanç del festival. Més detalls, Valora Padilla.
2: L'organització de Cruïlla fa una valoració positiva de l'edició d'aquest any, malgrat haver perdut 9.000 visitants. Asseguren que estan orgullosos de la qualitat de la programació, amb noms internacionals com David Byrne, Pixies o Sweat, i de com la gent s'ha distribuït aquest any per tots els escenaris i no s'han concentrat en un de sol. Per dies, s'espera que avui sigui el que plegui més gent, 23.000. Ahir en van ser 21.000, dijous 20.000, i el dia menys concorregut va ser el de la inauguració, amb 9.000 persones, adreçat a un públic més jove. Pel que fa a l'origen dels visitants, el 95% són públic local, i si ho mirem per localitats, la meitat són de Barcelona ciutat, davant un 25-30% que són de l'àrea metropolitana i un 20% de la resta de Catalunya. Respecte a les edats dels assistents, la mitjana estan als 35-45 anys. Per cert, que l'organització celebra també el seu nou lema, Cruïlla és casa. Diuen que el festival s'ha convertit en un espai segur que fa sentir els visitants com si fossin a casa.
1: I als esports, Albert Ferran.
3: El belga Tim Merlier ha repetit victòria al Tour de França i es va imposar l'esprint de la jornada amb final a Bordeus i avui ha tornat a ser el més ràpid a la vuitena etapa amb la meta situada a Bergerac. No hi ha canvis a la general, l'esloveta de Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Paula Badosa ha tornat a guanyar un títol dos anys després, un títol de tennis dos anys després. La catalana ha derrotat la suïssa Simona Walter a la final del torneig de Bastad per un doble 7-5. Ara en marxa la final femenina de Wimbledon entre les txeques Carolina Muchova i Linda Noskova. De moment, Noskova ha guanyat el primer set per 6 jocs a 2. Marc Márquez ha guanyat l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP per davant del seu germà Àlex i de Fabio Di Gianantonio. El de Cervera se situa a 32 punts del líder Jorge Martín. I al Mundial de Futbol avui es disputen els dos últims partits de quarts de final. A les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, i a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa.
1: Ja el temps. Queden encara un parell o 3 d'hores amb ruixats i tempestes que de manera irregular poden aparèixer entre el Ripollès, Osona, la Garrotxa i l'àrea més interior de la selva, en alguns casos amb intensitat forta i calamar-se. Demà no s'espera pluja enlloc i la calor s'intensificarà una mica a l'interior del país. De cara a aquesta tercera ja onada de calor de l'estiu, que tindrà temperatures que podran arribar als 40 graus a la plana de Lleida. És tot per la nostra banda. Més informació en una hora i actualitzada constantment a racu.cat.

Comencem una nova hora al Reconcentrat, la de les 6, i també tenim un record per la gent que diu no fem alegria xerinola tota l'estona, perquè també necessitem els nostres moments d'estar reflexius, d'estar com, no ho sé, aturar-nos una mica, no? Ni que sigui durant uns minuts, doncs bé, amb una música relaxant, fins i tot un punt trista, com aquest Still Got the Blues de Gary Moore. Doncs d'acord, aquí teniu el vostre moment. Us dono uns minutets, però de seguida ja ens aixequem. Ens aixequem per anar cap al versió RAC1, que fa unes setmanes va entrevistar de les coses més interessants de la temporada, ho he d'admetre, i per això ho portem aquí al Reconcentrat avui. Una entrevista que li van fer Ramon Vallès, expert en aviació. És més de mitja hora parlant d'avions, de vols, d'aeroports, de coses que són molt interessants. La veritat, va ser una entrevista que va valer molt la pena i la recuperem aquí. Versió RAC1, el Reconcentrat, amb Ramon Vallès. Endavant! Endavant!

0: señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
1: Aterriza com ho puedes, feia humor del món de l'aviació, dels passatgers, dels pilots, en fi, no se'n salvava ningú. Creant situacions delirants, però amb un punt de veritat. I ara, amb rigor i també amb naturalitat, el comandant de línies aèries i dialogador, el Ramon Vallès, explica en el seu primer llibre tot allò que sempre hem volgut saber dels avions i no ens hem atrevet a preguntar. I ho explica, com dèiem, en aquest llibre del qual ara en parlarem. Marc Serra, sí. A veure.
2: I ho explica amb tota naturalitat, sí, sí. I avui he pres coses que se m'han criticat, perquè jo, per exemple, això que el combustible anava a les ales, jo no ho sabia,
3: sí, ho sé,
2: i aquest,
3: jo,
2: aquest home, matí se m'ha dit, home, això ja ho sap tothom.
4: Home, això és de lògica.
2: Doncs jo ve la mare gandullada allà, jo que sabia
1: tot i que, perdona, això. Ara el
2: Ramon, ens
1: el Ramon ja m'estava corregint i m'ha dit, home, a les ales i a altres llocs, sí, també hi ha dipòs.
2: Ara ho explicaré. Segurament molts de vosaltres esteu buscant bitllets d'avió de cara a l'estiu. És el millor moment per fer-ho. Ara ho preguntarem. I si voleu saber ben bé tot el que s'hi cou quan agafeu aquests bitllets d'avió, us hauríeu de llegir Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, on el Ramon Vallès hi explica la seva trajectòria fins a convertir-se en pilot d'Airbus, però també resol un munt de preguntes que tots ens hem fet, com per exemple aquesta del combustible, alguna vegada sobre què passa en un avió abans, durant i després del nostre vol. Ramon, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer tenir-te aquí, perquè sempre et trucàvem, sí, t'enganxàvem a llocs exòtics, com
5: correcte,
2: avui ja tenim aquí a l'estudi de
5: RAC1. Presencialment.
2: Això de pilot...
1: Avui el podem tocar.
2: Sí, oh, sí. Això de pilot mediàtic, la part mediàtica ha donat bé, perquè molta gent, ens ha passat ara a la redacció de la ràdio, ha vingut a veure't, l'Edgar, sí, sí, Fornós està
5: entusiasmat.
2: Hi ha molta gent que et coneix per les xarxes socials. Per què comences a fer això?
5: Bueno, no començo per res en concret, senzillament haig de reconèixer que el nostre món dins aquell espai blindat, que, sí, els pilots, com bé sabeu, estem dins una cabina blindada arran dels atemptats a l'11S als Estats Units, i un dia se'm va ocórrer la idea, fa un parell d'anyets tot plegat, de, d'alguna manera, enregistrar un vídeo on jo volia senzillament explicar com estàvem preparant un vol amb destinació Santiago de Chile, la duració del vol, el combustible, etc, etc, i va agradar molt. Aleshores em va semblar que senzillament jo el que podia fer, tenia l'oportunitat mitjançant les xarxes socials, que era aquest espai blindat virtualment treure'l fora de la cabina i mitjançant, doncs, això, les xarxes, poder donar a conèixer a les persones que pugen dins un avió i que saben molt poc dels avions, doncs, per exemple, això que deies tu, no?
2: Sí.
5: El combustible va a les ales i com això 50.000 coses més, i he tingut molt d'èxit perquè en aquell moment jo tenia potser 800 seguidors i ara n'hi ha 366.000, em sembla.
2: I pots gravar vídeos sense problemes a la cabina?
5: No, dins la cabina procuro no fer-ho mai, de fet ara ja no ho faig. Senzillament, perquè és... Bueno, és un espai on tu estàs treballant,
2: yeah,
5: i legalment no hauries estat treballant i a la vegada fent contingut. Per tant, el contingut el faig fora de la cabina.
2: Ho sento, però a mi m'agrada el contingut de cabina, eh?
5: Sí, estic d'acord amb tu.
2: A mi m'agrada veure cada botó d'aquells que ensenyes.
4: Però ho pots fer amb un croma o algun invent, que sembla que estigui i no està.
5: L'avió no és meu i jo no puc disposar d'ell pel que vulgui. Llavors els meus jefes me'n diuen, no, dins de la cabina no ho fem. Jo ho respecto i ja està, no passa res.
2: Bueno, el llibre que avui estem presentant, Bienvenidos a Bordo, les escribe su comandante, és una barreja molt interessant de les vivències del Ramon i de com li ha costat, que crec que són 11 anys, no? Des de que comences fins que comences a portar un avió. I també aquesta barreja personal es mescla amb el que són curiositats del món de l'aviació. Ara ho anirem tocant tot, però abans m'agradaria preguntar-te per una llegenda urbana, a veure si la saps tu.
5: Ai.
2: Que els bitllets d'avió s'han d'agafar en dimarts, perquè no, és quan la gent, quan les agències i quan les aerolínies canvien els preus dels bitllets i que surt més barat. A tu això et consta?
5: No, no em
2: consta. Ho he llegit moltes vegades.
5: Jo a tothom li dic el mateix. Si a dins un avió preguntéssiu què ha pagat cada passatger...
1: Però no ho saps.
5: Bueno, cadascú que ha pagat ho sap.
1: Ja, però probablement... Però tothom ha pagat coses diferents.
5: Exacte. Aquí, Toni, és on volia arribar. Que probablement tothom ha pagat una diferència.
1: Ah, exacte.
5: Que, i dius el per què? Bueno, perquè, a veure, primer hi ha l'oferta, que no sé si surt en dimarts o en diumenge. No,
2: jo sempre he llegit que s'ha de fer en dimarts.
5: No
2: tinc
5: ni
2: idea.
5: Però sempre hi ha l'oferta per enganxar-te. Allò que dius, ei, bitllet d'anada, 200 euros. Molt bé. I la tornada? Ah, no, la tornada te'n costarà 400. Ah, cony. I la maleta? No, la maleta te'n costarà 100. I la manta, i el coixí, i el menjar, i al final pagues 1.000, que és el que val un bitllet. no ens equivoquem.
2: En el llibre dius que la figura del pilot, que intenta reivindicar a través de les xarxes, moltes vegades s'ha acabat reduint a uns missatges per megafonia. I això és veritat. Moltes vegades del pilot l'únic coneixement que tenim és aquest. Bueno, si és que el tenim, eh?
3: I si, és que l'entens.
2: Bueno, aquesta és l'altra història.
3: Perquè, sí, perquè
2: jo això també ho volia preguntar.
3: Hi ha moments
1: si és que l'entens o si parla, perquè n'hi han que no diuen res en tot el viatge.
6: Entens les nou comandante i a partir d'aquí...
5: Ja qualque cosa més.
6: Res més.
2: Què passa?
5: Jo hi estic d'acord perquè, a més, tingueu present que jo, en ocasions, també sóc passatger. Sí. I sóc el primer que m'adono que el missatge no s'ha d'assabentar ningú de res. Jo deu ser, confesso que, com que estic ja acostumat, gràcies a vosaltres, a micròfon, a càmera i tot això, pues els meus missatges t'asseguro que s'escolten perfectament i s'entén tot.
1: Ole. Però tu, si perdona, no, quan, així m'ho manifesta. Quan parles al passatge agafes allò, un walkie-talkie, o sigui, agafes un...
5: És com un telèfon, Toni.
1: Agafes un telèfon. No amb el...
5: Ho podria fer també amb el micròfon. Ah, sí, tinc diferents opcions.
2: Tens un micròfon d'aquests...
5: El mateix micròfon de Madonna, que fem servir per parlar amb la torre de control, també el puc desviar per parlar amb els passatgers. Però a mi m'agrada més treure'm els auriculars, perquè si en aquell moment parlés el controlador m'estaria distorsionant la conversa. Aleshores jo les comunicacions les passo amb el copilot, que se'n faci càrrec ell, i jo agafo el telefonillo, que diem, apreto el botó i començo a parlar, i sempre els hi dono la benvinguda, en primer lloc, en català.
1: Molt bé, bravo.
5: En segon lloc, en castellà, i per acabar amb anglès.
3: Molt bé.
5: Però sempre en aquest ordre.
2: Jo sempre escolto les tres versions per veure si una és diferent de l'altra.
5: No, necessàriament
2: no. A
5: veure
2: si en anglès arribarem abans.
5: No.
2: Dius en el llibre una cosa curiosa, parlant de les comunicacions, que de vegades t'has de dirigir als passatgers sense saber què dir-los.
5: És ben cert.
2: Quines vegades et passa això?
3: Quan hi ha sotracs.
5: Sotracs me'ls conec tots. No. Mireu, en ocasions, quan tu estàs a un aeroport i hi ha retrasos per qüestions meteorològiques, etc, tu reclames com a comandant la informació al centre de control. I a vegades el centre de control pues, té un retard en donar-te la informació que tu demanes. Però en canvi darrere hi ha persones que estan esperant que tu els hi diguis alguna cosa. En ocasions jo he hagut d'emetre un missatge tan senzill i potser tan ridícul, permeteu-me com dir, senyors passagers, sóc el comandant, em dirigeixo a vostès per dir-los que no tinc notícies ara per ara. Per tant, però estic aquí. M'estic preocupant per vostès. Ho tinc molt present que vostès m'estan reclamant informació i jo de seguida que la tingui els hi facilitaré. Però ara mateix els haig de dir que no la tinc.
3: Bueno, i alguna vegada he sentit que el vuelo estarà tranquilo, ahí en sol, donde vamos a ir dentro de 3 minuts.
1: Ho diu, a més, en castellà, estupendament. Sí.
3: Bueno, diu això. No, a mi el que m'agradaria és que a l'entrada, quan entres a l'avió, encara te rep un hostess, jo, un hostesso, perquè ara també hi ha molts xicots i això, però a mi m'agradaria que el comandant i el pilot estigués allí també.
5: Doncs jo hi soc gairebé sempre. Mira,
3: doncs jo ho dic perquè alguna vegada
5: a la sortida sempre hi soc.
3: A la sortida sí.
5: Sempre hi soc, acomiadant.
3: Exacte. Passi-ho bé, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Però sí que és cert el que diu el Ramon, que hi ha comandants que quan, normalment quan arribes estan preparant l'avió i no estan per... Però quan marxes, algun cop trobes el comandant que et...
5: heu de tenir present que quan jo faig un vol tan llarg de 14 hores i la planificació prèvia del vol no em permet abandonar la cabina perquè tinc una feinada important.
2: Si tu quan arriba la gent, què estàs fent? Què esteu fent els pilots?
3: Perquè esteu allí amagats.
5: Bueno, amagats, estem al nostre lloc de treball. Bueno, això no s'està amagat.
3: Bueno, una mica,
5: amagat,
3: sí.
5: Jo no m'haig amagat de res. Jo no m'he amagat mai de res. Jo estic a la meva cabina preparant el meu pla de vol, el combustible que haig de decidir per carregar amb aquell vol, etc. Comprovar que tots els sistemes a l'avió funcionen correctament, tant a dins de la cabina com a l'exterior, perquè baixem a fer una revisió exterior de visual, i que totes tinguin condicions òptimes per fer un vol segur. Què succeeix? Quan ja aterro el destí, com que la càrrega de treball, un cop s'ha finalitzat el vol, és menor, em permet abandonar la cabina i anar a la porta, acomiadar els passatgers i esperar el que jo sempre dic, que baixin més contents que quan han pujat.
3: Molt bé. Molt bé.
5: És el més important.
3: Sí, senyor.
2: Però reps crítiques dels passatgers?
5: No.
2: O sigui, algun passatger s'ha adreçat i, escolti'm, senyor comandant, això no m'ha agradat.
3: Aquest aterratge...
2: Aquest aterratge molt mogut.
3: Sí, aquest aterratge i anar d'una banda a l'altra com un xixarel·lo.
5: Sempre pot haver-hi alguna persona que no estigui content en com s'ha desenvolupat el vol. És legítim que sigui així. I la meva obligació és, primer, preguntar-li el per què, disculpar-me i prendre nota perquè això no torni a succeir. També hi ha gent que és capritxosa, eh? Hi ha gent que s'exclama de coses que dius, mare de Déu. I en alguna ocasió també he hagut d'agafar algun per banda jo amb ell perquè em consta que aquella persona, per exemple, ha comès literalment un delicte com és fumar al lavabo.
3: No se puede.
5: I aquest senyor ha fumat al lavabo, ho ha negat davant de tothom fins que li he enxampat jo al final del vol, me l'he emportat, com dic jo, al meu despatx,
2: de debò,
5: i li he llegit la cartilla. No. I li he dit que si ho torna a fer, un dia el pot estar esperant la policia a la porta. Això és molt greu. Per tant, estic allà per tot.
1: Però això, bones... això passa sovint, o sigui, que la gent transgredeixi les normes de...
5: Gràcies a Déu, no.
1: No.
5: A veure, parlem de fumar, que és una cosa perillosa, dins un lavabo, on una persona podia tirar la cigarreta encesa i tenir un disgust.
2: Home, i tant.
5: Després, Toni, hi ha moltes cosetes que ens semblen poc importants, com és que la gent té la punyetera mania de no portar el cinturó de seguretat cordat. I el cinturó de seguretat s'hauria de portar cordat absolutament sempre.
2: Jo sempre... sempre.
1: Moment, per què? Per què?
5: Bueno, perquè davant d'una turbulència fins i tot inesperada... tu pots salvar-te de tenir lesions importants. Tingueu present que el cos humà pot pesar 70-80 quilos, l'avió pesa 200 tonelades, si aquell avió baixa sobtadament, el cos humà se'n va amunt i pot impactar amb el sostre de l'avió i tenir lesions greus que m'obligaran a desviar el vol perquè tinc un passatger greument ferit. Si amb un vehicle, mentre un cotxe es belluga, que tothom porta el cinturó cordat, doncs mentre l'avió es belluga, també, quan et treus el cinturó del cotxe, quan l'abandones? Doncs a l'avió, quan tu vols abandonar el seient per agafar un llibre de la maleta, per anar al lavabo o senzillament estirar les cames, et descordes el cinturó per aixecar-te. I quan retornes al seient, et tornes a acordar, senzillament per precaució.
2: Molt bé.
1: El que passa que això que estàs dient, que ja estic totalment d'acord, no és obligatori. És a dir,
2: aquest és el problema.
1: A l'avió, els comandants o el que és la seguretat, doneu l'opció, quan un cop s'ha estabilitzat, esteu ja en ruta, traieu
2: la
1: llum i aleshores ja dona... I tu pràcticament un 70% sents els clics...
5: Estic d'acord, Toni.
1: I la gent se'l treu.
5: Vale, però...
1: Per tant, això que estàs dient, que ho trobo molt interessant... Sí. Clar, la gent se'l treu perquè, a més, t'ho indica l'indicatiu.
5: Et corregiré amb el teu permís.
1: Sí, per favor, només faltaria.
5: És molt senzill. Jo trec la senyal de cinturons perquè, repeteixo, si algú en aquell moment desitja aixecar-se... ho pot fer. Jo no dic que s'escordin els cinturons. Jo els estic donant permís per a l'aixecar-se del seient a fer el que vulguin. I, en conseqüència, per abandonar el seient, lògicament s'han de descordar el cinturó.
2: Esclar.
5: Només és aquesta l'explicació de la llumeta.
1: Vols dir que quan hi ha la llumeta, ni lavabo ni punyetes. Allà enganxat
5: sempre
1: a la cadira.
5: Sempre faig una menció a la meva tripulació de cabina de passatgers. Si algú veritablement té una urgència per anar al lavabo, s'haurà d'aixecar i fer-ho.
2: Sí, però que m'ho faré a sobre, eh?
5: Vale, d'acord, sí, sí. No ho facis a sobre, vés-te al lavabo, però sota la teva responsabilitat. Ah. Que quedi molt clar. Si tu abandones el seient mentre hi ha turbulència, si passa alguna cosa, després no vinguis a reclamar a mi.
1: Ja.
2: Dues qüestions relacionades amb el que estàs explicant. Dels teus vídeos més vistos és la por a la gent de les turbulències.
1: Això, que és el tema estrella.
2: Què passa amb les turbulències i per què la gent li té tanta por? Si no se'ns has explicat bé...
5: La gent probablement hi té por per una manca de confiança, perquè la gent es pensa que una turbulència pot ser perillosa. I la turbulència no és perillosa per un avió. No ha caigut mai un avió com a conseqüència d'una turbulència, perquè si no jo no estaria aquí parlant amb vosaltres. És ben senzill d'entendre.
1: Vols dir que pràcticament cada viatge te'n menges unes quantes de turbulències?
5: No, Toni, hi ha vols que són deplorables, que acabes fins als pebrots a fotre bots tota la nit. Sí, jo els he viscut, i és esgotador.
1: I no pots desviar-te de la ruta...
5: Ho intento, però la turbulència en ocasions... Mira, quan jo trobo una tempesta davant meu, ja sé que la tempesta i les proximitats de la tempesta tindran turbulència associada, i és clar que em desvio, però en ocasions tinc turbulències en zones on no hi ha cap presència meteorològica de res. Senzillament són canvis de vent, de temperatura, de densitat, i fan que l'atmosfera sigui inestable. I allà què faig? Pregunto molt controlador aeri si a diferents alçades hi ha o no hi ha turbulència. Puc canviar l'alçada del vol per buscar espais més tranquils, reduir la velocitat de l'avió i intentar minimitzar els efectes a la turbulència. Però si me la trobo, me la menjo amb patates. Intento fer el possible perquè la part confortable també sigui agraïda pels passatgers. Però, repeteixo, no és perillosa la turbulència. Mai ho ha sigut. És un acte incòmode. Res més que això.
2: I no pot fer caure un avió.
5: Ni de conya. No estaria aquí. Marc, jo he tingut turbulències tan espantoses que he flipat, t'ho dic de debò.
1: Però tipus què?
5: No, turbulència severa és aquella que els instruments es belluguen amb tal violència que no ets capaç de llegir els números.
3: Hosti, noi.
5: Us parlo de situacions molt bèsties.
3: Però pujar i baixar com...
5: Sí, uns impactes que eren sonors. És a dir, l'avió impactava en tal violència amunt i avall que feia sorolls.
3: Hosti,
5: i això no ho oblidaré mai. Era creuant el Pirineu, eh?
1: Creuant el Pirineu?
5: Sí, de Barcelona a Frankfurt.
4: Què dius?
5: Fotia uns vots allò que vaig dir.
1: Perdona, ara que has dit això.
5: Escolta, si això no es trenca avui, no es trencarà mai. I no es va trencar.
1: Pots creure, ara has dit això, pots creure que un dels pitjors vols que he viscut a la meva vida va ser Frankfurt-Barcelona?
5: Doncs mira, el meu era Barcelona-Frankfurt.
1: És que ara has dit
5: això. Devia la tornada aquell dia.
1: No, però, hòstia, és fins i tot quan vaig aterrar, li vaig estar comentant la jugada amb les auxiliars de vol, però era Lufthansa... I em van dir que ells no van trobar... Que no van trobar res de... Però, bueno, la prova és que el carro del...
5: No va sortir en cap moment.
1: No, el van retirar i anava per terra. Vull dir que, però
5: mira, el carro pesa molt. Una de les primeres coses que faig jo quan m'avisen que ve una turbulència perquè l'avió que ve davant t'avisa...
1: Com l'avió? No entenc.
5: Molt senzill. Mireu, quan jo volo una ruta i em trobo turbulència, aquella ruta la volem molts avions. Mm. Volem la mateixa ruta, potser diferents alçades, la mateixa alçada respectant una velocitat perquè mai ens atrapem per darrere, però en qualsevol cas la meva obligació, quan hi ha una turbulència, que jo l'estic visquent en primera persona, és informar el controlador aeri, perquè la gent que ve darrere meu...
1: Ah.
5: Tinguin informació de que un avió per davant ha dit hi ha turbulència. I aquesta és la turbulència més fiable, perquè te l'acaba de reportar un pilot fa 10 minuts. Aleshores, allà és on jo aviso la tripulació, dic, escolta, l'avió de davant, és igual, qualsevol companyia aèria, fa 10 minuts ha reportat turbulència. Per tant, recolliu els carros. Perquè un carro d'aquells, Toni, pesa...
1: Sí, jo...
5: Si et cau al cap, prepara't. Per tant, s'han de recollir qualsevol objecte que pugui volar i fer mal a un passatger.
2: Déu-n'hi-do, escolta, ja que estem parlant de coses que passen a la cabina...
1: Bueno, que estem parlant del llibre del Ramon Vallès, Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante.
2: Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, a banda del tema del combustible, dius, llevat que circumstàncies adverses ho aconsellin, el pilotatge de la màquina ha de recaure més en el copilot que en el propi comandant.
5: Ai?
2: A veure... He pensat, llavors tu
5: m'explico.
2: Llavors tu què fas?
5: No, a veure, jo Marc, d'entrada, si hagués de comptar les hores de vol que tinc, doncs no sé, estaríem parlant de 25.000, 26.000, milers d'hores de vol. Per tant, si m'ho permeteu, la meva inquietud pròpia del pilotatge de l'avió ja fa temps que no em treu la son. Els copilots són persones que, alguns, doncs, porten poc temps a la companyia aèria i tenen aquelles ganes de participar activament de l'operació, i la manera més activa de participar en l'operació és en el pilotatge de l'avió. Això per una banda. I ho dic perquè jo també era copilot fa molts anys. I les percepcions que tenia jo ara, les que tenia jo quan era jove, les veig ara amb els meus copilots. En segon lloc, quan vas a un lloc, un aeroport, on, per exemple, el copilot mai hi ha volat, i jo com a comandant, per experiència, hi he anat moltes vegades, és preferible, per una qüestió de seguretat, que el vol el realitzi aquell que mai hi ha anat. Per una senzilla raó.
2: Lògic, sembla que hauria de ser
5: revés, no? No, t'explicaré el per què. Perquè jo com a comandant, que amb aquell destí hi he anat 50 vegades, jo puc supervisar el que ell fa en tot moment i marcar-li unes directrius i unes pautes perquè sàpiga quina és la manera de desenvolupar l'operació més segura. Quan jo arribo a Nova York, aquests aeroports americans són aeroports caòtics. Hi ha un trànsit descomunal. El rodatge, des del moment que tu aterrisses al teu avió fins que has d'anar fins a l'aparcament, és de les coses més complicades que té un vol com als Estats Units. Jo conec perfectament el pàrquing, conec perfectament la trajectòria que ets a seguir, i potser el meu copilot no hi ha anat mai. Potser és el seu primer vol als Estats Units. El seu primer vol als Estats Units o a Nova York. I llavors jo li dic, ei, fes una cosa, et ve de gust fer el vol? Primer diu que sí, perquè ell mai ha aterrat a Nova York, i li fa il·lusió aterrar l'avió a Nova York. I en segon lloc, jo li vaig dir el que ha de fer. Si el té algun dubte, jo li explico. Per què? Perquè ell ha anat a Nova York una vegada, i jo he anat 100 vegades. Per tant, entenc perfectament això. I després, resulta que, a més, dins un avió, el comandant, tinguem-ho clar, és l'autoritat dins l'avió. I, per tant, en ocasions, sobre el comandant recauen gestions que van més enllà de l'operació de l'avió, com és la gestió de passatgers, qualsevol problema que pugui sorgir dins l'avió, el comandant n'ha de tenir coneixement i ha de prendre les mesures necessàries. Tot això està fora del pilotatge de l'avió. Per tant, m'estimo més que sigui el copilot el que piloti l'avió. Totalment.
3: I aleshores també està més atent el copilot, vol dir que...
5: No, tots estem atents, no. Sí, aquí sí no? Que tots estem molt pendents a l'operació, sempre. Això sí que...
3: Perquè a vegades hi ha algun aterratge que no...
5: Mireu, en ocasions hi ha gent que diu, l'altre ja vas fer el que deia el Toni, Frankfurt. Un aterratge a Frankfurt, hòstia, va ser potent l'aterratge. I vam tornar a Barcelona i l'aterratge va ser finíssim. Pregunta, quin temps feia a Frankfurt? Bueno, el temps que fot Alemanya, plovia a bots i barrals. La pista té un gruix d'aigua, tot i que la pista evacua l'aigua, però un avió, si pretens fer un aterratge extremadament suau sobre una capa d'aigua, podries patir un aquaplaning. Per tant, què diem als pilots? Toma dura, toma segura. Jo li foto un bon pilotasso a la pista, trenco la capa d'aigua, el pneumàtic entra en contacte amb la pista i té una frenada efectiva.
3: Però allò és un sotrac.
5: No, és un aterratge que l'avió el suporta.
7: Sí, però tu et desnuca.
5: No, ni de conya. No patiu, hi ha uns amortissers, hòstia, no fotem.
7: No, és que són uns exagerats. Per tant, toma dura...
5: Toma segura...
7: Sí, toma dura, toma segura.
5: Correcte.
7: I aquests aterratges més finets és perquè les condicions meteorològiques acompanyen.
5: També acompanyen. A vegades tens vent creuat i també fas el que pots. Vull dir, l'aterratge és un art, és una cosa manual, menys quan la fem automàtic per manca de visibilitat. Aclarim-ho.
7: Obres molts links que no ens donaran temps de desenvolupar.
5: Però,
7: per exemple, has parlat dels aeroports nord-americans, no?
5: Sí.
7: Tu que viatges per tot el món...
5: Correcte.
7: Cada continent té una idiosincràsia. Per exemple, els aeroports americans funcionen d'una manera, Europa en funcionen d'una altra.
5: Totalment de bord.
7: És així? Quines grans diferències hi ha? Quins trets
5: Mireu, si m'ho permeteu, jo tinc la sensació que els aeroports americans, els controladors, que són els que gestionen el trànsit aeri, deleguen totalment en els pilots l'operació. De tal manera que tu, als Estats Units, ets davant teu, hi ha quatre avions que estan anant a la mateixa pista tu vas... Tu ets el torn número 5, el controlador, amb dos pebrots et pregunta.
7: Perdoneu, seguits?
5: Sí, seguits alineats, amb una separació des de més o menys 3, 4, 5 quilòmetres per avió.
7: Ai,
5: anem enfilats. I el controlador diu, escolta'm, vostè veu l'avió de davant? Sí, l'estic veient, és un 767, molt bé. Segueixi aquest avió i vostè està ja autoritzat a aterrar.
3: Fixa't.
5: I s'acaba la conversa.
7: Què dius?
5: I delega'm tu. I si en l'últim moment... A veure, tingueu una cosa molt present. L'última responsabilitat d'aterrar o no aterrar un avió recau només amb el pilot,
7: clar.
5: No amb el controlador. El controlador gestiona el trànsit, però qui gestiona la màquina de veritat és el pilot i només el pilot. Què succeeix a Europa? A Europa la normativa diu que fins que la pista no està totalment lliure, tu no estàs autoritzat a aterrar i el controlador, en conseqüència, no t'autoritza a aterrar. Potser el control europeu diria que és més conservador que l'americà.
7: I la diferència més gran que hi veig. Tu quin t'agrada més? L'americà, no?
5: A mi em va la marxa. Perquè el control americà és l'hòstia, parleu-me. Ara també us dic una cosa, Vull dir, d'en tant en tant patina. Ja sabem el cas de Washington, l'impacte de l'helicòpter militar amb l'avió civil. Hem viscut episodis en els quals doncs, aquesta corda tan tensada... Un dia es trenca. S'ha de vigilar molt als Estats Units.
7: No sé si has fet si has fet també viatges a Àsia.
5: No, a Àsia jo no hi he volat, Toni.
7: Per tant, no sabem quina idiosincràsia tenen els asiàtics.
5: Jo la desconec. Conec sobretot Europa i Amèrica, també Sud-amèrica.
7: I que a Sud-amèrica quin...
5: És més com a Europa. Més conservador. Sí.
7: Per tant, aquí els més aventurats o més...
5: Els americans.
7: Els americans.
5: Sí, perquè estan passadíssims a voltes, Vull dir, els aeroports americans estan supertensionats. És que, si no, no funcionarien.
7: Vull dir, que van així, perquè, si no, no es treuen la feina de sobre.
5: Correcte.
7: Ja fas food i fas plane, no?
5: Bueno, hi ha de tot. Van per feina, que dic jo. Van per feina. És una altra manera de funcionar, perquè aquells aeroports, insisteixo, estan permanentment saturats. Permanentment. Funcionen...
8: ¿Puedo hacer una pregunta?
7: Sí, pregunta.
8: Buenas tardes, coronel pasajero.
7: Comandante.
8: Muchas gracias por su servicio a España. Mi sueño sería ser piloto, sí. Yo tengo mucha experiencia jugando a la Play. Son muchas horas de vuelo, de día y de noche. Seguro que pronto nos encontraremos ahí en las cabinas.
7: Seguro.
8: Vamos con la pregunta que interesa a la gente.
7: A
8: los pilotos les molesta que la gente se líe en los lavabos.
3: Va, home, ja, quina...
8: Bueno, per un amigo, no és per a mi.
2: Hi ha molta gent que diu que jo, ho ha fet, eh?
3: Sí, hi ha un famós que anomenen el Club de los 10.000, que es refereix als 10.000 metres, que serien uns 33.000 peus, de gent que diu, no sé si hi ha testimonis o no, que han practicat sexe dins un avió. A veure, és com tot. Si no ho veus, jo ni me n'assabento. El que em sembla deplorable és que això se'n volia fer un acte públic i que la resta de passatgers hagin, alguns probablement, sentir-se incòmodes dins un avió veient una escena que pot ser desagradable. Per tant, preferiria que esperessin de baixar de l'avió, se'n vagin a l'hotel i allà facin el que vulguin. Avui és confortable, perquè el lavabo de l'avió no és confortable.
9: Però, senyor comandant, jo li he d'explicar que vam anar a Berlín.
10: És veritat.
9: A veure una final, del futbol.
10: De la Champions. L'última que va guanyar el Barça.
9: Exacte. I ens vam trobar amb un auxiliar i una senyoreta auxiliar.
10: Que van tancar la cortineta.
9: No, primer no.
10: Sí, primer, se n'anaven fent piquitos, com deia aquell.
9: Anaven, com es va dir.
10: I riolant-se i tocant-se.
2: Però tripulació, vostè està dient.
9: Tripulació. Un esverament, però una cosa que jo dic, això no sé com acabarà, però... I va acabar com en sé que es posen tots dos un davant per l'altre.
10: Van tancar les cortines.
9: I allò es van enredant. I ja veus un que agafa la, aixeca la mà, la cortina. I tothom va imaginar què va passar immediatament després. Això, auxiliars de vol,
10: Sí, sí.
9: I el comandant, pilotant.
1: Bueno, què vol que faci el comandant? No està espiant.
2: No esperaràs que el comandant s'hi apunti.
9: Però teniu càmeres?
3: Sí que hi ha càmeres. Sí, evidentment, hi ha càmeres d'accés a la zona propera a la cabina meva, tinc càmeres.
9: Doncs allò era...
3: Què és belluga?
9: Doncs allò era la zona d'accés, eh?
3: No ho sé.
8: A veure, la segunda pregunta, ¿le gusta
9: que
8: aplaudan a la gente cuando se aterriza? Porque eso lo hacemos con los tetes, que gritamos, ¡todo vivo!
3: A veure, si que la gent aplaudeixi després d'un aterratge és un reconeixement a la bona feina, o... Per altra banda, gent que té una por tremenda a volar, han patit un vol nefast a nivell de turbulències, i senzillament és la car descarreguen l'adrenalina picant de mans quan arriba a terra. Cadascú fa el que més li convé, però en qualsevol cas a mi no em molesta que piquin de mans i tant.
2: Mira, tinc altres preguntes que expliques en el llibre que planteja molts passatgers, així, a mode curt, de titular. Per què hem de posar el mode avió?
3: Per evitar possibles interferències, sense cap mena de dubte.
2: Però no, els avions no tenen wifi i tot això.
3: Vale. I ningú... A veure, Marc, tu poses el mode avió i connectes al wifi. És que no és incompatible una cosa amb l'altra.
2: Bueno, fins fa poc sí, perquè de vegades no hi havia wifi.
3: Estem d'acord.
2: Sí.
3: Però a veure, si tu no treus el mode avió, el teu mòbil buscarà cobertura on no n'hi ha. Perquè allà dalt no n'hi ha de cobertura. Zero. Els mòbils, quan busquen cobertura, són més perillosos que mai, perquè no la troben. A part d'això, et poliràs la bateria un parell d'hores i el mòbil estarà bullint. I pitjor encara, ja per metge que em fas la pregunta, compta amb aquelles persones que, a més, utilitzen bateries externes que la connecten al mòbil, a vegades bateries de baixa qualitat o d'una procedència desconeguda, la foten dins a la motxilla... Allò comença a agafar temperatura i correm el risc de que hi hagi una flama dins de la motxilla. Per tant, compta amb els dispositius electrònics. I, de veritat, la precaució de posar el mode avió és algo molt saludable, perquè jo ja dies, abans ho deia, he hagut de fer aterratges totalment automàtics, a cegues. En cap moment jo veig la pista. En cap moment. Necessito la màxima fiabilitat dels meus instruments. Si algú diu que un mòbil podria causar interferències, per favor, els últims 10 minuts de vol, apagui el mòbil i deixi que jo faci la feina amb tota la seguretat.
2: Exacte. Per què s'apaguen els llums en l'enlairar-se i a l'aterrar?
3: Bueno, d'entrada, tingueu present que quan fem un enlairament i un aterratge, són les fases més crítiques de vol, no perilloses, més crítiques. En aquelles fases, si passés alguna cosa greu en l'avió, hauríem de procedir a fer el que és una evacuació, que és, literalment, sortir per cames de l'avió tots. Quina és la millor manera de que l'ull humà a la nit s'adapti a la visió? És minimitzant les llums. Segon, les vies d'evacuació que estan marcades a terra es veuran més bé en foscor que en claror. I afegeixo la pregunta, per què hem de tenir les finestres obertes?
2: Exacte.
3: Que era la següent pregunta.
2: Era la següent pregunta.
3: Ja ve a venir, Marc.
2: Perquè m'he llegit el llibre.
3: No, ja ho veig... És molt senzill, perquè hem de veure què passa fora de l'avió. Si jo tinc flames amb un motor i això m'obliga a fer una evacuació, haig de veure quin motor és el que crema per no evacuar per aquell costat. Perquè si no ens podem cremar.
5: L'evacuació d'un avió té una maniobra prevista que es faci en 90 segons utilitzant la meitat de les portes a l'avió. Quines portes faria servir si el motor de la dreta crema? Les portes a l'esquerra. No hi ha més, està tot estudiat. Res és capritxós, recordeu, sisplau.
2: Hi ha habitacions d'hotel on no podeu dormir? On teniu prohibit dormir?
5: Totalment, les properes als ascensors.
2: Per què?
5: Per què? Perquè els ascensors durant el dia pugen, baixen i la màquina d'ascensors fot sorolls. I jo molts dies arribo a l'hotel a les 10 del matí i me'n vaig a dormir quan la gent puja i baixa per l'ascensor. Per tant, la meva habitació ha d'estar lluny de la màquina de l'ascensor, de la caixa.
2: Per què es diu que la vostra part més perillosa és conduir fins a un aeroport?
5: Perquè estadísticament casca molta més gent a la carretera que un avió. De fet, jo sempre foto la mateixa conya. Quan sortim de l'hotel i anem cap a l'aeroport, sigui el que sigui, quan arribem a l'aeroport de destí i és hora d'agafar l'avió, jo sempre li dic a la meva tripulació, bueno, ya hemos hecho lo más peligroso, que és veritat, que és anar de l'hotel a l'aeroport. I a vegades hi ha conductors que dius, escolti, aixequi el peu, aixequi el peu, que ara estic a les seves mans. A mi no em ve de gust que em foti un susto.
2: Mm-hmm. Noi. Quan solucionarem el tema de la gent que s'aixeca abans d'hora per recollir l'equipatge i tot això?
9: No,
2: això està a les vostres mans,
9: no,
2: perquè no s'arregla això.
5: Bueno, està a les nostres mans, però llavors què faig? Surto amb un fuet.
2: Potser sí.
5: No, és senzill.
2: A cada vol hi ha aquest problema.
5: És un acte de disciplina del passatger, de que entengui que si està darrere sentat, fins que no surtin els de davant, ell no podrà anar enlloc. Llavors,
8: però és que tinc pressa.
5: Però escolteu una cosa, vosaltres heu vist la gent que es posa dreta a la cua per embarcar l'avió quan falta mitja hora?
2: Sí.
5: Falta mitja hora per embarcar i estan fent cua.
2: Uh-huh. Sí.
5: Però per què no seus? Per què no prens un cafè?
7: Sí. Hi ha molts nervis. Molts nervis a l'hora d'entrar...
5: Podria ser.
7: I fins i tot... No, nervis, no sé, perquè sembla que s'escapi el taxi de l'aeroport. De...
5: Ja.
7: Perquè quan arribes també... Quan l'avió arriba, que a més, per megafonia et diuen que no t'aixequis fins a arribar fins que l'avió estigui totalment aturat, doncs ja hi ha un neguit de... En el moment que l'avió queda... És, a l'instant que queda aturat, només sents una bateria de...
2: cinturons.
7: I s'aixeca tothom a agafar la maleta, que aleshores més d'un li poden obrir el cap perquè s'obre les maletes. Que jo, sí. Disculpa,
5: no, que segons
7: quines companyies, o a l'època, recordo fins i tot de post-Covid, era més endreçat perquè es feia per files.
5: Per files. Ara encara es fa unes companyies,
7: això,
5: eh? Jo hi he vist, eh?
7: Jo això ho trobo més endreçat que no allò que aquells nervis, i aleshores ha quedat la maleta una a la dreta, l'altra a l'esquerra, i hi ha un neguit per sortir a la carrera, que no sé, dius, bueno, tanta pressa, total t'hauràs d'esperar després una hora perquè surtin les maletes.
5: Jo, Toni, només he donat prioritat, i això sí que es fa en ocasions, quan tu fas un vol en el qual hi ha passatgers que perden una possible connexió.
7: Ah, no, això sí.
5: Aleshores, amb aquests se'ls dona una prioritat per sortir els primers perquè no perdin la seva connexió. Però el resto és una absurditat el que fa la gent. Però deu ser el que dius tu, que la gent té una angoixa per sortir de l'avió i estan disposats a qualsevol cosa.
7: És angoixa per entrar, per sortir, totalment. Vull dir, permanent angoixa. Escolta, deixa'm preguntar-te una cosa que m'ha enviat un bon amic, es diu Ramon, que diu...
5: Ramon.
7: Sí, com tu. Diu, quin plaer escoltar el comandant Vallès.
5: Gràcies.
7: I digue-li que sóc fan... És que això és el que m'ha cridat l'atenció, que no sé de què parla. Diu que sóc fan seu via escàner BHF, espio el tràfic aeri des de casa.
4: Ah, com una emissora.
5: Bueno, clar, ell deu tenir una emissora de ràdio de banda aèria,
4: en
5: la qual escolta la freqüència dels avions.
7: Diu que t'escolta.
5: Sí,
8: però
5: sí.
8: És com un radioaficionat.
5: A veure... Tingueu present que avui en dia, tecnològicament, ara en parlàvem amb el Marc, una aplicació com el Flight Radar, tothom la té. Jo l'utilitzo molts dies per saber l'avió que ve al meu destí, per saber si va puntual o no.
8: Ai,
5: i com això, hi ha aparells de sintonia de VHF que amb la banda aèria tu pots escoltar les comunicacions entre controladors i avions. Aleshores, si tu saps les freqüències a cada zona que sobrevola l'avió i el veus amb el Flight Radar conforme aquell vol es va desenvolupant, tu pots escoltar les comunicacions i pots escoltar la veu del Ramon quan parla per la ràdio.
2: Escolta, el proper regal que li haguem de fer al Claper, estem de regalar una màquina... Això et faria molta il·lusió, això.
7: Bueno,
2: abans d'anar a dormir,
7: ja jo volia ser pilot, però
2: què sents?
7: Vaig quedar amb les ganes.
8: Les converses del comandant amb la torre de control...
5: Sí. Ai, poden escoltar. Bueno, és banda aèria, és obert.
1: Bueno, m'estaven passant una numeració que no entenc res, vull dir que ja...
4: Bravo, Charlie, sí, tango,
5: alfa. No, són cinc dígits.
1: Sí, amb... bueno, mira, veus, no, m'ha passat això.
3: Sí, sí. Vols dir de regalar-li
5: sí,
3: això?
5: Sí, no, si no, no, els conec, 127, 132, 125...
3: Ja escoltaria les coses no, que comenta.
5: Els conec perfectament.
1: Bueno, escolta, no sé, és que ha dit això, però no entenia res del que m'estava explicant. Dic, bueno, li preguntaré al Ramon Vallès.
5: Són les freqüències que utilitzem, en aquest cas, aquestes tres freqüències que t'ha passat al Ramon, són les freqüències, una d'elles, del centre de control del Prat de Barcelona.
1: Ah, però clar. Això deu ser legal, no?, fer-ho, o què?
5: Escoltar és legal.
1: Escoltar, sí. Ah, és legal.
4: I intervenir pot ser que algú intervingui.
5: No, perquè sí, home, a veure, a tu no t'haurien de vendre un equip que, a més, sigui emissor. No, només un receptor. No fotem. Només un receptor per escoltar.
1: I ja està, tu escoltes. Ja
5: escoltes
1: està.
5: I perquè tens afició.
2: També et faltaria això, amb la de fans que tens, encara algú et preguntaria per l'emissora què, Ramon,
3: bueno, què em fa per Xile?
5: M'he trobat de tot, en els missatges d'Instagram hi ha de tot i força.
2: Escolta'm, per acabar, parles d'una cosa que estàvem comentant abans d'entrar, que és bastant important. Jo et preguntava per l'automatització, perquè hi ha moltes vegades, hi ha aquest tòpic de, bueno, els avions, però si volen sols.
1: Van sols, ja.
2: Cert,
1: ja cert. Perdona, per acabar.
2: Sí?
1: Sol rebo, mai emeto. Això és sagrat.
5: Tant, com que què?
1: Que el Ramon... Que
5: sí,
1: el
5: rebo, escrit, sí, rebo, sí.
1: Sols rebo, mai emeto. Això és sagrat.
5: Però no és un guard interferir.
1: Per acabar d'aclarir el tema.
2: Queda tancat aquest episodi.
1: Vale, perdona.
3: Gràcies per l'aclariment, Ramon.
2: Dic l'automatització i estem d'acord, no? Estan molt automatitzats.
5: 100%.
2: Val.
5: Però... radicalment automatitzats.
2: Perfecte. Però aquí hi ha un tema que ens afecta a tots, que és la introducció de la intel·ligència artificial. I dediques un episodi sencer i no hi estàs gaire conforme.
5: No hi estic gens conforme si ve per restar. O per substituir, és a sentit comú. És a dir, jo vull que sumin seguretat. I sumar seguretat és afegir tecnologia, que avui en dia, en comptes d'anomenar-ho tecnologia, s'anomena intel·ligència artificial. Però per mi és el mateix. És a dir, jo fa molts anys vaig començar a volar avions i abans era impensable que un avió fes un aterratge automàtic. I avui en dia ho fem. I això per mi què és? Tecnologia. Però no em substitueix a mi. Perquè si algú falla, en l'últim moment, qui pren el control de l'avió és el pilot. Que ho tinguem clar. I després...
2: Però tu creus que hi ha el risc que una intel·ligència acabi amb els pilots?
5: Home, el risc, en el moment en què hi ha dues empreses europees que estan a darrere, el risc és real. El que passa que espero que altres països diguin, almenys el nostre espai aeri no ho volem. En el moment en què vingui, no sé, per exemple, l'administració americana i digui, jo, el meu espai aeri, mai consentiré avions pilotats per intel·ligència artificial, parlo d'avions a passatgers, evidentment, no pas avions bèl·lics, no? Llavors ja, apaga i vámonos, perquè això ja no serà possible. A banda de que recordeu que una intel·ligència artificial mai la vida tindrà criteris ètics ni morals. Les persones hem de tractar amb persones. Jo quan... Imagineu-vos que en comptes de sortir el Ramon a convidar 300 passatgers surt un robot. Què voleu que us digui? Mm. O sigui, no.
3: Jo no vull, eh?
2: Jo tampoc.
5: I quin seria el benefici? Ara pregunto jo. Traiem un pilot de la cabina. Quin és el benefici? El sou d'un pilot? De debò que aquest és el benefici? Estem disposats a sacrificar seguretat per un miserable sou? Ah, i de conya, vamos.
1: Escolta, abans d'acabar, anem amb un document que en el seu dia va comentar i va reportar el Marc Serra, i és la de dos pilots nord-americans, de dos avions, que es troben en la mateixa freqüència i estan parlant amb la torre de control. I es va produir aquesta seqüència, que és aquesta.
2: Tota aquesta seriositat que has estat explicant ara queda desmanegada.
1: Això als Estats Units, eh?
2: Això què? Diu, feu això. Feu de gossets i de
5: gatets. Jo no he fet mai, però a veure, els pilots, quan segons en quins espai aeri volem, tenim una freqüència on ens podem comunicar entre avions. Per què? Perquè estem en un espai aeri, quan cruces l'Atlàntic, per exemple, les freqüències aquestes que et passava el Ramon ara mateix no les utilitzem. Aleshores, tenim una freqüència en la qual podem contactar entre avions. En ocasions, tu sents una comunicació per ràdio, pots reconèixer la veu d'un amic teu. I els saludes. Com va? Tot bé? Sí. La família? Bé, vale, una abraçada.
2: No feu el que
5: però d'aquí
2: no?
5: A fotre miau, miau, uau, uau, pues n'hi ha un bon tros, però bueno, hi ha cadascú, tu.
2: Escolta'm, i per acabar amb un bon gust de boca, vull que m'expliquis això que m'estaves dient a fora. Tu has tingut bodes a bord?
5: Més que bodes he tingut gent que ha volgut demanar la mà.
1: Que sí, guapo. Sí.
5: L'última anècdota que vaig tenir, una parella casualment d'Igualada, igual que jo. Bueno, jo soc fill de Piera, però visc a Igualada. I aquest noi, el Marc, li fotia una vergonya de collons i em va dir: Ramon, mira, és que volo amb l'Olga i li vull demanar matrimoni, però jo no sé com fer-ho. Fes-ho tu, sisplau.
1: El mort per tu, eh? El
5: I li vaig haver de demanar matrimoni jo. En nom del Marc, lògicament.
1: Per què vas dir?
5: No, doncs vaig saludar els pagès, benvinguts, els parlo comandant, el meu nom és Ramon Vallès, volem a l'alçada, no sé què, pim-pam-pum-pum, i quan vaig acabar, vaig dir, bueno, i aprofito l'ocasió perquè en el seient X i el seient X hi ha el Marc i l'Olga. I ara el Marc li vol demanar la mà a l'Olga. Per tant, Olga, acceptaries en matrimoni el Marc? I mentre jo deia això per la ràdio, parlant amb els passatgers, el Marc estava de genolls al mig del passadís, oh, amb l'anell a la mà.
1: Bravo, Marc, preciós.
8: Que bonito.
5: Preciós. Bueno, trenquem el motllo d'un vol quotidià.
1: Sí, però allà dins no pots dir que no, perquè estàs, home, allà estàs atrapat.
5: No pots dir va dir que sí, va dir que sí.
1: Home, esclar.
5: Sí.
1: Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante. Així de bé s'explica, com l'heu escoltat, i així de bé escriu aquest llibre, que us resoldrà segurament molts enigmes relacionats amb el món de l'aviació. Sí. Ramon Vallès, un plaer, moltíssimes gràcies.
5: El plaer és tot meu, gràcies per convidar-me i que tingueu una bona tarda.
1: Gràcies, Ramon. Gràcies, Ramon.
8: Que tinguis un bon vol. Sí, el proper vol que agafi.
1: Gràcies, Ramon.
5: Gràcies a vosaltres.
11: RAC 1 centrat.
12: Exacte, caram!

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: A primer preu.
3: Honda HR-V Full Hybrid. Ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
8: Ja és aquí l'estiu i Forus celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
11: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
9: Notícies.
11: Podcast.
10: Contingut exclusiu.
9: Escolta.
11: Navega.
9: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
9: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
9: I renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
13: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
10: RAC 1 Notícies. Josep Moragas.
14: Bona tarda, són les 7 en punt. L'incendi de Camarasa a la Noguera continua avançant sense control i ja ha calcinat 20 hectàrees. L'incendi afecta l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. A mesura que han anat avançant les hores, els bombers han desplegat més i més recursos. Ara ja hi treballen 156 bombers, 42 dotacions terrestres i 11 dotacions aèries. El foc està empès per la marinada i avança ara amb menys intensitat. Ara mateix l'incendi, en tot cas, és el més important del país, el que més preocupa, ha obligat a tallar la C-13 i també a confinar el nucli de Fontllonga. Després d'una setmana intensa d'incendis a Catalunya, el risc continua sent alt. Protecció Civil situa el risc per 72 municipis, nivell de màxima alerta per aquests 72 municipis de 14 comarques per demà, un mapa que els agents rurals tenyeixen de vermell perquè el risc és extens a gran part del territori. A Barcelona, els veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro no tornaran a casa fins que la Generalitat hagi comprovat la situació subterrània de cadascun dels habitatges. És el que ha explicat a RAC1 el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez. La previsió és que aquests treballs s'allarguin fins divendres vinent i serà llavors quan l'executiu decidirà si és segur per tot el veïnat tornar a casa.
15: No hi ha prou con haver estabilitzat el moviment del terreny. El terreny sempre és un element complex i que requereix molt cuidado, i es va decidir que era convenient, abans de donar les plenes garanties de retorn, verificar totes les vivendes que estan al costat d'aquesta cavitat. Sabem que el temps mínim és el que els veïns volen, però nosaltres tenim l'obligació que la tornada sigui amb absoluta seguretat.
14: Ramírez ha recalcat que el cas del Putxet no es pot comparar amb el del Carmel perquè l'únic punt en comú és que era una obra del metro, però amb situacions ben diferents. I ahir va acabar el termini per demanar l'ajuda al lloguer jove. El poden demanar les persones de fins a 35 anys que tinguin llogat un pis o una habitació i que compleixin els requisits. Ara bé, segons dades que ha recopilat RAC1, la majoria de lloguers de Barcelona són massa cars per entrar a la subvenció. Així, de les resolucions del 2025, més de la meitat es van rebutjar per aquest motiu. Fora de l'àrea de la capital, a la resta del país, això només li va passar a una persona de cada 10. De totes les denegacions per lloguer massa alt, gairebé dos terços es concentren només a la demarcació de Barcelona. Des del sindicat de llogateres critiquen que la subvenció no s'adequa a la realitat i que la mesura no ajuda que els lloguers baixin de preu. Ho ha dit a RAC1 la seva portaveu, Carme Carazo.
2: Exacte. O sigui, és una mesura que no resol el problema. Aquest és el gran tema, no? Qui realment paga lloguers massa alts no es veu beneficiat i alhora no estàs fent la mesura que tocaria des d'un punt de vista de crisi de l'habitatge, però també des d'un punt de vista redistributiu, que és abaixar els lloguers. No començar a volcar diners a subvencionar lloguers alts.
14: La convocatòria d'aquest any no ha solucionat aquest problema i manté el criteri de l'anterior. La Generalitat destina aquest any 29 milions a aquesta ajuda. I els esports, Joan Ferrer.
16: La catalana Paula Badosa s'ha emportat el torneig de Bastat després de derrotar en dos sets, 7-5 i 7-5, la suïssa Simona Walthert. D'aquesta manera, Badosa torna a guanyar un títol dos anys després i s'acosta al top 100 del rànquing Vita. També en tenis, a Wimbledon s'està disputant la final del quadre femení entre dues txeques, Linda Noskova i Carolina Muchova. Ara mateix, màxima igualtat, tot per decidir-se al tercer set. Al Tour de França, el belga Tim Merlier s'ha emportat l'etapa d'avui, que s'ha decidit a l'esprint. A la classificació general continua manant l'eslové Tadej Pogacar. En MotoGP, el català Marc Márquez ha guanyat l'esprint del Gran Premi d'Alemanya, quedant per davant del seu germà Àlex i de l'italià Fabio Di Gian Antonio. Marc es col·loca a 32 punts de Jorge Martín, que és líder. I al Mundial de Futbol avui es definirà ja la segona semifinal, que sortirà dels guanyadors del Noruega-Anglaterra, partit que seguirem al Tu diràs a partir de les 11 de la nit, i més tard, a les 3 de la matinada, hora catalana, l'Argentina de Leo Messi s'enfrontarà amb Suïssa.
14: I el temps, queden una o dues hores amb ruixats i fins i tot alguna tempesta que de manera irregular han de continuar apareguent entre el sud del Ripollès, el nord d'Osona i la Garrotxa, en alguns casos amb certa intensitat. Demà no s'espera pluja enlloc i la calor s'intensificarà una mica a l'interior del país. Demà tornarem a estar en onada de calor, tercera onada de calor en el que portem d'estiu. Les temperatures podran arribar als 40 graus a la plana de Lleida. És tot per la nostra banda, informació actualitzada en una hora i també al portal de racu.cat.

No us agrada molt quan els rockers es posen una mica sentimentals, una mica tubets? A mi m'agrada molt. Com, per exemple, aquest tema de 1989, I Remember You, dels Skid Row, que ens serveix per obrir hora al reconcentrat i per anar a un tema que va passar fa uns dies al No Ho Sé. Van fer el sopar de germanor, que ja sabeu que és aquesta secció que reuneix germans per parlar de tot una mica, de la seva relació. I fa uns dies hi va passar en Joan Maria Pou amb el seu germà Aniol. És una història que, si no veu escoltar, us portarà a flipar, clarament. És per deixar el que estigueu fent durant 25 minuts, aproximadament. Si podeu, aparteu-vos del soroll, reserveu-vos aquesta estona per vosaltres, perquè això no és qualsevol cosa. Val? Si la veu escoltant al seu moment, ja sabeu de què us parlo. El reconcentrat per obrir aquesta hora de les 7, No Ho Sé, el sopar de germanor amb en Pou i el seu germà Aniol.

0: I ja tenim aquí un nou sopar de germanor, aquest espai en què reunim germans perquè ens parlin sobre la seva relació i sobre la seva vida. Avui, però, és un sopar de germanor especial perquè un dels protagonistes és una de les veus d'aquesta casa. Joan Maria Pou, bona nit.
1: Hola, bona nit, Mireia.
0: I benvingut al teu programa.
1: Gràcies.
0: No, podríem dir això.
1: Gràcies. Home, sí, al final el vaig batejar jo i, en certa manera, me'l vaig inventar jo el 2015.
0: 15 era,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que vas fer dues temporades.
1: Dues temporades, del 15 al 17.
0: I ens pot recordar això del nou cel, per què, del nom?
1: Sí, l'origen del nom és bastant anterior. Recordo un dia fent una reflexió amb la Tati, que em deia que estàvem en una època que semblava que tothom ho havia de saber tot i de tot, no? I que potser estava bé plantejar les coses des del no ho sé i fer les preguntes a qui te les pogués contestar amb una mica de coneixement de causa. I em va agradar molt la idea i em va quedar gravada. I aleshores, fins i tot, jo havia fet alguna conya de dir si algun dia em deixen fer algun programa i tal, es podria dir així, no? Que el punt de partida sigui no ho sé, anem a intentar saber alguna
0: cosa. A resoldre, no?
1: I quan l'Eduard Pujol i el Xavi de Pol em van oferir l'oportunitat, vaig dir, i em van mirar al principi, com?
0: Dic, no vols dir no ho sé. Recudenit o...
1: No, donem-hi una volta i em van dir, ah, oh, sí, ens agrada, etc. I m'ho van comprar i mira, aquí estàs.
0: Exacte. Aquí que va passant com de man mala cosa, eh?
1: Sí.
0: Avui tornes, però, al programa, però no ho fas sol, sinó que vens per parlar amb el teu germà.
1: Amb un dels
0: meus
1: germans, sí.
0: Amb un dels teus germans. En Iol Esquerra, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: El recordes, el Joan Maria, quan presentava el nou C, és a dir, amb el barret més informatiu i no tant el del futbol? Ara diràs, no me'n recordo.
2: Doncs, és que, clar, jo el recordo, però el que recordo és que per mi era com el germà famós, saps?
0: Clar.
2: I aleshores, clar, o sigui, fins i tot tinc un petit trauma.
0: Ah, sí?
2: Sí, i tant. Me'n recordo anar a recollir un germà a l'Institut d'Alella, que em ve amb uns amics, i els amics em comencen a mirar amb uns ulls així, amb ulls brillants, i em diuen, és ell? Diu, no, aquest no és, aquest és el que no fa res, aquest és l'altre. I jo em vaig quedar com, ok, jo estic en una entitat sense afany de lucre, salvant el món, saps? O sigui, dins de la meva... No, ell no, ell, és un altre.
0: Perquè ara que ho dius, on estàs treballant?
2: Ara estic en el Consell Rector d'una cooperativa d'energia, que, bueno, pues, continuant aquest amb la missió aquesta d'intentar fer un món més sostenible, es diu Som Energia.
0: La teva vocació, per tant, va per aquí.
2: Sí, i tant.
1: Això que passa a la nostra societat, no? que un enginyer com l'Aniol, que s'ha dedicat a la sostenibilitat i a l'ecologia, etc., doncs els amics del meu germà diuen, ah, aquest no, i en canvi un tio que crida per la ràdio i narra gols, etc., doncs és el que hauríem volgut que anés a buscar el seu amic a l'institut, no? Vull dir, són aquestes coses estranyes que passen.
0: Sí. Pregunta inicial que fem sempre tots els sopars de germanor, no? Quan vau sopar plegats per última vegada? Ara direu, no, dinem tot el dia.
1: Sopar, no, és que tenim més tendència a dinar que a sopar.
2: Sí,
1: però sopar...
2: Que tenim l'edat ja. Clar, he de tornar després, saps?
0: Clar, això no ajuda perquè estàs vivint tu, Joan Maria, a l'Escala,
1: sí.
0: I tu, Aniol, estàs vivint a Barcelona.
1: Sí, això ho complica.
0: Clar, els diners van més bé, no?
1: Sí, és veritat. Jo ara no el recordo, l'últim sopar, sincerament.
0: I dinar, doncs, deixem-ho amb el dinar.
1: L'última vegada que vam dinar plegats duria ser... quan el pare va fer 81 anys, no?
2: Sí.
1: Ara fa 6 mesos,
2: al
1: gener.
0: Ah, doncs mira, encara relativament a prop, això, eh? Through these fields of
1: destruction. Això són paraules majors, eh?

0: paraules majors, per què? Perquè no t'agraden gens els Dire Straits, no?
1: Bueno, perquè és una de les cançons de la meva vida, directament, no? Ara, quan han sonat els primers acords, és com és immediat l'impacte, diguéssim.
0: Et porta a algun lloc concret?
1: A molts, però em porta sobretot a un dels llocs més importants de la meva vida, que a més l'hem compartit amb l'Aniol, que és una casa de colònies que hi ha al Pla de l'Estany, que es diu Mas Pagès, i on hi vam anar primer com a nens i després hi vam fer de monitors molts anys. I dos dels meus millors amics ara mateix els vaig conèixer allà i aquesta cançó em du a aquells estius de colònies a Mas Pagès, entre moltes altres coses.
0: A veure, vosaltres sou germans, però segur que molts dels oients han pensat... No es diuen igual, no comparteixen el mateix cognom, no? Perquè és Joan Maria Pou i Aniol Esquerra. Això té una explicació que, si us sembla, ara anem desgranant a poc a poc. Situem-nos. Joan Maria, tu ets el gran i us porteu 5 anys amb l'Aniol. Què recordes de la teva infantesa abans de conèixer l'Aniol?
1: Moltíssimes coses, clar, perquè l'Aniol apareix a la meva vida quan jo tinc... Com a germà, diguéssim, apareix amb 12 anys. Ja va aparèixer abans, però jo no sabia que aquell nen amb qui compartíem algunes tardes amb el meu pare i una altra persona, una dona, acabaria sent el meu germà Aniol, diguéssim. No? Jo vivia amb la meva àvia i vivia amb el meu pare, molt a prop d'aquí de RAC1, i tenia una vida de fill únic, molt plàcida des d'un punt de vista acadèmic i així, i alhora passaven moltes coses a la meva família que no en tenien res de plàcides, no? Perquè la meva mare es va morir quan jo tenia 7 mesos i va ser una mort tràgica que va atropellar tant els Pou com els Camino, que és la meva família materna, no?
0: I tu, Aniol, quins records tens abans de que entrés a la teva vida el Joan Maria?
2: Jo el que recordo més és, sobretot, doncs, molt de temps amb la meva mare, que estava cuidant-me sola perquè els meus pares s'havien separat, quan jo també era molt petit. I després també recordo que al principi amb una mica de mala relació amb el meu pare biològic. No sé, el tenia una mica de rancor, de rancúnia, per haver com abandonat a la meva mare, i aleshores tenia aquest rancor des de ben petit, però tot i així jo era molt feliç, és a dir, amb la meva mare m'ho passava molt bé.
0: Llavors, ara ho apuntava abans el Joan Maria, de cop i volta... El teu pare Joan Maria i la teva mare, Aniol, van començar a quedar i quedàveu, potser, alguna tarda, algun dia, però d'aquestes quedades, que podria ser quedo amb alguns amics o amb qui sigui, va començar a ser més permanent. Us en recordeu del dia que us expliquen, bueno, que la família canviarà, o l'estructura almenys de convèncer canviarà?
1: A tu t'ho van arribar a explicar... oficialment?
0: O us hi vau trobar?
2: Ho crec, honestament, no? que si m'ho devien explicar, jo era, és que era tan naïf i tan...
1: Bueno, és que eres un...
2: Era un nen. No sé, ho devia acceptar com... Que xulo.
1: Jo recordo molt bé el dia que el meu pare fa com... ho fa oficial, diguéssim, no? I m'explica que canviarem de casa i canviarem d'estructura familiar, perquè de cop i volta a mi em va caure el món a terra, diguéssim, no? Va explotar el que havia estat la meva infantesa i una mena de història basada en una gran farsa, diguéssim, no? És a dir, això és una mica embolicat d'explicar, però crec que és important per entendre el que vindrà després, no? A casa meva, la meva mare es mor amb 26 anys de cop i volta, un dia, cau a terra i està morta. El meu pare tenia 30 anys, i el meu pare li demana a la seva mare, a la meva àvia paterna, si podem anar a viure amb ella i si pot ajudar-lo a criar-me, no? I aleshores jo creixo amb un pare i una àvia que em fa de mare, no? Amb un petit matís, que és que a casa ningú m'explica que això és així. I jo em penso que aquella persona és la meva mare. I aleshores, clar, jo vaig creixent amb una mentida al meu cap, no?, diguéssim. Els primers anys és evident que jo no detecto res, i aleshores a partir d'una certa edat comencen a haver-hi coses que no em quadren, no? Aquella senyora és molt més gran que les mares dels meus companys, dels meus amics. Jo començo a detectar coses estranyes amb un afegit, que és que jo visc en un cinquè i si baixo al quart, allà hi viu la família de la meva mare morta, perquè el meu pare i la meva mare es van conèixer perquè eren veïns. Aleshores, quan jo baixo a veure els meus avis materns i els meus tiets, allà està ple de fotos d'una senyora que em diuen que m'estimava tant i que era la meva mare, etc. Per tant, jo creixo amb un embolic absolut de... com pot ser que dues realitats que es neguen entre elles siguin vàlides. A mi em diuen que aquella senyora és la meva mare i està morta, però jo quan pujo a dalt i dic mama que hi ha per sopar, hi ha una senyora que em contesta i em diu verdura i peix. I tot aquest embolic mental que ha tingut moltes conseqüències durant la meva vida explota el dia que el meu pare em diu ens n'anem a viure amb la Marta i amb l'Aniol, perquè de cop i volta, en certa manera, a mi se'm moren dues mares de cop i de manera oficial. El que jo ja sospitava, que és que la meva mare biològica està morta, es confirma, i el que jo sospitava, que és que la persona a la que jo li dic mare és la meva àvia i no la meva mare, també es confirma que és això, no? I aleshores, de cop i volta, a mi se'm moren dues mares i jo recordo marejar-me i saber que la reacció de la meva àvia seria horrorosa.
0: I va ser així.
1: I va ser així. La meva àvia va reaccionar com si l'estiguéssim apunyalant per l'esquena. I per mi va ser insuportable. I aquest és el... Clar, jo entro així en la nova família.
0: Això ho has pogut parlar amb el teu pare?
1: Sí, una mica. Però és un tema molt difícil de parlar amb la meva família, perquè ningú ha estat mai capaç de fer-me... d'intentar explicar per què van construir aquesta farsa. Més enllà de que en l'inici segurament hi havia la intenció de protegir-me d'una catàstrofe, no? Però arriba un moment que allò no s'aguantava per enlloc i la van mantenir, no? I això, clar, té conseqüències quan les persones que més t'estimen estan 12 anys seguits enganyant-te, no? Perquè aleshores a mi quan hi ha gent que després, ara avui dia, no?, que la gent sentencia molt, no? Si algú t'enganya és que no t'estima, no és veritat. Jo vaig ser un nen tan estimat, tan protegit, tan... Vull dir, en aquest sentit no tinc cap queixa, però alhora tan enganyat. I jo vaig entrar a la família que compartim amb l'Aniol. D'entrada, per mi, la seva mare era l'enemic. Perquè la meva àvia em va dir que era l'enemic. I la meva mare, la persona que a mi m'havia criat, que m'havia portat al parc, m'estava dient que per culpa d'aquella dona, ella estava sola, abandonada, etc. Clar, jo... Com entro en aquella família? Entro en posició defensiva. Sí. Però, en canvi, amb l'Aniol no, perquè l'Aniol jo no l'associava a cap cosa que... No? Però, en canvi, a la seva mare sí.
0: I... Clar, el teu pare també devia ser al principi. Tots els passos que feia, suposo que anant peus de plom, no?
1: S'ha d'anar molt en compte, no? Jo, per exemple, l'Aniol, per exemple, jo tinc el record, no sé si tu també el tens, Aniol, o és equivocat o és la meva percepció, que l'Aniol va acceptar molt més el meu pare com a figura de pare, que jo no, mai a la vida li vaig dir mare a la Marta. És a dir, jo no vaig tenir emocionalment l'opció de triar de si li deia mare o no. Per mi hauria estat la traïció més salvatge de la història de les traïcions. Fins i tot quan la meva àvia es va morir d'Alzheimer, per mi no era negociable. Per mi sempre va ser la Marta. En canvi, l'Aniol, en alguns moments, en el meu pare li deia pare. Que a mi al principi també em sobtava, com de dir, no, però si tu ja el tens, el teu
0: meu,
1: pare.
0: No, clar,
1: però que ell el tenia, el
0: clar,
1: seu pare.
0: Clar.
2: I és que, és veritat que, i me'n recordo molt, hi havia una sèrie que feien a TV3 que es deia Tinc dos pares, i jo em sentia super... Jo sempre deia, és que tinc dos pares, és igual, en tinc un de biològic, un que està a casa i que em cuida i que m'estima també, i ho trobava supernatural.
1: Clar, perquè a més el ton pare vivia a Tortosa, no? Estava lluny, no? I el veies poc, no?
2: Sí, sí, clar, el Jordi el veia els caps de setmana, que pujava a Mataró i tal... Però, a més, és veritat que, clar, jo, com he dit abans, jo amb el Jordi al principi tenia com més reticències de veure-ho perquè havia abandonat a la meva mare, o és el que jo sentia, no que m'ho haguessin explicat, sinó que és el que, com jo ho vivia, i aleshores veia que hi havia una altra persona que estimava la meva mare i ho trobava, mare, doncs molt bé. I a sobre, amb un altre fill aquí... Jo ja també tenia com, era com fill únic, i aleshores el tenia algú amb qui jugar i amb qui fer coses, perquè vam conviure en la mateixa habitació un any, jo no me'n recordo.
0: Amb la mateixa habitació, eh?
2: Sí, sí.
0: Clar,
2: sí.
0: Al principi.
1: Quan prenen la decisió el meu pare i la Marta d'anar a viure junts, ells s'estan construint un pis perquè sigui el pis de la família nova, però hi ha un any i escaig de transició que nosaltres anem a viure a casa d'ells. I en aquell moment compartim llit. I és molt bo perquè... Jo ara, el que em diu el cos mentre comparteixo això amb vosaltres, amb l'Aniol, és que hi va haver molt bon rotllo en el 90% del temps de la nostra convivència. Jugàvem, llegíem, intercanviàvem tintins, ens enfadàvem, vam acabar desenvolupant, clar, sí. Vam acabar desenvolupant els tics de germans, diguéssim, clar, no? Que hi ha una cosa que recordava ma mare, Aniol, que era molt divertida, que és que a vegades quan ens barallàvem, una manera d'atacar-nos era mal. Tu no ets el meu germà!
3: Tu no ets el meu germà!
1: I l'altre contestava, ni ganes!
3: Ni ganes!
1: I al cap d'una hora et presento el meu germà, saps? Vull dir, que es diluïa, no? Però hi havia aquesta eina de que érem conscients que no érem germans, no? I al revés, amb els pagès, per exemple, passava una cosa que és que de tant en tant alguns deia, hòstia, com es nota que sou germans, sou clavats. I la mirada de l'Aniol i jo era una mirada de complicitat, sí, sí, de no us desmentirem, ja ens agrada que ens digueu que ens assemblem.
0: Tampoc no teníeu ganes de començar a explicar
2: no,
0: tot el tema.
2: Ui, no, i és que cada cop que explico això dic, jo sóc fill únic amb molts germans. I a partir d'aquí que desenfil.
1: Sí, jo en aquest cas vaig desenvolupar també una tècnica que és explicar, intentar simplificar-ho, no? Clar, l'Aniol tenia els seus avis materns, els seus avis paterns, i jo tenia la meva àvia paterna i els meus avis materns. Vale? I clar, jo hi havia dies que el dilluns arribaves i deies, què has fet aquest cap de setmana? I jo deia, ah, mira, he passat el cap de setmana amb els meus avis. I podia ser qualsevol d'aquests. Perquè jo vaig tenir relació durant tota la meva vida, des que va aparèixer l'Aniol, amb els seus avis materns i amb els seus avis paterns.
2: Sí, sí, sí.
1: Imagina l'embolic.
0: Sí, sí.
1: Jo
0: sí,
1: me n'anava a passar cap de setmana amb l'Aniol amb el seu pare.
2: Sí, sí, sí, amb
0: Caram, a Tortosa, com dèieu, no, o a Mataró.
1: A Mataró amb els avis. Els avis paterns vivien a Mataró i després a Cabrils, sí, i ens anàvem a passar el cap de setmana, i si apareixia el seu pare, doncs...
2: I jo contentíssim, clar.
1: I a vegades apareixia el seu pare amb la seva nova família.
2: Sí.
1: O sigui, era una sitcom acollonant. O sigui... Sí.
0: Ho heu deixat anar amb aquesta conversa que estem tenint. Sou... germans, però és que teniu més germans.
1: Sí, del matrimoni de la seva mare i el meu pare.
0: Va haver-hi matrimoni, es van casar, eh?
1: Sí, van néixer tres fills.
0: Tres fills.
1: Clar, que són els nostres germans, el Marc, el Ferran i la Maria.
2: Sí, sí.
1: Clar, i aleshores aquests tenen el cognom de pare el comparteixen amb mi i el de la mare el comparteixen amb ells. Vull dir que hi ha un Cristo aquí de...
2: Sí, i jo, a més, el meu pare es va tornar a casar i també tinc dos germans per part de pare que tenen el cognom esquerre ficat allà. O sigui, allò, fill únic, però amb molts germans.
1: Vull dir que déu-n'hi-do per orientar-se una mica. Jo durant molts anys ho explicava així, no? Deia, sí, l'Aniol, que no és germà meu ni de pare ni de mare, és a dir, biològicament no és germà meu, però és amb el germà que he compartit més hores de la meva vida, més dies i més anys. Perquè jo, per exemple, amb la meva germana Maria, la meva germana Maria no em recorda vivint amb ella. Perquè, clar, quan ella va néixer, jo pràcticament al cap d'un any, un any i mig, ja vaig volar.
0: I et vas independitzar.
1: I aleshores, des d'un punt de vista del que et fa germà,
0: sí, sí,
1: en el fons, que
0: casa,
1: és la convivència, els records compartits, etcètera, en tinc molts més amb l'Aniol, tot i que des d'un punt de vista de la sang, diguem-ho així, no en tinguem de comuna, diguéssim.
0: Perquè va ser bastant immediat que van aparèixer els nous germans o va ser gradual?
2: No, va haver-hi un any i després quan vam anar al nou pis, doncs jo crec que va tardar un any o dos.
1: Doncs sí, dos anys o dos anys i mig. Veus, jo n'hauria dit molts més.
0: Però potser els vas viure molt intensament.
2: És que són molt intensos. És que jo crec que bàsicament el que ens va unir més és que, clar, agafes entre pubertat, adolescència, és un moment que és intensíssim. Jo, per exemple, me'n recordo els nostres melindros amb la xocolata mirant Bola de Drac i Doctor Slum. Però és que, a més, un record que tinc de mon germà és quan el cor petit se sacrifica pel Son Gohan i em ve a l'Ia i em diu... Aniol, però és que no ho entens, tio, això és molt fort, que el cor petit està plorant, saps? I això em va deixar com... Ha de ser molt fort, perquè si el meu germà gran moriu... Clar, aleshores, són experiències que clar, t'uneixen moltíssim en aquelles edats. És que és com...
1: Vam compartir moltes coses, fins al punt aquest, que jo hauria dit que havíem estat sols molts més anys, no?
2: Perquè
1: els estius... clar, passàvem moltes estones.
2: Sí, sí, sí, jo me'n recordo, Elia... Clar, és que més...
1: Elia sóc jo, eh?
2: Ai, perdona,
1: perquè
2: sí.
1: A la meva família em diu Ia, perquè jo de petit no sabia dir Joan Maria,
0: sí?
1: I l'únic que s'entenia era el final de Maria, que és Ia. I aleshores la gent que m'ha vist créixer o més propera em diu Ia.
0: Ia.
1: Dic, perquè s'orientin al...
0: Intel·ligència artificial.
2: Igual. Ho has associat, jo també ara l'estic dient. Però jo me'n recordo, clar, que hi havia una relació en aquest sentit molt xula, i que això, clar, uneix moltíssim.
0: Però està interessant això de les posicions,
1: sí,
0: dels germans,
1: clar,
0: el gran,
1: sí, sí,
0: el petit, i per això ara, per tu, el Joan Maria, al final sempre és com com un referent, com a qui et vols assemblar, potser, no?, també, amb algunes coses.
2: El típic satèl·lit, sí, clar. És que jo l'espiava. Bueno, intentava espiar quan portaves amics a la teva habitació, i amb un walkie-talkie, amb una cinta d'aïllant allà apretat, que entrava al teu armari, davant teu, i tu em veies perfectament que deixava un walkie-talkie a la teva habitació i després me'l treies, i jo tot frustrat. Però és que aquí, clar, és que em molava molt, perquè és que l'Ia ja es veia que seria locutor, perquè sí? amb els seus amics es muntava uns programes de ràdio gravats en caset. Cuidao.
0: Sí, ah, sí?
2: Sí, i tant.
0: Hi havia símptomes ja en aquesta adolescència quan estàveu compartint casa, de que tu ja aniries cap aquí?
1: N'hi havia, però no és veritat que jo ho fes d'una manera deliberada o vocacional. Però sí que quan després m'he guanyat la vida fent això i ha estat el meu ofici, han anat apareixent anècdotes, fins i tot algunes que jo no recordava, que fan pensar que alguna cosa hi havia. Però no hi havia un camí marcat, clarament, ni molt menys. Ni molt menys. Perquè també es recorda molt a la casa de colònies amb Espagès que quan els nens jugaven a futbol, jo des de la cuina, que hi havia el micròfon per cridar als nens quan calia, jo els hi narrava els partits.
2: Sí.
1: I als nens els hi agradava, però ho feia d'una manera absolutament espontània.
0: Quan fas el clic, és a dir, quan decideixes fer periodisme i quan t'ofereixen, bastant jove, no?, a poder retransmetre els partits aquí a RAC1?
1: Jo el periodisme el descobreixo quan el segon any de fer econòmiques, administració i direcció d'empreses a l'Autònoma, m'adono que allò no és el meu i faig un...
0: Econòmiques, eh?
1: Sí, faig un catacroc descomunal i allà apareix la idea del periodisme i de seguida m'adono que sí, que serà això.

0: estem anant a impacte musical rere impacte musical, diguéssim.
1: Què passa amb Antònia Font?
0: Que és un dels grups de la meva vida. Té algunes cançons que per mi sempre tindran un component especial i íntim, i perquè per mi és de les millors coses que li ha passat a la música en català mai. O sigui, per mi són estratosfèrics des de tots els punts de vista.
1: Per anar acabant, sempre ens agrada acabar aquests sopars de germanor de la mateixa manera, i és deixant-vos un moment perquè us dediqueu unes paraules l'un a l'altre, us digueu alguna cosa que no us heu dit mai o que no us dieu gaire sovint.
2: Oh, jo si vols començo. Jo, que t'estimo, sempre t'ho he dit, perquè la veritat és que això sí, ens ho diem moltíssim.
0: Sí.
2: Jo si vols et puc dir, no sé si te'n recordes, és que potser no te'n recordes, però tenies un caset del Bruce Springsteen que es va esborrar un tros fa molt de temps. Vaig ser jo, tio. Vaig ser jo. I t'ho volia dir, és que volia impressionar-te i vaig voler gravar un caset teu de Bruce Springsteen al meu ordinador per ensenyar-t'ho, i es va esporrar un tros sencer del teu caset de Bruce Springsteen, i després ho vas anar a parlar amb el pare i vas dir, tio, què ha passat, no sé què, i m'ho va venir a preguntar a mi, i jo vaig dir, no en tinc ni idea, no en tinc ni idea, no en tinc ni idea.
0: Uau, l'has aguantat aquest secret?
2: I he aguantat tot aquest temps per dir-t'ho, tio, era un pes, una llosa que tenia al damunt, mare meva, i t'ho volia dir.
0: Hòstia, doncs t'agraeixo moltíssim que m'ho hagis dit.
2: Ara podràs dormir tranquil.
0: Ara que ha prescrit.
1: No és això que ho tenies aquí.
0: No. Me n'havia oblidat absolutament que havia passat això, però m'agrada molt perquè és una cosa que és l'Aniol. El fet d'experimentar amb les màquines i tal, i que de cop i volta hi hagi un curt circuit i no sàpigues ben bé
1: què ha passat.
0: Sí. Vull dir, ens vam conèixer en circumstàncies molt difícils i jo crec que ho vam fer molt bé els dos, no? I jo crec que independentment que no hi hagi un tracte permanent i etcètera, jo crec que hi ha un vincle que és definitiu, diguéssim, és infinit. I mira, doncs si ho diem aquí davant dels micròfons de la ràdio de la meva vida, doncs està molt bé. Una cosa que m'agrada molt, veus, aquesta conversa, me n'adono, Mireia, que de fet aquest espai que fas, que és que el concepte de família jo crec que és tan relatiu, no?, a vegades, tan, i tan complicat, i tan divers, i tan, hi ha tants matisos allà al fons, no? Ara me n'ha adonat que l'Aniol i jo ara podríem estar 7 hores parlant amb tu, i sortirien tants matisos, tants moments viscuts diferents, tants viscuts igual, però que això de la família, al final, hòstia, és molt més complicat i molt més ampli del que molts voldrien, no? I passa en aquest cas, no? Dues persones que no comparteixen cognom i que des d'un punt de vista biològic no tenen cap vincle, i que en poden tenir de molt més intensos que gent que sí que en té, de vincles biològics.
1: És que això dels vincles, al final, és això. No per qui t'ha tocat biològicament ha de ser que funcioni, precisament. Joan Maria Pou i Aniol Esquerra, ha estat un plaer. Per part nostra, estaríem 7 hores, sí, seguint amb aquesta conversa, però hem d'acabar perquè hem de donar pas. Joan Maria, el t'ho diràs, bàsicament, ara.
0: Mira, un altre programa que he fet, també.
2: No ho sé, t'ho diràs.
1: No ho sé, t'ho diràs, sí. Doncs moltes gràcies i bona nit a tots dos.
0: Que vagi bé, Mireia.
2: Bona nit.
1: Gràcies.
3: Reconcentrat.
4: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
6: Sona bé!
5: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra!
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan!
5: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya. Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
10: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
11: Reconcentrat.

En un programa força escocès que ens està sortint, fa un parell d'hores ja sonaven els The Snoods i els Jesus and Mary Chain, no podia faltar aquí un dels grans escocesos, Rod Stewart, malgrat que em sembla que els escocesos a vegades reneguen una mica d'ell, però bé, perquè de fet és nascut a Anglaterra. Rod Stewart, però bé, el podem considerar escocès, però ell s'hi considera, per tant, no hi ha més, no hi ha més discussió. Va, que arribarem a les 8 amb una mica de recomanat, per si encara no teniu pla de viatge aquest estiu, o fins i tot si voleu anar a fer una escapada curta, algun cap de setmana d'aquests, el recomanat, que ja sabeu que és un programa que us ofereix molta oferta d'aquesta, van parlar amb l'Ignasi Canals sobre Graz, la ciutat austríaca de Graz, amb l'Esther Muñoz i l'Ignasi Canals, uns consellets, perquè jo no hi he anat a Graz i escoltant això m'han entrat ganes d'anar-hi. Ara el reconcentrat, una estona de recomanat.

0: Prepareu la maleta perquè viatgem a Àustria i, a més, avui descobrirem Graz, és la segona ciutat més important del país, després de Viena, una ciutat doncs, amb aire universitari, amb carrers amb molta història i amb racons que valen molt, molt la pena. Parlarem, a més, amb una persona que coneix molt bé aquesta destinació. Es tracta de l'Ignasi Canals. Ell és expert en viatges a Àustria, és cap de producte de l'agència Tourist Forum i ha estat ni més ni menys que 9 cops a Graz. Ignasi, bona tarda, benvingut.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com és que tens aquest deliri per Graz?
1: A veure, el tinc en realitat per tot Àustria. El que passa és que Graz és una cosa molt especial perquè, tot i ser una ciutat molt gran i important per Àustria, és la segona ciutat del país, com has dit, és una ciutat molt desconeguda encara, sobretot en el nostre mercat, no? Llavors la fa molt especial. És un lloc on encara pots viatjar com abans, sense massificacions, i encara pots ser viatger i pots descobrir, no?
0: Uh-huh. Tu fa molts anys que t'hi dediques al mercat austríac.
1: Jo fa 30 anys que venc viatges a Àustria, just aquest any fa 30 anys l'agència, sí.
0: Vas començar venent aquest producte que té sortida entre el públic català, oi?
1: Sí, perquè a més és un país que funciona tot l'any. A l'hivern pots anar a esquiar, a l'estiu pots fer natura, pots visitar ciutats, la cultura hi és sempre, i a més hi ha un punt molt de tradicions, i sobretot per Nadal, just abans de Nadal, per l'Advent i els mercats de Nadal, que són una meravella.
0: Uh-huh. Doncs ens interessa molt Graz, jo t'he de dir que la conec, que hi vaig ser l'any passat, l'estiu passat, em va sorprendre moltíssim, és tot el que tu dius, no? Realment, a dia d'avui busquem llocs, intentem anar a llocs que no estiguin gaire massificats, i Graz és un d'ells. A més, no calen molts dies tampoc per visitar-la, oi?
1: No, Graz, a veure, té un petit problema, que és que no té vols directes des d'aquí. Llavors això és un aeroport molt petitonet, sí que té aeroport però és molt petit, i has de volar via altres llocs, això ho complica una mica, no? Aleshores, la manera més fàcil d'anar-hi realment és volar a Viena, i des de Viena mateix pots agafar un tren des de l'aeroport, i és un tren que és una mica llarg perquè fa un recorregut per muntanyes espectacular.
0: Són dues hores.
1: Sí, dues hores.
0: El
1: que passa és que ja fa molts anys que s'està fent un túnel que encara no han acabat, i quan l'hagin acabat s'escurçarà pràcticament tres quarts d'hora i serà encara molt més senzill, no?
0: Uh-huh. Un cop arribats a Graz, ens trobem una ciutat que realment és molt abastable i molt tranquil·la i realment que convida al passeig.
1: És que és una ciutat que urbanísticament és molt moderna, perquè es va decidir ja fa anys de treure els cotxes del centre, no? Això que a vegades aquí sembla que sigui un gran problema, allà ho van decidir. Té un servei de tramvies excel·lent, i pràcticament tot el casc antic, que és immens, no hi ha cap cotxe. O sigui, et pots moure passejant per tot arreu, i si has de fer alguna distància més llarga als afores, tens els tramvies que van perfecte, que van contínuament i són perfectes.
0: Uh-huh. I després, un detall molt important, la gent que decideixi viatjar a aquesta ciutat tenen una Graz Card,
1: sí,
0: que és aquesta targeta amb la qual doncs pots utilitzar el transport públic i a més aprofitar la targeta doncs per accedir a qualsevol d'aquestes atraccions turístiques que ens ofereix la ciutat.
1: Exacte, sí, és tot inclòs, diguéssim, o sigui, tot el que, no només el transport, sinó que totes les coses que vulguis visitar, segurament les coses de les que parlarem avui, totes realment estan incloses, i això la pots comprar per 24, per 48, per 72 hores, i clar, això fa que el viatge sigui molt més assequible, i a més et permet veure més, perquè no tens aquella, hòstia, ara he de pagar 10 euros per tal. Entres, ho veus i sovint descobreixes coses que no haguessis entrat.
0: Sinó. Totalment. Et dona aquesta llibertat, no?
1: Exacte, sí.
0: Per triar i per escollir. Doncs va, anem a pams i anem citant doncs, aquests punts imprescindibles del viatge, com són, per exemple, el centre històric, a més, declarat UNESCO.
1: És patrimoni de la UNESCO i, a més, és el centre històric més gran de tots els països de parla germànica. És molt, molt gran i està molt preservat perquè, per sort, allà la guerra no va tenir grans bombardejos, no era un centre industrial, i per tant, està molt preservat com era, sí.
0: Uh-huh. A més, allà tenen un turó també que, diguéssim, que des de qualsevol punt de la ciutat el veus i que és una miqueta l'emblema.
1: És l'Osberg, sí. L'Osberg és la muntanya del castell, tot i que el castell ja no hi és, queden algunes runes, i el que hi ha en el seu lloc és la torre de l'església, que és el símbol de la ciutat, no? Llavors, des d'allà dalt abastes tota la ciutat amb unes vistes molt maques, i el turó en si també té cosetes. Hi ha un museu nou d'història molt xulo, per exemple, que han fet, i per pujar-hi es puja amb un funicular, que també tens inclòs amb la Graz Card, que puja des del casc antic, puges cap amunt i és molt fàcil.
0: Les millors vistes de la ciutat des d'aquest turó i també algun restaurant també que hi ha allà a les alçades.
1: Sí,
0: que...
1: sí, per veure, per gaudir de la cuina de Graz i d'Estíria, que és la regió de la que Graz és la capital, que és una cuina, una de les cuines més bones d'Àustria.
0: Què destacaries tu d'aquesta cuina? Plats, ingredients, productes locals?
1: Mira, Hi ha una cosa que és l'or d'Estíria, que li diuen, que és un oli, el que passa és que és un oli que està fet amb llavors de carbassa. I és un oli molt bo, però fet amb llavors de carbassa. I serveix, s'utilitza per tota la cuina i també per les amanides. Hi ha una amanida molt coneguda, que és amb una mena de mongetes de color lila. És una amanida freda, amb això, que és un dels plats més típics de Graz. Mm-hmm. I després hi ha un altre, que és... A veure, que dit així, que és el Bachendel, que dit així és pollastre arrebossat, realment és pollastre arrebossat, però sí. Ho fan d'una manera boníssima i és molt, molt típic de Graz. La cervesa, el Bachendel, l'amanida amb aquestes mongetes de color lila. Que més, sí, sí, que a més es poden comprar a Graz, al voltant de Graz hi ha molta població agrícola encara i cada dia un mercat a la plaça on pots comprar tots aquests productes. I no només menjar, perdona, també beguda, perquè Estíria és molt coneguda també per les vinyes, sobretot el vi blanc és molt, molt bo. I la cervesa també és molt bona.
0: Excel·lent, sí, sí. Va, hem recorregut el centre històric, hem anat al turó d'Sklusberg, anem als barris, perquè n'hi ha dos destacats, que són Lent i Gris, no sé si ho pronuncio bé.
1: Sí, primer hem de baixar per això d'Sklusberg, i per baixar...
0: On anem?
1: Pots baixar amb el funicular, pots baixar per un camí veient totes les teulades del casc antic.
0: Per les escales,
1: Per les escales, però hi ha una altra baixada, que és un tobogan, hi ha un tobogan des de dalt cobert, que és el més alt del món, té pràcticament 70 metres en vertical, i en 40 segons estàs a baix, i és de veritat, o sigui, bueno,
0: és una experiència, oi?
1: Fas uns crits perquè és tot tapat i vas molt, molt ràpid.
0: Has baixat tu,
1: Sí, sí, jo vaig baixar amb els meus fills i encara estan xisclant, va ser molt, molt divertit.
0: Jo no vaig baixar, perquè hi havia molta cua i no, no i era tard ja, però aquesta me la noto per la propera escapada.
1: Sí, sí, és molt, molt divertit. Llavors creues el riu a l'altra banda i hi ha els barris, que ja no són els del casc antic, tot i que continuen, no són barris nous tampoc, són barris del segle XIX, i són barris molt animats, molt, molt animats, amb moltes terrassetes. Graz és una ciutat universitària i és una ciutat de sud, per tant fa un temps una mica més càlid que la resta d'Àustria i la gent viu molt al carrer. I tots aquests barris són animadíssims i són molt, molt agradables per passejar i per anar a prendre algú, sí.
0: Va, anem als museus perquè també, a part de ser una ciutat universitària, a nivell de cultura, els museus destaquen moltíssim i n'hi ha força, força oferta en aquest sentit. Quins diries tu que són els més interessants, no? N'hi ha un que és el Museu d'Art Contemporani, amb una arquitectura molt sorprenent, que a més contrasta molt amb els edificis històrics que comentàvem i que l'envolten d'alguna manera.
1: Sí, és superfotogènic perquè és un edifici molt, molt espectacular. El sostre, sobretot, és molt espectacular.
0: És el Kunsthaus.
1: El Kunsthaus, sí. Està just on dèiem, just a l'altra banda del riu. I, a veure, no és tant per les col·leccions, perquè realment no té unes col·leccions permanents destacables, sí que té exposicions molt interessants, però a més, l'arquitectura és molt, molt maca i quan vas pujant, puges a dalt de tot i et permet tenir també unes vistes espectaculars, que això hi ha molta gent que no ho sap, unes vistes molt, molt maques de la ciutat. Això és molt bonic de fora i de dins, i a més pots enganxar exposicions molt interessants.
0: Uh-huh. A banda d'aquest museu d'art, algun altre que tu destacaries, bueno, l'oferta?
1: Hem creuat el riu, i el riu el pots creuar per ponts, però també el pots creuar per una illa, que és una illa que es va fer el 2003, que és una mica difícil d'explicar, però és una construcció moderna. Entres per una passarel·la, fas una volta, és com un cargol, i surts per l'altra banda, no? I hi ha una sala d'exposicions allà, i hi ha un bar també, i és un dels símbols de Graz. Graz va ser capital cultural el 2003, capital cultural europea, i això va suposar una revolució a la ciutat. I a part d'això, tornant al casc antic, Hi ha el Johanneum, que és un museu d'aquests que es feien al segle XIX amb una mica de coneixement de la humanitat, que té de tot, té història, té pintura, té de tot. I després hi ha una cosa molt, molt especial al casc antic també, al costat de la Langhaus, que és a l'armeria, l'antiga armeria. No sé si la vas visitar, l'armeria.
0: No.
1: L'armeria té 30.000 armes guardades allà, Graz va ser una època terra de frontera de l'imperi, llavors hi havia una guarnició molt gran i allà és on guardaven les armes. Les tenien totes guardades allà i encara avui es conserva. Llavors són armes, ja et dic, 30.000 armes exposades, és l'armeria més gran del món. Armes medievals, armes antigues, moltes armadures, és molt, molt espectacular.
0: Uh-huh. I després, si anem una mica més a l'extraradi, no? Uh-huh. Tenim uns jardins increïbles, que a més podem accedir-hi amb el bus turístic que també tenen a Graz,
1: sí,
0: no?
1: O amb el tramvia.
0: O amb el tramvia, de quin lloc estem parlant?
1: Suposo que del castell d'Eggenberg, no?
0: El castell, sí.
1: Bueno, castell, li diuen castell d'Eggenberg, però realment és un palau. Els jardins són espectaculars, sobretot si vas a primavera o estiu, són molt bonics. I el tramvia et deixa a la porta.
0: A la porta.
1: És el tramvia número 1, que surt del centre, et deixa a la porta. I és un castell-palau molt espectacular perquè es va construir amb molt simbolisme. Llavors té 4 torres, cada torre representa una de les estacions, té 12 portes, cada porta representa un dels mesos, i té 365 finestres representant cada un dels dies. És l'edifici en si, els jardins són molt, molt bonics, i a més, a dins, quan entres a dins, hi ha l'Alte Galeria, un museu de pintura antiga, i després hi ha les habitacions del palau en si, que també es visiten, que també són molt interessants. L'any passat, si no m'equivoco, es va restaurar, l'any passat o fa 2 anys es va restaurar tot, i ara està impecable per visitar.
0: Quina és la història d'aquest castell? Qui vivia allà? Qui el va construir miqueta...
1: Era un noble que es deia Eggenberg i el va construir originàriament, em fa l'efecte que es va construir com a pavelló de caça i després van evolucionant com a residència dels nobles. Hem de dir una altra cosa, el mateix tramvia, aquest número 1 s'acaba allà a Eggenberg, però si l'agafes cap a l'altra banda,
0: a la direcció inversa,
1: completament oposada, sí. A l'altre final del tramvia hi ha una basílica, la basílica de Maria Trost, que és una basílica molt maca. Això de les basíliques és molt austríac. Àustria és un país molt, molt catòlic, una tradició catòlica molt forta, i està ple de basíliques. I aquesta era molt especial perquè s'hi van produir molts miracles atribuïts a la Verge, i durant molts anys va ser un centre de peregrinació. I és una manera també de sortir una mica del centre de la ciutat i gaudir d'aquesta Àustria tria ja més campestre, que, i tot i així, accessible amb el mateix
0: tramvia. Sí, perquè està tot molt a prop, eh?
1: I tot molt verd, a més, i és tot molt... De seguida estàs al mig de la natura.
0: Ara, això sí, és important, eh? La gent que vulgui visitar el castell, que el castell s'ha de visitar, perquè és un altre dels símbols de Graz, s'han de reservar una jornada sencera, perquè hi ha molta cosa a veure.
1: Exacte,
0: allà, eh?
1: Clar. Sí, sí, i a més això, gaudir dels jardins, a veure, si vas a l'hivern potser no, però a l'estiu és gaudir dels jardins, és gaudir del Museu de Pintura, de tot l'edifici en si, sí. És
0: un castell, a més, amb tot de jardins i amb animals, també.
1: També, exacte, sí, sí. I després hi ha una altra cosa. Ja no és tan fàcil d'accedir amb transport públic, però també als afores de Graz hi ha un museu a l'aire lliure, diguéssim, de granges, que és el més important d'Àustria. Són tot d'edificis històrics de tot Àustria portats allà. Seria una mica com un poble espanyol rural, però no de cartró-pedra, sinó d'edificis agafats, reconstruïts i portats allà. Uh-huh. I quan el visites, pots gaudir de veure les antigues professions, com es treballava, hi ha actors disfressats durant certs dies que actuen com si estiguessin a la granja i tot plegat. És molt interessant, sobretot per famílies que van amb nens. I continuant amb el tema aquest una mica més rural, perquè al final és que on s'acaba Graz comença la natura, i Estíria és conegut com el cor verd d'Àustria. Hi ha una altra cosa, que saps a Viena?
0: Quina?
1: L'escola
0: quina,
1: espanyola
0: sí.
1: d'equitació. Els sí, cavalls aquests sí, blancs, sí, es cavallen. Sí. Doncs aquests cavalls són de Piber, que és un poblet que està molt a prop de Graz. Pots anar allà i veure realment allà és on els crien, on els comencen a ensenyar, després els acaben d'ensenyar allà a l'escola espanyola d'equitació. Però originàriament aquests cavalls tan espectaculars, tan bonics, són d'allà.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do, eh? O sigui, una segona ciutat austríaca que jo crec que avui molts oients estaran descobrint, perquè

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: L'any, a l'hivern s'aprofiten i allà es fan petits mercats de Nadal i té moltíssim encant. És molt, molt bonic.
3: Ignasi Canals, expert en viatges a Àustria i cap de producte de l'agència Tourist Forum. Ignasi, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
3: Adéu.
2: Adéu-siau.
4: Això és RAC, RAC, RAC, RAC, concentrat.

Tanquem una altra hora de reconcentrat amb els Toto i aquest tema Rosana. Després del butlletí us vull aquí fitxant un altre cop, eh? Que tenim teca. Continuem tenint teca fins a 3:15 avui. I demà més reconcentrats. És que això no ens ho sabem acabar. Vinga, va!

0: RAC1. Notícies. Josep Moragas.
1: Bona tarda, són les 8 en punt. El risc d'incendi s'eleva fins a 72 municipis en el nivell màxim d'alerta i 185 municipis de més de 20 comarques en alerta alta. Després d'una setmana marcada pels grans incendis, el risc de foc s'intensificarà demà. Tot i això, la situació ha millorat respecte als dies més crítics de l'anterior onada de calor. La previsió és que aquesta calor intensa torni a partir de la setmana vinent, fet que podria tornar a disparar el risc d'incendi. Els agents rurals mantenen també les restriccions d'accés a 8 espais naturals, els dos sectors de Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, el Montmell Marmellà i el Montsant i també el Parc Natural de Montserrat. En aquest últim cas es pot accedir al monestir però no a la resta del medi natural. Això es manté demà. En canvi, avui s'ha reobert l'accés a les Gavarres, una setmana després de l'incendi que va cremar més de 2.000 hectàrees. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, admet que aquest cap de setmana la meteorologia els ha donat una treva. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
2: No tant de les temperatures, també, que segueixen per sobre la mitjana climàtica, sobretot a nivell d'humitat relativa. Les humitats relatives dels anteriors dies eren extremadament baixes. Llavors, era molt fàcil qualsevol reinici. La propagació és molt més ràpida, els focus secundaris són a més distància. I ara, aquest cap de setmana, doncs, tenim aquesta treva que els incendis doncs, propaguen a menor velocitat i probablement els podem atrapar una mica més ràpid.
1: Ara mateix tenim dos focs actius, un a la Noguera, Camarasa, els bombers encara no l'han estabilitzat, i també hi ha un incendi de vegetació, Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, a prop de la T-244, la Vall d'Infern. D'altra banda, els bombers dels Pirineus han donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord. El foc va començar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. A Pamplona, en plena celebració dels Sant Fermins, la policia ha detingut un home com a presumpte autor d'una violació a una dona. Els fets haurien passat cap a 4:45 de la matinada, en un parc públic. L'Ajuntament de Pamplona ha condemnat els fets per unanimitat a través d'una declaració institucional. El consistori ha expressat el seu rebuig total a l'agressió i ha traslladat el seu suport i solidaritat a la víctima i al seu entorn. Instagram ha fet marxa enrere i ha retirat una de les noves funcions d'intel·ligència artificial que havia presentat aquesta mateixa setmana. L'eina permetia generar imatges a partir de fotografies de qualsevol compte públic d'Instagram, una opció que havia aixecat molta polseguera a la funció.

0: formava part del Muse Image, el nou generador d'imatges a mida de la companyia. La mesura va provocar una allau de crítiques per la manca de garanties en matèria de privacitat i pel risc de crear rèpliques digitals no autoritzades davant la pressió. Per només una estona, Meta ha admès que no l'ha encertat i ha anunciat que l'opció ja no està disponible. I a Venezuela continua augmentant la xifra de morts pel doble terratrèmol de fa dues setmanes. Ara hi ha 215 morts més, en total en són 4.300. Ho ha anunciat fa ben poca estona el president de l'Assemblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, que també ha fet recompte de gent rescatada.
1: 6.462 persones rescatades por rescatistas venezolanos de todo el país, que el mismo 24 en la madrugada se vinieron en puente aéreo para atender a sus hermanas y hermanos que sufrían lo indecible.
0: El govern del país, però, insisteix a no donar xifra de desapareguts, no ha donat cap, però segons estimacions de l'ONU podrien ser-ne més de 50.000. I ara els esports, Janire Gallut.
2: Linda Noskova és la nova campiona de Wimbledon en superar Carolina Muchova en 3 sets, 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova ha hagut d'endur-se el tercer set després d'una remuntada espectacular de la seva compatriota al segon, donant-li la volta fins a 5 pilotes de partit. També en tennis, la catalana Paula Badosa s'ha emportat el torneig devastat després de derrotar en 2 sets per doble 7-5 la suïssa Simona Walter. D'aquesta manera, Badosa torna a guanyar un títol 2 anys després i s'acosta al top 100 del rànquing 8. El Tour de França, el belga Tim Merli ha estat el guanyador de l'etapa d'avui. A la classificació general continua manant l'eslové Tadej Pogacar, 2 minuts i 42 segons per sobre de Jonas Vingegaard. I en MotoGP, el català Marc Márquez ha guanyat l'esprint del Gran Premi d'Alemanya, quedant per davant del seu germà Àlex i de l'italià Fabio Di Gianantonio. Marc, que ha batut el rècord del circuit, es col·loca a 32 punts de Jorge Martín, que és líder, i Mario Bezzecchi, en canvi, ha caigut i haurà de ser intervingut d'una fractura de clavícula, pel que es perdrà la cursa de demà. Acabarem amb el Mundial de Futbol, perquè avui es definirà ja la segona semifinal. Sortirà dels guanyadors del Noruega-Anglaterra, partit que seguirem al Tu diràs a partir de les 11 de la nit, i de l'Argentina-Suïssa, que es disputarà a les 3 de la matinada, hora catalana.
0: I el temps. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per calor per demà. A les 2 del migdia fins a les 8 del vespre avisa el Servei Meteorològic d'aquesta onada de calor que s'intensificarà dimecres i s'allargarà almenys fins dijous. Mentrestant, avui els ruixats i alguna tempesta de les últimes hores en alguns sectors del nord del país ja són història. Demà no se n'esperen enlloc. Demà que tindrem un cel encalitjat per la pols en suspensió, en un diumenge en què farà més calor, sobretot a l'interior del país, després d'una nit de mal dormir a la costa. Avui a Ponent ens hem acostat als 40 graus, uns 40 graus que demà recuperarem a la plana de Lleida. És tot per la nostra banda. Informació actualitzada d'aquí una hora i també al portal de rac1.cat.
3: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: D'aquí uns dies, el 20 de juliol, en Chris Cornell hagués fet 62 anys. Per desgràcia, el van perdre l'any 2017 en aquella trista tarda a Detroit en què es va llevar la vida després d'episodis de depressions, d'addiccions i tancant una vida complicada. Però plena d'èxit en el terreny musical. Els Soundgarden, alguna de les bandes que va fundar o va ajudar a fundar, han passat ja a la història. Black Hole Sun, potser un dels seus temes més coneguts. Soundgarden, per obrir a aquesta hora el Reconcentrat, en què us tenim una sorpresa. De fet, aquesta hora i la que ve. Hem recuperat un dels trivials musicals, un dels que hem fet aquest any, el Bona Nit Cincinnati. És, en concret, el trivial musical del dia de Nadal, que va reunir, atenció quin cartell, equips de la competència amb l'Oriol de Balanzó, la Noelia Caranetzi i en Manel Vidal contra un equip del Matina Codina amb el Sergi Ferrer, amb la Mar Puga i amb el Xavi Cazors. Va ser un duel èpic que recomano no us perdeu. I si el veu escoltant al seu moment, doncs aquí el podeu tornar a degustar. El trivial musical del Bona Nit Cincinnati, aquí, ara, el Reconcentrat. Ja els tenim aquí. Passeu, passeu, passeu. No us quedeu a fora, home. Venen, jo crec que venen rodolant. Home, venen rodolant d'aquest primer... Portem dos rounds ja, 24 a nit i avui, o sigui, ahir a la nit, i aquest dia de Nadal per dinar. Ha arribat l'hora de jugar al Trivial, el Bona Nit Cincinnati edició Nadal. Trivial musical, musical. El dia 1 serà diferent, ja us explicaré. I jugarem amb 6 personetes que han tingut a bé passar una estona del seu vespre de Nadal amb nosaltres. Enfrontarem dos programes de ràdio excepcionals que no són germans, però sí cosins. Ja sabeu el que diuen dels cosins, que generalment es porten molt bé. Dos programes, un de RAC1 i l'altre de RAC105. Els uns fan riure, en el millor terme de la paraula, i els altres ens desperten cada dia. Ah, avui...
1: Gràcies.
0: El Trivial... I també fan riure. També.
2: No sabem quin és quin,
3: Fem plorar.
0: Avui el Trivial musical de RAC1, amigues i amics, la competència en contra el Matina Codina.
1: Oh, bravo!
3: Bravo, bravo.
0: Quina acumulació de talent en quantitats industrials en aquest
2: estudi. I també tenim el Matina Codina,
1: Els que desperten.
0: Vinga, va. Anem a presentar-los i presentar-les. Equip de la competència, amb tres grans guionistes, podríem dir el jefe de tots, un gran malhomen, el gran, únic i inimitable, Oriol de Balanzó!
1: Bravo, Oriol!
4: Bravo!
1: L'avi!
0: Com estàs, Oriol?
2: Bastant bé, fent aquí el segon rotet de les festes.
0: Sí, sí, sí, ara us preguntaré per l'àpat perquè, mare meva, vinc carregadet, A veure, una dona amb un palmarès brillant al Trivial Musical. Va venir fa un any i va arrasar, literalment. És una, gairebé una jukebox amb cames.
3: Gràcies, suposo.
0: Hi haurà molta gent ara de determinada edat que no sabrà què és una jukebox, però és igual, ella és... A ella sí que la coneixen. La Noelia Caranesi!
3: Bravo, Noelia! Hola, bon dia, bona tarda. Que no estigui cas que es pensin que això està gravat.
0: Bona tarda. No! Bona nit, Cincinnati, no s'ha gravat mai res. Home, tanca l'equip de la competència el que podríem definir com un paladar musical molt fi. Tinc molta curiositat per saber com es mou en termes musicals, perquè és un tio molt musical, però no sé si la música que sonarà en aquest Trivial s'ajusta molt al seu estil. Veurem. És, en tot cas, el gran Manel Vidal!
1: Bravo!
5: Què tal? Bona nit, bon Nadal.
3: Bravo, Manel.
5: Bon Nadal a tothom.
0: Com estàs, Manel?
5: Molt bé, molt content de ser aquí, per fi.
0: Sí, perquè mira que porta 2 anys demanant.
5: Sisplau, la nit de Nadal, que jo normalment m'agrada doncs, menjar un kebab i anar a Bona Nit Cincinnati.
0: Hòstia, això podria ser una tradició mal.
5: El kebab de Nadal, sí.
0: Els rivals de la competència seran 3 integrants del Matina Codina. Comencem per un home que és aquí a la meva dreta, també ha participat al Trivial Musical i va estar molt bé. Gairebé, de fet, fa que ens tanquin la barraca amb alguna denúncia. Però bé, va estar molt bé. Això ja ens agrada. És el gran Sergi Ferrer!
3: Bravo, Sergi, bravo!
6: Va, Sergi, va!
0: Molt bé.
3: Amunt!
0: Com estàs, Sergi?
1: Bé, esperem que la Noelia no faci les trampes que va fer l'edició passada.
0: Clar, a més us veu enfrontar els dos.
1: Sí.
3: Sí, amb la Yael, en Pau descansi allà on sigui, sí. Però eren bon equip i els vam aixecar, efectivament.
2: Està a Espanya, em sembla.
1: Crec que sí.
6: Descansi.
1: Si Sant Pol de Mar és a Espanya, que crec que sí.
0: Si sí, vens amb espineta clavada, Sergi.
1: Home, sí. Sí, a més, no ens hem parlat en tot l'any, també perquè seguim d'esquenes i la conversa no flueix, però estic bastant enfadat.
0: Però has vingut amb reforços aquest any.
1: Home, sí.
0: Has vingut amb...
1: Digue-li així,
0: amb si gent que, de fet, els dos, m'ha arribat, són debutants els dos al Trivial, m'ha arribat que són molt bons els dos.
1: És cert, és que ens dediquem a la ràdio musical i tot i que sigui Rec 105, a vegades posem música que es pot arribar a considerar com a comercial.
0: Sí, a vegades.
1: Sí.
0: Només a vegades. En fi, primera aparició al Trivial Musical per la gran Mar Puga!
6: Home! Bon Nadal! Bon Nadal, bon Nadal, estic molt contenta, gràcies.
0: A la Mar...
2: Perdó, s'ha posat un barret de Mare Noel. Sí. O de...
6: Home, és que vinc del dinar, llavors el tinc directe, vinc amb el barret.
1: Ens hem de posar d'acord a quina hora és, eh? Sí.
6: I li he portat barrets als companys, el que passa que tenen vergonya.
5: Sí, masculinitat fràgil, tenen masculinitat fràgil.
6: Sempre se'l posaran.
1: I el cap gran, són dues reals.
2: I el gorro és petit.
0: Deixa'ls un parell de rondes, ja veuràs com s'animarà la Mar. A banda del Matí Acudial, la podeu sentir a programes de RAC1, com el Món a RAC1, els taloners. I tancant l'equip del Matina Codina, també s'estrena el Trivial precedit d'una fama de ser una autèntica bèstia musical, en Xavi Cazorla!
6: Bravo, bravo, Xavi!
7: Bravo! Bona tarda, bon vespre.
0: Sí, l'Anna Ballonesta cada dia que a aquesta hora a les 8 diu bon vespre, per tant, bé, és igual, podeu saludar com vulgueu.
5: Xavi Cazorla, amb una sola orella.
7: Exacte, té més mèrit, això, és veritat, perquè és una orella no hi sento, llavors...
0: Res de res, 0%.
7: Res de naixement, ja,
0: llavors... A l'altre 100%.
7: L'altre treballa que flipa.
0: Home, l'altre 200%.
7: Per força, diguem.
6: Puntua doble, no?
5: Història de superació,
7: evident. Sí, evidentment, no. Estic esperant que facin una marató del meu tema.
1: Seria una mitja marató.
2: Jo soc sec d'un ull, vull dir que entre els dos fem una persona.
5: Sí, però qui dels dos va decidir dedicar-se a la ràdio?
7: Ara.
0: Algun altre problema que hagueu de comentar aquest dia de Nadal?
3: Hem de començar ara?
0: Sí.
2: La Noel és de Badalona, vull dir, no sé.
0: A veure, portem dos rounds ja, el d'ahir la nit i el d'aquest migdia. Com ho portem de moment? Dos de quan? Que queden més o menys? 31 nit, un migdia i...
7: Els canalons de demà també.
6: Clar, Esteve.
0: Dos de 6 o dos de 7 portem, què?
7: Bé.
1: De moment, ja,
7: bé.
1: S'està aguantant.
7: Hay tiempo de comer sin problema. Sempre.
5: Sí, mai m'ha semblat que fos tan problemàtic. No, la cosa. Jo menjo és una setmana, per mi jo que sento igual.
2: Però tu fas 2,43 metres. Sí. Sí.
5: Jo que la gent que diu, és que acabo amb Almax, no sé què. Bueno, mira, tu el que passa és que ets un fluix.
6: No estan acostumats.
0: Bé, de fet, avui és el dia mundial del... No, a la nit no sopo.
5: Exacte.
0: Ja ara, a la nit no sopo i ja està. Ja
5: farem unes avellanes.
0: En fi.
5: Un Jordi Pujol i Marta Ferrusola.
2: Cada dia, eh?
5: Una truiteta i un llucet.
1: I malament no els hi va. Bueno.
0: Vinga. Aneu avisant els Mossos. El Trivial... Us explico com anirà el Trivial d'avui. Dues parts, ràpidament, ja ho anireu veient sobre la marxa. En la primera part haureu d'endevinar cançons de totes les dècades, des dels 60 fins la present, la dels 20. A la segona part farem un viatge en el temps i haureu de posar data exacta a cançons molt conegudes. Si aneu tenint dubtes, ja anireu
5: preguntant.
0: Aixequeu la mà. En fi.
3: Noelia, podem obrir l'Spotify? No, no?
2: A la Shazam? Està permès el Shazam o no?
0: No, de fet, els mòbils estan prohibidíssims, eh? Sobre... Bé,
1: cap a com a molt si pots mirar el guió per sobre, que és el que feia la Noelia.
5: Correcte. Confirmes o vols desmentir-ho?
3: Desmenteixo absolutament.
5: Vale, rotundament.
0: Vinga, va, la primera part del joc. Cada equip anireu sentint cançons, com dic, una per dècada dels 60 cap aquí, 30 primers segons de cada cançó, eh? Només 30 segons que no donen títol, no donen pista del que heu de respondre vosaltres, que és títol de la cançó i artista o grup. La resposta ha de ser exacta, artista i nom de la cançó. Si encerteu les dues coses, sentireu això.
6: Molt bé, 2 punts.
0: Serà la Marta Massible encarregada de dir-vos que heu encertat, heu fet el ple. Si encerteu només una de les dues coses...
6: Molt bé, 1 punt!
0: Perfecte, gràcies, Marta.
2: Hi ha més entusiasme amb un punt que amb dos, eh?
0: Sempre s'ha dit, i la primera vegada vaig pensar, ho has de canviar això, però he dit, no, és igual, no val la pena.
1: Quadra bastant amb el que esperem del personatge.
0: Correcte.
5: Sí, bueno, és el presentador de l'Espanyol, 1 punt és molt.
0: Sí, moltíssim. Aquest any no tant.
5: Però bé, en anglès.
0: Sempre hi ha temps de cagar-la. Si no encerteu ni el títol ni l'artista, sentireu això.
6: No!
8: 0 punt.
0: Aquí, aquesta interpretació és la que més m'agrada, la meva preferida.
8: Què veu ha fet?
0: Si falleu dues coses, atenció, obrirem rebot per l'equip rival, eh?
8: Val.
0: Aquest és un punt important. L'equip rival en el rebot només podrà robar un punt. És a dir, si robeu rebot serà un punt, no en seran dos. I evidentment haureu d'encertar títol de la cançó i artista, també per fer bo el rebot. Fet el sorteig davant de la notària, la Marta, que posa la Marta Massip, que posa la veu a les puntuacions i també fa de notària, a més gratis, aquest esperit nadalenc, gràcies, començarà la competència. Va. I començaran l'Oriol, la Noèlia i en Manel amb una cançó dels 60 per vosaltres. És aquesta. Podeu deliberar obertament, si voleu, però penseu que doneu pistes, també.
7: Fàcil, fàcil.
9: Jo diria que és Aretha Franklin. I diria que és allò de You Make Me Feel Like a Natural Woman.
8: Que es diu així, no, el títol? Entenc
9: que es deu dir així, si no es diu així, li haurien de canviar.
7: Estàs d'acord, Manel?
5: Sí, jo estic segur que... O sigui, Franklin, no sé, Aretha segur... I el títol no sé si és tan llarg. Esteu segurs que és You Make Me Feel Like a Natural Woman?
9: Sí, segur que hi ha. A la 60 segur que hi ha com parèntesi pel mig, perquè sempre feien aquestes
7: coses. El ràdio, he dit.
9: O sigui, una senyora que a més va portar un abric de pells increïble.
5: Això quants punts són?
7: No, això no suma, eh?
8: Els parèntesis, si els endevinem, sumen punts extra, perquè diria que és You Make Me Feel, entre parèntesis, Like a Natural Woman.
0: Tinc una política de bastant laxa amb els parèntesis. Són dos punts i he trobat alguna vegada...
8: Frase que no m'esperava sentir en la meva vida.
0: I que segurament no tornaràs a sentir mai més, Nàlia. En fi, dieu que és Aretha Franklin, el títol de la cançó...
5: Aretha, que n'hem dit tota la vida. Aretha. Aretha.
0: I el títol de la cançó, quin consensueu?
9: You Make Me Feel Like a Natural Woman.
5: Sí, Like a Natural Woman, entre parèntesis. Sí.
0: I la resposta de la competència, la primera, és aquesta, i els dona...
8: Molt bé, dos punts. Sou molt bons.
7: Bueno.
8: Em retiro. Molt vells.
7: M'han despistat els parèntesis.
9: Pensa que jo és com si fos de la meva època i la Noelia té una edat musical de 80.
5: Clar, això, allò
8: de Spotify... 74 segons
5: Spotify. Spotify tenia 74 anys musicals, sí.
7: Els 2000 seran nostres.
8: Sí, que va. Som les menys joves.
0: S'ha de dir, no necessiteu saber-ho, però per si un cas us ho dic, el parèntesi va you make me feel. Això entre parèntesi.
5: Vale.
8: I like a natural woman.
5: Molt
8: el
5: producte. Bueno, clar.
7: Per això dic que era laxa.
0: Política laxa. 2-0, guanya l'equip de la competència. Anem amb la primera cançó del 60 pel Matina Codina.

0: saben, els de la competència.
1: No t'equivoquis.
2: Fa encara de saber-la. Almenys gairebé tots.
3: Rasquem algú de la lletra.
4: Aretha Franklin no és.
2: Qui serà? Qui serà?
3: You never did. Ha dit You Never, pràcticament segur.
0: No tinc ni papa.
3: Hòstia, l'he vist en alguna pel·li o alguna sèrie. Surt, eh? Aquesta
2: sí,
3: cançó.
2: Sí.
1: Los puentes de no sé què.
0: Sí.
1: Madison,
0: sí.
1: Aquí no hay quien viva, també.
3: És rec, no és, segur.
1: No, perquè no és Black Eyed Peas.
0: Jo, no, hi sento decepcionar, però no tinc ni idea.
3: És més la teva
0: em època, sona...
3: Xavi. No.
2: Cazorra,
0: havies nascut, Xavi?
3: No, m'he nascut tant.
1: No. Ja us dic jo que no.
5: Quant de temps tenen per respondre?
3: Mira, això ha estat explicant l'abric de pell de la Aretha Franklin. Va. Ja portava la talla S. Va, home. Ja portava l'altra botiga. Sí,
2: els músics que toquen en aquesta cançó, imagina't.
0: Sí, la saben, perquè he començat i estaven així com en el mood, en plan...
2: Però també us dic una cosa, nois i noia del Matina Codina. Si encerteu una de les dues coses, desactiveu el rebot. És a dir, si sabeu dir...
1: Jo si t'hagués de definir la seva cara, no la descriuria com algú que sap un de les dues coses. Sí.
4: Com es diuen aquells dos que de Mrs. Robinson? Mrs. Robinson.
3: Simon and Garfunkel?
4: És l'únic...
0: Va, diguem aquest.
3: Perquè sona algo, eh?
0: No, queda superbé, queda com de gent que sap.
2: Voleu consensuar aquesta resposta, Simon and Garfunkel?
3: La cançó es diu Never.
2: Never.
4: Entre parèntesis, say never.
3: Sí, exacte.
0: I el cantant Simon.
3: Sí.
0: Entre parèntesis,
2: I la resposta del Matina Codina els dona...
3: No! 0 punts!
2: No l'he vist venir.
0: Ai, Marta!
2: Em temo que no.
3: No l'he vist venir, aquesta.
2: S'obre el rebot per la competència, que només sumarà un punt, només podrà robar un punt, si dieu exactament artista i títol de la cançó.
3: Com no sigui, hauries de fotre 10 burpees aquí, eh?
1: Va, digueu-la vosaltres.
0: Endavant.
5: Doncs és God Only Knows, dels Beach Boys, el bateria en Hal Blaney.
3: Ui, quina ràbia.
0: Molt bé, un punt.
3: Fantàstic.
0: Ho tenia a la punta de la llengua.
3: És veritat, Beach Boys. És veritat, ara és allò, sí. Però m'ha passat pel cap i he pensat, no.
2: Aquesta cançó la podeu sentir, a banda dels discos dels Beach Boys, a Love Actually. És una de les cançons.
0: Ah, mi sonava d'això.
2: Totalment. El que no l'ha dit és d'una sèrie.
0: A mi em sonava d'això.
3: Em sonava del FIFA, a mi.
0: L'hem mirat.
1: De quan canvies els jugadors.
2: No, perdona, deu ser del FIFA 66, amb Bobby Charlton. Perquè aquesta cançó és de l'any 66.
1: El joc que juga Hendrik.
2: Sí, correcte. 3-0 per la competència després de la dècada dels 60.
1: Anem amb un equip, noi.
2: Una cançó per la competència de la dècada dels 70. Ara cantaran, eh? Ara cantaran.
3: Digues al bateria.
2: L'heu sentit, no, alguna vegada, aquesta cançó? Bé. Conduint el cotxe, descapotable, la mà fora de la finestra, passa una bicicleta i te l'arrenca.
5: Noelia.
6: No confieu tant en mi, sisplau. Quina pressió. A veure, sonen una pel·li, sonen una sèrie...
3: Mira, anava
5: a dir. A mi em sona James Taylor, però... O James Taylor o, com es diu aquest senyor que vivia aquí a Barcelona, Jackson Brown.
1: Ah, no era Joan Manuel Serrat.
6: No era Bob Pop.
5: Ho tens clar?
6: No ho tinc gens clar, em sona moltíssim, però no et sé dir cap nom.
5: Jo diria Jackson Brown, va. Però la cançó no sé com es diu.
1: Vale, intento, això tancaria...
6: Manel, és el teu torn, crec.
1: Sí, Jackson Brown, pràcticament segur.
2: Potser la cançó es diu així, pràcticament segur.
1: Sí, Jackson Brown, és que crec que el disc es deia també com Jackson Brown, perquè era el primer, no? No, en tinc ni idea,
2: Diem, proven sort amb Jackson Brown, aviam si rasquen un puntet i la resposta el dona.
3: No! 0 punts!
2: No era Jackson Brown. S'obre el rebot pel Matina Codina.
3: No es pot tornar a sentir?
2: No es pot tornar a sentir.
3: Li va malament el tècnic.
4: Jo hauria dit Jackson Brown, també.
3: És que...
4: No sé qui és Jackson.
3: Roy Orbison em sona a mi.
4: Doncs,
3: sona també com Simon & Garfunkel,
4: sí,
3: sonava.
4: Sí, abracem...
2: Volaria que diguéssiu tot el concurs, tot el dia, el Simon & Garfunkel.
1: Alguna endevinarien, no?
6: Fins que alguna sigui.
2: No, no ho sé.
5: Home, si als anys 70 ja no existia.
4: Clar, a l'any 2000 és estrany.
3: Nosaltres, per rascar algú, hem de dir nom i... O sigui, artista, clar, i títol de la
2: pel·lícula. Dir-ho tot.
3: Roy Orbison, amb cançó Never.
4: Say Never.
6: Say Never,
3: Say Never Again.
2: I el rebot els dona...
3: No!
2: No!
3: Zero punt!
2: A veure, posa la mà.
1: La cridets, tio.
2: La cançó es deia
3: Take It Easy.
2: Dels Eagles.
1: Ah!
2: Els Eagles. Oh! De la dècada dels 70. Va, cançó dels 70 per en Sergi, la Mar i en Xavi. Una mica de guitarra, va.
3: Home, sí.
6: Sí, home.
1: Home,
3: per favor.
4: Calma, calma.
6: Un moment, que igual no la sabem.
3: Pràcticament segur no és Simon & Garfunkel.
4: No.
6: És Never? Say Never.
4: Podria titular-se Simon & Garfunkel.
2: Ara ve el crit.

0: Et diré el bateria i tot.
1: Ui,
2: Marta, sí.
0: Va, va.
3: Digue'm si el cantant està viu o mort.
0: Depèn de l'època que tu consideris que és el món.
4: I depèn del que consideris viu o mort.
0: Sí. Ho discutiríem.
2: Sergi, ets portaveu
1: del grup. Sí,
0: AC/DC, Highway to Hell, i el bateria era el Phil Root.
1: I portava un barnús de la talla L del Zara Home.
5: El Zara Home, eh? Era una cortina.
0: Per això tan gran.
5: La resposta els dona...
1: Molt bé, 2 punts.
0: Bravo!
2: Gràcies.
0: Era molt difícil. Sí,
2: sí, sí. Anem empatats, eh? Anem empatats. Teniu por, eh?
5: Sí. Bé, de fet... Empatats no, perquè ara mateix és 3 a 2 perquè us han robat el rebot.
2: Sí, sí. Ah,
0: com a mínim
1: esteu allà, esteu allà.
0: Com a mínim sumem bé.
5: 3 a 2 empat de l'Espanyol.
2: Soc de lletres, soc de lletres.
5: Cançó dels 80 per la competència.
0: Matina Codia s'ofenen de lo fàcil que ho troben. Després de l'anterior no ens podem ofendre.

0: Què?
1: Com ho tenim, això?
0: Vinga. A veure.
2: Noelia.
3: Es posa sèria.
4: És que és la típica que saps, però no, eh?
3: La típica que necessito
5: i he estat tota l'estona
3: aquí. Necessito obrir les playlists i veure, ah, clar, cony,
4: sí, és aquesta, clar.
2: Tens dubtes?
3: Sí, però...
2: Jo diria que és Jump de Van Halen, o Van Halen, Van Halen, com han dit sempre, i, però és que hi ha dues cançons que sempre les confonc, em passa com a mi amb la banda sonora de Superman i la Guerra de les Galàxies, però una mica em passa això. Però diria que és això. Diria que és Jump de Van Halen.
5: Noelia, compres?
3: Compro, endavant, no tinc una altra opció.
1: Ha comprat i la resposta els dona...
3: Molt bé, dos
1: punts.
2: Molt bé, molt bé. Aquest senyor, l'Eddie Van Halen, que representa que és com un dels millors guitarristes de la història del rock, es va fer famós per una cançó que hi ha un teclat. Vull dir que és, no es pot ser més loser, eh?
5: Veieu que intentem donar una mica de context.
4: No, està bé, està bé. Sisplau.
2: Ja dins aprendrem alguna cosa avui.
1: Se us valora, se us valora.
5: Molt bé.
1: El Jump de Van Halen els dona dos punts més a la competència. 5-2, va la cançó dels 80 per retallar distància del Matina Codina.
3: Vinga.
1: Ojo, eh?

0: Y tú me contestes la que...
1: No, estás barrejando. Estás barrejando gente que no.
2: No es la fuerza del destino.
3: No, no, no. No, no,
4: la
3: no,
4: canta
3: no.
4: Bé, que estaba fent...
3: ¿Es Mecano?
1: Sí, es... No, clar, el nom sí, de la cançó. Però,
3: Mecano, la fuerza del destino, tenen una cançó.
5: Quina ràbia.
3: La fuerza
4: del destino.
5: No és una pel·li de Star Wars, això.
3: És que sona a gala d'Operació Triunfo.
1: Confonent amb Superman.
3: Marc, cançó dels 80 i espanyola. És el teu tema. Sí, que no podem fallar aquí.
1: Prou! Vés a la Yael per posar-te tu.
5: Ja, ja ho sabia, ja ho sabia. No, sí, sí, no sabré sí. Del
3: tipo. Es la fuerza del destino. Queda que flipas. Encaja
5: vale,
3: muy bien.
5: Vale, vale, fuerza del destino. Mirem bé, vull dir, mirem bé l'artista, segur. Mecano.
1: I el títol?
5: La fuerza del destino.
6: Ho fien tot a la intuïció de Sergi Ferrer. Mm. Yeah. Quants punts els donarà?
3: Molt bé, dos
1: premis. Vamos!
4: Feina d'equip, eh? S'ha de dir...
1: Molt bé.
6: Molt bé, molt bé.
1: Sí, ells estaven dient que sí.
4: No com amb la competència.
6: Però... 5-4, molt bé. Uf. Mecano, eh? Estàveu preparats, no, la competència pel rebot?
7: Sens dubte. Sí. Jo, Mecano, no ho sabia.
4: No ho sabies que era Mecano,
5: eh? Sí, sí, Mecano. Tu sabies que era la fuerza del destino.
1: Manet, vols anar a fumar fora i ens esperes que...
7: És que m'encantaria fumar dins.
6: Jo diria que en el... No és aquell videoclip on surt la Penélope Cruz? Que llavors era nòvia de...
3: Del Nacho.
4: De Nacho Cano i Salman Tafé.
3: Yoga, Nacho Cano és el que va cridar...
7: Más fuerte que no soy Camilo
3: Ángel. Que no soy Camilo Ángel. Sí. Sí, sí.
6: Endavant.
4: T'ha de pujar molt la cocaïna per fer aquest crit.
7: Sí, sí, ha de ser molt bona.
6: Obrim la dècada dels 90, cançó per l'Oriol de Balanzola, Noelia Caranesi i en Manel Vidal. Vinga. No. El Manel la sap. Aquí hem... la intro és una mica més llarga per donar marge que entri la veu.
4: Anys 90?
6: Sí, ja.
4: Aquesta balalaica midi.
6: Jo crec que no hi ha cap dubte que en Sergi la sap.
4: No només Sergi,
5: sap el tema.
4: No, en Sergi ha follat gràcies a aquesta cançó.
5: 100%.
1: No gràcies a aquesta cançó, amb aquesta cançó de força.
5: Que no és el
1: va ser molt lent, no us ho recomano. Vaig trigar moltíssim.
4: Tàntric, eh?
5: Però ja està, no? Ja, ja està, no cal. No. Podem parar. Corta, corta.
3: Jo hauria acabat, ja.
5: No?
6: Si voleu deliberar sí,
5: mentre no, que va
4: sonar. Jo, dius que és als 90, però a mi em sap... Podria ser... és que, clar, mataran els heavies que tal, però podria no ser Nothing Else Matters.
7: Nothing Else Matters de Metallica. Sí, sí, sí.
4: Vale, vale, vale.
7: Sí, sí, sí.
1: Ara em vaig treure la samarreta. Aquí.
7: És Nothing Else Matters de Metallica. Segur.
6: Ho teniu clar, eh?
7: Sí. Segur. Sí,
6: i la resposta que tenen clara els dona...
3: Molt bé, dos punts.
6: Bé.
5: Molt bé. La típica cançó que t'aprens amb la guitarreta.
1: Sí.
4: I que està prohibit, i que està prohibida a les botigues de guitarres, ja comences les dues primeres notes i ve la policia.
5: Van a ver el coito o no?
1: No me'n recordo, mà.
5: No sé.
1: Va ser el meu últim polo fa hagut... un any. O sigui.
6: És de la dècada dels 90, però del principi, és del 91.
4: Ah, aquesta cançó, la Metallica. 89,
6: vinga, cançó dels 90 per en Sergi, la Mar i en Xavi.
1: Home, aquesta sí.
7: Estopa.
5: Sí.
3: Sí, sí, necessito que em vingui al cap.
5: Xavi, li encanta.
7: Jo sé moltes coses, així.
6: Ah, perquè treballeu per dècades, no?
5: Sí. Jo més per territoris. Jo terreny espanyol, el toco més. Com veieu, d'anglès n'he dit ni una.
1: Sí, si puja la Múrcia, es perd la Mar.
5: Sí.
3: Vale, la cançó és Just My Imagination. I qui cantava això? Ah, The Cranberries, Just My Imagination.
6: I la resposta d'en Xavi pel grup del Matina Codina és...
3: Molt bé, dos
6: punts. Bé, bravo.
1: Molt bé.
5: Quan la saps, la saps.
1: Vamos.
6: Escolta, porteu dues rondes en què ho heu encertat tot,
5: sí,
6: els
5: sí,
6: dos equips.
5: Sí.
6: Per tant...
7: Recompte de punts, sisplau.
6: Recompte de punts, sí. La competència acumula un total de 7 punts, sí. El Matina Codina acumula un total de 6 punts, per tant...
7: En el alambre.
6: Ajustadíssim, i aprofitarem per posar-hi una mica d'emoció i marxar a la publicitat. S'ha de fer, em sap greu.
8: A RAC1, bona nit, Cincinnati.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
12: Sona bé.
11: 4,3 litres de consum al 100.
12: Sona Qashqai e-Power.
11: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno Nissan.
11: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
15: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
18: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
6: Que bé ho esteu fent, però que bé ho esteu fent. És increïble, eh?
5: Mare de
19: Déu. Tu més.
6: És increïble. 7 a 6. 7 per la competència, l'Oriol de Balanzó, la Noelia Caranetzi i en Manel Vidal. 6 pel Matina Codina, amb en Sergi Ferrer, la Mar Puga i en Xavi Cazorla.
5: Olé.
6: I canviem de segle musical ara mateix. Entrem als 2000. Aquesta cançó és d'aquella dècada, la primera dels 2000, per la competència. Ei! Baixa la barra, algú vol alguna cosa?
5: Ara!
7: Sí, però no sé el grup.
5: Jo sí.
7: Tu sí?
6: Vale, sí, la Nats.
19: No és notícia que no sàpiga.
7: Sí, però la notícia és que sé l'altre, crec.
5: Vale, el grup és de Scissors.
7: Sí, i la cançó és de Scissors.
5: Ai, Scissors Sisters, perdó.
19: Ui.
5: Ui. Quasi,
7: quasi.
5: Calma, calma.
7: Rates.
5: I el títol és... Què diu, no? Què diu? Va, digue'm,
7: Anel. És Feel Like Dancing, no?
20: Feel Like Dancing, no.
5: Oh, no. I don't feel like dancing, no?
20: No es pot tornar a
3: sentir. No és el mateix, una cosa és negar.
6: Canvia, eh? Ah, sí, exacte, aquí ni parèntesis ni hòsties.
5: No hi ha verbs laxes, eh, aquí?
20: No hi ha...
6: No, parèntesis sí.
20: No sé el títol, digue-ho tu. És de sis o sis.
5: Jo diria que és I don't feel like dancing.
20: I don't feel like
7: dancing. Ah, sí, és que sí, sí. La tornada ve al cap, li falta alguna cosa entre el I i el...
3: Depèn, depèn.
5: Va,
7: bueno, sí? Si encertem l'autor no tindran rebot.
20: Ah,
5: clar.
7: Sí, està bé. Sí, podem arriscar amb l'altre.
5: Sí, rata estratègica.
20: Tens raó. Sí, sí, doncs va. The Scissor Sisters, què? I don't feel like dancing.
7: Va.
5: Molt bé, dos punts.
20: Brava, brava, Noelia.
6: Molt bé,
20: Noelia.
5: Sou molt bons.
7: Mira, la que sabia, tampoc la sabia.
6: Tot encaixa al final, eh? I don't feel like dancing dels Scissor Sisters va ser el primer gran èxit, no? De...
3: I segurament l'últim,
6: no? Sí, sí, sí.
3: Fa la pinta.
6: Sí. Equip del Matina Codina, de RAC 105. Va, la cançó dels 2000 per vosaltres, una melodia molt característica que ens haurà de dir de qui és.
5: Ui.
20: Què ha passat, Lèlia?
5: Ja la sap. És evident.
20: Estàs fent una cara que ni amb exàmens de conduir, eh, tio?
6: Sí, és la típica cançó que heu sentit un milió de vegades.
3: Has ballat, borratxo, però clar...
5: Jo l'he FIFA, aquesta. Jo l'he sentit i no sé què dir. Ah, ja està. No!
3: No ha cantat ningú, no sé si és un senyor o una senyora.
5: Clar.
3: És la típica que hem de saber, eh?
5: La típica que en sabem i no sabem.
20: És la de posar el Shazam quan estàs al Zara, eh? Ah, aquesta crec que m'agradava. Sí.
3: Ah, quina ràbia.
5: Estem fora, nois.
3: No. Bueno, ni artista, ni grup, ni cançó,
5: res.
3: Ni res, eh?
1: I fa pinta que hi ha un tauró anomenat Noel i a l'altre grup que
5: sí, sí, us ha arrebessat el rebot. Ja la sabia.
7: Sí, sí, això ha sigut increïble.
5: Ha dit, ah!
3: Ofensiu, fins i tot, diria.
19: És molt característic d'aquesta
5: cançó. Sí, home, jo per caritat, ara que estem a Nadal, donaria, o sigui, que la digui ella, que li fa
3: no, una il·lusió. No, ni... i que ens doni els punts.
5: No, sí, i que
3: la caritat funciona així.
5: És Nadal, és època de donar.
1: Hòstia, no teniu, no, a veure, no voleu fer... Ni...
3: Moment.
5: Podem
3: jugar, allargar-ho.
5: Ells 40. Es volen arriscar.
3: Si dono l'esquena, ja sé que la gent a casa no ho veu, però és perquè estic deliberant.
20: Simon i Garfunkel.
1: No, escolta, a mi Philip m'agrada com a títol.
3: Philip,
1: per tirar alguna cosa. Perquè em sona com de tornada que...
3: No facis que sí, perquè jo m'il·lusiono.
5: Ens ha dit que sí, amb un somriure de Nadal. Jo crec que és real.
7: És un llop amb pell de xai.
1: Que sigui Black Eyed Peas, és impossible.
3: No, Black Eyed Peas no és.
1: Impossible.
3: Black Eyed Peas és impossible.
1: I Gorillaz tampoc.
3: I has dit que era de quin any? Això, estem als 2000?
1: Sí, primera dècada dels 2000.
3: Primera dècada dels 2000.
1: Us diré l'any, bàsicament, perquè tampoc els dono cap pista, no?
5: No, jo encara igual.
1: És del 2007, aquesta cançó.
3: 2007?
5: Té pinta com de grup, així, no?
1: Això ho canvia tot.
3: Ni Gorillaz, ni...
5: Tenen pinta de grup, així monos, com contents.
1: Ah, ja sé quin dia.
5: No? Una mica?
3: Sí. Entre així el 2007 t'ho podria dir, eh?
5: Sí, oi? Així amb molts colors, no?
1: Macedònia, sí.
3: I jo tiraria tot a Philip.
5: Un lex amb bustos.
1: Tirem Philip.
3: Philip o Don Philip.
1: Sí, però si al final diem Philip...
7: És clarament
1: Philip,
7: la qüestió, eh?
5: Jo diria que és Philip.
1: Si és Philip i acaba sent Don Philip, la victòria és moral.
3: Sí, sí, sí.
7: Perdó, vale. Podem acordar que si és Don Philip i ells diuen Philip, els hi entregam aquest punt?
1: Els hi entregam,
7: si
1: entregam
7: però... Philip entre parèntesis
5: i Don Philip.
3: La cara de que no l'han.
1: Aquest paternalisme em fa pensar...
3: Sí. Podríem estar equivocats.
1: Sí. I Freedom. Freedom. O Don Freedom.
5: Vale, entren les quatre respostes, va.
1: No voleu tirar cap nom allò a l'atzar? Ni d'artista o de cançó?
3: Diem Gorillaz perquè no...
1: No,
3: és, ja, bueno, crec que no, que no. Per dir alguna cosa.
1: No, sí, bueno, no. Com es diuen els de...
3: Anem aquí.
1: Sí,
3: anem
1: com
3: aquí.
1: Es diuen els del... Tin, tin, tin, tin, tin, tin,
3: a cada dia el dematí... Estaves tocant, això?
1: El pot petit.
5: Els pets.
1: El pot petit.
3: Sí, no, passo.
1: No, bueno, doncs la resposta del matí acudint els dona...
3: No! Zero punts!
1: Zero! A veure, equip de la competència... Podreu pescar un punt...
7: Pesquem un punt, va.
1: ...amb un rebot que digui nom de l'artista i nom de la cançó.
7: Home, Noelia.
19: Sí. El grup és MGMT i la cançó és Kids.
1: I el rebot, val?
3: Molt bé, un punt!
1: Un punt!
5: És el nostre regal de Nadal, Noelia, eh? T'hem donat aquesta cançó.
1: Freedom!
3: Don Freedom!
5: Don Freedom!
1: Pot ser que, Sergi, estiguis a punt d'interposar una denúncia a MGMT perquè creus que la cançó s'hauria d'haver dit Freedom?
3: Sí. I, de fet, si aquest Nadal va com crec que anirà, tindré temps de tramitar-la.
1: 10 a 6 guanya la competència al final de la dècada dels 2000. Anem cap als 2010 amb aquesta cançó per l'Oriol, la Noelia i en Manel.
5: Vegades a
1: Rec 105,
5: com a mínim.
1: Sí. Sort
5: que has posat dret, s'ha aixecat de la cadira.
1: Ah, sí? Ha fet com els futbolistes quan escolten l'himne, eh, gairebé?
5: Sí. Amb el mateix orgull.
1: És l'himne de Rec 105.
7: Hi ha hagut de pari.
20: No, sincerament...
19: Sí, el títol és Work Hard, Play Hard, això. No? Però l'autor...
20: Amb això els deixem sense rebot.
7: Sí. No,
20: formo, eh?
19: És que ara no et sé qui és. Deixa'm un segon de visualitzar la cara.
7: Però qui penses?
19: És que estava pensant Pitbull, però no és Pitbull.
7: És
19: com d'aquesta esfera.
7: És un d'aquests, sí.
19: Senyor Salseantes, però ara no et sé dir quin.
7: Work Hard, Play Hard, com es diu aquell?
19: No, Jason Derulo tampoc.
5: 304.
7: Pop...
20: Pop, pop.
3: No sé si està fent música.
5: Pop and roll.
7: Vale.
3: Vale, que no,
7: no, és que no és Bob Sinclair, és un altre
19: clar,
7: Bob.
19: Clar, clar.
3: Un altre Bob.
20: Mm. Bob Sinclair.
19: No és en Sean... No sé què.
20: Sí.
19: No?
20: Espera't.
7: Que no és Shawn Mendes.
19: No, ni Shawn Penn. Ni Shawn
20: Penn. Hi ha penalització, perquè...
7: Sí, hi ha un Shawn allà, eh?
19: Sí, el de She's Indecisive, pip,
3: no, ara anem a fer nota per aquí, ara.
20: Bueno, es deixem sense rebot, digues el títol i tira, tira.
19: Sí, Work Hard, Play Hard.
6: A veure... Per deixar-lo sense rebot, heu de dir exactament el títol de la cançó.
20: Ah! I potser només és...
19: Falten parèntesis?
20: Exacte. Work hard que interpreta... No. I potser és només work hard.
7: I no és només play hard, no?
19: Hustle hard.
3: 3 o 4.
20: Però li atira.
19: Work hard.
6: I la resposta work hard els dona...
19: No! 0 punts.
6: Sobre rebot... La sabeu, nois del mateix?
3: Sí, jo, de fet, només sabia l'autor, que és David Guetta, i el títol, gràcies, Noelia, però no el sabia, és Play Hard.
19: Oh. Molt bé! Oh.
20: Aquest gir, aquest giret de guió no l'esperava jo, eh?
0: Sí, senyor, David Shongueta.
7: Ara t'ho paraves. Si estàs com no ha de saber la cançó de David Guetta. Si no, anem al cotxe cada dia a les 4 de la matinada.
0: Un garrulo, un heavy i una espanyola. Sí. És un equip perfecte.
5: Perfecte, la combinació és perfecta.
3: I si
7: veiéssiu, del PSOE,
3: si veiéssiu els balls que fa Ernest Codina cada vegada que sona sí, David Guetta, ho tindríeu clavat al cervell.
7: Són sí, sí, molt que Ernest Codina deu punxar els pavellons.
0: Sí, sí.
7: Els pavellons. On atraca les diputacions.
6: Hòstia, mola perquè tenia una escopeta que dispara a discreció absoluta.
0: No passa res.
6: No passa absolutament res.
7: És molt escudina aquesta cançó.
6: Sí, home, sí, sí. Retalla un punt.
7: Joder.
6: El Matina Codina, bueno, posa 10 a 7.
7: Gràcies, Valeria, per
6: però ara em pot retallar encara dos més si encerta la seva cançó de la dècada dels 2010. Estil totalment diferent.

0: està bé aquest noi, eh?
1: Sí, està
2: donant-li
1: una falta de pressió i ara t'ha de
2: configurar.
1: Sí.
2: Ah,
1: però m'has escoltat, oi?
2: Sí, sí.
3: Jo no.
1: Ara.
3: Ja ho he dit.
1: Però bueno, us ho he de dir, no?
3: No, sí, sí.
1: Us ho diré amb Sim.
3: Amb WhatsApp.
1: És de... I want to stay with me. Però qui la canta?
4: És veritat que canta molt bé.
2: Després
1: us canto una Nadala. Vale. Us portaré les panderetes.
2: Jo l'he sentit fer pipi.
1: Però qui ho canta, això? A l'Ed Sheeran, no.
3: No,
2: té cap que veu la negra.
1: Oh, sí.
0: Pensava que ens ho preguntaves a nosaltres.
1: És l'Ed Sheeran, competència?
3: No.
2: Ed Sheeran segur que no. No és el Luis Capaldi, tampoc.
3: No, però s'assembla, eh?
0: No t'inventis nom, Sergi.
3: Doncs de quin heu dit? El Bruno Mars?
1: Quina ràbia. No. És un d'aquests moderns, que jo no em sé els noms.
0: Ja, un d'aquests moderns.
1: Avicii, o...
2: També sona que flipes, eh? Em treballem, sí. És una vergonya, tio. És com no
4: estem
2: saber...
4: a la dècada dels 2010?
2: Sí. Vale.
3: Stay with me, amb...
1: Sí, el títol... Avicii
2: canta,
1: això?
2: No dona cap pista,
4: no? No, perquè Avicii potser ja era mort, no?
2: Sempre està. Avicii no estava per cantar el 2010, crec.
3: Sí, encara sí.
2: Sí?
3: Ho ha dit moltes vegades l'Ernest Codina, que va morir al... no sé quin any. Però ho ha dit moltes vegades.
0: No, 2014, 15, 16, alguna cosa així.
3: Més o menys.
1: Val, el títol sí, però no ho sé.
2: Val, què dieu, aviam?
3: Stay with me i quin artista podríem dir.
2: Vols, no et convenç Bruno Mars?
3: Sí,
2: et convenç més Luis Capaldi? És que Luis Capaldi és aquell.
3: No.
1: Bruno Mars? Capaldi. Jo crec que no, però diem.
2: Sí, el títol està bé, que crec que no ho està.
1: Com que no?
2: Crec que no.
1: No és Stay...
2: No sé. No, diguem-lo perquè no tenim una opció millor.
3: Stay with me està bé.
1: Vale. No.
0: Entre parèntesi o sense parèntesi?
2: No,
1: o Stay. O igual és només Stay, eh? No.
2: Hòstia, sí. No, però llavors ens hauria de dir...
3: Està obligat a dir-ho.
2: Exacte.
0: Tan gratuït.
1: Va, Sergi, digue-ho.
2: A mi em sones així.
1: Ens movem per la teva intuïció.
2: Sí.
1: Va.
2: Stay with me de Bruno Mars.
5: Stay with me de Bruno Mars. I la resposta els dona...
1: Molt bé, un punt!
2: Bueno.
1: És que no... De qui és?
5: Desactiveu el rebot. Jo crec que el nom és bastant més conegut del que estàveu remenant. Tu el sabies, Noelia?
6: De què és Sam Smith?
5: Sam Smith.
3: Sam Smith, que ha de ser conegut, si té nom inventat.
1: Jo no sé qui és.
4: Totalment de conegut, no?
1: Bueno, molt bé.
0: Si la gent és Sam Smith... No, senyor, vostè no sé.
1: Podria ser un personatge, no? Sam Who?
5: 10 a 8.
4: 10 a 8. S'ha apretat, això, eh, amics?
5: Sí. Queda només una dècada, que després ve la part en què hi ha més punts en joc.
4: La pregunta és, a la segona part, aquella que et sona una cançó i has d'endevinar l'any i tot això, la gent en aquest joc acostuma a fer punts amb això? O sigui, se fan punts?
5: Et dic que els equips que ho han fet millor, la meitat de les cançons, que en són 5 per banda, la meitat claven l'any. Un parell de clavades.
2: Són experiències vitals teves. Llavors, traient els anys que vas fumar porros, la resta ho hauries de tenir molt clar.
4: Per 3 dècades. Del 0 als 3 i de 2 als 36.
5: Vinga, anem amb l'última dècada, la dècada actual.
1: Vinga.
5: I aquesta cançó és per la competència que guanya de moment 10 a 8.
1: Uf.

0: perquè la competència fa, dona senyals de no saber-ho, eh?
1: El títol no en tinc ni idea.
2: Pilotes a Noelia.
1: A mi la veu em son... No sé si és l'Addison Rae, l'artista... D'aquest.
3: No sé què m'estàs parlant, però vale. Ara mateix jo sóc un senyor amb les potes de fusta i tu ets Romario.
1: Sí, amb les potes de fusta, tu.
2: La meva intuïció és que aquesta cançó no es diu Stay,
1: no.
2: Perquè ha dit Stay i l'Edu no ens hauria posat tan fàcil.
1: Clar.
2: Aquesta és la meva aportació, que tampoc...
4: Bé.
2: Zero,
4: bé.
2: Zero,
4: no, no, està molt bé. Tampoc serà Simon & Garfunkel.
2: No. A mi Addison Rae em sembla perfecte.
1: Què és mal d'aquestes noies nous fenòmens d'ara que no distingueixo?
3: Espera,
0: Tenim tants productors musicals per descobrir. És fantàstic. I la resposta els dona...
4: No! Zero punts!
0: Aviam, perquè el Matina Codina pot caçar el rebot només si encerta artista i títol.
5: El títol és algo de no sé què, Temps of Feather, o algo així, perquè...
4: Pills of a Feather.
5: Pills of a Feather.
4: I de què? Vale, ara...
5: Dual...
4: Ara el puto Ernest.
6: Dua Lipa.
5: Sí, hauríem de sentir-lo. No, però és rotllo Dua Lipa, d'aquestes així que diuen Dua Lipa.
4: Sabrina Carpenter.
5: Sabrina Carpenter, d'aquest rotllo així, Carly Rae Jepsen.
6: Jo anava a dir aquesta abans.
7: Tremenda tenista.
5: Com he dit que es deia?
6: Carly Rae Jepsen.
5: No, la cançó, el títol, és molt aviat.
4: Pills of a Feather.
5: Pills of a Feather, de la gran... És que, a veure, l'Ernest Codina fa unes... Presenta les cançons molt llargues. És una cançó que va arribar l'any 2004, que ens va fer vibrar, que ens va fer trontollar, que ens encanta, que ens, i és molta
6: ella
5: informació.
6: És.
3: Si no encerta la pronunciació de la cantant, també compta?
5: No sé què de Feder, Dua Lipa, no... Qui més hi ha? Qui més hi ha?
4: A veure, hi ha la Sabrina Carpenter.
5: Sabrina
4: Carpenter. Hi ha la Kylie Rae Jepsen.
5: Carly Rae Jepsen. Kylie Minogue, per omplir.
4: Sí, sí, sí. La Kylie.
6: Clar, Kylie.
3: Kylie Jenner.
6: No, és Carly, no? La Rae Jepsen.
5: El títol sí, és l'autora, la, diguéssim, la senyora que canta.
4: Perquè, no, és impossible que...
6: Pink és antiga.
5: No, Pink no. És una d'aquestes modernes.
4: A veure...
5: Quina li agrada el clapés? No hi ha una d'aquestes que li agrada el clapés?
4: Billie Eilish! Oh! Pierce of a Feather, la Billie Eilish!
5: Podria ser Billie Eilish,
0: vols dir? Ha tingut una revelació i el rebot els dona...
5: Molt bé! Sí!
3: Però quants punts ha dit?
6: Molt bé! En Clapés s'ha manifestat.
0: Compte, perquè ara està passant una cosa. Falta la cançó dels 2020
2: de
0: la Matina Codina.
3: Clar. Estic tan cansat.
0: I espera que ve la part difícil després.
2: Donarà per guanyat, jo, no?
0: 10 a 9 per la competència. És a dir, no valdria per res, perquè encara falta molt, però si encerteu la vostra amb dos punts... Doneu la volta al marcador.
6: Uala, això és molt fort.
0: Aquesta és la cançó de...
2: Treballa Reaccent 5, 2020, no va
3: estar...
0: D'aquesta dècada per ells.
3: No li posis guitarres al Sergi.
6: S'aixeca i tot, eh?
0: Una mica d'air guitar.
6: Ui!
4: Ah, és el...
6: Ah,
4: és el...

0: és el d'Eurovisió.
1: Calla, calla, calla.
2: Però si sabem,
0: però
2: qui és.
0: Però
1: si va d'ells, no?
2: Però si
0: no,
2: no,
0: no, no, no. Sergi,
3: que il·lusió, ara!
0: No parava de dir calla, jo, però perdó, per què?
4: Quina descol·locació, si acabo de dir que era cançó pel Matina Codina.
0: Li deixem dir-ho, perquè
3: clar, m'he llevat tant d'hora que no podeu ni imaginar. O sigui,
4: el dia de Nadal també.
3: No posa
2: el dia de Nadal
0: també. El dia de Nadal hem fet moltes activitats.
3: L'Ernest ens truca a les 4. Actualitat!
0: No es diu Damiano, no és què?
2: Sí, Damiano David.
3: Damiano David, però que això és amb Maneskin.
0: Maneskin. Títol Llori, papa.
3: Sí, calla, calla.
2: És igual, si diem això...
0: Prou feines, he conegut la veu.
3: Et juro que la tinc com a cançó que m'agrada al Spotify.
2: Doncs no t'agrada tant.
3: Ja, no, perquè me la salto sempre.
0: A mi és que no m'agrada.
3: La típica que no t'agrada.
4: Te la poses a la llista dient m'agradarà i no sé què, i mai més a tornar a
3: sentir, eh?
0: Quan comença a fer una mandra, què dius?
4: Això passa, eh? Hi ha amor per cançons que duren dies, eh?
5: Sí, sí.
1: Carai. Ah, és algo de...
4: Estàs bé?
2: Li agrada el... No, no. A qui li pot agradar? La traducció de...
3: És algo de... És algo de parole, parola...
2: Sí, Peroles.
0: Peroles.
5: La dona immòbil.
4: Peroles, peroles.
3: Il mondo.
4: De Sabrina.
0: Jo tinc una mica de por amb aquesta agressivitat.
2: No, creus que és italià el títol? En italià o en anglès?
3: El títol és en italià, segur. En italià.
0: Home, sí. Parole...
3: No, no és parole, però...
0: Però és igual, si diem l'artista ja és un punt.
3: Ja, però feia gràcia passar-nos.
0: Així empatem, que és Nadal.
4: Jo tinc família.
2: Joder, no és l'esperit aquest, eh?
3: Exacte, és socialista, és. Sergi!
6: Delante del loro.
0: Va, Sergi, mira. Va, que és tard, la gent pot dir-li el loro. Et donem, Nadal.
4: Et donem 5 segons per intentar treure el títol, va.
3: És...
0: 5?
3: No, si fa un, no val.
7: És un cotxe, m'està girant.
2: Mar, vas amb nosaltres,
0: 3.
2: Recorda't.
0: 3.
2: Espresso macchiato.
0: 2. 1. Ja.
3: No, va. Però si tingués 20 minuts el d'Atrix.
0: Bueno.
4: No, comença. No, especial trivia el Sergi, pensa com es diu la cançó d'italià.
3: Va, és Maneskin. Maneskin. Maneskin. I la cançó es diu...
0: Maneskin.
5: Semblava que per quan has fet Air Guitar, em semblava que la tenies molt
3: sí,
5: més clara.
3: Sí, sí. Sí. I però perquè la tinc a la llista de cançons
4: ja, que m'agrada. Al final has dit que és una marca de llibretes, vull dir
2: no,
4: que...
2: El millor de tot és que ha fet Air Guitar pensant-se que la pregunta no era per ell.
3: És veritat que no estic en el meu estatus màxim de capacitat intel·lectual.
4: Se'n diu Prime.
3: Però...
4: Fem un Maneskin, inventa't un nom.
3: Maneskin, la
0: cançó... Saps alguna cosa en italià?
3: Sí, però tot insults. Ojo que no sigui un insult, eh? Va, Sergi!
2: Estem guanyant temps, estem guanyant temps.
0: Va, Sergi, què està?
5: Tronzo di cazzo.
3: La cançó es diu Parole.
4: De Rita Pavone.
0: I és de Laura Pausini.
4: La resposta és dona.
3: Molt bé, un punt!
4: Està bé.
0: Un empat de Nadal és bonic.
4: Anem amb la segona part.
5: Ara és el meu moment.
4: Vinga.
0: Va, pots començar a jugar.
5: Què s'havia endevinat l'any?
4: Sí, ara us ho explico. Mira,
3: molt cansat.
4: Viatge en el temps.
3: Va.
4: Perdó. Cada equip escoltarà cançons molt conegudes de qualsevol època. Jo us diré nom i artista, no caldrà perquè ja el sabreu. És a dir, aquí no hi ha secret sobre com es diu la cançó i qui la canta. Però haureu de dir quin any, en quin any es va publicar, val? Hi ha una forquilla per donar-vos marge d'error. Si claveu l'any exacte, sonarà això.
3: Molt bé! 3 punts!
2: Opa!
4: Si heu fixat,
3: no, molt entusiasme.
4: És Janis Joplin, eh? Si falleu per un any, per dalt o per baix, sonarà això.
3: Molt bé, 2 punts.
4: Si falleu per 2 anys, per dalt o per baix, tindreu...
3: Molt bé, 1 punt.
4: Molt bé, i si falleu de més de 2 anys, per dalt o per baix...
3: No, 0 punts.
4: D'acord?
3: Adoptat amb el 0.
4: Vinga, encetem amb la competència. Primera cançó, a més, són de totes les èpoques, eh? Aquí estan barrejades. No van per ordre cronològic, vull dir. Primera cançó per la competència. De quin any és aquest tema? Tren de mitjanit de Sau.
5: Quan es van separar, per dir-ho d'alguna manera? Aquesta és de 90? 91.
2: No hi ha rebot, aquí?
4: Aquí no hi ha rebot.
5: El tren de mitjanit de Sau. Això, tu saps ubicar-lo en un dels discos de Sau?
8: El més gran dels pescadors.
5: Què és com es deia el disc?
8: No, el més gran dels pescadors, sí, pel tren de mitjanit. I em pensava que volia cantar, sí o sí. Jo diria que any 91.
7: Ha de ser per allà, perquè jo em vaig llegir la biografia d'en Carles Sabater i no recordo cap dada, però 90, no, aquest disc?
5: Sí, però...
7: Early 90.

0: No ho diguis. No ho diguis.
1: Ella estava, calla, calla.
2: És el nostre...
3: 13 a 10, s'avança la competència. Primera cançó a situar, no ho he dit, per cert, teniu 5 cançons cada equip, eh? Per tant, la primera, per en Sergi, la Mar i en Xavi, és aquesta.

0: Ricky Martin, La vida loca, Living la vida loca. De quin any és?
1: Living la vida loca...
2: No estem jugant amb dècades.
1: No, no, no, no, estem als 90.
2: Vale, això és...
1: Això és... Espera, a veure, el meu germà va néixer al 80, es va treure el carnet de cotxe al 98, aquesta cançó sonava al cotxe del meu germà.
2: Ha de ser el 99 perquè això està dins d'un Caribe Mix.
1: Ara està el...
0: No, perdona, sonava al cotxe quan ja tenia
1: quan
0: carnet
1: ell conduïa.
0: I el conduïa, eh?
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí,
0: el conduïa
1: sí,
0: abans
1: sí,
0: de tenir el carnet.
1: No, no, no.
2: No som tan de sabadell.
1: No teníem ràdio, llavors.
3: Quan... Jo diria cap a finals, eh?
1: 99...
2: 8. No. A tu et sona Caribe Mix 98? No, però 99 sí.
1: Sí, sí, hauria de ser 99.
4: Aquesta deliberació a mi m'ha agradat moltíssim.
3: Jo no dic,
4: tot el que acabeu de fer...
1: Tot serà així, eh?
0: És un argument que cau pel seu propi pes, el Caribe Mix.
3: Jo no dic dels 2000, vull dir que...
1: Bueno, podria ser, podria ser. No, o sigui, ara sé, a partir del 98, el meu germà es va trobar el carnet de cotxe, el 98, i aquest CD estava allà al cotxe.
2: Però una cosa, et juro que t'estic escoltant tota l'estona, Edu, però pot ser qualsevol dècada o estem tancats en dècades?
0: No, no, pot ser qualsevol any.
1: Ha de ser del 98 al 2001.
4: Us toca a vosaltres, ara.
1: El disc era... El disc era, em sembla que es deia Shebangs, el disc de Ricky Martin, i jo diria...
2: 2000?
1: 90, o 99, o...
3: És de, dit 2001.
1: Jo. No, no, massa enllà. Jo ja tenia carnet de cotxe, jo era una mal del meu germà.
3: Vale, pues 99, 99.
2: Confiem en, sí, en la política cazorla de tenir només 99. Un cotxe.
3: 99.
0: Dieu 1999.
3: Que vaig néixer jo.
0: La competència en la seva primera cançó ha clavat l'any. També ho farà el Matina Codina.
2: Molt bé! 3 punts!
3: Sí!
5: RAC 1 Notícies. Josep Moragas.
6: Bona nit, són les 9. A Almeria, l'incendi a Los Gallardos entra en una nova fase. Avui ha evolucionat favorablement i no ha avançat durant tot el dia. S'ha mantingut les 6.600 hectàrees cremades. El perímetre s'ha pogut controlar i ara els bombers de la zona estan a l'espera que s'acabi de declarar com ha estabilitzat. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que la majoria de cases de l'organització no s'han calcinat i que els veïns podran tornar a casa.
7: També hem pogut comprovar com la pràctica totalitat de las viviendas no están afectadas. Lo digo con cautela, por supuesto que hay algunas viviendas que sí pueden estar afectadas en mayor o menor medida, pero la inmensa mayoría de las viviendas que hemos podido ver en nuestra visita a las zonas afectadas, al perímetro, son viviendas que no están afectadas.
6: Ara mateix hi ha 1.400 persones desallotjades i totes estan a hotels o cases de familiars. Un cost en el cas dels hotels que ha assumit el govern espanyol. El foc ha matat 12 persones i encara hi ha 5 persones ferides en estat greu. Mentrestant, a Catalunya encara hi ha un incendi actiu a Camarasa la Noguera. Els bombers encara treballen per estabilitzar-lo. Hi ha un ferit lleu que ha estat traslladat a l'hospital. Som a les portes d'un nou episodi d'alerta màxima per incendis. L'alerta per demà s'eleva fins a 72 municipis en el màxim nivell d'alerta que estipula el Pla Alfa. També hi ha 185 municipis de més de 20 comarques en alerta alta per risc de focs. I els Estats Units diuen que l'Iran ha de declarar públicament que l'estret d'Hormuz està obert i comprometre's a deixar de disparar contra vaixells comercials. Això arriba després dels incidents a principis d'aquesta setmana en què 3 patrullers comercials van ser atacats, cosa que va provocar un intercanvi d'atacs amb l'exèrcit nord-americà i Teheran. Segons els mitjans de comunicació nord-americans, l'Iran va reconèixer als funcionaris que els tirotejos van ser un error i va culpar un grup intern que no està vinculat al règim. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els atacs iranians signifiquen que l'alto el foc s'ha acabat, però que les converses destinades a posar fi a la guerra continuaran. El ministre d'Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha acusat els Estats Units de violar l'acord. I ara els esports amb Roger Jofre.
8: Linda Noskova és la nova campiona de Wimbledon després de superar Carolina Mujova en 3 sets, 6 a 2, 5 a 7 i 6 a 3. Noskova ha arribat a tenir 5 pilotes de partit en el segon set, però finalment ha hagut de lluitar el seu primer gran slam fins al tercer set. També en tennis, la catalana Paula Badosa s'ha emportat el torneig devastat després de derrotar en 2 sets a la suïssa Simona Walter. D'aquesta manera, Badosa torna a guanyar un títol 2 anys després. Al Tour de França, el belga Tim Merlier ha estat el guanyador de l'etapa d'avui. A la classificació general, però, continua manant l'eslové Tadej Pogacar 2 minuts i 42 segons per sobre del danès Jonas Vingegaard. Més coses, al Mundial de Futbol avui es definirà la segona semifinal del torneig. Sortirà

0: dels guanyadors del Noruega-Anglaterra, partit que seguirem al Tuires a partir de les 11 de la nit, i de l'Argentina-Suïssa, que es disputarà a les 3 de la matinada, hora catalana. Encara en futbol, ara mateix en joc la final de l'Europeu Sub-19 que està disputant Espanya contra Alemanya. La mitja part guanya la selecció espanyola 1-0. I un últim apunt perquè el català Marc Márquez ha guanyat l'esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, quedant per davant del seu germà Àlex i de l'italià Fabio Di Gianantonio.
1: I el temps. Aquesta nit es presenta de mal dormir a la costa, però a l'interior del país, en molts casos, les temperatures baixaran més que la nit anterior. Demà arrenca oficialment la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que anirà a més els primers dies de la setmana vinent. De moment, aquest diumenge ja sumarem uns graus més, sobretot a l'interior del país, i a la plana de Lleida tornarem a arribar als 40 graus, tot plegat amb un cel que tindrà calitja a causa d'aquest pols que arriba del Sàhara. De precipitacions demà no se n'esperen enlloc i la mar estarà una mica remoguda, sobretot al litoral sud. És tot per la nostra banda, informació actualitzada una hora en una hora i també al portal de RAC1.cat.
2: RAC1 Centrat, amb Edu de Batlle.

No esteu nerviosos i nervioses? No voleu saber qui guanya? Qui guanya el Trivial Musical? Si la competència o el Matina Codina? També ho estan la Carole King i en James Farber, que cantaven aquest City Streets, però que ara estan enganxats aquí a la ràdio per saber què passa en aquest tram final del Trivial Musical aquí al Reconcentrat. Va, va, va, va, va!

0: A veure, 13-13. Estem jugant al trial musical de RAC1 amb els companys de la competència, Oriol de Balanzó, la Noelia Caranés i en Manel Vidal, contra els companys del Matina Codina.
1: Vamos!
0: Hi ha en Sergi Ferrer, hi ha la Mar Puga i hi ha en Xavi Cazorra. Un aplaudiment per vosaltres,
2: que
0: ho esteu fent molt bé. 13-13. Estem a la segona ronda.
2: Queden 12 punts, no?, per disputar.
0: Correcte, perquè no hi ha rebot. Queden 4 cançons per equip i la competència haurà de situar en el temps aquesta cançó.

0: cantant és Drake. I aquesta cançó és el One Dance.
1: Manel, això és el teu negociat.
0: Manel,
2: ha arribat el teu moment. Jo diria.
3: Tan aviat.
2: Més tard.
3: Més endavant,
2: més
3: jo
2: tard,
3: crec,
2: eh?
3: El One Dance de Drake em va pillar a mi a l'institut.
1: Anava dir naixent.
2: Tot el 90...
3: 98.
2: Es pot dir, no?
3: Sí, sí, sí, cap problema.
2: Sí, diries 2013.
3: Jo diria que és més endavant. 2013. Por ahí, no?
2: Si va agafar l'institut, que tu vas anar-hi el 2010, no?
1: Tu vas deixar el 2011.
3: Masses càlculs, però crec que sí.
1: Doncs va, el 2013, heu dit?
2: Fem 2013.
3: 13, va,
1: estic... Sí, jo ja és a partir d'una edat que ja... Tot és...
2: Bueno, era la meva i acabo de fallar de 5 anys.
3: Que jo diria hasta més endavant, una mica i tot, perquè vale, recordo més gran.
2: Bueno, és que em sona com el...
3: Bueno...
2: El disco aquest, que no me'n recordo com es diu, però que...
3: El Blanquito.
2: Sí, exacte. No, no, clar, que tens tota la raó, és molt més tard del 2010, sí, sí.
3: 14, 15... Jo diria, és que ha estat, diria 15 per anar segur.
2: Fem 14. Va, va, fem 15.
1: Fem 15. Va, sí, fem 15.
0: Diuen 2015. I la resposta els dona...
4: Molt bé, 2 punts.
1: Bueno,
0: molt bé.
5: Oh, jo no va dir 16-17, eh?
0: 16.
5: Oh.
0: Era del 16, el disc Vius. El disc Vius, que sortia una torre.
2: Sí.
0: Disc de Drake.
2: 2008, he dit jo.
1: I Drake t'agrada.
2: Sí. He sentit moltes vegades aquest disc.
0: 15-13. No, però ara, de veritat, encara que t'agradi l'artista, és difícil aquest exercici de situar la cançó.
2: A menys que el teu germà es compres el cançó.
1: Ara. Si volies avisar la teva família perquè sentin el programa, no cal.
2: No.
0: Segona cançó a situar per vosaltres, Matina Codina. A veure. Poques gràcies, està guai, què?
5: Ui, que torna, aquí tu ets l'expert.
6: Sí, però jo m'he incorporat molt tard, poques gràcies. Això és del...
1: Això és Fans del Sol?
6: Fans del Sol. I Fans del Sol...
1: A veure, jo estava a Flashback. Perdó, això, ah, sí, recull, això ho puc dir. Estava a Flashback.
7: En accent 5,
1: també. Sí. És que em diu Voldemort.
0: Has passat el teu propi filtre de control, no?
1: Sí. Bé, bueno, fallidament, perquè això també em passa a Rex.
5: Home, és antiga, aquesta, no?
6: Sí, però...
5: Té anys.
1: Jo estava...
5: Antiga.
1: Sí, a veure, deixa'm...
5: Bueno, vull dir que no són les noves.
1: Clar, o sigui, a mi el carnet de conduir de la meva germana no em serveix aquí. He d'anar a la meva vida laboral.
5: Penseu en el Covid, l'escoltàveu? Saps, el 2020?
1: Hòstia, molt bona.
5: Clar?
1: Però crec que...
5: Jo crec que no, eh?
1: Crec que és anterior a la Covid, perquè el Moragas, el meu excompany, va entrevistar el Montero. Quan jo estava allà, que devia ser el 2019. Per tant, jo diria 18-19.
5: Sí, abans, eh?
2: Sí, vale.
1: Jo diria... Un moment. 2018, a mi em van agafar... Jo diria 2000... Uf, és que és o finals del 18 o principis del 19, trieu vosaltres.
5: Va, 19, que jo sóc de números imparells.
1: 19?
5: 19.
1: Sí?
5: 19 d'una.
1: Confieu en mi, tot i que potser m'he equivocat estrepitosament.
6: No, o sigui, l'últim disc el van treure 25-24, el van treure el 23.
1: Sí, no.
6: Així. L'alt 20... Sí, pot ser 19.
1: És que recordo que ell va fer... No, espera.
6: 19-20, eh?
1: Sí.
6: Ja, perquè aquella de Bones... La...
1: És 19, sí, perquè...
6: Sí. De Bones, aquella, a quin disc és aquesta? No, aquesta és el després. Sí, 19.
5: És 19. Va.
1: 2019.
0: Diuen 2019. Hi ha molt de nivell aquí, eh? La resposta els dona...
4: Molt bé! 3 punts!
1: 3 punts!
0: Increïble. 2019, del disc Fans del Sol.
5: Molt bé.
1: Només èxits!
0: Aquest és el vostre crit de guerra.
5: Sí, de sobte.
2: Jo, vosaltres no, però jo sóc molt bo interpretant quants punts són segons la intervenció de Marta Massí. Quan ell diu, molt bé, jo ja sé que són 3 punts. Sí. Ho sabien, eh?
1: Si empatem, podem fer una final només d'això.
0: De fet, t'has lamentat ara abans que digués la xifra.
2: Clar, perquè sé que la Marta està a punt de dir 3 punts, perquè l'excitació és...
5: No.
7: És com un xuc contra el Barça, que hi hagi Steisne a la porteria.
2: Correcte.
7: Saps que és bo, segur.
0: Si vols, el Nadal de l'any que ve potser fem un trivial només d'endevinar el que diu la Marta.
1: Sí, aviseu-me, porfa.
0: Escolta, 16-15. Nois, hi ha hagut aquí, a falta de 3 cançons per equip, hi ha hagut un sorpàs. Sí, guanya el Matina Codina.
5: Vinga.
0: Cançó per l'Oriol, la Noelia i en Manel, l'air guitar, no va que vola. Aquesta és la tercera cançó per la competència. Aquesta cançó també li agrada molt a Toni Clapés, a la Copensa.
5: Sí.
0: Harry Styles, As It Was.
2: Això, Noelia, és 100% per tu, eh?
3: Un número imparell, que no sé si és 17 o 19.
7: Tan antic.
3: Home, en Harry Styles tampoc fa tant de temps que fa música, no?
7: No, no, vull dir que jo l'hagués posat més cap aquí.
2: Després del 2000.
7: Com des del 2021, no? No? Tu dius que no?
3: Hòstia, a mi...
2: Fes memòria.
3: No sé,
2: amb el
3: Covid?
2: Fes memòria amb el grup que tenia.
7: El grup que tenia el germà
3: de Xavi. No,
7: One
3: Direction no té res a veure, però...
1: On treballaves?
3: Jo no treballava, crec.
7: No era legal.
3: Hòstia, quina ràbia. És que veig la portada del disco, però no estic arribant a veure la imatge on es veu el numeret de l'any. Jo estic tirant de memòria visual ara mateix, cosa que no funcionarà, evidentment, perquè no ho recordo.
8: 18.
3: És que ha de ser por ahí, jo
2: crec.
3: Tu
2: creus que és imparell, però, has dit, o no?
3: Em sona que sí. El zero és imparell?
2: Estic a les vostres mans.
3: El zero, que tonta que és, no?
5: El zero és parell, no?
2: Ara això no ho resoldrem.
7: No, perquè seria 2020 que sí que és parell.
5: El 20 és parell, clar.
7: El zero és un concepte.
3: 2021.
1: No puntual.
3: 2021.
2: Sí, eh?
3: Sí?
7: Jo faig la gradació com quan fèiem Angelines amb Justin Bieber, Angelines amb One Direction, i quan l'Angelina es va tornar boja. Llavors, diria... No ho sé, tira-t'hi, tu.
3: 2021... Post-Covid...
0: La Noelia diu...
2: Estem a les seves mans, va.
0: I la resposta els dona...
3: Ho sento. Molt bé, dos punts.
0: Dos punts, molt bé.
7: Ni això.
0: Era per ell, eh?
2: Està bé, està bé.
5: Per mi era de l'any,
0: què diríeu, 20 o 22? 22.
5: 23.
7: Veus com era més cap aquí? Sí. 22.
1: De fet, Never Gonna Be Acid Was o no sé què diu, crec que ho diu perquè estava ratllat post-Covid, pot ser?
5: No sé, però es va fer molt viral a l'Inse, tothom penjava el riu.
7: Sou amics o què passa?
1: No, però aquestes xapes que ha explicat ell, que diu l'Ernest...
6: L'Ernest Codina explica coses d'aquestes.
1: Dos minuts i mig va ser explicar d'on sortia això, i després vam anar tard d'escaleta.
2: Tothom té molt de trauma amb el seu programa.
0: Amb aquests dos punts, la competència torna a capgirar el marcador.
2: Sí, clar.
0: 17 a 16, però aquesta cançó és ara pel Xavi, per la Mar i per Sergi, Matina Codina. Aquests són els grans de la Ludwig Band, que jo crec que podríem consensuar que aquest va ser el seu primer gran tema molt conegut. S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
7: Amics de la competència.
5: Són com moderns, no, aquests?
1: Sí, sí, a veure. No sonen moderns, però són moderns.
7: No ha sonat tant, això, Ratsen 5, potser?
5: No, no tant, eh?
7: No tenim anècdota d'Ernest Codina?
1: No.
5: Crec que no.
6: Ja el conseller meu germà tampoc.
5: Mano, llàstima. Així no la traiem.
1: I no he treballat jo cap ràdio on sonin.
7: Així va el país, eh?
6: Són relativament d'ara.
5: Sí, jo diria el 23.
6: No sé quanta carrera tenen aquesta gent.
1: Clar, és que a mi em sonen. Des que a mi em sonen és molt recent.
5: I és que els vaig escoltar el primer cop aquest estiu o l'anterior, eh?
6: Ja. Quan vam entrar aquí a treballar? El 23? Vam entrar a treballar?
2: És que quan tu passes bé, passa molt ràpid.
7: Xavi, no és un apunt saber quin any vas entrar a treballar en aquesta ràdio.
1: No, si t'aixequessis a les 5 del matí, sí, som a...
6: És per saber el primer cop a la vida que vaig sentir parlar de Ludwig Van, devia ser el 2023.
5: Jo dic 23, va.
1: Sí?
5: Sí, sí.
1: Fem. Diem 23 en comptes de 22.
6: No, baixaria un, perquè ha dit que era el seu primer hit i suposo que algú ja els havia endevinat, els havia vist abans.
1: És que també, de l'època de l'altra empresa, que no vull dir més ja, de la meva segona etapa allà, em sona més 21-22.
5: Pues 20... És que 22 ha sigut la cançó anterior d'ell.
6: 21 em sembla
5: no faran correcte. 22 seguits.
1: Voleu arriscar-vos amb 21?
5: Sí. 21.
6: És imparell, et sembla bé imparell?
1: Sí, dieu 21?
5: Jo tot imparell.
1: Diem 21. Ui, no estàs entusiasmat.
0: La resposta els dona?
2: Sí, sí.
3: Molt bé! 3 punts!
2: Sí, sí.
7: Guanyar sense saber-ho, eh?
0: Oh, mare meva. 19 a 17. 3 punts. Oh!
2: Aquesta era la meva. Aquesta?
0: És que heu clavat les 3, eh? És que heu clavat l'any de les 3.
5: És molt fort. Jo pensava que no donaríem una, eh?
7: És que és molt de Julio Salinas, això.
6: Bueno.
1: Estem fent un Slamdog Millionaire que el tio no sap res, però les seves experiències vitals l'han portat a encertar el Bon Dia Cincinnati.
0: I mira que els vostres rivals van de molt bon ritme, també, perquè porten 3, 2 i 2.
2: Com s'havia de fer per sumar dos punts? O sigui, quina era la graduació dels punts?
0: Un any de diferència, per dalt o per baix?
2: I quants anys després per tenir un punt?
0: Dos anys.
2: Dos anys de diferència.
1: A 10 minuts d'acabar, està bé que t'aprenguis les normes.
2: Hi ha un ball de números.
0: També sóc laxa amb els números, igual que
2: sempre ajuda que el presentador d'un concurs ho sigui.
0: Dues cançons queden per equip. El marcador és 17, la competència 19, Matina Codina. Cançó per la competència, situant el temps.

0: Ai, sí. 14. Això... Ahir van ser el
1: Palau. Oh, jo me la sé molt, aquesta.
0: Sí, la...
2: 2010,
0: Casa Azul,
2: cap endavant.
0: Amb el gran Guille.
3: El Guille Berkiewicz, que sempre que ve amb el Basté a RAC1, es deixa alguna cosa, unes ulleres, el mòbil, la targeta de crèdit...
4: Per tant, 2014, jo diria.
5: Des de quan es deixa coses, no?
4: Sí, ha de ser alguna cosa així, no?
0: A veure, la revolució sexual. De quin...
4: Què diríeu, més 13 o més 15, si haguéssiu de canviar el 14?
2: Jo tiraria més cap endavant perquè sortia a Polseres Vermelles. I Polseres Vermelles és sèrie del 13-14...
5: Està fent l'Slamdog Millionaire, la
1: tia. Sí. Oh my God.
5: Ja ha après la
2: jugada. Per tant, ja existia, si sortia a Polseres Vermelles.
4: No la van estrenar a Polseres Vermelles.
2: No, crec que no.
4: Per tant, tiraries enrere, no endavant.
0: Era
5: fins a trobar un número
2: clar,
5: parell.
2: Clar.
3: Era un moment que el procés enrere semblava que fos alguna cosa.
4: Sí,
3: saps?
4: I
3: estàvem contents.
4: És que, però jo tampoc no tiraria... O sigui, 2012 no ho crec, que és massa aviat.
3: 13-14-15. Fem 14, que queda allà al mig.
2: Vinga.
3: No
4: ho
3: sé.
4: Va, 14.
3: Sí, 14, va.
4: No, 13, no. Va,
2: 13. Una mica més enrere.
4: 13.
0: I la resposta els dona...
5: No! 0 punts!
0: Sabeu, sabeu què passa aquí?
1: Oh,
0: sabeu què passa aquí? Que la Revolució Sexual va ser una cançó que va, es va fer molt coneguda temps després d'estrenar-se, de publicar-se. És del 2007.
1: Wow.
0: És del 2007.
1: Wow. És que la van fer molt viral a l'OT 2017, perquè la van fer grupal, llavors va
5: però ser Polseres Vermelles era molt més enrere, no?
0: Sí, sí, sí, la cançó.
5: Polseres Vermelles era com 2007 o 2008.
4: Sí, fa molts anys.
5: Perquè ella treballava a un altre lloc i jo m'he recordat.
0: En fi,
4: però quarta... 2007 no era Polseres Vermelles. No?
2: Però, és que 2012-13.
3: Clar, però si estàs posant-los alguna cosa dels anys 60, que ets normal.
0: Mira.
1: No t'enfadis, eh?
0: Mira, us dic una cosa. El marcador és 19 a 17 pel Matina Codina.
1: Va,
0: i queden una cançó per la competència, dues pel Matina.
4: Ara, ja.
0: Què vol dir? Que si fan 2 punts, heu guanyat matemàticament.
1: Uau. Wow.
4: Estem jugant a una competició musical contra gent d'un programa musical.
5: Sí. Vull dir... Que diguis estem, sí, em sembla generós per la teva participació.
4: No, estan, veniu vosaltres a competir sobre estan política parlamentària...
1: Ara,
4: clar. Què més dir?
0: La cançó pel Matina Codina, la següent, és aquesta. Take me out, Franz Ferdinand.
1: Idea.
0: De quin any és?
1: Jo sé, antiga, perquè si ella ha dit, oh, que li agraden...
5: Franz no, Ferdinand, és molt nova. Franz Ferdinand crec que convivia, quan sonava això, amb l'època... Canto del Loco Pink Noise, sé que estic.
1: Sí, final, 2000,
5: final del
1: 2000,
5: sí, o sigui, final del 99, sí, dels 90, no sé parlar, principis dels 2000.
1: 2001, una cosa així.
5: Sí.
1: 2001.
5: Jo crec que era quan sortia a Marina.
6: Jo, i això... amb 18 anys, vaig anar a Manresa de festa, al silenci Manresa, conduint jo, i sonar Franz Ferdinand, però crec que no era aquesta. Però hauria d'estar en aquell disco.
1: 2001,
6: em sembla.
1: Sí, sí.
6: 2001,
5: espera, calma.
1: A mi la màgia del Nadal, el Club Des m'està manifestant 2001.
5: Sí? T'està manifestant 2001,
1: sí, m'ho està dient ara mateix.
4: El silenci de Manresa.
6: No, espera, no era el 2001, va ser el 2003, perquè vaig fer una carrera abans que ara no contemplava.
5: Mm. Ells tampoc.
6: 2002-2003.
5: Mira'm els ulls i digue'm si 2002 o 2003.
1: Que no, 2001 no feu cas, eh?
5: No, perquè té dades. Vale, tu havies nascut el 2003.
1: A mi m'ha manifestat la màgia del Nadal, que és 2001.
6: 2003.
5: És que si és 2001 quedarem malament i a sobre...
1: És igual, quedeu malament, dieu 2003.
6: Sí. No, no serà 2001, és impossible. Ah, bueno, igual sí. No, doncs diem 2001.
5: Moment, és que estem jugant amb dades empíriques i amb la màgia del Nadal.
0: Ja ves, perdona, no vull afegir una càrrega d'atenció extra, però esteu en possibilitat de guanyar.
5: Sí, ja, ja.
4: És clarament el que vol fer quan diu que no vol carregar.
1: Jo és que el meu és aleatori.
4: Quan digueu dades empíriques, és que ell va anar no sé on a Manresa un cop?
5: El silenci de Manresa.
4: Vale, vale.
6: 2001?
5: Tu has dit 3.
6: Sí, però...
5: Vale, doncs fem 2002, que és ni una ni l'altra.
1: Però és per ell, em dóna toc.
6: Vale, 300.000.
4: M'agrada molt aquest repartiment de personatges entre el que seria l'Eros i el Tànatos.
3: Sou molt més divertits que nosaltres, eh?
5: Sí. Segons ells, som el programa que desperta.
4: Sí. I tothom sap que el programa que desperta, el farà flashback.
0: El programa que desperta les consciències.
5: Tant de bo poder-te respondre, però estic mirant la graella de les altres ràdios.
6: 2001. Fem 2001?
5: Sí.
1: 2001, creieu en la màgia del Nadal.
5: Creiem en la màgia de la mar.
1: Màgia del Nadal.
0: 2001, resposta definitiva. Si guanyen 2 punts, és a dir, si s'equivoquen d'un any, o el claven, guanyen matemàticament. La resposta de 2001, del Take Me Out, de Franz Ferdinand, li dona al Matina Codina un total de...
6: No, 0 punts.
0: Us dic una cosa, us dic una cosa.
1: Val,
0: hi ha hagut un segon en què heu tingut la victòria a la mà.
1: Sí. Perquè
0: vosaltres sabeu la competència
4: que era?
3: Sí. Jo crec que el 2004.
0: Correcte, és el 2004.
6: 2004, ho he dit, el cotxe 2003.
0: Si haguéssiu dit 2003, haguéssiu sumat dos punts.
1: Perdó, ha sigut la major del Nadal?
3: No,
1: ha sigut jo.
6: No, ha sigut tu, què collons del Nadal?
3: Mai he pensat que el toc d'algú altre em donaria tants punts.
0: Total, que a falta de l'última cançó per banda...
4: No, però guanyareu igualment.
0: El resultat és... La competència 17, Matina Codina 19.
4: M'ha allargat el patiment.
0: Sí. Si no fan dos punts...
3: També us
0: avanço una cosa.
4: Que si s'empaten...
0: Amb l'esperit nadalenca inunda aquest estudi, si empateu, empatareu. No guanyareu.
4: Sí, però ha de ser un número parell.
5: No, que jugui el Manel a endevinar la Marta una estona.
3: El deixem sense tècnic i sense res.
5: No, anem a dinar.
0: Cinquena i última cançó per la competència que perdi 9 a 17. Situant el temps és aquesta.

0: Safe and Sound, de Capital Cities. De quin any és aquesta cançó?
1: Però això també és de la meva època d'institut. Jo he escoltat això en un bus de viatge de fi de curs, per tant, 2014, 16, somewhere.
2: Entre el 14 i el 16. Ja estem,
1: tu ets... La màgia del Nadal m'ha dit
3: jo,
1: això.
3: Jo encara estic pensant com hem fallat el Milky Way.
2: M'han fallat de moltíssima, a més a més. Vale, pues, per tant, ens posem en mans d'aquesta...
1: I a més també era aquella època EDM, no?, que hi havia la Vichy, els Skrillex, tota aquesta gent que feia com...
2: Sí, sí, jo et diré que sí tot el que m'ha dit.
3: A mi tot això em sembla fet per intel·ligència artificial abans que existís la intel·ligència artificial. Per
2: tant... Has dit entre 2014 i 2016, perquè ara ens estem fent lo de l'Slamdog Millionaire, de que tu anaves en un bus, sí, i ho escoltaves, sí, anava a dir amb un Discman, però clarament no.
1: Nokia, un... tàctil. Tàctil. Cosa raríssima.
2: Vale.
4: Era l'únic, no? Tenies tu, el Nokia tàctil el tenies tu.
3: 100%. Va, tireu vosaltres dos, que són els joves.
1: Home, entre 2014 i 2016, doncs 2015, no?
2: 2015.
1: Estic molt sola ara.
5: Ah, imparell. Està la mateixa tàctica.
0: Tampoc afegiré càrrega d'atenció aquí, però us recordo que necessiteu dos punts.
2: Sí, sí.
0: És a dir, que com a molt, us podeu equivocar d'un any.
3: Va, però... Ara ja hem perdut, dic, si dispareu sí, el que us sembli. Que ja...
2: Noelia.
1: 2015. Sempre ha de ser una dona la que dona tot.
3: Però després,
2: no volíeu, si guanyem... No volíeu prendre decisions.
3: Si guanyem, serem un equip, eh?
0: Panillella amb el cal, palillo a la boca.
2: Quan sí perquè sí, quan no perquè no.
1: Ja no es pot fer res. 2015.
0: El primer dia. 19 a 17. Necessiten dos punts. I aquesta resposta, el 2015, del Safe and Sound de Capital Cities, els dona la competència.
1: Molt bé, un punt!
0: Un punt! Oh!
3: Podem fer un rebot final si no encerta ni qui hagi com...
0: Si sí, els vostres rivals accepten, jo accepto.
5: Jo accepto perquè és Nadal.
4: O sigui, Mar...
2: És
4: però tu amb qui vas?
5: A vosaltres, però està bé.
3: És per posar emoció fins al final.
5: Clar, així els oients
2: estan pendents. Jo estic restant el meu equip per desconeixement i ella per voluntat no competitiu.
0: Proposo una cosa.
4: Li diu quota en els dos.
0: Recollint el guant de Nadal de la Mar, us proposo una cosa. Si vosaltres, amb l'última vostra cançó, Matina Codina, falleu, és a dir, 0 punts.
5: Els hi donem l'opció.
0: I ells claven l'any, empateu.
5: Vale.
4: Sí?
6: Sí. Va,
4: empat final. És tan paternalista
5: però
4: que
5: no guanyaran. Si dius que guanyen, et diré
2: per perdre,
5: que no.
2: Us sap molt de greu.
0: És que a més, l'última cançó mola molt, és aquesta.
5: Va.
0: Mira.

0: Jo ballava molta bachata.
1: Sí?
0: La festa.
1: Qui canta això?
2: És l'Ando.
0: Cap al 2017, o així.
1: Qui és això? Abraham Mateo?
3: Romeo Santos.
1: Romeo Santos.
0: Oh, això és 2017.
3: Que no és un nom inventat, és una persona.
4: És que és com si tinguessis uns daus i que hi haguessin noms diversos i tinguessin els daus. I a veure què surt, Romeo Santos.
3: I el títol de la cançó és encara pitjor. La propuesta indecente.
1: De què deu anar?
0: De criptomoneda. 2017.
3: De quin any?
1: 2017?
0: Sí, tant? Tant.
1: Està mirant el mòbil el...
5: Esperant de Xavi no riguis. Tinc TDA de...
0: A mi em sona 16 i 17, perquè jo la ballava molt.
1: Tant, però un moment, quina edat tenies al 16 i 17?
0: Això, 17, 18.
1: Sí, però que igual ja es ballava, eh? Ah, no, jo t'hagués dit que era més nova, jo hagués dit.
2: Ah, més nova.
5: Ui, conservi. Oh,
4: no. Pues ja he guanyat.
1: És que el meu slamdog de sortir de festa era el Bebé Mas del carrer Marina.
0: Jo diria 17-18, eh?
1: Jo des dels 16 fins als 21 no vaig sortir, vaig ser pare. Llavors, no, aquí ja no... Jo això ho he ballat ara, fa poc.
0: De l'any 2016.
5: Hi ha hagut, dos segons en els quals tota aquesta taula entès que havies estat per adolescent.
0: Sí, jo he flipat, dic, no ho sabia.
1: Per probabilitat...
3: I perdona, i que alguna cosa havia passat als 21 anys... Has deixat de ser-ho.
4: I que el teu fill t'està esperant amb el cotxe del teu germà,
1: va. I us ha sabut greu a tots indagar per si era una...
5: Bueno, sobretot els teus companys que no us ho piguessin, m'estranyant.
0: Exacte, no es coneixíem.
1: A mi és que me la pela tot el d'en
0: Xavi. Jo diria 18, però no m'agraden els parells, per tant diria 17.
2: I Toni Clopés no vol venir a dir-te.
0: Toni, manifesta't, espera.
5: Toni Clopés del que parles està aquí entre nosaltres.
0: El Toni, eh?
5: El Toni Clopés del qual parles és aquí entre nosaltres.
1: No sé si és el seu gènere. Aquest no fa pinta que li agradi aquest gènere.
0: Sí, sí, li agrada. M'ho està dient.
1: Aquí us deixo sols, eh?
0: El Clapés m'està dient 17.
1: Jo sé que dius 17, 17.
0: El Clapés i el Matina Codina diu 17.
3: Diuen 17 i els dona la resposta.
1: No, 0 punts.
5: Oh. Crec que estem vius, eh? Doncs
3: bé, voleu jugar que jugueu. Empatin si claven l'any?
1: Si empaten, sí, si guanyen, no.
3: En Xavi no li fa puta gràcia.
1: Sí. Jo no volia perdre. Jo, ja
5: Jo havia desconnectat completament, no en tinc idea. Sé que no és el 2017 i, per tant, ni el 18 ni el 19.
2: Abans, jo crec, perquè jo quan vaig començar a sortir a Titus, que això deuria ser 2016, ja sonava.
5: És 14. Això és del 2014.
2: Pues ja està.
4: Vinga.
2: A mi em dóna que...
1: Ara vols salvar l'hora i mitja, que no has encertat ni el nom del
5: mare. Això és 2014.
0: Serà la teva aportació.
5: Pilotes a mi, sisplau. Aquesta cançó de Romeo Santos.
3: I el rebot...
5: La proposta indecente és del 2014.
3: Luke de Jong, eh? I la resposta els dona...
1: Molt bé, un punt!
3: Un punt! Sí, heu empatat!
0: Hem empatat. No, data com avui, sí, també està molt bé transmetre aquest missatge de RAC1.
3: Jo crec que és un final excel·lent.
4: No, sí, i a més a més és el retrat perfecte de la carrera professional de Manel Vidal. O sigui, que és no fotre el broto.
5: Jo ara és que ja no us estava escoltant.
1: Estava a Instagram, el tio.
3: Marcador final. La competència. Oriol de Balanzó, Noelia Caranés i Manel Vidal. 19 punts. Bravo per vosaltres.
0: Bravo.
3: Matina Codina, amb en Sergi Ferrer, la Mar Puguellan, Xavi Cazorla, 19 punts.
5: Guanyadors morals, per mi, eh?
3: Com que avui era Nadal, ens hem saltat una mica les normes. Moltes gràcies, família, per participar.
0: A vosaltres.
3: Que vagi molt bé la paimenta d'aquesta nit. Agafeu forces per demà, Sant Esteve.
5: Sí, demà que no...
4: Un sopar.
1: Avui no crec que sopi.
3: Un sopar.
0: Ara tinc un sopar de Nadal, si tant.
3: Però lleugeret, o què?
0: Bueno, no.
4: Un gintònic.
0: No, és un sopar, Nadal. Fantàstic. És com
3: doncs,
0: el dinar.
3: Escolta, passeu molt bé, que acabin de provar les festes. I moltes gràcies, una abraçada.
6: Adéu. Reconcentrat. Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
7: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
6: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
7: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
9: Sona bé.
8: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
9: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Vols canviar de cotxe?
10: Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Fòrum més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Fòrum.es. Xarxa Fòrum de Catalunya.
14: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
15: Reconcentrat.

un moment, encara no aneu a sopar. No aneu a sopar, un moment, que tinc més coses. Fins a les 10, via lliure, al vermut. Un dels vermuts d'aquesta temporada, del 31 de maig, amb els grans, immensos, inigualables i inimitables David Martos i Ana Priscila Magrinyà, amb en Bundó, òbviament. No marxeu a sopar encara, encara queda teca, o si més no poseu la ràdio de fons. Via lliure, al vermut, al reconcentrat.

0: Priscila Magrinyà, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Hola, Tomàs Fuentes, bon dia.
2: Bon dia, guapíssims.
0: Què, com esteu?
2: Molt bé.
0: Com esteu?
2: Molt bé.
0: Algun liu més que hagueu de fer la ruïna aquesta setmana? O no?
1: Ui, ui, ui, ui.
2: No, només no podem fer periodisme d'investigació cada setmana.
1: Tomàs, en nom de la humanitat et dono les gràcies.
2: No, no, això la Judit...
0: Això és un dels episodis més increïbles de la història audiovisual d'aquest país els últims temps.
2: Sí, sí, era
0: és al·lucinant.
2: Si no sabeu què parlem, és el tema aquest amb la Judit Martín i un famós director, el Lluís Pasqual.
0: Sí.
1: L.Pasqual.
2: Sí.
0: O sigui, el que... Ah, tenim el document? Va, però val, però de la ruïna o del tema? Val. La ruïna, que sabeu que és aquest podcast, bueno, programa, show, que fa el Tomàs Fuentes amb l'Ignasi d'Altavull, sempre conviden algú perquè els expliqui un famós i gent del públic. Perquè
1: tu no t'han convidat mai? Ruïs.
0: No comenci. Va, no busquis, no busquis. No.
2: És veritat, no t'he convidat.
0: No. I van convidar la Judit Martín. I va explicar que una de les seves ruïnes era una cosa que li va passar fa molts anys.
1: 6 o 7 anys.
0: Que li va... Bueno, 6 o 7, no?
1: El 2019.
0: Ah, 2019. Que li va, el van contactar una gran persona del món teatral.
1: Director teatral.
0: Perquè falsegés la veu...
1: Imités.
0: Montserrat Caballé. I gravés unes veus.
1: Uns diàlegs.
0: Ella no sabia, no, per què era?
2: No, ella es pensava... Sí que crec que sabia que era per una mena de gala, homenatge, però pensava que devia ser com un sketch, un teatret, o alguna cosa així.
0: I el que va fer va ser una invitació per falsejar un document de veu que Lluís Pasqual va acabar donant com per real en aquell acte d'homenatge a Montserrat Caballé, que sonava d'aquesta manera, a veure si ho podem sentir.
3: Era l'any 1988.
0: Això és l'acte, ja,
2: Sí.
3: I em van encomanar...
1: Al Liceu.
3: L'acte per tornar a obrir el Teatre Fortuny de Reus. A mi em va semblar que seria una benedicció que el teatre es tornés a obrir amb un concert de la Caballé. Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit. Però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
4: Ràdio Reus, aquí a peu d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer disc a duo amb Lluís Pasqual.
5: Mort de la vergonya.
4: Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
5: Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
4: I vostè, senyora Caballé, què li demanaria a Lluís Pasqual?
6: Ai. Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
5: Això és una trampa.
3: Ho entenen? Ho havia decidit ella.
2: Ho havia decidit.
0: És increïble, és increïble. La història és increïble.
2: Sí, sí.
0: La història és increïble.
1: Si analitzes el... Perdona, Tomàs.
2: No, només això, que jo no donava crèdit a aquesta explicació. No pot ser. I sí, pot ser.
1: Si analitzes el guió, clar, això se suposa que és l'any 88, Montserrat Caballé té 55 anys en aquell moment, acabes de reinaugurar el Teatre Fortuny de Reus, per cert, meravella absoluta, i... Ja, el que et pregunten primer és què li demanaries, que no es mori mai, i després l'altre de... Si em feu un homenatge, sí, saps? Vull dir,
0: fes-lo tu,
1: perquè la gent no s'avorreix.
0: No, la situació és...
1: Avorrits no estem.
0: Extraordinària.
2: Sí.
0: Està.
2: Una setmana més...
0: Coses que només li poden passar per altra banda.
1: Que encara està esperant que li paguin, eh?
0: Tot i que, exacte, que a més va dir que no li van pagar per aquella feina.
2: Saps el més guai d'això? És que la Judit igual ha vingut 3-4 vegades, i no és la primera que va explicar. Va explicar, no va considerar que aquesta era la més...
0: La bona.
2: La més que ell, sí.
0: Bueno, en fi, des d'aquí el carinyo absolut a la Judit Martín, perquè és una professional increïble, però és que a sobre ens ha donat un moment de glòria d'aquesta setmana descobrir aquesta història, que em sembla...
1: I va colar.
0: Sí. No, em consta, a més, em consta que el Liceu estan mirant-s'ho, perquè, clar...
1: S'ho estan mirant, eh?
0: No?
2: Perquè sí, estan fent una investigació.
0: Estan mirant a veure què ha passat, perquè, clar...
1: Home, és que com queda la institució?
0: Bueno, home, no sé la institució. Aquí, com...
2: Clar, vull dir, ells igual no sabien res, però...
0: No, no tenien per què saber res. Sí,
1: però... I
0: però,
1: la família?
0: Però en tot cas, vaja, aquí s'ha de consultar qui va muntar tot aquest acte i per què es va decidir que es podia falsejar un tall de veu radiofònic, que no sé si va existir mai, però en tot cas es va falsejar.
1: Per... Quico Domènech, que treballava a Ràdio Reus en aquell moment, ja va parlar l'altre dia i va dir que...
0: A Catalunya Ràdio, no?
1: A Catalunya Ràdio, sí, amb el Garriga, que no. Va dir que en aquell moment que va cobrir ell l'acte, i Carles Franzino, sí. I diu, no, i diu, i a més, aquesta ràdio l'any 88 tan antiga ja no la fèiem, fèiem alguna cosa més modernet.
0: Bueno, grans moments. Vaig a fer preguntes o no? Vinga, va. Sí, perquè tinc...
1: Ai.
0: Tinc el Bermut Miró, aquí preparat, de Reus, efectivament, a més.
1: No sé si...
0: Mira, tinc un document de Ràdio Reus de l'any 93, parlant de Bermuts Miró. Ara seria boníssim, ara, que hagués preparat un document. Vale, què hem de reflexionar avui, Anna Pris?
1: A veure, l'altre dia vaig acompanyar una amiga a la farmàcia, que, pobra dona, està amb les al·lèrgies terrible, i tenia recepta, i vaig adonar-me'n que a les farmàcies encara retallen els codis de barres i se'ls queden.
0: Sí.
1: Per què?
0: Això s'han queixat moltes vegades en aquest programa, els farmacèutics,
1: Però per què?
0: Que diuen que es necessita tecnologia del segle XXI i no anar enganxant cromos.
2: És veritat, és que, a més, amb un cúter allà... Que... Sí, sí.
1: Però jo em pensava que ja no es feia, això.
2: Sí.
1: Però llavors, que després han de passar-ho, o sigui, ho han de donar amb algú que corrobori...
0: Sí,
1: que...
0: això ho entreguen.
1: Ho entreguen a Salut,
0: Sí.
1: No ho sé, vull dir...
2: Sí.
0: Però no és que et trobessis una farmàcia que mira, no ha modernitzat el sistema. No, és que encara els hi fan fer així.
1: I llavors hi ha un arxiu amb tots els codis de barres... Perquè quan prescriu això? Després ho cremen? O què fan? Reciclen el paper? Però hem de treure el plàstic, el celo, perquè ho enganxen amb un celo.
2: Però quina teoria de la conspiració creus que hi ha? Que hi ha algú demanant Prozac a casa?
0: No, però mira, estem d'acord que no deixa de ser una mica sorprenent.
1: Sí, home.
0: Que any 2026, que... En fi, que pots controlar la temperatura de casa teva des de, suposo, qui ho tingui, amb el mòbil, puguis...
1: Ho tens a casa, això, tu?
0: No, ho he dit pensant a veure què podies fer amb el mòbil. Què es pot fer amb el mòbil? Moltes coses es poden fer.
2: Home, pots
0: connectar la Rumba, per exemple.
1: Sí.
2: Però és veritat que cada vegada és més complicat. Per exemple, això del DNI digital és impossible.
0: Ah, no te n'has sortit, tu?
2: No, és impossible.
0: Vale.
2: He d'anar físicament amb el DNI a una comissaria perquè me'l facin digital.
0: Sí.
2: Home, la gràcia és que no havia de fer això. I em consta que no soc l'únic. No sé, s'hauria de modernitzar. Sí, això no sé.
0: Però els has preguntat o no?
1: No.
0: Em consta que estan bastant encabronats amb el tema, però bueno.
1: Són gent que em fa molt de respecte als farmacèutics, no sé per què.
0: I està molt bé que te'n facin.
2: Perquè no te n'haurien de fer. Perquè quins altres comerços...
1: Doncs quan vaig a la fruiteria vaig més tranquil·la, més relaxada.
0: Però en quin sentit estàs nerviosa?
2: Fan por. Vols dir que et fan por?
1: Bueno, fan por. A vegades has de demanar coses que...
0: Perquè tenen informació sensible.
1: Clar, perquè ho coneixen tot de tu, saps?
0: Vale.
2: Clar, heu fet mai d'anar... Que voleu comprar segons quines coses,
1: sí.
2: Aneu a una farmàcia una mica més lluny.
1: Sí, evidentment.
2: Sí,
1: Evidentment.
2: Vale.
0: El lloc que no tornin a veure mai més.
1: A un altre barri.
0: Vale, què hem de reflexionar avui, Tomàs Fuentes?
2: Doncs mira, també és molt breu, també, ara que parlàvem de la visita del Papa...
0: Sí.
2: Ara enllaçaré els dos temes, Fa un... Bueno, vaig anar al concert de Bad Bunny.
1: Vas anar a la casita, tu?
2: No, em van cridar. Igual suposo que com que no l'hem convidat a la ruïna tampoc, doncs el va venjant-se. Però, clar, jo anava mirant les pantalles i a vegades enfocaven gent del públic cantant les cançons.
0: Tal, sí.
2: I a mi em faria pànic que està allà i que m'enfoquin, i jo no me les sé totes les cançons, i que m'enfoquin i haver de moure els llavis i que evidentment...
0: No coincideixi.
2: I pensar...
0: A veure, una cançó, per exemple, no? Ara posa-me-la. A veure, potser no cal que... A veure, tenint en compte que Bad Bunny, com sol ser habitual en tots aquests cantants del segle XXI, tampoc no es cobrin molt la boca per cantar. Saps?
2: Sí,
0: no hi ha una pronúncia exquisita de les paraules.
2: Però tu quan...
0: Fixa't ara,
1: no canten
0: exemple,
1: des del diafragma.
0: Bueno, no canta ell. Això seríeu vosaltres, no els del públic. No, vull dir, amb la boca mig tancada, ja està.
2: Sí, però tu, no, quan cantes, imites el cantant o cantes tu? Vull dir, tinc una amiga que una vegada deia, la vaig sentir, estava cantant una cançó que crec que era de Andrés Calamaro.
0: Sí. I ho feia amb accent calamarià?
2: No, al revés, ho feia en castellà.
0: En castellà normal.
2: Sí, ara
1: normal.
0: De Madrid, jo què sé.
2: Ara no me recordo quina era.
0: De Vallecas.
2: De dir, si la cançó deia ellos, deia ellos.
0: Ah,
2: i a
0: vale.
2: Mi em semblava molt raro, i és de tu, i és de per què.
0: Però quina cançó has sentit tu, no?
2: Clar, i és de no, però si jo dic ellos, perquè, i és de no, perquè imita...
0: És com escoltar Antonio Font i no Salà.
2: Clar, no? Exacte. Cau el sol a l'hora baixa.
0: Bueno, a l'hora baixa ni tan
1: sols... Al capvespre.
0: Cau el sol a l'hora... Sí,
2: sí,
0: al vespre,
2: una hora indeterminada entre les 5.
0: A veure, teniu Antonio Font, aquesta? Alegria, alegria. Hauríem de buscar alegria. A veure si podem posar-la. Fem la traducció simultània. A veure si... Igual ens enganxem els dits perquè no trobarem les paraules, eh? A veure, tenim aquí o no?
1: Que saps com es diuen els fills del Joan Miquel Oliver?
0: Sí, Joan i Miquel.
2: Oh, que no se l'oblida, no?
0: Les velles es peten de riure. I els dies s'acaben i els fars il·luminen
2: les
0: góndoles, suposo, des de les cases. I alegria, no?
2: Sí, sí.
0: A veure, més.
2: Les
0: òrbites en sincronia. Bueno, aquest és fàcil. I els ovnis es pinyen...
2: S'estrellen.
0: S'estavellen.
2: També hi ha una cosa que a vegades no és qüestió... A les lletres d'Antonia Font no és qüestió de que sigui salat, no, que a vegades és de... No sé què vol dir.
0: Sí, sí.
2: Vol dir això, però m'agrada.
0: Les velles que s'aixapen de riure, que es peten de riure, suposo. Sí, però... Intueixo. A veure.
2: Per els ovnis...
0: La mar arrissada.
2: A picada.
0: Picadeta.
2: Vermell.
0: Vermell i calent.
7: Massala i merengades.
0: No, massala i merengades a pell? Home, doncs jo què sé.
2: Em fa...
0: No ho sé encara ara, ni què vol dir.
2: Deixa la pell seca.
0: Se'm deixa la...
2: No ho sé.
0: Em falta hidratació a la pell.
2: És que clar que no...
0: I alegria!
2: Alegria, home, alegria, ja t'ho dic.
0: Que no, que es peten de riure. Bueno, en fi.
2: Tot això, sí. Perdó, ja, és que al final, és de, jo imagina't, et fa molta por a coincidir amb la desfilada aquesta que farà el papa, com es digui.
0: Sí.
2: I que m'enfoca, vull dir, que, perquè passen prop de
0: però el papa no canta.
1: Això t'anava a dir,
2: no, però igual passa per allà i jo què sé, jo no sé res de...
0: Els gestos,
2: sí,
0: la gestualitat.
2: Invoco a Satan.
0: No, home, no.
2: No ho sé, perquè em posaré nerviós. No.
1: Però aniràs a veure.
0: En les fases
2: no, però igual me'l trobo. Perquè...
0: Tu, per exemple, això mateix que et va passar amb Bad Bunny, tu si vas a una missa,
2: sí,
0: et passa una mica que no saps els passos, no?
2: Clar.
0: El que canten, que si has de dir amén o
2: correcte,
0: us ho demanem, senyor.
2: O d'empeus,
0: o
2: abraçar-me la gent.
0: Si t'ho indiquen, no? Allò de ja, us podeu aixecar o us podeu asseure, vale, però si no t'ho diuen i veu... Tu vas seguint una mica el ritme dels altres.
2: Sí,
1: ets Mr. Bean.
0: Aleluia!
7: Aleluia!
0: Ai, Déu meu. Bueno, aquest era el gran...
2: Sí, que tinc
0: gran por, diguem-ne.
2: Exacte, de no saber... M'incomoda molt no saber què de fer als... Jo què sé, tu saps quin protocol has de fer quan passa un papa amb un cotxe per davant teu?
1: Bueno, en funció del que creguis, no, suposo?
2: Bueno,
0: saludar,
2: però,
0: que
2: no
0: sigui.
2: Sé...
0: M'acaben d'enviar la foto del papa mòbil de Seat, eh?
1: Ah,
0: És
1: Coquito.
0: Sí. Bueno, una mica quadradet, pel meu gust, però vaja.
1: Home, perquè és de fa molts anys.
0: Clar, és d'aquella època.
2: Però clar, és un Seat Panda o un Ibiza, que li han tret el sol.
1: És el Panda, potser. Sí que és
0: el... No ho veig, si és el Panda.
1: Crec recordar que era un Seat Panda. A veure.
0: No sé si és el Seat Panda o l'Ibiza, espera't.
1: Qui va fer?
0: Seat Panda. Era un Seat Panda, sí, sí. És que ens han enllaçat a un article de la revista El Motor que diu La història del papa mòbil, cuando Dios viajó en un Seat Panda. Això no és exacte.
1: És el representant de
0: Dios. Jo trobo que és una frase... titular una mica complicat.
2: Deu estar tot arreu. Per tant, també estava
1: el Seat Panda.
0: Sí, però no viatjava. Bueno, vull dir que viatjaven tots els vehicles de la ciutat de Barcelona en aquell sitio.
1: Però en aquest també.
2: En un Seat Panda també.
0: Un Seat Panda.
2: Sí, però també...
0: Un Seat Panda blanco, eh?
1: Sí.
0: Com és la cançó dels Estopa?
1: Mira, no, no,
2: havia, havia un del Kiko Veneno que era en un Mercedes Blanco.
0: No, del, el de la raja de tu falda. Ah,
2: tuve un piñazo con un
0: Seat
2: Panda.
0: ¡Seat Panda!
1: ¡Que no és blanco!
0: ¡Papa!
2: Ai, ai, ai,
0: era el Seat Panda papal.
2: És que, clar, a veure, aquest no, no, no seguirà les normes de...
0: No, de les... Mira, mira.
7: Un Seat Panda.
0: Ja hem descobert, hem desencadenat aquí una cosa que no se sabia de la lletra d'Estopa.
2: Que és una cançó religiosa.
0: És una cançó religiosa. Que és que va xocar sense voler-ho, mirant una faldilla.
2: T'imagina't.
0: És a dir, sent...
2: La faldilla és la sotana.
0: És molt fort, estem descobrint una cosa.
2: És la sotana.
0: Clar, és Satanàs, la faldilla.
1: Ah,
0: es va despistar pel pecat i va topar contra el Seat Panda del Papa.
2: Home.
0: El Papa mòbil.
2: I tu
0: I fes després un... ja no ho sé.
2: Tu fes un parte i baixes del cotxe i és el Papa, eh? És igual, mira, ja pago jo, perquè això ho seguro,
0: Fer un parte amistós amb el Papa mòbil.
2: I que no sigui amistós, eh? No, t'has creuat tu, el Papa, eh?
0: Portava l'intermitent
2: posat.
0: Com
2: li dius que no, el Papa?
0: Bueno, en fi, prou, eh?
1: Qui va, qui va fer el refurbish d'això? Saps? Vull dir, algú devia fer...
0: El?
1: Refurbish del...
0: El què? És el refurbish.
2: És salat, això, també? És hora baixa.
1: Qui va agafar un Seat Panda i el va convertir
2: en... Ah, tunejar.
1: Això, gràcies.
2: Qui va fer el tuning?
0: Jo què sé,
2: pues algun quillo, segurament.
0: No, però deu estar avalat per el Vaticà, home.
1: Bueno,
2: deu haver quillos, també, ja.
0: El Vaticà? No, escolta, bueno, s'està complicant el matí. Podeu anar passant, perquè no us deixaran entrar, ens es comunicaran. Bueno, apa, Ana Priscila Magriñà, Tomàs Fuentes, aneu amb Déu.
1: Que vagi bé.
0: Apa, adéu.
8: Reconcentrat.

0: RAC1. Notícies. Josep Moragas.
1: Bona nit, són les 10 en punt. El risc d'incendi per demà s'eleva fins als 72 municipis en el nivell de màxima alerta i 185 de més de 20 comarques en alerta alta. Després d'una setmana marcada pels grans incendis, el risc de foc s'intensificarà demà. Tot i això, la situació ha millorat respecte als dies més crítics de l'anterior onada de calor. Dijous ha passat, teníem 223 poblacions en el nivell màxim d'alerta. Ara bé, la previsió és que la calor intensa torni a partir de la setmana vinent, fet que podria tornar a disparar el risc d'incendi. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, admet que aquest cap de setmana la meteorologia els ha anat de cara. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
2: No tant de les temperatures, també, que segueixen per sobre la mitjana climàtica, sobretot a nivell d'humitat relativa. Les humitats relatives dels anteriors dies eren extremadament baixes, llavors era molt fàcil qualsevol reinici, la propagació és molt més ràpida, els focus secundaris són a més distància, i ara aquest cap de setmana doncs, tenim aquesta treva que els incendis doncs, propaguen a menor velocitat i probablement els podem atrapar una mica més ràpid.
1: Tot plegat després que hi ha hagut diversos focs avui que no han sigut greus i que els bombers han pogut estabilitzar ràpid. A hores d'ara encara crema el que s'ha declarat a Camarasa, la Noguera, i els veïns del nucli de Fontllonga continuen confinats. D'altra banda, avui el foc a Montroig del Camp, al Baix Camp, ha cremat amb prou feina 7 hectàrees i ha obligat a confinar una estona les urbanitzacions properes. I mentrestant, a Almeria, el foc evoluciona favorablement després que s'hagin calcinat 6.600 hectàrees, amb 12 víctimes mortals confirmades fins ara que no s'han pogut identificar i de les que ja es té el perfil genètic. En total hi ha 8 desaparicions denunciades. Sobre el terreny avui, l'incendi no ha avançat més. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que la majoria de cases de la urbanització no s'han calcinat i que els veïns podran tornar a casa més d'hora que tard.
3: También hemos podido comprobar cómo la práctica totalidad de las viviendas no están afectadas. Lo digo con cautela, por supuesto que hay algunas viviendas que sí pueden estar afectadas en mayor o menor medida, pero la inmensa mayoría de las viviendas que hemos podido ver en nuestra visita a las zonas afectadas, al perímetro, son viviendas que no están afectadas.
1: De fet, ja s'ha autoritzat la tornada de 600 veïns. És el tercer incendi més greu de la història de l'estat espanyol pel que fa al nombre de víctimes mortals confirmades. I avui el Cruïlla posa punt i final a l'edició d'enguany i ho fa amb grans noms del panorama internacional com The Hives, Tudor, Cinema Club, Faithless, però també amb el talent de la casa. Rigoberta Bandini actua aquesta hora al festival i d'aquí una estona ho farà la Ludwig Band, que s'espera que concentri bona part del públic d'avui. Anem cap al Parc del Fòrum, Bàrbara Padilla.
4: Després de la roda de premsa de balanç d'aquesta tarda, on l'organització ha anunciat que ha perdut 9.000 visitants respecte a l'edició anterior, arriba la jornada més multitudinària. S'espera que avui passin pel festival 23.000 persones i que moltes d'elles vagin a veure la banda de rock sueca The Hives, els irlandesos Tudor Cinema Club i la banda britànica de dance i hip-hop Faithless, però també el talent català. Ara mateix és sobre l'escenari Rigoberta Bandini i d'aquí una estona arribarà un dels grans moments de la nit, l'actuació de la Ludwig Band. Des de les 6 de la tarda han passat per aquí els Pets, Fades, els mexicans Midnight Generation i l'italià Jovanotti. Avui fa més xafogó que ahir i molts assistents han recuperat els barrets de palla, marca del Cruïlla, per baixar la humitat que hi ha a l'ambient. Uns barrets que el públic ha fet volar pels aires al concert dels Pets. Per cert que Lluís Gavaldà, amb la calor que feia fa una estona, anava vestit amb

0: una camisa negra de màniga llarga i una corbata, també negra.
1: I ara els esports, Xavi Sabater.
2: El Mundial de Futbol d'aquí menys d'una hora començarà el partit entre Anglaterra i Noruega. El jugador del Barça, Anthony Gordon, torna a ser titular amb el conjunt anglès. El guanyador d'aquest enfrontament serà el primer equip classificat per la segona semifinal. L'altre equip sortirà de l'Argentina-Suïssa, que jugarà a les 3 de la matinada. En tenis, la txeca Noskova és la nova guanyadora de Wimbledon, després de superar per 2-1 la seva compatriota Mujova. Amb aquesta victòria, la tenista de 21 anys aconsegueix el seu primer gran slam. Això el dia en què Paula Badosa ha tornat a guanyar un títol 2 anys després. La tenista catalana s'ha emportat la final del torneig de Bastad per 2-16-0 davant la suïssa Simona Valtert. Al Tour de França, el belga Tim Merlier torna a repetir per segon dia consecutiu el més alt del podi. A la general, Pogacar continua sent el líder amb un avantatge de més de 2 minuts i mig sobre Vingegaard i més de 3 minuts sobre Isaac del Toro. I en motor a MotoGP, avui doblet dels germans Márquez a l'esprint del Gran Premi d'Alemanya. Amb aquesta victòria, Marc Márquez retalla punts sobre Jorge Martín i es col·loca 32. Zeki ha caigut, té una fractura a la clavícula i es perdrà la cursa de demà.
1: I el temps, la temperatura màxima d'avui ha reculat en general entre 1 i 3 graus respecte a ahir. La més elevada ha estat de 37,9 i s'ha assolit a diferents estacions, al Carràs, al Farràs, a Lleida, la Famosa, del Segrià i a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell. La nit es presenta de mal dormir a la costa, però a l'interior del país, en molts casos, les temperatures baixaran més que la nit anterior. Demà arrenca la tercera onada de calor del que portem d'estiu, que anirà més els primers dies de la setmana que ve. De moment, aquest diumenge, ja sumarem alguns graus, sobretot a l'interior del país i a la plana de Lleida, on tornarem a arribar als 40 graus. De precipitacions no se n'esperen enlloc i la mar estarà una mica remoguda, sobretot al litoral sud. Tot plegat amb un cel encalitjat per la pols sahariana que ens deixarà pols en suspensió. És tot per la nostra banda. Informació actualitzada a rac1.cat.

Ja és l'última hora, de reconcentrat avui. Si ja s'està acabant, això, sí, home, sí. No hi haurà una second chance, una segona oportunitat, com cantaven aquests 38 special, 38 special, second chance, aquest tema. No hi haurà una segona oportunitat per... bé, sí, és mentida, sí que tindreu una segona oportunitat. Si aneu a RAC1, RAC1 Podcast, i mireu el... aneu a l'apartat de reconcentrat, últimes hores, aquí podeu recuperar tot el que hem fet des de les 4 de la tarda. Si voleu, si voleu. En fi, nosaltres 3/4 d'hora més i ja ho haurem enllestit, perquè arriben els companys d'esports per explicar-vos el quart de final del Mundial entre Anglaterra i Noruega. Però mentrestant, recuperarem l'entrevista que fa uns dies va venir a fer el món a RAC1 amb en Basté, en Quim Gutiérrez, que ahir, el divendres, va estrenar la seva nova pel·lícula, que es diu Haciendo Amigos. Quim Gutiérrez, el món a RAC1 i el reconcentrat.

0: contamos con dos nuevos miembros.
1: Estos dos no me caen bien.
2: ¿Dónde están las joyas?
3: Devolveremos las joyas.
4: Arriba a les pantalles una pel·lícula d'aquelles que et fan sortir del cinema amb un somriure i carregat d'optimisme. Es titula Haciendo Amigos, que és una comèdia que protagonitza en Quim Gutiérrez amb l'Antonio Resines. És una història d'integració i també de redempció. Hola, Quim, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Com estàs?
5: Molt bé.
4: Bé?
5: Molt bé.
4: Parlant de redempció i d'integració, però com sempre ens agrada preguntar, Quim, de què va?
5: Doncs és la trobada improbable de dos universos aparentment incompatibles, el de dos atracadors acorralats per la policia i el d'un grup de persones amb discapacitat. L'única oportunitat per escapar-se de la policia és que un dels dos atracadors, en aquest cas jo, es faci passar per una persona amb discapacitat. Llavors pugen a l'autobús sense saber que allò els endú a una setmana de convivència amb persones amb discapacitat. No són les dues persones, els atracadors, els que fem l'Antonio Resines i jo, els dos tios més oberts de ment, ni més disposats a la integració, ni més disposats a una convivència com la que han de passar. Llavors el resultat és una pel·lícula de comèdia molt, molt eficaç, amb la capacitat d'emocionar.
4: I que van agafant gran efecte...
5: Malgrat les reticències inicials.
4: La comparació amb Campeones serà inevitable. Tira aquí.
6: Me seguís a mi?
4: Pues clar.
6: En línia recta i sin desviaros.
4: És que és inevitable a partir de la direcció. Perquè el David Marqués va ser guionista de les dues pel·lícules de Campeones, no?
5: Sí.
4: I va quedar molt lligat a aquesta història, ell?
5: No sé si és que va lligat o és que el tio se li dona molt bé i té una visió... Jo crec que hi ha una cosa de la mirada d'aquesta pel·lícula que està molt bé i que també hi era Campeones, que és una mirada no paternalista. Un punt de vista de la discapacitat molt normalitzat, amb una mala llet d'anada i tornada, amb la possibilitat de veure la realitat del que és conviure amb ells, que en realitat d'alguna manera és com que descobreixes que hi ha persones amb discapacitat i els altres són persones amb discapacitats dissimulades, perquè les fronteres, un cop corres amb ells i convius, es dilueixen. Parlar de la discapacitat en general és generalitzar, igual que quan parles de persones, cada discapacitat és un món, hi ha diferents graus, però t'adones que tots tenim cosetes, obsessions particulars que ens fan ser tenir discapacitats. I quan treus l'etiqueta dones que realment que no hi ha tantes diferències. Jo he tingut més problemes en alguns rodatges amb persones amb discapacitat dissimulada que en aquest rodatge.
4: No diràs qui, evidentment.
5: No.
4: Ara, dit això, deu ser delicat, molt delicat fer humor amb persones amb discapacitat.
5: Sí, aquesta per mi era la trampa, vull dir, el perill, el risc inicial, no? Jo m'haig de fer passar per una persona amb discapacitat. Com ho fa sense ofendre ningú?
4: Ara.
5: I això és el que a mi em feia a tremolar més al principi, però la pel·li està molt ben assessorada per associacions i fundacions, les que formen part a les que els nois i les noies de la pel·li pertanyen, i anaven molt segurs. I en aquest sentit també el David Marqués té molta mà i té molta experiència en un tracte que fomenta l'humor sense ofendre. O que en tot cas ens ofenem els dos igual.
4: Clar, mira, per exemple, hi ha una escena on l'Antonio Resines diu allò que ara fins i tot hi ha, i la recomano, hi ha comptes de xarxes de TikTok i Instagram que expliquen històries del passat de la televisió i veus com la utilització d'un terme que sortosament ha quedat en franca decadència i gairebé ha quedat apartada de les nostres vides, sortosament i gràcies a Déu, que és subnormal.
5: Sí.
4: Hi ha un moment que Antonio Resines li diu, el paper de l'Antonio Resines li diu amb un nano, subnormal. I ell li respon, yo soy indiscapacitado.
5: Sí.
4: Subnormal,
5: normal eres tu, sí.
4: Efectivament, clar, però això és un punt irreverent, també, és clar.
5: Sí, però necessari, perquè d'alguna manera tampoc volíem blanquejar aquests dos tios. No pot ser que dues persones que acaben de robar un banc de sobte tinguin un llenguatge propi d'algú que coneix el que és la integració, no? Llavors havíem de trobar un punt en què no fos ofensiu, però que fos realista. Que dos tios que atraquen un banc... De fet, jo, a l'inici de la pel·lícula, hi ha un moment quan m'adono que l'única solució és fer-me passar per una persona amb discapacitat, que buscàvem el David el terme exacte, no? I crec que al final li dic yo no me voy a hacer el tonto, eh? O yo no voy a hacer tonterías, sí. De alguna manera, yo no voy a hacer el tontito. És una manera potser una mica més suau que el terme que utilitza el Resines per referir el mateix, perquè al final són dos personatges que no tenen, com molta gent, que encara no té bueno, la sensibilitat integrada de que no és, de que el terme subnormal no és ofensiu.
4: Són adults, en un moment de la pel·lícula, són adults i no els agrada que els tractin com a nens. Sí. Aquesta és una altra cosa que també passa moltes vegades. Sí. No? Ai, com estàs?
5: Sí, una condescendència, un infantilisme...
4: Això.
5: Que boni, el bonito que utilitza. Realment l'Antonio Resines és el referent, el que representa tot aquest tipus de gestos, no?
4: És el més goril·la, per entendre'ns, no?
5: Sí, probablement el meu personatge també ho seria, però com sí, que ara està jugant més. Però com que ara està jugant el paper del que es fa passar per un discapacitat, no té tant marge, i llavors probablement si pogués parlar ficaria la gamba bastant, però com que està d'espectador, llavors d'alguna manera és un testimoni de el Resines diu això, els altres ho fent, d'acord, aquest concepte no
4: és... És el que aprens més ràpid, no?, perquè ens entenguem.
5: Sí, per necessitat.
4: Clar, hi ha una altra cosa que aprens amb la pel·lícula, que és que no els agrada, no agrada que es digui discapacitats, sinó persones amb discapacitat, que sembla igual però que no és igual.
5: No, d'alguna manera la peli... La pel·li va dels atracadors i aquests nois i la trobada i la comèdia, però és veritat que la pel·li trenca una llança en favor d'aquesta visió no paternalista i també d'una certa didàctica, perquè el fet de comprendre que és persones amb discapacitat és aplicable a totes les realitats, a realitats molt diferents, com per exemple les persones sordes o els sordmuts. Això de fet, mira, això em va bé perquè em dona l'oportunitat de corregir una cosa que jo vaig dir en una entrevista anterior, que promocionava. Parlava del baby sign, aquell llenguatge que utilitzo amb els meus fills. És un llenguatge de signes que els nens petits poden utilitzar quan encara no tenen l'aparell
4: fundador. O sigui, quan són bebès, per entendre's, bueno, poden parlar. Bé, no, però són
5: sí,
4: petits.
5: Sí, a partir dels 9 mesos ho pots començar a fer, de fet una mica abans.
4: I què fas exactament?
5: Doncs hi ha una sèrie de signes, ells no tenen l'aparell fundador com per dir paraules, però sí que en tenen els conceptes. Llavors tu comences a fer un signe associat a la paraula i a la cosa que apareix. Per exemple, quan apareixia el meu gos, doncs jo deia gos, i feia el signe corresponent a gos.
4: Què era?
5: És un dos cops a la cama.
4: Ah, o sigui, és gairebé un llenguatge de signes
5: sí,
4: real.
5: Sí, és un llenguatge de signes.
4: O sigui, no feies com una imatge d'un gos.
5: És un llenguatge de signes.
4: O sigui, tocaves la cuixa dues vegades.
5: Sí. I llavors flipes, perquè això comences a fer els 6 mesos, i als 9 mesos de sobte apareix el gos a casa i el nen comença a tocar-se la cama. Clar, això, el gos és una cosa, però llavors imagina't, mal, aigua, llet, parts del cos, és superútil. I en una entrevista jo vaig dir el llenguatge, bueno, vaig dir moltes coses. Primer vaig dir llenguatge, i és llengua, i no sordmuts, és el de persones. Llavors, el parlar de persones amb discapacitat em vaig recordar que efectivament que això és aplicable a totes les diferències, no? De fet, l'acudit és que l'Antonio diu jo me soy calvo y la gente me llama calvo, no persona con... ¿Y te gusta? Ah, pues efectivament no, no. Llavors, té un punt didàctic, jo crec que gens apretat, que entra molt bé, molt planer, i a més l'expliquen els nois i noies, o sigui que encara té més sentit.
4: Quantes propostes o quants guions reps a l'any, tu, Quim?
5: És difícil fer una mitja perquè...
4: Va èpoques, no?
5: No, anava a dir per desgràcia, però no, la veritat és que no és una constant. Hi ha anys que molts, hi ha anys que menys. I també depèn molt de les coses que t'ofereixen, però sóc un extrem afortunat.
4: Te'l llegeixes?
5: Sí, el que passa que tinc un sistema de lectura ja com molt, diagonal, molt elaborat. Hi ha com diferents nivells. Hi ha guions, els guions bons... Amb 5 pàgines en tens prou per saber que allò funciona. Llavors ja te'l llegeixes per gust, però amb 5 pàgines ja pots dir endavant.
4: Clar, és que jo m'imagino una pel·lícula amb Resines, parlant amb gent, amb persones amb discapacitat, una comèdia i tal, jo no ho sé si a la cinquena pàgina vas dir...
5: És que no teníem guió. Jo vaig acceptar la pel·li sense tenir guió.
4: Hòstia, i això m'ho pots explicar, Quim, per favor? O sigui...
5: No, això és tan senzill com un director que té les coses molt clares i que explica molt bé
4: el concepte.
5: El
4: coneixies, el David, tu, no?
5: No, però hem tenit una conversa d'aquestes per Zoom en la que ell deixa molt clar, a mi em va convèncer sense necessitat de fer-ho. El seu discurs era molt similar al meu, a la manera d'enfocar les pel·lícules, construcció de personatges, estàs fent comèdia però es tracta d'explicar una història de fons i coneixia la premissa em semblava superpotent. D'alguna manera, jo he fet moltes comèdies, llavors, hi ha premisses que resulten més atractives que d'altres i aquesta no havia fet mai res així. I el fet de fer-me passar per una persona amb discapacitat m'atreia tant com em feia por. perquè no volia passar-me, no volia ofendre ningú, però em semblava que precisament aquest dubte de no saber com trobar aquest punt mig ho feia molt, molt atractiu. I vaig veure la peli francesa, que és la, diguéssim, la que proposa la idea, i em sembla que no, pensava que no estava com aprofitat tot el potencial que tenia. I el David em deia, no, esto lo vamos a hacer así, y tal, tal, tal, vamos a... El desarrollo de línies, i... És complicat, perquè... es obrim moltes línies. Hi ha la història dels dos atracadors i la seva història personal, que no desvetllarem.
4: Història d'amor.
5: Una història d'amor. La història amb cada un dels nois. La pròpia història de l'atracament. Llavors em semblava superdifícil, però el David realment i la Marta, la guionista, han fet un treball excel·lent en molt poc temps perquè tot arribi a bon port.
4: En molt poc temps?
5: Sí.
4: Rodatge ràpid, per entendre'ns?
5: Preparació ràpida. Sí. Sí, sí, el guió apareix
4: per
5: ràpid.
4: Per culpa teva?
5: No, per qüestions de temps de producció. Ara, mira, fem les coses així.
4: Et trobes bé amb la comèdia? Més que amb el drama, per exemple?
5: Jo em trobo bé amb les històries que em mouen o que em permeten investigar coses. Una mica això, històries que em proposen... que no sé com resoldre d'entrada, i això les pot fer, les fa atractives.
4: Què no has fet encara i t'agradaria fer?
5: Mira, només numèricament he fet moltes més comèdies que drames, llavors crec que hi ha molt del terreny en el drama per investigar coses que encara no he tocat, simplement per una qüestió de números, perquè he fet més comèdies que drames.
4: Terror?
5: Per exemple, el terror m'interessa, però un terror en el qual hi hagi personatges, no...
4: No zombis.
5: Bueno, o dintre de zombis... que hi hagi espai per una lectura veraç, és a dir, que no sigui una poda simplement d'ensurs de la porta, sí, sinó què li passa a un tio que realment que té zombis al voltant, no? Una mica en la línia de
4: Guerra Mundial... Però no fer terror.
5: Sí, jo, Guerra Mundial Z, cada cop que apareix, jo és que em quedo enganxat. És la pel·li del Brad Pitt...
4: Sí.
5: Me la trinco, però...
4: Sí,
5: m'encanta. Sí. Aquestes pel·lis on veus el drama que comença al principi, o sigui, veus símptomes del que passarà en versió reduïda, després va agafant força... No, buah, això m'encanta.
4: Tu te'n recordes, Quim, el dia que vas rebre la primera... trucada o comunicació de l'univers Almodóvar o no?
5: A la vida o per la...
4: Ara per la pel·lícula.
5: És a dir, sí. Va ser...
4: Representant, ell, guió...
5: No, va ser representant. Bueno, directors de càsting, contacten amb el representant i... Et diuen una cosa críptica com... tenemos un casting per aquí, tal, no sé què tal, però no te puedes decir lo que es. I quan et diuen això, pues digues l'Almodóvar. Ja.
4: I fas càsting, Passes càsting.
5: Sí.
4: I què tal?
5: Bé, molt guai. Va passar bastant de temps fins que ens van dir res, perquè hi havia... Vaig fer càsting per un personatge que no era el que vaig fer al final.
4: Ah!
5: Que això també passa. Més per una qüestió de com es va desenvolupar el guió després.
4: De quin personatge feies?
5: Bueno, suposo que ja saps, però que es pot explicar, sí. Pel personatge que va fer el Patrick Criado.
4: Ah! Val. I el teu qui l'havia de fer, llavors?
5: Inicialment, bueno, jo crec que es pot explicar, perquè hi ha d'això. Inicialment, el Pedro em va explicar que inicialment ell tenia la idea de que jo pogués fer els dos personatges. Que d'alguna manera aquell personatge juga...
4: Amb un sistema dual, per entendre's,
5: sí,
4: no?
5: És el personatge de ficció i és la parella real de l'escriptor. I llavors volia fer un joc, però hi havia una qüestió de diferències d'edat, de relació amb el personatge de la Bàrbara Lenny, que no funcionava, llavors necessitava separar-los.
4: Què tal?
5: Molt bé. Molt bé, jo havia escoltat moltes històries...
4: Sí, però és clar, és que hi ha gent que et dirà des del Liberto Raval fins al Jorge Sanz, que hi va estar aquí, que no, en canvi hi ha gent que ja saps perfectament que ja forma part de l'univers històricament.
5: Sí, doncs ens vam entendre molt bé. Ens coneixíem ja d'abans...
4: Sí?
5: Ens hem vist a sopars, algun esdeveniment i tal, el DCO a vegades organitza com uns sopars i jo he anat a alguns, però no havíem tingut un tet-a-tet individual i llavors va ser superguai. Ens vam entendre molt bé.
4: A la pròxima?
5: No sé, ja. Això no se sap mai.
4: Ja. Ja fa més de 10 anys que vas fer el salt definitiu. Tu diries, en el moment que el Quim Gutiérrez fa el gran salt al cinema espanyol, quin va ser? Azul Oscuro Casi Negro?
5: Sí, jo diria que sí. Bueno, fas l'entrada, perquè després... És que després...
4: Anacleto?
5: Sí, jo per mi seria Azul Oscuro, Primos de sobte és la primera comèdia potent...
4: Sí.
5: I llavors hi ha Anacleto, Tres bodes de mas, hi ha unes quantes comèdies com que van funcionar molt bé i que arrel d'això doncs van sortir moltes més pel·lícules, no?
4: Quantes has fet ja? Estàs comptades?
5: No ho sé. L'altre dia, no sé per què, no sé qui va ser, algú del meu entorn me les va comptar, a l'entorn de 40 o una cosa així.
4: 40 ja?
5: Comptant sèries i pel·lis. Algo així.
4: Pares?
5: Què vols dir, que si pararé ara?
4: Si pares en general a la vida.
5: Intento tot el que puc per compensar tant de moviment. El que passa és que recentment doncs, he rodat dues pel·lícules no solapades, però seguides, amb tres dies entre que n'acabo una i començo la següent, i és esgotador també perquè segueixo molt implicat, com no pot ser d'altra manera, amb la meva conciliació familiar, clar. i no és fàcil.
4: Els nens són grans, ja comencen a ser grans, clar.
5: Bueno, 4 anys i mig i 1 i 7 mesos, 1 any i 7 mesos. Vull dir que ara estem...
4: I el de 4 i mig ja et comença a preguntar on pares, no?
5: Exacte. Bueno, perquè en realitat els 4 primers anys de vida seus, per una dinàmica que jo no sé com s'ha resolt, he estat molt a casa. Han sigut pel·lícules rodades a Madrid amb calendaris que em permetien estar molt a casa. Llavors, pràcticament no hi va haver... Ell sap que me'n vaig anar a Bilbao, quan vam rodar els Aitàs, que vaig estar a Donosti quan vaig rodar el Funeral de Muerte. Però ara que començo a marxar, em diu, es pensa que tots els pares fan això, no? Diu, per què te'n vas? I es pensa que els pares, doncs, el que he fet jo fins ara, que és em desperto amb ell, el porto a l'escola, el vaig a buscar, a la tarda juguem junts, i així. Menys, de tant en tant, que el pare s'anava a Sant Sebastià a rodar, no? I és com, no, la realitat és que els pares se'n van a treballar, els pares i les mares se'n van a treballar.
4: Quan... Ara què tens en perspectiva? O sigui, tens algú rodat ja acabat, al marge d'aquesta pel·lícula Haciendo Amigos? Tens alguna altra cosa?
5: Sí, una pel·lícula que es diu Buitres, amb la Clara Arago, que vam rodar, és la que vaig rodar just després d'aquesta. Aquesta primavera.
4: I s'estrena?
5: Jo crec que és l'abril de l'any que ve.
4: L'abril de l'any que ve, dirigida per...
5: Clàudia Pinto.
4: Val. Alguna cosa més acabada?
5: No.
4: Alguna cosa ja firmada?
5: Sí, començo a rodar en poques setmanes una cosa per Amazon França.
4: I ja hi tornem.
5: Sí.
4: Tu en França també tens una... És tens un cordó umbilical, eh?
5: Bueno,
4: perquè parles molt el francès...
5: Cada cop millor. Jo sempre penso que el podríem afinar una miqueta més. El que ara he aconseguit, amb molt d'orgull, és que tinc un accent però que no saben d'on és. Llavors em diuen que si sóc italià, que si sóc... No sé d'on em diuen.
4: Per tant, fas immigrant, per entendre'ns, eh?
5: Sí, però no reconeixible com a... És a dir, no haig de fer de personatge espanyol amb un accent molt espanyol molt reconeixible. I això està guai, crec que és...
4: I de què va la pel·lícula? Es pot...
5: Jo crec que ja ha sortit en premsa ahir, ho vaig veure...
6: Mira, cap allà, no.
4: Diu que no, doncs pues no diguis res.
5: Bueno, doncs no deixo així. Res.
4: Vas a França a rodar.
5: Sí.
4: I després?
5: Després hi ha un parell de... És que això també ha sortit en premsa, però hi ha un parell de pel·lis petites en català, només puc dir això.
4: Ah, sí?
5: Sí, que em fa molta il·lusió.
4: Com fa que no rodes en català?
5: Moltíssim, et diria. Que des del cor de la ciutat, tio.
4: Eng?
5: En sèrio? En català? No he rodat? A l'anunci d'Estrella?
4: Sí, esclar.
5: Però en català no he rodat des de...
4: El cor de la ciutat.
5: Sí, sí.
4: I no es pot dir res més?
5: No, prefereixo que no, perquè no ha sortit en premsa, no ha sortit res.
4: Pel·lis, estem parlant?
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Hòstia, i això quan et va arribar, et va agradar o per què?
5: Moltíssim, és perquè és un tipus de pel·lícules... No...
4: Dues, eh, dius? Dues.
5: Sí, no dic cap novetat, que es fa... Hi ha un cinema d'autor a Catalunya espectacular, al qual sí. Jo no, doncs no havia tingut oportunitat de participar, i em venia molt de gust, i sembla que podré ficar humilment el nas.
4: Però serà com a prota o com a secundaris?
5: Doncs hi ha una mica de tot. Hi ha un secundari molt, molt puntual, i un secundari més present i un protagonista més endavant.
4: T'has trobat amb Santiago Segura, no, aquests dies?
5: Sí, bueno, va venir un dia al rodatge, però no, ens hem vist poc.
4: I què tal?
5: Bé, molt bé, jo em porto molt bé amb ell.
4: Ja. Ets una mica el rei Mides de les comèdies espanyoles, no? Home, sí, és veritat.
5: No, el rei Mides de res, això va i torna. Això va i... Realment és... Sempre acabo repetint-me, però és veritat que em sóc molt afortunat perquè m'ofereixen moltes coses i m'ofereixen moltes comèdies bones. Bueno, bones, de les comèdies que a mi m'agraden. Això de les comèdies bones o dolentes és molt particular, perquè hi ha gustos per tot, no? Mm. Amb la qual corregeixo. Però són de les comèdies que a mi m'agraden, que tens oportunitat per construir personatge, per hi ha un arc, no és només una successió de gags. I en aquest sentit, sí, em sento...
4: Sempre que has vingut al programa, la primera vegada que vas venir va ser havia nascut el teu fill gran. La segona vegada havia nascut el teu fill petit. I ara la tercera vegada ja em parles dels fills, ja un de 4 i mig i l'altre de pràcticament 2 anys. Per tant, el tema de la conciliació és molt important. I el tema d'anar-te'n a França, o el tema d'anar-te'n al País Basc... Però... I una temporada als Estats Units, per exemple? No t'agradaria anar a rodar allà?
5: Sí, però depèn tant de
4: el guió.
5: Sí, i depèn del que t'ofereixin. No m'han oferit, no m'han ofert res més després de la pel·li del Jaume, i no passa res. O sigui, ho veig com... És a dir, si són projectes interessants, per suposat, però estic tan content amb les coses que estic fent a França, que no, sense desmereixer res, eh? Però, evidentment, si arriben bons projectes, endavant.
4: I teatre? És que saps què passa? Mira, l'altre dia em vaig quedar molt parat quan vam saber que el Bardem farà... Sí, Javier Bardem.
5: En sèrio?
4: Sí, a Madrid. De fet, em diuen... Perquè el volien a veure. El volien a veure. I es veu que queden molt poques entrades. Fa un Chekhov, es diu. Em sembla que es diu una cosa similar així. Sí, el Bardem. I clar, hi penso, hòstia, el Bardem ja es llença al teatre. Per tant, vol dir que ja comença... I tu?
5: Jo, la veritat és que... La dinàmica del teatre, quan em vaig fer, em resultava difícil a partir del segon mes. A partir de les 4 setmanes em resulta una mica difícil entrar sempre en la mateixa dinàmica, no? És com que ja he investigat totes les coses que podia fer dintre l'estructura. Al mateix temps trobo faltar, o em sembla irrepetible, la comunicació amb el públic. Jo recordo sensacions incomparables de tenir el públic a les mans, no? I recordo la primera cosa que vaig fer amb les Polaroids explícites, que era una funció que permetia portar comèdia i drama salvatge i molt cru. Hi havia escenes on, quan estaven massa emocionats, els hi apretaves la comèdia i reaccionaven, i al revés, quan estaven rient, es deia, espereu-vos, que ara ve... I feies pa! I llavors es feia un silenci que es podia... I això és incomparable, no? Però ara mateix no he aconseguit incorporar res del que m'han ofert a la dinàmica de coses que tenia plantejada.
4: Per cert, cada vegada que vens al programa hem parlat de la teva aversió a les xarxes socials i els telèfons intel·ligents en general. Jo sóc un addicte al mòbil i tot i que l'OMS diu que encara no hi ha addiccions al mòbil, que és una barbaritat. Tu com ho vius, tot plegat?
5: Estic totalment d'acord. Jo sóc un salvatge en contra de les xarxes socials. Conec a molts pedagogs, he parlat amb...
4: Però els teus pares són mestres, això no ho oblidem.
5: Sí, llavors hi ha un contum d'això. I el meu pare és científic, llavors he tingut accés a informació de neuròlegs i és devastador. Llavors...
4: I com ho fareu a casa ara? Perquè, clar, comença la criatura i ja comença a tenir una edat, ja.
5: Sí,
4: o doncs... petit encara, però... però tu veuràs... Ells veuen a casa...
5: El nostre contacte amb els mòbils és ja el ciber. El ciber és el vol on jo deixo el telèfon i el telèfon pràcticament està allà. No, jo no estic al sofà quan ells estan presents amb el telèfon.
4: Ah.
5: O sigui, el telèfon no és una cosa en la que tu vas i l'agafes. No és una cosa que t'acompanya per casa i que la tens tota l'estona a sobre.
4: Interessant.
5: Em serveix per posar música, per treure fotos, però no hi ha scrolling quan ells hi són.
4: El gran no... No,
5: no, no, no, cap interès. És que no utilitzem tablets, veiem la tele, veiem pel·lis a la tele,
4: sempre.
5: Però no hi ha iPhone, no hi ha iPad per anar al cotxe, ni al restaurant, no, els nens és com... O sigui, és una opció personal i s'ha de respectar. No? Efectivament, és còmode que el teu fill estigui silenciat amb el telèfon, però està més que comprovat que els danys a nivell de còrtex són salvatges. Però has dit una cosa que està molt bé, Jordi, i és que considerar que ets addicte al telèfon és el primer pas...
4: No tant!
5: El primer pas per revertir una tendència que té d'anys... Clar, és molt difícil, com a pare, evitar que el teu fill estigui amb el telèfon quan tu ets un addicte que no n'ets conscient. És a dir, no coges el telèfon, però tu estàs tot el dia amb el telèfon. No té cap sentit.
4: Ben tornat, Quim, a casa. Torno quan vulguis, ja ho saps. Que sigui un èxit... la pel·lícula, i veurem el Quim Gutiérrez fent-se passar per una persona amb discapacitat, i això promet. Moltes gràcies, Quim.
5: Moltes gràcies, Jordi.
7: Així sona.
8: Reconcentrat.
9: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
7: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
10: Sona bé.
7: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
10: Sona el nou Micra.
7: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno Nissan.
7: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Fora amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fora i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
14: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
15: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: Sí, sí, sí, s'està acabant, ja sé que no voleu, però s'està acabant aquest reconcentrat. Ja s'acaba. L'últim que escoltarem és una estona de Taloners. De fet, recuperarem l'enllaç que va fer el Clapés amb els Taloners el dia de la Revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, perquè val la pena. És el meu regal de comiat i dels Shivery, Goodbye Moon. Aquest tema segur que el coneixes, segur que l'has escoltat, un clàssic. És el nostre últim regal de la nit d'avui, del reconcentrat. Els Taloners i el Versió, per tancar.
1: Però abans va dir que el feien com un pinxo.
2: Avui t'he de dir que has
3: vingut
2: amb una camisa
3: blanca. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Clippers.
2: Amb una camisa que no sé si he de demanar-te una foto o demanar-te un tallat, perquè sembles un cambrer.
1: Sí que és veritat.
3: Si és de cambrer, sí.
1: Sí que és veritat.
2: Sembles el de...
3: Camisa de màniga sí. curta. Sí.
1: És molt delicada, la màniga curta, la camisa.
2: Ve de 5.000 pessetes de whisky. Sí, és que porteu el mateix look, eh?
3: Bueno, pues mira. Com es diu aquest?
2: El barraca, no? El barraquita.
3: No. Jo almenys m'he vestit, cosa que tu encara vas en pijama.
2: No, però també és una camisa molt xula. Saps que
3: se't creu perquè vas amb aquestes palmaretes, que això també és passat de moda. Que...
4: Sí, és veritat, això.
5: S'ha picat,
3: s'ha picat. La barba.
2: Tu no li facis la pilota, cabron?
3: No, ho dic perquè, clar, i no parlem de l'altre. Perdona, no has vist una camisa amb aquest estil en ta vida? Mira, et diré més. No arriba ni a camisa de Primark.
2: És de la Humana.
3: És de...
5: No, és d'una marca molt bona.
3: Sí, sí, de Humana.
5: L'altre és que em quedi bé o no?
3: No, de Humana no. No arriba ni a Mercadillo.
2: T'hem de dir que tu vesteixes sempre molt bé. Però sí que és que avui sembles un cambrer. D'aquests al Zenit?
3: Bueno, perquè porto pantaló negre i camisa blanca.
2: I la camisa per sota, sí, sí.
3: No, és que per sota no, per dins. Per fora, perdona.
4: Per fora seria
3: estrany. La camisa per fora, ja et marca una tendència a persona gran. Tu fixa't tota la gent que a partir de segons quina edat,
2: sí.
3: Tu fixa't ja el que és l'outfit, és pantaló curt, ensenyant les cames que se'ls ha caigut els pèls, cames plenes de verius, cames que ja tenen un passat, i les camises per fora amb la circumferència de la panxa.
2: Sí.
3: Les sandàlies ensenyant els peus.
2: Sí.
3: En el moment que tu ja portes... Ara tu portes la camisa per fora?
2: Per fora, sí.
3: Doncs ja estàs. Tu faràs el salt de la teva edat i ja aniràs al geriàtric directament.
2: Jo sé que sóc un senyor gran.
3: Tu faràs, clar,
2: si
3: és que tu faràs el salt directament.
2: I si arribo? No.
3: Tu faràs el salt directament. Però mira, si tot això m'estàs fent perdre temps del programa, que s'ha enfadat, que tinc molt poc temps avui.
2: Sí?
3: Per cert, heu criticat... heu fet una crítica molt purista dels petards i tal, us he vist molt crítics, perquè teniu gos. Tu tens gos i tal.
1: No, jo no tinc gos, eh?
3: No, és igual. Jo estic molt a gossos, Jo estic a favor dels petards.
1: Fas una pinta que t'agrada tirar petards?
3: No, i a mi no m'agrada tirar petards, però jo mantinc les tradicions. Si la Revetlla de Sant Joan es tiren petards i es tiren coets. Si es fan fogueres, es fan fogueres. Perquè entre que un li molesten els petards,
1: i que tornin els
3: a l'altre li molesten a no sé què, a l'altre les fogueres compta que fan calor,
2: però limitat. No, 3 setmanes abans tirant-me petards.
4: Jo estic d'acord.
3: 3 setmanes, vosaltres, perdoneu, són les noves generacions. Tu saps el que era abans? La Revetlla de Sant Joan, 2 o 3 setmanes abans, ja es llençaven un grapat de petards, si no se'n sent ni un de petard.
2: Tens la nostàlgia de la guerra.
3: Esteu carregant. Però quina guerra? Idiota, si no he viscut cap guerra.
2: Tu vols el pam-pam. Tu vols
3: doncs
2: el pam-pam-pam.
3: Doncs els que som dels boomers hem viscut el que és, venga, els petards,
2: ara.
3: Els coets, les traques, les d'això amb dinamita.
1: La transició.
3: Un petard...
4: Els gossos d'abans no els hi molestaven.
3: No els hi molestaven?
1: No. Igual que
2: ara culpa dels gossos.
1: I des de quan les dones poden
4: Igual que no hi ha navis celíacs, és el mateix.
3: Som uns retrògrads i som uns antics, ja us ho diré.
2: Ho diu el cambrer.
1: Espai patrocinat per Boomerland.
3: Va, sortiu d'aquí, que aneu de moderns i sou els més retrògrads, i és més, sou els que votareu a Vox. Vosaltres tres.
2: Però què dius
3: vosaltres
2: tu ara?
3: Tres?
2: Què dius
3: votants
2: tu ara?
3: Votants de Vox. Retrògrads.
2: Home, va.
3: Amb vostè torna el feixisme. Va, amb vostè. Amb vosaltres.
2: Posa els tres tallats i calli vostè, senyor.
3: Et diré més. Feixistes, que sou uns feixistes.
2: Tres tallats, vinga.
3: Feixistes.
2: Posa'm tres tallats.
3: Ai, no, els petards no. Les fogueres tampoc.
2: Et pagarem amb pessetes.
3: Franquistes.
2: Això tu.
3: Nazis, que sou uns nazis.
2: Tomàs.
3: Marxeu! Retrògrad!
6: Clapés!
7: Versió RAC1. Reconcentrat.
8: I ara sí.

Bé, doncs marxem i hem dit amb qui... Ens hem reunit l'equip del Reconcentrat i hem dit amb quin tema, amb classe, amb estil, podríem marxar per donar pas als amics d'esports. I aquest Anglaterra-Noruega de quarts de final del Mundial. Doncs Everything But The Girl. Everything But The Girl i segurament el tema més recordat d'aquesta banda britànica que es diu Missing. I nosaltres ens acomiadem fins demà. També us trobarem a faltar, efectivament. Fins demà, que ens hi posarem a les 3, el Reconcentrat. Demà de 3 a 11. De 3 a 11. 8 hores, 8 horasses senceres de contingut de Teca Premium a RAC1. Val? Fins llavors. Sigueu feliços i no marxeu, que ara ve el futbol. No marxeu, no marxeu. Adéu-siau.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Un minut per sobre de 3:15. Bona nit, arrenca el Tu diràs i arrenca la nit en què sabrem el nom de les quatre seleccions semifinalistes del Mundial. La primera semifinal ja la vam saber ahir, la jugaran Espanya i França dimarts vinent. La segona la jugaran Noruega o Anglaterra i Argentina o Suïssa. Tots dos partits, aquest Noruega-Anglaterra i l'Argentina-Suïssa, es juguen aquesta nit. El Noruega-Anglaterra arrenca a les 11, l'Argentina-Suïssa ho farà a partir de les 3 de la matinada, hora d'aquí. Jaume Molló, hola, bona nit.
2: Bona nit, Oriol.
1: Noruega-Anglaterra, Noruega que juga per primera vegada a la seva història uns quarts de final d'un Mundial, Anglaterra que busca tornar unes semifinals 8 anys després i amb aquest duel de dos davanters que són dels millors del continent, evidentment, Erling Haaland i Harry Kane.
2: Sí, exacte, encara que a Madrid algú ha dit que el duel del partit era Bellingham-Haaland, jo crec que és evident que el duel és Haaland-Harry Kane, que és el duel de golejadors, que és un dels duels més esperats, jo crec, d'aquest Mundial, en un partit que, vaja, com en molts d'aquest Mundial, ens ha fet patir per allò que si s'endarreria, en aquest cas no pels llamps, sinó per la temperatura extrema. Fa molta xafogó, costant-se el 70% d'humitat ara mateix a Miami, però la FIFA diu que amb les pauses d'hidratació de 3 minuts per part és suficient, que els jugadors passaran calor, però que és el que hi ha, i per tant el partit començarà a l'hora que toca, afortunadament, i jo crec que es tracta... Perquè al final el França-Marroc no va ser tan obert com ens esperàvem. Jo, per mi, és el duel, i per exemple les prediccions d'Opta ho diuen així, més igualat d'aquests quarts de finals.
1: Doncs Noruega-Anglaterra, com dèiem, amb les següents alineacions.
3: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Clara Rodergas, bona nit.
4: Bona nit, Oriol.
1: Kane i Haaland i 20 més, no?
4: Sí, aquests dos, evidentment, sabíem que jugarien del 100%, però hi ha algunes modificacions als 11 de tots dos equips. Comencem pel de Noruega. Avui no juga Antonio Nusa en el seu lloc juga Schelderup, que l'altre dia va entrar molt bé al partit, va assistir a Haaland, de fet, en el primer gol, amb aquella rematada de cap. Doncs avui el futbolista del Benfica, titular, amb Nilan a la porteria, Ryerson, Ayer, Hegem i Wolf en defensa, amb Berge, Odegaard i Berg al mig del camp, i al davant Sorloz un altre cop d'extrem per la dreta, amb Schelderup a l'esquerra i en punta Erling Haaland. I pel que fa a Anglaterra, evidentment hi ha una baixa important, que és la de Quansa, amb aquests dos partits de sanció, i l'altra novetat és que avui no juga Saka, torna Madueke a l'11 titular, amb Pickford sota pals, Consa lateral dret, Stones i Gay a parella de centrals, amb O'Reilly a l'esquerra, Anderson i Rice al doble pivot, Madueke per la dreta, Gordon al blaugrana per l'esquerra, Bellingham a la mitja punta i Kane al davant.
5: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
1: Doncs Gordon com a representant blaugrana titular a l'11 d'Anglaterra. David Brock, bona nit.
6: Bona nit.
1: Noruega o Anglaterra?
6: Anglaterra.
1: Vols desenvolupar? O...
6: Ah, no, pensava que era tipus test, saps? Clar, era com allò dels percentatges. No, Anglaterra... Crec que Noruega ha fet un molt bon Mundial, però en aquest tipus de partits jo crec que s'imposa una mica sempre el factor història, no? Bagatge, experiència, i és un equip que tot i que no ha fet el Mundial que potser la gent esperava, crec que és fiable i té Harry Kane, que, en fi, que és una bèstia parda. Per tant, jo crec que avui és Anglaterra.
1: Álvaro Blaia, què tal? Bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
1: Ara comentem els 11, però Noruega o Anglaterra?
7: Bé, l'altre dia vaig comentar Anglaterra, per tant, vaig mantenir. No puc canviar en tan poc temps. No seria
6: coherència, ètic. No? Coherència,
7: sí, coherència
6: interna, no?
7: Almenys en poc temps, sí, mantenir-la.
1: Ja... Aviam, sí, fem hat-trick amb l'Albert Fernández. Bona nit.
8: És que, clar, estava en el mateix programa que l'Albert. I els dos vam dir el mateix. Vull dir, ara quedaria com una autèntica rata si canvies el...
6: Però a mi m'agrada les rates, o sigui, que sí. pots anar per allà.
8: No? Realment m'ho he pensat per un moment, però crec que intentaré ser coherent també amb mi mateix. I, de fet, jo crec que Anglaterra és bastant favorita per estar a la final. Crec que és... Sí, crec que és una selecció superior a Noruega i crec que superior al que hem vist d'aquesta Argentina. El que hem vist d'aquesta Argentina, que si avui aquesta matinada fa un pas endavant, podria canviar una mica, però crec que Anglaterra és, en general, una selecció superior a Noruega. A més, hi ha molts futbolistes, sobretot a la defensa dels noruecs, que juguen a la Premier i que són jugadors inferiors als que avui es troben, no? Els defenses d'Anglaterra, no? Hi ha aquesta mena de som una mica Anglaterra B, entre cometes, no? I crec que per això, per aquest complex, entre cometes, que es poden trobar, serà favorita i serà superior a Anglaterra.
1: Molló, Clara?
2: Mira, jo anava a dir que...
6: Compte,
2: Noruega.
6: Compte, eh?
2: Però sí, per una cosa que ha passat aquesta tarda a la redacció i que n'has estat testimoni, Oriol, que és que el meu subconscient m'ha portat a aquesta final.
1: Sí?
2: Perquè
1: sí,
2: estava buscant els precedents del partit d'avui i no sé per què, però he anat a petar un França-Noruega. I això només pot passar si Noruega arriba a la final. Per tant, ara mateix, la meva final...
6: Ets rebuscat, eh?
2: Bé, no, però és que ha estat...
6: Punt malalt.
2: Bé, ha estat una errada.
6: Sí,
2: però
6: no.
2: És una errada que ara mateix la vull transformar en una càbala.
6: Perquè tu ahir no vas dir que havies somiat que Ferran Torres tenia una targeta,
4: sí?
6: Una cosa així. I
4: No. Estava percebut, no?
6: Sí,
4: vas somiar.
6: Sí, estava percebut. I resulta que era veritat.
4: Sí?
6: O sigui...
4: Sí, per tant, compte.
1: No, seria meravellós, perquè a més ja es van trobar a la fase de grups que Noruega, diguéssim, que va donar el partit per perdut abans de saltar al camp.
2: No era Noruega, per tant, seria un França-Noruega de veritat, un Mbappé-Haaland de veritat en una final d'un Mundial. Mm. Per tant, només per això ja apunto a Noruega i també perquè l'efecte mufa de Harry Kane, que en cau superbé, però sabem que té també el seu
6: però
2: pes.
6: Però pensa que l'efecte mufa és no guanyar, és a dir, pot arribar a les semifinals o a la final fins i tot.
2: Ja.
6: És a dir, a la final sí que et diria que ell no la guanya, però per arribar, jo crec que encara té, no?
2: Va, ja veurem ja això. Sí, a veure.
1: Tu, Clara?
4: Jo és que tinc un problema, perquè saps que a mi m'agrada molt jugar a les porres, i a la del Correas vaig posar que Noruega quedaria quarta al Mundial, però a la de la ràdio fa no gaire vaig posar que Anglaterra jugaria a la final, per tant avui estic... Cardada, perquè
1: dividit,
4: les dues
1: no?
4: cau. Per tant, jo el de moment el que aposto de moment és una pròrroga.
8: On hi hagi més pasta, no? Al final...
1: També tinc una cosa.
4: Sí, no,
1: està
4: bé fer
1: apostes diferents perquè...
6: Sí. Tens més opcions. S'ha d'assegurar.
2: S'ha de dir que els arguments dels redactors han quedat absolutament...
1: Sí.
2: Vull dir, una ludòpata i l'altra que s'equivoca i per això diu que França-Noruega.
6: No, és que el teu ha estat molt místic, eh? M'has espantat i tot.
2: No, però...
6: Com una espècie d'il·luminació estranya.
2: No, m'he equivocat.
6: No, per això. Això passa a vegades. Els errors condueixen a...
2: I després dic, hosti, clar, però això podria ser una final.
4: Sí.
2: Doncs ja està.
4: Bé.
1: Doncs a les 11, a Miami, Anglaterra-Noruega amb la primera plaça de la segona semifinal en joc. L'altre equip que la jugarà sortirà, insistim, de l'Argentina-Suïssa, que tanca els quarts de final a partir de les 3 de la matinada. Això en un dia en què hem explicat en clau Barça, informació de Mundo Deportivo, que hi ha negociacions en marxa entre Ferran Torres i el Paris Saint-Germain. Les converses estan ben encaminades. Ha parlat diverses vegades amb Luis Enrique i a falta d'un any perquè acabi el seu contracte amb el Barça, Ferran veuria amb bons ulls marxar cap a París. Això mentre els blaugranes continuen mirant de reforçar precisament la línia d'atac amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel qual les negociacions ja estan molt avançades, i amb el també extrem del Bruges, Jesse Sibou, des de Bèlgica, donen l'acord per tancat per uns 10 milions d'euros. Sibou té 18 anys i recorda molt l'aposta que es va fer l'any passat per Roni Bardaggi. Per tant, mercat calent del Barça quan falten menys de 48 hores perquè arrenqui la pretemporada dilluns a les 9 del matí, evidentment sense els internacionals, però la resta de futbolistes ja citats a la ciutat esportiva per passar les proves mèdiques habituals de cada estiu. De seguida ho comentem aquí al Tu diràs tot plegat. Avui que, per cert, han començat els amistosos pels equips de la Lliga. S'ha estrenat el Sevilla guanyant 1-0 al Torremolinos. També ho ha fet el Llevant guanyant per 2-1 al Leganés. I encara en futbol, la selecció espanyola sub-19 s'ha proclamat campiona d'Europa amb el blaugrana Xavi Espar després de guanyar Alemanya per 2-0 a la final. Fora del futbol, el dissabte també ens ha deixat la victòria a l'esprint de Marc Márquez al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, la segona victòria seguida del belga Merlier al Tour de França i la victòria de la txeca Noskova Roland Garros el dia que Paula Badosa ha tornat també a guanyar un títol 2 anys després. Anem a pams, comencem per les motos. Quim Salvador amb Marc Márquez, com dèiem, volant avui a Sachsenring. Bona nit.
9: Bona nit, ha estat un dissabte de domini total de Marc Márquez al seu circuit talismà. Al matí s'ha adjudicat la pole, la dotzena que aconsegueix l'anell saxó, i a la tarda ha guanyat l'esprint, 14a victòria Sachsenring, 9 grans premis i 2 esprints de MotoGP, 2 curses de Moto2 i una de 125. Ha complert els pronòstics, però després ha sorprès, explicant que no ha tingut bones sensacions. Sentim Marc Márquez, a DAZN.
10: ¿Ves? Esto es lo que pasa en Sánchez Ringanas y es lo normal, ¿no? Ahora es, ¿por qué han quedado tan cerca los otros? Pues porque tenía más. Incluso Alex hoy iba un poquito más rápido en los entrenos de la mañana, pero bueno, salió primero, he puesto o impuesto mi ritmo y yo creo que tenía un poquito más él. Así que para mañana, si queremos ganar la carrera, tenemos que mejorar, si no, acabaremos terceros.
9: Tot i això, el campió diu que sortirà a l'atac perquè l'operació remuntada al Mundial passa per fer el ple de punts a Alemanya.
10: Aquí ya lo dije, que es uno de los circuitos que si quiero tener mínima opción al campeonato, tengo que atacar. Entonces estoy atacando. A ver si mañana podemos acabar de rematar.
9: En aquest sentit, en clau mundial, l'altra notícia important d'avui és la lesió de Marco Bezzecchi, que s'ha trencat la clavícula esquerra en una caiguda a la Q2, no ha disputat l'esprint i tampoc correrà demà la cursa. L'italià d'Aprilia es complica, per tant, encara més la lluita pel títol. El líder, però, és el seu company Jorge Martín, que avui ha estat sisè i té 11 punts més que Bezzecchi, 13 més que Dijan Antonio, el quart és Ogura a 23 i Marc Márquez continua cinquè, però ara a 32 punts, continua retallant. El podi de l'esprint l'han completat Àlex Márquez segon, és el primer podi del de Gresini després de l'accident de Catalunya i el primer doblet dels germans de Cervera aquest any, i Fabio Dijan Antonio tercer, Àlex Rins ha acabat setzè i Maverick Viñales dinovè. La cursa de MotoGP començarà demà a les 2 del migdia, la seguirem en directe al 14:15 i abans es disputaran la de Moto3 a les 11 del matí amb el cantàbric Brian Uriarte a la pol i el català Marco Morelli segon a la graella, i a un quart d'una la de Moto2 amb el valencià Ivan Ortolà a la posició preferent de sortida.
1: Gràcies, Quim. I al Tour de França, ho dèiem, segona victòria seguida de Tim Merlier, però sense canvis a la general. Janir Gallut, bona nit.
11: Un quilòmetre i escaig de meta, el belga Liam Slok tenia a tocar la victòria, però ha començat a mostrar símptomes de desgast i l'ha acabat engolint el grup amb el seu compatriota Tim Merlier, que ha acabat creuant la línia primer i aconseguint aquest doblet. Sense novetats a la classificació general, on segueix manant l'eslové Tadej Pogacar, 2 minuts i 42 segons per sobre de Jonas Vingegaard i 3:27 sobre el seu company Isaac Del Toro. De cara a la novena etapa de demà, arriba amb modificacions d'última hora, es disputarà entre Malmort i Usel, això no canvia, però arrencarà a 2:45 i ha estat retallada 30 quilòmetres de 185,5 a 155,5. Tot plegat a la regió de Corrès, que té avís vermell de perill per les altes temperatures en plena onada de calor que viu França. Amb aquest escurçament està previst que acabi sobre 5:45 de la tarda.
1: Gràcies, Janire. I ho dèiem abans, la txeca Noskova és la nova guanyadora

0: Dinar buscarà revalidar el títol i aconseguir el seu cinquè Gran Slam, mentre que Zverev lluitarà pel seu segon. I més enllà de Wimbledon, Paula Badosa ha tornat a guanyar un títol 2 anys després. La catalana ha derrotat a la suïssa Simona Walter a la final del torneig devastat per un doble 7-5. Amb aquest triomf, Badosa s'acosta a estar entre les 100 millors tenistes del món. El seu objectiu abans d'anar a l'Open dels Estats Units.
1: Gràcies, Roger. Un minut menys, 30 segons per les 11 de la nit. L'hora prevista perquè arrenqui el Noruega-Anglaterra amb els jugadors sobre la gespa. Què us semblen els 11? Perquè els hem cantat, heu parlat que veieu favorit a Anglaterra. Què us sembla l'11 que treu Tuchel, primer, amb Gordon com a titular?
2: Sí, en aquesta lluita amb Rashford, no, que han anat anant i tornant a la titularitat. És cert que Rashford crec que només ha estat un partit titular, sí. Finalment Gordon s'ho ha guanyat, sobretot al partit de Mèxic. La gent a Anglaterra va acabar encantada amb el partit de Gordon i amb l'esforç, crec que la resta més o menys és el que esperàvem, no? Certament Consa jugarà com a lateral, que no és exactament la seva posició, en principi és més central, però també hi ha falta d'efectius en aquesta posició a Anglaterra. I a Noruega el que més destaca és que Schjelderup li acaba traient ja per fi el lloc a Nusa, i dic per fi perquè Nusa és un jugador que a mi m'agrada molt, en el sentit que és molt explosiu, és maco de veure, és una mica Neymar, però Schjelderup és millor. És que Schjelderup és més efectiu, és un jugador amb una finura... a mi m'encanta, ja amb el Benfica, els partits que l'hem vist, sempre m'ha semblat boníssim, i en aquesta Copa del Món, quan ha jugat, m'ha agradat més que Nusa, més enllà del gol que va marcar el futbolista Leipzig. Per tant, entenc que és un canvi lògic.
3: Que no va estar gaire fi a l'últim partit, no?
2: No, el va treure al descans.
3: Clar, perquè no anava una, eh? Era sí. Com bastant previsible que el canviés.
4: A més, és un perfil de jugador que potser és més també com a revulsiu en un partit així, ja contra una selecció potent, allò un jugador ràpid, no?, que pugui potser allò donar un punt d'espurn a la segona part, que no pas d'entrada.
3: El tema Gordon és important perquè...
4: Mal Antonio, sí.
3: No, perquè va haver-hi un moment que semblava que estava fora. És a dir,
4: sí.
3: Va jugar malament a l'inici i
1: el semblava... Congo, no?, va ser una mica el punt d'inflexió, aleshores... que fa dues assistències...
3: Torna, surt com a revulsiu, li funciona bé i ja, no?, que és com que s'estabilitza com a titular, que em sembla bé perquè... Hòstia, crec que ha donat senyals de ser un bon jugador i que, a més, funcioni amb l'equip. Volem avui, és un partit important per ell.
1: Què tal ho veus tu, Blaia?
5: Sí, coincideixo una miqueta amb la lectura. Crec que Noruega al final no toca massa cosa. Va fer un gran partit contra Brasil, repeteix amb Sorlo d'aquest extrem dret, tot i que encara no ha marcat, però va comentar Solbakken que està fent un bon treball, sobretot a nivell físic, que té presència, que ajuda a Haaland, i és evident que al final Oscar Bob em sembla més un revulsiu, no?, per entrar a la segona part. I en clau Anglaterra al final no toca massa cosa tampoc, evidentment sí que el lateral condicionat per aquella expulsió, i crec que Gordon, més enllà del bon rendiment, sobretot en la pressió, en la tensió, el petit detall en aquest tipus de partits, em sembla molt superior a Rashford, i vull veure quin és el guió de partit, no?, perquè Noruega contra Brasil va tenir molt la possessió. Anglaterra és un equip que contra Mèxic, doncs també a la primera mitja hora va anar una miqueta remolc, però és que té una capacitat per transitar amb Harry Kane quan ve a rebre, la velocitat a les bandes i Bellingham carregant segona línia, que per tant veurem quin guió de partit ens trobem avui aquí.
1: Com ha començat això, Clara?
6: Primer minut i 12 segons, tenia la possessió fins ara a Noruega, ara és Anglaterra aquí i intenta iniciar des de l'inici amb Pickford, 0-0, deixa'm dir, s'ha fet minut de silenci per Jayden Adams, el futbolista de Sud-àfrica, que ha mort als 25 anys i que fins fa no gaire va estar al Mundial, va jugar, de fet, contra Mèxic, contra la República Txeca, per exemple, en aquest Mundial, i que ha mort als 25 anys. I crec que ha estat un minut de silenci sencer, respectuós. No és com ahir, per exemple, que la FIFA amb els incendis d'Almeria va fer 30 segons. Avui, al tractar-se, entenc, d'un futbolista que ha jugat al Mundial, s'ha respectat per complet aquest minut de silenci per Jayden Adams.
4: Sí, que xiula, per cert, Turpent, no?
6: Sí, xiula Turpent amb Jerome Lisar al bar i tenim a Del Cerro ajudant.
3: Aquí és on volem...
4: Del Cerro, que ha fet el paper del forçut que està dempeus darrere l'àrbitre de bar, que sempre hi ha un...
3: El matón del bar. La imatge pertorbadora aquesta de la gent del bar, eh?
4: Doncs era l'amic Carlos, bons músculs, eh?
3: Sí. Hores de gimnàs.
4: Hores de gimnàs claríssimes.
1: Del Cerro i de la Fuente, allà aixecant peses, me'ls imagino, l'estat del matí.
6: Carlos.
3: Però gimnàs segur, no hi ha no? Ajudes extra, no? No, no, no.
5: Bé, sí, la Fuente i va
1: l'Ixel Matí. En què estàs pensant?
3: No, a vegades hi ha molt gimbró que gimbró. Fa veure que la xica i el retret s'està punxant el que no està escrit. Vull dir que a vegades passa que hi ha molta afició al gimnàs que no és res.

0: Per cert, per acabar de donar la tabarra amb el que m'ha passat avui a la redacció, ara acabo de pensar que també podia ser el partit pel tercer quart lloc, o França-Noruega.
1: Sí, també podria ser.
0: Per tant, em serveix...
2: Compte aquí.
0: Em serveix per... o no, per dues opcions, ja sigui tercer o quart lloc o final.
2: Sí, està bé.
0: El paper està imprès.
2: Com un doble a la travessa.
0: Veurem si acaba la paperera o un dia acaba en aquest estudi perquè es fa servir.
1: Clar, per tant, per exemple, si passa França a la final, tu t'interessa que... perdi Argentina... Vaja, suposem que passarà Argentina contra Suïssa,
0: sí,
1: que després en parlarem.
0: No, clar, d'arribar a Noruega a la final.
1: Seria que Argentina... Sí, sí. Va, això el sap, no t'ho perdonarà.
0: No. Però,
2: a més,
0: però,
2: tot això per confirmar una càbala estranya. No per guanyar 3.000 euros.
1: No, per no tirar feina a la paperera.
0: Totalment. Exacte.
1: És molt important. Sí, sí. De moment, com va la cosa, Clara? Possessió repartida?
3: Ara per l'Anglaterra, sí. Sí, de moment, poca, la veritat... primer just de tanteig, no? Una mica d'anar veient-se. Per cert, ara que parlàvem dels àrbitres, deixa'm dir també per tenir-ho clar abans no se'ns passi. Apercebuts, a Noruega només hi ha Nusa, suplent a la parada, per tant, de moment no han de patir per ell els noruecs. Anglaterra compta. Quatre titulars, Gay, O'Reilly, Rice i Bellingham.
2: També són quatre per això.
3: Per tant, que vigilin. Aquests quatre, si no volen perdre's la semifinal en cas d'accedir a la semifinal.
1: Doncs, sí, anaves a dir Blaia?
4: Sí, anava a dir que de moment en aquest inici hi ha un parell de canvis, de variacions de Tuchel respecte al partit contra Mèxic. Un és la posició de Bellingham, que està jugant més per la banda dreta, pel perfil dret l'altre dia contra Mèxic, i durant tot el Mundial més tendia a caure al perfil esquerrà, i Declan Rice també jugant a la banda dreta, no? Normalment veiem a Rice deixant-se una miqueta més per carregar l'àrea, vol potser aquests dos migcentres més posicionals amb Anderson i Rice una miqueta més recolzats com els centrals, no tan despenjats, i Bellingham sí, clarament, fent pràcticament de segon punta, perquè ara ho veiem, doncs, Harry Kane doncs, pugui aparèixer i llançar la pilota en profunditat. No ha sortit bé, però bé, aquest parell de variacions de Tuchel i veurem si es mantenen.
1: Rice, que ha arribat justet,
3: sí,
1: i ha apurat.
3: Virus estomacal.
0: Mai millor dit.
3: Sí.
2: Això mai saps si pot sorprendre... en directe, és a dir...
4: o amb una contra, no?
2: No, clar. Però... no, a veure, vull dir que estàs delicat, aleshores surts a jugar i, no sé, a vegades...
0: Jo l'únic que conec...
3: Pantalons blancs, a més.
2: Sí, complicat.
1: Efectivament.
4: És veritat.
2: No havia caigut i és un detall molt important.
5: Va demanar jugar amb la segona, però no va poder ser.
2: No.
0: No li va passar a l'Iniquer, això?
5: Pot ser.
0: A més, amb la selecció.
5: Pot ser.
2: Que es va cagar a sobre? És això?
0: Ho buscaré. No, anava a dir que, a banda d'això que ara m'ha vingut al cap, l'únic que a mig partit l'he vist sortir per un tema d'aquests... Exacte, Lamine
1: i Jean Virgili.
0: I Sergio Ramos.
2: Sergio Ramos.
0: Doncs han sortit més. Però eren també per Aguas Mayores?
3: Lamine sí, no?
2: Ah, Sergio Ramos és mític.
3: Va desaparèixer de cop no sé quants minuts.
1: Jean Virgili era bastant sospitós.
0: Jo aquesta no la tenia controlada, veus?
3: No la recordo.
1: Jean Virgili.
3: Sí, és el que ho has dit també.
2: Que a més, 80.000 persones saben, les que estan a casa, clar.
1: No, és molt humiliant.
2: Saben que estàs fent una cosa que...
1: que hauries d'haver fet abans de sortir de casa.
2: Sí, no, clar.
3: Bé, però si t'agafa de cop no pots evitar-ho, no?
2: No, clar.
1: I a més aquesta sensació desagradable a 44 graus de sensació tèrmica estan...
2: Suat, sí.
0: Això diuen.
3: Prou.
1: Ha de ser molt
2: desagradable. A més, amb pressa, no? Perquè, clar, no pots...
1: No, clar,
2: has d'anar per feina.
1: Nervis, sí, els nervis de que tu imagina't que...
2: Horrible.
1: No, que t'agafe després de l'escalfament, tu imagina't, clar, tens allò pocs minuts per tornar a sortir al...
2: És una contrarrellotge.
5: El moment de l'himne, no? Que és un moment on la cara l'has de dissimular com sigui.
1: Hi ha països que no et deixarien tornar a entrar a les seves fronteres si el moment de l'himne...
2: Efectivament.
1: Et passa això.
3: Potser porten dodotis o...
0: Per cert,
1: molt còmode.
0: No hi surto perquè he trobat el tema Lineker, perquè almenys en Virgili i Sergio Ramos van poder arribar al vestidor, però Lineker, efectivament, en un partit a Anglaterra, República Irlanda, del Mundial del 1990, imagina't ara amb les càmeres que hi ha, va tenir la sort que, doncs això, em fa gràcia, diu, aprovecho el lance del partido para frotarse contra el césped.
3: No.
1: Ai.
2: Però això sempre deixa rastre, No?
0: Sí, no.
3: Però pot dir que era fang.
2: Sí, clar. No, però això, per exemple...
1: Amb una gespa artificial això no pot fer.
2: Els maratonians els hi passa, això és molt habitual, que es fan a sobre. O sigui, hi ha casos coneguts de gent que perquè no poden estar corrent i han d'acabar la cursa o el que sigui, i s'ho fan al damunt perquè...
3: Compte en Noruega, que s'acostava a l'àrea d'Anglaterra en perill. Haaland, que la penjava al punt de penal, la treu la defensa de l'equip de Tuchel, però semblava que per un moment... podia fer mal amb Schelderup per l'esquerra aquí Noruega, ara les regirava, que maravillós, no hi poden treure la pilota A Jude Bellingham l'ha acabat fent falta primers 8 minuts, 0-0.
1: Clar, Noruega aquí no té res a perdre.
4: No, clar. No, de fet, sobre no comen... una mica la prèvia va dir això, no? Que ells estan molt tranquils per aquest equilibri entre competitivitat, però a la vegada sabem que la pressió la té Anglaterra, no? Que la pressió per arribar a una final del Mundial després de moltíssims anys, evidentment la tenen els anglesos, i Noruega, el pla de partit al final avui està sent diferent al de Brasil, no? Joc directe, buscant a Sorlo d'ara despenjat una pilota, amb Haaland, i de moment aquest 4-4-2, més tranquil·lets, intentant que Anglaterra s'ofegui una miqueta en la seva possessió, que sabem que no és el punt fort de l'equip de Tuchel.
5: Noruega, que va tenir una lesió important durant la Copa del Món, que és la de Rierson, el lateral dret, que ha tornat, i per mi és molt important, perquè crec que és el defensa amb més categoria que tenen, ara el veiem amb Gordon, precisament. És un jugador que aquesta temporada amb el Dortmund va arribar a fer 4 assistències de gol en un partit, sent lateral. Té bona arribada, no és només un tipus intens, a més, sembla ser que el seu cap és una mica especial. De fet, crec que el seu seleccionador va dir de Rierson que no entenia molt bé el que passava per aquest cap, però que li agradava...
2: Perquè el convertia, la gent que ens agrada.
5: Clar, el convertia en un tipus competitiu, però que està molt, molt tarat entre
2: sí, no,
5: entre
2: cometes.
5: I això, per aquest tipus de partits, bé, funciona bastant bé.
4: Home, fer una Champions l'any que el Dortmund arriba a la final, espectacular.
5: Sí.
4: De fet, la semis contra Mbappé i companyia, doncs per mi va ser un dels millors jugadors. No? És un futbolista que és un bon marcador, molt agressiu, i bé, veurem de moment...
5: No, i la final, Albert, si recordes bé, també va fer bona final.
4: Sí,
5: que la va acabar
4: clar,
5: al Madrid.
4: El Vinícius va quedar tapat, però no va estar malament.
1: Sorlo d'extrem és una fantasia.
3: El Blanyacú ho has dit l'altre dia...
4: La panarola nòrdica, no?
3: Això, panarola.
4: No, això ho va dir el Xavi Puig, però és veritat
3: sí,
4: que...
3: Sí, però tu vas dir que vas comparar-ho amb la panarola.
4: Sí, clar, sí. Dit així fora de context no acaba d'entendre's molt bé, però sí que és veritat que era poc estètic, perquè ens entenguem.
1: A veure, però ho podem contextualitzar per...
4: Perquè jo venint aquí vaig veure una panarola, aquí pels carrers del costat de la ràdio, no?
2: O sigui, veies a la ràdio mateixa.
3: No, no, no.
2: N'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes, però són reals.
4: Ha passat. Poc estètic com veure Sorlo fent d'extrem, no? Perquè, ostres, és una cosa que no t'esperes perquè ja ho estàs veient, però que realment no li acabes de trobar massa el sentit, tot i que el seleccionador ho segueix apostant, no ha marcat cap gol, és un jugador que més enllà per mi, quan juga l'Atlètic, del gol, moltes vegades no sembla desconnectat, és un jugador fred en una miqueta en com es mou, però és veritat doncs, que bé, va mantenint la posició i al final doncs, també serveix per tenir aquest revulsiu que potser un Oscar Bob no està per jugar d'inici i Sorlo del prefereix que es desgasti a l'inici.
2: Sí, tu el veus ortopèdic, no, una mica? És allò robòtic, no?
4: De fet, l'entra el seleccionador ha dit, diu, potser en pilota no ha estat molt bé.
2: Però no, clar.
4: Els controls, clar, és que rep a la banda.
2: Una mica Robocop, no?
4: Tindrà un paper difícil amb O'Reilly, que és un bon lateral, molt intens, agressiu i bé, ara ja ha perdut una pilota, però veurem. Potser marca avui el gol més important de la història de Noruega.
2: Evidentment, això sí que ho té.
0: Per tancar el tema de Lineker, és que he trobat un vídeo on ell mateix a TikTok ho explica.
2: No,
0: encara estem a... Ara, de veritat, que acabo.
1: És dissabte a la nit.
0: Sí.
3: Està una tarda llarga, avui.
0: Prepareu-vos pel concurs de l'escans musical.
3: Ha dit que avui hi ha perles.
0: És dissabte a la nit i...
1: He vingut només per això.
0: Endavant.
2: Per millorar la meva actuació d'ahir, lamentable, no vaig encertar ni una.
3: Hem estat assajant aquí alguns la tarda.
0: Doncs això, que Lineker es veu que va quedar assegut al terra i en aquell moment, ell mateix, són paraules seves, diu, em vaig relaxar i pof.
3: No.
0: Saps? I la sort que té, i ell mateix ho diu, és que en aquell moment les pantalons eren blau foscos, els de la selecció anglesa, i això el va salvar.
2: Sí, sí. Samarreta blanca, no?
0: Sí, exacte.
2: A més, un blau molt fosc.
0: Sí. Per tant, això diguéssim que va salvar...
2: Perquè després hi havia un blau que era més claret, més cel. Aquí no tapes, eh?
1: No. Aquí tens un problema.
5: Reis avui està...
0: Sí, avui no té escapatòria, eh?
4: Noruega ha sigut...
3: Està venut, no?
0: Sí, els pantalons d'avui de Noruega són més o menys com els que portava aquell dia Gary Lineker, que, per cert, la samarreta aquesta de Noruega a mi em xifla.
1: És molt bonica.
3: La compraràs, eh?
0: No ho sé, però...
1: De fet...
0: Saps que no són molt de samarretes, però m'encanta.
1: Et dic que estic molt a favor de les seleccions, que ara mateix no sé si n'hi ha gaires, que portin la samarreta de la bandera del país.
2: Ah, sí.
1: Ho trobo preciós, i ara mateix... Sí.
5: Va arribar a tenir una cosa semblant als Estats Units el 94, una mica el rotllo.
1: I aquest any també hem volgut fer una cosa una mica semblant, no? Qui? Amb les ratlles als Estats Units, també,
5: sí,
1: aquest any.
5: Sí, ha volgut intentar més o menys imitar, no?, la bandera.
2: Més abstracte, no? Més,
5: sí.
2: Més
5: però sí, és veritat que no hi ha moltes, no?
1: I després hi ha seleccions que, per exemple, tenen per exemple, Itàlia, que per cert, Paolo Maldini és nou director tècnic de la selecció italiana, però tanco el parèntesi perquè volia dir que Itàlia, per exemple, porta la samarreta d'un color que no està representat a la bandera. Vull dir que...
5: O Japó, per exemple, que no té res a veure.
0: Sí.
5: Que és blava.
1: És blava.
2: Que el Japó és d'una marca... diguéssim, d'un dissenyador japonès, i tres, que és d'Adidas, que és que clar, té com certa, no, un paque, que es diu en castellà, no? Que és allò que dius, hòstia, porta I3 a la, i aleshores deixen que el dissenyador faci el que vulgui.
5: Sí, però, sí, sí.
2: Però clar, es veu estranya, no? Perquè sí, sí. No té res a veure.
5: Res.
0: Ja sabeu, aquestes alçades del Mundial, que l'equilibri perfecte existeix.
1: Oh, i tant.
0: Amb el nou Omoda 5SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un sub amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Etiqueta Eco. Nou Omoda 5SHS. Ara anem retard, eh? El millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
3: Sí, està intentant endevinar els famosos que ens estan ensenyant ja.
2: Era Will. Williams, no?
5: Era Venus, diria.
3: Era Venus, és que...
2: Era Venus, jo crec que també.
5: Jo crec que era Venus, sí.
1: Que s'estava fotent... Que cava, no?
3: Sí, sí,
2: un escumós, no?
5: Sí, però és que hi ha un punt que les dues germanes s'estan començant a fusionar i costa molt de quina esquina.
2: Abans, al principi, era molt fàcil.
5: Era molt... Sí. Ara crec que era Venus, per això.
0: Sí, sí. Avui jo crec que bastant VIP, Miami.
3: Home,
0: sí,
3: Miami. Volem Shakira avui, no? També.
0: Segurament. Shakira, hi ha algun partit del Mundial que no vegi?
2: Vull dir... Alejandro Sanz? No pinta res.
0: Sí, però està de gira, no?
5: El que no, ah,
3: cert, si, avui perdem, no hi serà, no?
5: Si la FIFA enfocarà Alejandro Sanz. No sé si arriba al límit de famós.
2: Julio Iglesias. Julio Iglesias no surt de casa. No surt de casa.
0: Han ensenyat algun raper que, vaja...
5: Sí, però que igual als Estats Units...
0: Ja.
3: Clar, és que a nosaltres no ens arriben, però allà...
0: Sí,
1: però sí, a Miami és, diguéssim, el...
2: Epicentre.
0: Miami i Los Angeles, no? Seria, jo crec que els llocs on s'han vist més VIPs, no? Segurament, en aquests partits.
5: New York també.
0: I New York, tens raó, Blaia. Que, de fet, és l'escenari de la final.
4: Potser el top 1 seria Los Angeles, no? O què?
2: És més glamour, no, potser?
4: Sí. Miami és... Més estrella i potser Miami...
2: Jo a Miami ho veig més famosos...
4: Hosti,
2: no dic per Williams, que en aquest cas és una icona del tennis, però no sé, ja veurem, a veure quins ensenyen.
5: Sí, però ha sigut un tema, això, els famosos, saber qui era, qui no. Jo em vaig arribar a obsessionar nivell, clar, quan és a...
4: Amb pòstits, no, l'habitació.
5: Clar, no, nivell, clar, qui collons viu a Dallas, saps? Qui viu a Dallas, perquè clar, a New York i tal és més fàcil, però Dallas...
0: JR, no?
5: Sí, i a fet, al final és impossible, perquè t'apareix una persona que no tens ni...
4: Podríem posar el cartellet, no?
1: Hi ha partits que hi ha cartells. Jo els he vist.
5: Sí, és cert que envien...
3: Sí, no, darrere sí, però dic, hi ha pis per televisió.
5: Envien un mail, amb els famosos que al principi aniran.
0: Sí, clar, però llavors tu has de saber...
5: Clar, la cara que tenen, qui és qui, exacte.
2: Però, per exemple, un partit de Brasil, de Dazón, ara no recordo qui el narrava, però el Rafa Alcántara, que era un dels comentaristes, era el que anava dient els... Perquè estava el Jimmy Butler, que era un jugador de la NBA.
5: Exacte, sí.
2: I ell anava dient el jugador, i era com...
5: I va haver un partit que Belletti els anava traient tots.
2: Clar, o sigui, tens un comentarista que...
3: També fa el seu concurs, no?
2: Efectivament,
5: sí. Si li agrada el rap,
2: Clar, no. Aquest el sabem,
3: sí. Gordon ha forçat el primer corner del partit, amb una acció per l'esquerra i ha superat bé, mira, el mentalista, que també l'altre dia... El que s'assembla al mentalista, l'actual mentalista, el jugador Berg.
5: Sí.
3: I té corner a Anglaterra, des de l'esquerra, amb Declan Rice, un dels especialistes en la pilota aturada, però molt mal llançat, el primer pal ha quedat molt curta. La treu sense problemes, la defensa noruega la mantindrà, però Anglaterra amb un servei davant de l'altre costat.
2: Ara que està passant poques coses,
3: sí,
2: no?
3: Sí. Que cal... No hi ha manera de tenir un partit allò de quarts que sigui...
2: Mica rock and roll, no?
3: Sí. Està costant.
1: Té una pinta pròrroga...
3: No, ja ho he dit,
2: Aquest sí, eh? Aquest sí.
3: Però avui...
5: Avui va bé, no?
3: De fet... Avui, en certa manera, em va bé, perquè així arribaré directament ja per mirar...
2: Així ja sem amb Argentina.
3: Aquí hi ha una morta, si no, se'n pot fer molt llarga,
2: Estic d'acord.
0: Sou
3: malament. Jo no està d'acord,
0: No, jo soc del teu team.
1: Jo preferiria que anéssim per la via ràpida, però...
2: Tu tens una vida, no com nosaltres, que no tenim
1: una vida. Endavant, aquí...
3: El renegat ho fem a ti, però...
1: Respectem la pluralitat.
3: Cada partit de Messi és... Pot ser l'últim que
2: Jo estic d'acord que si acaba normal... No sé si encadaré, perquè...
3: Clar, pot costar més.
2: Ara, si acaba amb uns penals a les 3...
1: Que Argentina comença a les 3, que és segurament el pitjor horari...
2: Pitjor horari, sí, estic d'acord.
1: Perquè, és a dir, a les 2 encara.
2: Sí, sí.
1: A les 4, mira...
2: Sí,
1: però
2: sí, estic
1: a les 3...
3: Les 3 pitjor que a les 4.
1: Sí, jo crec
2: que sí.
1: Perquè
2: a les 4 ja pots...
1: A les 3
2: ja pots...
3: Una migdiadeta, no?
2: Sí.
1: A les 3 t'agafa el mig com el dijous.
3: Fins i tot hi ha hagut algun partit de 2:15.
2: L'Albert, que té molta experiència amb això,
5: Jo us podria dir que el de les 4 i el de les 5...
2: El de les 5 és pitjor, sí?
5: El de les 5 és molt dur, perquè ara és molt fàcil de dir, no, jo m'aixeco i tal, però...
2: Sí, ja, t'has aixecat.
5: No t'entra la son, et queda nerviós...
4: Com t'aixeques a les 5? Sí. Un rato abans...
5: Clar, jo no ho aconseguia, i t'arriben les 3 i mitja i dius, estic destrossat, queda hora i mitja perquè comenci el partit.
1: És molt llarg, eh? A les 3, què fas?
5: Aguantes.
1: I si el partit va a la pròrroga?
0: No, no, clar. És que l'escenari d'aquests partits de les 3 i les 4 amb pròrroga i penals és la mort.
5: Sí, sí.
2: Jo estic molt acostumat per l'NBA, però ja, és diferent, perquè... per exemple, els horaris de la Costa Est, que són a una i mitja, dues, són perfectes, i els de la Costa Oest són molt tard. O sigui, i els dos 4 i mitja, per mi és una hora... Jo sí que em puc llevar per... Uf, si, ja he dormit, si he dormit una mica, eh? Clar, és a dir, clar. He dormit 3 horetes o 4, lleves... Si, clar, el problema és si el partit és un bunyol... Clar, imagina que et lleves a les 4 del matí sí, i estàs fent un 0-0 sense cap tipus d'ocasions de gol, que el partit no va enlloc.
4: Estàs definint Noruega a Anglaterra, de moment?
2: Sí. No, clar, no, però vull moment... dir... Argentina a Suïssa, no ho sé.
0: Si no millorarà, tampoc, si això, vull dir. En general...
5: Realment, Suïssa... contra qui sigui, en teoria,
2: clar,
5: no.
2: Clar, per això.
1: Sí, però allà
3: no
1: està,
3: Messi,
1: eh?
5: No, per suposat, sí. Parlo de pura show, no?, de diversió.
2: Sí, pel tipus de joc, i perquè, evidentment, no afavoreix la...
5: Són el que són.
0: Portem uns quarts amb més tensió que futbol, no? Mm. O espectacle, per dir d'alguna manera, sí. O arribades, no sé com dir-ho, però, ostres, els porters els estem veient...
3: Sí, perquè avui
0: veient...
3: no portem cap rematada, encara, em
0: no,
3: sembla.
0: No, mira, ara...
3: Tot i que, a compte, encara ho intentava Anglaterra amb la centrada des de l'esquerra. Ui, Bellingham, que es queixa de l'espatlla. Aquesta no és la que tenia...
2: Sí,
3: és aquesta o és l'altra?
4: Porta tant de temps amb el tema de
5: l'espai. No ho sé, eh? Operada està, i en teoria, sí, un cop operada no hauria de... Però ha fet un, no?
3: Sí, ha fet
5: clarament.
3: Un... Ui, que és un cop, no? Quan un cop aquí...
5: No sé. És que s'ha de recolzar la mà. No, ell sol, eh? Sí. No hi ha res.
4: Amb el gir, deu ser, no?
3: A veure, vaig a buscar quina era.
0: Ja, ho tinc.
3: Ho estic buscant, sí?
0: Sí.
1: És la dreta.
0: Esquerra.
3: Ah, ja es fotrà l'altra.
5: Ostres.
2: Que Bellingham, quan ha de ploure, ho sap, no? Perquè ja...
3: Sí,
5: també. Sí, el pobre.
3: No, és així, sí.
0: Bé, això sí, donem per fet que el metge del Madrid aquí sí que va encertar al costat.
2: També podria ser. Que ell digués esquerra i el metge ho pareix.
0: Amb el Gerard Mbappé, diguéssim, no va tenir molta sort. Recordem
5: que el metge del Madrid ho referència tot amb el que ell té davant.
2: Clar, clar, tu ja has de pensar...
5: Esquerra, diu esquerra.
1: Quina dreta, la teva o la meva? Imagina't que ara s'ha fet mal a la que en realitat no li han acabat de curar mai, perquè resultava que era l'altra.
2: Sort que no és dentista.
3: Ui, la pèrdua de Noruega en la sortida de pilota. Compte, Kane, que sabem... Ui, no, ui. Que ni Kane de moment encara està despertant i està a punt d'arribar a la pausa d'hidratació de la primera part. Queden 3 minutets mal comptats i sense rematada, 0-0. Ara sí que amb més possessió per a Anglaterra, però sense oportunitats clares.
1: Ara que parlàvem de Kane, com veieu la lluita pel Pichichi? Hi ha Kane, que està... Ara mateix amb...
3: Què són aquests intercanvis de...
5: No, perquè...
1: Sis, està
5: no?
1: Amb 6 gols.
2: Una aposta personal.
3: També volia algun nom, sí. No?
4: Haaland amb 7. Van dir Kane.
5: Els dos ho hem dit que seria el màxim golejador.
4: Sí, clar, porta dos, és el que dius, no?
1: Ara mateix està amb 6.
4: Porta 6.
1: Haaland està amb 7 i té per davant Mbappé i Messi amb 8.
4: Clar, és que, a veure, ara canvio, ja és igual. No? Sí. Crec que serà Messi, eh? És que Messi... És que Messi el veig que...
2: Jo veig Mbappé, clarament.
4: Com a mínim, contra Suïssa crec que tornarà a marcar.
3: Sí, clar, d'acord.
4: Jo crec que contra... I Mbappé segurament també, però amb Espanya ja és més difícil, no?, que amb Suïssa. I és veritat que Kane, clar, també xuta tots els penals, com evidentment, doncs, Haaland, Mbappé, Messi, però també pot xutar faltes, per exemple, Harry Kane, que és veritat que en un Mundial és més difícil, no?, marcar un golaç de falta... Però, clar, són dos gols de desavantatge i jo confiava en que avui Kane, doncs, Anglaterra sortiria una miqueta amb més d'empenta. És veritat que, de moment, Anglaterra està intentant, doncs, que no passi massa cosa, anar mastegant el partit, però hem vist poquíssim... Madué, que a mi... No, em grinyola una mica titular a uns quarts de final del Mundial, per exemple. Saca d'estar força malament a nivell físic per no ser titular.
0: Sí, és que en un partit que no és obert, jo crec que et dona més Saca que Madué,
5: sí,
0: no?
5: Sí, clarament. Madué, que... és un jugador segurament que té més esforç, no? Això, té més físic que Saca, i és una cosa que sembla també molt important per als entrenadors alemanys, el tema d'aquest esforç dels extrems, en tornar, en fer moltes vigilàncies, però clarament Saca és un jugador de moltíssima més qualitat que el seu company a l'Arsenal, que de fet ell és el titular a l'Arsenal, no? És una mica estrany que un sigui el titular al club i l'altre a la selecció.
0: Clar, tornant
5: a
0: això del Pichichi, Oriol, dependrà molt també d'on arribin. Jo crec que Messi ha d'arribar a la final per tenir opcions, perquè Mbappé...
2: És que Mbappé tens la sensació que marcarà cada partit.
0: Mbappé jugarà dos partits més, ja segur, perquè és a semis. Clar, per tant, o sigui, tercer i quart lloc o final l'acabarà jugant, per tant, té dos partits més segurs.
1: De fet, Mbappé, menys contra Noruega, ha marcat en tots els partits.
0: Sí, clar, és que...
2: Compte el partit aquest, tercer i quart lloc,
0: clar.
2: Que si, per exemple, arriba Mbappé i es queda un tercer... Clar, aquest partit està centrat a...
5: Sí, sí, sí. Sí. Gols, o sigui... Però atenció que a vegades això surt malament.
2: Sí, sí, no, no, no és garantia de res.
5: Hi ha una mítica de, el 94, li va passar Stoikov, que va jugar al sí? tercer quart, només havia de fer un gol per superar Salenko.
2: No.
5: No, no, i de fet, ell va haver un moment del partit que va començar a insultar els defenses suecs i els diria que no s'estaven jugant una merda.
2: Deixeu-ho marcar, no?
5: Sí, sí.
3: Espera l'acció d'Anglaterra per l'esquerra, centrada un pel passada per la recollia Madueke. A veure si troba alguna cosa el jugador de l'Astra. Ui, ui, es passeja, no? Pogut rematar O'Reilly a l'altre costat. Que ha fet una cosa molt estranya, no? Aquí el... Nilan, li ha passat la pilota...
0: I ha rebotat, no?
3: Sí, una cosa molt estranya.
4: Jo crec que li ha caigut a la cama menys hàbil i doncs s'ha trobat una mica sort. M'està agradant Gordon, eh? Ara, abans ha forçat aquell corn, ara s'entès sí, bé aquí amb O'Reilly. És veritat que és el sector més fort, perquè al final doncs, a la dreta tens un... És que era un meló, no? Era un central molt fort... I clar, aquí li va a la dreta, sí. Si li arriben a l'esquerra, potser pot controlar i xutar.
1: Tu, Blaia, vas trencar una llança a favor de Gordon, recordo, quan va començar sí. el Mundial,
2: sí, sí.
1: Dient, ostres, és veritat que no estem veient el Gordon, que ens han promès, d'alguna manera, però en Brasil tampoc veiem el Rafinha, no? que veiem el Barça. Vull dir que el context en aquest cas hi fa molt.
4: I crec que ha anat a més, eh? És veritat que el primer partit... Clar, al final no, tot és sobre reacció, sobretot en els primers partits del Mundial, tothom té ganes ja de treure conclusions, i crec que Gordon doncs, al final és el que és un jugador molt transparent, sense espai, si tu li fas que constantment s'hagi de jugar l'1 contra 1, probablement et decepcioni, però és evident que és un futbolista que és molt intel·ligent, és molt intens, i ara estem veient que està gestionant bé certes situacions del joc, i jo crec que bé, doncs, si sumes a més a Deiemi, el Barça està tenint molt clar quins perfils ha d'anar a firmar, perquè recordem que Gordon, per exemple, és el jugador que... més ràpid de la selecció anglesa.
1: Mira, i de fet, de la... llegia, a veure si ho diré bé, l'associació de scouts professionals del futbol diu que Gordon i Adeyemi són els sí. Dos futbolistes més... dos dels extrems més ràpids del món.
2: Ja. Rock and roll, rock
1: entenc
2: and roll.
1: Que tu estàs content amb que Adeyemi vingui al Barça.
4: Jo crec que clar, tu ja tens el jugador diferencial que és Lamine i a partir d'aquí, clar, no trobaràs. És que la gent diu, no, és que necessites un altre Lamine, no? Perquè, clar, és que no hi ha cap altre Lamine i un altre Lamine val 200 milions d'euros. És a dir, Olis, que podria ser aquest perfil, però no el podràs firmar. Per tant, jo crec que has de fitxar jugadors una mica com els anys bons de Messi. Tu no anaves a firmar el gran extrem habilidós, més enllà de Neymar, que va ser aquella gran aposta que ara no hi és, sinó que doncs, tenies jugadors que ho complementaven, no? I que, per tant, doncs, li donaven a Messi tot allò que necessitava. I, de fet, els últims anys de Messi al Barça tots deien, ostres, és que no hi ha aquests perfils que ataquin l'espai, Messi s'ofega una mica, i doncs jo ara penses, no? Si aquells anys de més si haguessis tingut aquests perfils, doncs potser haguessis allargat una miqueta més la vida de l'argentí al Barça.
2: Has de fer una anàlisi com la que vas fer de Gordon. No, la gent que no ho sàpiga va fotre un vídeo
4: sí,
2: de YouTube.
4: Sí, al final, boníssim. Sí. I al final, amb el tema de Gordon també passa que és un jugador que ve d'un equip que no és molt atractiu com és el Newcastle, no? Llavors també això pot generar desconfiança a l'aficionat, no? Ostres, el Newcastle...
1: I Bisibó, aquest extrem del Bruges, el tens vist?
4: Sí, el vaig veure a l'Europeu, a Sub-17, i allà va ser dels millors, va fer un europeu molt i molt bo. I és veritat que aquesta temporada amb el Bruges, per temes contractuals, no ha jugat tant. Jo crec que és un jugador que a nivell de caràcter li veus aquest puntet d'estrella, no? Que li agrada molt doncs, buscar... gestos de qualitat, tècnicament és molt bo, és un jugador molt especial tècnicament, crec que li falta continuïtat en el joc, físicament a mi em recorda molt el, diríem, té una miqueta cosa d'aquell Neymar, no? Un jugador primer, físicament encara no està tot fet, té bon canvi de velocitat, és un jugador que corre, i crec que el Barça, doncs, si fa aquesta aposta que sembla que és de 10 milions, no, estem parlant d'una 5 cops més del que vas pagar per sí, Bargi. Sí, és a dir...
1: sí, que per perfil podries pensar, és una operació tipus Roni, sí, sí, no?
4: Te'l creus més, diríem.
1: És un jugador jove que...
2: Sí, però més calés, clar.
5: Roni era un futbolista que havia marcat un gol sí, al United sí, sí. a la Champions.
3: Molt més contrastat.
5: Aquest no ha debutat, bagatge, no? Aquest no ha debutat sí, amb el primer equip del Bruixes. Hi ha una certa diferència.
4: I és 3 anys menor, també.
5: És cert, 2008. És molt jove, que això, de fet, et situa el que és la Lamine Yamal. Ho he mirat avui, es porten 6 mesos amb Lamine Yamal, que té 3 lligues, una Eurocopa i
1: sí,
5: un Mundial.
1: Més gran Lamine,
5: eh? Més gran Lamine, 6 mesos. O sigui, un és 2007, un altre 2008. Jo el vaig veure sobre a la Youth, però és cert que a la Youth League, contra l'Atlético crec que va ser a quarts.
4: Va fer un gol, sí, de falta,
5: va fer un gol, va jugar bastant bé, però va jugar molt poquet a la Final Four, però molt poquet. Sí, sí. 20 minuts un partit i res. Va entrar abans de la pròrroga a l'altre. Però crec que és una mica el que deia l'Albert, que estava mig castigat pel tema tema de no voler renovar, perquè si no, no s'entén, no? Hi havia un futbolista de 16 anys per davant d'ell.
4: Això ho hem vist amb Quim Junyent al Barça, per exemple, que aquest any doncs, Quim Junyent no ha tingut molta presència, ha marxat, doncs al final jo trobo lògic que si no renoves, doncs també t'has de cobrir una miqueta les espatlles. Però és un jugador amb talent i tant de bo doncs, no juguem a la pretemporada.
1: Sí, estem a punt realment de veure jugadors amb el Barça nascuts posteriorment a l'arribada de Pep Guardiola a la banqueta.
2: Increïble.
1: Perquè sí, 2008... Sí, sí.
2: Em sembla una...
0: Hi havia post-triplet.
3: Sí, sí.
5: Sí, et sembla malament, no?
2: Una barra. No, no, vull dir... És humiliant, és ofensiu, sí, és tot sí, com sí, vulguis, sí, no? Vull dir-ho... Sí.
1: D'extrems al... Digues, clar.
3: No, perdona, que tindrà una falta sí, a la terra a la frontal, cada que parlàvem de Kane i les faltes, doncs n'hi ha una. També sí, hi és Gordon, al costat de la pilota, Rice, que va fer aquells dos contra el Madrid, gràcies, i no n'ha fet més... I també Madué, que em sembla que està preparat. Falta sobre Bellingham, just a la frontal, una mica cap a la dreta, per tant, millor per un esquerre a priori, però Harry Kane és qui agafa la pilota, el capità, qui l'està plantant i qui té intenció, té pinta de xutar. Ja ha marxat Gordon, ha marxat Rice, només queden Madué, Kane, un dret a un esquerre, però el capità està molt concentrat. I com diu el Blaia, és perillós. A la barrera... Ah, amb Haaland...
4: Supera aquesta barrera, clar.
3: Sí, sí, sí. O són les torres, per favor.
0: Quins animals.
3: Mare meva. A veure com la superes. Ara Madué, que també... Sí, sí, és que...
5: Sí, sí, igual per un field goal de futbol americà és més fàcil.
3: 29 de partit. Xiularà Turpin perquè Kane hi vagi i per sobre el travesser. Ha anat més a trencar que no pas a col·locar. Tot i que també la volia col·locar al pal llarg, al pal llarg seu. Però... He sortit molt per sobre el travesser, era difícil, sí, això l'he intentat fer aquell.
1: Se li ha anat cap amunt, també.
3: Sí,
0: sí. La primera rematada, en tot cas, postpartit. Sí. És veritat que critiquem molt, jo crec, amb raó, les pauses d'hidratació, però a vegades també ens estan servint per animar una mica els partits.
2: Canvien totalment.
0: I com a mínim ara hem vist la primera rematada. Aprofito per explicar-vos un secret. A Ford han electrificat els seus icones. Podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure-us per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma GNE. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis. I, a més, sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. Què espereu? Demaneu ja la vostra prova a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Ford Puma GNE ha de ser un cotxe dur,
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Agressiu, fins i tot. No.
1: Sí, sí, sí.
0: No.
1: Això mai.
0: Professional.
2: Elegant.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, complidor. Sí, sí. Soldat, tu ets soldat.
0: Sí, sí, sí.
1: No, falla, no et fallarà mai aquest, segurament. Reprenent el que estàvem comentant, no trobeu que hi ha sobredosi d'extrems pel que potser necessitaria més el Barça?
5: Extrems esquerres, no? Perquè tenia en compte que si comptes a Bissibú, jo crec que sobretot extrema esquerra, òbviament Rafinha també està en aquesta posició ja assentat, Gordon també, de fet a Adeyemi l'hem vist també com a extrem esquerra, sí, sembla que igual està anunciant algun moviment més al Barça, o bueno, a poc a poc anem veient, no?, com es col·loquen les posicions. És cert que molts d'aquests jugadors poden jugar a altres bandes, no?, i per tant entenc que el que sí que s'està buscant és un perfil de jugador molt ràpid i amb molta intensitat, però és cert que s'estan acumulant els extrems i falten davant de centre, no? Falta clarament un davant de centre.
2: Clar. El que passa és que tothom està dient el mateix.
3: Mira, ja arriben.
2: Si et fitxen tants extrems és perquè algú marxa, però...
0: No, bé, Ferran, no? Que no és que no juga a l'extrem.
2: Clar, clar.
0: Però,
4: Ferran, però no. I Rashford i Rooney, segur.
2: Sí, Rashford
4: són dues baixes.
5: Sí, són dues baixes. Lewandowski ha marxat, que és un altre davanter.
1: Però clar, sí. Avui ho hem explicat, Mundo Deportivo explicava que Ferran Torres està en converses amb el Paris Saint-Germain. Clar, estàs d'alguna manera, si efectivament acaba marxant Ferran, els dos jugadors que t'han actuat com a referència d'atac, que són Lewandowski i Ferran aquesta temporada, els perds tots dos i clar, no tens un substitut clar, no?
2: No tens.
5: Has d'anar-hi.
2: No sé, que vulguis fer jugar la mina allà, però clar...
1: O Olmo, però llavors ja...
4: No. Jo entenc que el Barça, si tampoc està sonant massa altres davanters, és perquè ho estan fent tot a Julián. I esperar que acabi el Mundial, perquè si no hi hauria una miqueta de rum-rum a veure d'altres nous, altres jugadors, és veritat que ha sonat potser a Krupi una miqueta, però és que jo crec que el Barça està intentant esperar a veure si pot fer aquesta ofensiva, però és evident que és el fitxatge que falta, perquè et quedaria una davantera molt, jo crec que molt, molt competitiva, molt millor que l'any passat, sí, perquè Julián clarament seria millor que Lewandowski o que Ferran, i Adeyemi si està centrat i rendeix bé.
1: I les lesions també al respecte.
4: I les lesions al respecte, tot i que és veritat que al final no tindria el rol del Dortmund, de un jugador molt titular. I Gordon, jo crec que, potser en quant a xifres, en farà menys que Rashford, però crec que serà un jugador més fiable en el dia a dia i que ajudarà més a que el Barça jugui millor. I, per tant, crec que això pot ajudar.
5: I Rafinha, atenció, també.
3: Sí.
1: Clar, és, no sé si l'arribada de Yemi a vosaltres us fa patir per... clar, no sé si, per exemple, la qüestió Ferran Torres es pot vincular, diguéssim, a això, justament. Que el Barça, diguéssim, es posi una mica la vena abans de...
2: El que passa és que amb Rafinha, com ja soroll, vulguis o no, sempre hi ha soroll al voltant de Rafinha, d'ofertes d'Aràbia o de... Clar, tu sempre tens la sensació de que en algun moment algú el voldrà fitxar i se la voldran emportar, però...
5: No, aquesta és real, eh? Jo, pel que m'arriba a mi, a més d'Aràbia, no del Barça...
2: Hi ha interès.
5: Hi ha un interès, a més hi ha un interès del Hilal. El Hilal no és un equip qualsevol. El Hilal és el Real Madrid d'Àsia. I tenint en compte que aquesta és una lliga on el que posa la pasta a tots els equips és el govern, imagineu com és l'equip que és el Real Madrid on el govern posa la pasta, no? Sí. Vull dir, quan el Hilal vol alguna cosa, això és que ho vol una gran massa social de gent i ho vol un equip que està acostumat a emportar-se, es va emportar Benzema, vull dir, coses així, no? D'un altre equip, que això és encara més difícil... Mm. I si volen, i estan, de veritat, volen... Atenció! Ui,
3: la pèrdua d'Anglaterra, un estat, compta aquí, declan, no Stones, era Stones, John, Stones, es posa les mans al cap Haaland, perquè com aquesta és difícil, a punt estat de quedar-se completament sol. Haaland davant de Pickford, no ha arribat per ben poquet, però Stones aquí, que a més es coneixen, del City, tots dos jugadors, de fet s'han saludat abans del partit, en surt i gros per Anglaterra, que vigili, perquè si una cosa té Haaland és que mossega.
1: Estava dient...
5: Sí, no, això, que posaran, que van a per totes, i posaran molta pasta. No sé si tant al Barça, un jugador ja certa veterania, no? O sigui, pasta posaran al Barça, però on realment
2: el sou,
5: posaran...
2: No? El sou.
5: Molt, però molt és el sou, i clar, és cert que és un jugador, és un milionari, com tots, i cobra molta pasta, però quan te la posen davant, com s'ha demostrat en un percentatge altíssim de casos, és difícil de rebutjar, sí, no? Sí. I no saps, igual l'any que ve, però l'any que ve igual no està aquesta oferta, no?
0: Jo crec que l'espineta de la Champions, que jo crec que la té clavada Rafinha, juga a favor del Barça.
5: Sí,
0: crec,
5: sí, està clar.
0: Crec.
5: Sembla que ara mateix però... diu que vol quedar-se, però...
0: És veritat que sí, que va marxar en Ferran, haurien marxat Ronnie, Rashford, Lewandowski i Ferran, i arribarien els tres extrems, Dejemi, Gordon i Bissigu, i Julián, ja comptant que arriba Julián, vull dir que al final substituiries 4-4.
4: Sí, i tots d'aquests extrems poden jugar de nou, eh? Gordon al Newcastle li ha jugat, a Dejemi també pot jugar, és diferent, però és un perfil que per dins també pot fer mal, més potser amb escenaris de transició, però bé, són dos jugadors que no és com Bissigu, que sigui un extrem més pur actualment, sinó que són futbolistes que et permetran en certs moments doncs canviar una mica, el que s'ha intentat amb Rashford, però no ha funcionat. Rashford, crec que el dia de l'Olympiagos, per exemple, va ser el davanter centre i no ho ha provat massa Hansi Flick.
3: Ui, Haaland, el remat de cap que bloca Pickford, és que clar, es remata totes, eh? La centrada de Richarlison des de la dreta i Haaland, que salta més que els centrals, no ha pogut donar-li molta força ni direcció al remat, que ha blocat fàcilment Pickford, però ara compta amb els minuts de Noruega, sí, que està apretant, està recuperant a camp contrari, ara Odegaard es dolia un jugador d'Anglaterra, però el joc continua i el xut... Ui, quin gol! La Lula per la falta, però no, gol. Gol de Shelderup, però compte no demanin. Compte no demanin els jugadors anglesos la falta sobre Kane, però és un golaç. Si volia fer això, Shelderup,
2: és
3: un golaç amb la cama esquerra.
5: És molt bo,
3: com l'aixeca Odegaard. Se'l posa a
1: l'Espanya. No és més alt que Sorloff.
2: Però la celebració és estranya.
0: Sí, és una celebració molt rara.
2: Sí, aguantem perquè...
4: És estrany que Harry Kane perdi la pilota així, no? Ah, amb això, un altre potser és que no, però Kane...
3: Pot ser que fos també contra el Madrid, que em perd una allà...
2: Toca pilota.
5: No veig gaire cosa, a veure.
2: Toca pilota, jo crec.
0: Toca tot, eh?
3: Sí.
0: Però com que toca pilota...
4: Aquesta repetició és molt bona.
5: Ara, el gol és... Igual al gol del Mundial, és una bogeria.
4: Sí, jo crec que s'entra, no?
3: Sí, jo crec que vols... Sí,
5: és que li pica molta força, eh?
3: Però toca el pal i entra, és un golaç.
5: Clar, si el Derup és bo, però igual no tan bo.
3: A veure si es veu.
0: A veure...
3: Uf...
2: No, jo crec que...
5: Igual busca Haaland,
4: eh? Hi ha Haaland allà, realment, no? Segon pal.
3: I Solbakken, a veure com reacciona.
0: Bé, ara hem d'estar pendents de si surt el cartellet del VAR, perquè això és el que marcarà si hi ha opcions o no que això pugi al marcador.
1: La pressa que hem vist de moment a mi no m'ha semblat...
3: A mi m'agradaria que fos gol.
1: Concloent.
4: Xelderup ha sonat pel Barça, aquest estiu va sonar...
5: No, el Barça ha enviat, i això em consta, ha enviat diverses vegades gent a Lisboa a veure Xelderup. A mi és un futbolista que m'encanta. Jo entenc que ara mateix amb 400 extrems ja seria una altra.
3: Doncs serà gol, eh?
2: Sí. Serà gol. A mi no m'ha semblat falta, realment.
3: I el que deia, que no sé si recordes tu, el Bayern-Madrid, hi ha un gol del Madrid que diria que també és Kane qui la perd, que també ens va sorprendre i vam demanar falta, i no sé, potser m'estic equivocant, ara.
0: Jo és que només recordo Luis Díaz i el Lissé, saps?
3: Les coses bones,
0: no? No sé si passa el mateix, Broc.
2: Totalment. Jo, Luis Díaz, els dos partits.
3: 1-0, gol de Noruega, golaç de Schelderup pel 36, era... En aquell cas, perquè hem estat una mica de revisió del partit, després de la recuperació de Noruega a zona de tres quarts, sobre Kane, que demanaven falta, no han vist res punible des del VAR, ni Brizard, ni del Ferro, ni ningú. I compte ara, perquè Anglaterra, per darrere el marcador, Noruega, que continua sent una de les sensacions d'aquest torneig.
0: No vull fer passar, però una repetició, Oriol.
1: Sí. A mi m'ha semblat molt fort.
3: A veure, ara? No, aquesta és la de la falta de sort, l'opdar.
0: Ah, vull dir, és una jugada que va ser, marca el partit.
1: Una repetició i que no és... No pots treure'n conclusions...
2: No és gaire aclaridora, no? No.
4: Entenc que a la sala vol veure
0: repeticions
4: concloents. Que...
0: Ostres, però hi ha molta gent que veu aquest partit.
2: Sí, sí, no costa res posar un parell de...
0: Perquè ens quedi clar.
1: Vull dir, que ens passem més estona veient famosos a la graderia que veient repeticions
0: de... Home,
1: això...
0: Sí, sí.
5: Ahir la mà d'Espanya, de Rodri, que la van repetir només també una vegada. Sí. Ostres, jo l'he vist avui...
0: Sí, però és l'excepció del reglament, no? Sí. Que és el rebuig de Laport.
5: Sí, perquè li ve el cap del company, no?
0: Sí, és un rebuig de Laport i en aquest cas
5: en teoria, no.
0: És una excepció.
5: Però vull dir, no, però el que em referia és que només la van repetir una vegada.
0: Sí, d'acord.
1: Se'n va queixar Rudi García.
0: Sí. I si esteu pensant a comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions, molt millor que les realitzacions televisives, i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres, Clara Rodergas? Tu t'estàs preguntant això. On el compres, el Volkswagen T-Roc? A Sarsa Volkswagen.
3: I tant!
0: Aquesta és la resposta, sense dubtes, mai. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Un dia faré la pregunta sense...
2: No, però és que...
0: la resposta.
2: Ho anava a dir i no l'has deixat. No.
0: Ella ho sap.
1: Has fet una pregunta retòrica i...
0: Sí. Però abans que acabi el Mundial...
3: Compte! Sorlot per sobre el travessier, el xut que s'ha tret del no-res. Era difícil perquè tenia la pilota estava bastant alta per poder engaltar la volea. Tenia un parell de rivals al damunt. De fet, era O'Reilly, qui tenia al damunt.
4: Ha engaltat bé.
3: I no ha sortit molt per sobre el travesser. Compte Noruega, que està acabant bé la primera part amb aquest gol, amb arribades perilloses, el remat de Haaland, gairebé recuperació dins l'àrea, ara hi tornen a pressionar, que com bojos recupera un altre cop, és una de tres quarts, grans minuts de Noruega ara, i Anglaterra que com acaba, contra el Congo ha de remuntar, ara és Odegaard qui busca el xut, Pickford en dos temps. Déu-n'hi-do, està grogui.
1: Moltes imprecisions. Grogui l'equip de Tuchel, Anglaterra, que havia estat superior en la primera mitja hora i que el gol li ha fet molt mal.
4: Sí, però superior d'aquella manera, no? Perquè superior tenint la pilota, però no estava generant massa res. Jo crec que Noruega, el pla de partit, estava sent fantàstic, perquè al final estàs, diríem, concedint situacions amb pilota del rival, sabent que és complicat que et puguin fer mal, i quan té la pilota, és veritat que Noruega li havia costat, jo crec, desplegar-se una mica, però amb aquest joc directe buscant la pilota de llarga amb Sorro d'Om Haaland, estan guanyant la majoria de duels, i a partir d'aquí generen segones jugades. M'està agradant una miqueta més avui la versió d'Odegaard, més profund, més agressiu, perquè està fent un Mundial força fluix, i ara jo crec que és el guió somiat per tots. A veure què fa Anglaterra a partir d'ara.
5: Té Noruega una cosa que m'agrada molt, que té una mentalitat una mica ens la suda una mica, com que ens estem passant bé.
2: Has volgut buscar una part i has dit
3: no ha sortit.
5: No he trobat el sinònim correcte i he acabat dient
1: aquest.
5: Ens dona bastant igual, no? Ara m'ha vingut. Ens dona bastant igual, però són competitius, no? Són bons, però ja hem arribat, no?
2: No tenir pressió, sí, a mi em sembla un detall important.
1: I Anglaterra no és que tingui pressió d'aquest Mundial, és que té una pressió històrica amb els Mundials, que és el que deia Menotti amb el Barça, allò de les urgències històriques. Anglaterra, amb el Mundial, és claríssim.
5: Sí. Uf, és que no paren d'arribar a semis i finals i palmar-les.
0: Sí.
1: De fet, tres semifinals, dèiem abans, murió només Anglaterra en tota la història.
0: En tota la història,
3: només... El 94, havíem dit...
1: No,
3: el
1: 90.
3: El 90, el 2018.
1: I la que guanya el 66.
0: Sí. Però és l'única final.
5: Si comptem Eurocopes, porten també dues consecutives perdudes, a la final. Per tant, és un equip que està rascant, no, la glòria, però no la troba, i clar, tot això va sumant.
4: I la sensació que té una generació ara, que clar, Harry Kane no tindrà un davanter com Harry Kane no. En molts i molts anys, i després, doncs bé, jugadors com Jude Bellingham, evidentment, Elliot Anderson, que pinta molt bé, tenen bons futbolistes, però pot ser que Tuchel doncs, acabi sentenciat si avui queda eliminat després de les decisions que ha anat prenent, sobretot amb la convocatòria, deixant jugadors de talent fora, perquè li està costant molt a Anglaterra aquesta passada a filtrar, a trobar aquest espai dins. Tot és molt exterior, però clar, no tens talent diferencial realment per fora.
5: No.
3: I ets Foden col Palmer, no?
2: I si fan fora Tuchel, comença la sua Guardiola, no?
5: Sí, sí, està clar.
0: Home, s'acostarà a Guardiola Klopp, no?
3: Sí, sí,
1: mira,
3: sí, sí.
1: Klopp, vaja, es dona per fet que anirà a la selecció alemanya, sí, sí. Ho han d'acabar de tancar amb el grup Red Bull, però Jürgen Klopp, que segurament serà el proper tècnic de la selecció alemanya.
3: Ja firmaria amb uns duels Alemanya-Anglaterra com el City i Liverpool.
2: Una Eurocopa Alemanya-Anglaterra, en fi.
3: Aquestes dues seleccions, sigui, poder veure aquestes dues seleccions que fa anys que ens deixen així a mitges, sobretot a Alemanya, que no para de fracassar, que tornessin a ser dues potències, que Anglaterra ho està aconseguint mica en mica a nivell de resultats, però no tant de joc. Tenir-la juntament amb aquesta Espanya, amb aquesta França, a nivell de les seleccions europees, en una Eurocopa, per exemple, després en un Mundial, evidentment, déu-n'hi-do.
1: O amb una Itàlia, que s'havia parlat també de Guardiola, sí, i que, ostres, fa molts anys que Itàlia
2: està també... Aixecar Itàlia va ser complicat,
3: sí, sí, sí,
2: eh?
3: Sí, que per cert, els jugadors que té... No...
0: Això que deies abans de Paolo Maldini, perquè hi ha hagut certa confusió, sí, és director esportiu.
1: Sí, sí, no és entrenador. Sí, sí, sí.
0: No és seleccionador, com deies, sinó director esportiu, i ell, per tant, haurà de triar, té com a assessor Leonardo, l'exdirector esportiu del PSG, i haurà de triar el seleccionador, que sonava Roberto Mancini. Que a mi m'estranya, perquè ja va ser el càrrec entre el 2018 i el 2023.
4: Sempre seran els mateixos.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Com a la
1: sèrie,
3: totalment. Entre
0: però vull dir que, clar...
3: I espera, que no hi ha la tornada. Va fer el segon just abans del descans, Sorloth. Aquesta contra el Barça la marcaria, Sorloth. Aquesta contra el Barça la fotia dins. Què farà ara? Doncs mira. S'ha dormit molt, es lamenta Haaland, perquè és que l'acompanyava Haaland. Jo crec que si corro i tinc Haaland a l'esquerra, jo li dic, té, tu, marca-la tu.
4: Impossible fer-ho pitjor.
3: Sí, sí, ha volgut fer-ho i sol, se li ha fet de nit. No és un jugador ràpid ni àgil, segurament, no? I ha trigat molt a carregar la cama i al final ja...
2: És que ha trigat més del que és habitual.
3: Sí, sí, sí, sí, contra el Barça xutava més ràpid.
4: I no té l'exterior de la min, no? Aquell exterior que intenta buscar Haaland, però és que ve a Haaland, li pots tirar... És una miqueta com Joan Banyama, li tires allà llarga i ja arribarà.
2: Ell l'agafa.
3: Era l'opció de fer el segon abans de l'escans i deixar-ho...
0: És que portar un 2-1, tenir Haaland sol i no passar-li...
3: I espera, perquè a la següent acció, una mica més, i a la terra marca amb la centrada de Madueke per la dreta, enviat a córner Hegem. Opció... Mira. Mick Jagger.
5: Sí.
3: Bé.
5: I és Axl Rose, el del costat, o Steve?
2: Mira.
5: O no?
3: No, sí, segurament
5: no,
3: molt,
5: però tenia una certa semblança, no?
2: Sí, sí.
5: Però també com... era Santiago Segura, però ho he descartat. Oh,
2: però Axl Rose està més operat, no?
1: Té la cara com més...
3: T'imagina Santiago Segura amb Mick Jagger?
1: No, hauria estat un somni.
0: És una estranya parella, realment. Sí,
5: eh? Contextualment ja he pensat que era impossible.
2: No, hi ha coses pitjors. Ha passat coses pitjors.
3: Però el córner, 30 segons i sabrem quan s'afegeix en aquesta primera part. Jaume, vés preparant la xifra. I el córner que picarà des de la dreta de Clan Rice, millor que el d'abans, però aquí intentava rematar Bellingham el primer pal, no ha pogut, demanant fora de joc de Declan Rice, doncs sí. I ara sí que l'assenyala l'assistent de Turpin. Quan s'afegirà, Jaume?
0: 4 minuts.
3: 4 minuts, vinga,
0: Direm 4 minuts. Jo crec que ara és un bon moment, eh? Passo un minut de 3:15, Oriol. Unes olivetes.
2: Oh, sí. És ara.
0: Perquè ara ve el descans i ho pots anar a preparar amb calma, sí. No perdràs cap gol de Haaland o de Kane. Les seleccions doncs, ja tenen el seu 11 de gala absolutament preparat i a punt, i l'espanyola també, amb el número 4, Jalapeño.
1: Jalapeño.
0: Amb el 22, Aitor. Amb el 7, Gilda. I amb el número 1, el nou fitxatge, que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives d'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu!
6: I és l'Espanyola una aceituna com a ninguna.
3: I com a ninguna també en Jaume encertant els afegits, eh?
1: Sí, sí.
2: I és Axl Rose, no?
5: Sí, veig que la gent que ho està posant a Twitter que també era Axl Rose.
3: Sí, eh?
0: Bé.
5: Tot i que jo ho vull acabar de confirmar, perquè és cert que l'he vist com massa jove,
2: sí.
5: No?
2: Jo recordava cara, molt més operat, però... més botó.
3: Quants anys té, Axl Rose?
2: Home, ha de tenir...
3: No,
0: bon atracament.
2: Axl Rose?
3: Es busca la Wikipedia un segon.
5: 64.
2: 60, ja sí, clar, home.
5: Uf, que ara li estic mirant la cara que surten les fotos aquí.
2: Però és que Axl Rose s'ha operat molt i sí, està com molt, molt...
1: I Mike Jagger, per quina etapa vital?
3: Bellingham dins de Bellingham. I assistència d'Antoni. Antoni Gordon, que realment està fent un bon partit. M'està agradant el partit de Gordon i ara un altre cop arrencant per l'esquerra veu Bellingham dins l'àrea, i Bellingham està fent un tros de mundial, també s'ha de dir, espectacular al nivell del jugador del Madrid, que ho celebra amb molta ràbia. Dins l'àrea se l'ha col·locat bé per l'esquerra, ha superat les seves marques.
1: Tres lleons, eh?
3: I ha marcat els trilallons, i ha marcat l'empat a un...
2: On acabaran aquests tres avui? És el que m'estic preguntant ara mateix.
0: No vulguis saber dins d'aquesta disfressa que hi ha 70% d'humitat.
2: No
0: vulguis, o sigui, millor no imaginar-se.
1: A Miami...
2: Una furtó i...
0: Uf.
3: Molt bé, Gordon, eh?
0: Cinquè gol de Bellingham, eh? Compte que entre Bellingham i Kane, 11 golets.
3: Sí.
2: Però la passada és boníssima.
3: Ho he vist molt bé, Gordon.
0: Sí. I quan arriba així amb espais, Bellingham no acostuma a perdonar.
2: No perdona.
4: El control que fa és molt bo, perquè és el que li permet generar-se aquest espai. Sí. La diferència amb Sorloth és evident aquí, de l'hora de decidir, després de la rematar amb esquerra.
5: Aquest
4: golaç.
5: Bellingham no l'hem vist, però fa molt, eh?
2: La primera temporada.
5: El primer any.
3: Sí. Quan no hi ha Vinicius.
5: I clar, al final és un jugador que clarament on millor rendeix és darrere el punta. Quan està al mig del camp no desapareix aquesta, no? Aquesta arribada que té, òbviament.
0: Solbakken acaba de llançar una ampolla.
2: Sí, quasi se la llença
0: als peus de l'estaf. Jo crec que l'ha tocat, no?
2: Sí, l'ha tocat al peu, sí.
1: Molt enfadat.
0: La cara de l'ajudant...
3: No, és allò típic... Quan ho hem vist, jo he vist algun cop a la lliga amb algun entrenador que el carrep no es queixa, perquè
2: no,
3: que és pitjor encara. Si
2: habitualment callen,
1: No, clar, digue-li alguna cosa a tu, després de...
0: Sí. Mitja Noruega s'estan recordant de tota la família de Sorloth.
5: Sí, estava pensant el mateix.
3: No, era Kane. Que bloca sense problemes, Dylan, però confirmem, quan queden 11 minuts per les 12 de la nit, que és el millor partit dels quarts de final. O què? Ara per ara.
0: Des de la pausa d'hidratació.
1: Des de la mitja hora.
3: En aquesta tram, sí.
2: Primers 20 minuts no, però...
3: No, després sí.
0: Sí, com a mínim el més entretingut, no? Amb arribades a l'àrea, no?
2: A mi el França-Marroc no em va desagradar, eh? T'ho dic,
0: Sí, però va ser tan monòleg,
1: no? Sí, jo esperàvem bastant més del Marroc.
3: Sí, exacte, va ser, però... Evident. Que esperàvem una Marroc més competitiva, no?
1: No, però si dèiem que segurament era l'eliminatòria més igualada, aquesta, realment s'està traslladant. Sí. És a dir, Noruega ha tingut el seu moment i ara el millor que li pot passar és que s'acabi la primera part.
3: Sí,
1: no?
3: perquè hi tornava a Anglaterra amb Gordon, que està participant moltíssim. Queden 20 segons en aquesta primera part, 1-1. Recordem, s'avança Noruega amb el golaç de Schelderup i ha empatat fa res, un parell, 13 minutets. Jo, Bellingham, encara compta la filtra per Kane, fora de joc o no? Fora de joc de Kane.
5: Quina classe.
3: Era un golaç perquè Kane l'ha picat. És cert que la toca Nilan i entra plorant, però l'ha picat amb molta qualitat Harry Kane. La passada de Bellingham també era una delícia un cop més. I a veure...
0: Sí, és fora de joc. Sensacional, perquè des de la banqueta Tuchel demanava calma, quan volem dir deixem passar el temps fins al descans, hi havia dos jugadors d'Anglaterra demanant calma amb les dues mans, i Bellingham diu, escolta'm, passada a Kane...
2: Si tinc a Kane allà, per què no se la passo, no?
0: I després digue'ls-hi alguna cosa, perquè ha anat de mig cos, eh?
3: I descans.
1: S'acaba la primera part.
3: Sí, amb aquest 1-1 de moment, molta igualtat, que és el que dèiem, el que volíem... Marxa corrents.
1: Bellingham esprintant cap al vestidor.
3: Sí, perquè Pusete també...
4: Farmejant Aura, que es diu.
2: Arriba tard, arriba tard.
1: Potser l'ha contagiat Rice.
3: Ja una passa.
2: Aquests virus va molt ràpid, eh?
1: No, i amb la calor més.
3: Doncs 1-1. Segona part entretingut, tant més farem.
2: Bé. Ha millorat molt el partit.
3: Sí.
0: A Remoto ja tenen el nou Nissan Micra, per cert, i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Remoto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. O entra a remotonissan.com. Ja ho sabeu, Remoto!
1: 9 minuts per la mitjanit, empat al descans, empat a un entre Noruega i Anglaterra. D'aquí ha de sortir... la primera semifinalista de la segona semifinal. Recordem que l'altra ja està definida. Des d'ahir la jugaran França i Espanya. Noruega o Anglaterra aniran a la segona semifinal, que els enfrontarà o bé a Argentina o bé a Suïssa. Dues seleccions que s'enfrontaran aquesta propera matinada a partir de les 3. Fem una pausa i de seguida tornem aquí al Tu diràs.
7: Tu diràs, amb Oriol Jové.
8: Da igual donde estés.
9: Da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
11: En la misma jugada.
12: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
13: Cuando todo eso llega.
12: Entonces sí. Entonces somos una.
14: Somos una.
15: Somos un
16: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
17: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac.
9: ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
13: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
14: Sona bé.
13: 4,3 litres de consum al 100.
14: Sona Qashqai e-Power.
13: I el 0% TAE.
14: Sona que estreno Nissan.
13: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
18: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
19: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
20: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
21: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
22: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
23: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
24: Vídeos i històries exclusives.
23: Notícies.
24: Entrevistes.
23: Reportatges.
24: Descobriu com és la ràdio per dins.
23: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
24: RAC1 Oficial.
23: RAC1.
24: Seguiu-nos.
25: Tots som 1.

0: 4 minuts per la mitjanit, ho diràs a RAC1 en aquesta última nit dels quarts de final del Mundial, que quedaran tancats un cop acabi l'Argentina-Suïssa, que arrenca a les 3 de la matinada. De moment tenim al descans l'Anglaterra 1, Noruega 1 a Miami. Temps de descans que aprofitarem, Jaume Molló,
1: sí,
0: per fer una mica de concurs.
1: Sí, les cançons que van triomfar en any de Mundial. Avui, dissabte nit, cançons que ens han fet moure el cos, sí, alguna vegada.
2: Discotequera, no?
1: Sí, una mica tirant per aquí. A veure la primera, si us sona. Shakira, oh. Albergues embogida.
2: Sí. 2010.
1: 2010, diu David Brock.
3: 2006,
1: diu la Clara.
0: Sumo 2006.
1: Albert?
4: Clar, ho han dit amb tanta seguretat.
2: No, és que
4: m'he 2005, perquè a vegades les...
1: No, no, però l'escena mundial.
0: Ha de ser mundial.
1: Clar, clar.
4: El camp completament. 2006. Ja havia jugat en el joc.
0: Si no, aquest joc seria impossible de guanyar.
1: Sí, no, no, no, clar, clar.
4: 2006, sí.
1: 2006, dius. 2006, teniu raó.
3: Haurem de jugar, haurem de fer un menys convenciment.
2: He tingut un cremament de cables tremendo.
0: Hem d'amagar les cartes.
1: T'ha passat com a mi amb el França Noruega.
4: No, no,
1: sí, sí, sí.
4: Tindria explicació si no hagués jugat mai, però ja he jugat.
1: Sí, sí, sí, no passa res, no t'ho tindrem en compte, òbviament, Albert.
0: Una pregunta, clar, sí, perquè això és el Mundial, però si fos Eurocopa, l'Eurocopa del 2021 seria 21?
3: No li compliquis.
1: Hauríem de ser 20, hauríem de fer 21, no? Que va ser l'any que es va jugar, no?
2: Ostres!
1: Sí, sí, hauríem de fer el 2021.
2: Sí, sí, sí. No, no, no.
1: Sí, sí, sí, sí. Unanimitat. Segona cançó. Bé, la primera era Shakira, Hips Don't Lie, per si algú no... Aquesta és dels Catarres, músic de...
3: No, no, Charango.
1: Ai, de Charango,
0: 2014.
1: Perdó.
3: Sí, sí, estic d'acord amb Jové.
1: 2014,
3: sí,
1: diu.
3: Sí, 2014.
1: Sí? Albert?
4: 2018.
2: Va, 2014, però per pura...
5: 2018, va.
1: 2014.
3: Estem fins, Jové,
0: vamos.
1: Aquest
2: Esta no tenia ni idea.
3: És que has agafat molt moderna.
1: Però anirem enrere, bro.
3: Ai,
2: ara. Sisplau, tira enrere.
1: Confio molt en tu.
2: No.
1: A veure aquesta. Paradisio, Bailando, va triomfar en un any de Mundial. Quin any de Mundial va ser?
4: 86.
3: 90.
1: 86, 90. Aquí anem variant,
0: 90.
1: 90.
2: 94, per canviar.
5: 94, va.
1: Sí, doncs 98.
3: Uf!
1: Ostres! Crec que és la primera vegada que passa que ningú encerta...
3: Sí. No, jo crec que el 2 més
2: de passar. Pensava que era més...
1: Sí.

0: Cat, o sigui...
1: No, no, sí, sí.
2: Aquesta més o menys la tenia ubicada
1: sí,
2: per...
3: Bé, bé.
2: Per l'època. Sí,
3: molt finet, molt finet, Albert. Atenció, aquesta reconec, i mira que han posat coses diferents, però aquesta, que va triomfar molt en un any de Mundial, és segurament de les més frics que he posat.
1: Ai, ai, ai.
3: És aquesta.
0: Mi abuela, sí.
4: Yeah. 90.
3: Això és de Wilfred i la Ganga, portorriqueny, l'abuela, és
4: no,
3: l'única cançó coneguda que ha fet,
4: 2002.
3: Aquest grup, o raper, vaja, i va petar-ho molt aquell estiu.
4: Sí, sí, sí.
3: Era d'un noi que el seu germà el feia, anava a New York, el seu germà el feia fora de casa, l'enviava a casa de l'àvia, i l'àvia doncs l'intentava
2: reformar. Sí, sí, sí, sí. 98, jo diria 98.
3: 98, 2002...
1: 2002, va, sí.
3: 2002.
4: No, jo tinc més enrere perquè...
3: O, 90, 90.
4: 90, sí.
5: 2002.
3: 90. 1990. Sí, sí. Aquesta és la que jo volia i necessitava que encertessin.
4: No, perquè si toqueu coses que s'assemblen a hip-hop, aquí sí que m'agafeu.
3: Ah!
4: Clar, o sigui, a mi abuela me la recordo perfectament.
1: Queda una?
3: No, no, no en queda una. Són les 5. Però tu, o sigui, aquesta cançó, penseu als més joves...
0: Està molt bé que Broc aquesta sigui l'única que ha encertat, o sigui...
4: No, és que jo a mi abuela la recordo perfectament perquè a mi, que m'agradava molt el rap, ja m'agradava aleshores... Com va sortir això va ser com molt estrany, perquè era
3: sí.
4: la immigració llatina dels Estats Units, no? que feia un hit mundial sí, i de sobte posava al mapa una comunitat que amb el tema del rap no estava... Era afroamericana, bàsicament. I aleshores es va fer molt, molt coneguda per això. O sigui,
3: sí, sí, sí.
4: I a banda que sortia això, el videoclip,
3: sí,
4: era molt graciós era perquè... Molt graciós.
0: Com sí, has sí, arribat sí. a aquesta cançó, Molló?
3: No, no, aquesta cançó pensa que va ser entre 3 i 4 setmanes a l'estiu sí. número 1 dels 40 principals,
4: sí, sí, sí, sí,
3: que llavors era, diguéssim, l'emissora musical de referència.
4: Hi havia tantes com hi havia ara, Spanglish, hi havia aquest concepte
3: sí,
4: de...
3: Sí, sí, sí, i vaja, expressions d'aquestes com la Rojo en habichuelas i sí, tal, sí, vull sí. dir, a cases...
4: És pre-reggaeton, això.
3: Sí, sí, sí.
4: A nivell global, eh?
3: Sí, sí.
4: Sí. Ja, però a nivell d'esclatar de música llatina, això ja era... Això ja estava.
3: Pújala, pújala, Víctor. Pújala. Yo me lo había gozado. Y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá y yo le dije, mija, como dentro de 30 años... Va, no vol tornar.
0: No, no.
4: Una abuela, sí.
3: Va,
4: a veure, Jaume...
3: Mi abuela.
4: Tenim una edat.
3: Sí, sí, sí.
4: Una edat.
3: Sí, sí, sí, ja
4: passa. I ja està. S'accepta. I a partir d'aquí...
3: I ja està.
4: Sí, res a dir.
3: Ahir va sonar I como es él, de Perales, i avui l'abuela, de Wilfred i la Ganga. Són, bé, joies, eh? De l'any
4: Porto dos dies lamentables. O sigui, molt, molt dolents.
3: Sí, però s'ha acabat bé.
2: He dit 2005.
4: No, ja, ja. Jo quan has dit 2005 dic, hòstia, no.
0: Estem acabant el Mundial, vull ser fluixets, eh?
3: Espera, que és... Vita, tinc un bonus track, Clara.
4: Ojo.
3: Que és de dir, hosti, i del 2026... Quina cançó recordarem que va petar en any de Mundial? Jo proposo aquesta.
0: Bé.
4: És un hit, és un hit.
3: Però no sé si en diríeu alguna altra.
1: No, no, jo estic molt a favor.
0: Compro.
4: És un hit, a més, molt viral, que a més encara aguanta. O sigui...
3: Aitana, superestrella.
5: Sí, sí, sí. Tretava molt els Strokes, eh, també.
3: Bé, no, no, no, no. S'accepten propostes. Quina triaries, tu, dels Strokes?
5: D'aquest disc. Doncs bé, els noms no els recordo.
3: Bé, doncs una cançó dels Strokes, proposa amb Laia, ja està.
4: Però els
3: Strokes... També pot sonar.
4: Sí, els Strokes d'ara.
3: També
4: sí.
3: pot sonar. Sí, sí, sí, sí.
4: Tu ets fan, no?
5: Bueno, és que l'últim, el del 2020, sí. m'agrada molt.
4: Qui va ser que fa poc? Ah, el Naveira. El Naveira
3: sí,
4: va dir,
3: va dir que també...
4: Que ens volia anar a veure
3: sí, sí, sí.
4: en directe.
2: Els Strokes. Sí, sí vaig, ha anat diverses vegades.
4: Per això, que era molt fan i tal.
2: Sí, superfan, superfan.
3: Sí, sí.
0: Doncs fins aquí el concurs, no? El concurs musical... que ens acompanye.
4: Secció estrella, eh? Secció estrella del Mundial, eh? Jo
0: l'allargaria.
4: Que...
1: La trobarem una falta quan acabi, eh? Sí, sí.
0: Sí. Jo l'allargaria.
1: Jo diria que al final podríem fer 10 cançons.
4: Sí, eh?
3: Per cert, si us agrada, vaja, si us passeu una bona estona amb això, us recomanem el Trivial Musical, el podcast que hi ha a RAC1 de l'Edu de Valla, que avui, per exemple, durant el Reconcentrat, n'hem escoltat un, molt divertit, que competia amb gent de la competència, amb gent del Matina Codina, i ha estat molt xulo, doncs tots estan...
0: Ens ha amenitzat, no?
3: Sí, una mica, ens ha ajudat a fer passar la tarda. Sí, sí, sí.
4: Totalment.
3: Per tant, el trobareu a l'app de RAC1 o al web, vaja.
0: Què us ha semblat la primera part d'aquest Anglaterra-Noruega? Amb què us quedeu?
4: De menys a més, no? És a dir, ha començat una cosa com molt... que no passava absolutament res i després la cosa s'ha animat i obre moltes esperances de que la segona part. Crec que serà una bona segona part i em sembla, o sigui, que Noruega ha tingut el seu moment, que és aquella ocasió de Sørloth, i que crec que ho recordarà.
5: I de fet estem veient un,
4: la sensació que...
5: un munt

0: Hi ha l'eliminatòries d'errades que estan marcant, no? Sí, l'Hendrik, aquella errada, Campàs l'altre dia amb Colòmbia a la pròrroga, i la de Sorlo, era el 2-0. És que només era donar-li a Haaland, era el 2-0, i hem dit, ostres, minut 43, a veure si Anglaterra, doncs bé, ha empatat. I no sé si a nivell emocional això pot tenir afectacions. Jo crec que Noruega està fent un molt bon partit. Veurem si el gol de Bellingham fa que desperti a la selecció anglesa. I una segona part en què els dos seleccionadors hauran de prendre decisions i veurem qui encerta més.
1: Està oberta. És cert que comparteixo el que ha dit el David, que l'ocasió pel 0-2 de Noruega era tan clara que pot fer mal, no només perquè no marca, sinó perquè a sobre t'empaten pràcticament després i és com el doble de mal, però també és cert que encara no ha arribat el moment Haaland, no? I Haaland durant aquest Mundial sempre ha tingut
2: la tindrà,
1: el seu moment.
2: No?
1: La tindrà, i segurament la pot endollar. I vull dir, un gol encara li pot quedar a Noruega. El tema és veure què pot fer Anglaterra, que sí crec que és una selecció no gaire, però sí superior a la nòrdica.
3: Calen una rematada en aquesta primera part, aquella de cap que ha atrapat Pickford, no?
4: Sí.
3: L'ha atrapat el porter. Són 19 rematades, 7 gols. Haaland, per anar actualitzant.
5: No està malament. No.
3: Us recordo que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda de nou superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, una bestiesa, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir, atenció, des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M Automoción a Barcelona, Mataró i Girona.
4: Canvia Anglaterra, entrarà Eze, suposem que per Madueke, no, o què? A veure...
3: Saca.
4: Entra per Madueke...
3: Però tregui Gordon, eh?
1: No, entrarà pel mig, Eze.
4: Sí, no? En teoria... Per Rice, potser que ha estat... per Rice, que ha estat tocadet amb aquesta...
2: Canvi molt ofensiu,
4: Sí, sí.
2: S'ha quedat a...
4: Sí. Potser no ha pogut tornar a sortir del vestidor. S'ha quedat tancat al lavabo. Perdó.
2: No arribava i ha dit, jo no surto. No surto.
5: Doncs a punt de començar aquesta segona meitat a Miami, a Dallas, una mica més lluny, hi ha el Damià López.
4: Home!
5: Hola, Dami!
4: Ja t'ha errat.
6: Què tal? Bona tarda.
3: Gran Dami.
6: Bona tarda,
2: bon Damián.
6: Com esteu?
5: Bona tarda. Quina hora és a Dallas ara mateix?
6: Ah, doncs són les 5 i 7 minuts de la tarda. Moltíssima calor. O sigui, és el punt de més calor que hem patit aquí al Mundial, cada vegada fa més calor. El cert és que aterres i t'enveix un aire que és com si et fiquessis a l'interior del Vesuvi, diria, eh? Seria que és com així.
5: Endavant. Surten 36 graus, eh? Dallas, 42% d'humitat, no està malament.
6: Sí. L'equip, Espanya està viatjant ara, han sortit fa una estona des de Los Angeles, després d'haver fet un entrenament tancat avui. Bé, molta tranquil·litat i molta eufòria, i De La Fuente va donar lliure als seus jugadors, van anar a sopar amb les seves parelles, famílies, etc. Avui un entrenament molt suau i res, ara hi ha rumb cap a Dallas.
5: Clar, i pensant en França ja, no? Dimarts, clar, en el possiblement primer partit en què Espanya no parteix com a favorita en aquest Mundial.
6: Sí, probablement. Algú pensarà que sí, però els pronòstics estan molt igualats i segurament si féssim una enquesta mundial, doncs sortiria que la balança està inclinada lleugerament cap a França, perquè hi ha molta gent que pensa que sí, que encara que sigui de manera lleugera, doncs en un 55, 57, potser 60%, doncs les apostes estan inclinades cap a la selecció francesa, però també hi ha el pensament que si algú, ara mateix, dels que queden, incloent Anglaterra, incloent Noruega, Argentina, Suïssa, etc., doncs té opcions reals de poder robar-li la victòria a França, és precisament Espanya, perquè és l'equip doncs que contraposa més l'estil i que si té un dia perfecte, això sí, un dia precís, un dia en què no perdi la pilota, el millor dia la Minya Mal, el dia que torni Pedri, etc. Si té un dia perfecte, Espanya pot fer-ho bàsicament perquè ho ha fet els dos últims anys, però sí que és veritat que Espanya doncs, potser està un punt pitjor i França està en el seu prime, no? I a més França té moltes ganes de revenja, per bé que es tracti d'Eurocopa i sobretot de Nations League, que és un torneig menor, al final ja no és França-Espanya, són futbolistes, no? Són futbolistes joves que són desafiaments constants i es tenen ganes, però doncs Lamine Yamal i companyia doncs volen que sigui una tercera vegada, saben que aquest és l'esdeveniment més important i és un duel enorme, és un duel molt gros i els futbolistes sortiran a per totes, així que bé, Espanya potser no va fer el seu millor partit, ho saben, però també us he de dir que ahir fins i tot la federació i la tarda va convocar prop de Hollywood una festa
5: sí.
6: Per Sí, per celebrar el pas, perquè clar, ells consideren això, que és la segona semifinal en tota la història, que cal celebrar-ho, que cal dimensionar-ho, i a partir d'aquí doncs ja veurem si són capaços d'arribar a la final o no.
5: Sí, Espanya només va arribar a les semifinals al Mundial que guanya, el Mundial de Sud-àfrica.
4: Avui fa 16 anys.
5: Sí, senyor, l'11 de juliol del 2010.
6: Sí.
5: Contra els Països Baixos. Deixa preguntar-me aquí a la taula com veieu aquesta eliminatòria, aquestes semifinals a França-Espanya, percentatges, us atreviu...
2: Sí, 60-40 a França.
5: Sí.
3: Jo també, jo comentava ahir, jo crec que França, sobretot pel poder ofensiu, i perquè al darrere té una parella de centrals molt sòlida també, té aquest punt de favoritisme.
0: Sí, jo també, i crec que més pel moment de forma dels dos equips. Ah. És veritat que les estrelles al final a França estan arribant molt bé i a Espanya no. Per tant, això per mi en un torneig tan curt té molt de pes.
1: Mm. Crec que, rebent no, les opcions d'Espanya és pensar si al mig del camp són superiors, perquè França juga amb dos migcampistes realment, i tenim la pilota i els tornem una mica bojos, perquè els jugadors de França no estan molt acostumats als atacants a ajudar en defensa. Però clar, a unes semifinals de la Copa del Món pencaran.
2: Sí,
1: o sigui, pencaran perquè és el gran partit de la teva vida, i per tant es desactiva una mica aquesta opció de que Espanya pugui ser molt superior al mig del camp, i efectivament crec que és superior a França. Pot guanyar Espanya, que té la capacitat per fer-ho, segurament sigui l'única que ho pot fer, i veurem, però sí, 60-40 em sembla un percentatge bastant acurat.
5: Necessita la millor versió de Lamin i que aparegui Pedri per passar, o no és fonamental, perquè Espanya fins ara ha anat passant sense tenir brillantor
2: però arribant no ha exigit tant com ha exigit a França. Aleshores, jo crec que Lamin és un partit important que necessita estar no sé si al 100%, perquè no sé si pot arribar al 100% ara mateix, i també no sé si Pedri, perquè tampoc sé si just sortirà d'inici Pedri ara. És un dubte que... No sé si introduirà algun canvi. El Dami coneix més la dinàmica aquesta, però ara mateix hi ha el dubte de si repetirà alineació de l'últim partit o tornarà a la que té sempre fixa, no? Ja ho veurem.
0: Jo crec que més... No, només volia fer una cosa del que deia el David del tema de Lamin. Crec que ha de capitalitzar els bons moments. És a dir, no estarà per 90 minuts, però, per exemple, l'altre dia crec que fa una molt bona primera part.
3: Sí, hi ha una cosa, abans que en Dami digui la seva, veia avui... Lamin Yamal en partits d'eliminació, allò, partit únic d'eliminació contra Mbappé, 5 de 5.
4: Sí, sí.
3: Les semis d'Eurocopa, dues finals de Supercopa, la final de la Copa del Rei i les semis de la Nations. Per tant, bé, no vol dir res, òbviament, però és veritat que en aquests partits, de moment, Lamin sempre s'ha imposat Mbappé. Abans que deia en Dami que això també va de jugadors, no?, d'aquests duels.
5: I de fet, amb aquell golàs de l'Eurocopa.
4: Sí, és el que tenim el record, sí.
6: Sí, no, aquesta pregunta si Pedri jugarà o no, jo crec que De La Fuente ara mateix potser no ho té clar ni ell. Jo crec sincerament que no, és la gran incògnita. De fet, Pedri ja ho va dir aquí en l'entrevista que ens va donar RAC1, no? Que ell era autocrític i que era conscient que contra Portugal doncs havia estat un mal partit, però això tampoc podia fer pensar gairebé ningú que De La Fuente se'l carregaria, no? Que seria suplent. Però De La Fuente, jo crec que sí que estem tots d'acord que en el seu cervell no entra aquella teoria que potser tenim molt interioritzada, més a nivell de club, de jo tinc un jugador que no el trauria mai de l'11, no? Hi ha molts entrenadors de club que hi ha futbolistes que no els treuen mai. Potser en un torneig curt de seleccions, com que no tens marge d'error, et bases molt més en la sensació que et projecta aquell futbolista, i potser doncs no vols arriscar potser també tenint en compte i assumint que el que et dona aquell futbolista, aquella genialitat, la perds, no?, durant uns minuts. Però com que aquell jugador no t'està, d'alguna manera, generant massa fiabilitat, com és el cas de Pedri, De La Fuente també és un tipus que no es casa absolutament amb ningú, encara que pugui semblar el contrari, doncs ell decideix l'altre dia sacrificar Pedri, sabent que si perd, potser se'n va ell fora, perquè l'altre dia, si De La Fuente perd contra Bèlgica amb una decisió d'aquestes característiques, jo estic segur, l'altre dia pensava, que De La Fuente no comença la Nations League al setembre. A partir d'aquí, què passarà? Doncs tornarà a ser una qüestió de una mica de com el vegi entrenar, una mica de sensacions, però vaja, a De La Fuente li està sortint tot en aquest Mundial. Totes les decisions li estan sortint de cara. Contra Portugal, canvia Olmo i... És a dir, treu Olmo i treu Pedri, allò que diem, no? Ostres, aquests no els trauria jo mai del camp. Bueno, doncs Ferran i Merino, que són els que posa sobre la gespa, un dona assistència i l'altre marca el gol. Després, el dia de Bèlgica, posa Fabián per Pedri, Fabián marca el gol. Ja se va té la sort. Bé, digue-li com vulguis, no? Bueno, té la sort que Nuno Mendes, el jugador més important de Portugal, es lesiona, i sobretot l'altre dia, doncs ja que Courtois es lesiona i I va el porter suplent i li deixa mort a Merino perquè faci el 2-1.
3: I Tielemans, fins i tot, abans del partit, Dami. Sí.
6: I Tielemans, sí, correcte. Ah, i Tielemans, sí, a l'escalfament.
5: L'ha tingut Noruega, sí. Clara.
4: Sí, amb una centrada de Sorloth que s'ha enverinat i Pickford... Que jo crec que anava fora, però no sé, no m'ho ha vist clar, no s'ha acabat de creure que aquesta pilota anava fora i l'ha enviat a corna i ara ho intentava Haaland i un altre cop semblava que podia blocar-la Pickford, el remat de cap de Haaland, que tampoc no era el millor que ha fet segurament en la seva carrera, però no ho ha vist clar Pickford, que l'envia a corna, no es complica la vida, desperta una mica en Noruega ara perquè havia començat potser un pel millor a treure la segona part, amb Saka, amb un Gordon que continua a un bon nivell en aquesta segona part, i ara Noruega que comença un altre cop a treure el cap.
5: T'imagines, Dami, i Noruega arribant a una final del Mundial? Una d'aquestes seleccions que evidentment no és habituals en aquestes latituds del torneig.
6: No, i es podria convertir en la novena campiona, no? És, el filtre del Mundial és molt complicat, és difícil veure una selecció nova. Mira, us donaré una dada. Ara que us parlava de la Nations League, a l'última Nations League, Noruega estava a la divisió B. Això és per dimensionar, que no és casualitat que Noruega des de l'any 98 que no jugava una Copa del Món i que aquest no és el primer intent de Haaland. Vull dir que Haaland ja va jugar la classificació per Qatar, ja va jugar la classificació per l'última Eurocopa i no se'n sortia. I en canvi ara, doncs, ja amb el gol de Sielder ho hem vist, que no és només Haaland, que un jugador sol no guanya un torneig, que necessites una mica d'acompanyament. Però bé, jo crec que al final aquests tornejos necessiten, a banda dels equips, necessiten històries, no? I Noruega és tot una història, ja no només per Haaland, sinó per l'animació, pel públic, per tot el que... És a dir, és un equip amb identitat. O sigui, hi ha seleccions amb identitat i Noruega realment la té, i sí que seria una gran història que arribés a la final, sense dubte.
5: Però tenen tres corners consecutius, eh?
4: Sí, ara des de la dreta hi anirà Odegaard, el futbolista de l'Arsenal. Haaland, que parla amb Turpin, es queixa d'alguna cosa, que l'està agafant potser més del compte Anderson, serà nou jugador del City. Mira, ja l'ha fet, ha caigut Anderson, però no assenyala falta Turpin, i ha rematat l'aturada i gol.
2: Gol
4: de Noruega, marca Hegem, torna a avançar-se Noruega després del córner, la rematada, primer no sé de qui ha estat, queda la pilota morta dins l'àrea petita i Hegem al central, més atent que ningú, posa la cama esquerra i avança Noruega un altre cop al 55. Havia despertat l'equip de Solbakken.
2: Estan revisant.
4: I en aquest córner, sí, perquè ha caigut Anderson, que és qui tenia aquest frec-a-frec amb Haaland.
2: Sí.
4: I a veure si hi ha alguna cosa... Jo pensava que xularia Turpin perquè és la típica acció en què acaba el defensa i xula
1: el
4: falta.
1: El tema és veure si és abans o després d'aquest... No es pot anul·lar si és abans.
4: Però anem a repetició, però tot cas 2-1.
3: I fins i tot la posició del golejador, no?
0: Sí.
3: Jo crec que també s'ha de veure.
0: L'empenta
1: és claríssima.
3: Sí.
0: Però clar...
5: És que és abans, eh?
3: Sí, és abans.
4: Uf. Jo crec que Kane... Diria que és Kane que trenca el fora de joc.
0: I ara Pickford, llàstima, perquè...
1: Són moltes coses que ha de superar Noruega en aquesta revisió.
4: Sí.
5: Si
2: és gol, et pots donar per...
1: Sí, són moltes traves.
4: Hi ha molts rebots, perquè el xut és de Berg, toca...
0: Molt bé Pickford, eh?
1: La aturada era boníssima, sí.
0: Ui, el remat no és senzill.
5: No,
0: perquè li agafa molt, de fet.
5: Perquè tenia molt poc temps de reacció.
1: No, clar, i s'ha vist amb la pilota Hegem, amb l'oportunitat.
2: Total.
1: Sí, sent el moment més important del futbol de Noruega.
0: Doncs aleshores va revisar, no fora de joc, sinó Brizard, la possible falta, no?
4: Brizard, que avisa Turpin.
1: Crec que, ara que penso, va passar en un partit aquesta temporada, una empenta, abans del córner, i crec que van fer repetir el córner. Atenció a això, eh? Que pot ser que et faci repetir el córner.
5: L'anul·larà, no?
3: Sí.
1: A veure, però no que si li falta, sinó que faci repetir el córner. Sí,
5: està mirant l'empenta.
3: Sí. No, és que l'empenta és meridiana i ara està veient que el córner, com diu l'Albert, no s'havia llançat.
4: No, exacte.
3: Per tant,
1: repetirà en córner.
4: Mira,
5: ja està, ja.
4: La reacció dels futbolistes noruecs ho diu tot, eh? Anul·larà el gol, perquè la reacció d'Aller, per exemple, és més que evident, del central noruec, i ara Turpin doncs comunicarà la decisió amb molta tranquil·litat, Turpin?
3: Sí, és...
2: li agrada això.
3: És molt tranquil.
4: S'enfaden els futbolistes noruegues. El gol no pujarà al marcador, i ara el que veurem és, com deia l'Albert, si el córner es repeteix, que crec que sí perquè està assenyalant el córner, per tant, ara seria graciós que tornés a marcar.
2: Que tornés a marcar igual, a més.
0: Sí. Haaland no s'ho creu, eh?
5: Una cua molt estranyament feta, aquesta de Haaland, no sé si l'heu vist.
2: Sí, perquè té com uns nusos aquí,
4: no? Sí, té una història, ara te la busco. Sí, havia fet alguna cosa.
5: És que ara que el veia de prop, m'ha semblat curiós.
2: Difícil de fer, eh? És a dir, no...
5: I de desfer.
2: Has de tenir molta traça per...
5: Difícil també de desfer. Sí.
0: Molt descarat,
4: Són, sí. Són unes gomes que es fabriquen amb una tècnica tradicional de Corea del Sud.
3: Ah?
4: I que ara...
3: Deuen aguantar molt, no?
4: I que ara, fins i tot, s'ha convertit en accionista de la marca, Haaland.
3: Ostres!
4: Tot un negoci.
3: Bé.
5: Però què fan d'especial?
2: Això, aquest efecte trena.
4: T'ho miro, a veure exactament en què consisteix. Bé, no parlant.
5: Ara molta pressió, eh?
1: Vols invertir també en la...
2: Sí. No, està buscant inversors, vull dir, perquè...
5: Però vull dir, em sembla que una via de negoci...
4: Consideren com un objecte de disseny, diuen.
5: Les gomes de cabell no hi ha molt terreny per explorar. Bé, no ho sé, perquè sóc absolutament neòfit en la matèria, però...
2: És un tema que no toquem, no?
5: No.
3: Però avui en dia qualsevol tema et pots especialitzar fins a la sacietat, no? Vull dir...
2: El que passa que si jugues amb el màrqueting, com és el cas, que la nana tothom voldrà la goma aquesta, clar.
4: Sí, ara t'explico l'origen. Primer el córner, perquè veiem que, mira, Haaland intentava rematar la pilota, que ja queda morta, la traurà ara.
2: Perill,
4: Bellingham.
2: Eh?
0: Sí, són molt alts.
5: Doncs s'ha salvat Anglaterra, perquè...
4: Sí. Es veu que l'empresa aquesta es va crear el 1987,
3: parai.
4: I la tècnica, ara que se m'ha mogut això, utilitza més de 60 fils, Ryerson, lesionat, entrellaçats. Per cada goma de cabell.
3: Per tant, deu ser molt forta, no?
2: Deu ser resistent,
3: perquè per aguantar un partit de Premier o de Mundial,
2: clar,
3: amb Haaland,
2: No deu cedir, aleshores, no. Evidentment, manté...
5: La cua ben feta.
4: I Ryerson, que té problemes físics... la lesió exactament que tenia, que li va fer perdre els partits,
1: era muscular.
4: O sigui, podia ser, potser, que no estigués... que patís una recaiguda.
3: Però bé, si havia un dia per arriscar...
4: Sí.
3: Però era avui, no?
1: Es va lesionar en el partit contra la Senegal, diria. Només començar el partit.
4: Sí.
5: Mira, aprofito aquest impàs per acomiadar el Damià, que no sé si volies afegir alguna cosa més, Dami. Ara
2: rostint-se.
5: El full de ruta fins dimarts de l'equip de Luis de la Fuente.
6: Res, nosaltres particularment ara acabem de veure el partit, després, com sempre explico, aquí el partit d'Argentina ens enganxa en una bona hora, així que també, lògicament, el podrem seguir molt bé. Sí, i tant. I res, també pendents de l'arribada de l'equip de Luis de la Fuente, que demà s'entrena ja al matí, i de passat ja, doncs, prèvies, és que des que van començar les eliminatòries sempre és la mateixa dinàmica, hi ha 4 dies entre partit, entrenament el dia següent prèvia i partit aquí a Arlington, a bé, estadi que ja coneixem de sobres en aquest Mundial, bé, de fet vam estar aquí la setmana passada pel partit contra Portugal, així que res, demà ja tornem a la feina amb l'entrenament d'Espanya i també de França, que ja queda instal·lada aquí a Dallas.
5: Per cert, no, evidentment no contemplo que Luis de la Fuente faci canvis a la porteria, però no sé si Unai Simón fes el seu partit amb més dubtes abans de jugar contra França és la millor notícia per la selecció espanyola.
6: Sí, jo crec que és la nota més negativa. O sigui, tampoc va fer un... És a dir, no va completar una actuació desastrosa, però sí que va deixar un parell d'accions dubtoses, no? Una sortida a les temps amb el temps, amb els peus, que després doncs, no va poder aprofitar Bèlgica, i sobretot, una sortida a l'interior de l'àrea que el salva a la port, perquè la jugada podia acabar amb gol. O sigui, no van ser accions desastroses, però sí que van ser males accions que... Realment, si les comet contra França, França no perdonarà. Unai Simón en els grans tornejos sempre comet accions d'aquestes característiques que mai han acabat amb l'eliminació d'Espanya, però sí que doncs en algunes ocasions han estat a punt d'acostar el desastre. Ara, lògicament, De La Fuente no el canviarà, sap quin és el preu de tenir Unai Simón, sap que arrisca amb els peus, sap que de vegades mereix malament. Tots sabem que a la banqueta hi ha porters doncs, que segurament et poden donar més, com David Raya o Joan Garcia, però ara mateix doncs Unai Simón és el porter, però si continua generant dubtes com l'altre dia o fa accions d'aquestes punt calamitoses, doncs li pot costar la derrota contra França. Sí, és el punt fosc de l'altre dia.
5: Doncs dilluns a les 9, aquest França-Espanya des de Dallas, on ja ha aterrat el nostre company, el Damià López. Dami, gràcies. Demà més, eh?
6: Molt bé, a vosaltres. Sí, demà més. Demà més des de Dallas,
2: ja
6: amb entrenaments i amb algun protagonista de la selecció espanyola.
5: Ah.
6: Correcte, demà més i millor des d'Arlington, perquè això no és de Dallas, això,
5: això
6: és a Arlington, enmig del no-res, entre Dallas i Fort Worth.
2: Bé, sona bé. Enmig del no-res sona perfecte.
5: Doncs acaba de gaudir del partit, Dami. Bona nit.
4: Descansa, Dami.
6: Molt bé, igualment. Vagi bé, bona nit.
0: Bona nit.
3: Ja sabeu que ha arribat el nou Evitara de Suzuki, el primer SUV 100% elèctric de la marca amb tecnologia All Grip E 4x4, fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect perquè puguis controlar la càrrega directament des del teu mòbil. Això és molt pràctic. Descobreix una nova manera de conduir, més eficient, més connectada i preparada per qualsevol aventura. Vine a conèixer i provar el nou Evitara, el teu concessionari oficial Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Nou Evitara, el futur elèctric de Suzuki ja és aquí.
2: Molt millor Noruega,
4: sí.
2: Segona part.
4: M'agrairà molt a Anglaterra la pausa de dietació que sí. Arribarà aviat perquè... és que...
2: No, m'està agradant molt.
4: Perquè a més, tocant la pilota, fent un rondo, sortint bé...
0: Sí, és que ni el gol anul·lat els ha tret aquest puntet de confiança, segueixen igual. A més, ha entrat Aursnes, no?,
4: sí, per
0: la lesió de Ryerson, que és un bon perfil també ofensiu, per tenir la pilota, que et pot donar més, potser més joc interior, més versatilitat. I jo crec que a Noruega li falta aquest punt d'atreviment, de trencs, de filtrar alguna passada... I veurem si fa algun canvi per aquí, per Sorloth, no?
4: Sí.
2: Tots estàvem pensant en que tregui Sorloth.
1: Crec que està mig món ara mateix pensant que quan dimonis traurà Sorloth del camp.
0: Mira, Òscar Bo, ara s'acaba de...
3: Doncs no, l'altre dia va anar per aquí el tema, crec recordar. De fet, ell així fins i tot algun lloc que s'ho plantejaven de cara a l'11.
1: Clar, de fet només ha canviat a un dels extrems, que ha tret a Nusa. Una altra opció seria entrar a Bob, posar Nusa i ficar Sheldrup o Nusa a la dreta, que també és una opció, no és, és menys natural.
0: O la de, això seria ja molt, molt ofensiu, però la d'Òscar Bob d'interior, fins i tot.
1: Ah, sí, però, clar. Sí, sí, també.
0: És a dir, en el moment de dir, ostres, és que els tens aquí, perquè Bob és un jugador que en zones interiors té molt de talent, al City ho van veure, i potser doncs Nusa i Sheldrup, jo crec que Sheldrup l'has de deixar, és que està fent un bon partit. És veritat que a la zona part potser participen menys, però és un jugador que està entonat i jo crec que en un Mundial l'has de mantenir.
3: Fixeu-vos, a la primera part, la possessió 68-32 per Anglaterra, a la segona 72-28 per Noruega. O sigui, com
2: és
3: un mitjó.
2: És una mica el moment ara, d'anar per Anglaterra. No? És a dir, estàs dominant, estàs jugant bé.
5: A mi em sorprèn una mica, perquè Anglaterra ha acabat la primera part fent el gol, he vist Bellingham entrant als vestidors com un tro, dius, aquests a la segona part sortiran com avions, perquè mira, de moment Noruega s'està imposant en aquesta segona meitat.
4: Sí, tot i que ara ho intenta Gordon, no arribarà el jugador del Barça a evitar que surti aquesta pilota per la línia de fons, portaria per Noruega aquest 1-1. Mira, Kaká, Del Piero,
1: Cafú,
4: Cesc Fàbregas, mira, Cesc. En Wenger, amb qui va ser seu entrenador l'Arsenal, Ronaldo...
3: Kaká una mica Clark Kent, no?
2: Sí.
1: El de dalt a la dreta era Djorkaeff.
2: Djorkaeff, que està despert.
3: Sí, l'he vist
2: dormint en molts partits.
0: S'ha de dir que estava llegint a xarxes i hi ha molta indignació amb el gol anul·lat, de la gent dient que és una autèntica vergonya.
3: Però és de reglament.
1: Jo és que crec que arriba un punt quan hi ha una selecció més petita i tothom vol que, o molta gent vol que guanyi, perquè
2: qualsevol acció, no?
1: Qualsevol acció es veu com un atracament brutal i tal. No?
5: Ara l'espectador neutral jo crec que es cobra cap a Noruega, no?
3: Sí, totalment. Però vaja, jo crec que el 99% dels mortals amb aquesta empresa de Haaland.
5: Sí, jo l'he vist
3: clara. O sigui, se'l treu de sobre de mala manera. Vull dir...
5: S'han anul·lat gols per menys.
3: Sí, i que és Haaland, vull dir, no sé, si fos Ronnie Bargi que fes aquesta empenta, digue, home...
0: És el que els hi passa als jugadors tan alts i forts, que clar, al final doncs també... Sí. Jo recordo Ibrahimovic al Barça, li passava molt, sempre li pitaven aquestes faltes.
3: Va amb les dues mans per davant.
4: Juganer avui la centrada Kane, el segon pel control, se li escapa una mica la pilota.
2: El Gordon està agradant molt avui.
4: Sí, per mi, el candidat MVP ara mateix.
3: Bé, hem de parlar d'això,
4: Sí, hem de parlar de l'MVP.
3: Tenim...
4: Ara la pausa...
3: Sí, no? Hem investigat.
4: Ara la pausa d'hidratació en parlem, perquè està a punt d'arribar aquesta pausa.
5: Jo tinc una altra cosa per la pausa, però...
4: Tenim 3 minuts, vull dir, tranquil.
3: Sí, de fet...
5: Ens falten pauses i
3: desatges. Sí.
4: Tenim una pàrrega, també, vull dir, patiu.
3: De fet, avançarem primícia que votarem des de RAC1 pel millor del partit del Noruega Anglaterra.
2: És molt popular.
3: Ja he donat aquí una pista.
2: Sí. Que hi vaig sentir alguna cosa quan estàveu després de...
3: Aquí entendrem moltes coses de les votacions. Sí.
2: Perquè si no, no acaba d'entendre's, no, el criteri.
3: Clar, és que sempre guanyen els jugadors amb més fans, no? Les estrelles. El tema és, bé, ho explico ràpid, que és una votació popular...
4: Mira, entra la Nusa.
3: Sí? Ja està,
4: fem pausa, fem
3: pausa. Un a un. Votació popular a través del web de la FIFA, obert a tothom, sense restriccions, i hi ha un supervisor, això ens ho hem de creure, això ho explica la FIFA, hi ha un supervisor que controla que no hi hagi una cosa random, és a dir, que no triïn un jugador que ha jugat dos minuts i que no l'ha tocat.
7: Que no hi hagi un troleig, no?
3: Sí,
7: que no hi hagi un foro cotxes, un foro cotxes, digui, anem a votar, allò que
1: sé. Això en cobra, quan no hi...
7: Exactament és això. Sí.
3: A Sorloth, no? Per exemple, si avui sortís Sorloth, el de la FIFA diria, no.
7: Foro cotxes, avui votaria Sorloth.
5: Però clar, llavors,
3: la següent pregunta és...
5: El segon més votat?
3: Agafa el segon més votat, tria ell, hi ha algú de la FIFA que et diu, escolta'm, si no és aquest, doncs jo decideixo que sí. Això no n'hem tret l'entrellat.
5: Molt nord-americà seria això.
3: Sí. Per tant, ara entrarem al web de la FIFA, intentarem votar el millor del partit.
7: Ah, sí, molt bé. Un experiment en primera persona.
3: Ara potser no ho trobem i quedem fatal, però...
7: Oh, sí.
3: Però segur que hi haurà aquest apartat per votar el millor jugador del partit.
5: Ràdio en directe.
3: Aneu pensant, eh? Aneu pensant, a veure. Partit en joc, no? Norà Anglaterra, en directe.
4: Jo l'Antoni, eh?
7: Sí, és un candidat.
4: Sí. Ha fet assistència del gol de Bellingham i està fent un bon partit.
7: Bellingham també podria ser... També dependrà del resultat,
4: sí,
7: no?
4: Sí, el que acabi passant. A tot això, han canviat els dos extrems, han marxat Sorloth i Sheldorup, entren Bob i Nusa.
3: Pot ser que s'activi més endavant?
5: Sí, estava pensant, potser no han habilitat les votacions encara.
7: Clar, potser s'espera al minut...
3: Sí, 75, això 80. També passa a la Lliga Espanyola, no? Que hi ha un minut que s'activa les votacions,
5: exacte,
3: no?
5: Sí. Tu imagina't que ara entre...
1: La Lliga Espanyola és amb un QR, que posen el...
7: Ah, exacte, sí.
1: Però només hi ha tres opcions, crec.
4: Esperem quatre. Per equip, normalment.
1: Quatre, i les escull el comentarista del partit. Sí.
3: Esperem que no ens demanin tant, perquè si ja comencem amb QRs... Vull dir
7: QRs,
3: ja...
7: tu, Jaume, no?
3: Al límit.
7: El tema cartes de restaurant amb QRs no va agradar, no?
3: Aquí arribem, sí, sí. Sí, és veritat que s'ha quedat en algun restaurant.
7: Hi ha algú que ha aprofitat el tema del codi QR per no fer carta.
5: Aprofito la pausa d'hidratació posar damunt la taula que una cosa que segur que el Broc ha llegit avui, que és l'article de Mariano Rajoy.
7: Home, cada dia, no fa.
5: Has vist el que ha posat avui?
7: Sí, l'he llegit.
5: De la selecció francesa?
7: Sí.
5: Diu, pensant ja amb l'Espanya-França de semifinals, diu, què passarà? No resulta fàcil dar una resposta a semejante pregunta. Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses.
7: Crec que va haver-hi algú, i això crec que ho he de confirmar, que va fer la prova de buscar a ChatGPT un article d'aquesta temporada, d'aquest Mundial, de Rajoy, i veure si era possible que estigués fet amb... I ChatGPT li va fer un calcat.
4: Sí.
0: Tu li deies... És una prosa...
4: No és opinió, és informació.
7: Són tòpics informatius i frases com molt generals, i aleshores hi havia algú que va fer aquest experiment, algú amb poca feina.
3: L'altra vegada... Però la cua final, no? Sí. Clar, franceses, no?
5: No sé si la intel·ligència artificial et diria això de...
7: No, però això...
5: Que França no té francesos.
7: Això a l'editor que deu tenir, perquè això no deu escriure ni ell. O sigui, deu haver un senyor que... Ell li deu dir, quiero que digas esto y esto... Una mica Cruyff.
3: Sí, una mica.
7: I aleshores hi ha algú que ho pica, i aleshores això potser sí que és una aportació seva personal.
3: Sí.
7: Però vaja, jo crec que Rajoy no sé ni què es publica.
3: Que potser no calia, no?
7: No, ja.
5: Si féssim un comentari de text, allò, exercici de la selectivitat, eh? Un comentari
7: que podria ser,
5: gènere textual de l'article de Mariano Rajoy, hi ha molts moments en què deixa de banda el terreny de l'opinió per... exposar fets, és a dir...
7: Dades. Wikipedia.
5: Dades.
7: Per això, quan van fer l'experiment aquest, li sortia
5: Francia
7: molt semblant.
5: Francia ha sido dos veces campeona del mundo.
7: Exacte. Que és per omplir la columna.
5: Sí. Clar, no arribes als caràcters suficients.
7: Clar, has d'estirar.
5: Has d'estirar.
7: És com quan tu al col·le escrivies més perquè semblés que estaves dient coses.
4: Sí.
7: I omplies molt.
5: Ho has fet, clar, això?
4: Tots.
7: Sí.
4: Tu també, no menteixis.
1: Sí, com sigui, la frase és un racisme...
7: No, sí.
4: Ara estava buscant, perquè recordo que fa 2 anys a l'Eurocopa també em va deixar anar alguna, a part que el primer text, me'n recordo que es deia aquí en Madruga, Dios l'ajuda, hi havia una, aquesta, que m'encanta. En el futbol, espera que recuperarà Noruega, potser pilota, la frontal de l'àrea... No, per cert, ens ha entrat Gordon, Ja ha entrat James, un canvi molt... En el futbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival si no lo haces puntos.
7: Ah, efectivament.
3: Aquest
7: és un clàssic.
3: Irrefutable, no?
5: Tanque l'article Mariano Rajoy dient què debe hacer la selección española.
3: Ai.
5: En este escenario no pienso contestar a semejante interrogante. ¿Eh? No vaya a ser que me hagan caso y luego las cosas no salgan bien. Está el patio como para asomar la cabeza. Tan solo haré un apunte. Hemos ganado un Mundial, torne males dades, y también 4 veces la Copa de Europa. Más que Francia, que triunfó solo en 2 ocasiones. Tornem amb l'exposició de dades. Somos el tercer país en el ranking FIFA y nos han marcado un solo gol en este Mundial. Y arriba hay mucho talento, así que ya veremos. Yo tengo una corazonada, vamos a ganar, a falta de razonamiento, un presentimiento.
7: Fixa't que l'únic moment en què podria donar opinió personal... Com ha de guanyar? Què ha de fer Espanya? Diu, millor no ho faig. Que està molt bé, perquè és com... Aquí no m'hi ficaré.
8: Sí, perquè clar, vull dir, ningú es creu que li farà cas.
7: Però en principi no. Quan ha d'entrar una mica a valoració subjectiva, ella diu que no, com ha de fer això?
8: Bé, el canvi, no?
5: Indignats amb la substitució de Gordon.
4: Sí, Gordon, i a més, ha entrat James, Rhys James, que és un defensa.
0: Sí, el passat que l'ha posat al mig.
1: Sí, el posa al mig i fica a ese a l'esquerra.
5: Què busca Tuchel amb aquest canvi?
0: Home, jo crec que té una miqueta més de presència al mig, perquè al final ara només amb Elliot Anderson era un mig del camp una miqueta despullat, no estàvem veient Anglaterra participant massa i defensivament l'estan veient una miqueta com ara que a la centrada. A més, el toc de pilota que té Rhys James és molt bo, crec que és un dels... Bé, el lateral titular si està físicament bé i és un dels millors centradors del planeta, i per tant doncs, guanyes aquest puntet, veurem a Eze, perquè saca de moment res, invisible, i ara Noruega es desplega.
4: Sí, amb Arsnes per la banda dreta apareix Òscar Bob, que està molt sol dins l'àrea. S'ha emborratxat aquí de pilota Òscar Bob i a punt ha estat al final d'arribar també Berg per rematar, però ha entrat molt fàcil fins la cuina, però després no s'ha atrevit ni a xutar ni a buscar
5: un soci. Ha anat a xocar contra el mur.
4: Sí.
0: Mala decisió.
5: Està el partit en un moment maco, però,
8: Sí. Podem votar, per cert, Sí. Sí, ha aparegut. Dins el directe de la FIFA hi ha un apartat on et diu vota, i ara hem accedit, i bé, et dona totes les opcions. Pots votar qualsevol jugador.
5: Gordon, no? Escolvem cap a casa.
7: Jo votaria Gordon ja per tema d'allà.
8: Votem l'Antonio, no?
4: Sí, votem l'Antoni.
8: Vinga, va, a veure.
7: Busca.
8: On està?
0: No hi és?
8: Sí, ara. Ja està. Poses un mes.
4: Està a la banqueta, diu.
8: Confirmar. Ja està, no?
7: Has de crear un compte, eh?
8: No.
7: Vale.
8: Per veure o editar el vot.
5: El vot
8: està fet. De fet, em demanen si el vull canviar.
4: No canvis.
8: Estem convençuts.
7: Encara que marqui 5 gols ara, Haaland, no canvis.
5: Continuarà sent Gordon.
8: Ja està, el nostre vot està aquí.
0: Que moltes vegades és pel jugador que marca el minut 80, de qual volta MVP, no? I fins a aquell moment no havia...
5: Ah, no es valoren els 75 minuts anteriors. Absolutament. Hem votat, per primera vegada, en aquests MVP, que fins ahir no sabíem...
4: Hem trigat quants partits portem de Mundial?
8: 99.
4: Bé, mira.
7: Millor ara que no arriba a la final i no votam.
5: El de la matinada és el número 100, Argentina-Suïssa.
8: Espera, deixa-m'ho confirmar, que ara...
4: Sí, perquè són 104 en total, per tant queden les dues semis i els dos de...
8: Endavant.
4: Dels dos finals. Córner favorable, per cert, a Noruega, des de l'esquerra hi va Berg, i ara de posar una mica de pausa...
8: De calma, torpens,
4: sí, perquè abans ja hem tingut xerradetes i la falta final de Haaland.
0: Ara, Elliot Anderson segueix amb Haaland,
4: Sí.
0: Un duel.
7: Parella aquí,
4: Futurs companys.
8: Tenen molts centímetres.
4: Sí, no.
7: És que
0: tenen 2 centrals de 90...
4: Abans quan hem vist la barrera aquella ja era increïble. El corner Pickford que posa els punts de Kawa. Ausnes, el remat, el cavaller. I la segona, treu la defensa de la terra i el remat finalment a la lateral de la xarxa. Però el remat del travesser diria que ha estat de... No sé si ha estat de Hegem.
7: Però
4: és aquí ens ensenyaven i compte perquè Consa va coix a veure la repetició.
7: Cada corner és ocasió.
4: Ausnes posa el cap Hegem, que és qui que havia marcat abans, i la pilota va al travesser i després...
0: No és corner, això? No.
4: No, i després l'acció defensiva d'Anglaterra.
1: Aquestes jugades a mi em fan una pinta, una pudor que... Anglaterra marcarà la que tingui.
5: És que ara estava pensant, no és la de Sorloth de la primera part, perquè no ho és, però és de les que pots recordar, al final del partit. Ens anaves a dir, Jaume, abans del córner...
8: Mira, segur que ho saps, això, Oriol, que si vols canviar de cotxe o vols una nova moto, has d'anar a Sant Boi.
5: Oi tant,
8: això ho tens clar,
5: per favor.
8: Sí, allà pots triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona. Cap a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe. Amb més de 40 marques, amb totes les ofertes del mercat. Ves a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
5: Entrem en els últims... 13 minuts,
0: zona Bellingham,
5: més l'afegit.
4: Exacte, sí, sí.
5: No sé si comenceu el virall o una pròrroga...
7: Jo encara no, eh? Jo crec que marcarà...
0: Està mal col per estar obert, jo crec que pot haver un golet.
7: Jo crec que hi haurà un gol, sí.
8: El millor dels tres partits de quarts fins ara.
4: Sí, ara ho confirmem, ara ho confirmem.
8: L'espectador, sí, sí, sí.
5: Sens dubte, sens dubte. Amb opcions, amb alternatives per un i l'altre, obertíssim. Jo potser m'esperava una mica més d'Anglaterra, però també moltes errades en un equip i l'altre, pèrdues de pilota,
7: moltes imprecisions,
0: sí, sí. I molt poc del, no, el duel que esperàvem, Harry Kane, sí, sí, probablement un partit molt fluix de Kane, sí. Ara pot ser
7: un diàleg de llibre,
0: eh? Que Haaland t'esperes que participi menys, però de Kane sí que t'esperes.
4: Mira, espera, que li posen la pilota a l'àrea. Ai, no te la juguis.
0: Millor callo una estona, ja ens veurem després.
8: Però troben a faltar, o jo tinc la sensació que està trobant a faltar Anglaterra molt a raïs. No? Oh, des del descans, és que...
7: A veure, s'equilibra molt, no? Conyes a banda, un virus d'aquests et deixa...
4: Sí,
7: sí, sí. Tocadíssim, eh?
4: Sí,
7: no. Molt dèbil i, a més, no
0: t'he tocat per l'oficina, imagina't.
5: Necessites algun dia per recuperar-te...
7: No, i per fer esport encara més.
4: De fet,
7: sigui...
4: recordem el que va agafar l'any passat. Compte la centrada que surt fora de sac, d'aquestes centrades que es van tancar en rosqueta, ningú la toca... Qualsevol cama que hagués aparegut per allà potser hagués estat gol, i ha acabat sortint prop del pal. Dic que va ser l'estiu passat, no?, que Mbappé va tenir aquell virus que es va primar en els quants
7: mundial de clubs,
4: exacte.
0: 6 quilos, van dir.
4: Sí, va costar tornar a recuperar tot el que havia perdut i va estar un temps sense...
7: No, és un infern.
0: És un bon virus, ja.
7: Sí, aquest dia diguéssim que és professional, eh?
5: Ostres, aquesta cana d'altra.
0: Aquesta imatge és bonica, eh? Sí, sí.
1: Brutal, el pal,
4: arriba a rematar un pam més enrere i la pilota hagués caigut a temps per
1: passar. Atenció a Nusa, que ara fresquet amb la velocitat i la qualitat que té, si té alguna...
0: Ha entrat a l'ECT, més les demana.
1: Sí,
0: jo veia que Schindler, no sé si us heu fixat, quan l'han canviat, feia una cara de dir, ostres, no estava massa d'acord. Clar, era veritat que era massa ofensiu, potser mantenir tots aquests jugadors, es trencava al mig del camp i no s'havia d'entrar.
1: És una mica de mala sort per Noruega, que els seus millors dos extrems són bastant incompatibles. Sí.
5: Doncs una mica més de 10 minuts perquè acabi aquest partit. Si no hi ha gols, anirem a la pròrroga, cosa que ens acostaria bastant al partit de les 3, aquesta Argentina-Suïssa.
1: Llavors ens quedem després.
5: Això ja...
7: No està contemplat.
5: La decisió que consideri més oportuna. Com veieu aquest partit, aquest Argentina-Suïssa?
7: Saps que jo crec que és la sorpresa... O sigui, avui venia cap aquí i pensava, un dels dos favorits, en teoria, Anglaterra, Palma, i crec que és Argentina. Ja, és una...
5: Sí.
4: És que ha jugat tan foc als dos últims eliminatòries contra Cabrera i Egipte.
7: No sé per què, tinc la sensació de que...
0: Angirismo.
7: Sí, dels quatre de semifinalistes grossos que en teoria hi havia, crec que el que té més possibilitats de caure és Argentina.
0: I Suïssa sí que no té zero pressió.
5: Suïssa, semifinals d'un Mundial seria històric.
7: Històric.
0: Sense Shaqiri. Seria els pobres Shaqiri.
5: No, imagina't-se Shaqiri,
7: tota la vida, no?
5: Que porta allà 30 anys arrossegant-se amb la selecció de Suïssa.
1: I van ser una vegada, no? Pot ser que el Mundial...
7: L'any 50.
5: Ui, però això és en blanc i negre.
1: Sí, molt antigament.
8: Molt blanc i negre. Però clar, no hi havia semifinals en aquell Mundial. Si és el 50, no? Per tant...
1: És que no sé si va ser el 50.
8: Ara ho miro, potser.
7: No, és el que organitzen ells, potser, no?
8: Ah, sí, pot ser.
1: Exacte.
7: El Mundial de Suïssa...
0: Shaqiri hi era?
1: Exacte.
7: Shaqiri hi era.
4: Sí.
5: Aviam, ara ho està mirant.
4: Busca.
1: Ui, de memòria,
0: A mi em surt molt mèrit que arribessin ara amb aquest format del Mundial i...
4: Sí.
8: Els seus sostres priori... quarts en aquest Mundial del 54.
5: Van fer quarts de final al 34, al 38, al 54.
1: Quarts, però no cap semi, sí.
5: I no han passat de quarts des del 54, per tant, fa 72 anys.
8: Ui.
0: I Argentina quantes semis ha jugat? Argentina, que deu... Anglaterra 3, Argentina quantes han de ser?
5: Pregunta de trivial, també.
0: Sí.
4: A veure...
0: Formatgets.
4: Si té... Sí. 3.
7: Truca al Naveida.
5: Quantes diríeu?
7: 6.
0: 6 o 7, jo diria.
4: Sí, jo també anava per allà, unes 6.
1: A veure, va, semis...
4: Tenen 3?
1: Però és que normalment han fet final després, no? Les
4: clar,
1: que recordo...
4: Sí, van perdre el 2014.
1: El 90 han fet final.
4: Sí.
8: 8.
1: 4. Jo dic 6. O 5.
5: Ara no ho estic trobant.
4: Pensava que ho tenies a punt, Oriol.
7: Jo pensava que era un silenci, no?
5: Ara no ho estic trobant. Bé, ara ho busquem, en qualsevol cas. Joan Ferrer, bona nit. La selecció argentina, que dèiem, Argentina-Noruega, les 3. Avui hem pogut sentir Scaloni, que ahir no el vam sentir perquè va parlar de matinada. Com afronten aquest partit els argentins, en el qual teòricament han de ser els favorits?
9: Sí, s'enfrontaran en l'últim partit dels quarts de final, Argentina i Suïssa, a Kansas, a partir de les 3 de la matinada, hora catalana. L'Argentina parteix com a favorita, com deies, almenys a priori, tot i que també tenia aquesta condició els 700 davant Cap Verd i els 800 davant Egipte, i recordem que van acabar patint de valent. Leo Messi és evidentment la principal arma de l'Argentina, el 10 de l'Albiceleste, que és el pitxitxi del Mundial amb 8 gols, empatat amb Mbappé i a l'espera del que pugui fer Haaland avui. Ja és el seu Mundial més golejador, després de superar les 7 dianes que va fer a Qatar, i una última dada sobre l'animalada de campionat que està fent Messi amb 39 anys. Són ja 9 partits mundialistes seguits en què l'argentí marca almenys un gol. Cap jugador en tota la història havia estat capaç de marcar durant tants partits consecutius. Precisament sobre Messi n'ha parlat el seu seleccionador, Lionel Scaloni, que ha deixat clar en la prèvia que continua sent el millor independentment de la seva edat.
10: Mientras él tenga gana va a ser el mejor. Lógicamente va a llegar un momento que va a tener 50 años y ya no. Pero los que los conocemos, los que lo vemos entrenar, los que lo vemos hacer cosas que... Yo no imagino lo que habrá sido a los 23, 24 años en el Barcelona de Guardiola. No me lo quiero ni imaginar. Lo hemos hablado un montón de veces con el cuerpo técnico. Haber visto eso habrá sido algo difícil de explicar.
9: Un Scaloni que també ha parlat dels arbitratges, contestant al corrent que hi ha, que diu que l'Argentina ha pogut ser beneficiada.
10: Hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que nosotros, a lo mejor hay bastante más gente que quiera que no ganemos, porque a lo mejor ya ganamos la última y bueno, eso lo tenemos en cuenta y sí que a los jugadores les llega, los jugadores utilizamos como una especie de rebelión, digamos, que se rebelen para que todavía jueguen aún mejor.
9: Per cert, que també li han preguntat pels arbitratges a Lisandro Martínez, central de l'Argentina, que no ha dubtat a defensar la feina dels col·legiats i ha dit que és la premsa qui genera aquesta polèmica. I pel que fa a la selecció suïssa, arriba invicta als quarts de final, va quedar primera de grup després d'empatar contra Qatar i guanyar Bòsnia i el Canadà, a 700 va derrotar per 2-0 a Algèria i ve d'eliminar Colòmbia als 8ens a la tanda de penal. Ahir va parlar el seu tècnic, Murat Yakin, el vam sentir al Tuiràs, es va mostrar confiat a poder aturar Messi i la resta de la selecció argentina, i sobre l'arbitratge va deixar clar que creu que tots els partits són nets i que el que hauran de fer és igualar el nivell d'intensitat que proposi l'Argentina. Els suïssos no podran comptar, això sí, amb una de les seves millors armes, Johan Manzambi, que fins ara havia fet 3 gols i 2 assistències en el que portem de Mundial i que no estarà disponible pel partit d'aquesta matinada.
5: Baixa sensible la de Manzambi, perquè màxim golejador de Suïssa...
0: I màxim regatejador també, si és que és un...
7: Que s'ha de buscar els penals, no? Desesperadament, no? O sigui, el 0-0 i... Sí, i ja veurà, ja tenir la, no, la moneda dels penals si li surt cara. Jo crec que és el partit que planteja la Suïssa, vaja.
5: Li doneu alguna opció, Albert?
1: Sí, sí, sí. Suïssa sempre competeix. Vull dir, a partir d'aquí, d'un equip, una selecció que sempre competeix i que posa molt difícil que li marquin gols, posa molt difícil cada disputa, que tenen, no?, aquest caràcter de jugadors que, a més, alguns venen, no?, d'origen serb, bueno, d'origen balcànic, que sí, són sí, molt sí. competitius, jo crec que, o altres orígens, no?, és una selecció molt multicultural, sempre ha competit bé durant els últims anys. Aquest Mundial, per suposat, va fer una cosa molt difícil, que és eliminar Colòmbia. Colòmbia és una selecció d'un nivell no tan diferent al d'Argentina, no tan diferent al d'Argentina, i per tant, no un percentatge molt alt, però alguna opció sí que li dono.
0: Jo crec que depèn molt d'Argentina, és a dir, si Argentina està al nivell que portem esperant tot el Mundial, per mi és molt superior, perquè em sembla una selecció que té, a part de molt més talent, és un equip que jo crec que pot desmuntar la defensa de Suïssa amb més facilitat, no? El que passa que, evidentment, també hi ha el factor cansament, és a dir, Suïssa ve d'una pròrroga contra Colòmbia, té menys jugadors, potser per entrar en la rotació li falta l'estrella, que és Manzambi, el jugador més diferent, no l'estrella, però el jugador que pot fer més coses en atac. Veurem. Jo crec que Argentina és molt favorita, però sí, coincideixo amb l'Albert, que al final és una selecció molt competitiva, que aquest fet de no tenir l'etiqueta de favorits, doncs els pot afavorir moltíssim.
5: I ha patit Argentina, això és veritat, en els últims dos partits, ostres, contra Cap Verd a la pròrroga, contra Egipte li va anar pels pèls i no van a la pròrroga també pels pèls, vull dir, que
7: jo sé que,
5: desgast.
7: Jo sé que estic sol, però jo avui veig l'eliminació d'Argentina, o sigui, crec que és un rival incòmode, que si aconsegueix mantenir a la porteria fins al final, Argentina tindrà aquella pressió i aquella ansietat I no, per mi no és fàcil. Jo, no sé, tinc la percepció de que avui hi ha sorpresa.
8: T'imagines que ara en surt un cromo de Suïssa...
4: Ui, espera, Anglaterra, puc marcar. Quina acció s'ha inventat aquí. Bukayo Saka, que havíem dit que no l'estava apareixent, que no l'estàvem veient, doncs mira ara la que acaba de fer el futbolista de l'Arsenal pràcticament sobre la línia de fons, la centrada, però que no ha trobat rematador, l'ha tret la defensa noruega. Per cert, ha fet canvi a Anglaterra, ha entrat Spence en el lloc d'O'Reilly, 3 minuts més l'ha afegit, 1-1, aniríem camí a aquesta pròrroga. Ara tindrà un corner a Anglaterra.
8: Imagines que en surt un cromo d'Argentina o de Suïssa? Ai, la màgia!
3: La Panini, la col·lecció oficial de cromos del Mundial, l'única oficial de la competició. Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinícius, tots els cracs.
4: Sí.
3: Ja és aquí per gaudir, col·leccionar i compartir l'àlbum i ja d'aquí uns dies pensar d'acabar-lo. Ja.
5: Tenim la col·lecció allò a punt,
3: sí,
5: ja.
3: Nosaltres, i... sí, home,
7: jo l'he començat, Estic començant, eh?
3: Sí, jo aquests cromos ja saps
7: gràcies.
3: Vaja, si els tenim nosaltres...
5: Fins quan es pot fer la col·lecció?
7: És que és cosa de la meva filla que de sobte, a mig mundial, ha decidit que volia fer el...
3: Que això complica.
7: No li agrada el futbol, però ha tingut una
5: especial... Allò de cop i volta, un mur de
7: moltes pàgines. I va ser aquesta setmana, o sigui, abans d'ahir, em va dir, compra l'àlbum, jo, bon moment per... I sí, l'estic fent, i bé, eh?
3: Bé, col·laborarem amb...
5: A veure què ens ha sortit, va.
3: Jugadors de la talla de... Jalal Hassan, d'Iraq, tots són necessaris, ja sabeu.
5: No el tinc. Tots ocupen igual.
3: Jesper Karlström, de Suècia.
7: Tampoc.
3: Leonardo Campana, de l'Equador.
7: Tampoc.
3: Richard Ríos, aquest l'hem trobat a la Champions, a colombià. Sí. Jugava al Benfica, pot ser?
1: Juga al Benfica.
3: Fins i tot. El Muez Ali, de Qatar.
7: Qatar.
3: Aquest és de col·leccionista, tots són necessaris. Abde.
5: Ostres!
3: I atenció, el Dibu Martínez, el porter d'Argentina. Aquest és bo,
5: Sí.
3: Potser és un senyal que avui serà l'estrella a la tanda de penals de l'Argentina-Suïssa.
7: No tinc cap, eh?
3: Doncs vinga, va.
7: No, me'ls quedo perquè...
3: La màgia!
7: No és...
5: Ens n'han sortit gaires de repetits a nosaltres?
3: Alguns.
7: És la gràcia, el
5: tercer.
3: Però pocs, eh?
5: Pocs.
3: Per cert, no sé si ho hem dit, 6 semifinals a Argentina, a mi surten.
1: A mi 5.
3: A tu 5, eh?
4: Epa!
1: I de fet, la web de la FIFA posa 5.
5: A mi m'havien sortit 6 també, amb 6 finals. És a dir, que sempre que havien arribat a semifinals...
1: A mi,
3: el 1930 sots campió, potser no hi va haver semis, o què?
1: És possible. A mi em surt, segons la FIFA...
3: Val.
1: Alemanya 12, Brasil 8, França, que no l'hauran sumat, seran 9, Itàlia 7, Argentina 5, Uruguai 4, Anglaterra 3, Croàcia 3, Països Baixos 3 i Suècia 3.
3: Doncs deu ser això.
0: Itàlia amb 7 encara aguantant després de tot el que porta fent els últims 20 anys.
1: I 12 semifinals d'Alemanya, mare meva.
3: Ara que ve de 2 mundials sense passar la fase de grups, es fa estranyíssim. Doncs ho diré jo per veure si avui faig el miracle, però això va de peta la pròrroga,
1: El 50, el 74 i el 78. 50, 74 i 78 no va haver-hi semifinals.
5: Ah.
3: Doncs el 78.
0: Clar,
1: que és la que guanyen. És la que guanyen a casa seva.
3: Doncs el 1930 sí que juga a semi.
5: Clar, salten del 30 al 86.
0: Sí. I fora una Simoneja, no?
4: Sí. Aquí era una centrada perfecta per blocar-la i l'ha rebutjat. No sé amb qui ha fet el cas a l'Espanya. 7 d'afegit. Han fet el 5è canvi a Anglaterra. Ha entrat Morgan Rogers per Consa. Per tant, si això va a la pròrroga... Ui, Nilan! Ui, Nilan, que a punt ha estat de provocar el gol de Spence, perquè ha trigat moltíssim a treure la pilota de sobre. Spence que ha posat la cama i la pilota ha sortit fora, però se l'ha jugat aquí l'ex del Sevilla.
7: No et recuperes, d'un gol així.
4: Si hi ha pròrroga, per tant, li quedaria un canvi... Li quedaria un canvi a Anglaterra a la pròrroga, en el cas de Noruega encara en tindria 2 a la pròrroga.
5: Espens que té com un protector com si anés amb moto.
7: Sí. D'aquesta de trial, no? O de cross, no?
4: I ara espera que aquí es complica la vida, és a l'altre costat. Mare meva, aquí una mica...
3: Hi ha nervis, eh?
4: Sí.
0: Estan fent coses molt estranyes.
4: Compte que els últims 6 minuts...
1: Crec que era el propi Spence.
4: Sí, Spence un altre cop.
1: Ha vist com la liava el porter. Jo, mira, igual puc...
0: Home, està tocant moltes coses Tuchel, no? Perquè ara amb l'entrada de Rogers naturalitza una miqueta el procés posant a Reece James de lateral dret, però Rogers és un jugador molt ofensiu, és un perfil, no? Molta arribada, molta qualitat... Amb Elliot Anderson, que està avui potser no tan present com altres dies, però clar, Morgan Rogers, Bellingham, són dos jugadors que fins i tot poden competir en algun moment per aquesta posició de mitja punta.
1: Un tir a porteria a Anglaterra, eh?
5: I 5 Noruega.
0: No, no, a veure, la Noruega està... Vull dir, va ser millor que Brasil i està sent millor que Anglaterra, s'ha de dir.
4: Per mi els punts... Per partit dels 90 minuts, i en queden 5 i 20 segons, i compte, perquè Anglaterra, la que recull una que hi ha a la frontal, com ara, que s'ha escapat del control...
7: No està fiu,
4: no? No, avui no té el dia, Harry Kane també en qualsevol moment pot aparèixer, però...
0: I Odegaard com treballa sempre en aquestes accions...
4: Sí, sí, partides d'Odegaard també, un dels candidats probablement a...
0: Avui Odegaard molt millor que altres dies.
4: Dels millors del partit...
5: No, no, és Gordon, és Gordon, el millor del partit.
8: Sí, sí, sí, ja han votat.
0: Hi haurà pròrroga, el que sigui, però aquí hi ha...
7: I a més, guanyarà Gordon.
8: Home, això espero, que tota l'audiència de racons ens hagi seguit en aquest procés.
4: I de VIP...
8: Voteu l'Antonio.
4: Sí, hem vist un altre VIP, en aquest cas Luis Suárez, Luisito.
8: Home.
4: Amb el seu fill, amb el Benjamín, diria que es diu. Sí?
7: Sí? Ostres, no, clar, no recordo ara.
8: No, no, això no.
0: Benja, sí.
4: Benja.
7: No, no toques, no, aquest tema? Benja,
8: no, no, però vaja, que em quadra que si hi ha un partit a Miami i ell hi és, doncs...
7: Home, clar, clar.
5: Jo si diu la Clara, m'ho crec.
8: El vagi a veure. Per cert, els gols esperats, avui estan garrepes, eh? 0,52 Noruega, 0,28 Anglaterra.
5: Només. És
7: que Anglaterra tampoc...
8: No, Anglaterra sí, però vaja.
0: No, perquè el gol anul·lat de Noruega hi havia...
8: Clar, no compta, clar.
5: Va, i el de Sjelderup no té el...
8: Però el travesser, per exemple, el travesser ho puntuen poc, suposo.
0: Sí, perquè era un cop de cap... Normalment el que a molts models tenen en compte quants jugadors hi ha per tant de la pilota, clar, hi havia molts futbolistes, era un cop...
8: I els dos cops de cap de Haaland, un que treu Pickford i el de la primera part, que també l'atrapa el porter...
4: Deixa'm dir que hi ha diversos... No, té problemes ara...
0: Aquesta imatge...
7: La imatge semblava que retirava, sí.
0: Impossible.
4: Ha entrat, per cert, també fa una estona Pedersen en el lloc de Wolf, que veig alguns jugadors esgotats, entre ells Bellingham, que la pròrroga... Se'ls hi pot fer llarga a uns quants d'ells.
0: És que amb la calor que deu fer, no?, i la humitat a Miami...
8: Sí,
0: i una pròrroga pot ser durilla per l'espectador,
8: I és que, a més, la humitat va pujant a mesura que avança el dia. Clar, a la nit he vist que, per exemple, l'última nit han arribat al 92% d'humitat.
0: Tropical...
8: Que, suposo que surts al carrer...
5: I... Veus aigua.
7: Xop. Sí, xop, no? Només surt.
8: Deus acabar així. Mira, aprofitem que el joc està aturat pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, Volvo XC40, pel teu jo que no para mai, Volvo XC40. 40 per cadascuna de les teves facetes, no dubtis. Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, sí, 31.900 euros. Consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
5: La IFAP, una cosa que s'hauria de mirar per properes temporades, deixo aquí el suggeriment.
8: Atenció,
5: És 7 minuts d'afegit i ara també en 30. En cas que el partit anés a la pròrroga, s'hauria de commutar el temps afegit i començar directament la pròrroga a partir del minut 7.
7: Ja comptar-lo com a... Em sembla bé,
8: Clar, però si en aquests 7 minuts algú marca, no hi ha pròrroga.
5: No, clar, no. Llavors jugues l'afegit, però si llavors hi ha pròrroga...
7: A la pròrroga seria 23.
5: Clar, comencem a partir del minut 8.
8: Ah, val, d'acord. Ara veig per on vas.
7: Sí. Em sembla bé.
8: Doncs mira, això encara...
7: Per escurçar una mica...
5: És que ara que els afegits són tan quilomètrics, potser no cal. També els jugadors acaben jugant 140 minuts de partit, en cas de pròrroga o més.
8: O suprimir la pròrroga, fer només una part, perquè al final a la pròrroga només s'ha decidit el Bèlgica-Senegal, no?
7: Ostres, sí. Podria ser.
1: Sí. Aquest segur?
5: Sí.
8: No sé si o el d'Argentina.
5: Argentina.
8: Argentina que perd.
4: Intentava Bellingham, intentant rematar aquesta centrada des de la dreta, no ha pogut tenir direcció del futbolista madridista. Queden 2 minutets.
0: I quien reclamava penal, que han agafat una mica, però no. Però bé, perquè reclamar que no. Que ara mirava quin ha fet 11 passades en tot el partit, 8 d'11 en tot el partit. Només un de 5 duels guanyats. Partit molt transparent d'un Harry Kane, que és dels grans candidats també a la pilota d'or, si Anglaterra aconsegueix fer un paper d'arribar a la final, per exemple. Clar, si cauen avui sense la Champions, jo crec que queda descartat.
1: Tot i que a Madrid faran tot el contrari, no? Et faran pensar que és Bellingham qui l'ha de guanyar, però... Sí.
5: És un bon debat.
0: És possible que guanyés cap jugador. O Lis, segurament, serà l'altre gran candidat.
1: Jo crec que si França guanya el Mundial, l'Mbappé serà pilota d'or, segur.
0: Mbappé?
4: Sí.
1: Ostres, sense cap mena de dubte.
8: Sí, perquè si guanya el Mundial serà el Pichichi, també.
1: Serà el Pichichi.
5: Però Dembélé...
1: Això marca molt qui és l'estrella.
5: Champions i Mundial, Dembélé...
1: Si guanya Mbappé, que marcarà més gols i tal, serà ell. Ja sé que segurament no és just.
5: Però vull dir, per la temporada
1: del
5: Madrid...
1: No fem aquestes comptes de, no, és que bona temporada amb el Bayern, no.
7: Però si guanyés d'Argentina...
1: Messi, perquè a més ja ha passat, que ja ho vam veure. Un any que no va fer absolutament res.
0: Està al PSG encara, no?
4: Sí,
1: però això també ho diuen. Però jugar a l'Inter de Miami no significa que no puguis guanyar una pilota d'or si has fet el segon millor futbolista del Mundial.
0: Objectivament ha fet millor... Si mires la temporada de Messi a l'Inter de Miami, no sé quants han sigut...
1: Any de Mundial, si una estrella fa un gran mundial i guanya el mundial, guanya pilota d'or.
4: I si guanya Espanya?
5: Seria el...
4: Lamine...
1: Aquí està clar, és que no...
8: Lamine, Miquel Merino, potser.
1: Però el tema de Lamine...
4: Ostres, t'imagines?
1: És que ha de fer alguna cosa... Si Lamine... És que són molt veletes, a més, els que voten. Si Lamine...
4: Fa una final increïble.
1: Fa una bona semifinal i marca dos gols a una final, guanya pilota d'or.
5: Ara no és per buscar tampoc teories de la conspiració, però...
1: Ronaldo Nazario, el 2002, no va fer res tota la temporada amb l'Inter, no va jugar pràcticament, va guanyar.
5: Messi podria ser el...
4: Sí, es queixa molt el Bellingham.
8: Això pot ser, sí.
4: D'aquesta entrada de Hegem, que a més estava esgotat, perquè tenia rampes per tot arreu, ha arribat aquí molt just, i sembla ser que se l'han portat per davant,

0: No,
1: perquè jo entenc que ella vol arribar. Tu vols arribar a casa just quan comenci.
2: Sí, la persona ho
3: sí, però hi ha gent que té una hora i mitja de viatge fins a casa.
2: És que tinc 40 minuts i em va perfecte, perquè això acabarà...
3: No, clar, sí.
4: Doncs llavors, escolta'm, llams, pròrroga, penals...
3: No, deixa't estar.
4: Tot el que vulgui la Clara.
1: No, clar, Jaume, tu ho tens més complicat.
3: Sí, home, clar.
2: La meva pregunta és, si ara... No passarà, però si ara hi haguessin llams i... No, no, puguen, no.
3: Sí?
2: I veiessin que no poden reprendre el partit fins d'aquí 2 hores...
0: Home...
2: Faríem més tard també l'Argentina per no solapar dues quarts de final?
1: És una bona pregunta.
4: Pedro Petis, hores.
3: Jo tinc dubtes, eh?
2: Sí, eh?
0: En teoria, a la fase de grups, no... Clar, de fet va haver-hi 2 partits que es van jugar alhora, no recordo quin partit vaig fer que va passar, però clar, un quart de final igual s'haurien de plantejar d'una altra forma.
2: Anem a la pròrroga, confirmat. 1-1, Noruega a Anglaterra, i compte la pròrroga, que pot ser dura, eh? Perquè estan molt cansats els jugadors de tots dos equips, sí. I pot ser que no veiem res interessant fins d'aquí mitjoreta quan tinguem els penals, jo aviso.
4: Havia predit això en alguns cercles de la redacció d'esport.
1: Hi havia apostes i...
3: Jo avui no ho veia de cap manera, eh?
2: Jo sí, jo vaig posar un empat a...
3: Cop duríssim.
4: Mentre ens refem del cop, ens posarem al dia de l'actualitat general amb el Josep Rigol. O Josep,
5: hola, bona nit.
4: Què ens expliques?
5: Doncs mira, que els bombers han aconseguit estabilitzar el foc declarat aquesta tarda a Camarasa, a la Noguera. L'incendi ha obligat a confinar els veïns del nucli de Fontllonga i, segons els agents rurals, hauria cremat gairebé 22 hectàrees de l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig entre el Segre i la Noguera Pallaresa. Trànsit ha tallat el tram de la C13 entre Camarasa i Vilanova de Meià per culpa del foc. A banda, durant la tarda, un altre foc a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar durant un petit període a les urbanitzacions properes. Diumenge entrem en una nova onada de calor, la tercera en un mes, i per això tornarà a augmentar el risc d'incendis a tot el país. Els agents rurals han decretat el risc extrem d'incendi en 72 municipis, 15 més que dissabte, i en tenen 185 més en risc alt. A part, mantenen les restriccions d'accés als 8 parcs naturals on ja no es podia entrar aquest dissabte. A Los Gallardos, Almeria, el foc continua cremant i els bombers estan treballant aquesta nit per atacar el foc, que es podria estabilitzar gràcies a l'augment de l'humitat a la zona. El conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha anunciat que de les 1.400 persones desallotjades, més de 600 ja podran tornar a casa seva.
6: Que acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del Incendio ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas. Creo que es la mejor noticia que esperábamos.
5: Alhora s'ha aixecat el confinament que afectava el municipi de Lobrín. Abans, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha confirmat que les tasques d'extinció de l'incendi van pel bon camí i que les cases que es trobaven dins de l'àrea del foc es troben en bon estat. El foc no ha avançat durant tot el dia i en total ha afectat un total de 6.600 hectàrees. I en plana cultural, els protagonistes de l'últim dia del Cruïlla són ara mateix Tudor Cinema Club, i d'aquí una estona ho serà la banda britànica Faithless. El festival tanca aquesta matinada amb un total de 73.000 espectadors, 9.000 menys que l'edició anterior. L'organització, però, en fa una lectura positiva, perquè diu ha prioritzat qualitat i no quantitat. Anem cap al Parc del Fòrum. Bàrbara Padilla.
7: 23.000 persones han passat avui pel Cruïlla, en el que ha estat la jornada més multitudinària. Els assistents s'han repartit força. Han anat a veure la banda de rock sueca The Hives i ara els irlandesos Tudor Cinema Club, però també el talent català de Rigoberta Bandini, que ha definit Barcelona com la millor ciutat del món. I la Ludwig Band, que ha concentrat molta gent. Des de les 6 de la tarda han passat per aquí els Pets, el grup Queer Fades, els mexicans Midnight Generation i l'Italia Jovanotti. Avui ha fet més xafogó que ahir i molts assistents han recuperat els barrets de palla que reparteix el Cruïlla per baixar la humitat que hi havia a l'ambient. Uns barrets que el públic ha fet volar pels aires al concert dels Pets. La calor, però, ja és història, i d'aquí una estona arriba el dance i el hip-hop de Faithless, però també torna el talent català, a més Betlana.
5: I pel que fa al temps, la calor s'intensifica una mica aquest diumenge a l'interior del país, on podrem recuperar els 40 graus a Ponent, amb xafogó intensa i una nit de mal dormir a la costa. A diferència dels últims dies, no s'esperen precipitacions enlloc.
4: Gràcies, Josep.
5: A tu.
3: Ja segueix l'estiu, no sé si ho havíeu notat, eh?
4: Jo crec que encara no...
3: Encara no ha apretat
4: prou.
3: No
4: ens fem mala idea.
3: I Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Però afanya't, perquè aquesta promoció només és vàlida fins que s'acaben les semis, fins al 15 de juliol. Sí, sí, només fins al dia 15 de juliol, dimecres. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens temps només fins dimecres. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: La 1:05, un minutet i seguim aquí al Tudí.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: RAC 1.
2: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
3: Òscar Andreu, de la competència, RAC 1.
2: Sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
3: Sí, però...
2: va arribar tard a fer el programa.
3: Sí, dilluns.
2: M'equivoco?
3: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
2: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
3: no
2: sé que vulgui que les fem públiques.
3: No.
2: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
3: No,
2: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
3: A veure, un moment, no vaig fer...
2: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
3: No és veritat.
2: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
3: Escolti, que no.
2: Snorkel, El busseig d'Escobar.
3: No!
0: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: La gente de No Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé. Ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
5: Garulera.
4: Así no va, compañeros, venga.
5: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Ho Sé.
4: Venga, que nos vamos.
0: No Ho Sé, amb Mireia Garulera.
4: Voz corporativa, compañeros,
0: venga. RAC 1.
4: Tots som
0: un milió.
4: Repártamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia Garú, Churru, ¿cómo es?
0: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: La 1:07, aquí seguim el Tu diràs a RAC1 vivint la pròrroga en aquest Noruega-Anglaterra que ha acabat amb empat amunt després dels primers 90 minuts i del qual ha de sortir el primer equip de la segona semifinal d'aquest Mundial. Tenim per un costat el França-Espanya i aquesta nit s'ha de definir l'altra semifinal buscant el primer equip d'aquesta segona semifinal, o bé Anglaterra o bé Noruega. Recordo que d'aquí menys de dues hores a les 3 es juga l'Argentina-Suïssa, d'on sortirà el rival de la selecció que sigui capaç d'imposar-se en aquesta pròrroga o en la tanda de penals que vindria després. S'ha avançat Noruega la primera meitat amb el gol de Skjelderup, ha empatat Bellingham a l'afegit de la primera meitat també, i no hi ha hagut gols a la segona meitat, tot i que el que dèiem abans, Noruega segurament s'ha recordat de l'acció aquella que ha anat al travesser. Com ha arrencat això, Clara?
1: Doncs ara en possessió per Anglaterra, a fer un canvi en aquest descans de la pròrroga noruega, perquè Hegem, ja l'hem vist que estava parlant correctament Tiesu, i ha marxat...
2: Demanem des d'aquí que s'admeti Tiesu.
1: Estic d'acord.
2: Jo soc molt fan de Tiesu.
1: Hi ha certes paraules, Tiesu, però, puesto, sí, que han
0: doble
1: de ser acceptades.
0: I amb
1: U
0: al final.
3: Sí.
0: Tal qual, la transcripció fonètica.
1: I ha entrat Ostiga del central del Genova. I ara tindrà un curt de l'Anglaterra, que ja ho estem dient, tal com estan de cansats, potser la pilota aturada pot acabar sent decisiva a les càmeres que ens busquen a Bellingham, que és un dels que està que no pot més, també el jugador del Madrid un dia més protagonista i sent decisiu per la seva selecció amb el gol que ha significat l'empat just abans del descans, i ara Saka, que anirà des de la dreta a picar aquest córner amb la cama esquerra.
2: Apareixeran Kane o Haaland, eh?
1: Tu creus que sí, eh? Que sí. La pròrroga... Doncs de moment aquest córner el treu la defensa, es queixen els jugadors noruecs de que hi ha hagut Haaland, de fet es queixa d'una agafada de samarreta, clar, més Haaland, com que abans s'ha trobat en aquella situació amb el gol del Nat, com d'aquí, la jugada encara és viva, arriba a Saka, mira, ho ha dit el Jaume, els ha invocat, ha rematat Kane al segon pal, no sé si era... No, però portaria una més com una centrada aquí, vull venir a veure la repetició, però vaja, que aniran, no s'ha complicat la vida, ara la pilota arriba al segon pal, per Gay, enrere Meze, i ara sí que sembla que es calma una mica l'atac anglès.
2: I però avisa't, Sí, i s'ha quedat menja més, eh?
1: Sí, i compta el xut, ui, la pilota que queda morta i gol.
0: Mira,
1: gol d'Anglaterra. Nilan acaba de fer com el porter de Bèlgica ahir, i Bellingham, fent de Merino, recull la pilota dins l'àrea petita, s'anticipa, llegeix millor la jugada, aprofita el mal refús de Nilan i a porteria avui de pràcticament. Avança Anglaterra un altre cop just a l'inici de la pròrroga. Se li compliquen les coses a Noruega, però té temps de sobres, això és veritat.
2: Sí, home,
1: té tota la pròrroga per davant. Millor encaixar el gol ara per Noruega que no d'aquí 20 minuts. Però vaja, ho hem dit, Noruega ha tingut les seves, no han arribat, i ara, amb una mala aturada de Nilan, veurem la repetició, si podia fer alguna cosa més, però vaja, arriba Bellingham per fer el seu doblet. 1-2.
0: Va passar el partit d'Argentina contra Cap Verd, que no van fer un gol en tot el partit,
3: i després
0: en
3: van fer,
0: al minut 2 de la pròrroga, ja van desnivellar la balança. Per tant, doncs Anglaterra, que es posa per davant, només començar aquest temps extra, i com diu la Clara, amb 30 minuts per endavant per mantenir aquest resultat, o Noruega, en tot cas, per forçar els penals o mirar de buscar la remuntada.
4: La bola agafar,
0: sí, és que
5: el
0: porter,
5: sí, és igual que la d'ahir.
1: I després Ostigar, que acaba d'entrar, està fresc, molt més fresc que Bellingham, s'adorm, no segueix Bellingham, i Bellingham s'anticipa.
5: Perd la referència, no?, del futbolista del Madrid, que té un olfacte brutal, pel gol.
3: Vull dir,
5: té una capacitat per llegir un caure a la pilota. És que és un davanter, realment, és un migcampista, però amb ànima de davanter.
1: Però és que avui llegia per xarxes amb el cas de Merino, que quan xuta Covarsia ja surt a buscar un possible refús, que això no ho fan tots els jugadors...
5: Exacte.
1: I tampoc ho fan tots els defenses, i aquí al final...
5: Són dos jugadors molt semblants, amb les distàncies tècniques i tal, però són dos jugadors molt semblants, que realment quan estan més a prop de l'àrea és quan veiem la seva millor versió.
6: A mi Bellingham em recorda, a més, salvant les distàncies, però un Thomas Müller, no?, d'aquests jugadors que tens...
3: Sí.
6: Aquest olfacte, aquesta capacitat de quedar bé... De fet, Müller amb Guardiola fins i tot jugava d'interior, però és que jo crec que Bellingham ha de jugar per darrere del nou, i podem trepitjar molta àrea, perquè avui... Realment el partit de Bellingham és que ha sigut aquestes dues esgarrapades mortals, no?, de dues situacions dins l'àrea, la primera de molta qualitat i aquesta entenent on està l'espai, però sempre l'ataca molt i molt bé, i ara veurem si Noruega té l'energia per empatar, tot i que Bopi Nusa, a priori, a les bandes has de verticalitzar per aquí.
0: Sí. Clar, és un cop dur, començar una pròrroga i que de cop i volta...
3: Ha de ser la pitjor situació possible, jo crec.
2: Si sé gol de Bellingham ja en aquest Mundial, atrapa Harry Kane a dos dels pitxitxis.
3: Ja va ser MVP, no?, en algun partit, Bellingham, crec.
5: Sí, sí, sí. A més d'un, de fet.
1: Sí, sí.
0: Avui no ho serà.
1: Per cert, em comenta l'Albert Ferran, despert, vivint el partit, ja ens ha dit que seria una nit intensa per nosaltres... que en el primer gol d'Anglaterra ha passat molta estona, d'aquell gol, però que es comenta per les xarxes, i de fet s'han encaixat Solbakken i també Nilan, que la pilota ha tocat el cable de l'Spider-Cam i que en principi el joc s'hauria d'haver aturat, perquè quan toca el cable o la càmera, doncs el joc s'atura, però no ha estat així, la jugada ha continuat.
0: Sí,
1: de fet, ve d'un servei del mateix Nilan.
3: Ostres, això, veure això ja, em sembla...
1: Jo no ho he vist. Ostres, més la repetició i sí que de cop la pilota cau.
2: Clar, però si no es veu l'impacte...
1: I que Nilan, que és qui ha fet el servei de porteria, i Solbakken s'han encaixat, però vaja, això ha passat paral·lel en el seu moment. L'àrbitre no els ha fet cas tampoc a la protesta, però que circula això, per si vols investigar millor que tens l'ordinador per aquí, per veure si hi ha alguna imatge que jo des d'aquí el mòbil tampoc ho veig molt bé, però sí que sembla que la pilota de cop cau...
3: Estava que la frena,
1: sí,
3: no?
1: Sí, va així, de cop fa així. Per
0: cau
1: tant,
0: molt empicat, sí, és veritat.
2: Sí, sí, sí. Clar, això el VAR no sé si ho pots revisar. Entenc que sí, no? Clar.
5: Home, tenen la càmera perfecta. Que és la pròpia... Que de fet, ja,
0: sí, i és veritat
5: no es diu Spider, realment. Crec que... O sigui, dir-li Spider ja ha quedat com una cosa com a qualsevol paper li dius un Kleenex, però no és... No és la, o sigui, ha canviat el nom, ja no té aquest nom.
1: Diu l'Albert,
3: hem de parlar en propietat.
1: Li cau a ploma a Anderson.
0: No, i és veritat que després Nilan i...
1: Sí, Solbakken.
0: Solbakken van a l'àrbitre, Nilan amb el guant assenyalant a dalt el sostre de l'estadi, l'àrbitre mirant a dalt com una mica amb cara de circumstàncies, de dir, no sé ben bé què m'estàs... Que m'estàs explicant.
3: Aquí és el Bar, qui ha de...
0: I el gol, en tot cas, que ha pujat al marcador, però clar, és una situació que no té jurisprudència, segurament, des que el Bar doncs, està implementat en el futbol.
3: Clar, el reglament què diu d'això, Jaume? Això no està estipulat, no?
2: Ostres, clar,
5: no. En teoria, crec que el joc s'ha d'aturar.
1: Sí, sí, sí.
5: S'ha de fer servei neutral.
1: És com quan un pavelló també la pilota toca el sostre.
5: Diria que ha passat
3: el marcador.
2: Sí, sí, la Lliga ha passat.
5: Sí,
2: sí, sí.
1: Jo,
2: clar, no sé si hi ha més repeticions. En l'única presa que hi ha, que és en el pla general, jo em declaro bastant incompetent per veure-ho,
0: A mi no m'ho sembla.
2: És que a més la pilota queda com diluïda entre el públic, perquè hi ha molt blanc pels anglesos i la pilota és blanca i vaja, sí que sembla que fa una baixada sobtada. Però clar, per anul·lar-ho has d'estar convençut que ha tocat.
0: Sí, sí, no, però insisteixo, només guiant-te per les protestes dels noruecs, ostres, ho han hagut de veure...
1: Si no
0: clar.
1: Estat, mira, però ells ho han, que no ho hem percebut nosaltres veient el partit aquí en directe per televisió, sí, però ells ho han percebut al moment.
5: Diu l'àrbit que surt a gol, per exemple, en Mister Asubio, que hauria de ser pilota a terra i, per tant, gol no legal.
3: Però t'imagina quedar-te fora d'una
5: sèrie. Ah, i que això hauria de sortir el xip de la pilota.
2: Per tant, això...
5: És un xip de contacte per segon del partit, per tant, no sabeu perfectament.
2: És revisable pel VAR, per tant, des d'aquest punt de vista.
6: Hòstia, que gol no legal i l'ha anul·lat un gol a Noruega, per tant... El tèiem Argentina...
0: No, Anglaterra, Anglaterra.
3: Anglaterra, és el gol de...
1: No.
2: Bellingham. Però ell diu les dues coses.
6: Que són polèmiques o que estan generant...
1: Ostres, de fet, Brizard va ser el VAR d'Argentina.
5: A Croàcia li anul·laren un gol que ha portat aquell partit a la pròrroga per el xip de la pilota.
1: Això, és que sabeu que hi havia algun passat. Compte, la caiguda i penal. Penal. Ui, torpent. Penal sobre Spence... Protesten i molt els jugadors noruecs l'excursió per l'esquerra. Despens, que és un dels que estava força frescos, cau a terra i assenyala ràpidament, no ha dubtat ni un segon. Torpent penal, protesten Ayer i Odegaard, però l'àrbitre Torpent ho té claríssim. A veure la repetició si com és el contacte, si és suficient o no, però no ha dubtat Torpent.
3: A veure,
1: supera Oscar Bob, es cola entre els dos...
2: Jo crec que és ell que posa el peu, No veieu que és ell que posa el peu? I, sí, clar, després el toca, però clar, perquè...
6: Jo crec que el guanya... Bueno, és a dir...
2: I guanya la posició, creus?
6: Crec que és molt, molt llest i...
3: Això el VAR, Jaume, no...
2: No crec que no.
6: És que l'àrbitre, bé, no sé, de moment s'està revisant,
1: Sí, sí. S'està revisant el penal.
6: En tot cas,
1: penal.
6: Espens, quina jugadeta, eh?
1: Sí, sí. Brizard, que torna a tenir feina, i Del Cerro, i tothom que està en aquella sala.
2: Sí, tanta gent i, sí. I potser s'han menjat... Sí,
7: I no han vist la càmera, no?
1: En cas que seria
2: greu, eh?
1: En cas que acabi sent penal, Milan li va aturar una a Neymar. No, perdó. No li va aturar, no va ser... No, aquí li va aturar... Això, a Bruno Guimarães, perdó. Després llavors Neymar sí que li va marcar i li va dir quatre coses. Mira, va veure-ho, eh?
7: Ai.
1: Va veure-ho. Per tant, té pinta que, que es pot fer enrere.
0: És que potser el fet de col·locar la cama, diguéssim, en l'espai de la cursa natural, del defensor noruec, igual influeix en la decisió.
2: És veritat que és parella habitual, sí. Brizard de Turpin, sí. I per tant...
0: Van sincronitzats una mica.
2: Sí, però Turpin té bastanta personalitat, eh?
1: Sí. Però, per exemple, recordo un partit de temporada passada, que és contra l'Arsenal, el Madrid-Arsenal, sí, a Bernabéu, que xiula un penal Turpin i Brizard li diu no.
5: Home, igual no és penal, però...
1: Li va fer cas en aquell cas, com perquè a mínim, era fora de joc, no
5: m'equivoco. El VAR normalment, en teoria, no entra tampoc quan hi ha contacte, no? Però...
1: A veure... Turpin, que té pinta que...
0: Els anglesos que estan nerviosos, eh? Els anglesos estan nerviosos.
6: M'agrada com es queda aquí,
1: sí,
6: no?
1: Sí, sí, sí. Estigues a la barrera de la tanca de defensió d'una falta.
0: És conscient que és un moment de...
1: Ho està explicant.
0: Mirant. Sí.
1: Amb tota tranquil·litat i... A veure, no foul.
2: No foul, eh?
1: Per tant, no és penal meu com ho celebren els noruecs, perquè és que aquí el tercer els hagués pogut matar... Ja en aquesta prova, el pare de Haaland, que també diu que és piscinasso. Ui,
2: ui, ui, ui.
7: Atenció a la botifarra, eh? Bueno,
1: el pare de Haaland.
7: Sí, sí.
1: I, per tant, vida extra per Noruega.
7: Que... T'han enganxat just. Sí.
1: Vida extra per Noruega, que amb un 1-3 li és complicat molt la pròrroga, però ara...
6: Home, això tirar-se no s'ha tirat, energia. És a dir, no es tira pas. El que passa que sí que s'entremposa força.
0: Busca. Però s'entremposa perquè ho busca.
7: Clar, sí. Ell busca...
2: Sí.
7: Jo sempre penso en una que
0: també
7: va fer...
0: Dic, és la de Juliano Simeone, no és la de Juliano Simeone contra el Barça, però ja. Fet, també el busca.
2: A mi em sembla poc de bar, també us ho diré.
7: Sí.
2: Vull dir, em sembla l'àrbitre de camp.
1: M'informa l'Albert, que està sent el nostre gran retransmissió des de casa.
2: Doncs per això que s'hagués quedat.
0: No, ell volia llams i volia de tot.
1: Que l'explicació que ha donat és aquesta, que posa la cama per davant i que no es falta.
2: D'acord. Bé, doncs,
7: no, però el Ferran clar, pensa que està en pijama.
1: Sí, molt tranquil a casa.
2: Sí, no, quin tònic. Per la tarda només anava, que si l'extrema calor, que començarà tard, que si els llams...
1: Que si enllacem, que si no sé què...
7: Que si el tour, no? El tour, aquestes coses...
2: Una abraçada.
1: Doncs si dèiem algun minutet d'extra en aquesta pròloga, també, amb aquesta revisió.
0: Ai...
2: Sí. I Noruega, de moment, a la pròrroga no l'hem vist, eh?
1: No.
6: No tenen gaire energia. Jo crec que han de jugar per aquí, per les bandes, amb Oscar Bob i Nusa.
0: Ara, hem de ser conscients que, ostres, s'han salvat els pèls del penal i que ara això tenen una oportunitat.
7: Sí, a vegades fa ràbia i fa, no? És com... Però no es veu... No transmet bones sensacions, almenys
1: no,
7: a la pròrroga.
1: No.
0: Clar, és que abans del gol d'Anglaterra, jo us anava a preguntar qui li va millor la pròrroga, perquè...
1: Espera, no se'l xuta, s'estavella... Hi ha algun jugador que... Ausnes demana mans,
2: eh?
1: De Gay, però d'altres simplement han reclamat...
5: Gay està estirant...
1: Sí, dissimulant.
6: Nusa, no, que és el que xuta, no...
1: Mira.
5: Veure... No.
1: Envia la fotografia... S'ha menjat un iogurt, Albert Ferran.
7: No, però que no tapi el gin tònic, sisplau.
1: No, és aigua. La... Té un programa per fer, per tant, és aigua.
7: I la pizza tampoc, la caixa
6: home,
7: de pizza...
6: La combinació que s'ha fet aquí al descans...
1: Sí, per agafar l'acció una mica, perquè evidentment no havia gana.
7: Que provocaria...
1: La combinació que has fet tu.
7: Sí, és que jo no ho he dit.
6: Estic començant a notar els efectes.
7: El que ha menjat el Laia provocaria atacs de cor.
6: Declan Rice.
1: Després del corner expliques què és el que has fet.
2: No hi ha penal, per cert.
1: No, Noruega.
2: Vull dir que l'he tocat
1: la treu la defensa. Albert Blaia, explica què has menjat.
7: Un atemptat contra la dieta mediterrània.
5: Cuina fusió, eh?
2: Sí. Bé, el dolç i salat es porta, no?
6: Filipino i menjar mexicà és una combinació que jo crec que no seria...
1: Filipino dins d'un nacho, pràcticament.
7: No, però digues que abans venies de...
0: Els connecta l'oceà Pacífic.
6: Una beguda energètica.
0: Mèxic i les Filipines.
7: Una beguda energètica.
1: Sí, també una beguda energètica.
7: Sí.
1: Una mica de gas.
6: Déu-n'hi-do. Bé, demà ja us diré. A veure què
7: tal. I amb gust així com a xarop.
1: Sí.
7: No?
1: La part positiva és que tens hores encara per davant perquè baixi, perquè faci efecte i per poder treure-ho. Si cal.
7: Però tu Blayat quedes després... Tu veuràs a l'Argentina, no?
5: Va, és
7: a
5: dir, sí. Ah, sí.
6: No, és que no... no
0: he de dir que hi ha estómacs que freqüenten aquesta ràdio, que ho aguanten tot.
7: Sí, sí, no, sí. Gent molt preparada, eh?
1: Sí.
0: Amb molt rodatge.
2: Professionals, eh?
1: Sí.
0: Absolutament.
1: Sí. Professionals de com ho podríem dir això? Professionals de què? Sí, com, no sé...
7: Professionals de l'antidieta, no?
0: De la gastronomia.
2: Sí, sí. Gent... acostumada al risc culinari, eh? O gastronòmic. Arriba el nou Moda 7, sortim del jardí, el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Pots anar i tornar de Madrid. Ara des de 32.990 euros amb acabats premium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents, Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodaixaeco.es, xarxa de concessionaris omodaixaeco de Catalunya.
0: S'han afegit 3 minuts a la primera part de la pròrroga.
1: Sí, s'han jugat ja els primers 30 segons. 30 segons amb possessió ara per Anglaterra, que està guanyant, recordem, 1-2 gràcies a aquest gol que ha fet Bellingham, doblet el futbolista anglès del jugador del Madrid, que ara per ara classificaria Anglaterra per les semifinals i esperaria si Argentina o Suïssa. Home, Argentina tindria...
7: Home, sí.
1: No sé, eh?
7: Sí, sí, no, una Argentina-Anglaterra.
1: Sí, però tu estàs convençut que no serà
7: així. No, jo crec que no, però...
2: Mira,
7: m'agradaria que fos una Argentina-Anglaterra.
2: De fet, si passessin Argentina i Anglaterra, seria la segona vegada que en un Mundial els quatre primers classificats del rànquing FIFA arriben a semis. Segona vegada. L'altra va ser el 2010.
1: Oh, que en aquell cas val, sí.
0: Espanya, Països Baixos, Alemanya...
1: No, 2010, però era Uruguai. Uruguai. Era Uruguai.
2: Sí, exacte. Països Baixos elimina Uruguai i Espanya elimina Alemanya amb el gol de Puyol, el 2010, no? Sí.
0: Sí, sí,
2: exacte.
0: Correcte.
1: Uruguai, sí, sí.
2: Doncs és l'última i l'única vegada, de fet, l'única vegada que els quatre primers classificats del rànquing FIFA, que de fet, això recordo que en el sorteig es va conduir, es va tirar pel rànquing FIFA a l'hora de fer els quadres.
7: No? Aquestes coses.
2: Sí, com si fos un torneig de tennis, per entendre'ns. Sí, sí. Per tant, a la FIFA, si això passés, li hauria sortit rodó l'experiment.
5: De fet, el que és una pena és que, de fet, ja a partir de quarts, Mèxic hagi desaparegut l'Azteca com a seu, perquè aquest Argentina-Anglaterra, a més que venia per la banda de Mèxic, segurament hagués sigut sempre l'Azteca.
7: Un revival,
5: hauria sigut espectacular.
1: 40 anys després. Sí,
0: les Malvines, allà.
1: Sí, hi ha molt component, realment, en aquest partit.
0: Ara, perquè sigui una Anglaterra-Suïssa, sí, també.
1: Mira, ho intentava Bellingham el xut per sobre l'altre, va ser...
7: No, però a més, amb la mística Messi-Maradona, hagués estat com... No, tancar un cercle com...
5: Una barbaritat.
7: Molt perfecta.
5: Una barbaritat, a partir.
6: Sí. I es veu a Haaland molt apagat, no? Sí. És a dir, físicament el veig molt poc participatiu a nivell de les marcades, de buscar aquest duel directe amb els centrals.
0: De fet, no n'ha tingut cap en tot el partit.
6: Un parell de cops de camp, però molt...
0: Sí, però...
6: Cap d'aquelles de Haaland, no? De dir, ostres, una centrada... La de Sorloth, que li podem dir que ha ocasió que no li han volgut donar, però evidentment Noruega li està costant ara tenir aquesta presència a l'àrea. El que el pot salvar és, a més, que Anglaterra, Bellingham i Kane ja estan molt justets físicament i potser doncs aquí poden trobar una miqueta més d'empenta en aquesta segona part de la pròrroga.
0: Jo espero una segona part de pròrroga amb un pas endavant de Noruega, és a dir, no sé quines bales li queden, perquè li queda un canvi,
5: li
0: però...
5: queda, per mi, una, però ja és arriscar molt, que
1: Larsen?
5: És... Que...
1: No.
5: Sí, està en Larsen, l'ex del Celta, el jugador del Crystal Palace, i juntar les dues bèsties
7: i
5: posar pilotes.
7: Tot, no?
5: Sí, és que no et queda una altra, no? Jo crec que no
6: queda. I Hauge...
5: I Hauge també és un jugador de molta qualitat, però clar, només has de posar... Si només tens una oportunitat...
6: Sí, no, un rematador, no?
5: Quin dels dos poses, no? A l'extrem, en qualitat, que pot fer alguna jugada per si mateix... O un altre davanter que ho pot
6: fer. Però Hauge no ha tingut pràcticament presència.
5: No, algun minut ha tingut, però molt brutal.
6: De dir, ostres, no sé, potser... Clar, posar-lo ara ja no té massa sentit.
5: De fet, Berg... és l'únic jugador del Bodø/Glimt que ha tingut pes en aquest equip.
2: El tornem a tenir les prèvies de la Champions, per cert. Crec que és la penúltima prèvia, crec. Mira. Ara parlo de memòria, però que vaja, que té opcions de repetir.
1: Hauge només, Jaume, va jugar 7 minuts contra França.
5: Que és un partit on ja de per si eren tots suplents. Ell va ser suplent del suplent.
2: Clar, m'imagino ara, t'ho comentava aquesta tarda a la redacció, aquest Frogner Stadium d'Oslo, Oriol, com deu estar, recordo que és on s'ajunta l'afició de Noruega, en diuen el Football Fest, posen unes files de taules a la gespa, òbviament sense cervesa, us ho podeu imaginar, i les grades també plenes, una pantalla gegant enorme, i atenció perquè focs artificials, quan va acabar l'últim partit, per exemple, el Noruega-Brasil, i 22.000 entrades es van esgotar en menys d'un minut. O sigui, s'ha convertit com en el lloc de sí, culte sí, per veure els partits de Noruega.
7: La festa del Mundial és allà.
2: En aquest Mundial, en menys d'un minut, i de fet s'ha arribat a pagar per ser a l'estadi 4.000 euros.
5: Què?
2: O sigui, revenda, hi ha hagut revenda d'aquestes entrades.
7: Què? És una via de negoci important, aquesta.
2: Home,
7: per la federació, sí, sí. O qui organitzi, que sí, sí. La federació noruega. Un estadi i cobrar entrada, no sé quan val l'entrada normal.
2: Clar, veig però... el nom d'una persona com a organitzador d'aquest esdeveniment.
7: És un tio que ha fet el negoci a la seva vida.
2: Que ha tingut vista. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
7: Mai serem d'aquests.
5: No,
7: tenim aquesta capacitat
2: de... No.
7: O sigui, sempre hi ha algú que té la idea i pensa, hòstia, com no...
2: Sí, sí, i li funciona.
7: Perquè, clar, clar.
2: Li podia sortir malament i que Noruega hagués eliminat a la fase de grups, no? Arriba fins a quarta final, de moment.
7: Sí,
2: no?
7: Sí, sí. Però sí. Tu no saps, per exemple, a França, si dius, com a particular, vaig a llogar un estadi i cobrar una entrada perquè la gent vegi el partit allà. No?
2: Sí, sí.
7: Potser funciona.
2: Potser és el responsable d'algun club que ha tingut... o del club de l'estadi,
7: clar,
2: no?
7: Clar.
2: Sí, sí.
1: Oh! Però que...
2: Perdó. Ai, no.
1: És que en canvi Haaland, perdoneu. Sí, sí. Perquè ha entrat l'Arsen, com dèiem i com reclamaven, però és que...
2: Boig.
1: Però és que, en què me'n jalen?
6: Deu estar tieso,
1: clar,
6: no?
1: Sí, sí.
2: Però...
7: Això és que el veus ja...
1: Pel
7: caldo, eh?
1: No m'explico, si no.
6: Ui,
1: perquè a més també perds un llançador de penal en cas d'arribar a la tanda, vull dir...
6: Hi ha hagut una jugada a la pròrroga que jo l'he vist que es tocava com la cama.
5: Potser estàvem...
6: Però clar, però és que Haaland, encara que no pugui córrer, és que jo el deixes allà a l'àrea...
1: Molta gràcia no l'he fet, crec, eh?
5: Sí, sí, perquè a més Haaland té un punt... d'intimidació, una mica el Cid, no? O sigui, que el tipus està mort, però al final hi ha dos tios amb ell, perquè si no, exacte, saps que te la pot liar en qualsevol
7: sempre
5: moment.
7: Imposa,
6: però serà un Courtois, de dir, l'hauran canviat tot i aquella dintre, o no?
5: Clar, aquí
6: ho sabrem després.
5: És que, a més, quan tornarà a Noruega a estar en un context, una tessitura com aquesta?
0: Pot matar el seleccionador, si vol, en cas d'eliminació, una mica el que ha fet Courtois amb Rudi García.
2: Sí, començarà amb Sorloz, per no haver-li passat la pilota en aquella contra, i després seguirà amb...
0: Clar, ni Sorloz ni Haaland, ara mateix.
6: No, jo crec que ho deuen haver comentat. Amb una...
5: no. És a dir, i Strand Larsen és molt bon davanter, sí, eh? A mi m'agrada moltíssim.
1: Té un problema al set brutal, que per això se'n van a la terra.
6: No és el context ideal, no?
2: I fins i tot pensant en empatar, que vas als penals, home, tenir Haaland...
1: Clar,
2: és que... I pels companys, jo crec que és un cop anímic pels companys ara no veure Haaland allà a l'àrea esperant la rematada.
0: Ara és quan Larsen fa el gol de tal, però de fet jo us anava a preguntar al final de la primera part de la pròrroga, que en cas d'arribar als penals, per tant, després d'un hipotètic gol de Noruega, aquí veieu més opcions als penals? Evidentment, l'absència de Haaland ho condiciona.
1: Home, Anglaterra té Bellingham, té Kane, té Saka...
7: Sí.
2: Hi ha dos bons porters a aturar penals.
1: Sí.
2: Jo crec que tant Pickford com Nilan...
7: Que sé que Anglaterra els penals no té la tradició...
1: Bé, l'Eurocopa del 2021 va fallar Saka, sí, va fallar Kira l'altre Rashford...
7: Algun Mundial.
2: A la semifinal del Mundial contra Croàcia.
1: Ara us ho confirmo. Sí.
2: Contra Alemanya, perdó, és els penals.
0: I que és un moment
2: 1990.
7: A Itàlia, sí.
0: És un moment també que et poden pesar les cames, sent Anglaterra.
7: No, la pressió és diferent, això està clar.
5: No, té unes quantes. Jo recordo una de Beckham, també, que acaba fallant, l'envia per sobre del travesser, no?
1: Sí, sí, sí.
5: Igual va ser una Eurocopa, jo.
7: Era Eurocopa, sí.
5: Però contra Espanya, una Eurocopa del 96, també.
7: No, jo recordo molt la del 90, la que ha dit el Jaume.
5: Sí, aquesta d'Alemanya.
2: Sí, que acaba empat a un, que marquen Breme i Lineker. Avui tots els camins ens porten al gran Gary Lineker.
7: Camins diferents, eh?
2: Sí, molt diferents.
5: Andrés Breme, que va morir fa poc, no? Si no
2: sí, ostres, és veritat. Sí, sí, sí, sí.
0: Alguns camins amb més rastre, d'altres amb menys.
1: No! Mira, el pare de Haaland, jo crec que ara t'hauria de fer la botifarra.
7: Què deu haver-hi en aquest
0: cop? No. Tret el seu fill del camp?
1: Sí,
0: o...
1: una pregunta.
0: Potser no,
1: eh? Veig molt tranquil, sí.
0: Potser no.
1: En tot cas, el fill feia una cara...
6: No, millor que si no, és capaç, el pare de Haaland...
7: Sí, de baixar.
6: Veure-la alguna, eh?
7: Sí, sí,
1: sí.
0: És mític pare que baixava el vestidor a renyar l'entrenador.
6: El de Bellingham, fill juga poc. El de Bellingham ho va fer amb els germans.
1: És veritat, és veritat.
6: El vestidor del Dortmund.
0: I a més...
5: Quina vergonya,
0: clar,
5: no?
0: Clar, vull dir, ja no parlem de
5: teu pare.
0: No parlem de futbol, va. Té
7: 21 anys,
5: sí, va, sí, per favor. Sí,
2: sí. A part, que és el germà dolent, vull dir, sí, ja ho sabem tots.
7: Sí, senyor, vagis a la casa.
0: No, i que ja no és futbol base, vull dir que...
7: No, exacte.
1: Ja fa vergonya que t'ho facin quan ets petit. Sí, molta, si ets gran, per favor.
0: Doncs a Noruega, que sense Haaland li queden 13 minutets més l'afegit per intentar fer un gol, si no, se n'anirà... d'aquest Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic, i Anglaterra passaria a les semifinals. Veuríem si s'enfrontaria contra Argentina o contra Suïssa, el partit que arrenca a les 3 de la matinada i que tanca aquests quarts de final. Si Noruega fa un gol, tindríem uns penals.
1: A veure... Ara ho tinc
7: sembla,
1: difícil, però...
7: Sembla difícil, eh? Sí. O sigui, ara mateix...
2: Sí, és que...
1: Ja ho era, doncs...
6: Però Noruega ha de tenir una ocasió, almenys, no?
2: Sí, és que la pròrroga no ha rematat, eh?
6: No, no, no, no. En tens alguna.
7: S'ha quedat cao amb el gol, és a dir, hi ha hagut un...
6: I el pal aquell que ha vingut al final del partit.
1: És que ha tingut aquells minuts de farmacència en què... Mereixia el gol i...
6: Estan buscant poca nusses.
5: És que crec que el partit estaven intentant buscar nussa que ell mateix busqui alguna
6: jugada. Ha jugat per la d'aquella banda.
1: Sí, de fet, l'última rematada crec que ha fet Noruega és una de nussa que una mica intentava fer el mateix que va fer contra Costa d'Ivori, però no ha sortit el mateix xut.
2: Però hi ha d'haver més gent a l'àrea. No sé, fes pujar un central.
1: Espera, Berg. El mentalista Berg. Que de cop s'ha trobat allà en un espai.
0: Sí, té un aire.
1: Sí, no, és que l'altre dia ho vam estar comentant i...
7: Sí, compro.
1: El xut per sobre el travesser, amb uns anys menys, evidentment.
0: Sí. Una mica Jenson Button, també.
1: Ui!
7: Hòstia, Jenson Button.
1: Bona. Bona aquesta.
7: Finant, aquí.
1: Sí.
5: Ah, doncs no, pensava que era que seria corners, però...
1: No,
6: semblava...
2: Sí.
1: Però mira, n'ha tingut una.
6: Sí que és veritat que potser un del que aguantava, no sé si ho deies tu, Clara, d'un central, no?, que es despengin ara ja.
1: També, sí.
6: És que, ostres, no tens res a perdre, ja.
2: Sí, són gegants i això, sí, per penjar llar, pilota, sí.
1: Un
6: Rayer, sí, ja fa una contra.
1: Sí. Clar, és que ara també aquí poden acabar de matar-ho els anglesos, amb Saka, que està juganer, el Xupoli surt molt fluixet.
7: Però
1: que bé ho havia fet,
7: Sí.
5: Home, és que la diferència entre Saka i Madueke és...
1: Espera, que ara la perd a Noruega en la sortida, pot marcar Spence, atura Nilan,
7: a
1: la segona Saka, un altre cop Nilan, però Nilan l'havia tornat a deixar morta a l'àrea petita. Aquesta potser era una mica més difícil que l'anterior, però...
2: Estava ajustada.
1: Però un altre cop, a la segona jugada l'havia guanyat Anglaterra.
0: Més sencera Anglaterra.
1: Sí, no, és que el gol...
6: I Spence està increïble, eh? Sí. Ara l'he après, aquí, de fet, l'anava a recollir Kane a la frontal i Spence ha dit, no, la quedo jo.
1: Sí.
6: He provocat un penal i a veure què puc fer.
1: Penal, sí, que...
5: No recordo si el canvi de Hegem ha sigut per l'acció de Hegem, perquè...
1: Estava molt...
6: Ha fet aquella falta, no? De fet,
1: sí, perquè anava allà que havíem dit grua...
5: Treure el millor central que té... Hostigar, però que ha sortit molt fred, clarament.
1: Sí, sí, no, l'indiquen el gol de Bellingham.
6: I em sembla que Anglaterra encara farà una
1: altra... Mira, crec que és Bellingham, precisament, que està tan bé que no...
6: Dan Barnes pot ser que es preparés, ara ho veurem.
1: Que no pot més.
5: Aquest també seria un canvi...
6: Dan Barnes, a mi em cau bé.
5: Sí, bueno, sí.
6: Bon tipus.
5: Té pinta de ser bon tio. Però...
2: El gegant del Newcastle, eh?
5: Sí.
2: No va trobar el Barça.
1: Crec que Bellingham se'n va cap a la banqueta ja.
7: No pot ni dir hola.
6: La talla física d'Anglaterra, per dir contra Mèxic, entre l'altitud i tot plegat.
1: Aquí està, Dan Van per Jude Bellingham. Vinga, més torres a la defensa. Mira, envia petons, eh? Aquí envia petons, Bellingham.
2: Em fa gràcia, perquè fa entrar un gegant com si estigués penjant moltes pilotes Noruega a l'àrea i fins ara, de moment...
0: Sí.
5: Bellingham era un dels apercebuts?
1: Sí.
5: Ho dic perquè li ha dit Kane que corri, perquè ara mateix estan mesurant el temps, i li treu una targeta i seria històricament absurd.
1: Terra, només queda Gay, el central, els altres eren Rice, Bellingham i O'Reilly, tots que substituïts, i a Noruega, que ara mateix 5, no és la gran preocupació, és Nusa.
6: 5-3-2, o 5-4-1, més ben dit.
1: Uf.
7: Sempre va bé tenir un Kane que t'avisa de les coses, eh?
1: Sí.
7: Jo necessitaria un jugador així.
5: Pendent.
7: Jo...
0: A la vida, en general.
7: Estaria perdent, però estaria perdent temps ja segur.
2: No te'n recordaries de la
7: cosa. No me'n recordaria, però ho tinc claríssim.
0: Doncs canvis esgotats a banda i banda i entrem en els últims 9 minuts de partit, més l'afegit.
2: Crec que anava per aquí, Blaia. Tuchel fent de Simeone, no?
6: Sí, i de Noruega cada desfeia... És que té 4 jugadors aquí a la primera línia. Dius, per què en tens 4? Tens un davanter, 2 extrems oberts, allunyats, no troben passades per progressar, evidentment, aquí has de començar a col·locar jugadors per fixar l'última línia anglesa, que si no és molt senzill per ells defensar.
2: Sí. Més, és que t'ho està posant en safata Tuchel, que ja sabem que...
7: Buscar-la, no?
2: Sí.
7: Pot sortir malament, clar, però...
1: L'Arsen està intentant marcar, no?, de la desmarcada, però és que...
6: Mira, ara ja va Ostigart, eh? Ostigart es despenja.
1: Sí.
6: Ara la perden.
5: Ostigart, que és el central més baixet de tota Noruega, però és molt bon rematador de cap. A Itàlia ha marcat molts gols, per tant té bastant de sentit, té olfacte per la rematada.
7: Doncs... Estaria bé que li arribés alguna, no?
1: Clar.
5: Difícil, si no...
1: Sí, sí. Ens queden 8.
2: Aquí aquestes seleccions, no, que no són tan, no estan tan acostumades a jugar a partits d'aquest tipus,
5: els hi costa.
7: Sí. Sí. Es nota quan...
2: sí. Que molts juguen, eh? Bob juga al City, però no sé, ara aquest sense Haaland,
0: no? De...
2: sí. Sí, sí, d'estar acostumats a jugar aquest tipus de partits també, no?
0: També que mentalment, vull dir, no oblidem que estan jugant amb unes condicions meteorològiques, sí, sí, que evidentment jugar 120 minuts,
7: no, estàs més fos del normal, clar.
0: Clar. Clar, clar, clar. I que això anímicament doncs també et va traient, ostres, se't fa una muntanya segurament, sí, intentar a buscar el gol amb aquesta defensa, aquesta doble línia de 5 i de 4 hermètica absolutament d'Anglaterra.
2: No crees perill, no? Mentalment et vas baixant, et fa tot com una bola, no? Ara tenen 4 rematadors.
6: Hauries de centrar alguna.
1: Clar, és que no ho veuen clar. Ara sí que ho fa Odegaard, però la treu la defensa sense gaires dificultats. I ara té més espai Nusa també per intentar fer de les seves dins l'àrea. Intentava mirar un altre cop la rusqueta, toca en un defensa i serà córner.
7: Aquí sí que és on poden...
2: Sí,
5: sí.
1: Sí, és cert que has perdut Hegem, has perdut Haaland.
7: Sí,
1: però bueno l'accent també...
2: Sí, hòstia, ara, l'aposta de l'Albert.
5: És increïble, Nusa està a quilòmetres, però com condueix la pilota i com corre, igual que Neymar. Sí, és el futbolista...
7: Sí, sí.
5: Hi ha molts que s'assemblen, però aquest és impressionant.
1: I anirà Odegaard, evidentment, el capità, per... és clar, en Barn, a veure qui
5: sí,
1: remata.
5: En Barn, sí, sí.
1: També aquest.
5: Hegem és altíssim, també. És quasi 2 metres.
1: Sí, sí.
5: Ah, no, però no hi és.
1: Aquest ja no hi és. Clar. Aquest és el problema. Però espera't, el córner. Que ho tocava Òscar Bob, que defensa córner. Un altre cop no portaria, eh? Ha rematat malament. Aquesta era clara, eh?
6: S'ha fet molt, molt petit a la porteria.
5: I se li ha vingut al món, no?, a sobre una mica.
1: Molts jugadors, a més, també davant. Han sortit com
6: a molt enrere, tots. Per la remata.
1: Ui, però sí que toca, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí que toca.
0: És revisable, no, aquesta?
1: No, perquè és al revés. És quan, sí, si no és córner.
0: Oh.
2: Sí, sí, sí.
7: I com els àrbitres no volen xiular córner per si la caga,
2: clar,
7: es corregeixen. Es corregeixen,
0: no. Clar, això és molt pervers.
7: Que no, que és el que ja haurien de fer. És a dir, en cas de dubte... Tu xiules córner i et corregiran.
6: En el tram final, sobretot, en una pròrroga, ostres.
2: Clar,
6: és que...
2: clar, per mi s'hauria de mirar
6: és
2: tot.
6: És molt decisiu, sí, això.
2: Perquè, clar...
0: Sí, és el mateix, vull dir...
2: Sí, sí. Exacte, perquè, sí, sí, clar, diuen, no, clar, poden fer un gol d'un córner injust, també... però ara potser d'aquest, sí, córner que era, ja, potser pots fer el 2-2.
5: No, és la típica tonteria que acabaran corregint i diràs
1: per què
5: era així.
1: Com el doble toc de Julián, no? Com el doble toc de Julián.
5: Aquestes coses que no tens.
0: Però aquesta, específicament, em sorprèn que ja directament des d'un principi ja no la contemplis, perquè és que realment, vull dir, és la mateixa acció és que la pilota surt per, exacte, la línia de fons, no, amb dues conseqüències, és a dir, és binari, o és servei de porteria o és servei de cantonada.
7: Està, anem més.
5: Sí. És com si només es pogués tirar enrere un penal que tu has fet, però no un penal que t'han fet i no l'has filat.
2: Sí, exacte.
0: No té cap mena de sentit.
2: Suposo que tenien por que se'ls allargués massa els partits, però...
7: Justament estiguis...
2: Ostres, aquí...
0: Però això és ràpid.
5: No, perquè en teoria, si no hi ha temps d'allò, es treu. És un tema sempre que hi hagi temps.
0: Però
5: té aquesta...
0: Trigués el mateix a decidir si és córner o servei de
6: porta. Amb la quantitat de càmeres que tenen és que amb 5 segons, no?
2: Aquesta amb una repetició la tenies.
0: Em sembla que està fet amb els peus, això.
5: Entrada dura, eh?
1: No, cap groga, eh?
6: Un partit molt net,
1: avui. Sí, no, cap groga.
2: Torpens, si pot.
5: Berg, molt bé, eh?
2: Poques tarjetes.
5: A mi m'ha
6: jugador que la Premier, jo crec que volien de perdre el cap, no? De dir, les 30 o 40 milions i cap allà.
5: Ell, de fet, és un jugador que té molta vinculació al Bodø Glimt perquè va jugar el seu pare, va jugar el tiets, crec que el seu avi, si no m'equivoco, va arribar
1: em sona,
5: a ser jugador del Bodø Glimt, tota la família.
6: Porta moltes temporades, no?
5: Sí. Encantarà, vull dir, és... Doncs... Ho porta molt al cor, però clar, amb aquesta qualitat crec que pot aspirar...
1: Té opció de penjar la pilota a l'àrea noruega?
2: Sí, i jo crec que és amb aquestes, que pot crear perill.
6: I Nilan, què? No...
1: Encara no?
6: No, ja podria començar.
0: Sí, ja, tu ja el ficaries però allà dalt.
6: Jo la primera part de la pròrroga ja...
2: Cap rematant entre pals de Noruega a la pròrroga.
1: És que clar.
6: No,
7: si és que no hi ha hagut.
1: Queden menys de 4 perquè... minuts. Ui, la sentada d'Odegaard surt. Pickford, la treu com pot. A més, es queixa, però és mal i xiularà
6: aturar el joc
1: perquè és el porter.
6: Han xocat amb un anglès, diria.
0: Molt enfadats.
1: Mira, la primera pròrroga serà per protestar. Per Aller, per al central...
5: Aquest és el que és més alt, perdó. He dit però Ager és el central més alt de Noruega, sí.
0: Molt enfadats els noruecs perquè tenien la rèplica en aquesta segona acció.
2: Uf,
0: però és veritat que no crec que Pickford estigui fent comèdia.
2: No,
7: perquè a més, clar, xula l'aire.
0: La caiguda
7: l'aire,
0: és...
2: Topa amb un company.
1: Amb
2: però llavors què està protestant? Que perd temps?
5: No, jo crec que volia seguir jugant i atacant.
2: Home, clar, però sense porter no es pot jugar. Vull dir...
1: Clar,
2: noi...
1: Està.
7: Pickford no sé si li deixaria les claus de casa, eh? No?
2: A vegades, ho pensaries, no?
7: A vegades, no sé, em genera com dubtes. No sé.
6: Però la pilota n'hauria de... Sí, la tenia a Noruega,
1: no?
7: Sí, sí,
2: sí, sí, la pilota ha de ser per Noruega. A les sortides aèries estic d'acord que...
7: És que sí. És que a mi a vegades... Hòstia, sí, sí. Crec que fa aturades molt bones, però després fa coses com que dius...
1: Perquè a més no és el porter més alt de tot. No, no, porter no. Alt com la majoria... I té aquest estil.
2: Home, però és que li ha protestat com un animal.
1: Té la pilota ja noruega.
2: A un pam, vull dir, clar, noi, és que, com vols que no et treguin groga, vull dir...
1: No ho sé, busquen a Nusara, ara sí que Noruega està intentant sí. No? Concentrar més el joc aquesta banda, però clar, mira.
2: Va a penjar.
5: Impressisos.
1: Pilota per l'Anglaterra.
6: Això l'han perdut.
1: Sí, sí. Se li acaba el temps a Nilan per pujar a rematar.
2: Sí. Home, ara mateix Anglaterra ho té a les mans,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, sí, total.
1: Si ara empata Noruega, ho haurà perdut probablement més Anglaterra que no... A veure... D'afegit, què?
6: Dos minutets, no?
2: Sí, màxim dos.
6: El tema de...
7: Compte, va!
1: Oi, la passada de l'Arsen per no ser un pèl fort evita que surti, però el futbolista...
2: Ui.
1: De l'Epsi, però li regala la pilota després... fora de joc, sí.
0: Mira, dos minutets pel final i una horeta i quart perquè arrenqui l'Argentina-Suïssa amb 11 d'Argentina, Joan?
8: Sí, encara no és oficial, l'avança el periodista argentí Gastón Edul, un 11 en principi sense sorpreses, repeteix 11 Scaloni respecte als vuitens, amb el Diego Martínez a la porteria, laterals Nahuel Molina i Tagliafico, parella centrals el Cuti i Lisandro Martínez, amb De Paul, Enzo Paredes i McAllister al mig del camp, a dalt Messi l'acompanyarà Julián Álvarez.
0: Faves contades, no?
2: Sí, sí. No esperàvem massa canvis d'Escaloni.
7: Escaloni tampoc, eh? Tampoc acostumem no. A esperar canvis.
2: Bé, una nova oportunitat per Julián, sí. Això sí.
0: Sí. Sí, sí.
5: A Argentina es demana bastant que apareguin una mica Sàvia Nova, els joves, no? Barco i Paz, sí, sí. Però...
7: Però no entren els plans, no?
5: Però no, sembla que sigui... És bastant sí. Conservador en aquest sentit, no? I després també es demana bastant a Argentina que quan el partit es complica, si vol canviar de lateral dret, no, que no tregui Montiel, que està bastant acabat, i que provi amb Simeone com a lateral, sobretot si estàs perdent, però no hi ha, no hi ha forma, no?
7: No hi ha manera. No hi ha manera.
2: A mi em sembla un nom que casaria molt amb aquesta Argentina.
5: Sí, sí.
2: No?
5: No juga mai.
2: Que és més de grapa que de futbol, no?
6: González, també, que és sí. Un perfil, sí, sí, per mi, sí. Similar, però probablement, bueno, l'Atlètic, de fet, Simeone és titularíssim i Nico no.
1: Sí, sí, sí.
6: Però sí, és veritat que és molt... Sembla ser més immobilista, no? Scaloni, aquest Mundial, el 2022, doncs bé, es va treure de la màniga el tema de Julián, que recordem que al principi no jugava, Enzo, i veurem si fa algun canvi.
0: Arribarem de seguida al 120, Clara?
1: Sí, i hi ha un pilota per Anglaterra que ha guanyat aquest servei de banda, dos minuts de vegit, i veiem Solbakken amb els jugadors de la seva selecció, que també ja comencen a veure una mica... Complicat, eh? De tant animar-se entre ells. Ara Kane, que aconsegueix, no sé com, distribuir la pilota per Rogers, que farà la de Carrasco,
2: sí, sí,
1: que
2: sí.
1: Va cap al córner, rodejat de samarretes vermelles, i acabarà perdent la pilota. Haaland, que es bufega des de la banqueta, és que realment... vull saber què tenia Haaland.
2: Ara anava a dir això, per mi és un dels misteris del postpartit, que s'ha de resoldre.
1: Se'ns ha oblidat una... Ui, ara el refús directament a fora, li regala la pilota.
6: Tenia passat a Milan, més.
1: Sí, sí, sí. Però que se m'havia oblidat per un moment que ha passat això de Haaland, que si no té res...
7: És estrany.
1: Vull imaginar que sí, perquè... Ostres, treure Haaland...
2: El primer que ha de fer Solbakken al Flash Interview, abans de dir res més, és que Haaland estava lesionat.
7: Clar, clar.
2: I a partir d'aquí...
7: D'això m'ho empara.
2: No podia que vulguis. Haaland estava lesionat.
0: No podia caminar directament.
2: Sí, no, clar, perquè és que si no...
1: La pròrroga de Noruega és molt dolenta.
0: Sí, perquè realment, vull dir... Ningú ha millorat el que t'hagués fet Haaland coix.
2: Correcte.
5: No ha tocat la bola.
0: En aquesta segona part de la pròrroga. Ara estava pensant, clar, Noruega se n'anirà cap a casa, falta un minutet. Clar, el Mundial del 2030, Noruega, ens l'haurem d'agafar seriosament. Haaland tindrà 29 anys.
2: Sí, sí.
0: I una Noruega que partia com a cert outsider, que tu pensaves passarà de la fase de grups, evidentment, però a partir d'aquí, doncs, tot el que faci serà inesperat. Clar, el 2030, jo crec que l'haurem de tenir bastant en compte.
7: No ha estat casualitat, és a dir, aquest Mundial de Noruega. Per tant, a més, la generació que hi ha aquí són joves, és a dir, no és un equip que estigui, que vegis que està... en decadència. Sí, sí, però, per tant,
2: Sí. Si té sort en els creuaments...
7: Clar, això també influeix,
2: no? 48 seleccions...
7: Que t'arribin tots amb bé, amb bon estat... Clar.
0: Clar, aquí ha tingut Brasil, sí, ha aquí, tingut sí. Anglaterra...
2: Sí, sí. Sí.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el camí de Noruega, s'ha dit...
2: Sí, mira, ja està.
1: Final del partit, final d'aquests gairebé 140 minuts que hem tingut entre un afegit i l'altre, abraçada de Bellingham, de Gordon, dels futbolistes anglesos que celebren la victòria per 1-2. Bellingham, l'heroi anglès avui, Kane esgotat, que no ha tingut el seu millor dia, el capità, però Bellingham ha fet aquest doblet per donar la victòria a la seva selecció, que jugarà a la semifinal del Mundial. Ara esperarà qui serà el rival, si Argentina o Suïssa. S'acaba el somni de Noruega, que ha fet un gran Mundial, però avui la pròrroga s'ha acabat enfonsant.
2: Sí, i que recordo, a setzens va eliminar Costa d'Ivori. Per tant, el camí, Déu-n'hi-do, eh? Costa d'Ivori, Brasil, Anglaterra... Vaja, dels complicadors.
0: Sí,
2: dels complicadors que hi ha hagut en aquest Mundial.
0: Doncs Anglaterra, que es classifica per les semifinals, jugarà contra o bé Argentina o bé Suïssa. De fet, teníem l'11 d'Argentina, tenim el de Suïssa, Joan.
8: Així és, amb Kobel a la porteria, l'heroi de l'altre dia a la tanda de penals, amb defensa de 4 per Zakaia, Elvedi, Akanji i Ricardo Rodríguez, mig al camp amb Xhaka i Freuler i So, i a dalt una línia de 3 amb Rieder, amb punta Embolo i a la banda Ndoye.
0: Gràcies, Joan.
8: A tu.
0: I veiem ara Nilan sobre la gespa, evidentment, plorant, Haaland abraçant-se amb Harry Kane. Bé, és dur perquè hi ha hagut un moment del partit que ho han tingut. Sí. Ara és quan recordes la de Sorloth.
7: Jo crec que Sorloth serà
0: la primera part.
7: El gran damnificat d'això. Sí. No semblava que Haaland estigués coix, eh? O sigui, ara l'he vist anant a saludar l'àrbitre.
4: Aquí poc ho sabrem.
0: Va per Solbakken, clarament. Va per Solbakken. Alguna cosa més que vulgueu afegir? Albert.
5: No, a veure, felicitar a Noruega perquè ha donat un Mundial, no? Ha donat molts partits que ens ha entretingut. Ha sigut una selecció fantàstica, tenint en compte que, òbviament, no estem acostumats a veure-la competir a aquestes alçades. I a Nilan en particular, que ara el veiem plorar, així és el futbol. Va ser l'heroi contra Brasil, va per un penal, va ser clau, però a vegades té aquesta amargura. És una pena. A mi sempre em sap molt de greu quan veig, no, aquests moments particulars d'un jugador, no de tots, però particulars d'un futbol futbolista, però tampoc ha sigut tan terrible, no? La rada, se li ha escapat una mica la pilota i mira, és el que hi ha, però Bellingham no perdona, està en un moment fantàstic.
7: Compte Anglaterra, eh? Mm. Per mi, candidat a...
5: Sí, sí, sí.
7: A final.
5: Per mi, finalista,
7: sí,
5: jo ho
7: sí, sí,
5: he
7: dit. Sí, sí.
0: Sí, sí. Compro bastant, eh?
7: Sí. Passi qui passi a l'altra eliminatòria i amb opcions de guanyar. És a dir...
5: Sí. Total, sí, sí.
6: Sí, jo de fet vaig donar l'altre dia aquí a RAC1 Anglaterra com a campió,
7: no? Ja, així ja està,
6: avanço,
7: no?
6: Sí, avanço ja el titular i un partit que demostra les virtuts d'Anglaterra, un equip molt resilient, un equip que és molt competitiu, que durant els 90 minuts crec que ha estat inferior a Noruega, la pròrroga sí que amb el gol no han patit gens, però al final tens un Bellingham que està fent un Mundial espectacular a l'hora de trepitjar i ha de ser un jugador molt diferencial en aquest rol. Un equip que, a més, jo crec que cada vegada veus que creuen més en el que planteja Tuchel, té alternatives i un Harry Kane que avui no l'has vist, no l'han necessitat, i Noruega, doncs bé, doncs tots els honors, evidentment, amb una selecció que ha estat una de les grans sorpreses d'aquest Mundial, i ja veurem si és Argentina, que tant de bo que sí, perquè una Anglaterra-Argentina seria espectacular.
0: Sí, tant.
2: Sí.
6: Tindríem les finals brutals.
2: Arribats a aquest punt, i ja puc estripar el paper dels precedents de França i Noruega.
0: Sí.
7: Ah, clar.
2: Ja està.
7: Ja ho tens, no?
0: Absolutament.
2: A la brossa.
7: T'has quedat tranquil, no?
2: Ja està. Sí.
0: Absolutament enfonsat.
2: No era un senyal.
0: Hem de votar millor del partit.
9: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Votaré Bellingham, és que sí, em sap greu, però...
7: Sí, no, a veure, les coses...
2: A veure, la FIFA hem fet el que havíem de fer. Ei. Per cert, encara no han anunciat la FIFA qui és l'MVP, però...
1: No, vaja, jo crec que...
7: Estaven enfocant molt a Bellingham.
5: La FIFA ha publicat un vídeo amb el sensor i el moment i sembla que no hi ha moviment del sensor.
2: Em pensava que era el sensor de la censura de la votació.
0: Ara estava...
5: Sensor amb S. Que ha notat un repunt a Catalunya sobre els vots de Gordon.
2: D'acord.
0: Sensor amb S i no amb C. Coincidiu tots, Bellingham. Bellingham, el millor jugador del partit.
9: Aquest nou Jeep Compass és increïble.
10: Aquest botó per què serveix?
11: És el selecte Reiner, està en moda funky sorra.
10: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
11: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: Alguna cosa més per tancar? Clara, Molló...
1: Oh, a veure l'Argentina.
2: Sí, sí.
7: Sí, perfecte. Hora perfecta.
2: Que hi hagi sort per Leo Messi.
0: Doncs a veure, es tanquen els quarts de final buscant rival per Anglaterra a partir de les 3 de la matinada en aquesta Argentina-Suïssa. Argentina, a priori, clara favorita. I les semifinals que arrenquen dimarts amb aquest Espanya-França. Posteriorment el partit que enfronta Anglaterra, insistim, contra Argentina o bé contra Suïssa.
2: Amb estadis tancats, per tant, tots tranquils des d'aquest punt de vista, perquè no hi ha opcions.
1: La final no, però, oi?
2: No, ni el tercer i quart lloc. Tercer i quart lloc a Miami.
0: Hem esquivat els endarreriments, eh?
2: Sí, de moment sí.
1: No, no, no, gaire fort.
2: I la final a Nova York...
5: Hi ha hagut, però no us ha tocat.
2: Sí, hi ha hagut un parell.
7: S'ho guarda per la final, eh?
0: Els antecedents de les pretemporades, del Barça i tot.
2: Sí,
0: jo no donava...
2: Sí, no.
0: Per segur,
5: sí,
0: res.
5: Sí, també hi ha uns quants estadis amb sostre, que això ha donat una mica més de tranquil·litat.
2: Sí, sí.
0: Doncs Albert Blaia, David Broc, Albert Fernández, gràcies a tots tres.
2: Un plaer.
0: Clara Rodergues, ens veiem, Jaume Molló.
2: Que vagi bé.
0: Gràcies. Marxem. I ho fem agraint, com sempre, a tothom que ha fet possible aquest Tu diràs, en especial la redacció d'Esports de RAC1 i el Víctor Valero, que ha estat al control tècnic. Demà tornem, demà més Tu diràs, a partir de les 11, aquí a RAC1. Bona nit.
12: Tu diràs.
13: Ara escoltareu
14: els millors moments
13: del Via Lliure.
14: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: Tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, amb explosions i tot. Què tal, Jordi Beltran? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I lentament, eh? Sí, això és aquella pel·lícula de...
2: M'haguéssiu hagut d'avisar de que l'infern, que estava a l'infern.
0: Sí, sí. Avui se suposa que no tant. Demà.
1: No, jo tinc l'infern des de fa 2 mesos. Ja.
0: Tens l'infern dins teu, una mica sí, com la cançó
1: de... Vosaltres, no? Doncs.
0: Tinc dimonis dins jo. Tot bé, Beltran? Més enllà d'això?
1: Magnífic.
0: Si no entrem en detalls.
1: Sí.
0: Què tal, Edu de Batlle? Bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara a veure si sortiu de l'armari, els de la defensa de la temperatura. A veure si sortiu ara de l'armari.
3: A veure.
4: Clar,
3: és molt impopular.
0: Deixa'm aturar-te, eh? Clara Molins,
4: perdona,
0: bon dia.
4: Bon
0: Eva
4: dia.
0: Jou, bon dia.
4: Bon dia. Cap problema
0: veure,
4: sortir de l'armari.
0: A veure.
4: Endavant, a defensar-ho. Ara no l'estic entenent.
0: Que hi ha tota aquella gent que diuen que l'estiu ha de fer calor, que ens encanta la calor, bueno, endavant.
4: El fred que
3: retiva.
4: I contra una garritivamenta de fred, jo, qualsevol cosa.
3: En una setmana, amb tantes notícies negatives d'informe d'incendis, doncs és complicat, és impopular, però no. Jo sempre a favor del team calor, que més enllà del team fred. Que també passen desgràcies per culpar el fred.
4: El team calor ja... Estem perdent molts adeptes, eh? Perquè és que
0: però team calor, a veure, que és veritat que també és team calor, no vol dir team ultracalor.
3: Correcte, ja moderada. És a dir, nosaltres no volem estar a 40 graus.
0: Clar. Som la moderació de la calor.
1: Doncs...
3: Som els canaris. Som els canaris.
0: Doncs els 30 graus tot l'any.
3: Sí, entre 25, al voltant dels 25, canaris.
4: Calor assenyada.
1: Escolta, per demanar que no sigui.
0: Sobretot posem-hi seny, perquè...
1: Ja, doncs, escolta...
4: Com si depengués de nosaltres.
1: Gràcies.
4: Clar, poca cosa hi podem fer.
3: Som la moderada del team calor.
1: Gràcies per haver guanyat. Podem dir que heu guanyat.
0: Sí,
1: la calor ara ja és...
0: Hi ha més calor que fred, això, sens dubte.
1: Segur.
0: Tot i que, com deien al Versió, van entrevistar un...
1: Sí,
0: paleoclimatòleg.
1: Ara ve l'època del mamut, una altra vegada.
4: Que ve l'època glacial.
0: L'època glacial està arribant ja, eh? No sabem quan, perquè la primera entrevista va ser el 21, em sembla.
1: No caldrà que un presegueu.
4: Espero que ja no ho veiem, no?
1: Què?
4: Que ja no ho veiem.
0: L'època glacial.
1: Jo...
4: Quan vingui el fred, definitiu, doncs que ja no hi siguem.
0: No, definitiu, bueno...
4: Vull dir, superior, vull dir que mani el fred.
0: Winter is coming.
4: El gel, exacte.
0: Winter is coming.
1: O sigui, que l'antena de Collserola sigui com allò... com un glaçó de gel
0: sense...
4: Ja no, la selecció natural se'ns emportarà per davant.
3: I algun animal, haurà de desaparèixer, extingir-se. Mm. Quin serà el dinosaure? D'aquí milions d'anys, quan parlin de nosaltres, jo crec que la raça humana en la pròxima glaciació en quedarà poqueta, però seguirà mantenint-se, reviscularà, val? Però quin animal desapareixerà? És a dir, quin animal trobaran d'aquí milions d'anys? Ollo, existien les girafes.
0: Pot
3: com
0: ser.
3: Volaven les girafes?
1: És que jo crec que les girafes...
3: Els elefants.
1: Són una evolució... d'uns dinosaures, sóc incapaç de saber quin nom era, que tenien el coll molt llarg.
3: Sí.
1: I jo
3: els
1: crec
3: brontosaures,
1: que, jo
3: no?
1: crec que tots aquests animals són com la reconversió dels que ja hi havia. Per exemple, jo veig la cara d'un lluç i a mi em recorda la cara d'un dinosaure. O sigui, aquelles no dents així... Sí, aquella,
0: ja no veig molt clar,
1: aquella cara com de rèptil. Mm-hmm. El lluç té una mica de cara com de rèptil. Amb aquells...
0: El lluç té cara de rèptil, és el titular.
1: I si obres la boca veus que té una dentició que si fos més gran el lluç, és a dir, un lluç de palangre d'aquells grossos...
0: Sí, sí.
1: Dius, compte que això abans no fos un dinosaure, eh?
4: El lluç reptileja.
1: I aleshores, quan es va fondre tota la glaciació anterior, que va aparèixer tanta aigua, doncs el dinosaure es va convertir en un...
0: Saps què podríem...
4: Té sentit.
0: Saps què... O no. Saps què podríem fer per calmar una mica els ànims?
4: Què?
1: Jo que se t'acut.
0: I no es desfà.
4: Aquí tot evoluciona.
0: I no es desfà, eh?
3: Xocolata, jo de l'oi!
1: Jo vull rajola sorpresa.
0: Jolonga. El lot de xocolata Jolonga cada cap de setmana, dic que no es desfà, home, en determinada temperatura suposo que sí. Aquella xocolata que, o aquell caramel que pots deixar en el cotxe, eh? Cuidado amb això. Aquelles coses que s'han doblegat,
1: sí, sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De tot tipus de productes. No sé si heu deixat mai un bolígraf, per exemple, bolígraf a la guantera, que queda així com...
4: Jo he deixat CDs que m'han quedat totalment deformats i que mai més s'han pogut reproduir.
0: Doncs això amb xocolata Jolong només passa amb altes temperatures, perquè aquest lot hi ha de tot. Hi ha la xocolata tassana amb ametlles, la xocolata amb cacau al 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, la xocolata a la pedra, la xocolata a la tassa, home, aquesta sí que s'ha de desfer, i moltes més. Què cal fer? Doncs enviar un... o fer un retuit en el Twitter del programa, en el tuit que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates i la xocolata Jolong, i entrareu al sorteig fins les 8 en punt del matí.
1: Puc fer una pregunta indiscreta que només pot contestar el senyor Jolong?
0: Sí.
1: Que és, va haver-hi una setmana que va oferir un afegit sorpresa,
0: sí, sí,
2: que era un Tetra Brick amb la xocolata i Ada.
0: Ara, sí.
2: Això s'ha perdut.
0: Bueno, va ser una promoció setmanal.
2: S'ha d'existir. Perquè era una bona idea.
0: Sí que hi és. El que passa és que... Bueno,
2: això l'on havia, ho fots.
0: Podem reclamar-ho, que el pròxim lot ho tornin a incorporar, sí. El Tetra Brick...
2: Però en Garrafa, ja.
4: Val.
0: Bueno, Garrafa no sé si...
4: Megapack.
0: Sí, exacte, el Megapack. En tot cas, feu retuit i podeu guanyar el lot de xocolata Jolong. Ja sabeu que... Xocolata Jolong!
2: Jolong!

0: veure què és el que li ha sorprès aquesta setmana a Eva Jou.
1: Mira, vull estirar un fil que l'Edu de Batlle va tirar sobre la taula la setmana passada, que és el món del copilot, val? És a dir, òbviament s'ha de ser molt exigent amb la formació del conductor, no?, per uns temes. Però és veritat que el món del copilot queda molt a l'aire. Vull dir, a tu et posen una persona al costat i cada vegada actua d'una manera diferent. Necessitem una mica d'uniformitat amb això.
0: Sí.
1: No? És a dir, jo, per exemple...
0: O sigui que no tothom pot seure en aquella cadira.
1: A part, clar, no tothom està format per seure. D'entrada, egos a banda. És a dir, de copilot, prohibit, un bon conductor. T'està allisonant tota l'estona.
0: Bueno, no, però que sigui un bon conductor, però s'ho mengi amb patates.
1: Clar, un bon conductor, però amb l'ego a banda. Això, fonamental.
2: Del servei del conductor.
1: El cervell del conductor, correcte. I el segon cervell del conductor.
3: No, això és el primer manament del que no s'ha de fer.
1: No posar nerviós el conductor. Seleccionar bé la música, això ja es dona per descomptat. Però també s'hauria de tenir en compte.
3: La ruta.
1: Ajudar a prendre decisions. Perquè a vegades també trobes el conflicte, sobretot quan et perds.
0: Ajudar a prendre decisions.
1: Sí, home, sí.
0: Aquest pilot...